0: acabarà allà, dura una bona estona, fins que el resultat final és que acaben tancant el nostre estimat Gaudí al calabós. Clar, els policies estaven cabrejadíssims perquè només parlava català i no el podien fer baixar del burro. Que no és que no l'entenguessin, eh? Sinó que l'únic que volia era que canviés de llengua. Mm. La premsa de l'època assegura que en sortir de la comissaria, Gaudí, i ara l'Albert ens ho tornarà a narrar, va pronunciar les següents frases.
1: Fins ara alguna vegada hi parlava en espanyol, però tinc per segur que d'ara en endavant no en parlaré més.
0: Un posicionament molt coherent amb la seva trajectòria, ja que, per posar algun exemple, quan el rei Alfons XIII va visitar les obres de la Sagrada Família, ell li va fer tota la visita en català.
2: Això va bé.
0: I llavors tu te'n vas a demanar un cafè a qualsevol bar o restaurant de Catalunya i com que et sembla que no t'entendran, demanes un cortado. Noi, si Gaudí ho fèiem el rei d'Espanya, no ho has de fer tu de parlar català.
3: Ara diu que quan va venir el papa a veure la Sagrada Família, també li van fer en català.
4: Ja. Que no es diu Lleó.
3: Clar.
4: Clar, si es diu Lleó.
0: I la Sagrada Família també està ben obres com fa 102 anys.
5: Doncs sí, nois, m'agrada molt perquè un català totalment universal i ja passava això fa molt de temps.
0: I amb bons valors.
5: I amb bons valors, sí senyor. Albert, tu això què, ho suavitzes? Ens expliques ara alguna cosa alegre?
2: Sí, i de fet us parlaré d'una història que no és tant història passat, sinó una història que resumeix passat, present i futur.
0: Ui, quina feinada.
2: Avui, ja, com que ja estem a la tercera secció, ja començo amb les més il·luminades.
0: Vigila que acabarem l'estiu, Noemí, que no entendrem res.
5: Sí, estàs il·luminant, eh?
2: No, no. Si us parlo de la Biblioteca del Futur...
5: La Biblioteca del Futur, sí.
2: Què us ve en ment?
6: Un edifici en runes.
0: No, un edifici en obres com la Sagrada Família del Gaudí que no s'acaben mai i, per tant, sempre és una biblioteca del futur perquè mai arriba.
2: És més senzill que això. Traslladem-nos a terres vikingues. Anem a Noruega. I és que ara mateix, a Noruega, hi ha un bosc amb mil avets creixent lentament. Si parem atenció, el sentirem créixer.
5: I tant.
0: A veure.
2: No us adormiu, oients, sisplau. Aquests avets algun dia acabaran convertint-se en paper. I aquest paper servirà per crear una col·lecció de llibres molt exclusiva, però d'accés públic. Però que ningú dels d'aquí presents, en aquesta taula, ni dels oients que ens estan escoltant, podrà llegir mai.
0: Però si és d'accés públic, per què no ho podem llegir?
2: Ja ho entendràs, com a mesura que anem avançant amb la història, Marc. Són dubtes raonables, però encara no és difícil d'entendre.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ens traslladem, doncs, a Oslo, a Noruega, a la biblioteca d'Edgman Borgvika. Pots
0: sí,
2: llegir noruec?
0: Com? D'Edgman Borgvika, a Oslo.
2: Quan hi ha dos vocals és complicat. Estem a Oslo, a l'últim pis d'aquesta biblioteca. Allà hi ha la Sala del Silenci, que acull aquesta biblioteca del futur. Cada any, des del 2014, des d'aquesta biblioteca s'encarrega un escriptor de renom que escrigui un llibre que el públic no podrà llegir. I no perquè no tingui qualitat, per barreres idiomàtiques. El problema bàsic és que els seus lectors encara no han nascut. I si han nascut, potser encara no saben llegir. Ja ho anireu entenent, ja, a mesura que avancem. El manuscrit pot ser de qualsevol extensió, gènere literari, però ha de ser inèdit i el seu autor només pot revelar-ne el títol. Quan l'autor el té acabat, ha d'acudir personalment a la biblioteca i accedir a l'última planta, a la Sala del Silenci. Allà ha de dipositar la seva obra en un calaix de vidre que després serà segellat i que no es podrà tornar a obrir.
0: I ningú comprova que realment és una obra inèdita? Perquè imagina't que, jo què sé, ets qualsevol escriptor català, Màrius Serra mateix, i et diuen, va, aquest encàrrec, i tu agafes l'últim llibre que has tret i el portes allà.
5: Clar.
2: I com que no es pot llegir fins d'aquí molts anys, potser algú fa la trampa, d'aquí 100 anys ho sabrem. I és que cada any, des del 2014, s'assume un nou títol al calaix. I la col·lecció estarà completa el 2114, moment en què s'editaran, quan la majoria dels autors, i gairebé tots nosaltres, ja no hi serem. Però quin sentit té això? És un projecte que pretén conscienciar-nos sobre el paper de l'ésser humà en el temps, en la naturalesa i el seu deure envers la posteritat. L'espai que acull la Sala del Silenci és una habitació de 18 metres quadrats, conformada per 100 capes de fusta, un és damunt de les altres, i una per cadascun dels autors i obres. Posar-les d'aquesta manera, una sobre l'altra, ens recorden els anells que ens permeten conèixer l'edat dels arbres, per exemple. I en cadascun dels anells de fusta va incrustat un d'aquests calaixos de vidre que us he esmentat que custodia cada obra.
3: Això de valdre diners, això, eh?
2: Sí, i de fet, per construir-les van utilitzar 1.000 avets dels afores d'Oslo. I aquí és on torna a entrar el bosc, com us he esmentat al principi. Els arbres que avui creixen substituiran els arbres que es van talar fa anys per poder construir aquesta sala. El 2114 tindran prou alçada per convertir-se en el paper en què s'imprimirà aquesta col·lecció de llibres tan exclusiva.
0: Que deixin tranquil aquell bosc, pobre bosc, ha de ser instal·lant.
2: No, i segur que trobaran un nou projecte per seguir amb aquesta regeneració.
5: No s'acabarà mai.
2: La idea és senzilla però potent. Els arbres d'ahir transmeten coneixement. Els d'avui es convertiran en la literatura del demà.
3: Oh. Ostres, Albert, podries venir a fer de profe a la meva carrera.
2: De literatura, poesia.
3: Exacte.
2: El projecte, impulsat per l'artista Katie Peterson, busca ampliar la nostra mirada sobre el temps i fomentar la confiança entre generacions. És el que s'anomena pensament catedral, un concepte associat al filòsof Roman Kransnik que es basa en construir sabent que no veuràs el resultat final, tal com eren les catedrals, que es tardaven molts i molts anys a fer-la, però tu confiaves que les generacions posteriors continuarien aquesta obra. Curiosament, igual que la Biblioteca del Futur i la seva Sala del Silenci, Noruega també acull un altre dels grans temples del pensament catedral, d'aquest concepte filosòfic. I és que hi ha una cosa que és el magatzem de les llavors, que és una instal·lació que va ser construïda per preservar una àmplia varietat de llavors plantades de tot el món en una caverna subterrània per si mai hi ha qualsevol mena de catàstrofe poder accedir en aquesta caverna i recuperar doncs totes les varietats del món. Una secció una mica diferent d'història,
5: no,
2: però que té relació.
5: No, està molt bé, perquè ens has fet mirar cap al futur. Estàvem tota l'estona mirant al passat.
3: Ara?
5: No?
0: Hem de contrastar les mirades, està
5: sempre.
0: Molt bé.
5: Sí, senyor. Sempre. I a més, mirar cap endavant doncs ens dona perspectiva i no estem tan tristos, perquè l'hem que mirar enrere porta depressió, no? Mirar
6: si
5: massa cap endavant.
6: Matí,
0: és esperança.
2: Hi ha projectes del futur interessants que ens donen esperança, exacte.
5: Sí, senyor. I si us volen seguir, doncs que mirin i que us busquin els ulls de Clio.
0: Exacte,
5: no?
0: Els ulls de Clio, tot arreu.
5: Mar Segués, Pau Sobirà, Albert Colell, ens trobem la setmana que ve.
0: Exacte, molt bé, i bona tant. Setmana.
5: Que vagi bé.
2: Adéu.
5: I continuem ara perquè volem saber més coses d'aquests petits bitxets, aquests insectes que ens envolten. A l'estiu tota cuca viu i per això volem conèixer com és la vida d'aquests petits éssers vius, insectes majoritàriament. Avui en volem parlar amb el Roger Vila, que és biòleg expert en plagues. Roger, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Clar, hem anat repassant insectes ja durant aquest estiu i avui volem parlar dels corcs i tèrmits. Tot això ens porta la fusta.
7: Sí.
5: Perquè són bitxos, no sé si...
7: Sí, ja ens entenem.
5: Ja ens entenem, oi? Que tots mengen fusta.
7: Sí.
5: Però què
7: sí.
5: són? Què són?
7: Sí, de fet... Avui parlem de dos bitxos o dos insectes, vale?
5: Diguem-ho bé, insectes.
7: Molt diferents. El que passa que tenen aquest denominador comú, que ataquen la fusta. Avui ens lliurem dels temes sanitaris perquè no transmeten malalties...
5: No, exacte, aquest risc no el tenim.
7: No el tenim.
5: Però perilla que ens caigui la casa a sobre una
7: exacte,
5: mica.
7: Exacte, és un risc diferent.
5: És un altre risc. Però si comencem pels corcs, podríem dir que... Explica'ns una mica.
7: Sí, mira, els corcs són escarabats. Vale? Són de la família dels escarabats. Vale? Són molt petitets, tenen la mida d'un gra d'arròs, més o menys, perquè ens fem una idea, i són els típics foradets que veiem a una cadira, a un moble o a una viga, que veiem tots aquells foradets. Vale? És important, el foradet és de sortida. La gent es pensa que per aquell foradet han entrat, i no.
5: Han sortit.
7: Ah. És a dir, el corc com funciona? L'escarabat posa els ous a dintre la fusta, vale? I a dintre la fusta neix un cuc. El cuc, que és la larva, s'alimenta de la fusta per dintre i quan fan com les papallones, que tots ho veiem, el capoll de les papallones i l'oruga es converteix en papallona. Doncs el corc el que fa és... Aquest capoll el fa molt arran de la sortida de la fusta, molt arran, a menys d'un mil·límetre. Quan fa el canvi, la metamorfosi, el corc adult que surt, l'escarabat aquest, acaba de foradar la fusta, surt, que és quan veiem el foradet, a fora... s'aparella amb la femella, etc, i la femella torna a la fusta a tornar a posar ous. Vale?
5: Per tant, posar-los, però fa el petit forat primer, perquè
7: no.
5: Els deixa fora, la superfície.
7: No, fa un forat que no és visible. Ah. El fa amb una estructura que es diu opositor, vale? Que és com una agulleta, com si ens imaginéssim, i pum, la clava la fusta i posa els ous allà.
5: Una feina d'enginyeria, quasi.
7: Sí, és brutal. Sí, i això són els corcs. Vale? Amb els corcs no hem de patir perquè una viga caigui, perquè han de passar molts anys perquè es mengi la fusta, com perquè una viga, per exemple, exemple, una estructura caigués. Però sí que van malmetent la fusta, vale? Entra més humitat, es va fent malbé. L'únic que hi ha amb els corcs, que abans hem dit no piquen, i és cert, no piquen, el que passa que sí que ens trobem casos de gent que ens diu, ostres, tinc fusta corcada i em piquen uns bitxos, i no són els corcs.
5: Ah.
7: És un altre tipus de bitxo que es diu escleroderma, que és un... és parasita als ous dels corcs.
5: Ostres!
7: Sí, o sigui, hi ha tot un ecosistema dintre la cadira.
5: Sí, el veig, clar, aquí és molt difícil. I es veuen, aquests?
7: Sí, es veuen, la gent els veu i els agafa, eh? I ens envien fotos a les empreses molts cops de tu, he trobat aquest bitxo, i ja li preguntes, tens fusta que està corcada? I et diuen que sí. Llavors és allò de muerto el perro, muerto la ràbia, el que has de fer és tractar els corcs.
5: Clar. Val, els volem tractar.
7: Sí.
5: Com ho fem? Perquè tots hem provat de fer allò d'injectar a dintre del foradet un líquid i és anar fent foradet per foradet
7: amb paciència.
5: Sí. Clar, si te'n deixes un, o si ja n'hi havia un que estava fent camí, no el veus perquè no ha fet la sortida,
7: clar,
5: aquests, què?
7: Per això deia allò del foradet, perquè... el foradet és de sortida.
5: Clar.
7: Quan posem el producte dintre el foradet, allà ja no hi ha ningú.
5: Ah! Llavors, què estem fent?
7: Exacte, és una bona pregunta.
5: M'has deixat parlar. Sí. M'has deixat parlar, però no estàvem matant corcs.
7: Exacte. Llavors, el tema és que sí que és cert que injectant a dintre els foradets, si hi ha molts corcs, el producte aquest el que fa és difondre dintre la fusta. S'empapa la fusta i pot ser que arribi, doncs, a una galeria del costat que sí que està ocupada i sí que hi ha la larva menjant i que el matem. Vale? Actualment també hi ha vernissos que podem vernissar la fusta. El que ens interessa sobretot és un producte que penetri dintre la fusta, que la fusta xucli el producte cap a dins, que ja els fan específics per aquesta funció, i que llavors, què farà el producte que està a la superfície? Doncs quan el corc fa la pupa, fa la metamorfosi aquesta, doncs es mor perquè entra en contacte amb l'insecticida.
5: Val, doncs deixa'm millorar una mica, a veure si te'n dono una altra, a veure si aquesta serveix. Posar-los amb temperatura molt, molt, molt, molt baixa, allò que diuen, jo tinc una càmera que congela, doncs deixar allà el moble i que t'ho mati per baixes temperatures.
7: Sí,
5: aquests tractaments... Sí, sí. Ho hem millorat, això.
7: Aquests tractaments es fan, tractaments tèrmics, vale? O de fred o inclús de calor, també, posar a temperatura. L'únic que s'ha de vigilar molt bé, s'han de ser empreses especialistes perquè les fustes estan encolades. Llavors la cola, amb els canvis de temperatura, si són bruscos, pateix, i pot ser que ens espatlli el moble. Vale? També s'estan fent tractaments amb es diuen atmosferes modificades, que el que es fa és que es fa una bombolla al menjador de casa, una bombolla, una bossa molt gran, es posen tots els mobles a dins i se'ls hi treu l'oxigen i se'ls injecta CO2, de manera que allò queda en anòxia total i els ous respiren, encara que no ens ho sembli, els ous són porosos i respiren, els individus respiren, les larves respiren, i com que no hi ha oxigen, doncs em sembla que són 20-22 dies d'anòxia total, mates tots els individus que hi ha en aquells mobles. Sí que és cert que no els protegeixes, et poden tornar a entrar, en canvi amb el vernís i aquests productes químics, però per altra banda, zero químic, zero tòxic, clar, perquè aquests productes també ens afecten a nosaltres.
5: Sí, sí, sí, esclar, segur, segur. Estem parlant dels corcs, parlem dels tèrmits, perquè com els diferenciem? Visualment ja es veuen, no?, diferents.
7: Sí, sí, els tèrmits...
5: Els tèrmits són formigues?
7: Anem a veure una altra cosa. Són insectes socials, com les formigues, vale? La gent, de fet, sempre ens diu, tinc unes formigues blanques perquè són unes larvetes de color blanc. Vale? Unes formiguetes de color blanc, ens hem d'imaginar, i surten de... Bueno, quan a vegades trenquem la fusta, pum, ens apareixen els tèrmits. Vale? Els tèrmits són insectes. Fa molts anys es pensava que era un grup d'insectes a part, vale? I recentment s'ha descobert que evolutivament provenen de les paneroles, de les cucaratges.
5: Ah.
7: En algun altre programa havíem parlat del tema de les paneroles
5: i
7: dèiem que no eren socials, eren gregàries, és a dir, no cuiden la descendència, però s'agrupen. I semblaria que en una línia evolutiva s'han transformat en socials i els tèrmits sí que cuiden la descendència. Són com... anaves ben encaminada, eh? Són com les formigues. Tenen una reina, un rei, unes larves, unes obreres especialistes en cuidar les larves, la prole, etcètera, vale? I són colònies de milers, de milers, de milers, de milers d'individus que, a més, tenen un funcionament molt curiós, i és que, com que totes són femelles, les obreres, és la reina que emet una feromona, una substància química, que fa que no es desenvolupin en reines, les obreres. Vale? Llavors, què passa? Quan tenim una colònia de tèrmits molt, molt, molt, molt, molt, molt gran, hi ha un punt on ja no arriba aquesta feromona i, per tant, deixa d'inhibir aquest component que faci que es desenvolupin sexualment les obreres, i allà ens neix un reproductor secundari, és a dir, una segona reina, que va fent la colònia més gran, més gran, més gran.
5: Són imparables,
7: sí,
5: per tant.
7: Sí, tenen moltes estratègies de reproducció. Sí.
5: Llavors, que si els hem vist...
7: Sí.
5: Perquè dius que es veuen simplement amb l'ull, no només les conseqüències.
7: Els tèrmits el que fan és que tenen la pell, la cutícula, que en diem, és la pell dels insectes, en diem cutícula, tenen molt fina, vale? I es deshidraten. Llavors necessiten molta humitat. Què fan els tèrmits? No fan forats a la fusta com els corcs, que veiem el forat de sortida, sinó que es mengen la fusta fins que deixen una capa molt petiteta, vale? De fusta. Llavors no els veiem. Llavors, és molt típic, fregant, o quan un dia t'arrepenges el marc de la fusta de la porta, brum, se t'ensorra i està buit el marc per dintre. La gent diu, ui, s'ha podrit el marc.
5: No,
7: allò s'ho han menjat els tèrmits. Llavors, com que no els veiem, els tractaments són molt complicats. A més, els tèrmits que afecten a la fusta estructural són tèrmits que són subterranis, és a dir, el niu està sota terra. Vale? Ens hem d'imaginar els tèrmits que en l'ambient natural estan als boscos, estan sota terra, i quan hi ha fusta que cau, que es mor, que es podreix, la descompon, vull dir que fan una funció a l'ecosistema importantíssima de degradar la fusta. Llavors, el mateix quan fem una casa a sobre, doncs què passa? Tenim la colònia de tèrmits a sota terra que intenten pujar i el primer que troben són els bastiments de les portes, les vigues, etc, etc. Llavors, tractar els tèrmits és complicat, eh? Així com a vegades diem, mira, prova de fer això, prova de fer allò, tens moltes mosques, prova de posar aquest producte... Pots aconsellar una mica, amb els tèrmits jo et diria que el 99,9% de les vegades jo recomanaria anar a una empresa professional, que hi ha uns tractaments que funcionen, que es diu com el cavall de Troia, no? Són uns tractaments que li dones un producte de menjar als tèrmits, se'l van menjant i, per explicar-ho fàcilment, els mata al cap de 4 mesos. Llavors, en 4 mesos de que hagin menjat aquest producte, l'han repartit per tota la colònia i llavors mates tota la colònia de cop, perquè el primer que fa la gent, i és normal, quan veu un marc ple de tèrmits, tira d'esprai a lo bèstia.
5: Insecticida, sí, d'aquest que trobem.
7: I està matant un 1% de la colònia, perquè la colònia està sota terra i allò no arriba. Llavors l'estratègia és molt diferent, aquests productes no es venen, només són per empreses professionals, i jo sí que recomanaria. Qualsevol particular que tingui tèrmits a casa i els descobreixi, que es posi en contacte, doncs, com sempre, amb 2 o 3 empreses.
5: Però podem prevenir-los? És a dir, fer alguna cosa perquè ja no arribin a casa nostra?
7: Sí, mira, pel tema de la fusta, suposo que els fusters i la gent que hi treballa ja ho coneix, però és molt important la humitat. Vale? La humitat el que fa és que es tova la fusta, i si la fusta es tova, és molt més fàcil de mossegar. Vale? I atrau, doncs, corcs, tèrmits, etc, etc. Si fem coses perquè la fusta ventili i estigui seca, estem dificultant que puguin proliferar aquests insectes. Llavors sempre es diu que la fusta s'ha de ventilar. La fusta és un element constructiu molt maco, però és viu. Quan rep humitats i d'això, la fusta es deforma, és mòbil, com si diguéssim. Llavors s'ha de cuidar. I si tenim aquests cuidados de reduir humitats, és molt típic, que els atacs de corcs, per exemple, vegis una viga que està molt bé tota la viga i a un punt ha canviat una mica de color i està totalment atacada per corcs. Allò és que ha tingut una fuga d'aigua o el que sigui, es va humitejar la viga durant un temps i els corcs només han pogut atacar aquell trosset. Tot l'altre trosset no l'han pogut atacar. Llavors, ventilar la fusta i deixar-la a l'aire lliure sempre és una acció preventiva que ens pot ajudar.
5: En el cas dels corcs, havíem dit que potser un vernís podia anar bé, però si tenim tèrmits... Què?
7: No, perquè els tèrmits van per dins... I, a més, aquests vernissos el que fan és que, el que et deia, que el producte penetra dintre la fusta, penetra 2, 3, 4 mil·límetres, com a molt, cap a dintre. I els tèrmits van per dins, vale?
5: Clar,
7: vull
5: clar.
7: Dir que no...
5: Res a fer.
7: En aquest cas, malauradament, mira que a mi m'agrada sempre aconsellar que la gent es pugui espavilar una mica sola.
5: No, en aquest cas, si tenim tèrmits, no ho solucionarem i hem de demanar algú que sigui especialista en el tema perquè ens ho vingui a salvar, que ens vingui a salvar la nostra fusta. En aquest cas, però, hem de parlar de fusta. Hem dit que no ens picaran a nosaltres, o sigui, que
7: correcte,
5: estiguem tranquils.
7: Sí.
5: I si ens piquen, no seran perillosos.
7: Sí.
5: Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per parlar-nos d'aquests animals que l'estiu en està ple. Roger Vila, biòleg i a més expert en plagues. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, Noemí, a vosaltres.
5: Doncs sí, ens posem en modus investigador, en modus crim, perquè tenim amb nosaltres el Marc Balcells. Marc, molt bon dia.
8: Molt bon dia, Noemí.
5: Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i criminòleg, expert en delictes contra el patrimoni cultural, i avui, evidentment, parlem d'això, de patrimoni cultural i dels delictes que se'ls fa històricament.
8: Sí, aquest estiu el que estem fent és un repàs històric força ràpid, perquè estem veient els principals enemics en temps de guerra.
5: N'hi han hagut molts més, per desgràcia.
8: N'hi han hagut tants que, clar, necessitaríem un estiu molt llarg. Seria l'única cosa positiva d'aquesta secció, que tindríem un estiu llarguíssim, però no, afortunadament no és així. Millor dit, desafortunadament. En fi, en tot cas, avui parlem de Hitler. Avui us transporto a l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial i entendrem també moltes coses de les que es van derivar d'allà. Us demano, com sempre, un exercici d'imaginació per situar-vos una mica d'una manera més estiuenca. Imagineu-vos un home de 60 anys. Ell és el director d'un dels museus més prestigiosos d'Alemanya. Ell es troba assegut davant d'Adolf Hitler a la Cancelleria del Reich. És juny de l'any 39. La guerra és qüestió de setmanes, tot i que ningú ho admet en veu alta. I Hitler li explica el projecte amb una intensitat que no admet rèplica. És a dir, és Hitler i, per tant, mando y ordeno. Ell vol construir a Linz, a la seva ciutat natal, a Àustria, el museu d'art més gran del món. No un dels més grans, el més gran. I per fer-ho possible necessita un home de confiança al capdavant. Aquest senyor és Hans Posse, és el director de la Gemälde Galerie Alte Meister de Dresden i accepta l'encàrrec de fornir aquest museu. Des d'aquell moment el seu nom quedarà associat per sempre al major saqueig cultural del segle XX. Per entendre Posse i la seva tasca, primer hem d'entendre Hitler. I per entendre la relació de Hitler i l'art, cal anar molt enrere, fins a una nit de novembre del 1900 a Viena, 1907, disculpeu, quan un jove de 18 anys rep una carta del consolat de l'Acadèmia de Belles Arts que li comunica que ha estat rebutjat per segona vegada el seu accés. El seu treball com a pintor no és prou bo i Adolf Hitler, frustrat i humiliat, culparà d'aquest rebuig els membres del Tribunal d'Admissions, que creia majoritàriament jueus. Marxarà de Viena cap a Múnich carregat de ressentiment i aquella ferida no cicatritzarà mai del tot. 30 anys després, Hitler ja no és un aspirant a pintor, és el Führer d'Alemanya, l'home que ha annexionat Àustria, el famós Anschluss, i que prepara la invasió de Polònia. La passió per l'art no l'ha abandonat, sinó que s'ha transformat en una obsessió de dimensions geopolítiques. El 1938, durant una visita oficial a Itàlia, recorre els museus de Roma, Florència i Nàpols, i els testimonis de la seva comitiva recorden que estava literalment aclaparat per la riquesa de les col·leccions italianes. Clar, imagina't, tot el patrimoni italià comparat amb el patrimoni antic alemany, que evidentment no es pot comparar. Clar, ell està gelosament aclaparat, eh? Aquella mateixa nit, en la intimitat dels seus apartaments privats a Roma, Hitler pren una decisió. El seu museu de Linz ha de ser un gran museu alemany, però, a més, el millor museu del món, que eclipsi el Louvre, Prado, Uffizi, eclipsarà, a més, Viena, perquè té la venjança aquesta directament en Viena. I per materialitzar aquest somni, Hitler crea el juny del 39 el Sonderauftrag Linz, la comissió especial Linz, i situa Hans Posse al capdavant. Ell és l'home ideal perquè és un acadèmic rigorós, discret, no té afiliacions polítiques ostentoses, però és molt lleial, això no ho negarem, al projecte. Té autoritat per comprar, per requisar, per confiscar o per negociar l'adquisició de qualsevol obra d'art a qualsevol país ocupat per Alemanya. Ell treballarà des de Dresden i Posse ordenarà la construcció d'un catàleg monumental, amb agents operant a París, Amsterdam, Varsovia, Viena, etc. Quan una obra d'interès apareix en una col·lecció, vaya por donde, moltes d'aquestes col·leccions són jueves confiscades per la Gestapo, Posse l'avalua, l'enregistra i la reserva per al Führer directament. Per les seves vacances de Nadal, sempre Hitler rep de Posse uns àlbums de fotos en enquadernació de cuir preciosos on apareixen catalogades les noves obres que aniran a parar a aquest museu. Cada adquisició apareix claríssimament documentada, fotografiada, amb totes les dades, i se'n preparen 31 volums.
5: Caram.
8: Clar, el Sonderauftrag Linz no era l'única maquinària de saqueig del Tercer Reich. Al costat de Posse operava l'organisme més temut en matèria de patrimoni, el que estarà sobre el territori i confiscant, que és la famosa Einsatzstab Rixleiter Rosenberg, dita també la ERR, i dirigida per l'Alfred Rosenberg, que és un dels ideòlegs del nazisme. I la ERR tenia un mandat més ampli i brutalment explícit: confiscar tots els béns culturals a les poblacions jueves i maçones dels territoris ocupats. El seu quartier general a París era el Museu del Gedepom, a les Tulleries, que havia passat de ser un museu de l'impressionisme a ser el magatzem central del saqueig de França. Entre el 40 i el 44, l'ERR hi va processar més de 21.000 objectes artístics confiscats a les col·leccions jueves de França i Bèlgica, que inclouen noms com el Rothschild, el Rosenberg, uns altres Rosenberg, Schloss, Kahn, grans col·leccions construïdes durant generacions que en dies queden absolutament desmantellades. Per cert, anem a parlar d'una figura extraordinària que la història va trigar molt a reconèixer com es mereixia, una dona francesa, Rose Valin, que era la conservadora del Gedepom. Quan els nazis van ocupar el museu i el van convertir en la central logística del saqueig, Valin va ser l'única membre de l'equip original que van permetre que es quedés, van dir aquesta senyora.
5: No ja em diràs tu, res,
8: no? No s'enterarà doncs res. Doncs una decisió que els costaria molt cara, perquè Valin parlava alemany amb fluïdesa, que ells no ho sabien, i durant 4 anys va documentar en secret cada obra que entrava i sortia del museu. Títol, artista, procedència, destinació, anotava discretament els números de les caixes, matrícules dels camions, noms dels destinataris, clar, ella es feia la tonta, i tot ho anava captant. Va arriscar la vida cada dia. Una vegada la van sorprendre fins i tot desxifrant adreces i ella va aconseguir convèncer-los que no era el que semblava i, per tant, doncs, mira, se'n va sortir pel canto d'un duro. Gràcies a aquelles notes, quan els aliats van alliberar París a l'agost del 44, Valin va tenir el mapa del tresor nazi escrit per ella. Un mapa que la porta James Rorimer, conservador medieval del Metropolitan Museum de Nova York, reconvertit en capità de l'exèrcit americà. Rorimer formava part dels Monuments Men, potser heu vist la pel·lícula, el nom popular dels integrants de la secció de monuments, belles arts i arxius de les forces aliades. 350 homes i dones, historiadors de l'art, restauradors, arqueòlegs, museògrafs, que seguien les tropes de combat per recuperar el patrimoni robat. Valin va trigar setmanes a confiar en Rorimer, però quan finalment li va lliurar les seves notes, el capità, disculpeu, va poder orientar l'operació de recuperació cap a un destí sospitat, al castell de Neuschwanstein, a Baviera, que és aquell castell que teniu vist de Lluís II, aquell castell de somni, que va construir al segle XIX com a monument de la seva pròpia follia, que Disney convertiria en la icona dels seus parcs temàtics, no? Uh-huh. Doncs en els seus sòtans amagava milers d'obres robades de les famílies jueves de França. El gran dipòsit, però, era les mines de sal d'Althause, als Alps austríacs, en galeries excavades a centenars de metres de profunditat, on la temperatura i la humitat es mantenien estables a través de l'enginyeria nazi, els nazis havien anat acumulant les obres destinades al Führermuseum de Linz. Quan els Monuments Men hi van entrar al maig del 45, van trobar un inventari que deixava sense paraules. Apunteu, 6.577 pintures, 2.300 obres en paper, 137 escultures, 122 tapissos, entre les pintures Vermeers, Rembrandts, entre les escultures La Madonna de Brugues de Miguel Ángel, l'única obra del mestre que havia sortit d'Itàlia en la seva vida, robada de l'església de Nostra Senyora de Bruges, el retaule de Gant de Jan van Eyck, aquell monument a la devoció flamenca del segle XV que els nazis havien extret de la catedral de Sant Babo de Gant a l'any 1940. Clar, imagineu-vos, per aquesta colla d'historiadors de l'art, de cop i volta, trobar això. Clar, evidentment, Hitler no va arribar a veure mai el seu museu construït, va morir, com sabeu, al búnquer a Berlín el 30 d'abril del 45, amb la maqueta al costat, en una habitació especial que se li havia habilitat per contemplar-la. És a dir, que mireu quina obsessió que tenia,
5: dia, no?
8: Sí, fins al final, obsessionat amb Linz. Hans Posse havia mort el 42 en plena feina, sense haver vist el resultat del seu catàleg, i el seu successor va ser Hermann Voss, que va continuar l'encàrrec fins a la derrota del Reich. L'edifici del museu mai va ser construït, i per tant, els fonaments van ser abandonats i coberts per a la postguerra. La definició del saqueig nazi és encara avui difícil de quantificar amb precisió. S'estima que van confiscar prop de 5 milions d'objectes culturals a Europa entre el 33 i el 45. Clar, a veure, els Monument Men en van recuperar molts, però molts mai van poder tornar als seus propietaris originals perquè no hi havia hereus vius. Llavors, clar, aquí va haver-hi tot el problema de, clar, persones que han passat per un genocidi i no l'han sobreviscut, doncs ja em diràs. Un últim apunt. El 1954, 9 anys després de la fi de la guerra, s'assignava la Convenció de l'Haia per la protecció dels béns culturals en cas de conflicte armat. Ho dic perquè a partir dels 3 casos que ens queden, aquí tindrà un cert protagonisme. L'important és que per primera vegada el dret internacional reconeix explícitament que el patrimoni cultural dels pobles és un objectiu legítim de protecció en temps de guerra. Per tant, ja no pot ser, sota cap excusa, un efecte col·lateral de la violència, tot i que sabem que per desgràcia ho és i ho serà en els casos que ens queden i que anirem avançant. Propera parada, Iraq i la guerra que va haver-hi, Saddam Hussein i la utilització pel mateix règim de Hussein dels museus cultural, nacionals de Bagdad.
5: Clar, evidentment. Doncs això serà la setmana que ve, per tant, moltes gràcies, Marc.
8: Que vagi molt bé. Fins ara.
5: I ara parlem del que serà una jornada històrica.

0: 8 d'abril de 2024, dues del migdia, sud de Missouri. Aquesta va ser la cita de l'últim eclipsi solar total visible des dels 48 estats dels Estats Units fins al 2044. Abel Caral, meteoròleg de RAC1, va viatjar fins a la zona per viure en primera persona aquest fenomen astronòmic tan impressionant i ho explicava així al 9C pocs minuts després.
1: 6 minuts i arribarem a les 10 de la nit, però abans d'acabar volem anar fins als Estats Units per saludar a l'Abel Caral, que em sembla, si res no ha fallat, que ha tingut el privilegi de poder veure aquest eclipsi solar total que hi ha hagut fa només una estona. Abel, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit. Sí, no fa ni una hora que estava a punt de fer-se pràcticament fosc aquí a la zona sud de Missouri que estem, al costat del Mississipi, ben a prop del riu Mississipi.
1: Com ha anat això, Abel? Perquè era una cosa que tu fa temps que volies viure en persona i que has fet aquest viatge expressament fins allà, precisament per viure aquest fenomen. Com ha estat?
2: Sí, he hagut de parar a un àrea de descans que pot semblar poc bucòlic, però bé, ha sigut maco també. Ara estic encara, porto les ulleres posades que ens ha regalat aquest matrimoni que venien des de Colorado, i encara estic ara mateix mirant el sol. S'ha començat a ocultar per la zona, com si, perquè ens entenguem, sud-est del sol, si fos la Terra, diguéssim, perquè seria el sud-est, i ara està encara la zona al quadrant nord-occidental, perquè ens entenguem, encara ara mateix estic parlant amb vosaltres amb les ulleres i veig ulleres especials, evidentment, màxima seguretat, doncs encara es veu la lluna una mica mossegada per dalt, i la llum de mica en mica es veu que va tornant, però ja poc abans ja es veia que hi havia una llum que havia disminuït, però llavors ha sigut de cop que es anava fent fosc, i de cop s'ha fet, no era fosc del tot, era com el vespre, han aparegut algunes estrelles, es veien, sembla que era Saturn molt a prop del Sol, com si fos el vespre, una llum de capvespre increïble, i el que es veia era la lluna tapant el sol, i es veia com un cercle, com una corona al voltant del sol. Realment ha valgut molt la pena el patiment que hem tingut, ens ho hem ben guanyat. Ma mare encara em deia fa una estona, encara em deia la Montse, em deia encara no he tornat, una mica és com si no haguem tornat perquè encara estem amb l'emoció, estic explicant això encara amb pell de gallina.
0: Molt emocionats, i Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: I amb moltes ganes de parlar-ne, perquè aquest 12 d'agost tenim la gran cita. En portem parlant molt de temps amb la Laia López, que ella és física i que també la tenim aquí. Laia, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Que per tu també és una gran fita aquesta.
4: També tinc moltes ganes, mai he vist un eclipsi total de sol i tinc moltes ganes de veure'l pel primer cop.
0: Per primer cop, que avui ens comentarem totes les concrecions d'aquest eclipsi, però també el Juan Carlos Casado és astrofotògraf, ell és divulgador i a més ha vist quants eclipsis, Juan Carlos?
5: Bueno, doncs totals han estat 18 de moment.
0: 18 eclipsis, clar. Home, amb aquesta experiència jo crec que ens donarà consells per fer unes fotografies superestupendes, però anem per parts. Laia, què és el que es veurà aquest 12 d'agost i per què és tan important?
4: Aquest 12 d'agost tenim un eclipsi total solar, que és un fenomen astronòmic que succeeix quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra, bloquejant, en aquest cas, totalment la llum solar i projectant la seva ombra sobre el nostre planeta. Això és molt únic, perquè tindrem el privilegi de veure-ho aquest 12 d'agost, però a més, els següents anys, el 2027, el 2 d'agost de 2027, tindrem un altre eclipsi solar que es veurà des de la zona de Cadis, de Màlaga, i a més, el 26 de gener de 2028 també tindrem un eclipsi anular, o sigui, realment aquests propers 3 anys som molt afortunats que podrem veure 3 eclipsis.
0: Ara ho teníem molt recent i abans que se'ns passi aquesta emoció quasi que ens has tornat a portar, Abel, ressentint aquell tall.
3: No m'havia sentit jo encara.
0: No t'havia sentit, oi?
3: Hi ha un moment que comec un error perquè dic que la Lluna es veu mossegada, no, evidentment era el Sol que estava mossegat per la Lluna aquest final, però és que clar, jo estava encara amb el que deia la meva mare, perquè a més va ser un viatge molt intens que vaig fer amb la meva mare, i estava doncs amb les emocions allò disparades, i ara escoltàvem que l'has posat a la pell de gallina, no? Perquè va ser molt, molt intens.
0: 4 minuts
3: Sí, 4 minuts i 10 segons de totalitat. A les 2 del migdia. No és com l'eclipsi que tindrem aquest dimecres, que és al vespre, sinó que era al ple migdia, les 2 del migdia, i de cop es fa pràcticament fosc. No va ser fosc del tot, no es va fer de nit del tot, hi havia aquesta mica de com un petit cercle al voltant del sol, tot i que era 100%, realment estava a la zona de màxima totalitat, o sigui, de totalitat, vaja, de màxima ocultació, però hi havia un petit cercle de llum al voltant, i la llum era com si fos 20 minuts abans de fer-se fosc. Per tant, era el vespre, no era negra nit.
0: Però la temperatura però, clar, sí que us va baixar, o no?
3: La temperatura va baixar. Jo, de fet, portava un termòmetre per registrar-ho, però al final no em va funcionar perquè volia veure aquest descens que hi havia, perquè de cop és una sensació molt... molt... Bé, bueno,
0: el Juan Carlos ens ho podrà explicar.
3: Ell n'ha vist 18, però clar, és una sensació
0: per tu,
3: molt especial.
0: Per tu, com a primera vegada, que jo crec que la majoria dels oients serà la primera vegada la que viuran ara, ja parlarem ara de les diferències, eh? Però diu que hi havia gent que plora, no? De manera incontrolada i sobtada, que bueno, ni s'ho esperen.
3: Nosaltres, clar, la sensació d'entrada, nosaltres vam arribar allà després de...
0: Mare i fill, eh? Més m'agrada molt aquesta...
3: Ma mare, que doncs, no havíem fet mai un viatge així tan lluny, no? Vam travessar l'Atlàntic, vam arribar a Chicago plovent, el senyor d'immigració de l'aeroport ens diu, però què, hem vingut a veure l'eclipsi en aquest temps? Jo, home del temps, ja m'ho havia mirat una mica i dic, no, hi haurà allò que en diuen una finestra de bon temps, no? Que diuen els himalaistes per anar a fer cim, i efectivament, l'endemà feia sol i l'endemà de l'eclipsi tornava a ploure, per tant vam tenir un petit miracle, com diu la meva mare, però clar, venim de tot això, a terres a Chicago plovent, fas 600 quilòmetres pràcticament fent nit a Illinois a mig camí, després arribes a Sant Louis, et trobes una caravana com jo no havia vist mai, la caravana més bèstia que he tenut en la meva vida va ser sortint de Sant Louis anant cap a aquesta zona sud de Missouri i dic, és que no arribem, vull dir, pensar que no arribàvem, clar, tu imagina't.
0: Sí, de fet.
3: No vam arribar a Cape Girardeau, que és un poble del sud de Missouri, on hi havia unes festes programades allà al costat del riu Mississippi, d'això també que hem posat aquesta cançó, el Proud Mary, no?, de la Tina Turner, que parla del Mississippi, i no vam arribar al poble, i ens vam haver de sortir a una àrea de servei 10 minuts abans, perquè és que si no arribàvem. Sí, i vam arribar a una àrea de servei que no era una cosa cutre, sinó un lloc ben habilitat, havia molta gent allà, i ara havíem passat uns minuts abans, unes milles abans, i vaig dir, a la pròxima, i havia vist molta gent, i que la pròxima sortim perquè no arribem. Vam arribar uns 10 minuts abans de la totalitat. Vull dir, clar, llavors, el moment aquell, d'un minut abans, cada cop veus que la llum ja comença a ser, a minvar molt, era una zona que hi havia arbres, és que estic explicant això, i el Juan Carlos m'entendrà, i se'm posa la pell de gallina, eh? Hi havia una zona que hi havia arbres, i la llum que es filtrava a través dels arbres, clar, els rajos de sol que arribaven a terra tenien la forma de l'eclipsi. I llavors, els rajos de sol filtrats a través dels arbres projectaven com una espècie de llunes al terra, que en veritat era la forma del raig de sol eclipsat, no? I aquella sensació, aquella llum, al final hem arribat, que ens pensàvem que no arribàvem, aquella emoció amb la teva mare, un viatge tan especial, aquell moment ens vam abraçar i ens vam posar a plorar. Saps? Vull dir, és inevitable, ja no només per l'eclipsi, sinó per tot el que ha comportat, per les dificultats que hem tingut, aquell dubte de si arribem, si no arribem, i de cop aquella llum, aquella màgia, tenim algun vídeo que vam fer, fins i tot, del moment aquell, és que ja està, i encara no era la totalitat, potser faltava un 1%, i era una cosa, és que no sé si intento transmetre l'emoció, les sensacions d'aquell moment, però va ser realment, Juan Carlos, segur que tu
0: Juan
3: ho
0: Juan Carlos, explica'ns, tu com màgia. Ho vas viure? Perquè tu també vas estar en aquest.
5: Jo crec que estàs transmetent molt bé la sensació, que és una emoció, la veritat és que la veritat és que és molt emotiu. Jo he vist plorar a grans científics, a doctors en astrofísica, de l'emoció, perquè concentres tot un viatge a un lloc que està molt, molt, molt lluny de casa teva, de vegades passes i amb moltes coses, penalitat, i tot es concentra en uns breus minuts, tres, quatre, dos minuts, llavors, clar, és molt, molt, molt, molt emotiu.
0: Tu, que n'has viscut tants, quin és el que recordes amb més emotivitat, Juan Carlos?
5: Bueno, el més especial per mi és que tots són, bueno, mira, són com uns fills, no? Que los estimes a tots, aunque són diferents, no? Però el més emotiu o el més especial va ser un que vam veure des de l'Antàrtida, o diria jo sobre l'Antàrtida, perquè aquest eclipsi era el primer eclipsi total de sol que seria visible per la humanitat a l'Antàrtida, no es veia a l'Antàrtida. Llavors, només es van haver tres expedicions, una va ser un trencaglàs que va sortir de Sud-àfrica, una altra, una estació russa també, que es deia la Novorossiya, en la qual doncs, deixaven anar un petit grup de turistes, i el grup en el que anava jo va sortir des de Punta Arenas, a Xile, per fer un recorregut de 14 hores, totes les de l'aire, fer la trobada a l'ombra de la Lluna, i després fer una baixada, una aproximació al pol sud geogràfic, on es troba l'estació Munson Scott, i també un acostament al Vinson, la muntanya més alta de l'Antàrtida. I va ser increïble, la veritat.
0: A nivell d'emocions, ara tu deies, he vist científics plorar. Què creus que es transmet? Aquesta part metafísica, que podríem dir una mica per sobre de la ciència, què ens passa que ens emociona tant un eclipsi solar? Com ho podries definir?
5: Pues mira, jo hi ha un parell, un un dibuix, no?, o un gràfic de l'astronomia del segle XIX, que és un aventurer, doncs un viatge aventurer, que trenca el que és la bóveda celeste i descobreix darrere tots els mecanismes que mou l'univers, no? Doncs jo crec que un eclipsi és això, tenint en compte de que aquí hi ha algo molt gros, que nosaltres estem acostumats a la realitat quotidiana, però hi ha algo molt gran darrere que mou tot, no? I és un moment en què visualitzes tots aquests mecanismes, no?
0: La Laia López, que ella és astrònoma, aficionada a l'astronomia física i que et mous tant en el món de l'astronomia, suposo que intueixes també ja tot aquest neguit en el món també científic per seguir aquest eclipsi, que aquesta vegada el tenim tan a prop, perquè això també és inusual, no?, que el puguem veure des de casa.
4: Sí, totalment. Tota la gent del meu entorn en parla, tots fa mesos i mesos que ja tenen les ulleres preparades per veure l'eclipsi.
0: Sí, sí. Això és important, que la gent...
3: Seguretat
0: a l'hora de mirar-lo.
4: Ara que parlem les ulleres, recordar que, sisplau, compreu ulleres homologades amb el codi ISO 123-12-2, que verifiqueu, no?
0: 123-12-2,
4: Sí, que mira, són homologades.
0: Doncs ho tindrem en compte també. I una altra cosa important, que per això també volíem parlar amb el Juan Carlos, a l'hora de fotografia, perquè tots volem immortalitzar aquest moment, què hem de tenir en compte? Com podem fer una bona fotografia de manera simple, perquè m'imagino que es pot fer tot el sofisticat que vulguem.
5: Exactament, sí. No, anaves a dir alguna cosa?
3: Sí, anava a dir... Jo, sincerament, passaria de fer fotos. És a dir, ja
5: mira,
3: tenim...
5: Me l'has tret a la boca.
3: Oi? Vale, perquè tinc la meva experiència d'aquell... I més perquè és un minut i mig i tenim professionals com tu que ja faran fotos, ja les tindrem, i les fotos que vulguem fer amb el mòbil és que no val la pena. És un eclipsi que durarà poc més d'un minut, minut i mig. Disfrutem-lo, perquè a mi em va passar això fa 2 anys.
0: Clar,
3: als Estats Units,
0: que
3: vaig voler en un moment a fer la foto no de l'eclipsi, sinó de la llum que hi havia, perquè la llum va minvar, el que deien en aquell tall de fa 2 anys amb la neva llunesta, no? Que de cop apareix Saturn, apareixen estrelles, i vaig voler com immortalitzar més que l'eclipsi en si aquell moment, aquella llum, i em vaig perdre alguns instants molt macos amb la meva mare de gaudir d'allò. Per tant, centra't en l'eclipsi, mira això, perquè és un eclipsi de sol total, la majoria de gent no la veurà mai a la vida.
0: Sí, sí.
3: És una cosa excepcional, tenim la sort, la immensa sort de poder veure-la, centrem-nos en això, vivim el moment, i les fotos ja les farà la gent que se n'encarregui, perquè no ens sortiran bé les fotos. Perdona, Juan, però sé que anaves per aquí, però...
5: L'únic que jo afegiria és que per immortalitzar aquest moment, diem, més íntim, no?, del llum mateix i el seu entorn, jo deixaria un mòbil gravant en vídeo.
3: Clar.
5: Des d'un minut abans...
0: Clar.
5: Fins que un minut després.
0: Clar,
5: no?
0: I és això, el que anava a dir, fem automàtic.
5: Les emocions, la caiguda de la llum i tal, tot és ugrai.
3: Sí, sí, ben vist.
0: I llavors, per fer-ho així, és a dir, per poder gravar aquest i immortalitzar-ho de manera automàtica i nosaltres poder anar vivint, com ho podríem fer? Amb un mòbil es pot captar bé la imatge del que passi o no?
5: Sí, un mòbil, el que passa és que un mòbil té una dificultat i és que té massa automatismes. I això, aunque sembli una contradicció, és un problema perquè s'ha de fer uns ajustaments per captar només la llum que ens interessa. Durant les fases parcials, doncs necessitem posar un filtre, el mateix filtre que podem utilitzar per veure el sol a les ulleres, però què és el que passa? Que el sol, la mida del sol aparent, és molt petita. Llavors necessitem doncs, amplificar la imatge, però clar, hi ha problemes, perquè si deixem tot en autofocus, l'autofocus es torna boig, llavors hi ha aplicacions per això, que, o si no, en la mateixa càmera, podem actuar de modo manual,

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Les perles de Bailey, això podrem veure o no en aquí també? Aquestes boletes que hi ha al voltant del sol. És maco això, els que l'heu vist ja?
5: Sí, les perles de Bailey sempre es podessin. Però això ja depèn una mica del perfil, l'orientació en les que estem. De fet, poder estar veient un mateix eclipsi. Jo l'estic veient, per exemple, a La Corunya i tu l'estàs veient des de València i veurem perles de Bailey diferents. Ai, perquè, clar, l'angle de projecció sobre el perfil de la Lluna canvia una mica, no? Llavors, perles de Bailey sempre hi ha, fins i tot es poden predir, eh? Hi ha programes, hi ha software que te permeten veure doncs, com es formaran tant a l'entrada, al començament de l'eclipsi total, com a la sortida. És un dels fenòmens més espectaculars, però jo volia destacar una cosa d'aquest eclipsi que no serà com l'eclipsi que es van veure doncs, al 2024 als Estats Units, el sol no estarà ja a dalt, sinó que estarà molt i molt baixet. Mm. Llavors, per una banda, hem de tenir en compte doncs, això, que qualsevol objecte tant artificial com natural, com posar arbres, muntanyetes, edificis, pot tapar la imatge del sol en el moment crític. I per altra banda, hi ha un fenomen que pot passar desapercebut en altres eclipsis i és la projecció de l'ombra de la Lluna sobre l'atmosfera de la Terra i sobre el paisatge. No? Això pot ser espectacular, sobretot si pugen a un turó o a una muntanyeta, veurem com doncs, 2-3 minuts abans s'acosta com una tempesta gegant des de l'oest i és l'ombra que ve cap a nosaltres a velocitat supersònica.
6: És l'ombra que ens arriba a nosaltres, que és el moment que tenim l'eclipsi, diguéssim, sobre nostre.
4: Clar, és com si vingués un núvol enorme que ens està tapant el sol.
5: La Lluna. Sí,
4: clar, com si fos un núvol negre, no?
6: Sí, una taca, no?
4: Una taca.
5: Sí, no, veient com s'enfosqués tot l'horitzó i veient com una mena de passadís fosc, que és la projecció d'ombra, perquè, clar, al estar el sol molt baixet, la projecció és un angle molt, molt, molt tancat, o sigui que la veurem molt i molt bé en aquesta ocasió.
4: Clar, als Estats Units era a l'abril, hem dit?
6: Sí, 8 d'abril.
4: Per tant, no sé jo si la diferència de temperatura afectarà també. Vosaltres no era ple estiu. Nosaltres sí que estarem ara a ple estiu, sí, el 12 d'agost. Potser notarem més la diferència de temperatura llavors, o no? No,
6: clar,
4: té per què.
6: A veure, aquest de l'abril és el que dèiem, era a les 2 del migdia, aquest és 8:45 del vespre aproximadament, la temperatura ja ha baixat, potser no es notarà tant com si fos al migdia, però en tot cas s'ha de notar un descens de temperatures, però sí que, i agafant el guant del que comentava Juan Carlos, no? Hi ha una sèrie de handicaps, podríem dir, en aquest eclipsi. Un és l'hora, no és el mateix tenir un eclipsi a les 2 del migdia, a ple zenit, no? El sol allà dalt de tot, que tenir un eclipsi 8:45, que falten 15-20 minuts perquè el sol es pongui, ho dic a nivell de contrast de llum.
4: Sí, i de que la gent també sàpiga què és el que clar, pot veure.
6: Sí, això
4: no?
6: Per un cantó. Per l'altre cantó, el que dèiem, el sol estarà 4-5 graus sobre l'horitzó, per tant, necessitem un horitzó molt pla, busquem bé el lloc, una zona alta, l'horitzó cap a ponent, cap a l'oest, cap on es pon el sol, ha de ser el màxim pla que sigui possible, i després també tinguem en compte això, i en referència també al que dèiem de les fotos, de gaudir el moment, perquè és un minut, minut i mig.
4: Clar, vosaltres vau tenir-ne 4 als Estats Units.
6: 4 minuts, 10 segons. Aquest minut i mig, no te l'enteres, i ha passat. I vull dir, sí. Per tant, i després hi ha un altre hàndicap, que és que encara queden uns dies i no es pot fer una previsió com cal, però sí que mitjans d'agost és una època en què pot haver-hi tempestes al sistema ibèric, cap a l'Aragó, i això, com que estem parlant que aquest eclipsi es veurà bàsicament des de les comarques de Tarragona, en el cas de Catalunya, també, evidentment, Castelló, doncs, clar, aquestes nuvolades, aquestes tempestes, que no dic que hi hagin de ser, però mitjans d'agost és una època en què és fàcil que passi.
4: Sí, i que a més es poden improvisar de sobte.
6: Sí, i apareixen de cop, i aquests, ja no la tempesta perquè ens arribi, sinó l'enclús de la tempesta, que és la part de dalt, el barret de la tempesta, pot ser que arribi. Jo, ara fa uns mesos, a l'abril, vaig anar a la meva ubicació que tinc prevista per aquest dimecres, i em va passar això, que de cop a 8:45 hi havia unes tempestes entre Saragossa i el Canyís, i

0: i el sol no, no el veiem. I això és una cosa que pot passar i que hem de tenir en compte. Tant de bo que no. I la gent que se'n va a Galícia, que sàpiga que allà hi ha més probabilitat que hi hagi núvols que no pas a Catalunya, o Castelló, o les Balears.
1: Perquè ara us diré, no vull que em digueu la localització, perquè si no tindrem una allau de cotxes aquell dia, però teniu més o menys, la zona en la que veureu que teniu previst l'eclipsi. Deixem el Juan Carlos, que és el que n'ha vist més al final. A veure, Abel, tu ho tens clar, la zona?
0: Sí, ja tinc la zona ja clara, una zona a cavall de Ribera d'Ebre i el Priorat.
1: Va, a cavall de Ribera d'Ebre i Priorat. Tu, Laia?
2: Jo porto mesos fent expedicions.
1: Ho sé.
2: Cap de setmana pugem a una muntanya diferent, amb un mirador diferent, a veure trobar el millor lloc. I he trobat un mirador per la zona de Tarragona, que crec que pot estar molt bé.
1: Per la zona de Tarragona, eh? Juan Carlos, tu estaràs per Catalunya o per on estaràs?
3: No, jo en aquesta ocasió sortiré de Catalunya i estaré per la zona de Palència, que té, doncs, és una planera i té uns horitzons molt, molt nets. I el sol està més alt, a més a més.
1: Juan Carlos, tu que n'has viscut tants, n'hi ha algun que hagis viscut ja i que creguis que potser és el que s'aproxima més al que podem viure nosaltres aquest dia?
3: Per exemple, el 2019, el 2 de juliol del 2019, vam veure un a Xile. En aquesta ocasió van anar al observatori de Cerro Tololo perquè presentaven també un projecte d'observació de com afecta la transmissió de mòbils i de ondes de ràdio, doncs, l'eclipsi. I el sol estava baixet, no tant com estaré aquí, però estava baixet, i va ser espectacular. El que a mi me va impressionar, i tinc fetes les fotografies i timelapses, és de l'arribada de l'ombra, precisament. O sigui, el sol va ser espectacular. Clar, en aquesta ocasió també hem de pensar que està en un lloc privilegiat, aquest observatori, que està a 2.400 metres d'alçada, clar, donant una atmosfera neta, pràcticament fins a l'horitzó, però realment l'efecte de l'arribada de l'ombra de la lluna va ser increïble. I això és algo que veurem també en aquest eclipsi.
1: I també en les estones prèvies valen la pena també, no? Estem parlant tota l'estona del moment, el minut i escacs que hi haurà, però
3: sí,
1: notes alguna cosa? Clar, visualment sí que vas veient, no? Com es va fent el procés.
3: Sí, el que passa és que al principi és molt lent. Pensa que tota la part parcial, hi ha dos parts parcials, la d'entrada i la sortida. La d'entrada triga més d'una hora. Clar, i estan els primers quart d'hora, 20 minuts, i dius, bueno, aquí no passa res, no es veu res, i tal, no? I ja quan ja portes mitja hora, dius, ostres, que raro, perquè el sol està tot despejat, però el sol ja no crema tant.
0: Exacte.
3: Però està passant núvols, no hi ha núvols. I llavors ja t'adones que hi ha un percentatge bastant important i ja comencen a notar-se els efectes de l'eclipsi, no?
0: Jo tinc una pregunta, Juan Carlos, perquè quan has vist 18, et pots trobar amb intangibles com que això, que estigui tapat i que no es vegi l'eclipsi. En tots els eclipsis que has anat, has tingut la sort de tenir el cel serè i poder veure?
1: Exacte, perquè sempre hi ha un risc.
0: Clar, i aquest risc.
3: Home, això ja seria miraculós. No.
0: Per probabilitat...
3: En dues ocasions, de los 18, uno va ser a Sud-àfrica, que es va tapar la totalitat, però després es va tapar una mica, lo van veure així molt entre núvols, i després una altra que també era molt difícil, el 2015, a les Illes Fèroe, lo van tenir tapat, aunque sí, es va veure l'enfosquiment, perquè va ser espectacular. No?
1: Això anava a dir que encara que es tapi, per si algú resulta que se li posen els núvols davant, alguna cosa es viu, no? És a dir, encara que no el puguem veure en la totalitat, les sensacions també ens arribaran. Les vas rebre tu també?
3: Sí, i tant. O sigui, nosaltres hem fet mesures perquè jo els últims viatges l'he fet ja en equips científics, hem mesurat, dient, la baixada o la caiguda, en diria jo, de la il·luminació ambiental, i més o menys en cada eclipsi total és una baixada de més de 20.000 vegades respecte a la llum normal. Sí que l'efecte és brutal.
1: Sí, l'efecte és brutal igualment. Clar, tota aquella gent que ara de sobte li hagi agafat com a mi mateixa un entusiasme pels eclipsis, home, té l'oportunitat de llegir el llibre que el Juan Carlos, amb tota aquesta experiència, ha pogut transmetre amb aquest llibre que es diu Eclipses, la sombra de un gigante. Laia, tu tens moltes ganes de tenir-lo. De fet, tu
2: ja l'he demanat. Ja l'has demanat. Sí, l'estic esperant. És un llibre, anava a dir, no, els autors és el Juan Carlos Casado, però a més hi ha altres científics, el Miquel Serra Ricard, el Carlos Javier Rodríguez Jiménez i el Javier Parra. I pel que he vist jo de la descripció, diu que en aquest llibre trobaràs tot allò necessari per gaudir de l'experiència d'un eclipsi i que et proposaran, doncs, 8 tècniques participatives, doncs, per gaudir-lo més. I volia preguntar-li al Juan Carlos si ens podia explicar una mica més el contingut d'aquest llibre.
1: Clar, sí, sí, explica'ns-ho.
3: Bueno. Aquest llibre explica, doncs, tot el mecanisme de lo que són els eclipsis, també detalla els 3 eclipsis, fa també un avançament de los propers eclipsis totals que s'obriran a la Terra fins l'any 2040 i després es centra en aquest 8 experiments de tipus de ciència ciutadana, o sigui que estan a l'abast de tothom, com la reacció dels animals, que és gravar vídeos del so. És un experiment que ja es va fer al 2017 als Estats Units, la caiguda de la llum respecte a la caiguda de la temperatura, és a dir, el que és la inèrcia tèrmica, o sigui, són uns experiments molt senzills de fer i que poden, bueno, lo que aporti cada persona, doncs es poden fer uns estudis molt, molt interessants.
0: Ciència ciutadana, que se'n diu, no, al final?
3: Ciència ciutadana, sí, senyor.
0: Sí, sí, la temperatura notarem que baixa i després veurem gràfiques i segur que el Servei Meteorològic de Catalunya d'aquí uns dies publicarà gràfiques veient com la temperatura al moment de l'eclipsi baixa i en alguns casos el descens pot ser important, malgrat com deien que és el vespre, sí, sí.
3: És que lo interessant seria, ja que hi ha un desplegament d'una xarxa de observatoris meteorològics, veure la influència de on està dient el recorregut o el camí de la totalitat respecte a los que queden fora. I això pot fer unes gràfiques visuals després de veure la influència de l'eclipsi a dintre i a fora, no?
1: Laia, tu anaves a preguntar.
2: Sí, anava a preguntar, crec que no hi serà a temps per aquest eclipsi, però per tota la gent que vulgui aconseguir aquest llibre també per preparar-se pels propers eclipsis dels següents anys, on es pot obtenir aquest llibre, Juan Carlos?
3: Sí, nosaltres hem habilitat una web, i a més, doncs, posem coses d'experiments, també senzilles, però si us adreceu, es diu astroaula.net. En astroaula.net lo podeu també adquirir ahí directament. I la versió que nosaltres hem fet és una versió, és a tot color. Totes les fotografies que hi ha són fotografies d'eclipsis reals, nostres expedicions, o sigui, no hi ha res baixat a internet. És tot autèntic i és una versió feta molt, molt, molt de cura i molt de carinyo.
1: Doncs jo proposo que la gent ens oblidem, la resta de persones, de sers humans, ens oblidem de les fotografies, mirem-les que faci el Juan Carlos.
3: I tant, i tant, sí, sí.
1: I disfrutem del moment i d'aquest eclipsi, i recordem, Eclipses, la sombra d'un gigante, és el llibre que us estàvem proposant ara, que tindrem totes aquestes imatges, i podeu trobar-lo a través de la web. La web és astroaula.net. Juan Carlos.
3: Correcte.
1: Doncs un plaer, de veritat, sí, haver-vos tingut a tots tres, Laia, Abel, Juan Carlos.
0: Encantat, home.
1: I que realment us desitgem que visqueu aquesta experiència fantàstica i jo crec que haurem de parlar-ne després. Per recollir les dades.
3: Això seria interessant veure després, des de cada punt de vista, com ha estat la cosa.
1: Exacte, des dels tres punts que no ens heu dit encara quins són, però més o menys tenim una aproximació. Exacte, doncs aquí us convocarem. Moltíssimes gràcies a tots tres.
0: Un plaer, gràcies.
3: Gràcies.
4: La primera pedra, amb Noemí Polls.
5: We have a special show tonight. Heart is our musical guest, and today is obviously the solar eclipse. So we thought we have to do what we have to do. We have to sing Total Eclipse of the Heart.
1: Doncs sí, els Estats Units van viure un moment màgic l'any 2024 i el programa de televisió de Tonight Show del popular presentador Jimmy Fallon va aprofitar l'oportunitat per oferir una actuació musical al bell mig de Times Square a Nova York per celebrar-ho. El duet de rock nord-americà Heart, format per les germanes Wilson, va ser el convidat per interpretar juntament amb el còmic aquest clàssic de la cantant galesa Bonnie Tyler. Fallon es va caracteritzar amb un estil vuitanter, amb una perruca i unes ulleres de sol per pujar-se a l'escenari muntat especialment per l'ocasió, al terrat del número 30 de la Rockefeller Plaza durant el mateix eclipsi. Amb ells us deixem.

I a partir d'ara escoltareu els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Com Rita Moreno. I amb aquesta sintonia que tant ens agrada, obrim a Literatura en Xancletes amb el Pep Antoni Roig. Què tal, Pep? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: Una setmana més, un dissabte més.
1: Un dissabte més.
0: Que ens farà viatjar, ho dèiem amb la Nora, eh? Viatjarem amb el Pep Antoni Roig a una ciutat. Portem dues ciutats, portem Marsella i la primera que va ser Nova York.
1: Correcte.
0: I en aquesta tercera ara descobrirem cap a on anem.
1: Sí, no la vam dir la setmana passada, em sembla, no?
0: La vam insinuar.
1: La vam insinuar,
0: que era un lloc de l'exili català, també.
1: Vam anar misteriosos.
0: Sí, vam fer així aquesta cosa que...
1: Fa una mica ràbia, no?
0: Sí.
1: Potser que deixem estar la tonteria fina.
0: Exacte. Vam dir que creuaríem
1: l'oceà. Creuaríem l'oceà, que és una cosa que jo mai no he fet, no ho sé tu, ara t'ho preguntaré.
0: Jo sí.
1: Tu sí?
0: Aviam si
1: és per anar al lloc on anem avui. Avui anem a la ciutat que, després de Barcelona, podríem dir que és la ciutat més important de tota la història de la literatura catalana.
0: Carai.
1: Sí, eh? És Ciutat de Mèxic.
0: Ciutat de Mèxic.
1: Com en diuen els mateixos mexicans, el DF.
0: DF, clar.
1: M'agrada molt, el DF.
0: És a Ciutat de... De fet, es diu, sí, Ciutat de Mèxic,
1: DF. Districte Federal,
0: sí,
1: no?
0: Districte Federal, exacte.
1: I ets estat, tu?
0: Hi he estat, sí. Hi he estat fa... ara no me'n recordaré. 3 anys, 2023.
1: Per plaer?
0: Per plaer, més o menys, sí. Amb els castells de Vilafranca.
1: Home.
0: Sí.
1: Ja se sap que els castells de Vilafranca...
0: Què més plaer que això, no?
1: A tot arreu,
0: on calgui.
1: Què et va semblar, si t'ho preguntes?
0: A mi em va encantar.
1: Et va encantar?
0: A mi em va agradar molt. Em va sorprendre, perquè tampoc no hi anava amb moltes expectatives, però em va sorprendre positivament. I em va agradar molt, la veritat.
1: T'ho pregunto perquè sempre que li pregunto a algú què tal el DF, ui, vigila molt, eh?
0: Ostres!
1: No agafis taxis.
0: Com a Marsella, no? Una mica.
1: Sí, aquest any estem portant ciutats.
0: Jo vaig agafar un taxi, eh?
1: Vas agafar un taxi i estàs viu, estàs aquí.
0: Bé, és veritat. Va ser un trajecte llarg, a més. Va ser un trajecte força llarg i bé. Més, el problema va ser el trànsit, però el taxi en si...
1: Tothom parla de Mèxic DF com bueno, transmet la sensació de que estàs a punt d'entrar un capítol de Narcos.
0: Jo recordo, que m'ho van dir, això, també. No vagis segons quins barris, no vagis, no sé... Bé, la veritat és que cap problema.
1: Al final resultarà que els catalans som uns acollonits de...
0: Sí, això pot passar.
1: De passo que t'emboli.
0: Pot passar.
1: I resulta que arribes a Mèxic i, per tant, no hi ha un senyor amb sombrero tocant una guitarra molt grossa a cada cantonada.
0: No, això... a no ser que vagis a llocs turístics, que suposo que sí. A veure, llocs turístics segur que n'hi ha pels tòpics, no? Però jo recordo que n'hi havia pocs d'aquests. No el vaig veure.
1: I vas tenir sensacions literàries catalanes quan hi vas ser? O sigui, vas percebre el pes de la història de la literatura catalana?
0: No, això se'm va escapar. Vaig percebre part de l'exili. Recordo que ens va venir, justament parlant de castells, ens va venir a veure una àvia que era filla d'exiliats i que es va emocionar molt veient, en aquest cas, castells. Però la part de literària no la vaig copsar, no?
1: Doncs avui anirem a parar aquí, perquè com aquesta àvia neta d'exiliats, evidentment a Mèxic hi van haver molts exiliats, i per tant el nostre viatge avui a Mèxic DF no serà com el que tu vas fer, sinó que serà un viatge purament literari.

0: Doncs...
1: Quina banda sonora, eh?
0: Home, aquesta era obligatòria.
1: Obligatòria, exacte.
0: Tòpica, però obligatòria. Quan trio les cançons per aquesta secció, sempre penso, triaré cançons massa tòpiques?
1: Bé, però és que a vegades els tòpics
0: una,
1: també...
0: Una me la permets,
1: i són
0: no?
1: Per alguns,
0: una me la permets. Dèiem que Mèxic va ser durant un temps la capital o la segona capital de la literatura catalana per motius obvis, no? O sigui, a finals del segle XIX, Mèxic ja era un país de catalans aleshores, ja hi teníem tirada. Pensa, per exemple, que el compositor de l'himne de Mèxic va ser un català.
1: Ah, sí?
0: Sí, això ara que hi ha hagut el Mundial, etc, etc. Sí, sí, sí. Cosetes d'aquestes, sí. Però, lògicament, Mèxic es converteix en una pàtria dels apàtrides catalans a partir de 1939, amb l'exili de la Guerra Civil. Què passa? Doncs passa que després de la derrota republicana del 39, prop de mig milió de persones travessen la frontera francesa, i entre aquesta gent hi havia bona part de la intel·lectualitat catalana. Escriptors, editors, professors, periodistes, artistes... Alguns es van quedar a França, però molts d'altres acabarien a Xile, a l'Argentina, a Venezuela, però el país que va fer un gest extraordinari va ser Mèxic. Suposo que això fins aquí tothom més o menys ho sap.
1: Per tant, Mèxic és el país que més persones rep o el gran acollidor de persones catalanes.
0: Exacte, va fer un welcome refugees important. El president Lázaro Cárdenas va mantenir una política d'acollida als refugiats republicans i fins i tot quan la majoria de governs ja d'aquella zona, diguéssim, ja havien girat l'esquena. I per tant, durant els primers anys 40, molts d'aquells embarcats en vaixells van acabar a Mèxic i formen part de la memòria col·lectiva de l'exili. Hi ha vaixells com el Sinaia, l'Ipanema, el Mèxique, que van ser autèntics transbordadors cap a la llibertat o cap a una vida no perillosa per tota aquella gent que fugia del feixisme que s'havia instaurat a l'estat espanyol. Estem parlant de molta gent, moltíssima. Què va passar? Que entre aquesta gent hi havia noms que ja en aquell moment a Catalunya eren persones que havien fet carrera, diguéssim, en el món de les lletres.
1: Carrera literària, vol dir.
0: Sí, yeah. Periodística, literària. Pere Calders.
1: Home.
0: Avalí Artigené, Tisner. Agustí Bartra. Anna Murià. Joan Sales. Lluís Ferran de Pol. Josep Carner. Estem parlant de tòtems que als anys 30 ja eren algú a Catalunya, i que de cop i volta es troben que, evidentment, han de fer les maletes per preservar la seva vida, la seva dignitat, la seva llibertat, i se'n van cap a Mèxic.
1: Tots aquests que has dit, a Mèxic, eh?
0: A Mèxic, tots aquests, sí. I... Els primers 40, estem parlant de 39, 40, 41, 42...
1: I llavors allà s'han de guanyar la vida d'alguna manera.
0: Aquest és el tema. Aquest és el tema que tu ja et pots dir, Josep Carner, que quan arribes a la ciutat de Mèxic no ets ningú, d'acord? L'exili, però, o sigui, per res del món és una postal amb mariachis de fons per tota aquesta penya. Alguns feien feines que mai no s'haurien imaginat. És a dir, tenim a dibuixants convertits en publicistes, tenim a professors fent traduccions, tenim a escriptors treballant en editorials o en empreses gràfiques. Pere Calders, per exemple, va treballar durant uns anys en una editorial i en el món del disseny gràfic, i ell no venia d'aquest univers. No. Tisner es va convertir en un reconegut il·lustrador i publicista, ja que l'exili obligava a reinventar-se cada matí.
1: Que també devia ser un xoc per ells, persones reconegudes a casa nostra, que en aquell moment, com deia, s'han de reinventar constantment.
0: Sí, correcte. I hi ha una cosa important en tota aquesta tropa mexicana de l'exili, que és que molts arriben allà amb la sensació que potser no tornaran mai.
1: Ja.
0: És a dir, és un exiliat mancat d'esperança, podríem dir així, i per tant creuen que la llengua catalana, que evidentment a Mèxic no es pot parlar,
1: sí.
0: La llengua catalana també necessita un refugi perquè l'estat espanyol està en perill de mort. I què passa? Doncs que si Catalunya havia deixat de ser un lloc segur per la literatura catalana, calia construir una mena de Catalunya portàtil.
1: Ah, ja.
0: I m'agrada aquesta imatge per definir què va significar Mèxic durant l'exili, no? Aquella Catalunya que havia dins d'un editorial, doncs muntem un editorial. Aquella Catalunya que havia dins d'una revista, muntem una revista. Que havia dins d'una impremta, dins d'una tertúlia de cafè. I per això diem que Mèxic DF va ser la capital de la literatura catalana durant uns anys, perquè allà la literatura catalana sí que estava viva.

0: aquest cas, l'emigrant.
1: L'emigrant de Verdaguer, perquè, malgrat alguns feixistes oblidin, tots en algun moment hem sigut migrants d'algun lloc i ho hauríem de tenir molt en compte. Què calia fer, doncs? Calia mantenir durant els anys 40 la literatura catalana, que a Catalunya semblava tocada a morts. Això van fer editorials com Edicions Catalònia de Mèxic, revistes com La Nostra Revista, amb un títol molt, molt concret, La Nostra Revista, o Els Quaderns de l'Exili. I es va crear un entramat cultural que permetia continuar publicant llibres en català quan a Barcelona, en aquells anys, era impossible, perquè la represa de la publicació en català no és fins al 1946.
0: Per tant, els primers anys postguerra, re de re.
1: Absolutament. Si volies publicar un llibre en català, havia de ser fora de les fronteres de l'estat espanyol. El més fascinant és que Mèxic no va ser només un refugi físic, va acabar transformant la literatura catalana i Calders, sobretot, va canviar la seva manera d'escriure, Tisner també hi va escriure bona part de la seva obra, Bartra hi va desenvolupar una de les trajectòries poètiques més importants del segle XX, la seva dona, Anna Murià, hi va consolidar una veu pròpia, fins i tot Joan Sales, abans de tornar i fundar Club Editor, va viure els anys decisius de l'exili mèxic allà, i en molts aspectes, la literatura catalana no només va sobreviure gràcies a Mèxic, sinó que jo crec que podem dir que hi va madurar. Ens està quedant una secció una mica, una mica solemne avui, amb la Marina Rossell aquí darrere cantant. Espero que els espectadors que van camí de la platja no s'estiguin avorrint ni canviant el dial.
0: I que no s'adormin.
1: Però crec que és una... L'hem de donar una mica d'arriba, però crec que és una cosa important, això. És a dir, la literatura catalana aquí estava en perill de mort real. I, per tant, a 10.000 quilòmetres de casa nostra.
0: Va ser la clau, no?, per mantenir aquesta flama, en aquest cas a Mèxic, en aquesta Catalunya portàtil que deia el Pep.
1: Avui t'he portat uns quants llibres que formen part d'aquest laboratori mexicà en el qual molts autors van escriure en català i són llibres que realment han envellit bé, són llibres que es poden llegir
0: avui. Que valen la pena.
1: I són llibres que valen la pena i no només són llibres bons per un català que els pot llegir des de Sant Cugat o des de Calella de Palafrugell, sinó que són llibres que ens expliquen Mèxic. Perquè una de les claus de tots aquests autors és que quan van anar allà van saber entendre la realitat mexicana, els tempos, els seus mites, els seus valors, que evidentment són d'una cultura bastant diferent a la nostra, malgrat la llengua castellana sigui la que s'hi parla i pugui semblar que tot és igual que aquí, doncs no va ser així. I començarem pel primer, per un llibre escrit pel nostre primer protagonista d'avui, Pere Calders.
2: Demà a les 3 de la matinada canvio l'hort del poble per la lluna de ciutat. Demà a les 3...
1: Coneixes aquesta que canta?
0: Jo diria que és Judith Nederman.
1: Judith Nederman,
0: col·laboradora del Via Lliure, també.
1: Doncs cantant precisament Pere Calders en un magnífic disc anomenat Les cançons de la veritat oculta i que neix de les cròniques de la veritat oculta, que és el llibre amb què Calders va guanyar el premi Víctor Català l'any 1954. És un premi important, és un premi que es donava aquí, a l'exili interior, diguéssim, de la literatura catalana, però que és un llibre que va escriure a Mèxic.
0: Això anava a dir. És un d'aquests llibres en aquest moment en què ell és a Mèxic, a l'exili.
1: Correcte. És... Calders comença explorant allà aquell humor subtil, aquell realisme que conviu amb l'absurd, aquella naturalitat amb què els personatges accepten situacions impossibles. No sé com vas, de Calders, cada setmana pregunto el mateix.
0: Mira, aquí puc treure en pit, perquè a casa tinc un recull de tots els contes de Calders entre... Bueno, crec que és pràcticament tota la seva bibliografia.
1: Aquest llibre gruixut.
0: Dos volums. Sí, són dos volums. Ara no et sabria dir l'edició, però sí, són dos volums, i allà sempre que puc intento rescatar algun dels contes, la veritat.
1: Definir Calders no és fàcil, perquè és un autor que en certs aspectes pot semblar surrealista, diguéssim, però ell té aquesta gràcia per juntar lo quotidià amb l'extraordinari d'una manera brutal, i això lliga molt amb la seva estada allà. Avui parlarem d'una novel·la, però no dels seus contes, parlarem d'una novel·la que es diu Aquí descansa Navares.
0: Per tant, novel·la de Pere Calders sobre Mèxic, entenc.
1: Correcte, sí, una novel·la que, de fet, ens porta a un cementiri que potser després del cementiri a Montjuïc és el cementiri més ple de vida de tota la literatura catalana. Perquè Calders va viure 23 anys a Mèxic. Poca conya.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I això es nota en cada pàgina d'aquest llibre. Els seus personatges no són postals exòtiques, són persones de carn i ossos, observades amb curiositat, respecte, ironia. I de què va Aquí descansa Navares? Doncs mira, una riuada destrueix el barri de Barraques on viu Lalo Navares i tota la seva comunitat indígena. Els protagonistes prenen la decisió que faria venir un cobrador d'impostos un diumenge. Si els vius no tenen casa, per què no instal·lar-se a les cases dels morts.
0: Així, eh?
1: Així és.
0: Cementiris, per tant.
1: Sí, així és com els mausoleus dels rics es converteixen de cop i volta en habitatges socials.
0: Que bo.
1: Sí, problema d'habitatge a Mèxic, sí, doncs sí. Cap problema.
0: Solucionat.
1: Ocupem els mausoleus dels rics. Algunes famílies ocupen panteons de marbre amb més habitacions que un hotel de Cancún, mentre altres es conformen amb sepultures modestes. L'experiment sembla una petita revolució urbanística fins que passa allò que acostuma a passar quan els humans tenim l'oportunitat de començar de zero, que tornem a construir exactament el mateix món que volíem deixar enrere. Per tant, a primer cop d'ull, aquí descansa Navares, pot semblar una història absurda, que sembla inventada durant una sobretaula massa llarga amb tequila, podria ser, però en realitat és una de les sàtires socials més fines de la literatura catalana del segle XX.
0: Ah, sí? Per què?
1: Aviam, jo crec que el cementiri funciona com una maqueta de la societat. Crec, eh? Aquí estic posant jo més...
0: La teva interpretació està bé.
1: És un espai on, teòricament, tothom parteix de les mateixes condicions, no? Vull dir, el cementiri, en teoria, tots són iguals. No hi ha propietaris, no hi ha hipoteques, no hi ha promotors immobiliaris.
0: Tots estan igual.
1: Només tombes, sí. Plenes, sí, però plenes d'una cosa que ja ha traspassat, no? Tanmateix, al cap de poc temps, reapareixen les diferències de classe, les enveges, els privilegis, les jerarquies i aquella sorprenent habilitat humana per convertir qualsevol idea igualitària en una oficina plena de formularis. Mm. Crec que és una lliçó que continua sent incòmoda, actual.
0: Home, i tant.
1: El Lalo Nevares, per tant, no és un revolucionari de manual. No pronuncia discursos inflamats ni pretén canviar la història, sinó que és un home pràctic. Si la casa ha desaparegut, en busca una altra. I crec que aquesta senzillesa és una de les grans virtuts dels llibres de Pere Calders. Lluny de convertir el país en un decorat exòtic, Calders va descobrir a Mèxic una manera diferent d'entendre la vida, la mort i el destí, i la seva mirada convida la fascinació amb una ironia tendra, i els protagonistes indígenes apareixen sempre tractats com una enorme dignitat, molt allunyada del folclorisme llestimós que sempre tractem els mexicans.
0: Per tant, tu diries que ens el recomanes abans de viatjar a Mèxic, aquest Aquí descansa Nevares.
1: Correcte.
0: Amb el gran protagonista Lalo Nevares,
1: correcte.
0: El protagonista de Pere Calders.
1: Anem a passar al següent llibre, si et sembla bé.
0: Som-hi.

0: Mishima.
1: Mishima.
0: Oi?
1: Tot torna a començar.
0: Sí, senyor.
1: No té una relació directa amb Mèxic, però sí que té una relació directa amb aquest llibre, penso jo. Et sona Anna Murià? Abans l'hem comentat, Anna, no sé si la...
0: Anna Murià, a mi em sona que és periodista o escriptora,
1: periodista,
0: no sé.
1: Periodista, escriptora i autora massa poc llegida avui.
0: Pot ser que sigui, ara potser, pot ser que sigui una de les primeres directores dones d'un diari... No sé si a Espanya o a Catalunya, el crec que va per aquí, ara buscaré.
1: Pot ser, ara pot buscaré. El d'Anna Murià és un cas molt interessant perquè representa una cara de l'exili que sovint queda eclipsada pels noms de Calders o Tisner.
0: D'acord.
1: Quan parlem de literatura catalana a Mèxic, acostumem a destacar homes i oblidem dones com ella, una de les grans cronistes de l'experiència de l'exili. De fet, si Calders va convertir Mèxic en un espai de fantasia irònica, Murià el va convertir en un espai d'intimitat.
0: Diferent estil, per tant.
1: Sí. Hi ha una diferència important. Molts exiliats escriuen sobre la pèrdua del país i Murià escriu sobre les persones. Els seus llibres no tenen grans discursos patriòtics, li interessa molt més què li passa a una parella que ha perdut la seva casa, com canvia una dona obligada a començar de zero, o què significa estimar algú quan el futur és completament incert.
0: Per tant, parlem d'Anna Murià. Qui era Anna Murià i què feia a Mèxic exiliada, també?
1: Ella s'instal·la a Mèxic amb Agustí Bartra, es coneixen durant l'exili i s'enamoren i acaben sent parella.
0: Ah, d'acord.
1: Vale? I com tots els exiliats, desgraciadament trigarà moltíssims anys a tornar a casa, més de 30, vale? Durant aquest temps participa intensament en la vida cultural catalana a l'exili, escriu articles, col·labora en revista com Lletres, la nostra revista, etc, però la seva obra narrativa madura lentament. Potser perquè abans d'explicar la vida, primer calia tornar-la a viure. I per això he triat aquesta cançó, perquè crec que per entendre què va significar l'exili pels nostres autors, el llibre de Murià és molt important. El llibre es diu Aquest serà el principi.
0: Un llibre d'Anna Murià, que per cert, és que ara estava rebuscant...
1: Ho has trobat.
0: Ho he trobat, i entre d'altres tenia molta relació amb Mercè Rodoreda.
1: Correcte, sí,
0: Que és que ara em sonaven aquestes cartes a l'Anna Murià, em sonava d'això, que era un llibre o unes cartes de la Mercè Rodoreda.
1: Exacte.
0: En aquest cas.
1: Sí, són de la mateixa generació, més o menys, simplement que Murià no ha traspassat tan coneguda com Rodoreda. Aquest serà el principi és un llibre que podríem traduir a dia d'avui com Reset, perquè hem d'entendre l'exili com això, com arribes a un lloc i tot ha de tornar a començar. Per això aquesta cançó de Mishima. És un llibre que el va reeditar Lleonard Muntaner fa 2 anys, amb un pròleg del genial Sam Abrams, i el títol, com et dic, és una declaració d'intencions claríssima. Quan ho has perdut tot, cada dia és un principi.
0: Aquest serà el principi.
1: Aquest serà el principi.
0: Anna Murià.
1: És una novel·la que segueix una dona exiliada que intenta reconstruir la seva existència en un país nou. No hi ha aventures espectaculars, no hi ha episodis històrics, i el drama és, de fet, molt més quotidià. Trobar feina, refer els vincles, conviure amb la nostàlgia i descobrir que mentre esperes tornar a casa la vida continua passant.
0: Per tant, és veritat que és un llibre de molt d'exili, d'explicar i d'entendre millor com vivien aquella gent i com ho van viure.
1: I no apareix l'exili com un fet heroic, sinó com un desgast lent. Jo diria com un desgast domèstic. És un llibre que a mi el vaig llegir fa bastants anys i em va impactar molt, perquè, ostres, penses... Uau, això està... Ho veiem cada dia, els telenotícies, sí. No? Vull dir, ara, amb tot el drama aquest de Ceuta, gent que busca un altre lloc on viure...
0: Que fuig de casa seva.
1: Fuig de casa seva pels motius que sigui, i quan arribi allà, tot haurà de tornar a començar amb una mà davant i una altra al darrere.
0: I és veritat, perdona, que insisteixi en això, però és que el títol és molt clar i molt, molt contundent. Aquest serà el principi d'Anna Murià, que ja és una declaració d'intencions, suposo.
1: La novel·la explica per què uns escriptors catalans acaben escrivint a 9.000 quilòmetres de casa, i aquesta és probablement la millor definició de l'exili. I, per tant, molts escriptors que un dia van marxar, i algú, des d'aquí, no sabem si els hi va dir adéu, però hagués sonat aquesta cançó.

0: demos daré. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
1: Els Panxos. Jo m'he criat en un cotxe, en un Renault.
0: Sí, eh?
1: En un Renault 21, escoltant Els Panxos, si ma mare està escoltant avui la ràdio. Aquesta cançó li dedico amb ella. Quantes històries d'amor, desgraciadament, devia trencar la maleïda Guerra Civil, sí. I quantes històries d'amor devia trencar l'exili, i una història d'amor es va crear a l'exili, que és la que dèiem abans, d'Agustí Bartra i Anna Murià, que es van conèixer el 39, van enamorar-se, van viure junts, i per tant passem d'Anna Murià al seu marit, perquè Bartra és possiblement el gran poeta de la literatura catalana a Mèxic.
0: D'aquest exili, vols dir?
1: Sí, d'aquest exili. O sigui, si es vol entendre en profunditat l'exili català a Mèxic, cal tenir Agustí Bartra al cap.
0: Que bo.
1: L'any 1944 va escriure la colossal Oda a Catalunya des dels tròpics. Un poema duríssim, duríssim, colpidor, i que avui no parlaré, perquè la gent està de vacances i ara no és qüestió
0: d'això. Anem a buscar una altra cosa.
1: Sí, però el recomano moltíssim.
0: D'acord.
1: Si en algun moment teniu temps, Oda a Catalunya des dels tròpics. Parlarem d'un altre poema. Parlarem d'un poema d'Agustí Bartra que parla de... que ens portarà a les piràmides de Teotihuacán.
0: D'on?
1: Teotihuacán.
0: Ah,
1: no m'ho facis repetir.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tu que hi has estat, potser les has
0: visitat. Teotihuacán, les he vistes, sí, sí.
1: Però que també ens parlarà de Quetzalcoatl.
0: Ostres, ho estàs complicant, això, eh?
1: Bueno, aquests noms d'espardenyes del Decathlon del Quechua. Aquests noms maies. No, perquè és un poema de Bartra que no és que expliqui l'història de Mèxic com ho fa un manual d'història, sinó que intenta una cosa molt més ambiciosa, comprendre l'ànima d'un país. És a dir, ell arriba allà i s'interessa moltíssim per... Com són aquesta gent? Igual que els grecs tenien Prometeu o Ulisses, les civilitzacions mesoamericanes tenien Quetzalcoatl.
0: T'ho estàs posant difícil, també,
1: sí,
0: tu.
1: Aquesta T, al final, m'està donant pel sac. És un ésser vinculat al coneixement, a la creació, al sacrifici i al renaixement. En adoptar aquest mite, el que fa Bartra és una cosa molt significativa. Deixa mirar Mèxic amb els ulls d'un exiliat i comença a mirar-lo des de dins, intentant entendre la seva memòria més profunda.
0: Estem parlant d'Agustí Bartra, que era l'home o la parella d'Anna Murià, i que, per tant, més enllà d'aquest Oda a Catalunya des dels tròpics, que és un poema que el Pep us recomana, n'estem parlant d'un altre, en aquest cas.
1: Sí, estem parlant d'un poema sobre Teotihuacán.
0: Bartra
1: és un home que fuig de Catalunya i passa pels camps de concentració francesos famosos del Rosselló.
0: Abans d'anar a Mèxic.
1: Sí, de les platges d'Argelers, i allà escriu una novel·la increïble que també recomano a tothom, que es diu Cris de 200.000 braços. Un llibre també duríssim que explica com vivien els refugiats catalans en aquelles platges d'Argelers duríssimes al 39. Què li passa a Bartra? A Bartra el que li passa és que el seu vell món s'ha enfonsat i per això se sent atret per una divinitat que simbolitza la mort i el renaixement, la destrucció i la possibilitat d'un nou començament. En el fons, Quetzalcoatl acaba convertint-se en una metàfora del mateix exiliat. Algú que ha de morir simbòlicament per poder tornar a néixer en una altra terra.
0: Tornem al mateix, eh? Tornar a començar, des de zero, des del que faci falta.
1: Tota l'estona. El poema de Quetzalcoatl és més que un poema sobre una divinitat precolombina, doncs, és el testimoni del moment en què la literatura catalana deixa de mirar només cap a Europa i estableix un diàleg profund amb Amèrica i amb aquella Amèrica precolombina. Això és important. Per tant, és un poema que suposo llegir-lo davant les piràmides de Teotihuacán o al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic deu ser entendre que durant unes dècades els grans mites de Mesoamèrica també van ser escrits en català, o això és el que va intentar Bartra. Que, per cert, ara que tenim el boom de l'Odissea de Christopher Nolan,
0: sí,
1: deixa'm recomanar als nostres oients també que Bartra va escriure un altre llibre també sobre un heroi que no pot tornar a casa i que es diu Odisseu. Allà, si en aquest poema que estem parlant Bartra agafa el mite de Quetzalcoatl per parlar de l'exili, a Odisseu agafa el mite d'Odisseu, de l'Ulisses, de l'Odissea d'Homer,
0: sí,
1: per parlar d'una altra persona que no pot tornar a casa. És evident que el trauma de l'exili va marcar tota la carrera literària de Bartra, la seva literatura es basa principalment en això, però no per això és un autor que no haguem de deixar de llegir, perquè és un dels grans autors de la literatura catalana del segle XX i avui dia està lleugerament abandonat. Tenim temps de fer un últim llibre o anem molt malament?
0: No, sí? No, tira, tira.
1: Doncs vinga, va, últim. Una Una mica d'alegria.
0: Home, ara
1: una
0: sí.
1: Una mica d'alegria, perquè no tot ha de ser exili ni, ni en 39. Això que sona és la troba Kung Fu.
0: Sí, per tant, però parlem de Mèxic.
1: Parlem de Mèxic, però ara parlarem de Mèxic des de l'actualitat.
0: D'acord.
1: Des del món contemporani.
0: Un llibre més contemporani.
1: Perquè tenim una autora a Catalunya, una catalana, que jo crec que és la persona que millor coneix Mèxic en tot el nostre país, que és la Lolita Bosch. Mm. I Lolita Bosch ha viscut durant molts anys a Mèxic i ha escrit, té un llibre que jo crec que pot anar molt bé per entendre Mèxic. En el llibre, la narradora intenta reconstruir la seva història personal a partir dels fragments dispersos d'una infància marcada per la fragilitat emocional, els silencis familiars, la dificultat d'entendre el món dels adults, etc, etc. No és una autobiografia estricta, però és evident que beu de moltes experiències viscudes i de la seva escriptura profundament autobiogràfica. El més sorprenent és el títol.
0: El títol és...
1: Una vida normal.
0: Una vida normal.
1: Una vida normal. Poques vegades un títol ha estat tan irònic.
0: Ah, perquè... però és ironia, eh?
1: Sí, perquè el llibre planteja, crec, una pregunta incòmoda. Què vol dir exactament tenir una vida normal?
0: Bona
1: pregunta. Qui decideix que és una família normal, una infantesa normal, una manera normal de créixer? La Lolita Bosch ens suggereix que darrere d'aquesta aparent normalitat sovint s'amaguen pors, violències i una gran solitud. La novel·la està escrita, crec jo, amb una prosa molt depurada, gairebé transparent, i com passa amb els bons records, o els mals records, el que pesa en ella no és tant com s'explica, sinó allò que queda flotant entre línies. On és Mèxic?
0: Això t'anava a dir, dic jo de moment...
1: A diferència dels llibres dels exiliats, aquí Mèxic no és un escenari històric ni una terra d'acollida, sinó que és una part natural de la biografia de l'autora. Recordem, crec jo, no la conec personalment, a l'Olita Bosch, però crec que ha viscut la meitat de la seva vida a Mèxic, i per tant, en un llibre que és una autobiografia, Mèxic hi apareix. I és una bona manera de descobrir un Mèxic contemporani, un Mèxic del segle XXI, i a sobre escrit des d'uns ulls catalans.
0: De fet, ara llegia que la Lolita Bosch té un postgrau en lletres de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Per
1: Correcte.
0: Tant, això també, durant molts anys que ha viscut a Mèxic.
1: I de fet, jo crec que en aquests llibres que hem parlat, on la gran pregunta que planava a l'aire era quan tornarem a casa, en aquest llibre de la Lolita Bosch la pregunta no és aquesta, sinó que és qui som quan pertanyem a més d'un lloc, que és una mica el conflicte que ella proposa, no? Vull dir, ella, no sé si és en català o mexicana, el Marc Cross... Marc Crosses? No?
0: Marc Crosses, sí.
1: Al Marc Crosses li passa una mica el mateix.
0: Sí, de fet, al Marc li passa que fins i tot ja ha esborrat l'accent castellà.
1: Correcte.
0: Del castellà, diguem-ne.
1: Correcte. Doncs m'interessa també aquest dilema, no? O sigui, en quin moment deixes de pertànyer al lloc on has nascut i passes a pertànyer al lloc on fa tants anys que vius. Això, en tot aquest capítol que hem fet sobre els exiliats o sobre les persones que transplantades que viuen en un altre lloc, em sembla interessant. I amb això, Arnau, jo crec que ho podríem deixar per aquí.
0: Hem dit, de Lolita Bosch, Una vida normal.
1: Una vida normal.
0: Una vida normal, títol irònic, diu el Pep, però que també aquesta recomanació per explicar i per entendre una mica més Ciutat de Mèxic, com hem fet amb altres exemples més de l'exili, més antics també, de fa més enrere, però aquesta última recomanació de la Lolita Bosch que avui ens ha fet el Pep Antoni Roig per conèixer una mica més la Ciutat de Mèxic a través de la literatura catalana. Pep, la setmana que ve més...
1: La setmana que ve anirem a... Ho podem dir, així.
0: Va, digue-ho, no? Sí, prou de fer-nos els
1: interessants. Anirem a Londres, que és una ciutat, suposo, trepitjada per moltíssima gent.
0: Serà la primera vegada en aquestes seccions que els dos hem estat a Londres, a la ciutat, en aquest cas.
1: És veritat. Doncs mira.
0: Perquè ni Nova York, ni
1: Marsella,
0: ni Ciutat de Mèxic, els dos.
1: Ciutat de Mèxic, d'EFA.
0: Londres.
1: La setmana que ve, els dos que hem estat a Londres, parlarem de Londres i de llibres escrits per catalans allà.
0: Doncs fins la setmana que ve, Pep Antoni Roig, amb la literatura en xancletes. Que tinguis una bona setmana.
1: Gràcies.
0: Cuida't.

0: en els millors moments del Via Lliure d'avui. Segur que us ha passat alguna vegada que quan arriba l'estiu, arriba el bon temps, potser marxeu de vacances, si teniu aquesta sort, i de cop i volta us canvia la forma d'anar de ventre, com si el vostre cos sabés que no és a casa, que ha marxat de la zona de confort, de la zona segura, o bé que, de sobte, al contrari, has d'anar al lavabo 3 vegades seguides, o al revés, que no hi tornes a anar durant tot el viatge. En fi, els problemes digestius són una realitat quotidiana, una cosa normal, però també és veritat que sovint són un tema tabú, que ens costa a vegades parlar-ne, que fem servir molts eufemismes a l'hora de referir-nos-hi, però per això avui ens volem preguntar per què aquests problemes digestius a l'estiu s'accentuen amb la calor i amb les vacances, i sobretot què podem fer per evitar-los. Per fer-ho, com us deia, ens acompanya al Via Lliure de RAC1 el doctor Xavier Aldeguer, metge digestòleg i coordinador d'innovació dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona i Salt. Xavier, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, és així, eh? Passa, detecteu que realment els canvis es produeixen a l'estiu amb la calor, però sobretot amb els canvis de rutines?
1: Totalment, de fet ho has definit molt bé. Hi ha dos aspectes fonamentals. Un és la calor. Òbviament el fet d'anar de ventre té molt a veure també amb el nostre estat de benestar habitual. Quan hi ha una calor extrema, el nostre cos està sota estrès. Una manera d'expressar aquest estrès és en canvis en el nostre ritme d'anar de ventre. I llavors, òbviament, hi ha un canvi de rutines que hi ha un subgrup de gent, diguem, això ja és en funció de perfils de personalitat, que aquest canvi de rutines té una traducció en els seus hàbits en general, específicament en aquest hàbit, que potser és el que, com has dit ben bé, va més amagat, diguem.
0: Això no va dir.
1: Més en privat, diguem.
0: És a dir, dels dos factors que has dit, la calor i els canvis d'hàbits, quin és el més influent? Quin és el que realment passa més factura a l'hora d'això, d'anar al lavabo, d'anar de ventre?
1: A veure, quan estem parlant d'una calor per sobre de 35 graus, és un factor molt important.
0: Que passa, perquè aquests dies a Catalunya...
1: Això t'ho dic, i això porto pacients, diguem-ne, sobretot, no?, aquestes malalties digestives funcionals, síndrome d'intestí irritable, no?, que estan pitjor durant aquests dies, està claríssim. Però, en global, en general, és el canvi d'hàbits.
0: Canvi d'hàbits per la relaxació o per què?
1: Al revés, aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida,
0: sí,
1: cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
0: Què vol dir això?
1: Vol dir que nosaltres ens ensenyen, diguem-ne, per anar de ventre necessitem que es coordinin 8 músculs. No és banal.
0: Carai.
1: No és banal.
0: No.
1: Però al final, l'últim control, i per això ens ho ensenyen, no?, és l'esfínter anal extern, que dependrà de la nostra, diguem-ne, voluntat. Aquesta és això el que ens ensenyen en els 2 anys de vida, no?, i que inclús podem condicionar a vegades inclús amb alguns animals domèstics. Què passa? Doncs des del moment que aquest esfínter el controlem de forma conscient, dependrà una mica de com siguem nosaltres mateixos. Per tant...
0: Del nostre cervell, vols dir,
1: la nostra manera de ser. Hi ha gent que, per exemple, doncs, és molt més acurada, no?, més ordenada en les coses, més exigent, vol que tot estigui net, polit, si va en un lavabo que no és el seu, on té tot controlat com espera que sigui, que sap que només l'està utilitzant ell o ella, i en tot cas alguna parella més, alguna persona més, però que ho té molt controlat, el fet d'anar a un lloc on, per exemple, entre altres coses, pot ser un lavabo que no el visqui de la mateixa manera a nivell d'higiene. Dos, que li manin la pressa, perquè estic potser viatjant d'un lloc a l'altre o m'estan esperant perquè hem de sortir...
0: Els horaris,
1: em canvien els horaris, perquè aquesta és l'altra, no? Doncs tot això, per exemple, inclús també et diria, hi ha gent que té hàbits desordenats d'anar de ventre, que potser li venen ganes en moments no adequats, s'ha d'aguantar les ganes, després ja se li descoordina. Per tant, hi ha molts factors que estan influint en aquest moment.
0: Per tant, aquesta relació entre l'intestí i el cervell, que és clau perquè la cosa vagi com tu vulguis.
1: Clau. Es parla del segon cervell, però no és banal. És real, això.
0: Diguem el segon cervell, a què et refereixes?
1: El tub digestiu.
0: D'acord.
1: Bàsicament tenim tantes terminals neuronals al tub digestiu com al cervell i podríem anar, no vull explicar gaires coses científiques d'aquest cas, però podríem dir que podem anar quan hi ha el desenvolupament embrionari, la tercera setmana del desenvolupament embrionari, les cèl·lules que acabaran definint el cervell i la part anterior del tub digestiu surten d'allà mateix.
0: És a dir, que és una peça clau.
1: Exacte, una extensió de nosaltres mateixos.
0: Pregunta, durant l'estiu, durant les vacances, hi ha tècniques per la gent que ens estigui escoltant per relaxar, això que tu deies, no? Per relaxar l'intestí quan estem fora de casa o quan canviem d'hàbits, hi ha tècniques per anar millor de ventre, anar millor al lavabo i parlo de més regularment o menys regularment, que també ajustar, diguem-ne, la situació.
1: A veure, òbviament, un dels temes importants és que sobretot anar al lavabo, cadascú necessita el seu temps, i sobretot certa desconnexió. El que són els nostres, diguem, reflexos naturals funcionen millor quan menys hi intervenim des del punt de vista cerebral. Per tant, què va bé? Desconnectar una mica en el moment d'anar de ventre, sobretot no, quan costa una mica, doncs en aquest cas, per exemple, una lectura mentre estem anant de ventre. Dic lectura, no dic mòbil.
0: Important, això.
1: Sí.
0: Una revista, per entendre's.
1: Una revista.
0: Una clàssica revista.
1: La lectura rebaixa els nivells de dopamina, val? Que és un dels factors que a vegades ens estressa, que en canvi és al revés del que fa el mòbil.
0: Ja hi ha
1: estudis que demostren que l'ús del mòbil en el lavabo augmenta el restrenyiment i les hemorroides. Per tant, compte, estem més estona del que tocaria quan tenim el mòbil.
0: Per tant, mòbil prohibit al lavabo no només a l'estiu, sinó durant tot l'any?
1: Tot l'any. Aconsellaria més a lectura. A vegades, aquí, si em permeteu, us diré una anècdota. Aquí també anar en compte i veuràs com influeix, no, els condicionaments. Hi ha una entitat que es va descriure, que té el nom d'una persona japonesa que va enviar una carta un dia precisament a un mitjà de comunicació, que es deia la Marie Kawaoki, avui es diu la síndrome Marie Kawaoki, va enviar una carta a un mitjà de comunicació japonès que va dir, escolti, hi ha algú més que li passi com jo, que cada vegada que entro a una llibreria se m'escapa la caca?
0: Què dius?
1: Sí. Això jo ho he viscut en un parell de pacients, vull dir que puc, també dono fe que això succeeix, que t'expliquen, escolti, només puc anar a una llibreria, la qual vaig directe al lavabo i després, quan ja em relaxo, ja puc començar a mirar llibres. Això els passa perquè fan un reflex condicionat de l'olor del paper, de com que llegeixen al lavabo un llibre, quan entren i senten olor de paper, se'ls dispara el reflex d'anar de ventre de forma incontrolada.
0: Però és una cosa al revés, com que ells llegeixen una revista, un diari, un llibre al lavabo, quan entren a una llibreria, això,
1: Sí, això és molt important. Penseu que això forma part d'aquests conceptes que es diu reflex condicionat. No sé si... és a dir, són ja reflexes en els quals nosaltres no hi posem el cap, no? Això va venir d'uns estudis molt, molt interessants que va fer un investigador rus a principis del segle XX, que es deia Pavlov, que va agafar uns gossos, que sabem que, clar, nosaltres tenim una fase cerebral de la digestió. És a dir, tots hem de saber que només per flairar o per un menjar o beure, ja comencem a salivar,
0: sí,
1: i el tub digestiu comença a moure. Això es diu la fase cerebral digestiva. Això ens hauria de fer pensar tots fins a quin grau el nostre cervell controla el tub digestiu. No cal que el menjar entri per la boca perquè el tub digestiu es comenci a moure.
0: Això passa amb el cafè, per exemple?
1: Per exemple, l'olor de cafè del matí a molts ja ens està activant. Llavors, què li va fer a aquest investigador? Els va posar una sonda per mesurar els sucs gàstrics.
0: Els gossos.
1: Els gossos, cada vegada que els ensenyava un plat de menjar. Llavors, quan ho va fer això 100 de vegades, va notar la mitja i va fer una segona part de l'experiment. Ara, cada vegada que els ensenyava un plat de menjar, feia sonar una campaneta.
0: D'acord.
1: Llavors, això ho va fer 100 de vegades, val? Va veure que era igual que la primera part. La tercera part és la bona. Va fer sonar una campaneta i va demostrar que els gossos secretaven el mateix suc gàstric que quan els hi havia ensenyat el plat de menjar, però no hi havia plat de menjar.
0: A la tercera no hi havia plat
1: de menjar.
0: Esclar, ells relacionaven
1: ja d'una forma inconscient, i això està al darrere de molta dels problemes digestius de la gent. Per exemple, he hagut de diagnosticar agorafòbies, que és fòbia a sortir al carrer, a través de que no et diuen que tinguin una agorafòbia, et diuen que cada vegada que surten que volen sortir al carrer se'ls escapa la caca, només també al sofà de casa.
0: Ostres.
1: Sí, clar, perquè és la por, allò que fan ells, no? Ja estan veient de que sortiran i se'ls activa l'adrenalina.
0: Retornant també a l'estiu i als canvis de tendències, una de les explicacions, un dels mites que també corre, una de les brames que corre, és el canvi d'aigües, que per això la cosa es desestabilitza. Rius, mentida.
1: Sí, mentida. No, és el que us deia abans. És el canvi aquest, és aquest reflexos. És el canvi d'aigües, no. No està la persona còmoda en la seva nova situació per poder anar de ventre amb tranquil·litat. I és això, jo he vist gent que té ritmes d'anar de ventre, que diria en situació normal, que consideraríem dins de la mitja, doncs en aquest cas, clarament, doncs deixen d'anar-hi. I és perquè és això, és aquesta, el que es deia abans, hi ha gent que és més sensible a això. Que aquí és el perfil de personalitat que és diferent.
0: No? Clar, perfil de personalitat, dius, però jo, sense ser científic sí. I sense tenir-ne ni idea, la meva lògica em diu, si a les vacances tenim menys estrès, estem menys atabalats, hauríem d'anar millor de ventre, o no?
1: Això és una molt bona pregunta. Tinc gent que va pitjor de ventre durant les vacances.
0: Sí, eh?
1: Sí. Això són perfils de personalitat que tenen molt autocontrol durant diguem-ne, la seva vida habitual, van amb molt d'estrès, a la feina, etc. I normalment, mentre estan amb l'estrès, els workaholics, que li diuen els anglesos, no, van tirant. Quan baixen aquest estat d'autocontrol, se'ls dispara el budell. Això desapareixeria si en lloc de 15 dies de vacances es anés allargant. Per exemple, alguns d'aquests, que això és un problema, estan pitjor els caps de setmana que entre setmana. A tu passaria el revés.
0: A mi passaria el revés. Exacte. Mira, dilluns o dimarts.
1: Exacte. És a dir, en el moment del pic de l'estrès, controla millor anar de ventre. En canvi, en el moment que es deixen anar, estan pitjor. Això és molt típic. Per tant, no és... O sigui, hi ha alguna gent que m'ho diu, ostres, però és que jo, les vacances, que estic relaxat. No, escolti, és que això, malgrat que vostè conscientment ho pensi...
0: No va així. Problemes digestius més habituals en homes o en dones?
1: Bueno, és una bona pregunta. A veure, entenem que hi ha un cert... És veritat que, per exemple, la síndrome d'intestí irritable, no? Que seria és més freqüent en dones. Sempre hi ha hagut aquest debat sobre si les patologies funcionals més vinculades a aquesta més sensibilitat a l'estrès és superior en el sexe femení que el masculí. Això sembla que una mica hi és, però podríem parlar d'un cert esbiaix. El que sí que és veritat, no obstant, és que les dones tenen un problema afegit, que és el sòl pèlvic. És a dir, sobretot dones que han tingut fills, els músculs que intervenen en anar al lavabo, entre altres, són els músculs del sòl pèlvic, i els tenen més, diguem-ne, tocats, diguem-ne, en aquest sentit, pel fet d'haver hagut de fer els treballs de part en molts dels casos. Per tant, sobretot en dones en edats de més de 40 anys, sí que és més freqüent aquesta descoordinació a nivell d'anar de ventre, perquè ve d'aquest factor.
0: Parlem d'alimentació, perquè suposo que l'alimentació ha de tenir un paper fonamental en com anem de ventre.
1: Sí, a veure, aquí primer hem de triar tota aquesta parafernàlia que no porta enlloc, que és el tema de les suposades intoleràncies, no?, que ara estan de moda, que en el fons també està al darrere molt de reflexos condicionats, perquè si jo ara et dic que el pèsol és el problema del teu budell i t'ho recalco, el proper dia que vegis un pèsol ja et sentirà malament.
0: I ja diràs que allò no...
1: Clar, això per una banda. Llavors, per començar, el que hem de dir és la dieta mediterrània variada és la millor dieta que tots podem fer. A partir d'aquí, és veritat que a l'estiu ens canviem les dietes habitualment. Depèn, clar, què passa? Depèn d'on viatgem. Primer, tenir molt present que òbviament, si anem a països on hi ha moltes fruites, etc., a vegades mengem molta més fibra del que habitualment menjaríem. Per tant, això, vulguem o no, es tradueix en molt més de vendre. Això ho hem de tenir molt clar. Però també pot ser al revés. A vegades és això, no? Es menja d'una forma desordenada, estem en viatge, trasllat a un lloc a l'altre, i després moltes persones que estan acostumades a una certa ingesta de fibra potser mengen menys. Per això, per tant, és una mica tenir-ho present. Òbviament, l'altra cosa que tots hem de tenir molt clar és la prevenció després de la diarrea del viatger. La diarrea del viatger vinculada a les infeccions, i això està clar, que aquí ja doncs, tenim molt en compte segons quins llocs anem, no? Països en vies de desenvolupament, doncs vigilar sobretot les aigües.
0: Les aigües.
1: Sí, no? Això sí que tenir aigua embotellada, això diguem, s'ha de tenir present. I aquí sí que inclús es pot prevenir, hi ha algun tipus d'antibiòtic no absorbible que es pot prendre una mica abans, però bé, això seria un cas molt particular, sobretot en països en la que la higiene diguem-ne, no és, sabem que no és tan adequada. Però en general, el que és més habitual és el que t'he explicat, aquests canvis tant per una banda com per l'altra. Per tant, consell, bé, jo també diria també diria una cosa. A vegades el anar de ventre és com el vivim. Sí, estem en un país en el que hem menjat més fruita i anem al lloc d'una vegada que anàvem al dia i anem dos o tres... dues o tres vegades de dir, escolta, no passa res.
0: Que no passa res, no?
1: Exactament. Ja. A vegades també és com ho vivim. Ja. Vull dir que també després d'això també vas i poses una mica de... Els pacients t'ho expliquen i és, home, els poses una mica de balança.
0: Perquè això vol dir que tu detectes que ens sobreanalitzem molt en aquest tema de l'aparell digestiu i de com anem al lavabo?
1: Absolutament.
0: I és un problema.
1: Sí, perquè a més, em sap greu dir-ho, perquè a vegades fa gràcia, perquè a tothom li puc explicar, dic, home, dic, segur que ho has d'explicar, que
0: és
1: que no sap ni la meva parella. Dic,
0: ah.
1: O sigui, és a dir, hi ha un tema que aquest encara és molt tabú, i fins i tot no s'expliquen moltes altres coses. Diguem-ne, tots podríem explicar un dia que hem tingut, per dir alguna cosa, no?
0: Sí.
1: Una arrítmia al cor, per dir una cosa, això s'explica amb naturalitat. Però que tens un problema específic al moment d'anar de ventre, etcètera, ha de ser algú de molta confiança, i què passa? Que a vegades alguna d'aquestes persones que ja tenen un caràcter que, de fet,

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Tota la classificació, perquè més o menys ens ho apunta. A partir d'aquí, el més important de les centes no és tant la forma, que sí, però no tant, per exemple, és a dir, bàsicament el que preguntes quan per saber, per exemple, una malaltia més funcional com un intestí irritable, preguntes si fa boletes, no? La persona fa boletes, això es diu inclús fentes caprines, no? Per exemple, la cabra, són molt típiques d'aquí, o fentes explosives, per exemple, d'acord. Però sobretot el més important és la presència o no de sang. Aquestes sí que ens n'aniríem una mica del tema d'avui, però seria sobretot, aquí sí que, si algú fes, sobretot sang barrejada, que no n'havia fet mai abans, hem de saber clarament si és, sobretot a partir dels 40 anys, veure que no sigui de, si és d'hemorroides, doncs mirar-s'ho, però òbviament aquí hem d'estar més pendents que no hi hagi algun altre pòlip o alguna lesió més important.
6: Tema pràctic per ja anar acabant. Hi ha alguna manera que, o dit d'una altra manera, com ha de ser un lavabo per poder anar de ventre tranquil·lament i per afavorir fins i tot a tenir un aparell digestiu o un sistema digestiu que vagi bé?
5: Val, a veure, jo recomanaria, en els lavabos, sobretot les persones que tenen una certa dificultat d'anar de ventre, bueno, primer, que sigui un lavabo en el qual un s'hi trobi confortable i net, habitualment això va una cosa associada a l'altra, amb una mica d'elevació dels peus, perquè això ens ajuda a relaxar més els músculs, s'assembla una mica quan, bueno, vaja, no?, la figura del caganer, no?, quan anem al lavabo a la gatzoneta,
6: sí.
5: És això, doncs aixeques una mica els peus i això ajuda a anar de ventre. I després l'altre, jo recomano molt limitar el paper de vàter. I llavors, per tant, ara molts dels meus pacients es reconeixen que incorporen al lavabo el rajolí.
6: Què vol dir el rajolí?
5: El rajolí d'aigua per netejar-se quan acaben d'anar de ventre.
6: Ah, sí? I sí. Això pot ajudar, eh?
5: Sí, sobretot, per què? Perquè a vegades, sobretot quan es va molt restret, hi ha molta gent que té molts problemes en l'àrea anal per excessiu refregament amb el paper de vàter. I al final això és cultural. Mm-hmm. Nosaltres al món occidental vam decidir el paper, per exemple, al món sobretot oriental...
6: El Japó, per exemple, no? És un clàssic, això.
5: L'aigua. I fixeu-vos com, que dèiem abans, està confortable. Al Japó tenen un botó en el lavabo que fa el soroll, que imita el soroll de tirar l'aigua per quan fan un pet que quedi amagat al so.
6: I fins i tot diria, jo no he estat mai al Japó, però diria que fins i tot hi ha l'opció de posar música
5: per relaxar.
6: Vindria a ser una mica això, no?
5: Vindria a ser, és per això i per amagar els sorolls que fas quan vas de ventre.
6: Estem parlant amb el Xavier Aldeguer, el Via Lliure, que és digestòleg, que estem intentant aclarir per què i com podem millorar el nostre aparell digestiu també en vacances, quan canviem els hàbits i quan canviem potser l'alimentació. El Xavier també va participar a l'estudi de la femta de la Maria Branyas, que és una de les persones més longeves del món, que va morir a l'agost del 2024 amb 117 anys i 5 mesos, que és un cas que va cridar molt l'atenció al món científic. I que diria això, que tu vas participar en l'estudi de la seva femta, vau trobar una cosa que havia estat clau en la vida de la Maria, que és que menjava 3 iogurts del dia de la fageda.
5: Sí, a veure, aclarim-ho. És veritat que nosaltres vam ser els que vam analitzar la microbiota de la senyora Branyas i ens va sobtar que tenia una gran quantitat de bifidobacteris. I a part que era una microbiota que era més d'algú que tingués 70 anys que en tingués 117.
6: Yeah.
5: Dues coses importants aquí. Era una senyora que feia una dieta mediterrània, variada, clàssica, que, bueno, no, com de la corresponia per la seva generació. Però llavors, aquests bifidobacteris van veure que és que des de que va entrar a una residència, fixeu-vos, estic parlant, va entrar a una residència amb 96 anys. Clar, va viure fins als 116, va estar 20 anys en una residència. Per tant, aquí ens va anar molt bé perquè vam poder seguir clarament la seva dieta i vam veure que li agradaven molt els iogurts i que prenia 3 iogurts al dia. Això, fixeu-vos, a mi em va cridar molt l'atenció i haurem de demostrar fins a quin punt això és important, perquè va, fas...

0: 120 anys, va haver-hi un metge rus que es deia Metchnikoff, que va ser que era un alumne d'en Pasteur, que va crear el nom de probiòtic a partir d'estudiar poblacions longeves de Bulgària, perquè, i que eren els consumidors de iogurts, també. I allà va descobrir el que li diuen el Lactobacillus bulgaricus, que és el que encara avui s'utilitza per ferment de iogurts. I llavors dius, ostres, hi ha alguna connexió en això? Nosaltres ara volem tirar endavant un estudi específic en gent centenària, precisament per valorar perfils de microbiota i veure fins a quin punt així podria estar influint. No obstant, algun iogurt de tant en tant, llavors aconsello a la gent, això sí, que no sigui desnatat.
1: Ah, important això.
0: Sí, el que serien els probiòtics, els gènes, els bacteris probiòtics tendeixen a viure en el greix. Per tant, una certa quantitat o semi és important que hi sigui.
1: El Xavier Aldeguer, que és digestòleg i que tracta el dia a dia amb aquests temes, ara et canvio de tema, però no sé si els catalans som especialment escatològics. Tu has detectat que realment és una cosa que ens interessa, perquè tenim el tió, tenim el caganer, realment el món al voltant de l'aparell digestiu és una cosa que realment, no sé, ens agrada, ho tenim incorporat.
0: I el nostre llenguatge, no? De
1: fer, però a la vegada...
0: Fem un merder sempre a les
1: coses. Senyor,
0: coses,
1: sí senyor, no? Sí senyor. Però a la vegada també és una mica tabú, és el
0: sí,
1: que deies abans.
0: Sí, a veure, això està clar que nosaltres tenim una cultura... Bueno, hi ha un riu, no sé si ho saps, hi ha una riera a Barcelona que està coberta, que es diu el Mar d'Ençà.
1: Ah, no?
0: Sí, doncs que ho sàpiga.
1: Ah, no ho sabia.
0: Sí, sí. Per tant, a veure, ho tenim molts noms vinculats a això en el nostre dia a dia, i potser sí que som una cultura que ens vam adonar molt ràpidament que les femtes no són material de rebuig, sinó que poden ser material de riquesa. Al final, el tio és això.
1: Sí, senyor.
0: I llavors jo m'agrada, aquí sí que em poso una mica de potser història-ficció, però no és ficció que nosaltres potser som catalans, perquè l'emperador August de Roma va tenir problemes digestius. Mm-hmm. I algú li va dir que les aigües, hi havia unes aigües molt bones al voltant d'un lloc que es deia Tarraco, i llavors ell què va fer? Doncs va dir, va traslladar tota la cort, no, de Roma, la va traslladar a Tarraco i va fer la Via Augusta, que de fet d'alguna manera va ser clau en la romanització que vam tenir en aquesta zona, que va ser molt més important que altres zones de la península Ibèrica.
1: Perdona, m'estàs dient que llavors la Via Augusta, entre d'altres, vol dir que es va crear, es va impulsar perquè aquell emperador tenia mal de ventre?
0: Sí, tenia unes diarrees, de fet s'ha discutit molt quina malaltia tenia, no queda molt clar, però tenia unes diarrees, alguns diuen que potser era simplement una sinamentes irritable, altres diuen que potser tenia una malaltia inflamatòria, no ho sabrem mai, però el que sí que sabem és que va ser clau això perquè ell es traslladés durant un temps i tota, diguem-ne, el poder de Roma a Tarraco. Sí,
1: carai,
0: sí.
1: Carai, quines coses aprenem al Via Lliure, eh? Avui amb el Xavi Aldeguer, que és digestòleg i coordinador d'innovació dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona i Salt. Això, hem pogut xerrar de diverses coses. Per cert, ràpidament, ens pregunten per Twitter. Podeu preguntar al doctor qui mana més, si aquest primer o segon cervell, que dèiem, el primer cervell, que és l'habitual, i el segon, que era el voltant de l'aparell digestiu.
0: Grandiosa pregunta. A no ser que es tingui una malaltia inflamatòria del budell, estic parlant de malalties ja més greus, tipus malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, el que són les patologies funcionals digestives, el que mana més és el primer cervell. Per tant, quan enfoquem en un pacient que té alteracions digestives a aquest nivell, també hem de fer una molt bona anàlisi del perfil de personalitat. Mm. I a vegades també, i això cal tenir-ho molt clar, i a vegades també és important verbalitzar-ho, un 25% de gent, per exemple, que té síndrome d'intestí irritable, a vegades ja té una síndrome ansiosa o depressiva de baixa intensitat no diagnosticada. Per tant, està molt clar que sobretot el que mana és un neurotransmissor que es diu serotonina, que està en el nostre cervell.
1: Doncs queda dit, eh? Xavier Aldeguer, gràcies per passar avui pel Via Lliure, per parlar d'aquests temes que realment interessen als catalans i que segur que més aviat tard haurem d'encarar. Gràcies, Xavier.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia. Gràcies per venir. Gràcies. Les 12:07. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Ja ho sentíeu, eh? La Berlín Lago, que té ganes de parlar, té ganes de parlar ja. Què tal, Valit? Bon dia.
1: Molt bé, molt bé.
0: I que tenies ganes de parlar i... Llevamos 500 años haciendo radio. Això podria ser la imitació que pugui fer demà al concurs d'imitacions.
2: Però és la més preparada, la que està...
0: Exacte, sí, sí. És l'estudiosa, la que mira les estrenes, la que en sap d'aquesta taula és la que en sap.
2: Jo vinc de rebufo.
1: De ràdio no en sé, de cinema alguna cosa.
0: Llavors, exacte, potser de ràdio, home, ja no hauríem de saber si veiem allà una llumaneta que està ja encesa.
1: Jo les llums ni les veig. Estava mirant el guió.
0: Víctor Rodrigo, bon dia.
2: Com estem?
0: Bé, millor que vosaltres, que dieu que fora fa una calor tremenda. Aquí comença a fer una mica de fresqueta dins l'estudi, però bueno,
1: ja sabem, estem molt millor.
0: Ja ho arreglarem. Aquí som pingüins. A fora, calor fortíssima, no?
2: Exacte.
0: A veure, entrem ja en matèria, al cinema, les sèries, tenim una setmana més tranquil·leta que les últimes, no, potser?
1: A la sala sí, però crec que les estrenes de plataformes més potents que la setmana anterior.
2: Hem equilibrat una mica, perquè això ha passat una mica com amb l'Odissea, que a l'haver-hi Spider-Man la setmana passada, doncs ningú s'atreveix una mica a anar la setmana següent de grans estrenes com aquestes i més a l'estiu, perquè segueix omplint-se les sales per les dues pel·lícules encara, per l'Odissea i per Spider-Man.
0: Ara repassarem dades. Clar, una mica passa el mateix. L'Odissea es va estrenar fa unes setmanes, em van deixar unes de guaret per intentar que Spider-Man no es veiés afectada, i amb Spider-Man al voltant també és material radioactiu.
2: Hi ha algunes sales que són 6 passes per una, 6 passes per l'altra.
0: Sí, eh?
2: I potser tens, què és, 7, 8, 9 sales, llavors...
0: Monopolitzant-ho tot.
1: Sí. Fas l'estiu amb aquestes dues.
0: Què us diu la gent, per cert, d'aquestes dues? Heu anat veient feedback?
1: En general, molt bé, estan agradant. Jo crec que en general Nolan és aposta segura i crec que Spider-Man està agradant més que a mi, sí, que ja ho vam parlar la setmana passada, però me n'alegro molt. En veritat, és una pel·li que m'agrada molt que agradi, realment.
2: Spider-Man, jo crec que hi ha un consens més gran, perquè la gent tenia potser més ganes de veure una entrega com aquesta de superherois.
0: Consens més gran en què?
2: De què els agrada.
0: De què agrada en general.
1: Que no la critiquen tant, no? Nolan és més fàcil.
2: Sí, sí, sí. Però amb Nolan sí que és veritat que el debat segueix sent permanent tota l'estona. Potser ja no en els termes més tècnics, sinó una altra vegada discutir sobre l'adaptació, de si tornem a tenir l'Elon Musk fotent 4 tuits dient que tornarà a fer una pel·li ell de l'Odissea a partir de Grog, que dius, bueno, noi, potser, no sé, dedica't a la Lluna i a Mart ja i no a fer pel·lícules, saps?
0: Ara mirava facturacions i també disparadíssimes, eh? Sí. Ara no tinc la xifra aquí davant, però... Pot ser que hagi superat els 1.000 milions de dòlars Spider-Man en aquests dies? Sí, 1.000 milions de dòlars, eh?
1: I potser arriba als dos, és que...
2: I l'Odissea ja porta allò que se li diu el bilió, almenys perquè el marquen amb dòlars americans, però ja ho han superat. I a més és això, és el trencament de la dialèctica aquesta, de que la gent no volia tornar a les sales, de que aquest tipus de pel·lícules eren wokes de no sé què, tal. La gent volia veure pel·lícules, volia tornar al cinema en grans esdeveniments, i això al final també és el que compleix l'estiu, perquè l'estiu et permet... aquest gaudi o aquestes festes.
1: Sí, sí. Conec gent que ha anat a veure l'Odissea 3 vegades. Ja.
0: Què?
1: Sí. De fet, un noi de la casa, l'Ignasi Serra, hola des d'aquí, ha anat 3 vegades a veure l'Odissea.
0: Però perdona, recordeu-me quant dura l'Odissea.
2: Són 3 hores.
0: 3 hores, sí. És a dir, ha estat 9 hores mirant l'Odissea.
1: I cada cop li agrada.
2: Jo vaig anar a dues.
0: Sí, bueno, això està bé. Sí, tu vas anar a dues.
2: I amb Oppenheimer me'n recordo que ja l'he vist 4 vegades.
0: Ostres.
2: Té dues al cinema i dues a casa.
0: Jo, perdoneu, em sembla més greu el de l'Ignasi Serra, que si dius que ha anat a veure 3 vegades l'Odissea.
1: Això diu Letterboxd, jo crec que sí.
0: Amb quatre setmanes que s'ha estrenat.
1: Bueno, és que li agrada molt vacances.
2: Són barbaritats que s'han de fer, Arnau. Jo m'he fet la marató de totes les pel·lícules de versió extendida del Senyor dels Anells. I en total són 11 hores, eh?
0: Ja, i és veritat, mira, ara sortiré en defensa de l'Ignasi, que és veritat que si ho has de veure és ara, no? A la pantalla gran, a un cinema, aquest tipus de pel·lícules, millor que es vegin ara que quan sigui no sé quan una plataforma, home, potser no és el mateix veure-la.
1: No, segur que no.
0: Mal que mal, i a més, és un refugi climàtic. Que això també l'estiu que deies tu, Víctor, també s'ha de tenir en compte. Per tant, sobre la taula encara tenim aquestes dues grans estrenes a cinema, l'Odissea i el nou Spider-Man, que és la La quarta
1: Holland,
0: exacte, sí. La quarta, Tom Holland i companyia. Mira, us volia treure un tema perquè abans d'entrar en matèria, abans d'entrar en les estrenes, la setmana passada us vam parlar del rodatge de la pel·lícula Embolicats, aquell que s'estava fent aquest mes de juliol i agost, no sé si ha acabat a Girona. És una de les moltes pel·lícules que s'estan gravant a casa nostra. Doncs bé, aquesta setmana l'Adrià Garcia, el redactor de Cultura de RAC1, explicava que, segons havia pogut saber RAC1, aquesta setmana, en només 7 anys s'ha duplicat el nombre de grans pel·lícules i sèries de ficció internacionals que roden a Catalunya. Per tant, són dades esperançadores, com a mínim. No?
2: I la intenció segurament serà créixer encara més. És a dir, perquè sabem que tenim sobre la taula el projecte del Catalunya Media City, amb les grans obres de les Tres Xemeneies, i pel que jo tinc entès i també saben molts companys, hi ha una intenció, una estratègia de país per intentar atraure les grans plataformes. Moltes d'elles ja operen aquí i han tingut grans experiències, rodatges, altres tenim com un Movistar, Filmin, o fins i tot les productores pròpies d'aquí a Catalunya. Però després de la gran inversió que va fer Netflix, per exemple, a Madrid, amb aquell contracte de 10 anys, sí, de 1.000 milions, que Pedro Sánchez estava també pel mig, que es va fer una intenció també des de Catalunya és atraure aquest mercat per no haver de patir, entre cometes, el fet de que tothom se'n vagi cap a la capital de l'estat.
0: De fet, ara parlem això de Madrid i tot, però mira, 2018 a Catalunya se'n van gravar una cinquantena entre pel·lícules i sèries. L'any passat gairebé un centenar, que és pràcticament les mateixes que es fan a Madrid. Que això potser sí que amb la indústria, com amb moltes, però la indústria del cinema és difícil, no? Potser descentralitzar de Madrid, que tot passa per allà una mica.
2: Moltíssim. I fins i tot ara també estem aconseguint que ciutats com Barcelona siguin titulars en les històries o en els guions. És a dir, una de les pel·lícules que es va estrenar fa uns mesos a Netflix, una cosa així més teenager, en plan, Gente que conocemos en vacaciones,
1: sí,
2: la trama passa per Barcelona. És a dir, activament es roden moltes situacions, es roda a l'aeroport del Prat, es roda pels carrers, ara hi haurà una espècie d'Emily in Paris,
1: sí,
2: que rodarà aquí, hi ha una polèmica bastant grossa al voltant d'això.
0: Aquesta és l'altra, també, que la imatge que donaràs, exacte, de Barcelona, o que dones en molts casos de Barcelona a Catalunya, potser no és ben bé la que és la
1: vivim
0: realitat.
1: Vivim nosaltres, sí,
0: clar,
1: total.
0: Llavors, que el cinema està molt bé, però
2: donem
0: que a vegades...
2: Donem bé des de Miki Cristina a Barcelona, eh?
0: Ja.
2: Donem gens bé, després d'allò, que comença la pel·lícula entre dos aguas, eh?
0: Ostres, sí, és veritat.
2: I el flamenquito, ja sabem que aquí a Catalunya...
0: Per cert, us agrada Michael Jackson? No gaire, eh? A veure. Perquè, potser ja ho sabeu, segurament ja ho sabeu, fa poques hores hem sabut que la pel·lícula biogràfica de Michael Jackson tindrà segona part, Michael 2, Michael 2, en anglès, suposo. Es començarà a rodar a finals d'aquest any i està previst que arribi principi del 2028. Veu veure la primera part, vosaltres?
2: Jo sí.
0: Us sona?
1: Jo la vaig esquivar durant molt de temps. De fet, encara crec que, si vols, encara la pots veure a cinemes. O sigui, és una pel·li que es va estrenar fa molts mesos.
0: A cinemes,
1: i...
0: encara?
1: Sí. És una pel·li que ha fet molts diners.
2: Aguanta moltíssim.
1: Sí. I no l'he vist ni la veuré. Ni veuré la 2, ni m'interessa aquest univers.
0: A tu, Michael Jackson,
1: no.
0: I et va ni et ve, no? Ja. Jo tampoc, la primera no la vaig veure, però a tu, Víctor?
2: Jo la vaig veure i em va semblar una mica vergonyosa.
0: Sí, eh?
2: És a dir, entenc que existeix un públic gegantí que volia aquesta pel·lícula, és clar, a dir, hi ha un fanservice absolutíssim de blanquejament de la figura.
0: Això no va dir, jo recordo que aquí al Villalloro vam parlar de, exacte, blanquejament, una, exacte, mica directament.
1: L'ha fet la seva família, vull dir que, exacte, final, des de casa.
2: Hi ha un enaltiment de la figura més musical, d'un biòpic superblanc, passant per la seva carrera, situant el pare com el gran malvat de tota la història, però també la manera de fer aquella pel·lícula fuig del que és un biòpic a l'uso, en el sentit de que pugui tenir una crítica cinematogràfica sèria. Llavors recorda més a un Bohemian Rhapsody, en el sentit de vas d'inici, no, els desenllaç, i aquí et quedes, i pel mig, cançons...
0: Enaltiment de la figura de Michael Jackson,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sembli més un concert que no pas altres pel·lícules, com per exemple Rocketman d'Elton John,
1: sí,
2: que hi havia una intenció dramàtica,
1: sí,
2: un pèl de ficció, on el mateix Elton John va assessorar i centrava més en els seus problemes d'alcoholisme... Tot això, aquí, bueno, llavors ja van dir que la segona que entraria una mica el tema de Dreamland,
0: a veure, insistim, que s'estreni, la previsió és a principis del 2028, aquesta segona part del biòpic de Michael Jackson, que la primera, jo recordo que en general Aquí no va agradar, el Víctor diu que tampoc, la Valit la va esquivar, però continua als cinemes i continua tenint èxit, per tant...
2: Mil milions, eh?
0: També, ostres, Déu-n'hi-do, també suposo que si ets fan de Michael Jackson i ets molt fan de Michael Jackson, qualsevol contingut acaba entrant bé. Va, entrem a les estrenes de cinema.
3: There are no far-right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
0: Això és The Love That Remains, que és una pel·lícula islandesa, pot ser?
1: Sí, bueno, és una coproducció, crec, però sí, és islandesa.
0: De què va?
1: Va d'una família que una mica es trenca, però no des del drama absolut, que n'hi ha de drama, sinó barreja una mica l'equilibri, o sigui, hi ha un equilibri entre drama i comèdia, són uns pares que es separen i llavors els fills han de superar com aquest...

0: aquest conflicte familiar. Hi ha un gosset amb panda que és maquíssim i és una peli... Sí.
1: Això és important.
0: Sí, perquè a les pel·lis últimament hi ha molts gossos maquíssims, doncs aquí també un border collie com el... Sí. I crec que és una peli per veure en cine totalment, o sigui, si podeu anar al cine, no sé si recordeu Palmason, que és el director de la peli, ja va fer fa uns anys Godland, que va ser un triomfasso, no en general, perquè no és una peli, és cinema d'autor, no? Però són pel·lis molt boniques, molt nostàlgiques visualment, estèticament molt cuidades, el paisatge és increïble, és molt arty, o sigui, molt artística, i a part també té molt contingut, parla d'aquest dol, no?, de quan la teva família es transforma en un altre tipus de família. És molt bonica. Jo, és una pel·li que vaig veure al DA, o sigui, ja fa uns mesos que la vaig veure, i tinc molt bon record.
1: T'ha agradat, per tant, eh?
0: Molt, sí, m'ha agradat molt.
1: I a tu, Víctor?
2: Jo crec que és de la gran estrena de cinema d'aquesta setmana. Sí. I també serveix una mica per oxigenar un ritme de consum a sales de cinema que a vegades ens agrada a tots, eh? Veure un Spider-Man, una Odissea, que entres allà i el que vols és menjar-te el pot de crispetes més gran, tirar-te la Coca-Cola per sobre, sí, que tothom cridi i tal, però a vegades també gaudir d'una pel·lícula que et deixi un pòsit, que et permeti també reflexionar de la teva pròpia vida, les relacions familiars.
0: Parar un moment, no? Sí.
2: Contraposar-les potser amb gent que coneixes i el punt de també tenir la capacitat d'entrenar una mirada que a vegades està massa consumida pel ritme habitual, no tant a les sales de cinema, sinó també el consum de pantalles. És a dir, de tota aquesta capacitat de trencament, de vinga, va, un altre TikTok. Relaxa't un moment, hi ha històries que et permeten també respirar, i també m'agrada que hi hagi cert cinema europeu que trenqui amb el que sempre es coneix. No, el cinema tranquil són el Sorrentino fent això, un parell de francesos aquí, i Dinamarca, que ara tenim el Joachim Trier i no sé quantos tal. No, hi ha més gent, sí, que té una capacitat immensa per intentar tractar temes que suposadament ja estan molt mastegats, però que veus des d'una altra perspectiva. És a dir, no és el mateix la cultura islandesa de com es trenca una família, com són de freds,
0: sí,
2: com intenten reconnectar, però a vegades reviure coses anteriors, però que ja no podran tornar a viure perquè estan separats. Llavors, també et permet, no?, conèixer altres tessitures familiars i fins i tot portar-les cap a casa teva i la teva pròpia experiència.
1: Que el punt de partida és això, un divorci dels pares, i a partir d'aquí com ho viu cadascú.
2: I retrobar-se amb els tres fills. I llavors, també com es reconstrueix una família a partir d'una nova situació, que això ho coneixem tots, de moltíssima gent, però potser ho coneixem a la catalana o a l'espanyola, però mirar-ho a vegades des d'altres posicions d'Europa, també dius, bueno, podem trobar-hi certes similituds.
1: Vale, t'estàs d'acord amb això, d'oxigenar també, després de venir de dues grans pel·lícules, blockbusters.
0: Sí, o sigui, com també afrontar la pantalla des d'una posició molt diferent. No és una pel·li per menjar crispetes, és una pel·li per seure i deixar-se una mica endur per la situació, per l'emoció. Sí, jo crec que és una pel·li molt gaudible, però des d'un altre punt de vista.
2: I mirar-la sola, o sobretot a mi m'agrada molt que aquestes pel·lícules, si pots anar amb algú o amb un parell de persones...
1: Per comentar-la, vols dir.
2: El millor és després el com comentes una pel·lícula com aquesta, perquè també no només és entrenar la mirada, sinó també entrenar el debat i entrenar la capacitat que tenim. De vegades podem parlar de qualsevol cosa. Et pot sortir un debat de Spider-Man, et pot sortir un debat de l'Odissea, tothom mastega molt el debat de Nolan, però ostres, hi ha moltes mirades cinematogràfiques que et poden permetre eixamplar la teva capacitat crítica.
1: The Love That Remains, que és El Amor que Permanece, que és la traducció al castellà, que és una recomanació que ens fan de les estrenes que hi ha al cinema, segurament la millor, heu dit?
0: Sí.
1: La gran estrena d'aquesta setmana als cinemes, 100%. Més enllà de grans blockbusters de l'Odissea i de Spider-Man. Per tant, això, El Amor que Permanece. Que Permanece, una altra, va.
3: Looked like you wanted to take a swing at me over that flap check. Isn't that how you got bounced out of the Air Force?
4: That senior officer had it coming. You're annoying.
1: Això és Deepwater, en mar abierto, podríem dir, no? Que valida tu què?
0: A mi aquesta pel·li m'ha entretingut molt. No,
1: fem una cosa, comencem pel principi. De què va?
0: Va d'un accident d'avió, que llavors cauen a sobre de l'oceà, i hi ha taurons. O sigui, és com un mix entre acció, no?, un accident d'avió que a més està molt ben fet, i una pel·li d'un survival al mig del mar amb oceans que se't volen menjar. És una mica això. O sigui, no té més.
1: Ja.
0: Aquí al mig que trobem...
1: Un clàssic de taurons també que t'agrada.
0: Clar, és molt d'estiu. És una pel·li que jo vaig anar a veure i... Si no l'hagués vist per feina, hagués anat com a espectadora a veure-la, perquè entra molt bé, no? És fresqueta, no, no s'ha de pensar gaire, perquè és literalment acció, morts, etc. No és que hi hagi moltes morts, o sigui, és una pel·li bastant per tothom, i al mig de tota aquesta moguda sí que hi ha algun conflicte familiar, el protagonista, que és l'Aaron Eckhart. Bueno, també surt Ben Kingsley, són els dos coprotagonistes, són els que estan tripulant l'avió. Té uns conflictes personals amb una dona, uns fills, no? Perquè ell, doncs, la gent que treballa d'això, doncs, ha de deixar la família potser molts dies a casa seva, i llavors hi ha tot aquest... que tampoc li donen gaire importància, vull dir, aquí l'important és això, les escenes d'acció i els moments emocionalment més sucosos d'estar separats, perquè clar, com podem imaginar, l'avió es trenca en 8.000 parts, és una mica un Titanic allà, i tothom intenta, pues, els que han sobreviscut, sobreviure als avions i trobar-se, pues, amb la seva parella, amb el seu amic.
1: Tot i tenir taurons, no és terror?
0: No, jo crec que no
1: és... És més acció.
0: Sí, és més acció, és més acció.
1: Però funciona, eh? Tu,
0: sí, sí.
1: T'ha funcionat bé.
0: Totalment, o sigui, és entretinguda, passa molt bé, crec que no és gaire llarga, ara no tinc aquí apuntat, però no es fa gens llarga. Una pel·li per l'estiu, o sigui, un Palma sona un dijous, aquesta un diumenge a la tarda, amb unes bones crispetes i una bona Coca-Cola o el que vulgueu.
2: Jo, evidentment, aquesta no l'he vist, perquè a mi taurons i survival de l'estiu ho passo fatal, però m'agrada que aparegui Ben Kingsley,
0: sí,
2: perquè jo i un dels meus amics tenim una teoria que ja no li queda res més a Ben Kingsley per fer.
0: Pobre.
2: I que sempre que està Ben Kingsley passa algo. Llavors, jo no l'he vista, però m'encantaria imaginar-me que ell és un tauró. Alguna cosa ha fet malament.
1: Hem de buscar la...
0: Alguna cosa ha fet malament.
2: És que no et pots fiar
0: d'ell. Sí, alguna cosa fa malament.
2: No et pots fiar d'ell, ni quan va fer de Gandhi. És que no et pots fiar. No.
1: Hem de buscar, Víctor, la pel·lícula de terror que ens hem compromès a veure aquest estiu.
2: Tic-tac, ens va acabar la setmana.
1: Estem a l'equador de l'estiu i encara no ho hem fet.
0: Cada setmana n'hi ha, no us preocupeu.
1: Ja. 115 minuts, per cert, una hora i
0: no mal,
1: 55
0: no
1: minuts. Aquesta pel·lícula que ens recomana la Valit, Deepwater, en mar abierto. Per tant, recomanació de la Valit Lago.
5: Hey, no scooter in the house.
6: Mom, let's go!
1: I ara saltem a les plataformes, diria que anem a Netflix amb The Last House, que és l'última casa, i que això és Netflix, estem dient.
2: Estem parlant de Netflix.
1: Pel·lícula...
2: La suposadament de les grans estrenes de plataformes de Netflix en cinema.
1: Sí.
2: Un desastre.
1: Suposadament, ja quan has dit suposadament ja
2: malament. Sí, perquè els ingredients hi eren, perquè els dos principals actors són Greta Lee i Wagner Moura, és a dir, dos monstres, entre cometes, ara mateix, de l'actualitat hollywoodiense, o almenys de primera línia cinematogràfica, però la pel·lícula és un desastre.
1: No hi ha manera.
2: La pel·lícula és un desastre perquè es ven com una espècie de nou producte de terror assequible per a tots els públics per part de la plataforma i productora, però acaba sent el que jo considero un guió que tenia moltes ínfules, moltes intencions, molts recursos econòmics per crear l'ecosistema en el qual viuen, la casa, després la destrucció de la casa, la destrucció del veïnat, etc. Però cal situar l'audiència, perquè amb el tràiler la gent diria ostres, això de Netflix té molt bona pinta, etc. I és en un moment donat, en un veïnat de Washington, de l'estat de Washington, no la ciutat, sinó allà a l'esquerra del tot on sempre va de plou, ve una pluja monumental que el que provoca és que la gent no pugui sortir de casa. Que semblaria una premissa de Luis Buñuel, però no. Per què?
0: O de Shyamalan, és molt Shyamalan.
2: Sí, Shyamalan,
0: que...
2: Buñuel, i hem baixat un esgrau més, hem baixat al metro. Per què? Perquè en el moment que no poden sortir de casa... Aquesta família, que el Wagner Moura és el pare i la Greta Lee és la mare, i són dos fills que els dos no passarien un psicotècnic per ser...
1: Vaja.
2: Però t'ho dic en sèrio, és a dir, unes decisions de guió que jo entenc. A partir d'aquí van descobrint que per molt que intentin sortir de la casa, la pluja és la que provoca que hi hagi una espècie de membrana que els impedeix sortir. I llavors a partir d'aquí es converteix en una pel·lícula de survival en el qual com podem aconseguir menjar, com podem aconseguir aigua, com podem aconseguir brollar tomàquets, aquestes coses. I dius, vale, però això no era un survival de terror, ara perquè estem gestionant aquí jardineria.
1: Yeah.
2: Llavors després saltem en que comencen a aparèixer uns certs monstres, que no estic fent cap spoiler, i el desenvolupament de tot això és de guió de segon de batxillerat. T'ho prometo, en el sentit, o sigui, potser és la crítica més contundent que faré de tot l'estiu, però és que no té cap ni peus.
1: No s'aguanta per enlloc.
2: No s'aguanta per enlloc, i és És una pena per qui surt, per un Wagner Moura, que està en un estat de gràcia molt bon els últims anys, per una Greta Lee, que està molt bé en moltes altres pel·lícules, però és que no poden fer res amb els personatges i el guió que els hi han donat. És un desastre.
0: Em fa pena, perquè jo l'hagués vist, és una pel·li de terror, sí, aparentment. Vull dir
2: que la llibre molt... abans que tu ja et vaig dir,
0: sí, sí.
2: Para,
0: no, no, jo l'anava a veure ahir, era el meu plan per ahir, i tothom em va dir que era tan dolenta que dic, mira, doncs em poso una altra cosa.
1: Sí, no és cosa del Víctor, que també has tingut altres opinions.
0: No he llegit ni un comentari positiu d'aquesta pel·lícula, tot i que també et dic, la gent la veurà perquè surt Greta Lee i perquè surt Greta Lee.
2: Estarà ja a la pantalla.
1: Un bon tràiler.
2: I amb Dando.
1: Un bon tràiler i au.
2: Sí, sí.
1: Doncs els oients que facin el que vulguin, només faltaria Netflix, The Last House, l'última casa, però no sigui que el Víctor no us ha avisat. Saltem a Rebuilding, ens saltem una estrena de Movistar Plus, això, Rebuilding. What am I doing here? The way the bank sees it, there's no farm here. A veure, hem fet una proposta de la Valita abans que ha agradat, a una proposta, entre cometes, del Víctor que no li ha agradat gens ni mica, i ara diria que és proposta també de la Valit.
0: És dels dos.
1: Ah, dels dos, eh?
0: Crec que ens ha agradat els dos molt.
2: Moltíssim.
1: Sí, eh?
2: Moltíssim.
1: Rebuilding, de què va?
0: Va de Joshua Connor, o sigui, només amb això ja...
1: Marell.
0: No, ojalà. Només amb això ja podeu veure la pel·li. Va d'un granger que se li cremen els terrenys i ha de marxar. Què passa? La situació és que és un pare separat, no? I llavors ha de marxar molt lluny, o la seva idea és marxar molt lluny i llavors, clar, té una filla petita de la qual tampoc es vol separar, llavors, mentre s'ho pensa, es queda com en un lloc de caravanes, no?, que allà passa gran part de la peli i és on coneix a una noia que també crec que és mare soltera, que a més és la Callie Reyes, que la coneixem de la sèrie de True Detective. Exacte. De l'última temporada, que és una actriu que em fa molta gràcia, m'agrada molt, espero veure-la més, i llavors és un drama neo-western familiar, però també des del punt de vista del pare, llavors és com una mica una After Sun, sí. Potser no tan dramàtic perquè no té un...
2: Gens.
0: Clar, però té drama, però, o sigui,
2: drama.
0: Té moments de patir amb el personatge. Crec que és una pel·li que li va molt bé al Josh O'Connor, no?, que l'hem vist en els últims anys a papers diferents, i crec que aquest és el seu paper, aquest, la Quimera, The Mastermind, no?, són els seus... Els papers que fan que Josh O'Connor llueixi i il·lumini, i crec que és una recomanació per tothom aquest cap de setmana o quan vulgueu.
2: És preciosa.
0: Sí.
2: És preciosa.
1: Pregunta, és trista però és preciosa?
2: Sí.
1: És a dir, és compatible.
2: Hi ha una capacitat innata d'aquesta pel·lícula de que sigui una història molt trista perquè en cap moment deixa escapar l'esperança. I llavors, jo crec que el pòsit final sempre és el de l'esperança. Llavors, tot el que està passant et dona una sensació d'estar vivint el drama, de tenir una espècie de nostàlgia de coses que no has tingut, però també hi ha una segona capa que em sembla molt interessant que ja comenci a dipositar-se en aquesta mena de pel·lícules, que és el drama del canvi climàtic. I el drama des de la perspectiva més realista, que és com un granger que havia apostat la seva vida en una zona molt rural dels Estats Units, que no és fancy, que no parlen de política, no està Donald Trump ni Biden ni cap mena d'aquestes, sinó és gent intentant tirar endavant a la seva vida, amb les seves famílies, els seus drames, les seves alegries, però se'ls hi crema tot per un gran incendi, i la gestió del govern és tancar-los en unes caravanes i ja veurem. Llavors, com la mateixa comunitat intenta ajudar-se, com vas veient pinzellades d'alguns companys seus que han tingut la sort de que no se'ls hi cremés la casa o no se'ls hi cremessin els terrenys i li cuiden el cavall, o ha de vendre les seves vaques per intentar tirar una mica endavant amb 4 duros, com la tristor la porta dins però no la vol traslladar a la seva filla, la seva exdona veu que està trist i llavors intenta ajudar-lo però no des d'una perspectiva amorosa. Llavors, em sembla una pel·li tan adulta,
0: sí,
2: tan bonica a l'hora d'explicar un dol, però un dol des de l'esperança, des del futur, des de tirar endavant. Llavors, això sumat al que parlàvem abans de venir quan estàvem fent el cafè, de la música, té un ingredient tan important a vegades en les pel·lícules que en aquest cas sembla una espècie d'acompanyament per recordar-te que sí, estàs vivint una cosa molt trista, però sortirem endavant.
1: Doncs la banda sonora, mira, que és aquesta, no? Aquesta banda sonora que diu el Víctor que acompanya tota aquesta pel·lícula a Movistar Plus, pel·lícula de l'any passat, si no m'equivoco, sí, he vist ara, però que ara podeu trobar a Movistar Plus, que es diu Rebuilding, amb Josh O'Connor com a protagonista,
0: sí,
1: principal, no?
0: Totalment.
1: No sé si hi ha també algun altre coprotagonista, però vaja,
2: és ell,
1: que és el gran, sí, protagonista d'aquesta pel·lícula. Va, una més. I am from the future! and all of this. A Prime Video. Good luck, have fun, don't die. Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
0: Sobretot, have fun, és una peli divertidíssima.
1: Sí, eh?
0: És una peli que va passar pel cine molt desapercebuda. Crec que a Barcelona potser la va estrenar una sala, que em fa molta pena. Mm-hmm. Aquest director portava 10 anys sense estrenar una pel·lícula. Li costa molt tirar endavant perquè fa... No, bueno, sí, fa cinema d'autor, però bastant blockbuster, realment. O sigui, és una peli gran. És una peli sobre Edward Norton, que és un home que ve del futur, diguéssim. El món s'està acabant i necessita 4 o 5 persones perquè l'ajudin a evitar que el món s'acabi. Llavors és com un bucle, comença amb un bucle i després quan troba aquesta gent, que anem veient gent, bueno, Juno Temple, no és gent molt, molt famosa però que les hem vist en pel·lícules, hi ha com diferents capítols i et van explicant com els perills de l'avançament aquest tecnològic, no? Parlen, per exemple, dels robots que supleixen la gent que es mor, no? Que això jo vam veure Black Mirror, per exemple. És bastant Black Mirroriana, una mica, i té un final tan arriscat, apoteòsic, meravellós, que tu no dones crèdit del que estàs veient, que, bueno, jo la vaig veure en cine i la vaig gaudir moltíssim. A casa segur que també es gaudeix, o sigui, també prepareu-vos unes crispetes, la veritat és que és molt, molt de gaudir, molt, molt divertida, molt, molt comèdia negra, també. No és terror, és ciència-ficció.
1: Mira, t'haig de fer una rectificació que ens fa Joan Ferrús, el nostre tècnic,
0: sí,
1: que diria que has dit Edward Norton.
0: Ai, perdó.
1: Però és... Sam Rockwell.
0: Anda, m'he equivocat. Veus? Sí, sí,
1: sort,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: El nostre tècnic és un cinèfil de categoria.
0: Per què he posat Edward Norton?
1: No sé,
0: ho he
1: coses,
0: aquí, no
1: coses
0: sé.
1: Que passen. Això hem dit a Prime Video, eh?
0: Sí, a Prime Video.
1: Good luck, have fun, és a dir, passeu bé, que és
0: sí,
1: el que ens
0: recomana
1: la Dalí Lago. I la tercera part, don't lie, I don't die, no moriu, això efectivament, també tingueu-ho en compte. Doncs recomanació a Prime Video.
6: Los Angeles. 1981.
1: I va, per acabar, Disney Plus, també una altra sèrie, en aquest cas, d'estrena, que diria que ha vist el Víctor.
2: És The Shards, la nova producció de Ryan Murphy, que és un dels grans creadors,
0: l'estimem,
2: showrunners dels Estats Units i que té una legió de fans. És igual si la producció no acaba de ser bona.
0: La mirem
2: sí, sempre. Llavors és
1: Som militants de... No?
2: Sí, sí. Som militants de l'estil arriscat, una mica així punky.
0: Total.
2: Blockbuster, diríem, de Ryan Murphy. Llavors... En aquest cas s'ha ajuntat amb el Bret Easton Ellis, que és l'autor de novel·les com American Psycho, que sembla ser a vegades un referent de la ultra dreta amb el Christian Bale l'assassino, però aquesta sèrie agafa una de les novel·les d'aquest autor nord-americà, que és Los Destrozos, aquí, i el problema que té, crec jo, aquesta novel·la, és que, aquesta sèrie, és que intenta tocar tots els gèneres possibles que podrien entrar dins d'aquesta història i no acaba de casar-se amb qualsevol d'ells. Perquè, situem-nos, és als anys 80, Los Angeles, i segueixes un grupuscle de nens rics, nepo babies, que és el que li encanta a Ryan Murphy, guapíssims tots. No hi ha ni un que sigui lleig, però és que ni el que et posa la Coca-Cola, el cambrer, ni aquest és lleig. Tots ells viuen l'últim any d'institut, ja pensant en com aniran a estudiar a Yale, a Harvard, com es gastaran els quartos, l'altre que vol treballar amb son pare, que és productor de Hollywood, sempre estan en festes, en mansions, rics, xavals de 10 anys que consumeixen estupefaents a un nivell alarmant que ni els Rolling Stones als 60, és una cosa tremenda, i a partir d'aquí s'introdueix que hi ha un assassí en sèrie que està aterroritzant tot el que és la zona pija de Los Angeles. Per què? Perquè aquesta història intenta tocar com tots aquells pals dels anys 80 que era l'accés de les drogues, l'accés de l'alcohol, l'accés de guapos, superficials, relacions ostentoses i una mica esotèrica i tot en plan opulència i deixar-se anar una mica oníric. Però pel mig hi entra aquest slasher que li agrada molt, que és un bon terror al Ryan Murphy, en el qual un assassí en sèrie doncs mata a joves de la manera més salvatge que et puguis imaginar al costat de les seves pròpies mascotes. Fa uns enganxes, pareix un cap de gos enganxat a una espatlla amb unes potes als ulls.
1: Carai. Mira,
2: sí, però no acaba d'ensenyar-t'ho del tot, sinó que et fa moments i pinzellades. Llavors el problema, per mi, és que els que són molt fans de Ryan Murphy esperaven aquesta sèrie, surten la filla Cindy Crawford com a actriu, el fill de Richard Gere com a un dels actors principals, volíem aquest accés, volíem una mica aquesta derrapada per totes les curves del Mulholland Drive, però no acaba d'entrar en qualsevol de tots aquells punts. No veus un excés de sexe, drogues, alcohol, no veus un excés de slasher, terror, assassinats, no veus un excés d'allò de dir, vale, gossip, no? Entrem als problemes entre ells. Però si t'agrada l'estètica i t'agrada l'estil, te la gaudiràs igual. És a dir, no és una sèrie que no es pugui veure. Però si vols entrar en gèneres, jo crec que no és la teva sèrie. De Ryan Murphy hi ha moltes altres millors, com pot ser American Horror Story, que gaudiràs moltíssim, tens moltes temporades, però jo crec que és una aposta més pels adolescents. Dels adolescents que volen entrar una mica en aquest món Ryan Murphyano, de que els agrada més aquesta estètica Outer Banks, de tots són guapos, després vols seguir-los a Instagram, acabaran sent referents per tu durant 5-6 anys fins que acabin fent alguna castanya. Però és una sèrie exclusivament per l'estiu.
1: Bueno,
2: llavors,
1: ja em serveix.
0: No sé si ens dona temps de llegir la novel·la, perquè és un totxo. Abans de que s'acabi l'estiu per mirar
2: després,
0: la sèrie.
2: Després.
0: No, jo la vull llegir abans.
1: Es pot recuperar sempre després de l'estiu.
2: Sí. Entra... A veure si la veus a l'hivern. A veure què tal va.
1: Hem dit de Shards a Disney Plus. O Disney Plus. Abans de fer la repesca, recordeu, sempre ens intenten explicar o ens intenten recuperar el Víctor i la Valit alguna perla que hagi passat desapercebuda al llarg d'aquest any o que tinc ganes de recomanar-nos, però que ho sapigueu també, no la comentarem, però a Netflix hi ha la segona part de 100 anys de soledat, una segona part d'aquesta sèrie basada en el llibre de Gabriel García Márquez. Ràpid, t'agrada o no t'agrada?
2: És preciosa, és boníssima.
1: Perfecte, ja està, queda dita. Va, som-hi. I aquesta repesca, abans d'acabar, avui volíem demanar-vos que ens la feu mirant al cel. És a dir, dimecres tenim l'eclipsi solar que es veurà a bona part de Catalunya, bona part de la península Ibèrica, i avui els hem demanat als nostres experts en cinema i sèries que ens diguin alguna recomanació per aquests últims dies per anar fent xup-xup abans de l'eclipsi, que per cert no sé si veureu a algun lloc, teniu previst.
0: Jo estaré treballant.
2: Jo des de la redacció veuré si trec el cap.
1: Una treballant i l'altra a la redacció de Barcelona. Sí. Per tant, poca cosa. Però bueno, alguna cosa...
0: A més, des d'aquí no es veu, no? Vull dir, s'ha d'anar...
1: A Barcelona es veurà, però d'aquella manera. No serà al 100%. En tot cas, igualment, volem les vostres recomanacions de pel·lícules que facin referència al cel, a l'univers, a l'astronomia. Per qui comencem? Valit, vinga, va.
0: Jo recomano Verònica, que és una pel·li que ja té uns 10 anys, de Paco Plaza, que trobava a Netflix, que la gent que li agrada el terror ja l'haurà vist tothom, perquè és una pel·li de terror espanyola molt bona, que això és una cosa que trobem rarament.
1: Rarament.
0: Ja ho parlàvem la setmana passada, no?, amb l'Horcada, o fa un parell. Llavors, aquesta pel·li, l'eclipse, hi ha un eclipse, que és mentre la Verònica, que és la protagonista, està a casa seva fent una ouija, parlant amb els seus familiars morts, les seves companyes de classe, que no estan amb ella fent la ouija, estan mirant un eclipse. Llavors, en Paco Plaza el que fa és fer servir aquest eclipse com a moment d'entrada del més enllà a la vida, una cosa així. Llavors, aquí és quan comença la Verònica a manifestar comportaments estranys.
1: Verònica de Paco Plaza, és la recomanació...
0: Fa por,
1: Com ho podríem dir?
0: Fa por.
1: Important.
0: Sí.
1: Important.
0: Vull dir que a mi, en general, no em fan por les pel·lis de terror, perquè estic molt acostumada. Aquesta fa por.
2: No, jo l'he vist i no.
1: Es pot recuperar algun lloc?
0: A Netflix,
1: eh? Perfecte.
0: Sí.
1: Verònica de Paco Plaza. Víctor, també relacionada amb l'eclipsi o amb aquest mandillo de l'astronomia?
2: Ens hem posat una mica d'acord amb la Valit i hem agafat el terror com a referent.
0: Espanyol.
1: És veritat que l'univers dona molt joc també a vegades de fer terror, no?
2: En el seu moment havia pensat en Apocalipto de Mel Gibson, però jo a Mel Gibson no li dono, vamos, ni mig espai. Aquesta pel·lícula que jo recomano és Venus, del 2022, del Jaume Balagueró, i és una mica els dos grans amics i cosins que van fer rec, cosins perquè són cosins cinematogràfics, perquè pràcticament segueixen els mateixos camins. Venus és la pel·lícula que es va estrenar el 2022 al Festival de Sitges, que la podeu recuperar també a Movistar i Amazon Prime, i el punt de partida és una jove, que interpreta la mateixa Expósito, que roba uns diners per intentar fugir de la vida, entre cometes, nefasta que porta sent ballarina en una discoteca, i llavors torna a casa seva per intentar refugiar-se al costat de la seva neboda, amb la seva germana, etc. I a partir d'aquí, en aquell edifici, com els agrada als nostres cineastes espanyols de terror, passen un seguit de coses. Per què? Perquè hi ha tres tres senyores, que són les tres brujas de Macbeth, que això està claríssim, que estan esperant a un eclipsi de sol per invocar, bueno, el demonio, Satanàs, Belcebú i tot el que pugui ser per aquí al mig. Llavors, aquesta pel·lícula no és tant de terror, sinó que és més del gaudi, del punt d'aquest més, no diré slasher, però sí que molta sang,
0: sí,
2: però molta sang del divertiment. És
0: sí,
2: a dir,
0: total.
2: Esther Expósito, entre cometes, no diré quan ni com, acaba grapant-se a si mateixa.
1: Ostres.
2: Llavors,
0: hòstia, és veritat.
2: Acaba grapant-se a si mateixa. Llavors, joder, és un punt de survival, de com ella sí intenta sortir de totes les coses que intenten passar pel mig.
1: És que em sembla que cap de les dues les miraré jo, nois?
0: No, aquesta és molt divertida. Hi ha molt divertida, com molta acció,
2: hi ha molta
0: dins
2: acció
0: d'una casa, no? Tot el,
2: o sigui... Exacte. Llavors, l'eclipsi una mica també hi ha el punt de fer la contraposició amb l'Avalit, de que l'eclipsi sí que té un punt terrorífic, però li agafa la contraposició de fer una mica d'humor, yeah, de la situació,
0: sí, sí,
2: saps? En plan, que sí, que tot aquí invoquem les coses, però l'Esther Expósito el que vol és sortir d'aquí i que la deixin en pau.
0: I llavors, està molt bé, més papers per Esther Expósito.
2: Literal, de terror.
1: Venus sí del Balagueró, no? Hem sí dit, que es pot recuperar a Movistar Plus i a Prime Video, exacte. Les dues recomanacions, Verònica de la Valit Lago i Venus del Balagueró, que l'ha recomanat el...
0: Molt doble estació, molt bona doble estació.
2: Molt bona doble estació, sí, en fet.
1: Víctor Rodrigo, ja ho sabeu, si és que ho tenim,
2: és que aquí ho fem
1: tenim
2: tot,
1: Rodó. Tenim tot. Víctor Rodrigo, Valit Lago, va, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
1: Que tingueu una bona setmana.
0: Gràcies.
1: Ara tornem.
7: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: I a aquesta hora al Via Lliure, un cap de setmana més, ens plantegem escenaris ficticis, hipotètics. Ho fem, com sempre, de la mà del Josep Moragues. Què tal, Moragues? Bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, n'hem estat parlant molt durant aquests dies, en parlarem més tota la setmana, perquè aquest dimecres hi haurà un eclipsi total de sol.
1: Com? Primera notícia, eh? No se n'ha parlat gairebé.
0: Sí, a Catalunya no en vivíem un des del 1905. De fet, això, dimecres, tots els ulls estaran posats al cel per veure com s'enfosqueix durant una estona tot el país, però nosaltres, com fem sempre amb el Moragues, volem anar un pèl més enllà i això, el nostre espai d'escenaris hipotètics, ens volem posar en un escenari encara més extrem. Avui volem plantejar al Via Lliure què passaria si sempre fos de nit.
1: Sí, ens centrem en un escenari que és pràcticament apocalíptic i s'ha de dir que tirant a impossible. Perquè què passaria si aquest dimecres, després de l'eclipsi, es fa de nit a les 8:18 i per motius desconeguts el sol no torna a sortir, es queda eclipsat per la Lluna. És aquest l'escenari en què es fa una nit eterna i la situació de les 8:18 que viurem es queda igual a tot el país.
0: Saps el que se m'ha fet etern?
1: Què?
0: La preparació fins a l'eclipsi.
1: Ostres, això serà llarg, eh?
0: Que serà llarg. Si ja portem dies i dies i setmanes i un any, imagina't si això fos per sempre.
1: Al final serà un timig, dos minuts, però nosaltres ens plantegem un escenari de fins a l'infinit. Per tant, Arnau Mañé, tens aquí aquesta palanca que un cop l'accionis, apagaràs el sol.
0: Sí,
1: aquí
0: vale,
1: tens
0: som-hi.
1: Tota teua.
0: Vinga, va.
2: Mira, ara mateix és el moment exacte d'aquest anell.
3: Aquest és el moment que feia dies, setmanes, mesos que esperàvem.
4: I la llum de la resta de la ciutat és estranya,
5: sí.
4: No? Sorprenent.
5: És brutal. Ahora mismo estamos viendo el anillo. Perfecto.
3: Quan són les 8:18 minuts del vespre, aquest és l'eclipsi total.
2: Ja ho sentiu, la cridòria és espectacular.
3: Ja fa 4 minuts i mig que dura l'eclipsi, molt més del que havien calculat, de fet, els científics. Estem vivint una situació ben estranya. Sembla que ni la Lluna ni el Sol es mouen d'on són. El Sol continua eclipsat.

0: Bon dia, han passat 24 hores des que el sol va desaparèixer del cel. Contra tot pronòstic, l'eclipsi no s'ha acabat mai, el sol continua completament ocult i els científics admeten que no saben què està passant. És una situació sense precedents a la història de la humanitat. Les primeres conseqüències ja es noten arreu del país, la temperatura ha caigut entre 8 i 12 graus i el Servei Meteorològic alerta que el descens continuarà durant les properes hores.
1: I si amb el Moragues ens imaginem coses estranyes i hipotètiques, un cop més, a vegades és l'Aurora Rodríguez, a vegades és la Montse Martí, com en aquest cas, editora del No ho sé aquest estiu, que es presten a fer aquests informatius falsos, recreant una història que, bé, tot i que sigui falsa, tampoc és superestranya.
2: No, sona real, no? Imaginem que es queda la Lluna alineada per sempre amb el Sol, cosa que és físicament, ja t'ho dic, és impossible. Ja. En el cas que jugarem avui, insisteixo que el Sol no és que desaparegui, simplement es queda eclipsat, que aquest tros de fosc no marxa mai.
1: D'acord. Per tant, comencem parlant de ciència o de persones.
2: Mira, comencem primer de tot per la ciència, perquè per saber si això és possible i què faria el clima, hem trucat a un dels grans meteoròlegs que tenim en aquesta casa, l'Abel Caral. El primer li hem demanat com i fins quan baixaran les temperatures.
3: El primer dia les temperatures del planeta baixaria dels 15 graus centígrads, que és la mitjana climàtica de tot el planeta, doncs baixaria fins a prop del zero. Al cap d'una setmana ja hauríem baixat fins als 20 graus negatius i després d'un any a les fosques, la temperatura mitjana ja rondaria, atenció, als 70 graus sota zero. I amb el pas dels anys, si això durés, 200 graus negatius.
1: Carai.
2: No està malament, ara ve,
1: quin panorama,
2: ve de gust el panorama, amb les temperatures
1: que estem tenint. En poques hores ja caurien picat la temperatura.
2: En el moment de l'eclipsi nosaltres, en principi, veurem com baixen les temperatures només en un minut.
1: Això, o sigui, en el real, en el de dimecres.
2: En el real de dimecres nosaltres ja veurem com baixen una mica les temperatures, depèn de la xafogó de la zona on estigueu, però això ja ho notarem només amb els dos minuts que tindrem. Imagina't ara si és per sempre. L'altra pregunta, mars i oceans es congelarien?
3: D'entrada, com és lògic, la Terra no es congelaria al cap de poc. Hem de pensar que mars i oceans, i l'atmosfera i les zones continentals acumulen una gran quantitat de calor, però no es congelaria tots els mars, tots els oceans. A les grans profunditats, la calor que prové de l'interior de la Terra mantindria l'aigua en estat líquid durant moltíssim temps, i això, doncs, sota quilòmetres de gel, faria que encara hi podria haver aigua líquida.
1: Per tant, amb aquest panorama, és veritat que diu l'Abel que hi ha aigua sota de la primera fase o de la primera capa del mar, però la gran pregunta és si podríem viure o no amb aquest panorama, aquest escenari.
2: Ens endinsarem molt més, però l'Abel continua explicant ell com veu aquest panorama i com podríem viure.
3: La producció d'aliments cauria en picat, les infraestructures començarien a fallar i la supervivència dependria de refugis tancats capaços de generar energia de manera independent. Els aliments s'haurien de produir en instal·lacions artificials il·luminades amb electricitat i reciclant gairebé tots els recursos disponibles.
1: L'Abel que busca alternatives, però realment l'escenari que ens estem plantejant avui de què passaria si de cop aquest eclipsi de dimecres és permanent, home, és força difícil d'entendre. Força difícil de que sobrevisquem.
2: Exacte, l'Abel busca alternatives perquè és un tio positiu i dins d'aquesta actitud optimista que el caracteritza ha volgut tranquil·litzar la població sobre l'eclipsi que tindrem.
3: Serà això, un eclipsi d'un minut i mig de totalitat, més o menys, i després tornarà a sortir el sol. I com diu aquella cançó, todos los días sale el sol, chipirón. El chipirón.
2: Vaja, aviam, l'Abel ha intentat ser optimista, però aquí no estem per ser optimistes, estem per posar-nos en el pitjor dels escenaris.
1: Exacte, en un escenari catastròfic, perquè és veritat
2: ni
1: que...
2: Ni Chipirón, ni Bongo Botraco, no.
1: Res, l'Abel ens l'estimem molt, és molt optimista, però home, no cal ser un gran científic per veure que la cosa aniria pel pedregà. Per tant, tornem a la foscor.
2: Tornem a la foscor.
1: Del que ens estem plantejant.
2: I amb aquest panorama, això que ja plantejàvem, hem de veure com sobreviuríem. I recordem l'escenari, què passaria si estiguéssim en un eclipsi permanent. D'entrada, per viure necessitem una cosa bàsica, que és l'energia. D'on la trauríem? Difícil, però això ens ho explica l'enginyer industrial i soci director general de SunWatt, Salvador Salat, i no només això, que és codelegat de l'Associació Fotovoltaica de Catalunya i membre del clúster de bioenergia, i diu que en un escenari amb eclipsi permanent encara ens arribaria energia.
4: Les plantes fotovoltaiques el dia de l'eclipsi també produiran una mica, perquè o sigui, l'energia solar no només és l'energia directa del sol, sinó també l'energia rebotada. Llavors, quan tenim un eclipsi, l'energia directa no ve, però l'energia rebotada de l'atmosfera sí que ens entra. I és que eclipsat vol dir que no tenim la radiació directa, no veiem el sol, però veiem indirectament el sol.
1: a dir, que mica en mica alguna cosa sí que quedaria d'aquesta energia de les fotovoltaiques, per
2: exacte,
1: exemple.
2: Ens diu que ens arribaria un 10%, i davant d'aquest escenari podem escollir dos camins. El primer és el camí de les renovables. Podríem viure només amb el 10% de l'energia del sol?
4: Podríem viure i podríem viure bé, des d'un punt de vista energètic, evidentment, adaptant-nos. Ara tenim una economia energívora, com que ens sobra energia, mengem la quantitat d'energia que ens ve de gust. En el moment en què l'energia fos molt escassa, hauríem de mirar-nos-hi molt. Acabaria convertint-se en una societat molt eficient, perquè l'energia deixaria de ser una cosa molt abundant a ser una cosa escassa.
1: Clar, a la força acabaríem adaptant-nos a aquesta poca energia que tindrem, però també és un canvi que jo no l'acabo de veure.
2: Clar, primer hauria de ser un canvi de mentalitat, perquè hauríem de ser una societat, com ell era, ara gastem molta energia, i hauríem de ser frugal, és a dir, austera, resilient al màxim.
1: Crec que ha dit energívora.
2: Energívora, ara som energívors. Les energies renovables funcionarien, l'aigua i el vent tirarien, però això no seria suficient. El que ens salvaria, paradoxalment, seria l'energia solar, que ens seguiria donant de rebot una mica d'energia.
4: Què succeeix? Que només amb aigua i vent no podríem arribar mai a ser autosuficients, perquè malgrat que en tenim una disponibilitat, no en tenim prou per cobrir les nostres necessitats. L'energia que ens fa falta del sol per ser absolutament autònoms i no necessitar energia fòssil, ocuparia només menys del 2% del territori. Clar, si ocupem menys del 2% del territori vol dir que tenim molta més energia solar del que ens faria falta.
1: Per tant, home, tindríem garantida una mica d'energia com a mínim.
2: Saps què vol dir això? Que seria 10 cops més cara, perquè seria molt escassa. I això generaria unes desigualtats brutals. Això, per tant, s'hauria de mirar bé. I el que també hauríem de canviar és on vivim i on fem les cases.
4: Si ens passés això, podríem fer habitatges que pràcticament siguin autosuficients. Si anem als nostres rebesavis a la muntanya, que tenien els animals a baix i l'escalfor dels animals escalfava a dalt, tu pots arribar a fer avui habitatges que tinguin un consum d'energia pràcticament nul.
2: I això tenint en compte que ens posem en l'escenari de les renovables.
1: Clar.
2: Però l'ésser humà, el català, és capritxós. Sovint no pren decisions adequades. I recordeu que tenim dos camins, dos escenaris. El primer és el de les renovables, i el segon escenari és un altre. És el de les energies no renovables, com la nuclear, que ara mateix al nostre país és el que té a Catalunya, el 51% de l'energia la genera l'energia nuclear. Què passaria en aquest escenari?
4: Sí, hi hauria una solució alternativa, i és prescindint de les renovables i volquem-nos com a bojos amb el fòssil i amb el nuclear. I segurament subsistiríem un temps fins que arribés a que patés tot com es podia fer d'un pet com una gla i s'acabés tot perquè fos una reacció en cadena.
1: És a dir, una reacció en cadena, no sé a Catalunya en concret quina seria també la situació en aquest escenari.
2: Clar, nosaltres a Catalunya, si ens plantem en un escenari on només hi ha un 10% d'energia, tenim molta energia feta no renovable i un escàs 15% d'energia renovable, nosaltres estaríem preparats per un escenari de renovables absolutes?
4: Espanya camina cap a aquest costat, Catalunya no. I la pregunta és per què no camina cap a aquest costat. Tot això que estem parlant ara i avui de lo bo que seria tenir renovables perquè la sostenibilitat, són motius de benefici col·lectiu. En canvi, quan em posen el molí a la vora de casa el veig, i si em feia molt de goig veure un paisatge on no hi havia el molí i veure el molí em fa molt de mal, aquell molí és el pitjor que m'ha passat a mi.
2: Us deia al principi això dels dos camins. Hi ha dos camins, renovables i no renovables. Queda bastant obvi que el camí adequat és el de les renovables. Però en un escenari d'emergència climàtica com l'actual, on no anem a una nit eterna, però anem a uns estius terribles, el camí que estem escollint a Catalunya, almenys, és el de les no renovables. Si en voleu saber més, el Salvador Salat també és autor del diccionari, del llibre que es diu Diccionari de la Transició Energètica.
1: Diccionari de la Transició Energètica. Però ens estem plantejant què passaria si de cop, com passarà el dimecres, aquest eclipsi, que en principi durarà uns segons...
2: O no, o jo ja estic dubtant, eh?
1: Què passaria si s'allargués per sempre? Podem complicar encara una mica més la cosa.
0: Ja fa just una setmana que no veiem el sol i ningú enlloc del món no sap dir fins quan durarà. A Catalunya la situació energètica és crítica. La demanda d'electricitat s'ha disparat un 600%, empesa per la calefacció i per l'enllumenat, que ara no s'apaga mai. En una setmana ja s'han produït 4 apagades generals i el govern ha demanat a la població que redueixi el consum al mínim imprescindible. I el que comença a ser crític és el fred. Les temperatures continuen caient en picat. Protecció Civil ha habilitat espais climatitzats als poliesportius que ja estan al màxim de la seva capacitat. Les autoritats insisteixen a demanar calma per travessar aquesta nit que no s'acaba. Pel que fa al temps, avui de nou temperatures gèlides. Abel Caral, bon dia.
3: Sí, ara mateix les temperatures han caigut ja uns 50 graus respecte dels valors habituals. Panorama d'hivern duríssim. A Barcelona, 28 graus sota zero. A Girona, els termòmetres en marquen 31 de negatius, 27 sota zero a Lleida. A Manresa, menys 33 negatius. A Tortosa, amb l'Ebre ben glaçat, 25 graus negatius. I el gel que va agafant gruix al riu Ebre i que, evidentment, ha tombat el monument franquista. Avui es repetirà la tònica dels últims dies i atenció que demà les temperatures encara baixaran més.
1: Al Via Lliure ens estem imaginant què passaria si fos sempre de nit, si de cop desapareix el sol. Hem parlat del què passaria al planeta, a la Terra, però sí que hi ha una altra cosa, Josep, que m'intriga, que és què ens passaria a nosaltres, què ens passaria per dins els humans si això, aquest escenari fictici que estem plantejant, passés.
5: Clar, a banda de tots els animals.
1: Clar, els humans, els animals estan molt bé, però els humans, què ens passaria?
5: Patiríem una mica. Podem parlar ara mateix amb el Francesc Núñez, que és professor de la UOC i també és filòsof i sociòleg. Francesc Núñez, hola, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Francesc, què tal? Bon dia.
6: Passant fred ja de pensar.
1: Passant fred només de pensar en què passaria si això fos real, eh? No, és això, quan et diem, imagina que sempre és de nit, a tu com a filòsof, com a sociòleg, què és el primer que et passa pel cap quan plantegem aquest escenari?
6: Mira, tota la història de la filosofia, la història de la reflexió sobre el coneixement, sobre la veritat, sobre els valors morals, està basada en la idea de la llum. Clar. Una mica en Plató, el sol, la llum del sol representa la idea de bé, que és la que il·lumina totes les altres veritats, no? I conèixer és

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Pregunto al revés, què és exactament la nit?
5: En la nostra cultura també ha estat un espai de transgressió, un espai d'intimitat, un espai d'ocultació. Clar. És també moltes vegades l'espai de l'erotisme, de l'oci desinhibit. La llum del dia és on t'estàs, per si dir-ho, monitoritzat, on has de tenir la màscara, perquè és la que amb la que et presentes a la vida pública, perquè se't veu. A la nit et pots amagar o et pots desinhibir o et pots entrar en altres dimensions que ara serien la normalitat, per si dir-ho, no? Llavors, lo immoral potser seria la llum.
4: Ja. Clar, potser les festes serien de dia, perquè clar, és el contrari, no?
6: Seria el contrari. I ara parlaves d'aquest imperi de la mirada en la que estem els humans, no? Que no hi ha hagut l'imperi del tacte o l'imperi del so. Si fos sempre de nit, l'imperi de la mirada continuaria?
5: No, clar, penseu en el vocabulari, no? Parlem com... És tan diferent com la nit i el dia. La foscoda, els pensaments dolents són els foscos. Tot el llenguatge està pensant en aquesta oposició. Llavors, com seria un món sense aquesta harmonia binària, no? On no hi hagués el dia i la nit, la llum i la foscor, o en termes
4: de fet,
5: més... El yin i el yang, per exemple.
4: De fet, Francesc, una mica la història de la civilització també és anar-li això, guanyant terreny a la nit, a la foscor, no? Amb el foc, amb la bombeta, l'electricitat... Una mica clar. Sí que és aquesta l'evolució de la història, de la civilització.
5: Clar, aviam, teníem el sol i es feia de dia, i cada dia se feia de dia, no? Però clar, l'home de les cavernes que vivia en la foscor necessitava del foc. Clar, en un món on no existís la llum, no? Evidentment podia haver una mena de no sé si de tirania o de jerarquia dels que poguessin tenir llum, no? La llum seria un valor que es apreciaria d'una manera, seria com molt més important que els diners, no? La vida social s'hauria de centrar al voltant d'uns focus, per si dir-ho, no? Perquè més enllà de la llum, quan es fa de nit, passen moltes coses que no es poden controlar.
4: Per tant, Francesc, ara em venia al cap també que sense la vida del sol, sense la llum del sol, això, Josep,
6: el temps, per exemple, que parlaves, que perdríem l'ordre que tenim a la nostra vida, clar, que va marcat pel sol, no? Al matí, al migdia, al vespre, o les estacions, el calendari, les festes. Al final som els humans, ens guiem molt per rituals.
4: Pels solsticis, pels
6: clar, tot això cauria, no?
4: Tot això s'esvaeix, Francesc.
5: Clar, tindríem que pensar el temps d'una altra manera. Hauríem de pensar d'una altra manera el que són els cicles vitals, perquè no tindríem aquests contrastos. O sigui, una mena d'un monisme fluid. Els matisos no els faria ara es fa de dia, ara em desperto i veig la llum, sinó ho hauríem de valorar d'una altra manera, no?
4: Però Francesc, sí que hi ha una cosa aquí també, que és que això que deia el Josep, també del dia, el migdia, la nit, també, per exemple, amb els vincles relacionats amb això, l'esmorzar, el dinar, el sopar, aquest bon dia que ens ajunta amb la resta de persones. Tot això, si cadascú el gestiona com vol, també aquest vincle personal també pot esvair-se.
5: Evidentment, sense aquests contrastos que marquen els cicles vitals, no? Ja ho diem així, no? Els cicles vitals es trenquen, que són els que posen les rutines de la vida humana i les formes de relacionar-nos, pues, amb un món on no hi hagués aquests cicles, els haurien de tornar a inventar. Que tampoc és veritat, perquè ara potser en un món estaríem més pendents del cel estrellat, I en el cel estrellat també hi ha els cicles de la lluna, i el cicle de les estrelles, Hi ha altres maneres d'integrar-se, de rutinitzar el que seria la vida, i potser ens sentiríem més fosos o més confosos amb aquest univers, no? Sí. Perquè ara la llum del dia ens fa ser molt més egocèntrics, no? Som nosaltres qui veiem el nostre món, i el cel blau és com una barrera. Per la nit veiem les estrelles i veiem un univers que se'ns fa molt més infinit.
6: Clar, ja que parles de sentir-se també dins de l'univers, sí que és veritat que la nit ens acosta molt a la intimitat,

0: Però sí que és veritat que és, per exemple, quan es cometen més delictes. Connecta amb una part la nostra foscor interna, no? Al final, aquella frase típica de Carles Porta de posar llum a la foscor.
1: Sí, senyor.
0: Clar, ens tancaríem més a dins nostra? La connexió que tenim amb l'univers a través del cel que ara comentaves ens aproparia cap a una visió global o potser ens tancaríem una mica més cap a casa?
2: Les dues coses serien possibles. Per una banda, podríem sentir-nos com més desbordats per aquest univers. Per una altra banda, clar, si quan es fa de nit sorgeixen les ombres i passa tot el que pot passar en una ciutat si s'apaguessin les llums, no? Doncs clar, també la vida social estaria més, potser més reduïda a espais on hi hagués la possibilitat d'aquesta llum artificial o d'aquestes fogueres, per si dius artificials, no? Perquè més enllà de la llum, la vida social seria molt més difícil. Segurament seríem encara més territorials i més xenòfobs, d'alguna manera, no?
1: Et volia preguntar també, perquè tu abans ens parlaves d'aquestes expressions també, no? De la llum, la llum al final del túnel. Abans deies això, un futur brillant, una cosa brillant que era una cosa
2: una idea brillant,
1: en positiu, no? Sí. O que l'associem a això, a l'esperança, la llum, i si no corregeix-me, també ha tingut un paper, o més ben dit, la llum i la foscor també han tingut un paper molt important en la història de l'art, la literatura, en la religió. En aquest escenari que estem plantejant, que s'acaba el sol o que, més ben dit, vivim en la foscor completa, això canvia? Com s'adaptaria? Com canviaria? Com
2: tu t'ho
1: pots imaginar?
2: Seria la mort, per dir-ho així, del racionalisme, no? Pensa, la il·lustració, l'era de la llum, clar, tot això ja no tindria sentit.
1: Clar.
2: Ja no hi hauria, per si dir-ho, una objectivitat, una norma que haguéssim de seguir, que ens vigilés, no? Com aquest ull diví, no? I per tant estaríem amb altres formes de relacionar-nos, de trobar noves formes d'harmonia, no? Per exemple, no sé, el bé ja no podria ser la claredat, no? El bé moral, parlaríem potser de proximitat i de calidesa, i el mal ja no podria ser la foscor com ara, no?
1: Clar.
2: Podríem parlar potser de fredor o de buit, no? Una mica hauríem d'inventar noves maneres de relacionar-nos, no? Has parlat de l'art, no?
1: Sí.
2: El claroscur, el barroc més foscor, clar, tot això
1: clar.
2: No tindria sentit.
0: També passa molts cops que per la nit ens inspirem més de nit, també, potser.
1: O com a mínim això diu la teoria, no?
0: La teoria.
2: La nit permet... La nit, ara, en aquest moment, quan la foscor està marcada per la norma, on estàs precís, és més el panòptic, no et veuen, estàs vigilat, has de sortir al carrer i quan hi ha llum t'has de comportar, t'has d'ajustar les regles, no? Quan es fa fosc, et pots treure aquesta màscara, et pots relaxar i, per tant, pot sortir una interioritat que no està tan regulada, que no està... Potser és més creativa o, en tot cas, és menys conforme a lo que s'espera de tu, no? Per bé i per malament, Per bé
1: sí,
2: i per
1: sí.
2: Malament. Evidentment, els desitjos, quan no estan controlats, són desitjos que potser no són desitjables i la gent fa coses horroroses.
1: El que passa, Francesc, és que en realitat, i que se m'entengui, aquest binarisme desapareix en alguns punts del planeta. Ara pensava, per exemple, als països nòrdics hi ha un moment de l'any que tenen gran part del dia, per no dir la gran majoria del dia, sol, o a l'altra part de l'any tota la foscor, pràcticament a totes les hores.
2: Sí,
1: això
2: sí,
1: també
2: sí.
1: Implica que són d'una manera concreta.
2: Sí, sí, sens dubte. Sí, sí, els que han estat això, a les aurores aquestes boreals, hi ha dies que no s'acaben mai, és una manera diferent i molt estranya d'estar en el món. Jo també penso fins i tot els animals com s'orienten en aquesta situació. Però és veritat que els humans, a diferència dels animals, tenim la tècnica. Quina és la imatge central que representa aquest guany dels humans que li roben als déus? Què li roben? El foc, li roben el foc, li roben el raig, perquè és la llum. Això també representa la nostra intel·ligència, representa la nostra capacitat de sobreposar-nos a la foscor, a aquest espai de més borrós.
1: El Francesc Núñez és filòsof i sociòleg, professor, de fet, de la Universitat Oberta de Catalunya, que avui ens ha intentat ajudar en aquest escenari fictici que estem plantejant al Via Lliure, d'això, què passaria si de cop sempre fos de nit, perquè en aquest eclipsi que viurem d'aquí uns dies, el dimecres, ens hem intentat plantejar amb el Josep Moragues aquest escenari que ens agradava plantejar. Francesc Núñez, moltes gràcies i bon dia.
2: Vosaltres una mica, no? Una miqueta de llum pot ser a la foscor?
1: Sí, de la que ja havíem plantejat, déu-n'hi-do. Sí, sí. Gràcies, Francesc.
2: Vinga, vosaltres.
1: Bon dia. Vinga, i per acabar, com sempre estem fent aquest estiu, calculem com de possible és aquest escenari que ens hem plantejat. Recordem què passaria si aquest eclipsi de dimecres s'allargués per sempre.
0: Recordem que l'AIA calcula en base a tres criteris, relació amb la realitat, vegades que ha passat o ha estat a punt i condicions perquè passi. Aviam com ho puntua aquesta vegada.
3: Primer, relació amb la realitat. Directament zero. Segon, vegades que ha passat o ha estat a punt. Cap. I tercer, condicions perquè passi. Caldria que deixessin d'aplicar-se les lleis bàsiques de la física.
0: Bueno.
3: Cosa catastròfica.
0: Ara es passa.
3: Puntuació final, 0,2 sobre 10. Molt apte per una pel·lícula, però nul com a predicció.
0: Nul, com a predicció. Duríssim, 0,2 s'ha donat aquest escenari.
1: Aquesta cosa passivo-agressiva també de la intel·ligència artificial que...
0: És la meva, és la que... A mi em parla sempre així.
1: No sé què li has fet, però no.
0: En tot cas, aquest 0,2, dos dècimes que ens han donat pràcticament per pena, perquè podria posar un 0 patatero, que queda en última posició per darrere de diners físics, que té un 6,8.
1: Doncs avui hem fet aquest exercici a pocs dies perquè dimecres hi hagi aquest eclipsi de sol total a Catalunya. Amb el Josep Moragues ens hem plantejat què passaria si aquest eclipsi s'allargués i visquéssim de nit pràcticament tota la nostra vida. Esperem que, com prediu la intel·ligència artificial, es quedi així.
0: Hi ha gent que viu sempre de nit i se la veu molt
1: bé. I no passa res. Gràcies, Moragues. Fins la propera.
0: La setmana vinent.

0: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui. Avui repassant moltes de les portades dels diaris, a mi com a mínim em crida l'atenció que és aquesta cosa que literalment parlen de fora de la seva capacitat d'extinció, que està incontrolable, que és inextingible, un incendi inextingible. A mi, perdoneu, com a mínim a mi em sorprèn molt, i per això tenim al telèfon el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l'Antoni Trasobares. Antoni, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. És normal això, parlar d'un incendi inextingible, fora de control, incontrolable? A mi em semblen paraules molt grosses, però suposo que és normal, entre cometes.
1: Sí, és normal, cada cop serà la situació normal. És a dir, amb el gradient que porta el canvi climàtic, amb tal com tenim els paisatges i les interfases urbano-forestals, quan s'ajunta doncs, en condicions de vent, en condicions propícies, doncs agafa tal energia aquest incendi que s'ha d'esperar a que amaini el vent, a que s'arribi a unes condicions doncs, d'humitat, de més propícies per mirar d'atacar-lo. Però, bàsicament, amb aquesta tormenta perfecta de factors, que, com es deia ara, no, tendeix a donar-se cada cop més aviat a l'estiu, no, juny, juliol, doncs quan agafa aquesta inèrcia, l'únic que es pot fer és vetllar per la seguretat de les persones i mirar d'esperar el foc tàcticament, perquè quan les condicions meteorològiques combinades amb les de paisatge, sí, a les més de context local, permetin atacar i anar mirant de controlar, estabilitzar el foc.
0: Però Antoni, perdona, què vol dir exactament que un incendi està fora de la seva capacitat d'extinció, o que és incontrolable i ingovernable?
1: No, el que vol dir és que amb els mitjans disponibles, d'avions, de recursos de bombers terrestres, ja sigui per la pròpia capacitat operativa, ja sigui per la seguretat dels propis mitjans, dels bombers, i, doncs que durant una franja important del dia o durant una situació, doncs no és viable mirar de controlar, d'aturar, és a dir, el component humà ja no pot controlar aquest incendi amb aquestes condicions. L'únic que pots fer és defensar-te i vetllar per la seguretat de la gent.
0: És a dir, que no és una qüestió de manca d'efectius.
1: No, a veure, és que al final el que no podem pensar és que tenim una capacitat d'efectius, d'avions, de gent il·limitada. Tenim la que operativament està disponible, i a part també, segons les condicions de gran energia, de gran inèrcia que té l'incendi, també s'ha doncs, de vetllar per la pròpia seguretat dels efectius. Tu no pots posar els efectius en segons quines condicions aturar-lo davant, sinó que l'has d'esperar. Aleshores, és un joc tàctic. Hi ha moments en aquest tipus d'incendis, amb el context que tenim de canvi climàtic, de despoblament, de que tenim el paisatge superabandonat i que no, i que el magnetisme de l'activitat socioeconòmica en gran part està a les zones urbanes, en què has de jugar a la defensiva. Això és el que vol dir que l'incendi està fora de la capacitat d'extinció. I de fet, nosaltres, en els projectes que fem de recerca aplicada, recentment hem coordinat un dels més grans de finançats per la Comissió Europea. La base d'aquest projecte que hem fet és treballar de manera holística el paisatge i treballar la prevenció, perquè la probabilitat que aquesta inèrcia incontrolable es doni es disminueixi significativament. Aquesta és la idea de fons.
0: A Catalunya també hi poden haver aquest tipus d'incendis. No sé si últimament d'aquests que hem viscut els podríem considerar aquests incontrolables o inextingibles.
1: Sí, a veure, històricament, des dels anys 90 fins avui, n'has tingut d'aquests incendis. I això ho dirien millors bombers, que, com dèieu, fan molt bona feina i són dels més preparats a nivell internacional. En alguna fase, en algun moment, ells saben que no poden jugar amb l'operatiu d'extinció, i el que fan és esperar-lo i fer el tema de protecció civil, de desallotjar, etc. És a dir, és com en un partit d'un esport. Hi ha moments que pots anar a l'atac o que pots gestionar operativament, hi ha moments en què has d'anar a la defensiva, has de vetllar per la seguretat de la gent. I darrere tot això, al final, el que hem de tenir molt clar és que el canvi climàtic està venint molt fort, més del que es preveia, i aquí no hi ha mitges tintes. És a dir, o es fa un plantejament fora de l'escala actual a nivell de polítiques públiques i recursos públics privats per marcar-nos com un objectiu principal, anar adaptant, anar transformant els paisatges del país a un ritme que tendeixi a mirar d'igualar aquest canvi climàtic que ha arribat, o estarem així cada vegada més. Aquí del govern, nosaltres, doncs, aquest any s'ha fet un plantejament molt clar de fer una estratègia forestal d'incendis, de començar, doncs, incrementant molt els recursos per tenir tota la zona al voltant de les urbanitzacions més nets. S'ha multiplicat per 10 els recursos. S'està treballant també amb crear uns grans eixos que evitin que els incendis passin d'un massís a l'altre, que això no es pot fer en un any, s'haurà de fer durant els propers anys. I en general, doncs, establir una activitat agroforestal del paisatge que entre tots, públic, privat, li hem de donar la volta, però la idea de fons és, com es deia ara, a una escala fora del que ara està en la ment de la gent. És a dir, vivim en la immediatesa, no, això no permet immediatesa, o de manera estructurada, també com s'ha dit aquests dies, pacte d'estat, mecanismes fora de rang, realment que plantegin segons el risc i segons com tenim el paisatge, com tenim el tema urbanístic, fer un pla, diguéssim, de gran escala, i tot i així tindrem incendis i tindrem canvi climàtic, sí. Però clar, si ho fem en el nivell que ho hem de fer, estarem en una situació millor.
0: Que és inevitable, però que es pot prevenir o es pot estar més preparat d'una manera o una altra, no?
1: Clar. Sí, a veure, és simple. Hem de posar la gestió del paisatge agroforestal al país i en general a Europa com una gran prioritat d'adaptació al canvi climàtic. A finals de març aquest any la Comissió Europea va publicar una estratègia de gestió integrada del risc d'incendis, veient que les seves polítiques sectorials històriques de les darreres dècades de medi ambient, de política agrària comunitària, d'emergències, de recerca, no anaven coordinades i que al final, quan arribaven a les regions, no es plasmaven de manera conjuntada. Ara hi ha una aposta de màxim nivell de dir, anem a posar tots els recursos que tenim i anem a fer també simplificació administrativa i d'incentius econòmics per fer aquesta transformació de paisatge, que al final el que té una mica de complicat això dels incendis és que és aleatori. Tu no saps on hi haurà un incendi, però vers aquest risc cada cop més creixent que hi hagi incendis com aquests, l'única manera de procedir és en les zones més exposades, més vulnerables i de manera sistemàtica tot el país anar adaptant tot el territori i anar en conjunt anar fent aquest exercici. A més, a nivell financer, té tota la lògica del món, també. Primer va les vides humanes, després va el tema social, les evacuacions, etc. Però si mirem en 10 anys, a qualsevol regió, ja a nivell global, fixeu-vos Canadà, Califòrnia, el que s'arriba a gastar amb aquest tipus d'esdeveniments, i gastant-nos potser un 30-40%, 20-30-40% d'això ben gastat, estalviaríem l'altre 60-70%. Aquest és el gran tema.
0: Antoni Trasobares és el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Antoni, moltes gràcies i fins la propera. Esperem que sigui més endavant.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adiós. I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. Serà una mica porca.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.

0: diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 20 minuts per sobre de les 11 de la nit. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dissabte 8 d'agost. Continua el superdissabte de futbol i d'esports aquí a RAC1. Ens hi hem posat a 6:45 de la tarda amb el Coventry City espanyol. Hem passat després al Barça en xancletes amb el triangular entre Barça, Nottingham Forest i Udinese. Hem tingut un ull posat també al Nàstic Girona i ara és moment de continuar pentinant l'actualitat esportiva fins a la 1 de la matinada. Per tant, si ens hi voleu acompanyar, aquí serem, perquè tenim moltes coses a comentar d'aquestes últimes hores, començant pel triangular del Barça a Udine, que hem viscut aquí a RAC1, un primer partit de 45 minuts que el Barça ha guanyat 1-0 contra el Nottingham amb gol de Rafinha. I el segon partit, el Barça, que ha perdut també per la mínima amb un gol in extremis del conjunt italià, Udinese 1, Barça 0. Tot plegat mentre, lògicament, estem molt pendents del mercat de fitxatges blaugrana, un mercat que té dies desèrtics i dies frenètics. Ja ens hi estem acostumant i des de dijous que en tenim un exemple clar amb la decisió de Rodri de fitxar pel Barça. Primer, l'acord entre club i jugador, després i finalment l'entesa entre City i Barça que s'ha d'acabar de segellar en les pròximes hores. I el que s'espera que sigui oficial ben aviat és la sortida de Ronald Araujo, que avui ja no ha viatjat a Itàlia. Es preveu que demà es desplaci a Liverpool, on, recordem, jugarà cedit la temporada vinent. Tampoc han viatjat avui amb l'equip Marc Casado ni Roni Bardaggi. L'altre nom propi de les últimes hores, també en el capítol de sortides, és el de Ferran Torres. Diverses informacions apunten que cada cop està més a prop del París Saint-Germain. D'aquest triangular del Barça a Udine estem molt pendents de les reaccions que hi pugui haver després dels dos partits. De fet, estem a l'espera que comparegui en roda de premsa a Hansi Flick i també algun futbolista de la plantilla blaugrana. Tenim l'Àlex Pintanel, que diria que encara volta per aquí. Hola, Àlex, què tal? Bona nit. No el tenim encara. Ara mirarem de confirmar la connexió amb l'Àlex Pintanel, que ha entrat, s'ha endinsat en els budells de l'estadi d'Udine. Amb ell hem viscut aquest triangular, ell visquent-ho des de primera línia. Ara sí, hola, Àlex.
2: Què tal, Pau? Bona nit.
1: Ets per aquí. Dic, estem a l'espera que aparegui Flick i també algun futbolista. No sé primer qui serà què.
2: En principi, primer Hansi Flick, i ens han dit que no trigarà a comparèixer aquí a la sala de premsa del Friuli Stadium. I de futbolistes està previst que parli Fermín López, un dels jugadors que avui ha disputat els primers minuts d'aquesta pretemporada després d'haver-se recuperat de la lesió que el va apartar del Mundial.
1: Doncs estarem molt pendents amb l'Àlex Pintanel, que et per aquí pinta, i de seguida anem amb tu quan ens demanis pas en protagonista de tot el que ha anat passant en el triangular i en les últimes hores en l'actualitat blaugrana. En parlarem amb la tertúlia amb l'Àngel Pérez i el Francesc Latorre, també amb el Jaume Molló, que encara corre per aquí, li han donat que es quedi una estona després del Barça en xancletes. Tot plegat en un dia en què ha mort Jorge Messi, pare i representant de Leo Messi, ha sigut aquesta passada matinada en un centre hospitalari a Rosario. Tenia 68 anys i feia un temps que estava malalt. El món del futbol ha traslladat el condol al futbolista argentí i a tota la família. Ho ha fet, per exemple, el Barça amb un comunicat en què ha expressat el sincer condol en nom de tot el barcelonisme a Messi i a la seva família. Diu el comunicat: el Futbol Club Barcelona agraeix el compromís de Jorge Messi amb el nostre club per confiar-hi els inicis i els anys de màxima esplendor de la carrera futbolística del seu fill Leo. Descansi en pau, conclou aquest comunicat.
3: Su historia Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que
1: s'ha colat un...

0: Hansi Flick, que és a punt de comparèixer des de la sala de premsa de l'estadi d'Udine. Ara comprovarem si ens arriba el so en condicions. En qualsevol cas, molt pendents avui en un dia en què també ha jugat l'Espanyol, l'últim partit de pretemporada a Anglaterra. Ha perdut 3-1 contra el Coventry City, l'últim test abans de debutar a la Lliga diumenge vinent. El club blanc i blau ha homenatjat avui, per cert, a Dani Harke, avui que fa 17 anys de la mort del capità. La porta 21 ha estat oberta als aficionats tot el matí, s'hi han fet ofrenes florals i un minut de silenci. També ha tingut l'últim amistós al Girona Tarragona contra el Nàstic 1-1. I fora del futbol, Jorge Martín ha guanyat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Àlex Márquez ha estat setè i Marc Márquez novè. El campió cerverí sortirà demà sisè a la cursa llarga. Després, al final del Tu diràs, en parlarem amb el Quim Salvador, però ara és moment d'analitzar tot el que està passant en les últimes hores al Barça, i per fer-ho tenim aquí a la taula el Francesc Latorre. Hola, Francesc, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit, Pau, encantat.
0: Ara pujarà l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, que està acabant de tancar l'edició del diari, també amb el Jaume Molló. Hola, Jaume.
2: Hola.
0: Encantat, de continuar aquí.
2: Sí, home, i tant. Vaja.
0: Tenim Hansi Flick, em diuen, per línia interna, doncs a veure si podem escoltar les declaracions de l'entrenador d'Alemanya. Encara no. Quan tinguem Flick, mirarem d'escoltar-lo des de la sala de premsa d'Udine, el tècnic alemany, després d'aquests dos primers partits en el triangular. Insistim, el Barça, que ha guanyat el primer contra el Nottingham Forest, equip de la Premier, però ha perdut el segon contra l'Udinese per 1-0, equip de la Serie A italiana. Un triangular que és veritat que poques conclusions pot deixar, perquè encara hem vist molts futbolistes joves, moltes rotacions, tot i que sí que és veritat que el primer 11, a diferència del dia del Birmingham, avui hem començat a veure un equip amb més futbolistes del primer equip. Per tant, una cosa que com a mínim es comença a semblar el que veurem d'aquí a unes setmanes, amb Rafinha titular, amb Fermín, que ha tingut els primers minuts, després del segon partit també hem vist a Balde, que encara no l'havíem vist jugar. Per tant, mica en mica, a l'espera dels internacionals, comencen a aparèixer ja més futbolistes del primer equip.
1: Sí, és que molts dels que han sigut titulars en aquest primer partit del triangular, jo crec que seran titulars també el dia de l'Elx, en el primer partit oficial que jugarà el Barça a la Lliga, perquè recordem, els internacionals espanyols portaran molts pocs dies entrenant, però jo veig aquell dia Elx, Bernal titular, Fermín titular, Adeyemi titular, Rafinha segurament titular. Per tant, ja són amistosos, no es poden treure moltes conclusions, l'equip és molt imprecís, l'equip encara no pressiona bé, però ja comencen a ser pinzellades del que podem veure en competició oficial.
0: A veure, ara sí, mirem si podem escoltar Hansi Flick.
3: S'han de prendre decisions que no són fàcils i que el millor era evidentment que acabessin sortint.
4: Their situation and it changed nothing, so it's like that. Give him the advice and they know what we think about this, not only I, it's also the club, so this is the situation. And of course it's normal that in a team after season also important that we have some changes.
3: I és normal que després de les temporades, evidentment, tots els equips han de fer canvis.
4: So it's important to give them also space for playing. So this is why we decided that.
3: I que és important donar espais també per a que creixin aquests jugadors tan joves.
5: I ask about another players like, for example, Araujo. If he leaving to Liverpool, would you like to sign a new central defender? Thanks.
4: We speak. So I think there's a lot of noise around this with a lot of players. I think we know what we want, and so the next is that we always speak about to improve the team.
3: Diu que sap el que volen, que sempre treballen per millorar.
4: Or things we need, but we are very calm about this because I think.
3: I que estan molt tranquils, que és evident que hi ha soroll al voltant d'aquest mercat de fitxatges, però que estan molt tranquils.
4: Next week a lot of players are arriving. So we have to manage it. It's like at the end, it's like this preseason is not normal. It's really not normal because we have only 10-12 days.
3: Diu que aquesta pretemporada evidentment no serà normal perquè tenen molt poc temps per acabar.
4: The international break, we have to manage everything with that and deal with that and
3: tenen que doncs
4: after that, I think everyone is by 100%.
3: Està tothom al 100%, diu Hansi Flick, però que és una pretemporada que no és a l'ús perquè han tingut només 12 dies o tindran 12 dies amb tota la plantilla per preparar el que ve per endavant.
2: I would like to know if you talk to Ferran about that and what are your feelings about that. Thank you.
3: I pregunta per la possible sortida de Ferran.
4: On the team, I said that I respect the holiday of the players and I didn't know anything at the moment because today I was focused on...
3: Diu que no ha parlat amb ell, que ha respectat les vacances dels jugadors i que avui estava concentrat en el triangular i que no ha parlat amb ell.
6: Davila.
7: Sí. Hi, Sergi Capdevila, el diari Esport. Let me ask you again about Ronald Araújo, how difficult it was the conversation with him.
3: I pregunta per la conversa amb Ronald Araújo, que ha sortit cedit al Liverpool.
7: Leave the club, or how it went.
4: I think there were... So, I think Ronald is a great guy, and also a fantastic player.
3: Diu que Ronald és una persona meravellosa i un jugador fantàstic.
4: It's a little bit different.
3: Però que la forma de jugar a futbol segurament és diferent a la que ell planteja.
4: How is that? He's a player with a lot of speed, with a physical very strong.
3: És un jugador molt potent, amb molta velocitat.
4: And for me, it's really a pity because we couldn't include him like I wanted.
3: Diu que per ell també ha sigut difícil perquè no ha pogut incloure a Ronald com ell hagués volgut.
4: I think you know it more than me because in the past something happens and I think also this affected to him and
3: parla de com li van afectar els errors del passat també a Ronald Araújo a nivell mental.
4: I think he was very happy.
3: Aquest matí li ha dit adeu i l'ha vist molt feliç. I que li desitja, evidentment, el millor.
4: He's a fantastic guy, fantastic
3: perquè és una persona fantàstica, però també un jugador fantàstic i va ser un gran capità.
4: In football, in life, changes is normal. So,
3: I que el futbol i a la vida els canvis són normals.
8: Mar Vila de TV3, we've seen the first minutes of Fermín and Rafinha. How have you seen them? And what do you expect, especially from Rafinha, about avoiding injuries this season?
3: Li pregunta per Rafinha i Fermín, com els ha vist i sobretot què espera de Rafinha, sobretot en termes de lesions.
4: We have to manage it, so it's like now Rafinha is in, I think, 10-12 days training with us.
3: Rafinha diu que porta 10-12 dies entrenant amb ells. Que Fermín porta una mica més.
4: It was okay. 45 minutes was clear.
3: Els ha vist bé durant 45 minuts. Després els ha canviat.
4: Rafa is for me, I said it often, the most important player.
3: Diu que Rafinha és el jugador més important per a ell, que ho diu sovint, per la intensitat que li aporta el joc.
4: He's one of our captains.
3: És un dels capitans.
4: 100% committed with this team, committed with our...
3: Està 100% amb l'equip.
4: Yeah, and this is what I want to see from him.
3: I és el que vull, de veure de Rafinha la intensitat, però sobretot com lluita per l'equip.
0: Molt bé, doncs fins aquí, gràcies Itati per la... Fins aquí acaba la roda de premsa, aquest senyal de Barça Play, el canal oficial del Futbol Club Barcelona, que també proporcionava la traducció amb, lògicament, les preguntes encarades per exemple, amb els noms propis de les últimes hores, el que se li pot preguntar i el que ell pot respondre. En el cas d'Araújo no se'n pot amagar perquè lògicament el futbolista uruguaià ja no ha viatjat avui cap a Itàlia i Francesc es pronunciava sobre... Vaja, que avui l'ha vist feliç, deia avui quan m'he acomiadat d'ell l'he vist feliç. Segurament també parlava dels errors que l'havien perjudicat en el passat. No sé si venia a dir, no?, que es treu una llosa de sobre segurament al futbolista uruguaià.
1: Sí, i també amb aquesta resposta un atac de sinceritat de Hansi Flick, que fins i tot m'ha sorprès un punt. Sempre hem destacat en tertúlies, amb la temporada en marxa, que Hansi Flick, una de les virtuts que té el tècnic alemany és haver tret la millor versió de molts jugadors, d'haver fet un Rafinha que no havíem vist, d'això, d'haver tret els màxims recursos de cada jugador que té la plantilla. I ha reconegut que Araujo no ha estat capaç. Ha dit, it's a pity, ha estat una llàstima, una decepció, un fracàs seu i del cos tècnic no haver sabut treure la millor versió d'Araujo per fer-lo adaptar a la manera de joc de jugar del Barça. És a dir, traduït d'una altra manera, no hem sabut fer que Araujo tregui millor la pilota. No hem sabut fer que se senti més còmode a la nostra manera de defensar. I això ho ha subit com un atac com un atac al currículum del cos tècnic. I, evidentment, s'entén, o Flick entén, que l'estil de joc de la Premier, amb un Liverpool que no ha jugat tan avançat, amb un joc més directe, amb pilotes aèries, doncs allí Araujo, en aquest context Premier, en aquest context Liverpool serà més feliç.
6: Sí, fins i tot pel tema mental que esmentava Flick, en el sentit dels errors del passat i com li han passat, el tema de l'expulsió amb el PSG, el documental de Luis Enrique, tot el que es va parlar llavors, abans ho recordàvem també, l'expulsió al camp del Chelsea la temporada passada. Jo crec que també potser això, ara que ja marxa, ell espera també que faci com un clic, que serveixi com un clic per tot això ja oblidar-ho del tot, i el Liverpool doncs recuperarà la millor versió d'Araujo, més enllà que futbolísticament, abans ho comentàvem, millor el Liverpool i en general el context Premier segurament que el Barça.
0: Àngel Pérez, què tal? Bona nit.
9: Què tal? Bona nit. Doncs mira, aquí amb l'ordinador, com veieu, amb l'ordinador obert i acabant de tancar algunes pàgines que llegiran demà tots els nostres oients a Mundo Deportivo.
0: És que
6: els triangulars, eh?
0: I a més a més que ha anat tard, perquè ja, clar, és el que passa, que són partits que estan, van un darrere l'altre, acaben 5 minuts tard i vas enllaçant.
6: I sense cap tant de penals, Pau.
9: Amb la boca petita diré que he celebrat una miqueta el gol de l'Udinese.
0: Que no hi hagués penals, eh?
9: Sí, perquè ja m'hi veia.
0: No sé si hi ha alguna cosa del partit que t'hagi cridat més l'atenció ara escoltant les paraules de Flick sobre Araujo, ara hi tornarem, però sobre aquest triangular, què en destacaries?
9: De tot lo avorrit que ha estat, per mi, per agafar algú, els minuts de Toni Fernández que ha entrat al tram final del partit contra Udinese, que ha sigut el que ha portat una mica més de frescor, no? Una mica més de d'espurna, no? Fins i tot s'ha atrevit amb un passe d'Esperó que no ha trobat, crec que era Toncar en profunditat, és el que m'ha generat una mica més d'allò, saps allò que estàs una mica ensupit, una nit d'agost, i que et fa obrir una mica els ulls i estar més atent al partit, ha sigut Toni, i m'ha agradat també Cortés els minuts que ha jugat de central esquerra, crec que és un futbolista molt interessant, i David Sigo, pues, és que ha sigut testimonial, pobret, és que gairebé no l'hem pogut veure, i bueno, una prova més, ha dit Marc Bernal això, no? que són joves i que a poc a poc.
0: A veure, ens va anar pas l'Àlex Pintanel des d'Udine amb Fermín López, avui que ha tornat a jugar.
10: Fermín, en directe a la zona mixta del Friuli Stadium.
11: No sé cómo se produjo, no sé qué os dijo, en qué momento os lo comunico.
12: No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
10: Fermín, en directe a RAC1, volia preguntar també per Ferran Torres, que podria marxar al PSG, és un molt bon amic teu. Què significaria la baixa del Ferran en cas que acabi marxant?
12: Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però Ferran és un gran company, un gran amic meu i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
13: Mira, estem parlant de sortides, però parlem d'arribades. Una arribada més que possible és la de Rodri, que està molt a prop de venir. Tu coneixes molt bé també molts companys teus, que són també companys teus de la selecció espanyola. Què et sembla i què us sembla l'arribada de Rodri?
12: Bueno, el mateix, no tinc tota la informació d'aquest tema i el que l'ECO i la direcció esportiva del club decideixi estarà bé.
13: Yo pregunto igualmente por Rodri. ¿Te gustaría a ti que llegara Rodri a jugar en el Barça?
12: Es que no puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también sería una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido acompañado en la selección, pero bueno, son cosas que si tienen que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
10: ¿Tornabas de la lesió Fermín, com t'has sentit, com t'has trobat?
12: No, bé, la veritat que han quedat una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
14: Del treball mental d'aquestes setmanes, veient els teus companys molt mundialistes jugant al Mundial, tu per tornar amb més forces després del que has passat?
12: Sí, ha sigut un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
14: El segon partit de pretemporada, com t'has vist tu, com estàs veient l'equip i els jugadors de la Masia que estan pujant?
12: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
10: Doncs les paraules de Fermín López, en principi l'únic futbolista que ens atendrà aquí a la zona mixta perquè el Barça marxa ràpidament cap a l'aeroport de Trieste, direcció Barcelona, doncs, on aterrarà ja passada la mitjanit.
15: Primer les pizzas, que els hi han de portar, que
10: t'explicaves. Sí. Mira, penseu que de Udine fins a l'aeroport de Trieste, ja aproximadament, jo us diria, uns 30-35 minuts, i per tant, doncs, temps suficient perquè es puguin menjar aquestes pizzas als futbolistes del Barça.
6: Per acabar amb la conya de les pizzas que hem seguit durant tota la transmi, l'Esteve Giral m'ha passat una fotografia que el Girona també tenia pizzas a la sortida del nou estadi de Tarragona.
10: Veieu,
6: és bastant habitual, jo diria, i que finalment a casa també se n'ha trobat una. Jo crec que tant de sentir parlar de pizzas, jo deu haver agafat el congelador i vinga.
10: No hi ha hagut truita al final, eh?
6: No. Al final pizza.
0: En qualsevol cas, Àlex, ja et deixo anar. Fermín, que no ha volgut entrar en els temes clau de les últimes hores, no s'ha volgut mullar gens, eh?
10: Sí, no s'ha volgut mullar, jo crec que també és normal. Sí que és cert que jo hagi destacat a Rodri. Mm-hmm. Evidentment, jo crec que això dins del vestidor del Barça se'n parla, i sí que és cert, i Fermín el coneix molt bé, a Rodri, sap que l'arribada del futbolista encara del City serviria per millorar el nivell de la plantilla.
0: Altres futbolistes han arribat a parlar obertament de possibles arribades.
6: En Julián se n'ha parlat obertament, però entenc que això també forma part de la maniobra, de l'estratègia del club, millor dit, no?
1: Sí, potser amb Julián s'ha tingut la sensació de que entre tots havien d'empènyer, que qualsevol granet de sorra, fins i tot en forma de declaració, podria ajudar a dur l'operació a terme. Sembla que encara fa alguna pala més de sorra perquè acabi venint Julián, i que amb operacions doncs, ja fetes com la de Rodri o encarada, en aquest cas la sortida de Ferran al PSG, doncs no fa falta ajuda, no. I per això no es mullen.
0: Molt bé, Pinta, no sé si hi ha alguna novetat més des d'Udine o tanquem línies i et deixem que vagis a buscar alguna pizza tu també.
10: No, jo després dels espagueti que m'he dinat avui, una pizza ara no m'entra. No, que els futbolistes, mira, ja van pujant a l'autocar. Ara veig, per exemple, a Rafinha, que s'està fent fotografies amb alguns dels privilegiats que tenen la sort d'estar en aquesta zona VIP, en aquesta zona més privilegiada, i que a poc, insisteixo, els jugadors del Barça aniran desfilant per marxar d'aquest estadi camí de Barcelona, on es començarà una nova setmana de pretemporada a partir de dimecres, ja segur, amb els internacionals espanyols, campions del món. Gavi, per exemple, va avançar la seva tornada. No es descarta que algun futbolista torni també abans d'hora, però dimecres segur que ja Hansi Flick podrà comptar amb tota la seva plantilla, al marge, evidentment, de les incorporacions i els moviments que hi pugui haver al llarg dels propers dies mentre es tanca el mercat.
0: Molt bé, Àlex, doncs deixem que vagis a descansar, si no vols pizza, escolta, a dormir d'hora després de, sí, del dia intens avui, que em sembla que avui t'has hagut de llevar molt d'hora per viatjar cap a...
16: Cauré rodó avui, cauré al llit rodó.
0: Molt bé, perfecte, si hi ha qualsevol novetat ens ho fas saber, i si no, que vagi bé. Bona nit.
16: Adéu, bona nit.
0: Ara ho deies, Molló, que el mateix Fermín, ell havia dit públicament que comptava arribar pel Gamper,
16: sí.
0: Ha arribat abans, vol dir que, sí, home, sí. Bones sensacions, és una bona notícia que vagi entrant en dinàmica.
6: Sí, sí, és un bon senyal que hagi pogut reaparèixer, doncs avui som, mira, 11 dies abans del que en un principi va comentar-li a la Marta en aquella entrevista al T'ho diràs, justament. Per tant, doncs, senyal, vaja, i ha jugat els 45 minuts i se l'ha vist prou bé, òbviament, encara molt lluny, però per ser els primers minuts, doncs, amb algun desmarcatge en profunditat, una centrada, recordo, des de la banda dreta.
0: Diumenge que ve el següent partit contra el Basilea en territori suís, i després ja serà el Gamper el dia 19, dimecres 19, contra l'Alaglí egipci. Les dues següents oportunitats per veure a Fermín i també els internacionals espanyols, que ara deia el Pintanel. Veurem quants internacionals espanyols, si s'hi afegeix algun més a la llista, que hauria de ser Rodri, perquè hem anat explicant en les últimes hores que l'entesa entre Barça i City doncs s'ha de segellar, de cristal·litzar en les pròximes hores, però que hi ha molt bona sintonia entre les parts, i que també, doncs, lògicament, la voluntat del jugador ha determinat molt, o ha decantat molt la balança en aquest sentit. Retorno, perquè hi ha moltes carpetes, la Rodri és una d'elles, però com que Flick n'ha parlat del cas d'Araujo, no sé si és una sortida que us sorprèn, que es podia intuir. Vaja, jo crec que sí, com a mínim sí que és sorprenent ahir a la nit que saltés aquesta bomba, podríem dir.
17: Bueno, d'entrada, elogiar una vegada més la feina discreta, silenciosa i 100% efectiva de l'àrea esportiva centralitzada en la figura de Deco, perquè portem un estiu en el qual estem parlant ja de diverses operacions que es couen en la màxima discreció i que acaben sortint a la llum pública quan pràcticament estan fetes, cosa que diu molt de la manera de treballar de Deco i del seu equip. I és veritat, és això, ens sorprèn perquè ha sigut tot molt, molt ràpid, és a dir, des que ho hem conegut fins que s'ha executat, avui, o sigui, ja s'estava despedint Araujo, però jo crec que tots més o menys ja ens imaginàvem que si es donaven les circumstàncies que encaixaven tant el jugador com el Barça a nivell econòmic que s'han donat, era un jugador que estava clar que estava una mica més fora que dins, sempre quan es donessin, insisteixo, les circumstàncies que afortunadament s'han acabat donant.
1: Sí, sempre s'ha situat una mica la rampa de sortida d'Araujo, sigui pel seu rendiment sobre la gespa, sigui per als problemes de salut mental que va tenir l'any passat, però no acabava d'alinear-se els astres, no?, perquè es pogués materialitzar aquesta sortida, i ahir, és que... Vaja, amb una operació, ens diuen des del club, absolutament express, reunió de Deco amb els agents a la tarda a la Ciutat Esportiva, i a la tarda, o a la nit, saltava la notícia de la seva marxa al Liverpool. Evidentment, absolutament d'acord amb el que diu l'Àngel sobre la feina del director esportiu, perquè els periodistes ens pot fer fins i tot ràbia la manera com ens està driblant, perquè no les veiem fins que ja estan pràcticament acabades, però és que la feina d'un director esportiu ha de ser aquesta, perquè si no, cada filtració són 5 milions d'euros més a l'operació. I sí, a més, al Barça li va molt bé la sortida d'Araujo en termes de fair play, són gairebé 12 milions d'euros que cobrava l'uruguaià, per tant, operació rodona per tothom en aquest cas.
6: Sí, fins i tot, sí, al final la temporada li va molt bé amb el Liverpool i se l'acaben quedant. Jo crec que el preu de 55 milions d'euros, tenint en compte la situació d'ara d'Araujo, no la de fa uns anys, que el Barça n'hagués pogut treure més segurament, doncs està, és una molt bona xifra. I després jo crec que també ens sorprèn molt perquè, com deia ara en Francesc, estan molts, molts estius o moltes finestres de mercat ja a la rampa sortida, o com a mínim amb aquella cantarella de si arriba una bona oferta, si arriba una bona oferta, i no arribava. I al final, clar, quan acaba arribant i a més és tan ràpida i tot, dius, ostres, i gairebé no te'n fas a la idea, no? A veure si passa... Bé, ara amb la lesió és impossible, però dic, si en alguna finestra passa això amb De Jong. Jo crec que ara...
0: Ara no, ara has d'esperar la
6: primera. No, per això, ara anava a dir l'ara, no. Et dic una cosa,
17: si ho fa ara, l'estàtua de cosa... O sigui, encara abans d'acabar el Camp Nou, estàtua, però ben posadeta, eh?
0: Sí, sí. El que pot sorprendre una mica més és que s'havia parlat, no com una prioritat, però que el Barça podia estudiar l'opció de fitxar un central. Clar, ara amb la sortida d'Araujo, si no era una prioritat, ara potser ho és una mica més, malgrat que té opcions igualment. Si Christensen físicament està bé i té continuïtat, és una opció totalment vàlida, però segurament la finestra de mercat pel que fa al central ara està una mica més oberta que fa 24 hores.
1: Sí, a Flick li preguntaven, amb aquesta roda de premsa que acabem de sentir, i ha dit que ja veurem què passa els pròxims dies, que ells tenen molts jugadors amb aquesta demarcació, però és que això, tal qual, ho va dir a l'estat d'Anglaterra quan li van demanar si fitxarien algú pel mig del camp, i va dir que no, que anàvem sobrats, i al cap de 4 dies arriba Rodri. Per tant, una mica, Flick és còmplice d'aquesta estratègia silenciosa de Deco. És veritat, si mires efectius en defensa i mires jugadors que poden fer de centrals, en té molts. Hi ha Cubarsí, hi ha Eric, hi ha Gerard Martín, Christensen, Koundé, Cortés, si s'acaba quedant, Rodri, ho he comentat a vosaltres a la transmissió, fins i tot podria jugar aquí, però és que molts d'aquests jugadors estan acompanyats, com bé deies tu ara, Pau, del Isi. I si Christensen té una bona temporada i respecte a les lesions i el taló d'Aquiles i està bé mentalment, sí. I si ens creiem Álvaro Cortés, també. I si Xavi Espa... Saps? Hi ha uns quants d'aquests jugadors, a Cubarsí no hi ha dubte, Gerard Martín, jo diria que tampoc hi ha cap dubte després de la campanya que va fer l'any passat, la polivalència d'Eric ens fa pensar que tampoc hi ha cap dubte al voltant de la seva figura, però són tres sobre els quals no hi ha cap dubte. Per tant, jo no, encara no tinc una opinió molt... No vaig ni cap al sí ni cap al no de manera contundent sobre si cal fitxar un central o no. Per exemple, si a mi em dius que no passarà, l'Atlètic Club s'hi posa bé per negociar per Laport i surt per 20 quilos... De cap, te'l faig, però no passarà. No passarà.
17: Tant de bo, però ja no seria passarà. Ja seria la cirereta. Jo crec que no, per 20 quilos no el treus, però és veritat que ens falta l'última maniobra, no? De la màgia de... O sigui, un central...
6: Jo l'espero pel nou, Àngel.
17: Sí, la màgia. Clar,
6: és que... Jo abans, quan ho deia, ho pensava, ostres, tant de bo amb el nou també estigui... Perquè...
17: Però podrem... Es podrà tot? Clar, és a dir... Jo ara mateix tinc dubtes i no sabria dir-te la resposta a què prefereixo. Tal com està ara mateix la confecció de la plantilla, si un central esquerrà, parlo de posició, o sigui, jugador de garanties per ser titular, si un central esquerrà o un nou. Clar, però, si només pot ser un, què fas?
6: Però és que si et marxa Ferran, jo crec que no et donarà per fer dos nous, perquè els que el nou és caríssim, el gol és caríssim.
17: Clar.
6: Llavors... O sigui, n'has de fer un, però que de veritat et resolgui, perquè clar, és que t'hauran marxat els dos. Abans ho dèiem, 40 gols entre Lewandowski i Ferran la temporada passada.
1: La pregunta que formules és, o central esquerra o davanter?
17: Clar.
6: Jo davanter.
1: No, però com d'aquí a Lima i tornar.
17: Però i qui juga a central esquerra?
1: Bé, tens moltes més opcions. Pots posar fins i tot a Eric jugant a la dreta, pots desplaçar a Cubarsí a l'esquerra, que ja s'ha fet més d'una vegada.
17: No, t'he dit que no sabia la resposta,
1: No,
17: o sigui,
1: no. Vull doncs, dir, la meva és claríssima. És que gol no en tens. Jugadors per jugar a la defensa en tens una pila. Segurament no centrals esquerrans purs. Tret Álvaro Cortés.
17: No. Gol tens. El que no tens és un davanter centre. Perquè clar, però... Lamine té gol. Rafinha té gol.
1: Sí.
17: Vull dir, Gordon és un jugador que, caient més cap al mig, et pot aportar gol.
1: Però no
17: gol.
1: Farà aquests 40.
17: No et farà aquests 40, no. però potser tres jugadors te'n foten 20.
6: Comptant que has perdut 19 més de Rashford. O sigui, són 54 gols que has perdut, abans ho dèiem. És que
17: són molts,
6: clar. I al final, si no també cap més de davanter i marxa Ferran...
1: No, que l'equip queda molt
6: clar, és que
1: molt, mira, pots anar tirant si vols, el que diem sempre, a la Lliga Espanyola pots anar tirant,
17: però, jo però si el davanter no. Si el davanter que ve és el que deies tu, Jaume, un davanter potent, vale, és però jo el, que no, jo el que no vull és renunciar a un central potent per acabar fitxant un davanter de mitges tintes que ja ens entenem, no? Aquell davanter que arriba cedit el 30 d'agost amb una opció
1: clar,
17: de compra,
1: si has de portar Luc de Jong, no.
0: Però per anar a la Champions, això que deies, també necessites un central de plenes garanties. Per no entrar en el i sí, també, més enllà de que Gerard Martín ha demostrat que pot rendir a un bon nivell, però sí que és veritat que falta aquell punt de, els dies grossos, tenir algú que pugui acompanyar a Cubarsí, no? A l'eix de la defensa. I aquí, per exemple, el paper de... La Porta, en aquest sentit, podria complir aquest paper. L'hem vist al Mundial compenetrant-se perfectament amb Cubarsí. També ha sortit el nom, ha sortit publicat, del Cuti Romero, que llegia aquesta tarda una peça del Ferran Martínez, que era un futbolista que el Barça doncs, agrada, però sí que és veritat que també hi ha l'Atlètic de Madrid pel mig. Però sí que és veritat que quan has d'anar a aspirar en els grans partits, potser necessites aquesta peça.
1: Sí, no, si la carta el Reis per guanyar el Champions està perfecta, sí. I claríssima, i ens la sabem tots de memòria, però a mi em preocupa més el dèficit d'un killer, d'un rematador, que no d'un central esquerrà, perquè és que veig més jugadors capaços de fer aquesta feina. Pots desplaçar, ja et dic, pots desplaçar Cubarsí a la dreta i posar Koundé, posar Eric, posar Christensen, si està bé, a l'esquerra, volia dir Cubarsí, i posar aquests a la dreta. Em dona més tranquil·litat, per dir-ho així, Cubarsí a l'esquerra, que no a Deiemi de gol, d'home gol, saps? O Gordon d'home gol. Jo crec que la Champions demana efectivitat, i l'hem de fitxar.
6: Al final, fins ara almenys, el mercat del Barça ha estat més enfocat a l'atac, és a dir, si cal guanyem 4-3 per passar una eliminatòria, que no a dir, ostres, molt més equilibri. Rodri, en aquest sentit, jo crec que sí que ajudarà a controlar molt més els partits, a que no t'agafin tant a la contra, però si continua en aquesta línia, jo crec que ha de ser aquest. I a part, hi ha un tema també amb el gol, que és molt difícil de treure a la Masia, per tradició i perquè és molt difícil, i en canvi de centrals, clar, és que si portes Laport, me l'imagino molt titular. Llavors què? Eric, quan jugarà? Eric ha de jugar al lateral quan Koundé no jugui, o quan Cubarsí no jugui? Jo Eric vull que sigui titular.
9: Però aquesta reflexió la pots fer al davant també.
6: O Cortés. Cortés, si te'l creus, pot ser el quart central de la plantilla.
9: Estic d'acord amb això, però vull dir que això és aplicable al davant. Si tu portes un nou, sí, clar, però tens a Deiemi, Lamine...
6: Però aquí estàs frenant els de casa, sí, eh? Aquí estàs frenant Gerard, estàs frenant Eric... Sí, jo dic també en aquest sentit, que home, jo triar prefereixo també, si s'ha de frenar, no frenar aquests. No ho sé.
9: Jo, si realment flixo... O sigui, per exemple, l'opció d'Eric, a mi... és de les que més m'agrada, però primer té que convèncer l'entrenador i s'ho ha de creure, és a dir, jo crec que el Barça hauríem d'aconseguir, en quant a centrals, tornar a consolidar una parella que sigui capaç de jugar el 80% dels partits de forma continuada, no ara un, ara l'altre.
1: L'any passat va passar amb Gerard Martín i Cubarsí, i molts partits ens en queixar.
9: Sí, i ens ho creiem això, de cara a l'any que ve per anar parlant, pregunto, o l'entrenador s'ho creu?
0: Ara li preguntaré amb l'Albert Blaia, que el tenim en línia. Ara el saludarem, a veure què li sembla tot el tema del central, que és el gran tema de les últimes hores, juntament amb Rodri. Dic, el tema del central és el gran tema perquè encara no és oficial, però ho serà les pròximes hores, la sortida d'Araujo. Miquel Pasqual, bona nit.
18: Bona nit.
0: I, a veure, torna-hi.
18: Bona nit.
0: Ara sí.
18: Ara sí.
0: I he fet un exercici de fer una recapitulació de com hem arribat fins aquí amb el central uruguaià, que insistiva de marxar al Liverpool. Demà, en principi, ja viatjarà cap allà.
18: Sí, és una trajectòria bastant amb dues parts molt diferenciades. Arriba el 2018 per reforçar el filial amb només 18 anys i té un debut al primer equip una mica amarg. És el 6 d'octubre del 2019, entra el minut 72, substitueix a Todibo en un Barça-Sevilla, ja el repassarem, i acaba expulsat a minut 87 en una golejada per 4-0, que més que pel marcador és recordada per aquella imatge del meme de Messi de no saber hablar, perquè expulsen a Araujo, Dembélé protesta i Mateu Laoz l'expulsa, i ens deixa aquella imatge de Messi parlant a Mateu Laoz. Després acaba jugant algun partit més, ja després de l'aturada pel Covid, aquella temporada, amb Setién, i la següent, la 2020-2021, Ronald Koeman té un paper força protagonista. 33 partits jugats, 23 de titular. Tot i així es comença a veure que el seu físic serà un dels problemes, ja que es lesiona 4 vegades, no, mateixa temporada, és per 16 parts. Amb Xavi es confirma definitivament, té un paper clau en l'equip, té 43 partits jugats la 21-22,

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: El que escoltava abans de l'entrenador alemany, que li ha costat adaptar-lo, no torna fins al gener i les dues temporades amb l'entrenador alemany, doncs mai ha trobat el seu espai a l'11. Passa de temporades amb més de 30 titularitats, les 3 amb Xavi, a començar 17 partits la passada temporada, 16 en la que ha acabat just ara. A més, va tornar a sortir assenyalat a San Siro en l'eliminatòria contra l'Inter, aquell gol de Acerbi que força la pròrroga. Es parla que podia haver fet alguna cosa més, i en l'última Champions, doncs, té aquella expulsió a Stamford Bridge a la primera part, que el Barça acaba perdent 3-0 contra el Chelsea, i és quan després es veu obligat a prendre's un temps per salut mental. Torna el gener i des de llavors només 6 titularitats, sempre com a lateral dret. No ha jugat de central des de llavors. Flick, sempre que el feia jugar de titular, més enllà algun dia puntual, algun recurs d'últims minuts, jugava sempre com a lateral.
4: Clarament, amb els números que ens explica el Miquel, hi ha hagut dos Araujos, no?, amb aquest punt d'inflexió, i vaja, que les dues últimes temporades en Flick ha tingut menys presència per motius diversos. Aquesta última es passa unes setmanes per temes de salut mental fora dels terrenys de joc, i per tant ha tingut molta menys continuïtat. A veure, que em vull parlar amb l'Albert Blaia, analista, periodista, col·laborador habitual d'aquesta casa. Hola, Albert, bona nit.
5: Hola, Pau, què tal? Bona nit.
4: Ara ho parlava aquí a la taula. A tu t'ha sorprès la sortida, vaja, que s'ha de fer oficial a les pròximes hores d'Araujo, aquesta notícia, com l'ha rebut?
5: M'ha sorprès sobretot perquè no pensava que es pogués donar aquesta sortida. Crec que després de la renovació a l'alça que li fa el Barça el 2025, un contracte fins al 2031, amb un augment de salari, amb un jugador que no tenia un paper important, ho estava ara repassant, sobretot entrant més com a lateral dret, doncs jo creia que era complicat, perquè a més Araujo, doncs, de nou un mundial que hagués pogut servir per revaloritzar-se, no l'ha disputat. De fet, Araujo, els dos mundials amb l'Uruguai, per lesions no ha jugat cap dels dos, i ho veia complicat, i més entenent, doncs, un equip com el Liverpool, un equip important, que és veritat que hi té molt sentit i té molt encaix, perquè tenen pocs centrals, perquè hi ha dubtes físics amb algun d'ells, i Araujo jo crec que si ho fa bé, doncs pot tenir una bona temporada allà, i veurem si se l'acaben quedant. Però sí, sorpresa sobretot perquè ara també us escoltava, jo crec que el Barça, des del meu punt de vista, ha d'anar per un defensa, no per una qüestió de, diríem, de quantitat, sinó de, per mi, de qualitat, que jo crec que s'està posant molt d'èmfasi la davantera, però és que la zona defensiva per mi també és sensible a la millora que pot fer el Barça.
4: M'agrada que et mullis, ara demanaré que ho facis una mica més, però abans, pel que entenc, Araujo amb aquest Liverpool hi pot trobar un encaix que, vaja, que s'ajusta l'estil de joc del Liverpool, es pot ajustar a les qualitats d'Araujo, Blaia?
5: Veurem a Miraola quina és la idea de l'entrenador, però a priori és un entrenador que valora molt aquest perfil de defensa, un joc molt més físic, de camp obert, de defensar cap endavant. Aquí Araujo pot tenir més problemes, però crec que tindrà un bon guia amb Van Dijk, que és un central molt expert, que veurem si li pot aportar, doncs, tot aquest coneixement i aquesta capacitat de lectura que li manca a l'uruguaià, i a partir d'aquí jo crec que és un ritme en què s'adapta més a ell, no? I fins i tot avui llegia premsa anglesa que deien això del lateral dret, que fins i tot es pot adaptar. Liverpool va curt efectius en aquesta zona, i per tant han fitxat un jugador com Jaquet, que és un central amb moltíssim potencial de la Lliga Francesa per molts diners, però clar, no deixa de tenir 20 anys, i per tant aquí Araujo, doncs, a priori, amb l'experiència que té, ha de ser un jugador important, i al final Van Dijk, doncs, és el que deia, també és un jugador molt veterà, l'has de cuidar, i el Liverpool després d'una temporada desastrosa, doncs, ha de fer un salt de nivell, i veurem si Araujo li pot donar, amb un escenari nou, sense aquesta pressió potser que sentia el Barça, doncs pot ser una bona oportunitat per tornar a començar.
4: Veurem com li va aquesta temporada a Liverpool, a Ronald Araujo, i el Barça es queda amb un central menys.

0: i ara deies, Blaia, que el club hauria d'anar al mercat a buscar un relleu.
1: Sí, per mi sí, perquè jo al final crec que el Barça està ara mateix a una lesió de Cubarsí d'un mes per tenir seriosos problemes. Crec que, des del meu punt de vista, jo veig més a Eric ja a final de temporada com a lateral dret, competint amb Koundé, que no pas com a central. Crec que, de fet, Eric i Cubarsí és una parella de centrals que la veig massa redundant. Crec que no hem vist el millor Cubarsí al costat d'Eric. És una parella que pot rendir, evidentment, però que potser crec que et pot faltar un altre tipus de perfil per molts escenaris. Gerard Martín és un jugador que ha crescut molt, i llavors ja no tens a Christensen, que Christensen és un central de moltes garanties i probablement doncs fos titular al Barça, perquè té molt de nivell, però això portes 2 anys i mig que no te'n pots fiar, i pensar que ara superada la trentena doncs canviarà em sembla ser massa optimista. Per tant, més enllà de que sí, que pots tenir Álvaro Cortés, que és un jugador molt jove, que encara no l'has provat potser o no té aquesta rellevància, i que pots tenir Koundé reciclat com a central, crec que necessites aquest perfil de jugador amb talent, amb capacitat defensiva i amb lideratge per sostenir-te doncs una defensa, per aportar Cubarsí, que no hagi de tornar a estar tan una mica exprimit com ha estat l'any passat, que jo crec que va començar pitjor perquè tenia massa minuts, massa protagonisme, quan un jugador tan jove doncs també ha de tenir una miqueta de descans en alguns moments.
0: I d'aquest perfil que comentes que necessita el Barça, i específicament Cubarsí, un nom podria ser Laport, per exemple?
1: Sí, jo crec que el de Laport és un nom que té aquest encaix més natural, perquè al final representa un perfil una miqueta Íñigo, no?, per edat, per jerarquia, per també que hi ha estat una parella tastada al màxim nivell, com hem vist al Mundial, és un perfil esquerrà. Després s'ha parlat d'altres noms que són potser més com el de Bastoni o el mes de maig, que jo crec que Bastoni ja no té més recorregut. L'Atlètic ara està pendent de firmar el Cuti Romero, que també em semblava un central d'aquest nivell defensiu, amb el handicap evidentment de les lesions, i que té a vegades algunes anades d'olla que són certament perilloses. Laporta també és un jugador que ha tingut alguns problemes físics, també és un jugador veterà, però a mi em sembla un central realment de molt nivell, i que té aquest perfil esquerrà, no?, que perfil que hem vist que és molt important comptar-hi, perquè per sortida de pilota, per aquesta passada vertical que vol potenciar tant en el seu sistema, doncs és molt, molt rellevant, i així no desplaces a Cubarsí, un perfil que no li és tan natural, i crec que quan tens un central del nivell de Cubarsí l'has de potenciar, i no tant que sigui ell qui adapti una mica les deficiències dels altres.
0: Per anar acabant, has tret un nom que és el d'Álvaro Cortés. Entenc que no el veus com a titular, però el veus com una opció vàlida al primer equip, que Flick pugui comptar amb ell en segons quins contextos de partit, en segons quins partits, per anar rotant a l'eix de la defensa?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que Cortés és un jugador que ja està molt fet, tant físicament com a nivell tàctic. És un futbolista madur, és un jugador que ha passat una molt bona etapa al filial, que té, jo crec, que aquesta fusta de capità, de líder, i és un perfil defensiu que li agrada defensar, no?, els duels dins l'àrea. És un jugador contundent, té bona sortida a pilota, té calma per prendre bones decisions. L'únic punt que li veig és que va tenir una lesió de creuats, i potser li falta un pèl de cintura, un pèl d'agilitat en espais reduïts, i d'aquest puntet de canvi de ritme quan s'està defensant a camp obert, que això a vegades en un Barça que s'exposa tant és necessari, però evidentment en un rol per tenir minuts jo sí que el veig preparat. I aquí estem parlant una miqueta el que dèiem doncs a la davantera. Al final no estàs buscant un jugador perquè et vingui a sumar alguns minuts, estàs buscant un titular. Jo crec que la defensa ha d'anar una miqueta per aquí, de buscar un futbolista que et pugi realment al nivell, com ha estat Rodri al mig del camp, per firmar un jugador que potser no ho ha de fer. Crec que ja tens aquests efectius necessaris, però per això deia, no?, una miqueta aquests noms, que puguis fer aquest salt de nivell també a la línia defensiva.
0: I ja l'última, ja que has tret tu el nom aquí a la taula, encara no l'hem tret, tinc lligats els tertulians per no gastar el tema. Rodri, l'altra bomba de la setmana, sense cap mena de dubte, semblava que estava a prop de Madrid, sembla que està molt a prop de jugar al Camp Nou la pròxima temporada. Un fitxatge que no deies que puja el nivell de l'equip, Blaia.
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Jo crec que al mig del camp tots pensàvem que firmar jugadors era arriscat, perquè tens molts jugadors amb potencial que has de desenvolupar, que has de donar minuts i confiança, però evidentment quan estem parlant d'un pilotador i d'un jugador que ve de fer no només un Mundial, perquè amb el City ha tingut un segon tram de la temporada molt i molt bo. Realment el City s'entenia quan hi havia Rodri al camp, doncs és un futbolista que amb un Barça que ja té aquest lideratge en Pedri, que ja té el mig del camp entre cometes fet, doncs vens a sumar i vens a ser una peça molt, molt rellevant, però no has de reconstruir un mig del camp com potser sí que hagués hagut de passar al Madrid, que el Madrid sí que té un problema més important, i per tant jo crec que això és clau, perquè al final doncs pots tenir un Rodri més dosificat, és un jugador que pot tenir minuts en determinats moments, i sobretot jo crec que partits grans. Rodri, per la transcendència, la jerarquia, és un futbolista que fa que per pura inèrcia ja juguis d'una determinada manera. Jo crec que a nivell defensiu ajudarà moltíssim, perquè és molt bo. El Barça no té aquest mig centre amb cap perfil, i perquè en pilota doncs et permetrà defensar més endavant, et permetrà tenir molt més ordre, i això jo crec que per Flick doncs veurem com ho fa servir, però crec que és també un gran mentor per jugadors com Bernal, que evidentment encara està verd per ser potser aquest mig centre del Barça, i doncs una miqueta d'etapa amb Rodri no crec que li vingui gens malament.
2: Blaia, bona nit.
1: Bona nit, Jaume.
2: Escolta'm, no, un dubte que abans parlàvem aquí a la taula, comptant que ve Rodri i que marxa Ferran, i si només haguessis de fitxar un davanter o un central, què faries? Perquè jo crec que pels tres no t'arriben. O sigui, en el món ideal, tots estem d'acord que faríem els tres. Però pels tres jo crec que econòmicament no t'arriba, perquè has de fitxar un nou que t'asseguri molt gols si marxa Ferran. Aquí què faries?
1: Jo crec que el Barça, si no pots fitxar Julián, doncs amb els diners que t'estalvies, és a dir, aquests 120 o 115 o 130, és a dir, no sé els diners que tenien pensat invertir, però anava per aquesta forquilla, doncs si pots trobar un davanter per una mica més o menys de la meitat, uns 60, i alguns noms, crec que allà sí que pots fer aquestes dues inversions, però pensant més en triar, jo crec que per Flick prioritzaria el davanter. Crec que per ell és més important això, perquè al final és evident que perds Araujo, que no és un jugador gaire important la temporada passada, però és que davant has perdut a Lewandowski i a Ferran Torres, no? Que estem parlant de molts gols i de dos davanters. Que és veritat que Ferran, quan arriba al Barça, havia jugat de davanter al City, però no fitxes un davanter centre per se. Ell comença jugant amb Xavi a la banda i el vas reconvertint mica en mica. No dic que això no pugui passar amb els jugadors que has firmat, o que puguis firmar un jugador que a priori no sigui aquest perfil de nou tan clàssic, però que ho hi acabis trobant. Crec que al final el Barça no té tant un problema de gol amb el Barça de Flick, els gols arribaran, sinó un problema de joc. Veurem quin perfil arriba, però jo crec que Flick, si li hem de fer cas a ell, i sembla que aquest estiu està prenent moltes més decisions que altres anys, prioritzaria aquest davanter.
0: Doncs a veure què fa el Barça en les pròximes setmanes. Amb què ens sorprèn?
2: A veure.
0: Sí, sí. El que fa Deco i el Barça és sorprendre'ns en aquests últims dies. N'hem parlat sobretot de la sortida d'Araujo, però també al mig del camp, amb l'Albert Blaia. Gràcies, Albert. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies a vosaltres. Vagi bé.
0: I d'aquests noms propis que han anat sortint amb la conversa de Blaia, Rodri, el davanter, les conseqüències de la sortida d'Araujo, tot això encara ho hem de parlar aquí al Tu Diràs, fem una pausa i ara en continuem parlant. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Pràcticament un quart d'una. Aquí seguim el Tu diràs amb el Francesc Latorre, l'Àngel Pérez, també el Jaume Molló, després d'aquest triangular de pretemporada del Barça. Feia 24 anys que el Barça no disputava un triangular de pretemporada. Avui, que ha guanyat el primer partit contra el Nottingham Forest, ha perdut el segon contra l'Udinese, i el títol d'aquest torneig se l'ha acabat enduent l'equip anfitrió, l'Udinese. Ho hem viscut aquí, el Barça en xancletes. Ha sortit amb la conversa amb l'Albert Blaia el nom de Rodri, també aquí a la taula n'hem anat parlant, perquè és l'altra bomba de la setmana. De fet, un futbolista que segurament donàvem per fet que acabaria jugant al Madrid aquests últims dies, però hi ha hagut un gir sobtat dels esdeveniments, i vaja, tot apunta que el veurem vestit de blaugrana. És un jugador que, deia el Blaia, que puja al nivell de l'equip, un jugador pilotador que ha fet un bon Mundial, que a més sembla que comença a recuperar aquell nivell que va exhibir amb el City en el seu moment. Per tant, Àngel, és un fitxatge que suma.
2: Jo crec que és un triple cop sobre la taula, per dos arguments esportius i per un argument institucional. En quant a l'esportiu, un dels arguments és en clau blaugrana, perquè jo crec que és un jugador d'aquests que et pugen molt al nivell de la plantilla. És d'aquests jugadors que, quan estàs pensant en guanyar la Champions, en com ens hem de reforçar per guanyar la Champions, en aquell jugador que t'ha de donar el toc diferencial o el toc decisiu per ser competitiu, en què quan veus aquella eliminatòria Bayern-PSG que van com avions i que dius des de casa, és que, entre cometes, sort que no hem jugat aquest partit perquè ens podien haver destrossat. En fitxatges com el de Rodri, et sents més preparat per competir aquest tipus de partit i per mirar-li de tu a tu equips que ara mateix possiblement a nivell europeu estan a un nivell més alt que el del Barça. Això, el primer dels arguments esportiu. El segon argument esportiu és en clau Madrid. Crec que Rodri era un jugador que necessitava el Real Madrid, perquè el Real Madrid, des que va marxar Modric i Kroos, li falta aquesta figura, no?, d'un jugador, un migcampista, que li doni una mica de sentit i que doti el Madrid d'algú que fins ara no estan fent, que és que no saben a què juguen. Per tant, aquest és el segon èxit. I el tercer institucional és que, per fi, després de molt de temps, el Barça li pot pispar un fitxatge al Real Madrid, que això, després de les èpoques que hem passat de regles 1-1, de fair play econòmic, de que si no arribem, de que si palanques, de que si això i de que si l'altre, que el Barça pugui econòmicament fer-li front al Real Madrid i dir-li no, aquest jugador que el volies, que era teu, jo he pogut presentar una oferta millor i endur-me'l, per mi és un altre èxit. Per tant, és una operació triplement satisfactòria, i jo crec que li donarà un augment de nivell a la plantilla espectacular. A mi m'agrada molt.
3: I com deies, Pau, absolutament sorprenent. Jo crec que encara no ens hem recuperat del que es va viure la jornada de dijous, quan es confirma ja per totes bandes que el jugador li havia donat el sí al Barça. Dius, tothom el veia vestit de blanc, però és que el Barça també el veien vestit de blanc. El Barça, de fet, no inicia en paral·lel la cursa amb el Real Madrid per fer-se amb els serveis de Rodri, però el Barça arriba al run-run de que el Madrid no està fent tot el que hauria de fer pels motius que siguin, perquè Florentino no el vol, perquè pel que sigui. El Madrid no està fent tot l'esforç que caldria fer per emportar-se'l. I el Barça, quan sent que s'obre aquesta porta, que s'obre aquesta oportunitat de mercat, s'hi llença, convenç el jugador i n'obté el sí. Jo he de dir que he anat de menys a més, a l'hora de motivar-me o il·lusionar-me amb la figura de Rodri, perquè jo vaig dir, aquí en aquest mateix estudi, que jo no el fitxaria, que ja teníem a Pernal, que ja teníem prous efectius al mig del camp per fer front a la temporada. Però és veritat que és un superclasse, és un superjugador, i que hi ha moltíssims partits. Moltíssims partits, i partits tots amb 5 canvis. I m'estic autoconvencent de que a Bernal, això que deia l'Àngel, li anirà bé tenir a Rodri al costat, i que Rodri té 30 anys i no jugarà fins als 40, i que Bernal és molt jove encara, i que aquests 2-3 anys al costat del jugador madrileny poden ser una masterclass molt, molt interessant per Bernal de cara al futur. Per tant, cada cop més motivat amb el fitxatge.
4: Sí, crec que Bernal tindrà 23 anys quan acabi contracte Rodri, per tant, sí, jo crec que en aquest sentit jo veig més potser el problema per Gavi a nivell de minuts.
2: Sí.
4: I com que l'altre que és perjudicat de moment no hi és i quan torni a mi ja m'està bé que no jugui, que és Frenkie de Jong, doncs aquest ja no hi conto. Però Gavi sí que és veritat que en aquesta posició jo li veia recorregut i ara, clar, és que Rodri... que sí que hi haurà partits que no jugarà, però jugarà molt.
2: Sí, sí.
4: I serà, i Pedri juga molt, ja ho sabem, i a la mitja punta és que no hi ha lloc. Per tant, és que Gavi, no sé, ara mateix em costa veure-li forat, a no ser que després, no sé, però clar, és que cedir Bernal tampoc se'n passa pel cap.
2: No.
4: És que, per tant, veurem aquí qui és el més perjudicat en minuts. Jo veig més, sobretot, per aquesta tendència a parar per les lesions, perjudicat a Gavi que a Bernal.
1: Jo estic bastant d'acord, que jo crec que el gran damnificat pel que fa a minuts serà Gavi, que li ha costat, pel tema de les lesions, entrar amb continuïtat, tot i que quan ha jugat se li veuen maneres i sabem tots que té un gran potencial, però sí que és veritat que Rodri pot eclipsar una mica, i ho deia també el Blaia, no? Aquesta funció de mentor, Àngel, que pot fer Rodri per Bernal, que és un jugador que té 19 anys a dia d'avui, i que, clar, si Rodri li signa un contracte de 3-4 anys, quan acabi de jugar del Barça, és que Bernal continuarà sent molt jove.
2: Ara, això que deia el Molló és molt interessant perquè ens fa una fotografia positiva del que és el Barça, i és que estem parlant de que segurament el més damnificat sigui Gavi, que és un jugador que hauria de ser, no sé si titular indiscutible, però vull dir que pel perfil de futbolista, per l'actitud, per l'entrega, perquè és de la Masia, perquè és un jugador que sempre que ha jugat ho ha donat tot, perquè et dona polivalència, o sigui, aquest futbolista no hauria d'estar en dubte la seva pràcticament titularitat, i hi ha tants bons jugadors, i el Barça té una confecció de plantilla tan compensada, que és l'element positiu, que fa que Gavi, que hauria, insisteixo, i per mi haurien de ser els equips, Gavi i deu més, perquè és un tio que l'entrega, el que t'aporta ell t'ho aporta en pocs, però és que clar, és que hi ha un altre que també ho farà molt millor, o farà millor, o farà igual de bé en aquesta posició. Aleshores, aquesta competència és una bona notícia.
1: Per cert, sí, sí. Amb aquesta superpoblació al mig del camp, per dir-ho d'alguna manera, segurament accelera la sortida de Marc Casador, que avui ja no ha viatjat a Itàlia, sí, donant per fet que sortiria, lògicament, arribant Rodri, vaja, està encantada la seva sortida, té marge per trobar aquí va les pròximes setmanes, però avui ja se li ha comunicat que no anava al triangular, per tant, a ell i també a Roni. Per tant, són dos jugadors que sortiran en aquest mercat.
4: I dit això, i crec que hi ho comentava en Javi Muñoz, i estic bastant d'acord, que llavors hi haurà un moment a la temporada que direm, ja no sé quantes baixes al mig del camp, sí. sort que ens ha quedat Gavi, sort que hi ha Bernal, sort que... I toco fusta, i que no sigui així, però... Però és veritat, és que hi ha moltes baixes durant una temporada i no sabem doncs, què pot passar, perquè quants mesos es pot perdre un, quantes setmanes l'altre. Mira Rafinha la temporada passada, quan ens pensàvem a l'estiu del 2025 que Rafinha jugaria tampoc amb la temporada que havia fet. És que després mai saps per on et surt la temporada.
1: A l'estiu, quan els tens tots disponibles,
4: veus molts.
1: Sempre fas de dir, ostres,
3: el pòster aquell dels diaris, fa molt goig,
4: Sí. Els dos per posició i tal, i dius, hòstia, aquí n'hi ha tres, vols dir que aquest... Però al final, jo crec que sempre acaben bé, i per això també a vegades durant la temporada tires de nanos del planter, perquè és que amb els del primer equip, de filial, vull dir.
2: Una cosa és la confecció de la plantilla, que està molt bé, això del pòster dels dos per posició, però jo crec que el Barça, que ja està tenint èxit a nivell nacional recent, guanyant lligues, etc, en el principal objectiu, que és guanyar la Champions d'una vegada per totes, jo la mirada la poso en un 11 de gala molt potent. És veritat que, com deia el Molló, després se't pot lesionar un tio. Però vull dir, ara jo no crec que hagis de pensar en els 23 o en els 24 jugadors, sinó en Hansi Flick té que agafar un paper i un bol i dir, escolta'm, si demà fos la final de la Champions, la carta dels Reis, jo, quin seria el meu 11 amb el qual jo crec, o la semifinal, puc anar a carregar-me qualsevol equip. I aquí comences a descartar d'aquest pòster de posicions doblades com el quién es quién, comences a baixar fitxes i no te'n queden tants.
4: Sí, però al final, en la línia del que dius, si en aquest pòster hi ha ara mateix en lloc de Casador i Gavi, per un partit decisiu de Champions, en cas que no pugui jugar, m'invento Rodri o Pedri, se'n refiarà més de Gavi que de Casador.
2: Per suposat, sí.
4: O sigui, ja està fent la seva tria, entenc,
2: sí,
4: no?
2: Sí.
3: respecte al Marc Casado, anava a tenir pocs minuts sense el fitxatge de Rodri. Amb el fitxatge de Rodri és evident que s'ha de buscar una sortida. Sap greu, sí, perquè sí. Si hi ha un jugador que s'identifica amb el Bar, tothom té el cap la imatge Canaletes, no?
2: Després, sí, però això està...
3: Però això és llei del futbol. Ara, jo només... El que em sap greu, aviam què acaba passant, eh? El que em sabria greu és que se'n anés a Aràbia Saudita, ja ho sé, buscar un supercontracte, cobrar molts diners, és molt jove i pot tornar al futbol europeu, però tinc poc que es perdi com a jugador allà, perquè el ritme competitiu no és el mateix, l'exigència no és la mateixa, una mica que s'acomodi, no?, dins de la seva evolució personal. Em faria més gràcia veure'l en una lliga més competitiva com una jo sé, la mateixa lliga espanyola, si es donés el cas, o a Itàlia, o a França. I del que deia l'Àngel, jo també detecto, i lliga perfecte amb el que deia l'any passat Flick quan van caure de la Champions, que la Champions ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada. Jo, per declaracions, per moviments al mercat, com aquest de Rodri absolutament inesperat i que puja, com dèiem abans, de manera exponencial al nivell de la plantilla, pels fitxatges que s'han fet per mantenir la pressió als 90 minuts, com quan Lamine es cansi de pressionar, que surti de Miami, quan Rafinha estigui esbufegant al camp de l'Inter, que surti Gordon. Jo detecto que la Champions és objectiu número 1 de cost tècnic i de plantilla i de club, per sobre fins i tot de la Lliga.
4: Sí, i una altra cosa en aquest sentit, quan tens una plantilla així, jo crec que és molt important que Flick no ho ha fet, perquè no ha pogut en trams de temporades, però jo crec que hi ha hagut trams de temporada que ha pogut fer i no ho ha fet, se l'ha rodat l'equip, perquè si no... O sigui, si hi ha baixes, hauran de jugar els que hi ha, però quan hi siguin tots, ostres... O sigui, jo crec que Flick en aquest sentit ha de fer un pas endavant, ha de fer més rotacions. Crec que va ser el derbi de l'any, no sé quin partit va ser, que encara em poso les mans al cap abans d'un partit de Champions, que el Barça va sortir amb el mateix equip que va jugar al cap de 4 dies, i l'Atlético en va reservar 10, que ja sé que podia fer-ho, i el Barça no. Però, home, però entre poc i massa, vull dir, jo crec que Flick també ha de fer un pas endavant en aquest sentit, perquè aquestes plantilles tan bones... tenen sentit i tens tots els jugadors endollats si fas això, si no, és molt difícil.
2: Potser per això estem vivint aquest mercat de fitxatges, precisament.
4: Espero
2: perquè,
4: que sí.
2: Perquè l'any passat potser Flick mirava la banqueta i ho jugava amb una mica allò de Casado i no veia els jugadors suficients com per fer unes rotacions, i ara sí, perquè, i un apunt molt ràpid allò de Casado. Això que sap greu, a tots ens sap greu, però també et dic una cosa, que no se'm malinterpreti, però estem al Barça... Això és l'èlit, és l'excel·lència, i et caurà molt bé, és català, és de la Masia, van a Canaletes i fa anuncis i tot el que vulguis, però vull dir, al final, Marc Casado, diguéssim, com deia el Xarri Reixac, no ha tirat la porta avall del primer equip, és a dir, ho ha fet bé, ha tingut un rendiment correcte, no ha desentonat, però si hagués sigut una irrupció tan contundent, no ens estaria semblant normal que marxi.
4: Jo per mi els primers mesos són bastant així, eh?
1: Un moment d'explosió.
4: És veritat que
2: va ser l'espurna, l'efecte d'obrir l'ampolla de cava, no? Que sí, que quan obres molt bé, però clar, el després, jo crec que ara mateix ningú es posa les mans al cap en lo esportiu i en lo futbolístic perquè marxi Marc Casado. Aleshores, això vol dir que no ha acabat de donar el que faltava, i insisteixo, el Barça és l'èlit, el Barça és l'excel·lència. El Barça, per quedar-te tens que tombar la porta en avall. Aleshores, sí, insisteixo, a nivell personal et pot caure millor, et pot caure pitjor, et pot saber greu que un nano de la Masia hagi de marxar, però, ostres, és que volem guanyar la Champions. Clar.
1: En la primera temporada de Flick ell té 4 o 5 mesos inicials, que són boníssims. Recordo un partit al Bernabéu, per exemple, que fa una exhibició, i després... Tot això en un context en què De Jong estava lesionat, quan reapareix li pren la posició, i sí que és veritat que a partir de llavors deixa de comptar força per Flick, fins i tot en dies en què tenia l'opció de posar-lo i ha optat per altres jugadors, fins i tot per adaptar posicions, a posar Eric al mig del camp, etc. Però vaja, per cert, sembla molt interessant allò que deies abans de la decisió de Rodri, de qui l'ha pres, no? Si el Madrid potser no ha fet prou, o que Rodri ha triat el Barça en comptes del Madrid. Hi ha una lluita pel relat, especialment a la capital espanyola, de per què Rodri acaba fitxant pel Barça. Si és que el Madrid no l'ha volgut prou, o és que Rodri ha triat el Barça, que això també em sembla curiós.
3: Jo crec que Florentino no l'ha volgut mai del tot. Pensa que Florentino, Rodri era carta electoral d'Enrique Riquelme, del seu únic opositor a les últimes eleccions i a totes les eleccions que s'han fet últimament al Madrid. Per tant, això, Florentino, per un tema d'orgull, ja no ha acabat de pair bé, però és que a més, Florentino, que és el director esportiu del Madrid, perquè fa de president i director esportiu del Madrid, no veu o no li han sabut fer veure els seus assessors que el Madrid, al mig del camp, té un esboranc, que des que va marxar Kroos i va marxar Modric, allí hi ha un forat que si no el tapen bé, doncs fa que sí, que atacants són molt bons, que tenen a Diomandé, que tenen a Mbappé, que tenen a Vinícius, que faran molts gols, però també n'encaixaran molts perquè al mig del camp no l'aguantarà ningú, com pot aguantar al mig del camp, doncs ara Rodri, Pedri, Bernal i companyia a la Seu. Jo crec que no se l'han acabat de creure. Han anat una mica, fins i tot pot ser de sobrats, comptant en que Rodri és de Madrid i del Madrid. Escolta, el que li proposem li semblarà bé, el City de moment comencem amb 45, s'han adormit, al Barça li arriba la notícia de que no ho estan posant tot, i al Barça, m'imagino jo, no sé, a la porta diu ui, que vaig de cap cap a fotre'ls el fitxatge que ells necessiten.
2: Ara hi ha una cosa curiosa, que és que ara hi ha Orfe a Madrid un candidat a la pilota d'or. Perquè, no, és veritat, des de Madrid ja estaven començant i a insinuar abans que el fitxatge de Rodri es fes, però quan semblava que anava a ser jugador al Madrid, des de Madrid ja s'estava movent que si Rodri balón de oro, que si tendremos un balón de oro, que si los balones de oro que han jugado en el Real Madrid, i ara de cop i volta entenc que a 600 quilòmetres a la capital canviarà i la campanya Rodri balón de oro canviarà i haurem de veure per qui aposten, perquè ara no tenen ningú. Vamos, no sé si agafaran Cucurella ara com a nou candidat, però estan una mica tiradets.
4: Jo no sé fins a quin punt, estan totalment d'acord que Florentino és el director esportiu, però ha estat un estiu que Mourinho, o sigui, han estat fitxatges tant de Mourinho que em costa pensar que no hi hagi tingut alguna cosa a veure. Vull dir que ell, que no és, no, ja sabem que no és de futbol de toc, precisament, hagi menyspreat aquesta figura de Rodri, o no l'hagi considerat tan important, perquè realment, ostres, és molt estrany que no hagin fet el pas.
3: És que han volgut fer Cucurella, els ha costat mig segon. Han volgut fer Espí, els ha costat mig segon.
4: Sí, sí.
3: I amb Rodri, és que no, ha sigut molt estrany.
4: Quan, a més...
3: A mi m'estranya que Mourinho no ho vegi, que hi ha un forat.
4: Sí, però ell potser vol passar de llarga. I no tant, que jo crec que s'equivoca, però escolta'm, ja s'ho farà i pel Barça millor, en aquest cas.
1: Mourinho creu que hi ha un forat perquè avui ha demanat públicament un migcampista, però
4: veus, això no ho
1: sabia. No devia creure que fos Rodri el perfil, però justament m'has fet una assistència perfecta.
3: Aquí està.
1: Martí Villegas, bona nit.
5: Bona nit.
1: El tècnic portuguès que ha parlat, avui ha jugat al Madrid, ara m'explicaràs com li ha anat, però ha demanat públicament el fitxatge d'un migcampista.
5: Exacte, després de superar per 1-2 el Ferencváros a Budapest, el tècnic portuguès, atès als mitjans del club, ja ha reconegut que els falta una peça al mig del camp.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
5: Doncs falta un jugador al mig del camp del Real Madrid, precisament sobre Bernardo Silva, l'última incorporació. Mourinho ha deixat anar, podríem dir, el seu primer pal d'aquesta segona etapa al conjunt blanc. Ho ha fet d'una forma elegant, dient que ja li va bé desconnectar durant les vacances, però ha reconegut que Bernardo no està en forma.
6: Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones, es un perfil de chico que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo.
4: Hosti.
3: Que massa pizzas a l'estiu i massa menjar, anava a dir massa cervesa, no sé si veu.
4: Sí, i poca cinta, no?
3: I poca cinta.
2: Sí, representa que aquest és dels seus, no? Que és portuguès, que hauria de ser algú dels seus homes i tal, pues, amb amics així.
1: Però en qualsevol cas, Mourinho no és sec i vaja, admet que li falta alguna cosa al mig del camp. A priori, no Rodri, perquè no l'han volgut en excés, sinó segurament acabaria vestint la samarreta del Madrid.
4: Però veus, a mi em curioseix molt el perfil que triarà. Si és un perfil, o sigui, com Rodri, o serà un altre tipus de migcampista.
3: Però ja sabem que tan bo com Rodri no serà.
4: Això segur.
3: Això ja... Sí, sí. Ja ens va bé.
1: Per cert, Martí, d'aquest partit contra el Ferencváros del Madrid, que és l'antepenúltim amistós, si no ho vaig equivocat, què en podem destacar?
5: Doncs que la primera meitat al Madrid ha estat molt superior al Ferencváros, amb un 11 però reconeixible, que ja acumula força minuts a les ordres de Mourinho, però la segona part, amb l'entrada de jugadors que encara els falta rodatge, doncs com Vini, Bernardo, Hausen o Espí, que ha marcat el seu primer gol amb la samarreta blanca, doncs el Madrid ha perdut una mica el control del partit i ha estat quan el Ferencváros s'ha apropat més a l'àrea rival i ha fet el seu únic gol. Ara al Madrid li queden encara dos amistosos per completar la pretemporada, dimecres vinent contra el Depor al Trofeu Teresa Herrera i diumenge Gelsenkirchen contra el Schalke 04. Tot això abans de debutar la Lliga contra l'Espanyol a Cornellà al Prat el dissabte 22 d'agost.
1: El Madrid, que igual que el Barça i l'Atlético, començarà la Lliga una setmana més tard per l'acumulació de mundialistes a la seva plantilla que van arribar lluny a la Copa del Món. Gràcies, Martí.
5: Fins ara.
1: Vaja, Rodri, mira, podem recuperar un document de sobre Rodri. Deco, en el seu moment, ja va parlar de... que era molt difícil substituir a Busquets. Jo dic, en declaracions a Sport 3, deia que qui més s'hi assemblava era justament el migcampista que ara sembla que fitxarà el Barça.
7: Substituir a Busquets és que algo quasi impossible, no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que el City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
1: En aquell moment era difícil, Rodri acaba contracte l'estiu vinent i aquí s'ha obert l'oportunitat perquè pugui sortir del City i, vaja, i en principi ho ha de fer el Barça, però en qualsevol cas aquesta figura... d'equilibri, qualitat indiscutible, i aquest equilibri al mig del camp, unir l'atac i la defensa, que és el rol que assumia Busquets.
3: Sí, un jugador intel·ligent, sumant totes aquestes característiques que acabes d'anomenar, Pau, donen com a resultat un jugador intel·ligent al mig del camp, i quan tens intel·ligència al mig del camp, el futbol surt sol i el futbol rutlla. Un jugador que com Busquets, que intueix molt bé on s'ha de situar per recuperar la pilota, que quan la rep sap on l'ha de passar, que decideix molt ràpid. És que això és un classe mundial.
2: I has d'afegir un element que arriba amb la inèrcia de formar part d'un equip guanyador com és la selecció espanyola, on, a part d'entendre's molt bé esportivament dintre del camp amb molts dels jugadors amb els que compartirà equip a partir d'ara, la clau de l'èxit de la selecció espanyola, expliquen molts dels que estan allà i dels companys que han compartit i que han viscut el Mundial des de primera línia, és una mica aquesta unió, aquesta companyonia, aquest bon rotllo, i el fet de que Rodri s'integri a una disciplina on estarà amb Pedri, amb Dani Olmo, amb Joan Garcia, amb Eric, amb Cubarsí, etc, fa que el procés aquest d'adaptació i d'integració a un nou equip, a un nou ambient, sigui menys, perquè diguéssim que Rodri no es trobarà desubicat el primer dia que arribi al vestidor del Barça. Serà una continuació, pràcticament, del que ha viscut durant un mes i mig als Estats Units amb el Mundial.
3: I amb això tinc moltes ganes, el dia que la presentin, si surt aquesta pregunta, que ho expliqui el mateix Rodri, fins a quin punt el fet de conèixer tants jugadors del vestidor del Barça i tenir-hi tan bon rotllo com relata l'Àngel ha sigut important també per ell a l'hora de decidir i donar el sí al Barça, perquè és evident que el context que trobaria a Madrid és completament diferent i potser l'espantava. No és el mateix entrar a un vestidor com el que és una bassa d'oli com el del Barça a un vestidor on fa 3 mesos hi havia dos migcampistes justament que es fotien cops de puny al vestidor.
4: I fins i tot, reblant el clau amb això, i afegeixo que l'entrenador que tenia, Guardiola, a qui s'assembla més, a Mourinho o Flick?
3: No, està correcte. Està clar,
4: vull dir, al final, o sigui... es trobarà millor amb els companys i a sobre qui dirigeix el vestidor, jo crec que ell s'identifica molt més amb Flick que no pas amb per l'estil, dic, per les formes i per com juga, vull dir, per tot.
2: Sí, l'idioma que parla futbolísticament és més de Flick, i també hi ha un altre últim aspecte que és, diguéssim, tu quan arribes nou a un vestidor t'has de guanyar una mica el respecte a l'ascendència dels companys, i a Rodri és una figura que ja el respecten molt, tant els que no el coneixen per la seva magnitud com els propis companys de selecció espanyola. És el seu capità, és a dir, i el capità d'un equip té una ascendència molt gran sobre els seus companys. Hem escoltat, després de guanyar la selecció mundial, els elogis de tots els jugadors cap a Rodri han estat espectaculars. Per tant, jo crec que són, és que no intento pensar un aspecte negatiu i, no, i és que no el trobo realment, i això és molt, està molt bé.
4: Jo l'únic que m'ha fet dubtar és l'encaix amb Pedri, perquè el Mundial amb la selecció espanyola, és que al final Pedri va ser suplent, no sé si tant per l'estat de forma seu o perquè De La Fuente no els va saber casar junts.
3: A mi, clar...
4: Ni vull pensar que és la segona cosa.
3: Ni sóc entrenador, ni entenc com els analistes que tenim als programes, però des de fora, com a espectador, com a periodista, em costa molt d'entendre que dos jugadors tan bons... Sí, sí. I tan intel·ligents com són Rodri i Pedri no puguin jugar junts. Jo vull pensar que el que ha passat al Mundial és més fruit del desgast de Pedri, que ha arribat absolutament fos, sense bateries, esgotadíssim al Mundial, que no pas amb un problema d'encaix de dos superclasses com són l'un i l'altre.
4: I que a més jo crec que l'ha d'ajudar, i ho comentàvem també amb les xancletes, que l'ha d'ajudar a no fer tants quilòmetres a Pedri. Exacte. O sigui que a Rodri li ha de permetre que el Barça controli més el joc i que ell no hagi de baixar tantes vegades a recuperar la pilota, que és quin recupera més, Pedri. Però és que arribava al minut 60 fos, ja no el 70 o el 75, als 60 el veies ja que deies buf.
2: O és que l'evolució del Barça ha sigut de l'històric Busquets Xavi Iniesta amb Busquets de pivot únic amb els dos interiors, ha sigut transitar algun model perquè no tenies una figura com la de Busquets que et permetés sostenir un esquema tal que els interiors poguessin pensar més, com deies tu, Jaume, en la construcció i en atacar, que no en replegar. Ara, possiblement, podrem veure, no sé què té Flick al cap, però possiblement podrem veure un híbrid, i jo sospito que no veurem tant el clàssic doble, el dibuix sobre el paper del doble pivot, jo crec que no el veurem tan clarament diferenciat o que es vegi tant sobre la gespa, sinó que veurem un Pedri més interior, potser acompanyat amb Dani Olmo, i sense voler fer comparatives perquè no les hi ha, però el que en el seu dia va ser Busquets, Xavi, Iniesta pugui ser Rodri, Pedri i Olmo d'alguna manera amb rols diferenciats.
1: 20 minuts per la una de la matinada per anar tancant tertúlia aquí al Tu diràs. Rodri a banda, que és sens dubte un dels noms de les últimes hores, també n'hi ha un altre, si parlàvem d'entrades, passem ara a les sortides, que és el de Ferran Torres, que, vaja, ahir l'Àngel no m'ho el veure de prop.
2: No m'ho recordis.
1: A Follos, a l'homenatge que li van fer al
2: seu punt. A més, saps què em passa? Que com a nivell, amb la merda aquesta d'algoritme, clar, ara porto tot el dia que quan entro a les xarxes socials m'estan sortint vídeos d'ahir tot el rato, m'està perseguint tots els vídeos de lo d'ahir. Bueno, va ser esperpèntic.
3: Com ho vas dir, xarxes? Ja podria ser de Martorell i no de Follos?
2: Sí, correcte. No, que ja podia haver marcat Eric, ja podia haver marcat el gol l'Eric, que era de Martorell, i el Ferran que era de Follos.
1: Ahir que li van fer un homenatge al seu poble a Follos, també a la Generalitat Valenciana, i allà hi va anar l'Àngel Pérez.
2: Va anar i després
1: la nit ho va explicar també aquí el Tu diràs, però és un dels noms perquè, vaja, diverses informacions doncs, que apunten que sortirà, ho hem explicat també aquí a RAC1, que el més probable ara mateix és que marxi cap al Paris Saint-Germain amb Luis Enrique, és un jugador que l'havia tingut a la selecció espanyola. I tornant al que dèiem abans, això segurament fa més necessària la incorporació d'un davanter. Veurem si Julián, que és molt difícil, n'ha parlat de Simeone, ara l'escoltarem, però vaja, que si marxa Ferran, segurament algú has de fitxar.
3: El que ens consta a nosaltres, això està més que encaminat. Ja hi ha hagut trucada del PSG al Barça per manifestar la voluntat de negociar, encara no oferta en ferm, una xifra, però sí de dir, volem emportar-nos aquest jugador, fet que fa que el Barça tinguin clar que l'acord entre PSG i Ferran ja és absolut, per tant, o canvien moltes coses, o això es farà, i vaja, és que tornem al que dèiem abans, perd molts gols el Barça. Sí, Ferran no és el davanter titular del Barça per guanyar la Champions. Ferran segurament el veiem més de revulsiu que no pas de davanter titular, en tot això estic d'acord, però Ferran ha fet quants 21 gols la temporada passada, repartint-se la titularitat amb Lewandowski, l'anterior també en va fer uns quants. Ferran t'assegurava certa xifra de gols, és veritat, llavors es passava 3 mesos sense marcar, però al cap de l'any 15-20 gols te'ls ha fet, i jo crec que els has de recuperar, com sigui, els has de reposar, com sigui, has de fitxar un nou, sí o sí.
2: Jo crec que Ferran, després dels esdeveniments més recents, era molt complicat tornar a veure amb la samarreta del Barça, no només per l'esportiu, sinó perquè ell s'ha posicionat d'una manera personal que ell volia agafar un altre camí. Jo, al marge de Ferran, vull fer un petit apunt, que és que prenguin nota els de l'Atlético de Madrid de lo que és saber actuar en una situació com aquesta, com a club, perquè és una situació molt similar a la de Julián. És un jugador que té un acord o que té que s'ha entès amb el club al que vol anar i que li diu al seu club: escolta, vull marxar. I el Barça crec que no ha fet cap tuit ni cap comunicat enfotent-se'n del PSG ni rient-se'n de ningú ni fent històries que ridiculitzen a l'entitat, sinó el que ha fet és: escolta, em vols marxar? Doncs anem a buscar una solució.
3: Sí, però no és el mateix que el Barça perdi Ferran que l'Atlético de Madrid perdi
2: Julián,
3: perquè...
2: Sí, està clar que evidentment la rellevància no és la mateixa,
3: sí, però
2: vull dir que la reacció que al final
3: sí.
2: Ferran s'ha presentat dient-li al Barça que vol marxar després d'haver arribat a un acord o de tenir els termes pactats amb un altre club. Vull dir, al final, aquí el Barça podria haver...
4: Sí,
2: per això et dic que és l'Atlético el que no va obrar com havia d'obrar, però en el cas de Ferran perds molts gols, però jo crec que... És que saps què passa? Que ara no vull fotre-me en un jardí ni obrir un meló tampoc a aquestes hores, eh? Però crec que el Ferran del que estem parlant de la temporada passada... O sigui, en resum, Ferran mai tornarà a ser el mateix després del que li ha passat aquest estiu. Jo crec que Ferran ara va amb una actitud lògica, perquè si fas una gira per als Estats Units, pels programes de major audiència, i fas la sacada de béisbol al partit dels Knicks quan fa un mes no et coneixia ningú, als Estats Units em refereixo, vol dir que has tingut un increment molt gran de popularitat. Ell mateix a Follos va dir ahir: em costarà molt digerir tot el que m'està passant. I jo crec que possiblement la temporada que ve t'haguessis trobat amb un futbolista que està molt vingut a més, que aquest gol que li ha canviat la vida, perquè li hauria canviat a tothom, potser li fa pensar que està en una posició de, diguéssim, de privilegi, una posició d'estatus més gran de la que hauria d'estar, i per què no podria haver sigut algun petit focus d'incendi al vestidor.
3: Sí, sense aquest gol del final del Mundial, tots els gols que marcaven el Barça ja es posava la mà a l'orella dient: parleu, tal, imagina't després de marcar gol.
2: Aquí anava.
3: Però sí. A mi em costa, clar, a dins del cervell del Ferran només hi és el Ferran. Però Ferran és ell, són els seus assessors, que ningú... No baixar-li els fums, perquè no es tracta d'això, però de dir: ei, continues sent el mateix futbolista d'abans. Ni més bo, ni més dolent.
2: I sobretot,
3: és un
2: Francesc,
3: gol.
2: I sobretot una cosa molt important, que has de ser conscient de com has assolit... És a dir, si Espanya hagués guanyat el Mundial perquè Ferran ha marcat gols en quarts, semifinals
3: tal
2: i final, sent determinant, amb assistències, etc., però Ferran... entra, ha sigut suplent d'Oyarzábal en tot el Mundial i marca el gol entrant de suplent a la final en una pròrroga, en una pilota que a més li cau allà morta. És a dir, si hagués marcat el gol de Maradona, que comences al mig del camp i et pixes a 4 i fots el gol, escolta'm, jo d'ahir a Follos li faig la ola també, però no és el cas.
3: Però dit això, i tornant a l'inici del debat, t'ha marxat Lewandowski, et pot marxar Ferran i has de fitxar algú.
1: Sobre la reacció de l'Atlètic de Madrid, que ara deies de com, diguem-ne, afronta la possible sortida de Julián i com l'afronta el Barça, en les últimes hores ha parlat el Cholo Simeone des de Seúl, des de Corea del Sud, on l'Atlètic està fent un estatge de pretemporada. Li han parlat, lògicament, per la possible sortida del davanter argentí i ha dit això.
8: La situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que es un montón.
1: Per tant, el discurs és el mateix, porta tancada a la sortida. S'ha de veure cara a cara amb Julián en els pròxims dies, probablement dimarts, perquè Julián s'incorpora a la pretemporada dilluns, però els seus companys tornen de Corea del Sud dimarts, i per tant fins llavors no es veurà cara a cara amb el Cholo Simeone. Veurem si dimarts, que se situa com el dia a clau, hi ha algun moviment que pugui desencallar això, o la porta tancada continua a ferma per part de l'Atlètic de Madrid.
2: És l'última esperança, jo crec.
9: és l'última esperança, digue-li esperança per utilitzar la paraula, perquè tampoc s'acaba el món, però és l'últim punt que podria desencallar una mica la situació, aquesta conversa entre Julián i Simeone, perquè al final qui té una mica d'ascendència sobre la direcció, sobre la propietat i sobre, al final és l'entrenador, qui pot distanciar una mica això és Simeone. Veurem com va aquesta conversa i aviam, estem expectants.
3: Sí, a priori és la darrera oportunitat perquè es desencalli a favor dels interessos del Barça. Em costa molt veure Gilmarín fent passes enrere després dels vídeos que s'han publicat ell dient ni 100, ni 150, ni 200. Jo, des del punt de vista culer, ara mateix seria pessimista. Seria pessimista sobre l'arribada de Julián, però hem de veure si li fa molta llestimeta, si ell, Simeone, si s'imagina un problemón dins del vestuari durant tota la temporada amb un jugador, el seu jugador franquícia, a disgust. No sé, incapaç, em declaro incapaç de fer cap pronòstic sobre què passarà amb aquesta conversa, però a priori pessimista.
4: Només recordar que els jugadors als anys 80 es van plantar perquè no podien anar on volien a fer la seva feina, o sigui, era un treballador que no volia, llavors es van inventar les clàusules de rescissió, però clar, s'han pervertit amb el pas del temps, llavors no hi ha clàusules reals i llavors no pot sortir ni per la clàusula i per tant torna a passar el mateix que passava als anys 80. O sigui que jo crec que estaria bé que fessin, bé, ja parla del límit salarial, és igual, perquè no passarà mai això, per mi n'hi hauria d'haver, però és igual, que el sou estés en consonància amb la clàusula de rescissió. Clar. A tot el món del futbol. Clar. No només a la Lliga Espanyola, sinó a tot el món del futbol, i que les clàusules doncs fossin això, clàusules, que si un jugador vol marxar les poguessin pagar, i perquè clar, si em posen una clàusula ja no sé ni quan és la de Julián, però 500, ja sé que és 500, no? És inassumible, per tant no, ni n'hi ha hagut de 1.000, ni n'hi ha hagut de bé, borrades.
1: 10 minuts per la una de la matinada. Abans de deixar-vos marxar, us demanaré un breu comentari perquè avui hem conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, representant, i vaja, qui el va portar cap a Barcelona amb 13 anys, una figura, vaja, de retruc transcendental a la història del Barça, mort als 68 anys després d'una malaltia a Rosario. Durant el Mundial ja havíem vist Messi emocionalment més afectat, i s'entén perfectament. De fet, ell havia fet alguna aclaració parlant de temes aliens tot el tema esportiu. És una figura transcendental en la trajectòria de Messi i, com dic, de retruc en la història recent del Barça.
2: Una figura cabdal, perquè Messi hagi pogut triomfar i brillar i ser el millor jugador de tota la història ha estat perquè darrere tenia una figura com la de Jorge Messi, com la del seu pare, que s'ha encarregat absolutament de tot, d'en cuidar-se'n de tot perquè Messi només es preocupés de jugar al futbol, que era el que més li agradava. Per tant, una trista notícia, ens sap molt de greu, des d'aquí enviar-li també l'escalf a Messi i a la seva família, i encara m'ha sabut més greu després d'aquesta notícia que Messi no guanyés el Mundial. Jo volia que Messi guanyés el Mundial, ho tenia molt clar, i avui doncs, m'ha sabut una miqueta més de greu perquè crec que hauria sigut una cosa molt, molt maca a nivell personal per ell, però bueno, és la vida, això segueix i res, les condolències cap a la família a Messi, i simplement recordar en lo professional que Jorge Messi va ser un tipus que sempre va ser molt, molt educat en la seva estància a Barcelona, molt agradable, una persona amb la que ha estat molt, bueno, això, educada, agradable i una bona persona, sí.
3: Absolutament correctíssim, i ens sumem, evidentment, al condol cap a la família Messi. Tu ho has dit, pare, representant, assessor, conseller. Avui llegia moltes biografies, no?, o molts trets biogràfics de Jorge Messi, i n'hi ha un que crida especialment l'atenció quan venen tota la família, quan ell és petit, amb 13 anys, a fer les proves amb el Barça, i veuen que es quedarà, doncs la mare no acaba d'adaptar-se a Barcelona, i hi ha la tentació de tornar tots altra vegada cap a Argentina. La mare se'n torna, va ser la família, però Jorge i el Leo es queden aquí. Ell es queda protegint, tutelant, ajudant a fer realitat aquell somni. Sense aquesta decisió, segurament, molta de la història recent del Barça s'hauria escrit d'una altra manera.
4: Sí, segurament, perquè ell era conscient que Messi, o sigui, Leo, sense el pare, difícilment hagués pogut quedar-se aquí gaire estona, o gaire temps, no hagués aguantat, segurament, i clar, vull dir, partir una família, la teva família, ostres, sí, és realment elogiable.
1: I després tot el que va fer, doncs, a nivell d'assessor, de protector, no? De, com deies tu, Àngel, sí, perquè el fill es centrés única i exclusivament en el futbol i futbolísticament a Leo Messi. No li ha anat gens malament, sens dubte, l'ànsia de la mort de Jorge Messi, que ha estat, doncs, una de les notícies del dia, malauradament. Tancarem aquí tertúlia, com falten 7 minuts per la una. Francesc Latorre, moltes gràcies.
3: A vosaltres, Pau.
1: Àngel Pérez, gràcies.
2: Bona nit, un plaer, com sempre.
1: I el Jaume Molló, que avui l'han tingut amb un superdissabte de futbol. Sí, el tenim de vacances, però tenia ganes de fer una marató
4: si s'ha de venir
1: futbolística i ens fer... hi posem
4: sí, home,
1: de ple.
4: Sí, les hores que facin falta.
1: Gràcies, Molló, bona nit. Fem una pausa i rematem el Tu Diràs d'aquí a uns instants.
0: Has

0: Falten 5 minuts per arribar a la una de la matinada, 5 minuts que donaran per molt aquí, el tu diràs, ja us avancem, hem de repassar encara unes quantes coses de l'actualitat futbolística i de la resta de l'esport. Encara sobre el futbol, hem parlat del triangular del Barça a Udine, avui a RAC1 també hem viscut el duel de l'Espanyol contra el Coventry City, que ha estat l'últim partit de la pretemporada abans de començar la Lliga la setmana que ve i que l'hem narrat aquí a RAC1, amb el Molló i amb el Pau Bombardó. Hola, bona nit, Pau.
1: Què tal, bona nit.
0: Com li ha anat a l'Espanyol?
1: Doncs ha tingut la primera derrota d'aquesta pretemporada. De moment estaven invictes, han perdut per 3-1, un Espanyol que això sí ha anat de més a menys. Una primera part on, tot i no tenir el control total de la possessió, és veritat que ha generat més perill i d'aquí ha arribat el primer gol, un gol, per cert, força inversemblant de Roberto, ha marcat amb els tacs de la bota pràcticament sense voler. De fet, sobre aquest gol, això és el que deia el davanter andalús.
2: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Quedava bastant millor el gol sense l'explicació de Roberto. En qualsevol cas, si no l'heu vist, aneu-lo a buscar a les xarxes o a la televisió, perquè és un gol que s'ha de veure.
1: T'he de dir que també crec que qualsevol explicació... És a dir, tothom ho ha vist, que no el volia fer expressament, però en qualsevol cas, amb aquest gol marxava l'Espanyol a la mitja part, deixant bones sensacions, això sí, i una certa percepció de millora defensiva respecte als últims partits, que havia deixat forces dubtes en aquest aspecte defensiu. Després del descans, encara sense canvis, ja han començat els primers desajustos defensius i això ha permès que una passada filtrada a l'interior de l'àrea doncs permetés al Coventry, per mitjà de Sakamoto, fer aquest empat a 1. I el 2-1, res, ha arribat poca estona després amb una centrada a l'àrea que també ha rematat sol Josh Eccles, també amb un desajust defensiu en els marcatges a l'interior de l'àrea. Per tant, a partir d'aquí l'Espanyol li han tornat a entrar els dubtes sobre aquesta feblesa defensiva. Sobretot Manolo ha fet els primers canvis i a partir d'aquí ja el conjunt perico ha generat molt poc en atac, li costava molt sortir de camp propi i en aquesta situació hi ha arribat el 3-1 definitiu que ha fet Sims pel Coventry totalment sol a l'interior de la petita. Per tant, un Espanyol que segueix mostrant el seu potencial ofensiu, però també aquesta feblesa defensiva que ens ha demostrat en aquests últims 3 partits de pretemporada on han encaixat 8 gols. De fet, sobre aquests errors i la dinàmica del partit també n'ha parlat Roberto.
2: La línea es la que tenemos que seguir en los primeros 70 minutos del partido y luego mejorar varios errores como hemos tenido a última hora.
1: En qualsevol cas, ja no li queden més oportunitats per fer proves a l'Espanyol i el següent partit ja serà oficial de Lliga contra el Llevant a l'RC d'Estadio i Roberto veu l'equip preparat.
2: Yo veo el equipo preparado, hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
1: Per cert, que avui en el gol de Roberto els jugadors han fet una celebració en homenatge a Dani Hart, que ho comentaves, que avui fa 17 anys de la seva mort.
0: I a la porta 21 de l'RC Stadium també durant tot el matí s'hi ha fet un homenatge amb ofrena floral per part de la família, de penyistes, d'aficionats. Hi ha hagut un minut de silenci. Ahir el primer equip també li va retre homenatge a la figura de Hart, perquè avui no podien, lògicament, perquè havien d'anar cap a Anglaterra. Gràcies, Pau.
1: Bona nit.
0: I aquesta tarda, a banda del partit de l'Espanyol, també hem viscut aquí a RAC1 el partit del Girona, l'últim d'aquesta pretemporada, que arrencarà la setmana vinent a segona divisió, el Girona contra el Nàstic, que Martí ha acabat amb empat a 1.
3: Sí, el quart empat de la pretemporada del Girona, un conjunt gironí que s'ha avançat a la primera meitat mitjançant un golaç d'Abel Ruiz, i a les acaballes del partit, al minut 82, el Nàstic ha empatat gràcies al gol de Meixac. El Girona no arriba a l'inici de Lliga amb gaire bones sensacions, només ha guanyat un dels 7 partits de pretemporada, va ser contra l'Olot el 22 de juliol. Avui ha gaudit de força ocasions per ampliar el marcador, sobretot de Dauda Camara i un travesser d'Alejandro Francés, però no han pogut passar de l'empat contra el Nàstic. Recordem que el debut del Girona, ara ho deies, a la Lliga serà diumenge vinent a les 7 de la tarda a Montilivi contra el Leganés.
0: Això pel que fa al Girona i al Sabadell, que també és a punt de tancar la pretemporada. Demà juga al camp de l'Olot.
3: Sí, després de l'amistós d'ahir contra el Girona, aquest matí el Sabadell ha fet una sessió d'entrenament abans de l'últim test de pretemporada, que serà demà a les 9 de la nit al Municipal d'Olot. Seran 7 amistosos en total, amb un balanç de moment de 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes per als de Ferran Costa, a l'espera del que passi demà a Olot. El debut del Sabadell a la Lliga serà dilluns 17 a les 7 de la tarda contra l'Sporting de Gijón al Molinón.
0: I encara a casa nostra, avui s'ha definit la final del torneig d'històrics del futbol català, que la jugaran demà el Badalona i l'Europa. Tots dos han superat la...

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: L'equip de Manchester ha empatat el partit amb gol de Brian Mbeumo. Recordem que d'aquí a 4 dies, el dimecres 12 d'agost, el PSG juga la final de la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Si és veritat que avui han començat a jugar gran part dels jugadors mundialistes com Vitinha, Nuno Mendes o Marquinhos, però bé, veurem com arriba l'equip de Luis Enrique aquesta primera cita important de la temporada.
6: I ara que parles dels jugadors que tornen del Mundial, Xavi, la FIFA ha fet un comunicat defensant el seu president Gianni Infantino.
5: Correcte, recordem que Infantino fa unes setmanes va anunciar que volia privatitzar part del Mundial i a partir d'aquí va arribar una onada de crítiques del món del futbol. Doncs bé, el comunicat de la FIFA fa referència al mandat del seu president actual i asseguren que té un mandat democràtic vigent i no permetran que se l'intenti qüestionar per campanyes d'acusacions i desinformació i que defensaran a Infantino i a la institució. En el comunicat també hi diuen que no donaran suport ni toleraran cap procés d'elecció que no respecti els estatuts i els procediments democràtics.
6: I per anar acabant l'apartat de futbol, passarem ràpidament als moviments del dia d'avui al mercat de fitxatges. Per exemple, el més destacat ha estat el de Bruno Guimarães a l'Atlètic de l'Arsenal, volíem dir, per 87 milions d'euros. També ha tingut feina als despatxos l'Atlètic de Madrid, perquè el Thiago Almada, el futbolista argentí, fitxa per River Plate per uns 20 milions d'euros. També ens ha creat l'atenció el fitxatge de Sergio Roberto per Los Angeles Galaxy de la MLS. Tres minuts per sobre de la una de la matinada. Abans de tancar el Tu diràs, encara hem de repassar alguna cosa. Per exemple, en motociclisme, aquesta tarda s'ha disputat l'esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Quim Salvador, bona nit.
7: Hola, Pau, bona nit.
6: I l'ha guanyat Jorge Martín. Marc Márquez només ha pogut ser novè.
7: El campió cerverí només ha pogut sumar un punt després de 10 voltes de patiment. Havia començat prou bé, de sisè la graella ha passat a quarta la primera volta, superant Raúl Fernández i Marco Bezzecchi, però no tenia gens de ritme i ha hagut de veure com, un rere l'altre, l'han anat superant fins a 5 rivals, Marco Bezzecchi, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir i Franco Morbidelli. Després ha explicat que ha tingut un problema amb el pneumàtic del darrere, que ha perdut adherència molt aviat. Declaracions a DAZN.
8: No lo esperábamos y no era previsible, pero ha pasado. Tenemos que analizar ahora el porqué, si he empujado demasiado ese neumático las primeras vueltas, si le ha cambiado la temperatura, si podemos ayudar a nivel de setup a ese neumático sobreviva mejor mañana. Sí que es verdad que vamos al medio mañana de trasero, pero no cambia tanto. Y es una experiencia que no había pasado en entrenos, donde éramos constantes, pero bueno, nos ha pasado, hemos sufrido, hemos sacado un puntito, pues mira, algo es algo, pero sobre todo no nos hemos caído. Porque ha habido situaciones bastante límite.
7: Amb aquesta novena posició a l'esprint, Marc Márquez continua quart al Mundial, ara a 29 punts de Jorge Martín, que amb la victòria d'aquesta tarda eixampla el seu liderat.
6: De fet, Quim, l'esprint ha estat un passeig, podríem dir, triomfal de Martín Aitor.
7: De fet, tot el dissabte, perquè el matí s'ha adjudicat la pole amb nou rècord del circuit i després ha dominat l'esprint de semàfor a bandera. Al sentim, Jorge Martín, també a DAZN.
9: La verdad que ha sido una carrera, o sea, un día en general muy, muy positivo. No pensaba que ganaría para nada la carrera. He salido, bueno, a ver cómo iba y he ido gestionando las primeras vueltas y he visto que iba haciendo diferencia. Sí que es verdad, desde la cuarta vuelta me he encontrado bastante mal con la rueda trasera, pero he visto que el resto se encontraban aún peor, porque aún así conseguía mantener esa distancia, así que nada, muy contento.
7: Ayo Gura segon i Marco Bezzecchi tercer han completat un podi monopolitzat per Aprilia, a més en el mateix ordre de la classificació general. El japonès és segon a 17 punts i l'italià tercer a 27. Té mèrit perquè Bezzecchi reapareix aquest cap de setmana a Silverstone quan encara no fa ni un mes que es va trencar la clavícula esquerra a Sachsenring. Bon esprint d'Àlex Márquez, que ha estat quart, remuntant des de la setena posició de graella, i paper discret d'Àlex Rins, 16è, i Pol Espargaró, que substitueix Maverick Viñales, 18è. Demà la cursa de Gran Premi començarà a les 2 de la tarda, hora d'aquí.

0: MotoGP a banda, Quim, què hem de destacar de les altres categories?
1: Que s'ha lesionat el líder de Moto3, el murcià Máximo Quiles, que s'ha trencat la clavícula esquerra en una caiguda de la qualificació i és baixa per la cursa de demà a 3:45 de la tarda. Tot i això, continuarà el líder destacat perquè té més de 100 punts de marge a la classificació general. La pole és de l'anglès Scott Ogden, amb Adrián Cruz és segon i Valentín Perrone tercer. L'argentí del Garraf també és notícia perquè ha fitxat per l'equip MSI per l'any que ve. Joel Esteban té la 13a posició de sortida i Marco Morelia la 14a. Tot això a Moto3. I Moto2 serà demà la categoria que cobrirà el programa de curses a 1:15 del migdia, amb Pol del mallorquí Izan Guevara, que estarà acompanyat a la primera fila de la graella pel valencià Ivan Urtola segon i el madrileny Alonso López tercer. El líder, també madrileny, Manu González, arrencarà quart.
0: Demà ens expliques com és la jornada, el 14-15, i també aquí el Tu diràs. Gràcies, Quim, bona nit.
1: Adeu, bona nit.
0: I encara alguna cosa abans de tancar, Xavi, perquè avui s'ha disputat la penúltima etapa del Tour de França femení.
2: Correcte, Pau. Avui s'ha disputat aquesta 8a etapa, com deies, amb victòria de Demi Vollering. La ciclista neerlandesa ha llançat un gran atac i ha firmat uns últims quilòmetres memorables per emportar-se aquest triomf i col·locar-se com el líder de la classificació general. També han completat el podi Elisa Longoborgini i Katarzyna Niewiadoma. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, continua fent un molt bon tour i avui ha signat una 9a plaça. Amb aquest resultat, consolida el seu 7è lloc a la classificació general i es troba a 1 minut i 11 segons de distància d'aconseguir el mallot blanc com a millor jove, que ara mateix es troba sota el domini de l'alemanya Niedermayer. A falta de només una prova per acabar aquest tour, la distància de Demi Vollering amb Katarzyna Niewiadoma, que és la segona classificada, és tan sols de 8 segons de marge. Per tant, tot per resoldre demà en aquesta última etapa del tour femení amb inici i final a Niça. I últim apunt en tenis, perquè el partit del Masters 1000 de Canadà entre Rafa Hodder i Jiří Lehečka encara no ha començat a causa de la pluja. El duel estava previst que comencés a les 12 de la nit, però a causa d'aquestes condicions meteorològiques encara no ha començat, tot i que s'espera que arrenqui a les 2 de la matinada.
0: Gràcies, Xavi. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Pràcticament 9 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Amb això tanquem aquesta jornada intensa de dissabte, malgrat ser per temporada, ja sabeu que aquí a RAC1 sempre vivim l'esport amb intensitat i ho hem fet des de primera hora de la tarda amb diversos partits de per temporada. També hem viscut el triangular del Barça a Udine amb victòria i derrota, victòria contra el Nottingham, derrota contra l'Udinese, ho hem viscut al Barça en xancletes i després hem fet tot el postpartit aquí al Tu diràs. Gràcies al Dani Manzanera, als botons i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà i tornem a partir de les 11 de la nit aquí al Tu diràs de RAC1. Descanseu, bona nit.
3: Tu diràs.
4: RAC 1.
5: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
6: Com? Però ja? Tan d'hora?
5: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
7: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
8: Vinga, desfilant.
9: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
5: Apa, adéu.
6: Ala, a cagar tot.
9: Ei.
10: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
9: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
10: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: Sí.
10: RAC 1. Tots som un milió.
11: Bon dia, són les 7 i des d'ara i fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I va, que avui començarem parlant d'amor amb l'Anaïs Borràs. També farem un recorregut a través del territori, a través de l'art romànic català. I també seguirem parlant, per exemple, del fons marí. Anirem a Tossa de Mar amb en David Valverde, parlarem del llibre Un metre quadrat, de la Llucia Ramis, i tancarem amb música de musicals. Així que ens acompanyeu?
10: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: no ens quedem sense filosofia perquè volem parlar. La setmana passada parlàvem de l'amistat, un vincle que idealitzem a través de la ficció, però que de vegades, a la pràctica, és incompatible amb les nostres atapeïdes agendes. Amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i TikTok, volem continuar reflexionant, en aquest cas, sobre relacions que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Per això avui ens prenem amb filosofia els amors d'estiu. Ai, que bonic. Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemí. Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
0: Sí, sí, sí. Totalment.
1: L'estiu passat, moltes de nosaltres ens vam obsessionar amb una sèrie que es diu The Summer I Turned Pretty o L'estiu en què em vaig enamorar. No sé si la vas veure.
0: Ai, no, però mira, la recuperaré.
1: És el moment. És el moment perquè, oi? A més, ha de sortir una pel·lícula d'aquí poc. O sigui, és el moment. Bé, aquesta fascinació no és nova. Aquesta sèrie va monopolitzar totes les converses i semblava que s'havia inventat una cosa, però vaja. Summer Loving Had Me A Blast, Summer Loving Happened So Fast, cantaven a Gris, amb Dirty Dancing, tota una generació va somiar, doncs, amb enamorar-se en un campament d'estiu.
0: Sí, totalment.
1: Amb Before Sunrise, no sé si l'has vist, però també te la recomano.
0: Sí, maquíssima.
1: Sí, amb la possibilitat de visitar una nova ciutat amb un desconegut i de cop encaixar-hi perfectament. O amb Call Me By Your Name, amb viure un amor intens en una casa idíl·lica al nord d'Itàlia, no? Els referents sobren.
0: Sí, sí, sí. A més, ens encanta recordar-los. Però, clar, aquí hi ha reflexions filosòfiques, també.
1: Sí.
0: I les volem aportar avui.
1: Quan parlem de l'amor, efectivament, parlem... Sovint ens referim a l'amor platònic,
0: exacte,
1: no? Per tant...
0: Aquí ja hi ha referència directa d'un, sí, filòsof concret, no?
1: M'haureu de disculpar, però haurem de tornar a parlar del convit de Plató, que, com sabeu, no només ofereix una definició de l'amor, sinó que ofereix diferents discursos que elogia el déu Eros i, per tant, ofereix, doncs, 7 possibilitats diferents d'entendre l'amor. En altres ocasions hem parlat, per exemple, del mite d'Aristòfanes, el mite de la mitja taronja, no sé si te'n recordes.
0: I tant, sí, sí.
1: Doncs avui parlarem d'una altra d'aquestes concepcions, que és la de Diòtima, que ens arriba a través del discurs de Sòcrates.
0: I Diòtima entén l'amor com procés d'ascensió.
1: Sí. S'utilitza molt sovint aquesta idea com de l'escala, perquè és un procés, el de l'amor, que diu, primer ens enamorem d'un cos, perquè ens sembla vell, no? Fins aquí això ens resulta familiar, ens ha passat.
0: Sí, sí.
1: Quan continuem aquesta ascensió, ens hem d'imaginar una escala, ens adonem que també hi ha bellesa, doncs, amb més cossos. Si continuem observant més enllà, en aquest procés d'ascensió, ens adonarem que també hi ha bellesa en les ànimes.
0: Clar, més enllà de lo físic.
1: Més enllà de lo físic. I si continuem anant més enllà, ens n'adonarem de la bellesa, del que és la bellesa com a tal. Podrem conèixer la bellesa o el bé, que és el mateix en Plató, com a tal. És a dir, per Plató, i aquesta és una de les idees més potents del filòsof, l'amor és el desig de posseir el bé per sempre, perquè comencem en l'amor cap als cossos, però finalment aquest amor cap als cossos ens condueix cap a l'amor al bé.
0: Mm-hmm. Per tant, Plató ja destacava fa segles aquesta importància, mm-hmm, que l'amor sigui un motor, no?, que ens porti, mm-hmm, més enllà.
1: Més allà d'allò material, d'allò físic,
0: exacte,
1: d'allò que canvia, que es podreix, diguem, cap allò immaterial ens condueix. Ara bé, si tornem a l'amor, als amors d'estiu i cap a aquestes ficcions, veurem que sovint això no acaba de passar. Aquest procés d'ascensió no s'acaba de completar. Sovint es queden en l'amor cap als cossos.
0: Mm-hmm.
1: I és aquí on podem recuperar la mirada de Zygmunt Bauman, qui fa un diagnòstic de les conseqüències de quedar-nos en aquest amor més primerenc i de viure les relacions que ell anomena líquides.
0: Mm-hmm. Ell, de fet, utilitza un adjectiu, no?
1: Líquides, exacte.
0: Mm-hmm.
1: Això vol dir, no? És l'adjectiu que utilitza per descriure no només les relacions que tenim, sinó tot allò que té lloc a les nostres societats. Són societats, diu, que estan plenes de possibilitats, però on alhora res acaba de perdurar. És a dir, són líquides perquè res és sòlid.
0: Mm-hmm.
1: Amor líquid, el filòsof i sociòleg explica com les nostres relacions han deixat de ser vincles estables per convertir-se en connexions més fràgils, més fàcilment reemplaçables. I en aquest context, segons ell, perdem de vista a l'altre. No arribem a tenir el temps necessari, potser, per contemplar la bellesa o per conèixer el bé, la bellesa de la seva ànima, sinó que aquest procés d'enamorament, i això és important, s'acaba substituint per una experiència més propera al consum. Si pensem, per exemple, en les aplicacions de cites, quan entrem a una aplicació de cites, a vegades sembla que estem mirant doncs, un catàleg d'una botiga online.
0: Totalment, totalment. Sí,
1: on un match és com afegir una cosa a la cistella.
0: Sí, sí, totalment, és així. És com s'ha convertit en un consumible més.
1: Sí, o quan estem a les xarxes socials, a vegades sembla que no ho sé, que un like a l'story és el màxim compromís al qual podem aspirar avui dia.
0: És cert, és cert, és cert. Per això es fa tan actual aquest concepte, no?
1: Per això és tan important reconèixer que els amors d'estiu ens fascinen, no? Tenim aquesta idealització i potser és perquè ens ajuden a copsar el que és l'amor sense haver de fer front a tot el que implica que aquest amor perduri, no? Sí, potser sí. Per això ens obsessionen tant. Ara, no crec que això sigui necessàriament dolent i això amb això m'agradaria concloure avui, perquè crec que la pregunta que ens hem de fer, no, amb els amors d'estiu no és si arribaran a setembre o no, sinó si ens han permès d'alguna manera establir una trobada, tot i que sigui efímera, amb l'altre.
0: Doncs que bonic, sí senyor, avui hem volgut recuperar aquest concepte d'amor d'estiu i donar-li aquesta mirada filosòfica amb l'Anaïs Borràs. Anaïs, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ara volem conèixer una miqueta millor el nostre territori a través de l'art romànic català. Els mesos de juliol i agost són els mesos de vacances per excel·lència, però hi ha molta gent que, per una cosa o una altra, no poden marxar fora, buscar destinacions llunyanes i es queden per Catalunya. Així que volem donar opcions per visitar el nostre propi patrimoni i redescobrir-lo a través de la mirada d'un expert en art romànic. És en Joan Pau Inarejos. Joan Pau, molt bon dia.
2: Bon dia, Noemí.
0: Que és gran coneixedor del romànic català i autor del llibre Amb ulls de romànic. I per això aquest tema, no?, té relació amb el teu llibre. El tema musical amb
2: què
0: hem començat.
2: Home, jo d'entrada, no sé tu, però aquesta cançó em fa pensar en la pel·lícula Forrest Gump. A mi, per generació, l'atribueixo. Altres persones, potser aquella sèrie d'aquells meravellosos anys on també apareix. Però sí, apareix en un llibre de romànic. Què hi fa aquesta cançó? Doncs sí, em serveix per parlar de com es representa el temps en el romànic. No? Com unes vegades doncs, la figura divina representa l'eternitat, com en el cas del Brodat de la creació de Girona, però al voltant veiem els mesos de l'any o els treballs agrícoles com una manera de dir això, que hi ha un temps per cada cosa, que és el que ens diu aquesta cançó, que de fet adapta un text de la Bíblia, no? I per tant, aquesta bellesa del pas de les estacions i del pas del temps, també en l'art romànic.
0: Escoltar en el Joan Pau, t'agafen ganes de conèixer més del romànic. I ja hem de començar situant-nos, perquè tenim un gran patrimoni artístic que moltes vegades no valorem i que potser fins i tot hi ha hagut èpoques en què s'ha valorat més o menys. En quin moment estem i per què hem de valorar l'art romànic? Per què l'hem de tornar a remirar amb ulls de romànic? Hem de mirar l'art.
2: Doncs mira, amb ulls de romànic, com diu aquest llibre que he tingut la sort de poder fer, clar, jo crec que hi ha hagut una època daurada a finals del XIX i principis del XX, que és tot el moment en què es recupera el patrimoni romànic, en què es redescobreix. Es ve d'una generació del romanticisme en què tots els països, doncs si heu estudiat història, recordareu allò, que buscaven el seu estil nacional, els seus orígens gloriosos, no? Doncs a Catalunya, la generació dels Puig i Cadafalch, dels Domènech i Montaner, etc., que també van ser reputats arquitectes modernistes, es fixen en aquestes ruïnes romàniques perquè coincideixen d'alguna manera amb els orígens polítics de la nació catalana en certa manera, i hi ha tot aquest moviment a finals del XIX i diria que fins al primer terç del segle XX, que desgraciadament la Guerra Civil ho va estroncar tot també en aquest sentit més patrimonial, i és cert que les últimes dècades, bé, el romànic ha quedat com un taló de fons, com aquelles coses que ens sonen com a manual escolar, no?
0: Sí, que fins i tot les imatges les reconeixem però no sabem molt bé...
2: Però clar, què ha passat? Doncs ha passat la gran febre turística de Barcelona, de Catalunya, Gaudí, que és una de les meves passions també, però que la seva ombra és molt i molt allargada. És a dir, tenim tantes coses per sort en aquest país, tanta riquesa patrimonial i tants reclams, que ha quedat una mica ofegat. És cert que el romànic ha quedat fent aquest símil arqueològic, doncs, sota diferents capes que convé anar desenterrant.
0: I per això nosaltres hem volgut fer aquest quilòmetre zero de vacances i moure'ns per Catalunya per redescobrir, per què no, el romànic. I jo crec que segurament la cita principal seria el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que el tenim aquí a Barcelona, no?
2: I tant. La gent que ens escolti des de l'àrea metropolitana de Barcelona digui, ostres, ara me n'he d'anar al Pirineu, que no ho tenia previst, si vull anar a veure romànic. Doncs no. Precisament m'agrada reivindicar Barcelona com a capital, una de les grans capitals de l'art medieval del món. No només pel seu barri gòtic i per l'art gòtic molt notable, sinó també perquè té el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és, en fi, la gran pinacoteca de pintura romànica, sobretot de tot el món, que es va muntar precisament per poder preservar tots aquests conjunts que corrien el perill, si no, sobretot d'anar a l'estranger.
0: I després, si parlem de romànic, també parlem, doncs, d'altres cites. I had

0: Ens encanta aquesta mirada que ens porta el Joan Pau i Narejos del romànic tan moderna, perquè mira, doncs, anunci d'Estrella d'Am, estem a l'estiu, que bé que estem, i què té a veure això amb el romànic? Seguim aquesta ruta. Són estiu.
1: Són estiu, no ens paguen, però mira, a mi m'agrada doncs, recordar que, per exemple, el romànic també, bé, és tan icònic que apareix en anuncis publicitaris, en aquest cas, un que va dirigir Isabel Coixet d'Estrella d'Am, tot i que no es poden dir marques, on apareixia Sant Pere de Rodes com una de les parades de la Costa Brava, doncs aquell típic grup d'amics doncs va passar en un dia meravellós. Un dels talons de fons d'aquesta aventura amical doncs és aquest gran monestir, Sant Pere de Rodes, que avui, insistim, doncs aquesta imatge una mica enganyosa de la ruïna romànica, perquè ens hem d'imaginar un monestir que era dels més importants d'Europa, i precisament doncs, el Museu Nacional ha acollit aquest any una exposició sobre el mestre de Cabestany, que és el gran escultor que va fer la seva portalada monumental, de la qual les seves peces han quedat disperses per tot el món. Però si haguéssim de començar, diguéssim, una ruta geogràfica pel romànic, dir allò, anem a la casella zero, jo diria que fins i tot per motius històrics, perquè és per on entra el romànic, pel Rosselló i per l'Empordà, hauríem d'anar, sens dubte, al monestir de Sant Pere de Rodes, que a més té, per cert, un emplaçament espectacular. Jo dic que és com aquell temple de Sunion, de Grècia, que veus aquells capvespres meravellosos. Si algú ha viatjat a Grècia, doncs aquí tenim una vista sobre el golf del Cap de Creus, sobre la Costa Brava, realment espectacular.
0: De l'Empordà ens anem a Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó, que també és el Conflent i que també és cita obligada pels qui vulguem recuperar aquesta mirada amb ulls de romànic per Catalunya. Què trobarem aquí?
1: I tant. Doncs home, la Catalunya medieval, primer recordar que, diguéssim, el centre estava molt més al nord, no? Avui estem acostumats a aquesta imatge del Principat, però hem de recordar que en el moment en què sorgeix el romànic, sobretot parlem de l'anomenada Catalunya Vella, el que s'havia originat per la marca hispànica. Què vol dir això? Doncs que l'imperi carolingi, aquest imperi centre-europeu, tenia doncs, aquest punt, aquest bastió d'avantguarda, que era sobretot Catalunya, per contenir l'expansió de l'islam a la península ibèrica. Això vol dir que els Pirineus, en definitiva, eren una mica l'eix de la Catalunya
0: una
1: medieval.
0: Una frontera, eh?
1: Exacte.
0: Contenciosa, sí, sí.
1: Totalment. Era una mica un lloc de gran importància demogràfica, urbana, és a dir, que no era aquest lloc rural idíl·lic que avui estem més acostumats, i per tant, monestirs com el de Sant Martí del Canigó i especialment Sant Miquel de Cuixà, amb el patrimoni de l'abat Oliva, que és una mica el gran impulsor i el gran constructor del romànic, són absolutament de visita obligada. En el cas de Cuixà, té un claustre meravellós, fet amb marbre rosa, que té, en fi, una història increïble, de la qual s'han escrit molts llibres, per la seva dispersió també, perquè va ser espoliat, i hem arribat a la paradoxa de que avui tenim mig claustre de Cuixà a Nova York. El tenim al Cloisters de Nova York, hem d'anar a veure romànic català entre gratacels, i l'altra meitat, doncs, hem tingut la fortuna que es va poder recompondre en el seu lloc d'origen, i avui, sí, el podem veure allà, a Sant Miquel de Cuixà.
0: Doncs un dels nostres destins és aquest lloc d'origen, però seguim la ruta. Com dèiem, una visió molt actual del romànic, perquè la fem a través dels ulls del Joan Pau i Narejos, que, com dèiem, ell és l'autor del Amb ulls de romànic, aquest llibre, que ens ha permès doncs, aquest estiu fer aquesta ruta per la gent que no vulgui marxar de Catalunya, que vegi aquest romànic, que el redescobreixi, i amb James Bond, a veure on ens portes ara.
1: Doncs mirar el romànic amb els ulls de Daniel Craig, què et sembla?
0: Fantàstic.
1: Poca gent ho sap, però l'any de la pandèmia, el 2020, mira, em sap greu perquè estem molt amb anuncis, que també podríem parlar de pel·lis, però va rodar un anunci d'una cervesa, va, d'aquest no direm la marca, d'un altre. En aquest cas, el castell de Cardona, aprofitant la fotogènia d'aquest gran conjunt que trobem al Bages, el castell i l'església canonical de Sant Vicenç de Cardona, que són, sobretot aquesta última, un dels edificis més perfectes de l'anomenat primer romànic. Si haguéssim de dir un edifici molt paradigmàtic, molt pur del romànic català, del primer romànic, que és com s'anomena, hauríem de parlar especialment de Sant Vicenç de Cardona, i potser no tant d'altres que ens poden sonar més, com Sant Climent de Taüll, o com el monestir de Ripoll, que si tenim temps en parlarem, que va ser reconstruït. Però, en canvi, Cardona, doncs, amb la seva puresa de línies, amb els seus volums, i sobretot això, perquè ha sigut escenari tant d'anuncis, això, amb Daniel Craig, que participava en una festa de VIPs en aquest anunci publicitari, com fins i tot un gegant del cinema i de la ràdio, com és Orson Welles, el senyor que ens va convèncer de que venien els marcians, entre altres coses, i que va idear el ciutadà Kane, doncs va rodar la pel·lícula Campanades a mitjanit, als anys 60, allò en rigorós blanc i negre, encara en aquell moment, a l'església canonical de Cardona. Es va inspirar en la bellesa d'aquest lloc, que acabava de ser restaurat, perquè havia sigut una caserna anteriorment, i va quedar un espai molt diàfan que a ell li va semblar perfecte per ambientar aquesta pel·lícula shakespeariana sobre les aventures del cavaller Falstaff.
0: Doncs fantàstic escenari també per nosaltres aquest estiu. Com també ho pot ser si ens anem cap a Ripoll, no?
1: Oh, i tant.
0: Allà també trobarem romànics. Sí,
1: ara senyor. Ho esmentàvem, Ripoll ho associem molt al romànic. Hem de dir que el que veiem actualment del monestir de Ripoll sobretot és una reconstrucció d'Elies Rogent. Aquest personatge és molt interessant, entre altres coses, perquè va ser el professor de Gaudí i és qui va dir la famosa frase que no sabia si havien llicenciat a un boig o a un geni. Doncs Elies Rogent, que és d'aquesta generació historicista, és qui doncs, se li va encarregar aquesta reconstrucció, que va ser un moment èpic del catalanisme, a finals del segle XIX, del monestir de Ripoll, que va acabar, sobretot al segle XIX, absolutament destruït per incendis, per les guerres carlines, però, afortunadament, el que ha quedat fins als nostres dies és la Portalada, candidata a Patrimoni de la Humanitat, que és, en tenim poques realment de tan monumentals a Catalunya, i val molt, molt la pena veure-la. Té, doncs, un porxo de protecció, perquè, doncs, el temps l'ha anat erosionant força, però és el que Cinto Verdaguer va anomenar una mena de bíblia de pedra, on podem veure un munt d'episodis bíblics i una riquesa escultòrica realment increïble.
0: Una cita és aquesta, seguim recorregut. Home, jo crec que ara anem a un dels grans icones del que és el romànic, per tots, ens ve al cap de seguida aquesta imatge, però jo aquí, ara mateix, amb els Backstreet Boys, estic com a també amb el peu canviat.
1: Què feies tu, Noemi, l'any 97?
0: Ai, què feia l'any 97?
1: No sabem què fèiem.
0: No, però segur que aquesta música ens va acompanyar també, no?
1: Jo crec
0: no?
1: que tant tu com jo l'escoltàvem molt. Doncs el que feien ells, entre altres coses, és venir als Premis Ondas a Barcelona i resulta que, bé, es van fer en aquell moment a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament a dins del museu. Què va passar? Que suposo que tenien estones lliures i els hi van dir, voleu veure el museu? Som-hi. Total, que van agafar els Backstreet Boys i els hi van fer una visita pel romànic català, que és la gran joia, i els
0: clar,
1: hi va agradar.
0: Home.
1: I, de fet, tenim un testimoni d'una fotografia, afortunadament, amb Carter i companyia a sota de les pintures de Sant Climent de Taüll, del Crist en Majestat, per tant, beneint aquells nous apòstols del pop.
0: Sí, senyor. Doncs seguim ara recorrent cap a la Seu d'Urgell, que és la catedral i la seva lluna lluna ploranera.
1: Home, la Seu d'Urgell, mira, té la gràcia que és l'única catedral del Principat íntegrament romànica. Costa de trobar perquè la majoria van ser reconstruïdes, com la de Barcelona, Girona, etc. La majoria són gòtiques avui en dia o amb afegits barrocs. En canvi, la de la Seu d'Urgell, i en el cas de la Catalunya Nord també Elna, podem fer una idea de com era un gran edifici romànic. També per desmentir aquesta idea de que el romànic sigui un art rural, només d'ermites o molt auster. No, realment era molt grandiós. I així com parlem d'esglésies més o menys modestes, com parlàvem fa un moment, de Sant Climent de Taüll amb les pintures que van admirar els Backstreet Boys, doncs també tenim aquests edificis catedralicis i els seus museus corresponents, i aquí és on entra aquesta lluna ploranera de Sant Andreu de Baltarga, que és una de les pintures més maques que podem admirar en aquest museu de la Seu d'Urgell, que és un calvari, doncs on el sol i la lluna estan plorant per la crucifixió, per la mort de Crist, i veiem la lluna en un gest de tristor molt característic, recolzant la cara sobre el puny, plorant per aquesta mort de Crist. No em diguis que no és bonica.
0: Em sembla fantàstic, em sembla meravellós. A més, anar a la Seu d'Urgell sempre és una bona excusa.
1: I tant.
0: I nosaltres seguim el recorregut, però ara anem a Vic, no?
1: I tant.
0: Per què a Vic?
1: Home, anem a Vic perquè si haguéssim de dir al Gran Museu, després del Museu Nacional d'Art de Catalunya, on puc anar a veure pintura romànica? Doncs ves, sens dubte, a Vic, a la capital d'Osona, doncs que té, de fet, un dels museus episcopals més antics que hi ha a Catalunya, i sobretot diria que és el gran paradís de la pintura sobre taula. Especialment un frontal que a mi m'enamora, i el tinc al darrere quan faig vídeo sobre romànic català, que és el de Santa Margarida de Vilaseca, que sempre dic que...
0: amb uns colors fantàstics,
1: hi ha uns colors...
0: els estic veient ara, perquè
1: sí.
0: És que ha vingut amb totes les il·lustracions aquí perquè me'n pugui fer una idea de tot plegat.
1: Fixa't que tenim aquesta Santa Margarida, que m'agrada reivindicar-la una mica com la Matadracs femenina, que no només tenim Sant Jordi...
0: Clar, no Sant Jordi, sinó Santa Margarida.
1: Santa Margarida.
0: Mira, la notem.
1: Que la va devorar aquest drac, que té un nom, a més, el drac Rufus, que jo dic que és la mascota, o hauria de ser la mascota del romànic, i en canvi ella el va fer explotar des de dins fent el senyal de la creu. Curiosament, fixa't l'humor negre de les vides dels sants, que la van fer patrona de les embarassades. No sé si pel tema de que esclaten les entranyes, però és un frontal preciós, com n'hi ha molts. Et trio aquest perquè potser és el meu predilecte, però si aneu al Museu de Vic veureu aquesta mena de vinyetes pintades que eren els frontals d'altar amb històries seqüencials de les vides dels sants, habitualment amb la Mare de Déu o Crist al mig, no? I molt més grans, com fa la publicitat moderna, no? De posar les coses importants més grans, buscar aquests contrastos de colors, per tant, no està tan lluny de molts llenguatges moderns i contemporanis.
0: Exacte, i aprendre a llegir el romànic doncs ens farà mirar una mica el nostre passat cultural, i que tant. És el nostre patrimoni. I si voleu saber-ne més, escolta, us recomanem molt que seguiu en el Joan Pau i Narejos, també per xarxes, perquè ho petes també, parlant de romànic, que moltes vegades és com una nova visió, i després agafeu el llibre Amb ulls de romànic, que també aprendreu molt sobre, com dèiem, el nostre patrimoni cultural. Ha estat un plaer, ens queden moltes coses per veure, però... però
1: millor que quedi el cuquet, millor que quedin coses pendents.
0: Jo crec que aquí hem obert una bona caixa a Pandora. Joan Pau, moltíssimes gràcies.
1: A tu, salut i romànic.
0: Exacte, salut i romànic, sí senyor.

0: que hem acabat l'escola
1: i tenim més temps lliure.
2: Ara que podem fer el que volem,
3: volarem els pares amb la pistola d'aigua
4: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
5: I escoltarem els contes de Reco.
6: A la piscina!
7: Al cotxe!
8: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
10: I, oh?
11: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
12: I són divertidíssims!
13: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
14: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
15: RAC 1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
17: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
18: Vídeos i històries exclusives.
17: Notícies.
18: Entrevistes.
17: Reportatges.
18: Descobriu com és la ràdio per dins.
19: Twitter, RAC 1. Instagram i TikTok.
18: RAC 1 Oficial.
19: RAC 1.
18: Seguiu-nos.
20: Tots som 1.
19: RAC 1.
21: El que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
22: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades els 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
23: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
24: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
25: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
21: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
19: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
26: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
25: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
27: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
26: Carai,
28: hola, carai.
27: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
26: Privilegi
27: i aquest,
26: com a
27: aquest...
26: home blanc i que vas bé de ventre.
27: Aquest penso que hauria de ser un dret.
25: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
21: I a la repesca els la donarem.
25: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
19: RAC 1.
25: Tots som estiu.
21: I sapiguem ara com canvia la música d'una generació a una altra.

0: volgut parlar amb els nostres joves, i diem els nostres joves perquè han estat fent les pràctiques amb nosaltres a la Primera Pedra, són la Paula Garcia i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I volem que ens posin al dia, mai més ben dit, parlant de música avui. Música i què escolteu, els joves? Quina
2: això,
0: música?
2: Entendre una mica els joves a través de la música, no? Volem. Nosaltres sempre, a nosaltres dos ens agrada molt mirar a través d'aquestes dècades que idealitzem molt, no? Els 80, 90, i comparar una mica amb ara, no? I els joves que com han canviat, no? I la música ha canviat molt també, i com la interpretem, com la fem, i volem explorar la que se'ns fa més afí, la que ens va més amb el nostre to, no?
0: La que us agrada més també,
1: la que ens representa una mica més, també.
2: Clar, jo soc molt de 80s i 90s i és molt més de reggaeton, llavors aprofitem aquest contrast, no?
0: Molt bé, perfecte.
2: I si hem de parlar de 80s, jo parlo de Michael Jackson. I és que no només va revolucionar el so del pop, sinó també va revolucionar la manera de presentar la música, convertint-la en una experiència visual i, a més, global, clarament. I tot és gràcies a MTV. MTV, aquesta cadena de televisió de l'any 81, que primer eren, bueno, de sobte es va, exclusivament es va dedicar només a fer videoclips, i al principi era un cantant a la càmera, no?, mirant, i de sobte arriba el Michael Jackson i fa aquest curtmetratge de terror, pràcticament, d'un quart d'hora. És molt icònic, no? Ell és molt fan de les pel·lícules de por, i era molt fan, perdó. I hi havia una pel·li que li agradava molt, que es diu An American Werewolf in London, i va contactar amb el director i li va dir: escolta, pots fer una pel·li de por, però bueno, més petita, no?, entremig. I el van a buscar ell, van a buscar un dels millors maquilladors que hi havia a Hollywood en aquell moment, Rick Baker, un coreògraf que es diu Michael Peters, i van fer una obra d'art total de la història de la música, i és que va quedar molt, molt icònica, i va fer que la gent veiés d'una altra manera com es presentava la música en aquell moment.
0: En aquella època només hi havia una televisió, i per tant tothom mirava amb el que ens tiraven a la televisió.
2: Aquest és el tema. Aquest és el tema de la col·lectivitat, no? De sobte sortia a MTV el videoclip de Michael Jackson, de Thriller, i tothom estava mirant allò. Va ser un esdeveniment total, com si sortís una pel·li al cinema, no?
0: Sí, sí.
2: I clar, això ha canviat molt ara. El consum ja no és tan limitat com llavors, no?, que tu miraves allò i era tan poc que era molt intens, no? Ho vivies,
0: sí, sí.
2: Ho valoraves més, per dir-ho així. Ara és pa, pa, pa, tot de coses a les xarxes socials, tot molt ràpid, a YouTube, TikTok, no? I és una identitat més fragmentada. No tothom està mirant el mateix, perquè l'algoritme t'ho divideix tot i de sobte dius: bueno, a mi m'agrada això, a mi m'agrada l'altre, no? Després ho parlarem, no?, amb la Paula, que tenim unes playlists boges, plenes de cançons diferents.
0: I d'uns contrastos que per nosaltres serien impensables, no?
2: El canvi no és ni millor ni pitjor, però sí és molt diferent, no? Abans la música creava cultura més comuna, i ara no. No tant, ara crea més microcultures.
1: Sí, i si continuem parlant dels videoclips, no direm que han desaparegut, però sí han canviat molt la forma de consumir-los. Abans eren el centre de l'èxit, i ara, doncs, bueno, es publica una cançó i fins passats uns dies, o inclús unes setmanes, no es publica el videoclip. I aquesta nova forma de consumir-los o de presentar-los no és casualitat, sinó que és una manera d'allargar la vida de la cançó i crear com una segona onada d'atenció. I en el context actual no podem oblidar-nos de les xarxes socials, que estan molt presents també en l'àmbit musical. Si una cançó té un ball al TikTok d'uns 15 o 20 segons, connecta amb el context social i emocional i es veu repetida a les xarxes socials de forma massiva, probablement es converteixi més fàcilment en una mena d'himne. I us volem posar també quina va ser la cançó més escoltada al 2025, perquè, bueno, ho estàvem comentant abans fora d'antena, ens ha sorprès molt, perquè a Espanya i a Catalunya la cançó més escoltada al 2025 va estar La Plena.

0: quasi diré que no em desagrada aquesta, aquest ritme.
1: És xula, però a mi m'ha impactat un pèl, la veritat.
0: Clar, perquè
1: la
0: jo
1: no escoltada,
0: estic...
1: no sé si...
0: Ja. I a més, escoltar, això vol dir que la lletra l'estan escoltant.
1: Sí, aquestes lletres d'ara, sí.
2: Sí, tant a Catalunya com a Espanya. I a mi em va sorprendre una mica perquè bueno, el Bad Bunny el 2025 va treure l'àlbum Debí tirar más fotos, sí? I va ser tot un èxit,
0: sí.
2: Perquè el nostre estimat Benito té molt pes, un pes molt important a la música actual. Tot i que no generalitzarem, gran part dels joves escoltem reggaeton. I és que a principis del 2026, un any després del llançament de l'àlbum, tenia més de 10.000 milions de reproduccions a l'Spotify.
1: Vosaltres
0: veu ser militants també del Bad Bunny des de principis.
2: Sí, totalment.
1: Ella sobretot, ets a dir. Impressionant el nivell de fandom.
2: Sí, a mi m'encanta Bad Bunny. El posaria a totes hores. Bueno, d'aquest àlbum destaquen Nueva York i la que li dona precisament nom a l'àlbum, que és Debí tirar más fotos. De fet, aquesta tendència queda reflexada en dades actuals, i és que aproximadament un 52% dels joves escoltem reggaeton de manera habitual.
0: Sí, negar-ho és absurd. Sí, és així.
2: Sí, i totes aquestes dades no només confirmen l'èxit de l'artista, sinó també el pes actual de la música urbana a escala més global.
0: Però què més caracteritza la música actual?
2: Doncs que ara ja no és tan fàcil identificar els diferents estils musicals, no? El pop urbà, el trap, el dembow, el reggaeton... Està tot tan lligat que costa molt de separar. I per mostrar-vos-ho, portem alguns exemples. Primer escoltem la cançó de la Cardi B, Money.
0: És
2: clarament trap, no?
0: És una mica hipnòtica, també.
2: Sí.
0: Està bé.
2: No hi ha cap mena de duda que és trap, però és que el volum 40 del Bizarrap amb l'Eladio Carrión també és trap.

0: El primero de Puerto Rico.
1: I clar, si això ho comparem ara amb La Santa del Bad Bunny, que és reggaeton i no trap.
2: Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me esquivo. Tenemos secreto, guardado en el archivo. No va a haber confianza.
3: Jo ets a dir que, a veure, noto una certa diferència, però entre mig dius, a veure, què passa, no? Quina barreja és aquesta que de sobte a vegades dius, ui...
1: Clar, on està el límit, no?
3: Sí, no sé,
1: entre un gènere i l'altre.
4: Sí, es barregen molt, se semblen molt, no?
1: Clar, i el problema està en que, com el reggaeton té una base musical tan simple, tan flexible i tan repetitiva, fa més fàcil combinar elements característics d'un altre estils musicals. Mm-hmm. I és just això el que els artistes com Rauw Alejandro o El Alfa, entre d'altres, aprofiten per satisfer les demandes constants dels joves sobreestimulats que, Joan, som.
4: Joves sobreestimulats, eh?
1: Sí, exacte.
3: Ens identifiquem com a sobreestimulats.
1: Ho sabem, sí.
3: I ens va bé, no? És aquesta dosis més de dopamina de musical, no?
1: Mm-hmm. Clar, i aquests sobreestímuls també fan que no ens identifiquem amb un estil musical com potser passava més abans, sí, no? Vaig estar parlant... Clar, vaig estar parlant amb els meus pares, els meus tiets i de més, i ells em comentaven que abans hi havia molts grupets de persones que escoltaven el mateix, no? Mm-hmm. O només
4: hi havia els rockers, hi havia els punks, hi havia els heavies, hi havia tots aquests col·lectius.
3: Que anava amb la roba acompanyada,
4: ah, exacte,
3: no? De sobte amb la cresta.
4: La massa,
3: algú, no?
4: Sí, sí, mira, se'n riuen. Sí, era així.
1: Clar, doncs això nosaltres ara no ho tenim, no tenim aquesta sensació de tenir un grup musical predeterminat.
3: Mm-hmm. Sí,
1: de fet, mira...
3: Troba el mòbil, jo no el tinc... perquè, o sigui,
4: crec que quedi clar. No?
3: La playlist, no?
4: Què?
3: Ara la Paula llegirà una playlist d'aquestes comunes, no? A veure què passa.
4: A veure.
1: Jo tinc Assassina, de Bray Tiago i Darell, Marianela, No Proc Boys, bueno, és una mica una barreja, no? Velitas, Side to Side...
4: Estem el Dani i jo, i el Dani, ens amb molta música. Estem amb la boca oberta de dir, no tenim ni idea de
3: jo que soc més viejoven, tinc una barreja més curiosa, també. Haig de dir que tinc unes playlists, ara no tinc, el mòbil està allà. Tinc un parell de cançons que de sobte es barreja. Una dels 80 d'anglesa, d'aquestes dels Beatles, i de sobte es barreja amb música clàssica, de sobte tinc una d'aquestes de la Rosalía, últimes de Lux, i és que es va barrejant tot, perquè tot d'inputs, no? Ai, ara el concert de la Rosalía, vinga, va, em guardo una, no? Ara m'agrada aquesta. I es creen aquestes playlists super, super barrejades.
1: Mm-hmm. Super curioses, també.
4: Curioses, sí.
3: No
4: sí.
3: Ajuda gens que la Rosalía sigui com és, no?
1: Exacte.
3: Trenca totalment les fronteres d'aquests gèneres i és que ella, bé, parteix del flamenc, que és un estil molt definit i molt arrelat ja, però a partir d'aquí el desmunta totalment i el torna a construir amb pop, amb reggaeton, sons urbans, electrònica... És que és una barreja total.
1: És que la Rosalía és un estil propi, és una diosa i és que trenca totes les estadístiques perquè no...
4: Es nota que són fans,
3: sí,
4: eh?
3: Ara vam parlar de Rosalía i no podia evitar fer el comentari de la diosa. És molt curiós perquè realment no sona a barreja desordenada, sona a una cosa totalment pròpia, no? És com que gairebé ha creat un idioma musical nou, no? I fa que no la puguis encasellar, que a l'estanteria digues, ostres, on va, no, la Rosalía? És totalment una barreja. Això fa que... bé, no sé, aquí es veu el canvi generacional. Parlàvem abans de que abans eres del rock, del punk, del pop, i et definia més com a persona, no? Potser anava unit a la teva identitat, però ara un sol artista et pot representar moltes coses alhora, no? Et pot fer sentir moltes coses diferents, i clarament la Rosalía és el gran exemple que barreja tants estils diferents.
4: Mm-hmm.
3: Vull obrir un parèntesi abans, i és que el lofi és un estil molt curiós, molt més...
4: Lofi, eh?
3: Lofi, sí. És un tipus de música que és bastant recent. Lofi vol dir low fidelity, baixa qualitat, que és com música mal gravada a propòsit, que busca, que evoca la nostàlgia de 70s, 80s, 90s.
4: Dani,
3: no?
4: Pren nota. Dani,
3: sí.
4: Pren nota.
3: Fixem-nos amb el lofi. És un to nostàlgic que imita una mica aquest, no sé si us fixeu la deforma en el vinil, és un aquell
4: sí, que voleu vinils. Tornar enrere, eh?
3: No sé si hi ha un punt de, no? Hi ha una cosa que es diu low pass filter que crea aquesta atmosfera com si l'estigués escoltant de la sala del costat, no? Que còmode, no? Amb la teva i és per relaxar, per estudiar, no? I és una cosa molt de
1: crea
3: joves.
1: Crea l'ambient perfecte per concentrar-te,
3: claro.
1: Per estudiar, sí.
4: Ah, està bé.
3: I jo ets a dir que sóc un gran escoltador de lofi,
4: sí?
3: Em relaxa moltíssim.
4: Tu també, Paula? No tant.
3: Però hi ha moltes versions de música antiga versionada amb aquest beat més modern del lofi, que li dona aquest toc més totalment nostàlgic que ens agrada tant. I, per tancar parèntesi, anem a començar amb En un minut t'ho explico. I avui comparem lletres dels 80, 90 amb reggaeton. Lletres de cançons, així, amb tres temes que hem agafat. Serien de l'amor, una mica l'amor més romàntic, l'amor del cor trencat, quan trenquen el cor, i la part més sexual. Així que, per començar amb l'amor més romàntic, escoltem Boig per tu.
4: Aquesta sí que és un clàssic i és de la meva època,
1: és preciosa.
3: Total,
4: sí.
3: És molt maca. És
4: aquí està d'acord, Aquí està d'acord.
1: Sí.
3: Els tres estem d'acord.
4: Els
3: tres. Tots. Boig per tu és... Ostres, és que estic boig per tu. És superpassional, molt amor únic, no?
1: Sí, a mi m'encanta el reggaeton, però Boig per tu és, jo crec, que una de les cançons més romàntiques.
4: Bé. No perdem l'esperança.
3: No l'hem perdut.
1: Doncs mira, per l'altra banda, tenim el Yandel i el Feid, que la seva cançó, Yandel 150, opten més per Dale hasta abajo, que ese culo responde.
2: Mi amor, a la dos paso por ti arreglándote. Puesto con el polla.
3: Cal aclarar, hi ha reggaeton romàntic, estic segur, no generalitzem, però és que de tant en tant dius, què és això?
4: Sí, què ha passat, no?
1: Clar, perquè aquest tipus de cançons de reggaeton actual no reflecteixen més l'amor des del punt de vista més de relacions superficials, inestables, i on, òbviament, predomina l'ego.
3: Jo... Per tornar una mica als 80, a la part més cor trencat, no? Per exemple, o l'he trencat jo o me l'han trencat. Tenim a Careless Whisper, de George Michael.
4: Ah, va, aquí el Dani i jo estem fent lentos. Sí, mira'l. Ara aquí l'hem encertat de ple.
3: Ara sí.
4: Nosaltres també us ha anat aquesta?
3: Aquesta a mi.
4: Sí, no?
3: A veure. Què passa? Que la poses i imagina que estàs molt... se t'ha enganxat i la poses mil vegades. Ostres, acabaràs una mica deprimit
4: perquè
3: és molt, molt melancòlica.
1: Jo, per exemple, no l'escolto.
4: Clar, no te'n posaries.
1: No acostumo a escoltar-la.
3: Llavors, que maca, però, bueno... Fins
4: ja
3: un punt, no?
1: Sí.
3: Ara el cor trencat no sé si és així.
1: No, per contrastar, el Feid, a la seva cançó Normal, prefereix expressions com Yo dándote 100 y tú me dabas 50.

0: No és el mateix, és un altre codi,
1: ha canviat el codi.
2: Sí, i un cop més, i tot amb el cor trencat, el reggaeton ens ensenya que mal d'amors i l'ego poden conviure.
1: Ah, això ens agrada molt, és esperançador.
0: Jo, per últim, voldria introduir una secció de més de sexe, que seria Marvin Gaye, el famós Marvin Gaye, amb Let's Get It On.

0: Això què és? Això és, ostres, perdó si serà un gran tòpic ara, no? Estàs al sofà, poso la ràdio i de sobte, ostres, quin mood, que maco, que eròtic tot,
1: comencen
0: no?
1: Comencen les vibes.
0: Sí, crea més...
2: Quin mood, comencen les vibes.
0: Crea la vibe de, ei, ara estem aquí tot tranquil·lets. Però no és el mateix ara amb la part més sexual, no?
1: Avui totalment.
3: Dia. No. Ara és més explícit, no?
1: El Rauw Alejandro i el Bad Bunny en Què passaria prefereixen dir, em dona una mica de vergonya dir això, la veritat.
0: Però bueno.
1: Imagina't un baby si juntamos los genes, por ahora no quiere, en la boca lo prefiere. I se dio un shot de mi ADN.
3: Mare de Déu.
0: Només graciós. Si no te lo saco más. El més graciós és que, d'entrada, jo crec que això, no sé si la Noé... Això no sé si l'entén. Si d'un xot de mi ADN, o sigui...
2: He de dir que quan he llegit abans la frase no he arribat a entendre ben bé què passava fins que al cap de la zona he entès què m'estaven dient, que no repetiré ara.
1: És heavy, eh? És molt heavy.
2: És explícit total, eh? Hem passat ja...
1: Sí. Que amb el reggaeton,
2: a mi... Ni erotisme ni res, és com... Vinga, va, ja ho diem.
1: Em dóna la sensació que no deixa res a la imaginació.
2: No, exacte.
0: No, va saco, però haig de dir que, per exemple, amb aquella normal que deia jo dándote 100 i tu me daves 50...
2: Això està bé.
0: Jo crec que prioritza molt, la salut mental, no? Cuidem-nos. Reflexa algú molt d'ara de, és que nosaltres ens cuidem molt i, no em ficarem una relació tòxica, tot el tema. I abans era, uah, me dejo ir por la nube con George Michael, i ara en canvi no, ara és
2: jo d'en tot, que... no sé què, va. Clar, però ficar-te en una relació d'algú que digui això és tòxic total, eh?
0: Clar.
1: Ara és més jo, i cuidar-me a mi mateix clar, i em dona igual si tu estàs passant malament.
0: No anem amb el del show de mi ADN, amb aquest no vagis,
2: amb aquest no
0: tan bon és senyal.
2: Exacte, sí, és una red flag total. Doncs Paula, Joan, ens ha encantat que ens féssim aquest repàs i fer aquest paral·lelisme, molt interessant. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres.
2: I ara anem a saber què recorda el Margarit d'aquells estius. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Noé. Com vam dir diumenge passat, avui parlem de la platja i els biquinis. Així, en plural.
5: A tots ens ha passat que fora de Catalunya hem donat un biquini i no ens han entès de res. Perquè el biquini rep aquest nom perquè es va fer popular aquí, a Barcelona, en concret en la sala de ball biquini.
4: Comencem amb un dilema tipus de l'ou o la gallina. Què va ser primer, el biquini banyador o la sala biquini de Barcelona, que, com deia Pol Casellas, va batejar el famós entrepà? Curiosament, l'any 1946, Louis Reach, el pare del Dues Peces, es va inspirar en l'atoló biquini de les Illes Marshall, on a la postguerra s'hi feien proves nuclears. La barcelonina sala biquini, innovadora i cosmopolita, també situen en aquest lloc la seva denominació. La veritat és que l'any 1953, quan inaugura la sala, el biquini ja llueix a Saint-Tropez i Brigitte Bardot n'és la prova.

0: Certament, tot un estil i referència sexy del moment que la cantant i estrella consagrava a Et Dieu créa la femme.
1: La comprendre.
2: J'aime trop m'amuser.
1: Je lis comme Dieu, c'est normal.
2: Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Hi ha quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises.
0: Encara haurien de passar 10 o 15 anys perquè els biquinis omplissin les platges d'aquí. Això sí, amb una repercussió que en alguns aspectes evidenciava l'alliberament de la dona. I de fet, n'hi havia de tots els colors. Probablement alguna de les cançons no apuntaven precisament l'esperit de la revolta que hem esmentat. Un estiu a la platja, però, anava més enllà. Sobretot, la vida familiar. Aquells flotadors inicialment fets amb pneumàtics de camió, els parasols, les cremes protectores, les raquetes, els marrecs jugant, plorant, la nevera, la Coca-Cola i, clar, el gelat.
3: Este verano, negrito.

0: este verano, negrito.
1: Un dia a la platja és esgotador. Sort que la nit el cos revifa la discoteca o relaxa el cinema a la fresca. D'això en parlem el proper diumenge.
2: Després de conèixer una mica més els nostres joves, recordar els estius ben dolços és temps ara pels més petits de la casa.

0: Doncs sí, aquest estiu llegim i juguem amb l'avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, no?
0: Ens acompanya per fer la bona tria i, en principi, per els més petits de la casa, però no, però no, hem decidit que si no hi ha petits també
1: aquí
0: podem jugar.
1: Aquí juguem tots i llegim
0: sí,
1: tots. No? És que tenim en el cap pensar que els nens juguen i els adults no juguen.
0: No, no.
1: I jo en tinc 44 i jugo cada dia moltes hores.
0: Home, dono fe perquè, a més, l'avi ja té 1.500 jocs.
1: Hem passat 1.500.
0: S'ha passat la
1: cada
0: línia dels
1: 1.500. Cada setmana venen un o dos nous.
0: Exacte, exacte. I, per tant, en sap molt i farem una tria que avui és el Flip 7.
1: Ai, que és un flipe. És un flipe,
0: flipe, no?
1: I no ho vam fer per això, però és un flipe.
0: Perquè flip no sé de què veu venir. No.
1: De girar.
0: Ah, de girar, clar.
1: De girar,
0: en anglès,
1: exacte.
0: Molt
1: sí.
0: Bé.
1: No aquí diu el millor juego de cartes de la història, que això ho van ficar ell sense saber si una va ser. Per mi seria un top 5, per
0: un
1: tant,
0: top
1: 5. Sí. És un joc molt divertit. Jo us en vaig parlar ja el curs passat del Pelusses, que va ser un top
0: sí.
1: Del Pelusses. Aquest és bastant semblant al Pelusses, però en comptes de ninotets surten números, vale? És un tentar la sort, vale? I a mi m'ajuda molt amb els infants de l'Udum ajudar-los a parar, a dir, vale, fins aquí, em planto. Perquè a vegades els nens impulsius, que es precipiten, hiperactius, que no tenen bona capacitat atencional, els hi costa com parar. Sí? I aquest joc obliga a parar per no perdre-ho tot. Vale? Tu vas acumulant números, però no pots repetir, tu vas agafant. Però no pots repetir dos números iguals. Vale? La particularitat és que hi ha un 1, dos dosos, tres tresos, quatre quatres. Per tant, hi ha més probabilitat de repetir un 12 que de repetir un 4.
0: Clar.
1: Però el 12 et dona més punts, per tant, és més llaminer.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, has de saber com dir, vale, fins aquí em planto i m'espero la següent ronda. Això no saps com els hi costa als meus pacients. Perquè no, jo vull més, va, jo vull més, que ho perden tot.
0: Jo estic convençuda que més d'un adult li deu passar exactament igual.
1: Bueno, i no només jugant.
0: I no només
1: una
0: jugant.
1: Una més.
0: Per això és el gran mal de la societat d'avui dia.
1: Exactament.
0: O sigui que jo crec que pot ser molt útil
1: sí.
0: Per tothom.
1: I és molt divertit. I juguen tant infants, a partir dels 6-7 una mica acompanyats, com adults. O sigui, és un joc per adults també, però és que jo com els transformo per infants, però és un joc d'adults i és molt divertit.
0: Flip 7.
1: Flip 7.
0: Ai, doncs ens fem
1: sí,
0: molt de
1: jugar. Aquest es va esgotar, aquest Nadal passat estava esgotat.
0: Doncs
1: sí.
0: Mira, prengueu nota perquè ara el tornem a tenir. El
1: sí.
0: Podem aconseguir. I anem a una lectura.
1: Vinga.
0: Una
1: lectura que us porto per nens o per infants o per adults, que no els hi agradi molt llegir, també. És a dir, a vegades la novel·la es fa feixuga amb nens dislèxics, per exemple, perquè és que és molt llarg, és que hi ha molta lletra. Us porto una opció que amb dues pàgines ho tens llegit, perquè són enigmes.
0: Mm-hmm.
1: I aleshores, cada dues pàgines hi ha un enigma i són, mireu, són textos molt breus.
0: Amb unes il·lustracions fantàstiques.
1: Amb il·lustracions molt xules que et fan pensar, no és anar seguint el fil de la història, sinó et van donant pistes i et diuen el que treballes. Treballes lògica, és un nivell fàcil i parles del creixement, per exemple. I aleshores vas llegint com paràgrafs molt curtets i al final tens una targeta que els encanta, màgica.
0: Que és com si fessis una radiografia.
1: Exacte, i et diu la resposta.
0: Clar.
1: Però clar, aquests textos tan breus per nens amb dificultats lectores no se'ls hi fa tan pesat. És molt més dinàmic. Dona peu a conversa amb la família. Tu què creus? No és, vinga, posa't a llegir una novel·la de 100 planes.
0: Mm-hmm.
1: És molt xulo. I hi ha diferents tipus. Jo us he portat el del cos humà, però hi ha de la mitologia, hi ha de la ciència, hi ha de llocs del món. És a dir, hi ha enigmes de tot. Hi ha un llibre per cada un dels temes.
0: Doncs mira, podem agafar la col·lecció sencera d'enigmes.
1: Exacte.

0: amb el teu fill a llegir.
1: Sí, exacte.
0: I si no, doncs...
1: Clar. Està bé que vingui de gust a les dues parts, no només als pares, perquè si no, bueno, sí, el nen o la nena t'ho farà saber, que no està còmode. Per tant, està bé compactar-ho i negociar-ho abans.
0: Exacte, doncs ho preguntarem abans de fer-ho.
1: Exacte.
0: Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Noé.
0: Som a l'estiu i no només els més petits tenen temps per jugar, per llegir, perquè aquí va una nova proposta.

0: Haruki Murakami és un escriptor i traductor japonès, autor de novel·les, relats, assajos. Els seus llibres han generat crítiques positives i ha obtingut nombrosos premis, inclosos el Franz Kafka, el Mundial de Fantasia el 2006, el Jerusalem, Hans Christian Andersen de Literatura, el Princesa d'Astúries de les Lletres. La seva obra, de fet, està traduïda a una cinquantena d'idiomes. Està influïda pel surrealisme i se centra en temes com la solitud, l'alienació. Per què diem tot això? Doncs perquè ell és considerat una figura important dins la literatura postmoderna. De fet, The Guardian ha situat a Murakami entre els majors novel·listes de l'actualitat. Ha estat considerat candidat al Premi Nobel de Literatura, tot i que encara no el té. I ara, justament, tenim nosaltres a les mans un llibre que ens porta també a llegir, per què no, relats curts, que era la nostra proposta d'estiu, un llibre fantàstic, que és llegir relats d'una altra manera, amb una altra visió. Està editat per Empúries, tenim amb nosaltres a Jordi Roureda, que és editor d'Empúries. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: Podríem dir que és molt diferent al que estem acostumats, perquè ja d'entrada és un còmic.
1: Sí, sí, el llibre recull 9 contes de Murakami.
0: 9 contes.
1: Adaptats al format còmic o novel·la gràfica, com en vulguem dir. I això t'obliga a veure'ls d'una altra manera o t'aporta una altra manera de veure'ls, com si veus una adaptació cinematogràfica.
0: Sí, sí. He de reconèixer que a mi em costa llegir còmic perquè no hi estic acostumada, però entres en aquest univers d'aquests dibuixos d'una edició que l'origen és francès. L'autor és Jean-Christophe Devenier.
1: Sí, ell és el guionista, és qui adapta el conte al format còmic, decideix quines vinyetes hi haurà, com estarà explicat, transformat aquest altre format i aquest altre llenguatge, i després hi ha l'il·lustrador que vaja, fa els dibuixos i posa el color, i no dubto que entremig hi ha un procés d'entesa entre els dos que van canviant i poden adaptar coses, no és que l'un li doni fet a l'altre i l'altre ja no porti res més, no?
0: Clar, clar, són aquestes 9 històries que, com deien, és un univers diferent, nascut de Murakami, i ell mateix té el consentiment, el vistiplau, perquè, de fet, ell ja va descobrir el primer conte il·lustrat i ja va dir, m'encanta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no es fa res en el Murakami sense el seu consentiment.
0: Ja, ja, ja. No s'hagués pogut arribar a això sense passar pel seu consentiment.
1: Però aquests dos ho van fer una mica per amor a l'art, perquè els van descobrir Murakami, els va encantar, i van fer un conte que era en granota Salve Tòquio, que és el primer que surt al llibre, i li van enviar i li van fer arribar, vaja, i li va agradar, i els va dir que, escolta, que ho volia ensenyar a editors japonesos també, i va sortir en japonès, i de fet els 9 contes han sortit separadament, traduïts al japonès, i és ara que surt un sol volum a França, amb tots. Mm-hmm. I l'hem fet nosaltres també.
0: Exacte, anava a dir, ha sortit a França, i després va sortir també traduït al castellà, i Empúries decideix fer-ho també en català.
1: Bueno, ho hem fet alhora, en castellà i en català.
0: Ha sigut Planeta Còmics en castellà.
1: I Empúries en català, però treballant junts, eh?
0: Empúries, de fet, no té tradició de fer aquest tipus de còmic.
1: No. Fem més aviat novel·la i ficció i contes, però sí que quan passa alguna cosa que ens afecte particularment, com fa uns anys va haver-hi El món de Sofia, una adaptació a la novel·la gràfica espectacular, doncs vam voler fer-la perquè era una novel·la emblema d'Empúries. I Murakami també és un autor absolutament emblemàtic del segell.
0: Mm-hmm. De fet, aquest llibre gairebé es considera una obra d'art, no? És un llibre per anar follejant, per anar mirant, per admirar.
1: Sí, és molt bonic. Fan una adaptació, a més, molt particular, com ha de ser, no? Li donen un to bastant grotesc a tot plegat,
0: sí,
1: i inquietant.
0: Sí, clar, sí, perquè no... el dibuixant, qui pensi en el món del còmic japonès, no és manga el que
1: no
0: veiem.
1: No. És un estil totalment diferent. Mm-hmm. Però així com Murakami és molt, és molt corrent quan llegeix, no, hi ha mons fantàstics, però també hi ha una cosa molt ordinària i del món nostre, aquí es dona una visió molt grotesca, com una mica forçada de les coses, potser perquè no tens el text en llarg per transmetre't la cosa inexplicable i una mica inquietant de Murakami, doncs aquí ho fa a través de les imatges.
0: Doncs, com dèiem, és una proposta per llegir, per què no, durant l'estiu, perquè
1: sí,
0: són contes que els pots agafar i llegir-ne un ràpidament. A més, el còmic et expressa

0: costar, que potser sigui una lectura més ràpida, però alhora també requereix de diverses lectures.
1: Té un ritme diferent,
0: Sí, cada vegada que el llegeixes descobreixes coses a la vinyeta.
1: Sí, té un ritme diferent, perquè no és llegir, és llegir i mirar com està compost, que et transmet aquesta manera, el ritme que et donen les imatges. No és gaire de platja, això sí.
0: No, perquè no diríem que no hi cap amb una butxaca.
1: O una gandula, doncs estarà molt bé.
0: Exacte, doncs el podrem disfrutar. Avui volíem parlar d'aquesta lectura. Són 9 contes de Haruki Murakami i a més estan interpretats per aquest vinyetista.
1: I traduïts, la traducció, això a mi em fa una il·lusió especial, els mateixos traductors de cada conte que van traduir els contes originalment en els llibres per Empúries. O sigui, els contes del Salze sec i la dona dormida, de l'elefant desapareix, després del terratrèmol, i Homes sense dones, doncs és el mateix traductor que ho va fer, el Nolla, la majoria, Marina Bornes i Jordi Mas, han traduït els contes, aquesta adaptació al còmic.
0: Doncs també, com sempre, un paper fonamental, el dels traductors, perquè són els que donen la qualitat literària que mereixen a la llengua.
1: Volíem que hi hagués una continuïtat entre el que havia llegit els contes i que ara podia agafar el llibre, i doncs aquesta era la millor manera.
0: Doncs, com dèiem, un petit tresor, gran tresor de tamany, que és aquest llibre en versió còmic dels contes, de 9 contes de Haruki Murakami, editat per Empúries, i n'hem volgut parlar amb en Jordi Roureda. Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. Ceuta encara desconeix quants menors van arribar amb l'entrada massiva. El govern espanyol ha registrat de moment 1.342, encara que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, explicava ahir que la xifra podria oscil·lar entre les 8.000 i 11.000. Va indicar que s'hauria de fer un nou recompte. A la vegada, també assegura que la situació a la ciutat autònoma és insostenible, posant al punt de mira la possible entrada massiva el del 15 d'agost que circula per xarxes.
2: El temor de los ceutíes porque se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la frontera, pero yo espero que el gobierno cumpla con su obligación y espero por tanto que se tomen las medidas de índole preventiva, disuasorias y de reacción que sean pertinentes para que ni el 15 de agosto ni nunca volvamos a vivir un trauma como el que vivimos el pasado 30 de julio.
1: Per abordar la situació dels menors migrants s'ha convocat el 13 d'agost una comissió sectorial d'infància i d'adolescència on assistiran totes les comunitats autònomes, tres d'elles on governa PP amb Vox ja han dit que no hi aniran. Avui a les 8 de la tarda hi ha una manifestació convocada a la plaça de la Constitució de Ceuta. Els organitzadors són representants de diferents comunitats religioses i culturals de la ciutat. I pel que fa als controls fronterers, el comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner, es va reunir ahir amb els ministres de l'interior espanyol i Itàlia, Fernando Grande Marlaska i Mateu Pianté Dossi. Brunner posteriorment va anunciar a X que els controls interns fronterers són temporals, segons li han confirmat els dos ministres. Arreu de l'Estat, ahir va haver-hi controls en 12 vols, dos d'ells a Barcelona, procedents de Milà i Roma. I diversos incendis continuen cremant arreu de la península. A Niebla, Huelva, un ample dispositiu ha lluitat aquesta matinada per estabilitzar les flames que es van originar aquest dijous. A hores d'ara ja ha cremat unes 4 mil hectàrees i s'han evacuat al voltant de 400 persones. Hi treballen diversos mitjans terrestres i membres de l'UME. I a Castelló, els incendis de la Serra d'en Galceran i Culla ja estan estabilitzats. El de Tírig, però continua en situació 2 d'emergència i ha obligat a confinar el municipi de Catí prop d'unes 700 persones. I al Canadà, declarant l'estat d'emergència per un incendi que ha forçat l'evacuació d'unes 20.000 persones. El passat divendres es va declarar un incendi a la Colúmbia Britànica, l'oest del país, unes flames que ja han cremat prop de 10.000 hectàrees. Més de 1.000 focs continuen actius a la Colúmbia Britànica. I el nou govern de Colòmbia s'inicia amb diversos atacs explosius a diferents regions. Ahir va ser el primer dia de mandat del president Abelardo de la Espriella i va estar atacat de violència. Es van donar diversos atacs contra estacions policials i peatges municipals a diferents zones del país, inclosa Cali, on divendres es va realitzar la presa de possessió del president. Els atacs han deixat un policia mort. I ara els esports amb Roger Jofre.
3: El Barça no es va poder endur el triangular a Udine. L'equip de Hansi Flick va superar 0-1 al Nottingham Forest gràcies a un gol de penal de Rafinha en el temps afegit, però va perdre per la mínima 1-0 contra l'anfitrió, l'Udinese, que es va proclamar campió del trofeu de pretemporada. Pel que fa al mercat blaugrana, Ronald Araujo viatja avui per passar revisió mèdica amb el Liverpool. Recordem que l'uruguaià marxa cedit una temporada amb una opció de compra no obligatòria de 55 milions d'euros. Encara a casa nostra, l'Espanyol va tancar la pretemporada amb la seva primera derrota, 3-1 al camp del Coventry. Un únic gol de Roberto a la primera meitat no va ser suficient per guanyar un equip que acaba de tornar a la Premier. Qui també va posar punt final a la seva preparació va ser el Girona. El conjunt gironí va empatar un contra el Nàstic de primera ref i tanca la pretemporada amb només una victòria. I fora de Catalunya, el Madrid va superar 1-2 al Ferencváros amb un gol de Mario Rivas i un de Carlos Espí. Tot plegat el dia que es disputa l'última jornada del Tour de França femení i se celebra el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP a partir de les 2.
1: I pel que fa al temps, diumenge assolellat, amb intervals de núvols alts i mitjans a primera hora del matí a l'oest del país. A la tarda creixeran núvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Pirineu, i podrien deixar-hi algun ruixat o tempesta. En tot cas, poc abundants. A la resta seguirà dominant el sol i les temperatures altes, especialment a Ponent i a l'Empordà, on el vent del sud farà que les màximes puguin fregar els 39 graus en alguns punts del nord-est. En aquest sector hi ha avisos activats per calor intensa. Això és tot per ara. Més informació en una hora al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: Va, i ara agafem el cotxe i marxem de ruta.

0: fent escapades per als amants de l'arquitectura i el disseny i els que no saben que ho són, però ho acabaran sent, perquè el que ens proposa l'Ariana Rossó sempre ens ve de gust. L'Ariana Rossó està al capdavant d'Elàstica Magazine. Ariana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tenim ganes d'això, que ens contagis d'aquest amor per l'arquitectura, per l'art en general, i ens fas propostes que estan relativament properes i que podem fer com a mínim amb cotxe, si no volem agafar ni avions ni res. En aquest cas, obra de Le Corbusier, però ens anem una mica més lluny, oi, aquesta?
1: Sí, vam parlar ja de Le Corbusier. Com veus, és un arquitecte que m'agrada molt, però realment és que us recomano molt que
0: el coneguem una mica més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són escapadetes molt fàcils que podem fer en cotxe des de qualsevol indret de Catalunya i el destí final és aquest, una peça arquitectònica espectacular. En aquest cas, és una ruta més sofisticada, segurament la més sofisticada que us explicaré, perquè és una escapada per la Côte d'Azur, a la Costa Blava de França, seguint les petjades de Le Corbusier. I aquí fem una obra espectacular d'anada i una de tornada.
0: Fantàstic.
1: Val? I a més, no vull dir només les petjades de Le Corbusier, vull mencionar també Eileen Gray, perquè va ser una dona brillant que, degut a les circumstàncies d'aquells anys, no va tenir el reconeixement que es mereixia.
0: Com tantes altres, no?
1: Mm-hmm. Aleshores, aquesta ruta, jo us la recomano fer en 4 dies, almenys. Val? Si 4, si teniu 5, doncs millor. Perquè és una miqueta més llarga que les anteriors. Anem fins a Roquebrune de Cap Martin, que està a prop de Mònaco, i són 7 hores i mitja. Mm-hmm. Val? Si t'agrada conduir, la fas d'una tirada, però a mi que no m'agrada conduir, vaig parant. Llavors, una parada molt interessant per fer de camí és passar una nit a Cannes, no? I allà podem visitar la Fundació Maegt, no
0: et puc ajudar.
1: No. Maeght, és que no parlo bé francès, malgrat el meu cognom, no parlo bé francès, vale? És un edifici que val la pena anar-hi, és obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert, s'integra moltíssim a l'entorn de la naturalesa, les sales estan, bueno, tipus Fundació Miró, no?, inundades per aquesta llum espectacular, amb patis interiors, i hi ha moltes obres creades in situ, no?, peces d'art, pues, de precisament Joan Miró, que va ser íntim amic de Josep Lluís Sert, però també de Chagall, de Giacometti o Alexander Calder, no? Aquests mòbils, aquest art cinètic al·lucinant. És una parada magnífica per fer de camí cap a Cap Martin, i on anirem a veure 2 obres icòniques de l'arquitectura del segle XX, no? O sigui, pareu a Cannes i el dia següent aneu a veure la Fundació Maegt, i el dia següent tireu ja cap a Roquebrune, i allà la primera parada la farem, estan els 2 edificis d'un costat de l'altre. Bueno, no és un edifici, és el famós Cabanon de Le Corbusier. És una cabana minúscula de 15 metres quadrats que realment la veus i dius: tanta guassa per a esto, no?
0: No m'ho puc creure,
1: sí,
0: no?
1: En plan, com pot ser que aquest arquitecte passés els estius en aquesta cabaneta, no? És una caixa de mistos, la gràcia precisament és aquesta, no? Que per ell el Cabanon demostrava al màxim del seu manifest, no?, que el verdader luxe de l'arquitectura radica en l'optimització de l'espai. Tot estava super mil·limetrat, inclús no hi havia cuina, perquè ja se suposa que vas al restaurant a dinar. Cada objecte té una funció, no sobra res, i bueno, és curiós veure-la. I just al costat està la Villa E1027, que és la gran obra, bueno, una de les grans obres d'Eileen Gray. És una casa avançadíssima pel seu temps, elegant, moderna, una obra mestra de l'arquitectura racionalista, i aquí es van fer també molt famós els mobles que va fer l'Eileen per aquesta casa, que eren multifuncionals i flexibles. Aquesta casa té moltíssimes històries obscures al darrere.
0: Ah, sí?
1: Que un dia vindré i te les explicaré, perquè des d'assassinats, drogues, orgies, ocupació nazi...
0: Home, aquestes ens les hem de llegir cinema, a veure-ho. Val la pena documentar-se una mica, oi?
1: Han passat moltes coses i que al final ja no saps si és real o si és mite, no? Però el que és més conegut de tots és l'obsessió que tenia Le Corbusier, però era una obsessió malaltissa, amb aquesta casa...
2: perquè una dona havia dissenyat una obra mestra que superava els seus propis principis. I què va fer ell? Doncs va anar i la va vandalitzar, es va posar va pintar uns murals de caràcters sexuals, a més ho va fer nu. Hi ha unes fotos de Le Corbusier que surt nu pintant unes parets i està vandalitzant la casa de l'Irene Grey. Vale?
0: No podia suportar que una dona hagués superat el que ell volia fer, no?
2: Aleshores, de tornada ja cap a Barcelona, farem l'altra gran parada, que és a Marsella, també és una escapada molt Le Corbusier, per anar a dormir, perquè pots dormir a la unitat d'habitació de Le Corbusier a Marsella. Val? Aquí, per què és famós aquest edifici? Perquè, bueno, malgrat Le Corbusier, segurament, jo no vaig tenir el plaer, però era una persona menyspreable, sí que era un arquitecte també visionari, no?
0: Separar la vida de l'obra,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Ho haurem de fer amb ell, perquè si ens rasquem la vida ja estem intuint que...
2: Sí, sí.
0: Que no ens agradarà.
2: Molt maco no era. Aleshores, per què l'unitat d'habitació és tan famosa, no? Perquè va ser el primer prototip de ciutat vertical autosuficient. Ell la projecta després d'una greu crisi d'habitatge, de la postguerra, llavors què va fer? Com una ciutat interior dintre del propi edifici, no? Els apartaments tenien planta mela, llavors va ser molt visionari perquè aquí ja fomentava la ventilació creuada, l'entrada de llum natural, la va fer tota en formigó vist, sense polir, no? I transformava ja aquest material econòmic imperfecte en una nova estètica arquitectònica, va alliberar la coberta per fer també en ella un espai comunitari, amb piscina, escola, teatre. Llavors, és un edifici que, ja et dic, malgrat el que puguem pensar d'ell com a persona, com a arquitecte,
0: obra, sí,
2: és espectacular.
0: La seva obra ha transcendit i val la pena que la coneguem també. Com dèiem, aquestes propostes d'escapades d'estiu que ens ha fet l'Ariadna Rossó per conèixer una mica més el patrimoni arquitectònic i el món del disseny. Ariadna, molt

0: Aquest estiu estem repassant els errors habituals en economia domèstica. Per això tenim amb nosaltres a l'Edu Conti. Eduard, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noé.
0: I, a més, el podeu trobar a contieconomia.com, si voleu més informació. De moment, avui parlarem de què suposa confiar massa en el banc. I això és un error que hem de tenir en compte, no?
1: Sí, o sigui, el fet de que tinguem els diners al banc no significa que estiguin ben gestionats, val? Per tant, aquest és un error molt habitual, confiar en el banc sense entendre què és el que tenim contractat.
0: Mm-hmm. I això és normal? És a dir, al final el banc t'assessora.
1: Sí, sí, i està bé també confiar-hi, Tampoc estic aquí defensant que una desconfiança dels bancs. Però el problema és un altre, és el fet de confiar sense entendre.
0: Yeah.
1: Aquest és la clau, no tant... O sigui, aquí això és lo important. Moltes persones el que fem o el que hem fet en algun moment de la nostra vida és delegar decisions molt importants al banc sense saber exactament què és el que estem fent. I això es concreta en situacions molt habituals, com per exemple productes que no s'entenen, comissions que no es veuen, diners que no rendeixen pràcticament res. També passen molt, molt habitualment amb l'àmbit dels préstecs i les hipoteques, no? Que estem contractant hipoteques que són de les grans operacions financeres que pots fer a la teva vida amb poc coneixement i una mica fent un acte de fe de que el que ens estan oferint és el millor possible, no?
0: I això quin impacte té?
1: L'impacte pot ser molt, molt gran perquè poden passar molts anys sense que ens n'adonem d'aquesta situació, no? De que simplement hem anat tirant, hem anat fent confiança en el banc de que allò que ens anava oferint era el millor per nosaltres. Clar, els diners, ja n'hem parlat moltes vegades, perden valor amb el temps. Val? Llavors, quan tu prens decisions massa conservadores, fa molt temps, fa molts anys, i aquestes decisions les anem acumulant, i les vam prendre al seu moment per desconeixement, per excés de prudència, etc, per falta d'estratègia, doncs tot això... En el llarg termini té un impacte que pot arribar a ser molt important.
0: I com sabem si estem en una situació similar? Com ho podem detectar?
1: Mira, en quant als productes financers que tenim contractats, hi ha una prova molt simple. Si no pots explicar en un minut aquests productes, val? En plan, escolta, i això, aquí on estàs invertint, això explica'm què és, en què estàs invertint, quines condicions hi ha. Clar, si no ho pots explicar, dic un minut. És igual, un minut, dos minuts, cinc. A vegades hi ha gent que li dones una hora i tampoc t'ho sabria explicar, no?
0: Sí.
1: Doncs probablement vol dir que no ho entens prou i això és molt freqüent. De fet, a mi em passa amb clients meus que la petició que em fan, el que em demanen és que els hi faci de traductor perquè no acaben d'entendre les seves inversions en productes tan freqüents com són els fons d'inversió, plans de pensions, els PIEs, etcètera. O sigui, el que em demanen és, escolta, jo tinc tot això invertit, però no he acabat mai d'entendre què és el que, amb què estic invertint, no? I, clar, i més enllà d'entendre els productes, cosa que en alguns casos val a dir que és molt difícil, perquè són productes a vegades molt complexes, abans de contractar res en un banc, t'has de fer dues preguntes molt importants. La primera és, saps quina és la teva situació econòmica actualment? Aquest és el punt de partida, No podem prendre decisions amb els diners sense saber on estem. I la segona és, saps què vols aconseguir amb els teus diners? Que això seria tenir quins objectius tens, no? Per què poses els diners aquí i no allà? No?
0: I què vols dir exactament?
1: Mira, que moltes vegades es contracten productes sense tenir clars els objectius ni el punt de partida. Simplement, anem al banc, escolta, amb la inquietud de dir, d'aquesta, no? De dir, ostres, jo tinc aquí els diners parats, potser els hauríem de fer treballar d'alguna manera. Llavors aquí li fas confiança al banc, el banc et fa 3, 4, 5 preguntes per perfilar el teu nivell de tolerància al risc. Normalment la gent el que respon és, jo tinc molt poca tolerància al risc i si la meva inversió baixa un 10% m'espantaré i ho vendré tot, i el que fa el banc generalment és assignar-te uns productes que el que tenen en comú és que donen poca rendibilitat moltes vegades, perquè l'equació risc-rendibilitat fa que un producte de poc risc generalment generi poca rendibilitat. I després el que sí que hi ha és coses invisibles com les comissions, que això no t'ho expliquen tant, no se'n parla, però que en períodes llargs de temps, i no tan llargs, té un impacte molt gran, perquè si tu vas pagant un 1,5%, un 2% a l'any de comissions,
0: clar,
1: això al final el qui fa realment el negoci no ets tu, és el banc, no?
0: Està clar.
1: Per exemple, per què tinc els diners al banc, no? És una pregunta que ens l'hem de fer, no? Mm-hmm. Quin és el meu propòsit, no? No és el mateix fer calaix per pagar l'entrada d'un pis d'aquí 5 anys que invertir a llarg termini de cara a la jubilació, i per tant els productes amb els que invertim tenen que ser conseqüents amb aquests objectius i horitzons que tenim nosaltres, no?
0: Llavors, què hauríem de fer? Què li diries a qui ens està escoltant ara i que es trobi en una situació similar? Com ho hauria d'enfocar?
1: Mira, no es tracta de desconfiar del banc, però tampoc hem d'anar-hi amb el lliri a la mà. Vale? Frase clara, eh? No cal ser un expert, però es tracta d'entendre i de prendre les decisions més alineades amb la teva situació econòmica i els teus objectius. Perquè si no entens, clar, no ets tu qui està decidint quan no entens les coses. I això, a llarg termini, es nota, té un impacte. Mira, no té cap sentit que ens passem tots plegats 40 hores a la setmana treballant o més, val? I no dediquem un mínim de temps a entendre, a reflexionar i decidir què fer amb els diners que tant ens han costat de guanyar.
0: Totalment.
1: Això és una idea també que sempre la intento transmetre, perquè és com un absurd. O sigui, al final és com que els diners mouen el nostre dia a dia, fem un munt de sacrificis de tot tipus, no? A nivell personal, de gestió del nostre temps, que és el més valuós que tenim, la nostra salut, moltes coses, per estar moltes hores en un lloc treballant i guanyant uns diners, i després un cop els tenim, és en plan, bueno, com que no sé molt bé què fem aquests diners,
0: que ho faci el banc.
1: Pilot automàtic i el que em sobri al banc i que facin ells el que vulguin, sí. Home. Millor que ens ho pensem, això, no?
0: Sí, senyor, i per això n'hem parlat ara amb l'Eduard Conti. Eduard, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Va, i ara ens refresquem una miqueta.

0: Com ens agrada submergir-nos i fer-ho amb en David Valverde, que ell és instructor de submarinisme, o sigui que ja ho veiem ben acompanyats. Molt bon dia, David.
1: Molt bon dia.
0: Escolta'm, anem a Tossa de Mar.
1: Anem a Tossa de Mar. Tossa de Mar és una de les estrelles del busseig a la costa catalana.
0: Sí.
1: Et diria que és, per fer un símil del busseig mundial, la Cotao catalana.
0: Ah, sí?
1: És a dir, allà on la majoria de bussejadors es formen i comencen les seves bussejades, per dir-ho d'alguna manera.
0: Les seves primeres experiències,
1: sí,
0: també.
1: Sí, i és una fàbrica de busseig brutal, i ara entendreu per què.
0: A veure, doncs va, què és la Mar Menuda?
1: Mira, la Mar Menuda és la segona platja més gran de Tossa, està situada al nord del municipi, i a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la Banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat, sempre està l'aigua calmada, sempre està en pau, i per tant és un molt bon lloc per accedir a l'aigua.
0: Clar, sí, sí. I què és la immersió?
1: Mira, la immersió és... La immersió Tossa, per mi, és una de les més preferides, és una de les que més faig al llarg de l'any. És una immersió que es fa d'infanteria, com diem, és una immersió que, per tant, s'entra des de la platja caminant, per tant, no fa falta un vaixell, no fa falta gran infraestructura, fa falta que agafes el teu equip, la teva ampolla i xino-xano cap a l'aigua.
0: És fàcil.
1: Per tant, és molt còmode. S'accedeix, com diem, per la Banyera de Ses Dones i a partir d'aquí comencem a descendir. Descendim primer, baixant cap a mà dreta, trobem el que se'n diu l'aquari. Se'n diu l'aquari perquè hi ha una quantitat de vida espectacular.
0: Que maco.
1: Sí, molt de peix al vol, molt de sard, molta dorada. Podem trobar meros també de moltes mides. I a partir d'aquí comencem a recórrer la paret que ens queda a la nostra mà esquerra, vale? Comencem a resseguir, i arribarem al final, podem arribar fins als 20 i molts metres, vale? I si anem resseguint aquesta paret, arribarem amb una petita cova, que allà també hi acostumem a trobar alguna mollera, hi acostumem a trobar llagostes, també algun dèntol, algunes coses així més grosses, més xules de veure. És una immersió molt atractiva per la quantitat de vida que hi ha i per, com et dic, perquè és per tots els nivells.
0: Clar, i per tant hi pot bussejar tothom, pràcticament,
1: tothom, absolutament,
0: no?
1: Tothom. Sí, sí, és una immersió que podem, com dic, és molt pràctica d'entrar, per tant és molt fàcil d'entrar i podem començar des de platja, per tant podem començar a descendir des de cota zero, però és que podem arribar fins als 40 metres, si volem. Són immersions ja més llargues, has d'anar amb gent més experimentada a la zona, gent que conegui la zona, per tant, gent... Una immersió per tots els nivells. Gent que comença, que com et dic, entra xino-xano i se'n va potser fins als 10-12 metres, fins a gent que vol experiències més extremes o anar més avall i que se'n pot anar fins als 30-40 metres.
0: I, per tant, ja ho has dit una mica, hi podem trobar molts de peixos.
1: De tot. A mi sempre m'agrada dir
0: no només peixos, també.
1: A mi m'agrada dir que Tossa mai falla. Mai falla. És una de les meves dites preferides perquè sempre que vas a Tossa sempre trobes alguna sorpresa. Sorpreses com, per exemple, cavallets de mar i són habituals en alguna zona dels cavallets de mar. Segons l'època de l'any, i són molt habituals, per exemple, els raps que et trobes a la sorra, raps molt grossos, molt xulos. També hi trobem, per exemple, galls de Sant Pere, que també és un peix molt espectacular de veure, és un peix molt gran, molt vistós, molt lluminós. I, segons l'època de l'any, sobretot a la primavera, hi és molt habitual trobar-hi mantes i rajades. A la costa catalana hi viuen unes 8 espècies diferents i les podem trobar quasi totes a Tossa. I és molt habitual veure-les i n'hi ha de totes les mides i de totes les capacitats, és molt xulo, és molt divertit.
0: Doncs avui hem fet Tossa de Mar i hem vist mantes i rajades i m'agrada molt acabar amb aquella frase que vas dir tu de que en el mar
1: ens emportem records i només hi deixem bombolles.
0: Doncs mira, així ho acabem avui. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: La crisi de l'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la societat catalana. L'augment continuat dels preus, la reducció de l'oferta residencial per l'especulació i el desajust amb els salaris han provocat que l'accés a un sostre sigui el repte socioeconòmic més important actualment. A mig camí, entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista i escriptora Llucia Ramis aborda el problema de l'habitatge en el nostre país en el llibre Un metre quadrat. Justament aquest títol d'aquesta música que també escoltem mentre relata, a més, la seva pròpia història com a llogatera en els pisos on ha viscut al llarg de les últimes 3 dècades. Llucia Ramis, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens agrada molt començar amb aquest tema, a més, que és el nom del títol del llibre, un llibre que ha estat, a més, guanyador del 4è Premi de no ficció Llibres de l'Asteroide, publicat en castellà per Llibres de l'Asteroide i per Anagrama en català. Primer hem de començar primer per què aquest llibre, és a dir, interès propi, preocupació per la situació econòmica, necessitat de posar ordre a tot el teu recorregut.
1: Tot plegat, jo crec.
0: Tot plegat, ja ho he dit tot jo, no?
1: Sí, sí. Jo crec que és una cosa que sempre se diu quan es parla del tema de l'habitatge, que és un problema que afecta les classes, o sigui, les rendes baixes i els joves. I jo pensava, a mi sempre m'ha preocupat el tema de l'habitatge. D'ençà que vaig arribar a Barcelona fa 30 anys, ha estat sempre una preocupació per jo, no? I deia, no, jo ja no som jove, no? I també hi havia una pregunta que me'n faig sempre, que és que no sé de d'on soc. Si soc mallorquina, si soc barcelonina, perquè clar, fa de temps que visc aquí, que ja no sé d'on soc. I a més, volia explorar un poc com es crea el sentiment de pertinença per llocs que no et pertanyen. I aquests llocs que no et pertanyen poden ser la terra, pot ser la ciutat, pot ser el barri, pot ser el veïnat, però també pot ser un pis de lloguer, no? Perquè el pis de lloguer és casa teva, és ca teva, tu la sents com a ca teva, però te diuen tota l'estona que si no n'ets propietari no és teu, no? Allò. Llavors, amb tot plegat, vaig dir, mira, vaig a fer una investigació en profunditat, en primera persona, perquè ho he viscut en les meves carns,
0: clar.
1: I a veure què trob.
0: Clar, i l'has fet en profunditat, i això vol dir quant temps treballant amb aquest tema?
1: En realitat, 2 anys, perquè quan vaig presentar el projecte no tenia pensat fer aquesta investigació més periodística de reportatge literari, no?, que travessa tot el llibre, explicant com hem arribat fins on hem arribat, i clar, quan vaig començar a llegir assajos realment molt potents sobre el tema, i vaig llegir-me tots els articles que van sortir publicats a tots els mitjans durant 2 anys, volia posar en valor també la feinada que han fet els periodistes que parlen del tema de l'habitatge, perquè és supercomplex, i al final era com, bé, ara he de fer un assemblatge de tot això, i el que he fet més del llibre ha estat reescriure perquè hi hagués una mica d'equilibri entre aquesta part més personal, aquesta part més biogràfica i aquesta part més periodística.
0: Per tant, una feinada, a més, en el final del llibre també hi ha totes les referències a tot allò que t'has anat documentant, per si he pensat aquí hi ha molta feina i temps, són aquests 2 anys, i finalment aquest títol també, no?, que ara ho estàvem dient, Un metre quadrat, i que tu també en els agraïments poses gràcies a la Veïnica Doble i Los Planetes, que van fer també aquest tema. Per què vas triar Un metre quadrat?
1: Perquè el nom trobava que era molt clar, no? Perquè tot passa en el metre quadrat que nosaltres ocupam tota l'estona, tot passa en aquest metre quadrat, no? Llavors m'agradava molt el títol, m'agradava la cançó, la conec a través de Los Planetes, i gràcies a Los Planetes vaig conèixer la versió de Veïnica Doble, que és aquesta que sentíem ara, i el meu al·lot me va presentar aquesta cançó, o sigui, me va mostrar ell aquesta cançó, i ell, que és músic, ell és Albert Girons de la Sentina, ara ha fet una versió en català
0: maquíssima, que encara no l'hem pogut posar, no, perquè no la tenim, però no, tenim moltes ganes de sentir-la,
1: sí,
0: també.
1: I la va tocar el dia que varen presentar el llibre a la Taifa, i va fer, va tocar aquesta cançó, Un metre quadrat.
0: Un metre quadrat, que a més és una cançó maquíssima, que tampoc coneixia, ha sigut molt gràcies guapa a tu també que l'he reconegut, i que ens ha agradat molt començar amb aquest tema. Ens hagués encantat fer-ho en català, però no hem pogut encara.
1: Encara.
0: Comences, a més, recordant una cosa tan bàsica com que la Constitució espanyola reconeix el dret a la propietat. I a partir d'aquí, malgrat que està reconegut, comença tot el discurs de tota la resta, no?
1: Bé, el dret a la propietat privada i el dret i a l'habitatge digne.
0: Exacte, i a l'habitatge digne.
1: Que moltes vegades entren en conflicte, perquè pensam o confonem aquest dret de l'habitatge digne al dret a tenir una propietat. Com si la persona que té una propietat tingués més drets que la persona que té un habitatge. Una persona té dret a tenir un habitatge encara que no sigui de la seva propietat. I per tant, moltes vegades trobam aquesta vulnerabilitat per molts llogaters que troben que no estan prou moltes vegades reconeguts. No? Llavors, aquest habitatge digne, que significa aquesta dignitat a Eivissa, hi ha moltes persones que viuen a caravanes que fan feina però que no es poden permetre un habitatge, llavors això és dignitat, o gent que està pagant per una habitació 800 euros, una habitació compartida per 800 euros, això tampoc és dignitat. I volíem una mica entrar dins les contradiccions que hi ha entre aquests dos drets, que moltes vegades no s'entenen o no s'acaben de... I per què hem arribat en aquest punt en què confonen moltes vegades el dret a l'habitatge amb el dret a la propietat, no?
0: Totalment. De fet, tu parles, sobretot al final, de, és com viure amb les arrels, però les arrels poden estar en un test que pots canviar-lo de balcó o... Clar. En canvi, poden estar ben anclades a terra. Per tant, el dret a poder tenir arrels,
1: sí,
0: encara
1: sí.
0: que siguin movibles.
1: Clar, perquè el problema que tenim ara amb el tema del lloguer és que tu, des del moment que signes un contracte de 3 anys o de 5 anys, ara n'hi ha de 7, però hi ha molt de temps que només podia signar un contracte de 3 anys o de 5 anys, comença un compte enrere que fa que, a mesura que s'acosta a la data de venciment d'aquell contracte, tu te comences a angoixar, perquè si no hi ha alternatives, no saps on aniràs, perquè no vol dir que perdis el pis, que ja està bé, sinó que a més pots perdre el carrer, pots perdre el barri, pots perdre la ciutat, pots perdre l'illa perquè no pots permetre viure en un lloc determinat, i això fa que te sentis una mica expulsada d'això. No? Llavors, costa molt establir vincles o arrels si no saps per quant de temps podràs mantenir-te en un lloc. No? Mm. I pot ser també l'escola on tens matriculats els infants o el que sigui. No? És a dir, al final hi ha un punt que sempre te fa l'efecte que estàs posant data de caducitat absolutament a tot el que t'envolta. No només el pis, sinó també les relacions, les feines, perquè no saps per quant de temps podràs continuar en un lloc determinat.
0: Sí, de fet, tu dius també que necessites tenir aquesta estabilitat per poder construir la resta moltes vegades, no?
1: Clar.
0: I ho feies el paral·lelisme també amb els castellers una mica, no? Hi ha un moment en què em sembla que hi ha com una mena de lligam, no? Si la pinya està forta, tu pots arribar a escalar, però si tu no tens aquesta estabilitat que et genera també el fet de tenir una llar,
1: clar,
0: doncs es fa molt difícil tirar endavant.
1: Perquè jo crec que cada vegada més estem tendint com una mena de deshumanització, de fer que les coses més sòlides, més tangibles, esdevinguin productes volàtils, i això passa per la llar. La llar, la casa, deixa de tenir aquesta funció de llar, de
0: lloc de seguretat.
1: Clar, i és un producte. És un producte en el qual pots especular, en el qual pots encarir tot el que vulguis, és a dir, pots fer amb allò el que tu vulguis, i llavors, perquè, quan és un producte, perquè sigui rendible, s'ha d'encarir. Uh-huh. I cada vegada és més inaccessible per les persones, no? Llavors, trob que en general la societat ja no existeix, hi ha unes xarxes socials, el coneixement està substituït per la intel·ligència artificial, la casa està substituïda per aquest producte que podem encarir, les ciutats també perden aquesta funció social, aquesta funció de teixit social, i són llocs de pas, llocs per al consumidor que està de pas, que passi per allà i gasti molt, i en canvi no estan tan pensades les ciutats, o cada vegada estan menys pensades per al resident. És a dir, que aquesta estabilitat que és necessària per construir una societat cada vegada està més espilargassada. No? Llavors, el tema dels castellers a mi m'anava molt bé, perquè jo no necessito una casa per sempre, jo no necessito comprar, jo no necessito tenir una cosa en propietat, no? Per sentir que és meva, per sentir que jo hi pertanc en un lloc. No? Llavors, però sí que necessito un temps indefinit. No puc estar sempre amb aquest compte enrere, no? Amb aquest rellotge descomptant minuts i sense saber després...
0: Que bona anirà.
1: Clar, perquè, clar, no pots tenir una idea de futur, no? Si no saps si pots continuar en un espai determinat. Llavors, el casteller, la imatge del casteller, dels castellers, em va molt bé perquè és sòlid, és tangible, és social, és... Tota la força col·lectiva pot estructurar una cosa amb una base sòlida i pot arribar fins molt amunt, no?
0: I que el que arriba amunt després pot ser pinya baix.
1: Exacte, no? I tothom se va traspassant, o sigui, va canviant de lloc, no? L'acotxador passa a ser després d'osos, després va passant a espais més a baix, i cada vegada té més força, o sigui, suporta més pes damunt les espatlles, i per tant té unes responsabilitats diferents a cada moment de la vida, no? I això trobava que era una imatge...
0: Molt gràfica, molt, sí. molt gràfica. De fet, tu també descrius que al final tots de manera inicial ens assumem aquests valors, però que a vegades s'acaben perdent molt fàcilment, no?
1: Sí.
0: Parles també de gent que té una primera intenció de no pujar al lloguer, però resulta que al final també necessites un cotxe, tu,
1: clar,
0: com a propietari. Llavors, si no puges al lloguer, no pots tenir el cotxe que tu pensaves que no necessitaves però que acabes necessitant.
1: Sí.
0: I això és una cadena, no? Al
1: tota
0: final
1: l'estona,
0: contagiant.
1: Clar, tenim aquesta temptació, nosaltres mos donen aquesta temptació, no? De dir, escolta, jo te compro aquesta casa, a Mallorca, per exemple, passa molt sovint, no? Jo te compro aquesta casa que tu t'acosta molt mantenir-la, perquè està als afores, tu no hi vius mai, no hi vas poc i tal, i també un una persona, que normalment no és d'aquí, que sí, té molts més diners que tu, que ve d'un país on els salaris són molt més elevats que els nostres, i que et diuen que te la compren, jo que sé, per 5 milions d'euros. Clar, tu dius, ostres, és que això me salva a mi, salva els meus fills, puc enviar els meus fills a estudiar fora, és a dir,
0: ja... A mi no m'expliquin més altres coses perquè jo ja tinc les meves penes.
1: Hi ha, hi ha una tentació molt forta, i llavors, per molt sentiment d'estima que tinguis per la terra, aquesta tentació és forta, això d'una banda. I després, la pròpia necessitat, no? És a dir, jo crec que si hi hagués unes polítiques socials eficaces pel tema de l'habitatge i pel tema de les pensions de jubilació, la gent no tindria aquesta idea de no, jo invertiré en habitatge perquè així a la llarga podré tenir una pensió, un arrodoniment de la meva pensió. No? Llavors, tot plegat fa que... I la manca d'imaginació, sobretot.
0: Sí, clar, segur.
1: Que tothom invertesqui en habitatge, no?
0: Tu parles de la cultura del pelotazo, d'una societat de propietaris...
1: Que s'ha creat des de temps de Franco. I no l'hem canviada, no?
0: Una Espanya de propietarios, no?
1: I que deia... Queremos una Espanya de propietarios i no de proletarios.
0: De proletarios, exacte.
1: I hem mantingut aquest model durant tota la democràcia. Són dècades i dècades i dècades que el que han fet ha estat incentivar la compra i no han incentivat mai el lloguer, no? I ara fa que moltes persones pensin que el lloguer es malbarata els diners, que es llença els diners, que... I després, a més, a banda d'això, s'està creant un llenguatge que fa que recelem dels que tenen menys que nosaltres, no? En comptes de pensar que la culpa, a lo millor, ve de dalt, pensam que la culpa ve de baix, no? Mm-hmm. Hi ha tot un llenguatge que fa que recelem, que mirem l'altre com si fos una amenaça, com si fos un competidor, com si fos un rival, no? És a dir, a l'hora de cercar pis de lloguer, clar, ara això és una batalla, a veure qui es campi qui pugui.
0: De fet, sí, s'estableixen gairebé guerres a les cues de visitar un pis.
1: No? Clar, i aquesta por, també aquesta aporofòbia que hi ha, no? Aquesta por a les persones que viuen al carrer, aquesta manera de mirar els ocupes com persones que ens poden generar unes inseguretats dins del carrer, etc., es traspassa a la casa quan comences a parlar d'inquiocupes, és a dir, aquest recel cap a la persona que has ficat a casa teva, que no saps si s'hi quedarà allà i no tornarà a pagar mai més i te farà una destrossa, etc. No? Llavors, aquesta por se genera també en els propietaris, que fa que recelin dels seus llogaters i que fa que vulguin sempre cada vegada més persones molt solvents perquè saben que així no tindran problemes, no? O que tinguin uns contractes molt breus perquè així se'ls podran treure de sobre si passa qualsevol cosa. En comptes de veure els altres com a persones que ens podem ajudar els uns als altres i que ens pot anar molt bé tenir aquesta comunicació, se genera aquell llenguatge que fa que ens mirem tots amb recel, com si fóssim una amenaça, com si ens haguéssim de protegir dels altres en comptes de pensar que ens podem ajudar. Qui se'n beneficia de tot això? No és el petit propietari. Clar, no és el petit propietari que se'n beneficia d'aquest sistema.
0: Són els grans propietaris, aquests grans monstres que acaben comprant grans edificis i que al final hi parles de casos molt concrets també en el llibre.
1: Sí, sí, i que a més, tenen moltes més facilitats per poder comprar habitatge que les persones individuals, no? Llavors, aquí hi ha una anomalia que s'ha normalitzat, no? I que és la que ens ha portat en el moment en què estem ara.
0: Totalment deshumanitzat. I a més, parles de paradisos perduts. I aquí em fa molta gràcia, bé, gràcia no seria la paraula, que parles justament de Barcelona i Mallorca, les teves dos cunes, no? I les descrius com aquests paradisos perduts. És que realment has anat justament a dos punts de mira quan es parla del problema de l'habitatge en majúscules, no?
1: Sí, i a més parteixen del mateix model que jo crec que és el model que no hauríem de seguir, que és el model del turisme massiu, que de fet és el que provoca aquí la gentrificació. A altres llocs no seria aquest, però aquí el problema inicial ve del turisme, no? Clar, jo sempre he pensat que me'n vaig a Mallorca perquè me feia mal viure-hi, perquè és com, per mi és com una mare, és la més guapa del món, l'estim com a cap altra, vull dir, no hi ha lloc més especial al planeta Terra que no sigui casa meva, ca meva, me sento ca meva quan hi vaig, però al mateix temps veig les destrosses que li estan fent i me fa molt de mal. Llavors, jo, de qualque manera, també ho estic literaturitzant, venc a Barcelona fugint de veure aquesta degradació de la meva estimada mare, de la meva estimada illa, no? Venc aquí i resulta que...
0: Clar, el mateix.
1: Se repeteix el mateix patró, a més jo arribo al 95 després dels Jocs Olímpics i, per tant, comença aquesta manera de Barcelona de jo dic que és la primera influencer perquè està més preocupada d'agradar...
0: De posar-se guapa.
1: Sí, de posar-se guapa per la fora, pel que hagi de venir aquí a gastar, no? A consumir, que no pas per ella mateixa, no? Preocupar-se per la seva gent.
0: Els mateixos mals a totes dues, a Barcelona, a Mallorca, i hi ha un moment en què cites a Guillem Frontera i dius, encara que no cregui que els mallorquins com a poble puguem sobreviure, almenys que ens deixin dir les darreres paraules, el per què d'aquesta mort. Una mica també és la voluntat d'aquest llibre, no? D'això testimoni del que tu has viscut, de cap on estem anant i el que estàs veient i vivint.
1: Sí, jo no sé si els escriptors sempre parlam de la pèrdua, però no sé si parlam de la pèrdua per intentar conservar allò que hi va ser o per constatar-ne la desaparició, no ho he sabut mai. Llavors sí que es veu que a les Illes Balears fa molt de temps que els escriptors, però no només de literatura, de narrativa, sinó també el teatre, la música, parla molt d'aquesta desaparició de l'illa. Guillem Frontera també deia que mai s'havia fet tan poc cas en els intel·lectuals com ara, no? I fa molt de temps que estan advertint, però des dels anys 70, dels efectes que podria tenir aquest turisme massiu a les Illes Balears, no? O sigui, imagina't, han passat dècades i no es fa absolutament res. L'any passat a les Illes Balears hi va haver 19 milions de turistes. S'espera que enguany hi hagi 20 turistes per cada resident de les Illes Balears. Llavors això s'ha normalitzat i a més encara es diu com si fos una bona notícia, nou rècord de turistes i tal. Quan jo venc aquí i comença a parlar d'aquestes coses, tinc una mica la síndrome de Cassandra, perquè venc aquí explicant, escoltau, que això està passant a les Balears, sí. No, ets una exagerada, aquí no passarà, sempre m'han dit aquí no passarà, i a poc a poc va passant, no? I poc a poc tenim aquesta sensació, sobretot a determinats nuclis, que mos expulsen. Per què? Perquè no mos poden permetre casa nostra, no? No? Hi ha qualcú que té més dobbes que nosaltres, que sí, que compra i li deixen comprar, i nosaltres al final, quan volem comprar, no tenim la possibilitat de fer-ho, no? Hi ha una paraula, hi ha un moment que dic, ostres, hi hauria d'haver una paraula que explicàs això, no? Sentiment de que t'has d'exiliar de casa teva perquè no te la pots permetre, perquè has venut el més valuós que tenies, que era la terra, no? I una mica és aquesta sensació de dir, ostres, aquí comença a passar i no trob que s'estigui fent tot el que se podria fer per evitar-ho, no?
0: Parles del turisme, de viure del turisme, un dels grans enemics, i dius que el turisme consisteix en vendre el que no és teu.
1: No ho dic jo.
0: No, exacte. Ho diu José Mansilla, no?
1: Sí,
0: que trob que és brillant. Urbanístic, em sembla també realment una frase brillant, d'un passatge, recursos naturals, benestar, clima, la costa, clar, però també la sanitat, la cultura, les infraestructures, l'espai i els serveis públics, el cel. Clar, estem venent això.
1: La platja, el mar. També el tarannà de la gent, eh? No, és que aquí la gent és molt maca. La seguretat, sí. Però també els recursos públics. És a dir, estem venent coses que no mos pertanyen, no? I a més, el problema d'això no és el problema del turisme en si, que no hauria de ser un problema. El problema és aquesta mena de profecia autocomplerta que fa que jo, des de petita, he sentit a dir que els mallorquins vivim del turisme, que sense el turisme serien pobres. També explica el llibre que no és ben bé així, però que crea aquest discurs, se crea o crea relat i al final mos el creïm. I llavors pensam que només poden viure del turisme, que no poden viure de res més. Perquè a més, com més activitats hi ha cap al turisme, això és com un monocultiu, no? Impedeixes el desenvolupament d'altres activitats econòmiques. I al final, o te dediques al turisme o no funciona res, no? Llavors, per això dic que és una professió autocomplerta, que de tant dir-ho, mos ho creïm, i al final invertim només en turisme i no permetem que existesqui res més. I per tant, efectivament...
0: Arriba un moment en què no existeix res més.
1: Exacte. I és una mica... per això dic que és un model que per mi és fallit i és evidentment que no funciona. Però, com que hi ha molta de gent que guanya molts diners amb aquest model... Bueno, molta gent, no, poca gent, però... van concentrant aquesta riquesa, cada vegada dificulta que hi hagi una igualtat social.
0: M'agradaria acabar l'entrevista amb un punt optimista.
1: Ah, sí?
0: I estava pensant, com ho podem fer per realment acabar amb un punt optimista? O creus que realment ja s'ha perdut tota oportunitat de poder sobreviure aquest neocapitalisme que ens està devorant?
1: No ho sé, la veritat és que no ho sé, però fent l'exercici aquest de tornar a tots els pisos que han estat ca meva i picar la porta, veure qui viu ara, quina relació tenen amb la casa, veure que tenen una bona relació amb aquella casa, veure que encara hi habiten, que hi viuen, que no són gent que està de pas, veure que hi ha els llibres allà posats, que l'han fet llarg, totes aquestes cases que han estat ca meva, a mi m'ha reconfortat molt. I no només això... la meva memòria, per dir-ho de qualque manera, que al final som memòria, és una memòria molt agradable, no? És a dir, estic molt contenta de totes les aventures que he passat durant aquests 30 anys a Barcelona i espero viure moltes més, no? Però que dius, ostres, ha estat molt guapo tot això, ha estat dur, ha estat difícil a vegades, però ho tinc amb molta estima, no? Tot això ho guarda amb molta estima i crec que seria la manera de...
0: De poder donar aquest toc optimista, que de fet sí, sí. El sents també així, perquè agrada recórrer el teu recorregut vital a través de les cases, ve molt de gust també recórrer a través del llibre, molt ben escrit. Un metre quadrat de la Llucia Ramis, que ens agrada molt avui comentar-ho i que crec que ens farà pensar a més d'un, i que aquests principis que tots compartim que no es diludeixin tan ràpid, no?
1: Que tant de bo, tant de bo.
0: Tant de bo, segur que aquest llibre us ajudarà a fer-ho. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Ai, sí, sentir aquesta música i dir, va, parlem de musicals, parlem de musicals. Marc Tió, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què us sembla? Parlem de musicals?
1: Oi, per favor, sí.
0: Sí, el Marc Tió el coneixeu perquè és el corresponsal de RAC1 a Nova York, però és que, a més, és votant dels Globus d'Or i ens porta aquí les novetats més últimes, el que s'ha vist més recentment a Nova York, de musicals. Avui, quina?
1: Mira, és potser un dels musicals més excèntrics que he vist mai.
0: Sí?
1: I és l'adaptació, la setmana passada parlàvem de l'adaptació d'una pel·lícula i tu, Jordi, et queixaves de les adaptacions.
2: Sí, és veritat.
1: Jo crec que no hi ha...
2: És que hi ha poques idees.
1: Sí.
2: Però, general,
1: en aquest cas, veuràs que és una adaptació d'una de les pel·lícules més històriques i més taquilleres de la vida, però feta d'una forma una miqueta diferent. Vale? I us poso la cançó, perquè és la cançó que tots hem sentit 30 milions de vegades, l'hem cantada milions de vegades, ha guanyat un Òscar i sona així.

0: Clar, aquesta versió no la coneixia.
1: Ah, exacte, no és la Celine Dion,
2: no,
1: eh?
2: No, ho és. Però ho intenta, no? Fa sí. Que una veu nasal així...
1: Efectivament, perquè no és la Celine Dion, però és una actriu que fa de Celine Dion. I aquí és on us deia que és una de les adaptacions més excèntriques, perquè sí que adapta Titanic, no? Però aquest musical no es diu Titanic, es diu Titanic.
2: Titanic.
1: A la francesa, Titanic. Ah? En anglès us haig de dir que és Titanic.
2: Ah.
1: Si voleu dir l'anglès, eh? Però us ho dic
2: això
1: en català.
2: Això és pel rotllo quebecoà de la...
1: Efectivament,
2: no?
1: Efectivament. Ah. I mireu l'argument si és burro, que és... Imagina que la Celine Dion... O sigui, comença amb una parella que està en un museu del Titanic. I està explicant el guia, doncs mira, aquí el Titanic i tal, i va passar això, va passar allò, i surt una senyora a sota d'unes mantes i diu, jo sé què va passar, jo sé la història real, i és la Celine Dion, que explica la història del Titanic, i és la història que hem vist tots a la pel·lícula del James Cameron, però explicada per la Celine Dion.
0: I què tal?
1: Que està grillada.
0: El guió està ben treballat o
1: què? El guió és esperpèntic. O sigui, si parlàvem d'Xmigadun d'una paròdia, això és una paròdia en esteroides. És la cosa més surrealista que he vist mai, però és un no parar de riure, perquè és que és grotesca expressament. I a més està feta, doncs això, amb cançons de la Celine Dion o que la Celine Dion ha versionat en alguna vegada de la seva carrera, d'acord? Us deixo escoltar una de les cançons que canten justament quan el Jack i la Rose es troben a la cua del barco, que ella va estar a punt de saltar i el Jack li diu, no, queda't.
3: 6, 7, 8, 9, 10, 11,

0: Bueno, aquestes cançons que ara les sentiu, dius, home, sí, és la cançó, però fent pallassades entremig, perquè es tracta una miqueta d'això, de fer el gamberro, d'enriure-se'n de tot i de tothom, i de fet us diré que un dels personatges, sí, la Molly Brown, tots aquests que de la pel·lícula surten, tots els personatges, eh? Però us diré que potser el que és més divertit de tots...
1: I la Celine és la Celine Dion, és a dir, ella es reconeix com a Celine Dion, o no? És un...
0: es diu Celine, o sigui, ella surt com a Celine Dion, i a més va vestida de Celine Dion, i fa aquesta veu nasal que deies tu.
1: I diu que va guanyar Eurovisió el 88 o no?
0: No ho diu.
2: Sabia jo que en Ramon no podia evitar-ho. Porta dintre.
0: No he dit el seu nom, però la Celine Dion postissa es diu Marla Mindel, que és una actriu molt divertida. És la segona cosa que li veig d'ella, i tot sempre és així, de paròdies excèntriques, de cultura pop, o sigui, coses com molt, molt, molt bones. I us diré que, tot i la xorrada que és Titanic, és una de les estrenes més brutals, perquè del 2017, estrenada a Los Angeles, en un teatre de cutre, salchichero, arribar a l'Off-Broadway de Nova York i convertir-se, arribar després fer el salt a Broadway i estar nominada com a millor musical, és un èxit brutal. O sigui, això no s'ho creu ningú. A veure, va guanyar, no guanyar res, no, cap premi Tony, però bueno, que estava allà, no? I és potser una de les coses xules. I us deia això, un dels actors que hi surt, igual, si sou televisius, sabreu qui és el Jim Parsons, és bueno, ha guanyat Emmys, inclús, de la sèrie de Big Bang Theory. Doncs ell fa de la mare de la Kate Winslet, diguéssim, de la Rose, no? I surt amb uns coloms dissecats al cap. Bueno, és el més divertit que he vist a Broadway aquest any. I perquè veieu el to, us vaig a presentar un altre personatge que surt a la pel·lícula i que aquí hi ha un actor que l'interpreta.
3: I'm the iceberg, bitch.
2: Que bona, no? Quina anada d'olla, eh?
0: L'iceberg, aquí el teniu, o sigui, també és un personatge, o sigui, no parla a la pel·lícula, però aquí sí que parla i canta, eh? I canta com la Tina Turner. De fet, surt amb una perruca de platejada com la Tina Turner.
2: O sigui, que molta creativitat, també, eh?
0: Molta creativitat. Vol dir que, bueno, si us agrada la Celine Dion, podeu escoltar la banda sonora. Aquesta banda sonora no la trobareu a l'Spotify, lògicament per qüestions de drets, perquè això seria caríssim, però no, us recomano que busqueu els grans èxits de la Celine Dion, perquè surten totes aquestes cançons ben cantades.
2: Ben cantades. Titanic.
0: Titanic. Titanic.
2: Titanic. Titanic. Jordi Ramos, tu què ens portes?
1: Doncs mira, ara ganes de veure Titanic.
2: Titanic, exacte. Que aquesta no la veurem.
1: Moltíssim, eh?
2: Aquí a Catalunya no la veurem.
1: No, de moment no, però esperem que vingui. El que sí que veurem també sí que és una altra comèdia que va tenir un gran èxit a Broadway, en aquest cas va ser el 2011, però aquest any el tindrem aquí, és The Book of Mormon. Hello, my name is Elder Young. Hello, did you know that Jesus lived here in the USA?
2: You can read all about it. Però la veurem en català? Ai, en anglès?
1: La veurem en castellà.
2: Ah, en castellà.
1: Sí, perquè és el muntatge que han fet a Madrid. L'han fet diverses temporades. De fet, diuen que és un muntatge molt digne, els que han tingut la sort de veure-la. I ara ve amb gira a Catalunya. De moment no té dates exactes. Sí que sabem que a Sant Cugat es farà al febrer, que a Manresa es veurà al març, i està pendent de veure quan serà a Barcelona, però la veurem a Barcelona. Això també, saps? Vull dir, és una obra que, mira, jo la vaig anar a veure el 2011, que va ser quan va guanyar el munt de Tonys, amb una casualitat enorme, allò de que estàs a Nova York, el dia, l'hora exacta, poses a buscar una sola entrada i t'apareix en un bon lloc, i, escolta'm, no hi ha hagut mai a la meva vida anar a veure una obra de teatre, un musical, i que l'entreacte ja me'n vagi a comprar el CD del que em va agradar la música.
2: Està molt bé, és bon senyal,
1: És que jo crec que és un musical que una mica ho té tot. És un musical amb bona música, és un musical divertit, és un musical que té missatge social, ho té tot, però sobretot és un musical en el que rius moltíssim, i la prova és que és dels creadors de South Park. Que això també et diu una mica de la irreverència que porta el tema.
2: Els dos avui heu vingut així com a còmics,
0: irreverents.
2: Sembla que
0: irreverents.
1: Està molt bé. En aquest cas, no enfotent-se de Titanic, però sí que enfotent-se'n dels mormons.
2: Ah,
1: que té...
2: Té tela.
1: De fet, això que estem sentint és Hello, la cançó introductòria de l'espectacle, que veus aquestes parelles de predicadors que piquen la porta de casa per venir-te a parlar-te de les glòries de la, del mormonisme, no? I de la Bíblia.
0: Jo encara me'ls trobo, a Nova York n'hi ha ni tant de parelles, home, segur. Amb la plaqueta aquí. Sí.
1: Piquen a casa o encara... O
0: no, no, això no m'ha passat, però que van pel carrer dient hola.
2: Com aquí els testimonis de Jehovà.
1: I de fet, mormons aquí també n'hi ha.
2: També, però potser no tants com testimonis.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, perquè...
2: Cada vegada n'hi ha més.

0: Clar, aquí se n'en foten molt doncs, del món dels mormons, se n'en foten molt de la ignorància nord-americana, perquè, clar, ells, de l'Àfrica, l'única cosa que han sentit és el rei León, saps? Mm-hmm. I quan arriben allà, concretament a Uganda, es troben que si les guerrilles, que si el SIDA, que si, bueno, tots els merders que podien haver-hi a l'Àfrica real, no? I l'obra ho explica des d'un punt de vista divertidíssim i, com pots veure, també amb unes cançons molt xules com aquesta en el que ells diuen no, jo crec que cada cop que tinc un problema cantem una cançoneta que resulta que després acaba de dir fota't Déu, saps? Que, imagina't com es queden ells de descol·locats. Jo el recomano moltíssim, rius molt, t'ho passes bé, la música és boníssima i realment té números espectaculars, vull dir que no ens el podem perdre.
1: Estarem pendents d'aquesta agenda que no està tancada, clar.
0: No, però sabem segur que vindran, ho anunciaran seguríssim, a la web seguint. Estem pendents de les dates i només per acabar et poso potser el tema que és un dels més famosos, o si més no el més icònic del musical, que és I Believe, jo crec, que canta el protagonista una mica com vulguem dir, mira, escolta'm, sóc conscient que hi ha tantes, o sigui, si et va enumerant totes les tots els sense sentits que té doncs una mica la seva creença, però escolta'm, jo malgrat tot i crec.
1: Tira endavant.
2: I believe that the Lord God created the universe. I believe that he said...
1: Sí, una mica com el seu credo, aquest final.
0: Bueno, clar, ell va dient, no?
1: Sí, jo crec això,
0: crec que Déu va crear, crec que va canviar d'opinió sobre l'esclavitud, jo veig totes aquestes coses, però tot això, malgrat tot, jo m'ho crec. Però amb una melodia que realment és molt xula.
3: És d'una irreverència que crec que no es podria fer actualment, és d'aquells musicals o espectacles o productes que es van fer en un moment
1: Units,
3: en què es permetia un humor que ara hi ha gent que... Es,
1: sí. No? Sí. Que, de fet, potser, depèn d'on, no la veurem, aquesta obra, no? Parlant a nivell internacional. Yeah. Aquí a Catalunya sí, però...
0: Bueno, precisament la capital dels mormons és als Estats Units, no, i a mi, francament, em sorprèn que no hi hagués hagut més polèmica o més censura.
1: En el seu moment, ara
0: tenint en compte la importància... Clar, ara amb l'Ebre Trump potser els mormons tenen més rellevància.
3: Sí, però segueix, el musical segueix, però omplint, i el podeu anar a veure a tu i quan vulgueu, perquè
1: segueix. Ah, sí? Aquest
3: segueix,
1: està ara a la cartellera de...
3: Sí, sí.
1: Vol doncs mira...
0: És que és molt recomanable.
1: Sí. En aquesta ocasió no et demanarem que agafis l'avió, perquè tu i això ja ho tens allà. Doncs a tots, Jordi Ramos, Martí, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: també a les xarxes socials.
1: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
1: Entrevistes.
0: Reportatges.
1: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
1: RAC1 oficial.
2: RAC1.
1: Seguiu-nos.
3: Tots som u. RAC1.
4: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
5: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
4: Cada nit, tota l'actualitat esportiva, el mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
6: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
4: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
2: RAC1.
3: Tots som un milió. RAC1.
7: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cuqui. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
4: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC1.
3: Tots som un milió.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 9 d'agost del 2026. Avui serà un diumenge assolellat amb alguns núvols a primera hora del matí al sud del país. A la tarda, però, creixeran nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu, amb possibilitat de deixar-hi algun ruixat. A la resta del país seguiran dominant el sol i les temperatures altes, especialment a Ponent i també a l'Empordà, on, per cert, el vent de sud bufarà i farà que les màximes puguin fregar els 39 graus en alguns punts. Tot això quan falten 3 dies per l'eclipsi solar total que es podrà veure des d'una part de Catalunya i on el temps, és clar, serà clau per observar-lo bé. De seguida li preguntarem a la Laura Ballart si s'atreveix a fer la primera previsió per dimecres. En tot cas, Protecció Civil ja està en marxa per evitar que el moviment de milers de persones, especialment cap al sud del país, compliqui la seguretat. En parlarem també amb una de les responsables de Protecció Civil en tertúlia d'aquí a una hora. Una tertúlia on actualitzarem la situació de Ceuta. Avui els veïns d'aquesta ciutat autònoma espanyola sortiran al carrer per reivindicar solucions al govern espanyol. Milers de persones que continuen dormint a la intempèrie, continuen, per exemple, centenars de menors malvivint-hi, i de moment la reacció de la Moncloa ara és mirar Itàlia, reaccionar amb uns controls poc útils, per dir-ho suaument. De fet, ho són tan poc, són tan poc útils, que ahir, el primer dia d'aquesta mesura, només van controlar-se 10 avions que venien d'Itàlia. 10 avions, 10 controls en tot l'estat per tots els vols que van arribar d'Itàlia ahir. És la constatació, la escenificació d'un fracàs diplomàtic que de moment continuarà uns dies més, com a mínim fins al cap de setmana que ve. Actualitat sempre que calgui, ja ho sabeu, però entreteniment també sempre que es pugui. És la fórmula del Via Lliure i avui un dia més la complirem. Farem de tot, farem insults amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, farem música amb la Cara B, moltes més coses, però sobretot avui és el dia. Avui farem el concurs d'imitacions del Via Lliure. Hi participaran 3 oients amateurs, no es dediquen a això, i s'enfrontaran algunes proves que els hem preparat. Ens han arribat desenes de missatges d'oients que volien participar-hi, que ens enviaven la seva imitació. Hi ha gent molt bona, gent que no ho és tant, però molts dels nostres oients són realment bons imitant. N'hem escollit 3 que vindran, competiran i tindran al davant un jurat professional perquè això d'imitar, els catalans ho portem a la sang. En aquesta casa ho sabem molt bé, el versió clarament, també a la competència. Molts catalans imiten els personatges del seu univers, per no parlar del Minoria Absoluta en el seu moment. Fins i tot l'alguna pregunta més del Basses a Catalunya Ràdio, però en general també programes d'èxit a la televisió. El Polònia, el Cracòvia, tots fets a Catalunya i tots d'un èxit indiscutible. I això, evidentment, crea pedrera i avui ho veurem. Avui, sobretot, volem retre un homenatge a tots aquells que, en una sobretaula, en un vermut amb els amics, en un moment de tensió, fins i tot, treuen a passejar els seus personatges, aprofiten per provar la seva nova imitació o entrenen la resta amb la resta els seus gags habituals. Per tant, a tots ells, davant de tots ells, ens traiem el barret i els demanem que continuïn imitant. Sort d'aquestes coses, perquè realment això val la pena, escoltar aquestes imitacions. Avui, per tant, a la una cita amb tots ells al Via Lliure. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: a aquesta hora del matí l'Alba Carnicer i el Roger Jofre són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents de la manifestació que hi haurà avui a Ceuta per reclamar una resposta a la crisi humanitària, això mentre continua el ball de xifres dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma. El govern espanyol diu que ja han retornat la gran majoria, però el president autonòmic eleva la xifra fins als gairebé 11.000. Tampoc se sap exactament el total de menors, que podria ser superior als 1.300. Lluny, doncs, de recuperar plenament la normalitat, Juan Jesús Vives acusa Pedro Sánchez de no haver actuat amb rapidesa i li demana més control a la frontera.
2: I avui també molt pendents del mercat blaugrana. Ronald Araujo viatja per passar revisió mèdica amb el Liverpool i el Manchester City i el Barça continuen negociant els últims detalls del fitxatge de Rodri. Tot plegat després que ahir l'equip guanyés 0-1 al Nottingham Forest i perdés 1-0 contra l'Udinese en un triangular que es va disputar a Udine.
0: Protecció Civil ja ho té tot preparat per l'eclipsi de dimecres. Ja està en marxa un dispositiu especial de mobilitat i seguretat perquè es preveu una gran afluència de gent, sobretot al sud del país. De fet, a Tarragona i les Terres de l'Ebre, molts dels hotels ja han penjat el cartell de complet. Protecció Civil es manté en alerta pel risc d'incendi i és per això que es tancaran alguns dels parcs naturals. De tot plegat, en parlarem avui amb la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: I les altes temperatures també influeixen en el turisme. La calor extrema fa que molts dels turistes no repeteixin el viatge. De fet, la probabilitat de tornar a visitar una ciutat cau fins a un 14%. A Barcelona, però, la ciutat continua batent rècord. Només a l'estiu hi ha de mitjana 200.000 visitants cada dia. Més, segons RAC1, el 2025 es van fregar els 50 milions d'euros de la taxa turística destinada, precisament, a atraure més turisme.
0: I ha mort als 84 anys Àngel Alonso, dramaturg i fundador del Teatre Villarroel de Barcelona. La seva llarga trajectòria de 50 anys, Alonso va estrenar més d'una seixantena d'espectacles. Un dels seus grans èxits va ser l'Estranya Parella, que va superar el milió d'espectadors.
2: Pel que fa a la resta dels esports, l'Espanyol va tancar la pretemporada amb una derrota 3-1 contra el Coventry. El Girona va empatar 1 contra el Nàstic i el Madrid va superar 1-2 al Ferencváros. Avui es disputa l'última jornada del Tour de França femení i se celebra el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP a partir de les 2.
3: I pel que fa al temps, ens espera un matí de diumenge assolellat, marcat pel sol i amb alguns intervals de núvols alts i mitjans. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Pirineu, on poden deixar-hi alguns xàfecs i tempestes, però que seran poc abundants. A la resta dominarà el sol i les temperatures màximes s'enfilaran a ponent, i especialment a l'Empordà, on el vent del sud farà que els termòmetres puguin arribar als 39 o 40 graus.
0: Les 9 i 7 minuts. Crit d'alerta de les autoritats de Ceuta per demanar que l'Estat no els abandoni.

0: 10 dies després de l'entrada massiva a Ceuta de milers i milers de persones des del Marroc, el govern de la ciutat autònoma espanyola demana ajuda per superar la crisi migratòria que arrossega. De fet, avui hi haurà una manifestació per demanar més suport de la Moncloa i també a la Unió Europea, més recursos, per tant, entre d'altres, per gestionar tots els migrants i tots els menors no acompanyats que continuen a Ceuta. En molts casos, malviuen, dormen a l'intempèrie i, per tant, la concentració, que per cert es farà a les 8 del vespre, està convocada per les diferents comunitats religioses que hi ha a la ciutat autònoma, que són la cristiana, la musulmana, la jueva i la hindú, a la qual també s'hi han sumat entitats socials i veïnals de la ciutat. El govern de Ceuta diu que els partits polítics n'han de quedar al marge, ja que l'objectiu és mostrar una unitat de tots els ciutadans, siguin de la ideologia que siguin, i reclamar, per tant, una resposta que els permeti recuperar la normalitat que van perdre ara fa més d'una setmana. Com dèiem, han passat 10 dies des de l'arribada massiva de migrants a través de la platja del Tarajal i encara queden persones voltant per la ciutat sense tenir un lloc on refugiar-se. Segons el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dels 70.000 més o menys que van entrar, encara n'hi ha entre 8 i 11.000 migrants. Vives posa el crit al cel.
1: I la situació és absolutamente insostenible. La situació está totalmente alejada de lo que pudiéramos considerar normalidad. Miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestras barriadas, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas.
0: Són migrants, ara ho deia el president, que dormen al carrer. Molts ho fan a les platges, com la del Trampolín, on han instal·lat lavabos i dutxes com a part del dispositiu d'emergència que s'ha desplegat a la zona. A més, cada dia, a les 7 de la tarda, reparteixen aigua i menjar a totes les persones que hi ha. Una situació que, segons Vives, segons el president de Ceuta, no es pot allargar gaire més sense un esforç i un reforç policial per garantir la seguretat. El president de Ceuta assegura que l'única solució és que tots els migrants tornin al Marroc i carrega contra el govern de Rabat per fer com si no hagués passat pràcticament res.
1: A mí me sorprende, y se lo digo con toda sinceridad, es que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera. Esto a mí no me cabe en la cabeza, no tengo información, pero me parece que es prácticamente imposible que haya una movilización de 80.000 personas y en el lugar donde se está produciendo uno no se entere.
0: Vives diu que no està tranquil amb els rumors que hi ha d'una altra possible entrada massiva el 15 d'agost, d'aquí a una setmana, i per això demana blindar encara més les fronteres. De fet, el problema principal que s'ha d'afrontar ara és l'atenció als menors migrants. De moment, la policia n'ha pogut registrar uns 1.300, però les autoritats de Ceuta creuen que la xifra es podria elevar bastant més si es fa un nou recompte. El govern espanyol ha convocat una reunió dijous amb representants de totes les comunitats autònomes per parlar del repartiment de la reubicació d'aquests menors migrants, que ja n'hi ha tres, això sí, que diuen, d'aquestes comunitats, que no hi pensen anar en aquesta reunió de la setmana que ve. Són Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, les tres amb governs del PP i Vox. Marc Poyato.
2: Les tres comunitats amb vicepresidents de Vox rebutgen acollir els menors migrants que els hi toquen i avisen que impugnaran qualsevol expedient que no sigui perquè retornin al Marroc. De fet, el partit de Santiago Abascal ha elevat el to i ha demanat investigar Pedro Sánchez i la resta de membres de l'executiu per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Qui també ha aprofitat per sucar-hi pa és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No es nega directament a acollir els menors, però en una piulada critica el front obert entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria. Diu que no té cap sentit negar l'entrada als ciutadans italians i, en canvi, deixar entrar 70.000 persones il·legalment.
0: Ara bé, malgrat la negativa d'algunes comunitats, el govern espanyol assegura que s'atendran tots els menors i s'estudiarà cas per cas. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, remarca que la prioritat és, sempre que sigui possible, que retornin amb les seves famílies. Això sí, la ministra recorda que molts d'ells no tenen ningú, en parlava a Televisió Espanyola.
3: Va haver acogida vinculante y solidaria en todos los territorios. A un menor no se lo devuelve a un país alegremente sin garantías. Esto requiere un procedimiento serio y esto hay que hacerlo con tiempo. Por supuesto que nuestra primera opción es la reagrupación familiar, pero esto hay que acreditarlo.
0: L'altre front obert que té la Moncloa és la crisi diplomàtica amb Itàlia. Espanya controla des d'ahir l'entrada dels ciutadans italians per aire i mar en resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre l'espai Schengen. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha comunicat oficialment la decisió a les institucions europees, argumentant que la situació pot tenir repercussions sobre l'ordre públic i sobre la seguretat, tal i com surt publicat des de fa una estona el butlletí oficial de l'Estat. A l'aeroport del Prat es noten aquests controls, tot i que l'impacte entre els passatgers que arriben a Barcelona és mínim. Segons dades del Ministeri de l'Interior, de 70 vols que van arribar ahir a Barcelona, només se'n van controlar dos. Dels 70 vols que van arribar des d'Itàlia ahir a Barcelona, només se'n van controlar dos. Des de l'aeroport del Prat, Josep Ferrer, bon dia.
4: Bon dia. El primer vol que els agents de la policia espanyola van controlar ahir va ser un de la companyia Ryanair procedent de Bèrgam, que va aterrar a les 7:36 del matí. Els policies van esperar els passatgers a la sortida de l'avió i abans que posessin els peus a la terminal els van demanar un document que acredités la seva identitat. El tràmit va ser ràpid.
5: Solo han controlado la carta de identidad. Bajamos el avión y después controlamos todo el avión.
6: La policía nos ha parado para vernos documentos y basta.
4: En tot el dia, els agents només van controlar un altre vol procedent de Roma. Per tant, la majoria de viatgers que arribaven d'Itàlia no van veure res estrany ni diferent.
6: No salimos y nada, eso. Ningún control.
7: No problema, no controlo passaporte.
6: Siamo scesi dall'aereo e siamo usciti direttamente.
4: Per avui diumenge hi ha programats una seixantena de vols procedents de ciutats italianes.
0: Doncs bé, un intent de rebaixar aquesta tensió diplomàtica internacional, el comissari europeu d'Afers Interns i Migració de la Unió Europea creu que Itàlia podria aixecar aviat els controls als ciutadans espanyols.
2: Magnus Bruna diu que ha parlat amb els ministres de l'Interior, tant d'Itàlia com d'Espanya, i que tots dos li han confirmat que les mesures són temporals. Ara bé, Itàlia manté la intenció d'allargar els controls fins al 7 de setembre.
0: Més enllà de la crisi política per la situació a Ceuta, atenció a l'estudi que ha publicat la Universitat d'Alacant, que assegura que aquesta arribada de migrants a la comunitat, o més ben dit, a la ciutat autònoma espanyola, va ser literalment una operació organitzada.
2: És una investigació que han fet analitzant 25 grups i pàgines de Facebook relacionats amb la mobilització. Segons l'informe, la campanya va venir d'un sistema de reclutament organitzat, amb persones que seleccionaven migrants i formaven grups per intentar creuar la frontera. Els investigadors també han detectat mesures per dificultar la identificació dels responsables. Canviaven les paraules clau, utilitzaven comptes d'un sol ús i traslladaven els contactes a grups tancats de WhatsApp o Telegram. L'estudi apunta que la xarxa no tenia un únic líder, sinó que funcionava de manera horitzontal, amb un nucli de coordinació, grans grups públics de Facebook i petits reclutadors que formaven les seves pròpies cèl·lules. Els autors d'aquest estudi consideren que continua sent probable un nou intent d'entrada a Ceuta el 15 d'agost, tot i que difícilment tindria les mateixes dimensions que el que hi va haver ara fa 10 dies.
0: Això a Ceuta, mentrestant a les Illes Balears, han arribat 5 pasteres amb 84 persones en les últimes 24 hores. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil les han rescatat a les costes de Cabrera i Formentera. Aquesta setmana, en total, han arribat a les Balears 24 pasteres amb un total de 414 persones.

0: Passa un minut d'un quart de deu del matí. Al Via Lliure avui tornarem a estar molt pendents també de del mercat de fitxatges i de tots els moviments que hi hagi a Can Barça, tant d'entrades com de sortides. Ara us expliquem tots els detalls. Abans, però, la notícia és que en les últimes hores els Blaugrana, el Barça, va jugar ahir a la nit un triangular a Udine. El conjunt entrenat per Hansi Flick va guanyar el Nottingham Forest 0-1 gràcies a un gol de penal de Rafinha en el temps afegit, però en el següent partit, la següent part, va perdre per la mínima 1-0 contra l'anfitrió, contra l'Udinense, que, per tant, finalment es va proclamar campió d'aquest trofeu de pretemporada d'estiu. Dos partits van ser el tercer i quart test de pretemporada de l'equip, que continua preparant l'inici de la Lliga, que arribarà d'aquí a un parell de setmanes. Això sí, de moment a Can Barça encara amb una gran presència de jugadors joves de la Masia i amb una plantilla molt diferent de la que tindrà Hansi Flick durant la temporada. Enviat especial a Itàlia, a Udine, Àlex Pintanel.
1: Hansi Flick encara espera més dels seus jugadors, especialment quan s'incorporin els internacionals espanyols, a més de Gordon i Koundé. El Barça va guanyar Nottingham Forest 1-0 amb un gol de penal de Rafinha i va perdre pel mateix resultat contra l'Udinese. Rafinha, Fermín i Valde van jugar els primers minuts de la pretemporada i Bissibu va debutar amb la samarreta blaugrana. Per contra, Casado i Roni ni tan sols van viatjar a Udine. Flick reconeixia en roda de premsa que es tracta d'una decisió de club.
2: No és fàcil per mi, però hem de prendre decisions. El club i jo vam parlar amb els dos de la seva situació al final de la temporada passada i també ho hem fet aquests dies a Anglaterra, però la seva situació no ha canviat. És una decisió meva i del club i només puc donar-los consells. És normal que després de la temporada també fem canvis a l'equip. Ara estan pujant joves de la Masia i és important que els deixem espai.
1: D'aquí a 7 dies i ja amb tota la plantilla disponible, el Barça jugarà un nou partit amistós a Suïssa davant el Basilea.
0: Qui sí que ha estat disponible en aquest partit i de fet això va jugar els seus primers minuts en aquesta pretemporada és Fermín. Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia, sí, recordem que el migcampista andalús no va poder disputar el Mundial amb la selecció espanyola per culpa d'una lesió i s'ha estat recuperant durant tots aquests últims mesos. El jugador, però, va reconèixer que s'havia sentit bé dins el terreny de joc.
4: Que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant. Ha sigut un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
3: Ara Fermín s'acabarà de posar a top per aquesta nova temporada sota les ordres de Hansi Flick.
0: I en Pintanel, que ja ho apuntava, però la principal actualitat blaugrana continua en el mercat de fitxatges. La direcció esportiva encara té molta feina per fer durant aquestes últimes setmanes d'estiu. De fet, té moltes carpetes obertes sobre la taula, tant amb nous fitxatges per acabar de configurar una plantilla competitiva per Hansi Flick, com també en la rampa de sortida de jugadors que no podran gaudir de minuts. Per exemple, Rodri, Araujo, Ferran Torres, Casado, Roni Bardaggi. A hores d'ara, Pintanel, des d'Udine, com tenim el mercat?
1: El Barça i Deco continuen treballant per millorar la plantilla. Les negociacions per Rodri segueixen en marxa. El club és a punt de tancar l'operació amb el City per una xifra propera als 60 milions d'euros. Flick espera tenir el futbolista la pròxima setmana. Pel que fa al capítol de sortides, la més imminent serà la de Ronald Araujo, que s'espera que viatgi aquest diumenge a Liverpool per passar la revisió mèdica. A més, segons ha pogut saber RAC1, el Barça ja sap que Ferran Torres vol marxar al PSG i en les pròximes hores començaran les negociacions entre els dos clubs. Luis Enrique ha estat clau per convèncer a Ferran. Casado i Roni també sortiran. El migcampista català ho podria fer direcció Aràbia, mentre que el davanter suec té propostes d'Anglaterra i Alemanya.
0: Gràcies, Pintanel. I més enllà del mercat, encara però en clau blaugrana, en el món del futbol, que la gent s'ha bolcat per expressar el seu condol a Leo Messi, que va perdre ahir el seu pare, que va morir als 68 anys.
3: Les mostres de condol al jugador i la seva família van ser innumerables durant tota la jornada, després que es confirmés la mort de Jorge Messi, a conseqüència d'una malaltia que patia des de fa un temps. Jorge Messi també ha estat el representant del seu fill durant tota la seva carrera i va ser la figura fonamental pel portar-lo al Barça quan encara era un adolescent. Això deia Messi del seu pare.
5: Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar prácticamente todos los días. Entonces nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba pedo nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él.
3: El mateix Barça va emetre un comunicat per donar el condol a la família i agrair el compromís de Jorge Messi amb el club per confiar-hi en els inicis i en els anys de màxim esplendor de la carrera futbolística del seu fill Leo.
0: I pel que fa al Real Madrid, ahir va guanyar per 1-2 al Ferencváros, ja direm bé, en un amistós de pretemporada, amb el primer gol de Carlos Espí com a madridista.
3: Després del partit, José Mourinho va demanar públicament un migcampista que pugui ocupar diferents demarcacions, posant a exemple a Bernardo Silva, encara que va reconèixer que vol una plantilla curta.
6: És una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores. Necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
3: De fet, tant el portuguès com Vinícius, de qui Mourinho va celebrar la renovació, van estrenar-se ahir en la pretemporada. Ara al Madrid li queden encara dos amistosos abans de començar la Lliga. Dimecres vinent contra el Depor al trofeu Teresa Herrera i diumenge 16 d'agost contra el Schalke 04.
0: I Catalunya ja ho té tot preparat perquè d'aquí només 3 dies hi hagi un dels fenòmens astronòmics més esperats, l'eclipsi. Aquest dimecres al vespre, la part sud i oest, del país veran un eclipsi total de sol que no es repetirà fins, atenció, al 2180. Serà un moment únic i per això moltes persones d'arreu del país es desplaçaran per poder-lo veure. Prevenint les afectacions que hi haurà, el govern desplegarà un dispositiu especial amb efectius de tots els serveis d'emergències per garantir la seguretat i per evitar també el col·lapse d'algunes carreteres. Entre les mesures que s'activaran dimarts ja, un dia abans de l'eclipsi, en destaquen el reforç sanitari, ahir ho explicàvem, i controls per minimitzar les afectacions a les principals carreteres del país. Ho repassem tot plegat amb aquest informe del Josep Riba i el Joan Ortiz.
7: On s'esperen més visitants?
8: A tot el sud del país, especialment a les Terres de l'Ebre i a les muntanyes de Prades. El govern regularà els accessos als municipis d'aquesta zona. En total, hi ha 23 punts d'observació oficial amb capacitat per 50.000 persones.
7: Quines seran les carreteres més afectades? Per on es recomana passar?
8: Es recomana evitar la P7 en direcció sud, ja que s'hi espera molta congestió. Per això han prohibit que hi passin els camions entre Martorell i Ulldecona a partir de les 5 de la tarda. Entre Vilafranca, el Penedès i Alcanar, per l'N340, tampoc hi podran circular. La Generalitat recomana fer servir el transport públic i, si no és possible, passar per la C25, la 2, la P7, la 7 o l'N340.
7: Quines mesures de seguretat s'aplicaran durant tot dimecres?
8: Més de 700 agents patrullaran les zones amb més afluència i la vigilància es reforçarà amb drons i helicòpters. A més, hi haurà un 15% més de treballadors atenent el 112.
7: Hi ha algun espai tancat per l'eclipsi?
8: Els ports i la Serra del Montsant tanquen dimarts a la nit per elevat risc d'incendis. A part, les autoritats demanen que si s'està en un espai natural, els visitants no fumin ni facin foc, que respectin la fauna i la flora i que facin cas d'altres possibles restriccions.
0: I per veure l'eclipsi també ens hem de protegir, sobretot la vista, és per això que l'Associació 11 i el Ministeri de Ciències i Innovació van arrencar dilluns una campanya per a repartir gairebé 2 milions d'ulleres arreu d'Espanya. Les ulleres te les donen amb la compra d'un cupó. Ara bé, compte perquè no serveix qualsevol tipus d'ulleres. Els experts alerten que han de tenir el certificat oficial de la Unió Europea. Això després que en les últimes setmanes l'Agència Catalana de Consum hagi detectat que en alguns establiments s'han venut ulleres que no són òptimes ni estan homologades i, per tant, poden causar lesions oculars. Però tot i tenir unes bones ulleres, els experts també recomanen no mirar més de 3 minuts seguits l'eclipsi. Joan Capel.
9: En cap cas es pot mirar amb ulleres de sol normals, ni molt menys directament. El president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, ha explicat a RAC1 que l'observació directa pot deixar danys irreversibles i que, tot i tenir les ulleres, no és recomanable mirar-lo durant molta estona.
10: El mal no està en el moment i aquest és el risc que tenim. Dius, va, un segon no passa res. Si un segon no passa res, en aquest moment no nota res, però la camada pot deixar lesions irreversibles. També es recomana no estar molta estona, encara que portis les ulleres, mirant el sol. Hi ha informacions que donen que més de 3 minuts no seria bo.
9: Les ulleres es poden aconseguir en òptiques i en algunes farmàcies. A més, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Jardí Botànic, el Centre Martorell d'Exposicions i l'Hivernacle se sumen a la campanya del Ministeri de Ciència i Innovació i amb cada entrada reparteixen unes ulleres per veure l'eclipsi.
0: Com dèiem, per tornar a veure un eclipsi total de sol a la península o a Catalunya haurà de passar molt de temps. És per això que molts voldran fotografiar-lo i tenir un record. Atenció si ho feu. A banda de protegir els ulls, com ara dèiem, els experts recorden que també s'ha de pensar en les càmeres, en els mòbils, enfocar directament al sol pot tenir conseqüències irreversibles tant pels mòbils com pels aparells de fotografia. La càrrega lumínica de l'astre és tan forta que podria fer malbé el sensor del dispositiu i també afectar la vista de qui estigui mirant la pantalla. Ona Pardo.
11: Per mirar d'evitar-ho, s'han de fer servir filtres amb protecció ultraviolada que serveixen per reduir l'efecte dels rajos. Valen uns 100 euros. L'expert en filtres i tècnic de Fotocà, Javi Jareño, assenyala que fa dies que ha incrementat la demanda.
12: Molta gent ja té aquests filtres. Jo, la meva recomanació és que si no és un producte totalment fiable, no fem invent, perquè el sensor dels mòbils són molt petits i també són molt febles. Si tenim un mòbil d'alta gamma, podríem perdre el mòbil per fer el tema de l'eclipsi.
11: Sense el filtre, a banda del dispositiu, també se'n podria ressentir la vista. Ho explica el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau.
13: Els dispositius òptics, d'alguna forma, són com una lupa, però també és un tema de que si estem enfocant el sol i estàs mirant a través de la pantalla, l'energia solar per allà passarà i també es podrà fer mal als ulls.
11: Cal recordar que tampoc es pot mirar el sol pel visor de la càmera, ni amb eclipsi ni un dia qualsevol.
0: I quan queden pocs dies per l'eclipsi, molts catalans avui, per exemple, ja agafaran el cotxe per desplaçar-se al sud del país, una de les zones on es veurà aquest eclipsi en la seva totalitat. De fet, ja fa setmanes que els hotels i càmpings es freguen les mans per l'arribada de visitants. A la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, ho tenen tot complet. També s'ha disparat, per exemple, l'interès per veure l'eclipsi navegant, fins al punt que no queda una sola plaça disponible a les sortides organitzades al mar, ni pràcticament cap barca o embarcació de lloguer per la tarda vespre del proper dimecres 12 d'agost, coincidint amb l'eclipsi. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs els qui ho vulguin contemplar navegant a la Costa Daurada o al Delta de l'Ebre ho tenen molt magre. S'ha desfermat una bogeria per viure l'eclipsi des del mar. Jordi Rom, gerent del Nàutic Parc Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
15: Haguéssim pogut perfectament, en cas de tenir material, posar unes 5.000 persones a l'aigua, el que és una autèntica bestialitat.
14: A hotels i càmpings haurien fet el ple igual, perquè aquesta setmana d'agost és el punt amb més demanda de tota la temporada. Berta Cabrera, de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
16: Any rere any, aquestes dates, doncs, tenim ocupacions molt altes i el que sí que podrem oferir, doncs, és una experiència única en aquest visitant.
14: Sense places disponibles ja, ni a hotels, apartaments o càmpings de la Costa Daurada i també el Delta de l'Ebre, alerta davant possibles estafes o preus abusius per llogar un simple balcó o una terrassa per viure l'eclipsi.
0: I mentre fa mesos que la majoria d'hotels i càmpings del sud del país han penjat aquest cartell de complet que ara dèiem, encara queden alguns forats per a aquells que es vulguin gratar la butxaca una mica més, bastant més, de fet. Diverses empreses ofereixen veure el moment de l'eclipsi envoltats de luxe. Són experiències que valen milers d'euros, que prometen bones vistes, sempre que no faci núvol. Ara ho preguntarem a la Laura Ballart. Són allotjaments exclusius, també gastronomia d'autor, i tot això, tot plegat des de llocs singulars. Per exemple, Mar Villanueva, des de dalt d'un globus aerostàtic o fins i tot un iot.
17: Sí, a Mallorca, una cadena d'hotels ofereix als més privilegiats un viatge en barca pel Mediterrani amb xef privat i majordom. I pels que no els facin per les altures, els minuts de foscor també es podran viure des d'un helicòpter o un globus. Aquestes experiències valen milers d'euros. Tot i això, també n'hi ha de més econòmiques. Per exemple, veure la postal des d'unes vinyes amb un sopar d'un restaurant d'estrella Michelin. Mentrestant, la falera per les experiències luxoses també ha arribat a Tarragona. El president de la Federació d'Associació d'Empreses Hostaleria de la Ciutat, Francesc Pintado, destaca que els hotels de la zona han aprofitat l'alta demanda per ajustar-se al client de l'eclipsi.
18: Adaptar-te una miqueta, ja que serà un dia que vens a un preu alt i que estarà ple i que és un dia absolutament especial, doncs a convertir una miqueta tota l'envoltall en que sigui una experiència inoblidable.
17: Per exemple, hi ha hotels que prepararan llocs amb molt bona visibilitat pels clients, alguns fins i tot amb cadires còmodes i un aperitiu per fer l'espera més amena.
0: Doncs bé, tota aquesta mobilització, tot això que us estem explicant per l'eclipsi, no tindrà sentit si el temps fa la guitza mentre duri això, l'eclipsi, mentre sigui aquell moment clau. Ara mateix diria que els mapes són optimistes. Laura Ballart, bon dia.
19: Bon dia.
0: Però això, segons la primera predicció, dimecres el cel estarà perfecte per veure l'eclipsi. Jo diria que pel que estem veient es preveu un dia majoritàriament assolellat, tot i que a partir del vespre es començaran a formar alguns núvols baixos. Per tant, no es descarta que hi hagi precipitacions puntuals. Laura, quin cel tindrem dimecres en el moment de l'eclipsi? T'atreveixes ja a tirar-te a la piscina?
19: Bueno, ho provarem. De moment, a 72 hores per l'eclipsi encara queda. Les condicions són molt favorables, sobretot a Ponent. Pla de Lleida, les Garrigues, sembla que allà la meteorologia acompanyarà, jugarà a favor nostre, s'espera un cel serè. Al Camp de Tarragona, al Camp Conca de Barberà, podrien créixer això alguns núvols baixos que dificultarien més aviat l'observació brillant de la corona solar, les estrelles, que és el que serà més espectacular que es vegi quan hi hagi la totalitat d'aquest eclipsi. I ja cap al Baix Ebre, Montsià, és on de moment sembla que hi haurà més nuvolades, a més és on durarà més la totalitat de l'eclipsi, al voltant d'un minut i mig, però cal acabar de precisar, encara queden 3 dies i els models seran més exactes hores d'abans. On sí que s'esperen més nuvolades i algun ruixat aïllat és el terç nord, de moment, repetim, de moment.
0: Encara queda molt, queden 72 hores, deies, 3 dies fins al dimecres, aquest eclipsi total, n'estarem pendents, després en parlem també en tertúlia i si no haurem d'escoltar Malans Pesi, el Martí Oliveres i el Nil Ferrés amb el Món Arracó i el Versió i tots els serveis informatius que aniran informant i actualitzant de la situació i de la predicció, la previsió meteorològica. Això pel que fa a dimecres, pel que fa a l'eclipsi. En tot cas, avui tenim pujada de temperatures, sobretot a la meitat nord del litoral i prelitoral. També podrien haver-hi alguns ruixats al llarg de la tarda al Pirineu i al Prepirineu. Això després que ahir al vespre el Meteocat envies alertes de temps violent amb perill molt alt a la Cerdanya, al Ripollès, al Berguedà. Abans es van enviar avisos de perill alt a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà i també a la Vall d'Aran. El 112 va rebre més de 120 trucades d'aquestes comarques, mentre que bombers de la Generalitat en van rebre una trentena, la majoria, per aquestes tempestes i per arbres caiguts. Laura, avui farà calor. Quina previsió tenim a Catalunya?
19: Sí, farà calor quasi a tot arreu, però avui hi ha avisos activats a l'Empordà, altres comarques de Girona i també algunes de Barcelona per calor intensa, valors que poden arribar als 39 graus, i això és degut al vent del sud, que bufarà amb cops entre moderats i fots en alguns punts i que arriba reescalfat. També a Ponent les temperatures seran molt altes, però en general la calor sí que es notarà a tot arreu.
0: I parlàvem d'aquestes tempestes d'ahir a la tarda, d'ahir al vespre, avui hi haurà més tempestes?
19: Bé, avui no seran les protagonistes, com ahir, però no es descarta algun ruixat aïllat acompanyat de tempesta cap a la tarda vespre. A l'Alt Pirineu, a la resta, tindrem un diumenge assolellat, amb calma, sol, calor, algunes nuvolades i això una mica de vent del sud.
0: De cara a principis de setmana, més enllà de l'eclipsi, dilluns, dimarts, calorada, com pinta?
19: Sí, calorada. Per la setmana que ve s'espera una mica la dinàmica d'aquests últims dies amb calor, sol al matí i algunes tempestes a la tarda, però les temperatures encara seran molt per sobre de la mitjana climàtica. Però això, estarem molt pendents del temps de dimecres, aviam si s'acaba d'obrir bé el cel, i així tothom pot gaudir d'aquest eclipsi total de sol.
0: En parlem també a l'inici de la tertúlia amb la Laura Ballart. Gràcies, Laura.
19: Gràcies.
0: Per cert, també pendents del risc d'incendis que continuarà sent elevat avui a diverses comarques de Catalunya. I amb aquesta calorada que ara explicava la Laura, atenció, això, més de la meitat dels turistes que van patir calor extrema van triar un destí més fresc l'any següent. És la principal conclusió d'un estudi de CaixaBank sobre l'impacte del canvi climàtic en el turisme al Mediterrani. L'informe alerta que les altes temperatures estan modificant els hàbits dels visitants i que per cada grau que la temperatura se situa per sobre del que és habitual, per cada grau que puja, augmenta un 3,5% la probabilitat que aquell turista no torni. Josep Moragues.
2: Les temperatures ja estan condicionant les decisions dels turistes. Quan l'augment de temperatura supera els 8 graus per sobre la mitjana històrica, la probabilitat de repetir la visita cau fins a un 14%. Això sí, els experts apunten que el turisme mediterrani és molt fidel i han detectat que els que repeteixen canvien el calendari, és a dir, no deixen de venir, però cada vegada ho fan més en mesos en què la temperatura és més suportable. En declaracions a RAC1, l'economista i investigador David César Heyman assegura que el sector turístic haurà d'adaptar la seva oferta a aquesta nova realitat amb estius cada cop més llargs i calorosos.
20: En el futur hi haurà més ones de calor més intenses i que és algo que el sector s'ha de preparar, no? Veiem que això afecta el comportament dels turistes i que el que cal és que el sector inverteixi, que el sector s'adapti per seguir sent atractiu en un ventall de condicions climàtiques més àmplies.
2: Els experts també afirmen que això pot fer variar la temporada alta en què venen els turistes i que es vagin repartint més durant l'any.
0: Aquest canvi en els hàbits que ens explicava el Moragues arriba però en un moment en què el turisme continua batent rècords. Només a Barcelona, durant els mesos d'estiu, hi ha una mitjana d'uns 220.000 turistes cada dia. El que també toca sostre són els ingressos per la taxa turística. Segons dades recopilades per RAC1, el 2025 va ser l'any que més diners va recaptar i va fregar els 50 milions. De tots aquests diners, un de cada 4 euros van a parar polítiques d'habitatge i 3 de cada 4, la resta, van per promocionar encara més el turisme. Els experts demanen augmentar el preu de la taxa turística perquè, si fa o no fa, els turistes la paguen igualment, Moragues.
2: Els turistes no es fixen en quant costa la taxa turística, simplement venen i la paguen. Per això, l'expert en turisme i mobilitat, Andreu Boar, assegura a RAC1 que un augment d'aquest impost difícilment frenaria l'arribada de turistes, però que sí que permetria disposar de més diners per compensar els efectes de la massificació.
4: Estem parlant d'una taxa turística que, per suposat, parla a pagar al turista, però que, a més, té una demanda molt inelàstica. És a dir, ningú deixarà de venir a Barcelona perquè la taxa turística és 5, 7 o 12 euros. De fet, ho donem per fet. I és més, tot i que els hotels de Barcelona són molt cars per nosaltres, estan en línia o fins i tot són econòmics pels turistes que estem rebent.
2: Des de l'any passat el repartiment d'aquests diners ha canviat. El 25% de la recaptació es destina obligatòriament a polítiques d'habitatge, mentre que l'altre 75% va al fons pel foment del turisme.
0: A Barcelona, a més, l'Ajuntament aplica un recàrrec municipal sobre la taxa turística.
21: Aquests ingressos han servit per finançar la climatització de centres educatius, la promoció internacional de la ciutat o actuacions de millora de l'espai públic. El Parlament continua tramitant una reforma perquè tant la taxa com aquest recàrrec puguin incrementar-se progressivament durant els pròxims mesos. Amb tot, el govern espanyol ha anunciat que traurà l'IVA reduït al turisme. Fins ara era del 10%, però s'elevarà fins al 21%.
0: Un dels territoris on la pressió turística es fa sentir amb més força són les Illes Balears. El turisme massiu està tensionant especialment l'arxipèlag, on cada vegada són o hi ha més protestes. Ahir, per exemple, la mobilització va traslladar-se a Sóller, un dels municipis més visitats de Mallorca, on milers de persones van sortir al carrer per denunciar justament els efectes d'un model turístic que asseguren està portant el territori i les illes al límit. Corresponsal de RAC1 a les Balears, Joan Ferrés, bon dia.
22: Bon dia. La vall de Sóller, situada a la Serra de Tramuntana i considerada una de les localitats més belles de la Mediterrània, té 75 places turístiques per cada 100 habitants. Parlam d'una població de 12.000 persones amb 7.000 places dedicades als turistes. Dins aquest context, 2.500 persones, convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es van manifestar ahir dissabte a la plaça de l'Ajuntament del municipi reclamant canvis dràstics als governants i una política de decreixement turístic. Albert Arder, un dels manifestants, és resident de Sóller.
23: El que abans era un orgull, ara ja pràcticament és una penitència, perquè ens han convertit en un parc temàtic, en un decorat. Aquí molt de turistes venen i fan el que els dona la gana, i després, que s'ha convertit en mercat immobiliari, és el paradís de l'especulació, ens engeguen de fora els qui volen viure aquí.
22: Des de la plataforma convocant han avisat que seguiran sumant protestes després de la històrica manifestació antisaturació celebrada a Palma fa 10 dies.
0: Gràcies, Josep, a l'aeroport de Barcelona al Prat. Mentrestant, els treballadors de Ground Force continuen en vaga. Avui, de moment, s'han cancel·lat 20 vols. És el sisè dia d'una aturada que ja ha obligat a suspendre una norantena de vols i que ha paralitzat més de 1.500 maletes. Els vols que es dirigeixen a Catània, que van quedar aturats per l'erupció del volcà Etna divendres, avui ja estan programats amb normalitat. Ahir, però, un vol que havia d'arribar des de Catània ho va fer amb 11 hores de retard. Falten 6 minuts per 3 quarts de 10 del matí, 4 anuncis i ara tornem.
24: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
25: Carglass canvia, Carglass repara.
26: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
27: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
26: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
28: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11, i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Al Via Lliure avui ens crida l'atenció l'entrevista de la consellera de Salut que publica La Vanguardia, Olga Pané, justament quan torna al seu càrrec després de patir un accident domèstic. Afirma que la reincorporació a la feina després d'una baixa hauria de poder ser progressiva. La consellera de Salut diu que això pot ser beneficiós perquè treballar t'ajuda a mantenir l'entorn de socialització habitual, diu, i et distreu del problema de salut. De fet, com que considera la consellera que això pot generar estímuls de recompensa psicològica, la recuperació podria ser millor per reincorporar-se. Per tant, a l'entrevista de La Vanguardia, Olga Pané, la consellera, també aborda altres temes de qüestions com les protestes dels metges, les llistes d'espera o el turisme sanitari, i justament sobre aquest punt, sobre el turisme sanitari, Pané explica que s'està treballant per evitar que la gent que no viu a Catalunya s'aprofiti de la sanitat pública sense contribuir-hi. I atenció a això, Leo Messi va ser la diana d'un possible atac terrorista durant el Mundial de Futbol. Segons explica un informe de l'FBI, el Centre per la Cooperació Policial Internacional, durant el partit entre l'Argentina i Jordània, un home va trucar a Dallas dient que entraria a l'estadi amb bombes casolanes i un rifle, mencionant expressament a l'astre argentí. També es van repetir les amenaces contra el partit d'Argentina-Egipte. Un home deia que explotaria dins de l'Atlanta Stadium amb 4 bombes enganxades al cos, tot i que la tensió que això va generar tot plegat van ser algunes amenaces falses. Paral·lelament, avui el periòdico explica que el Papa va ser objectiu de suposats atacs terroristes durant la seva visita a Catalunya i a l'Estat. En una imatge compartida per Estat Islàmic i recopilada per l'FBI, també es podia veure el màxim dirigent de l'Església, Papa Lleó XIV, amb la cara desfigurada mentre aguantava una pilota de la Copa del Món i amb la Sagrada Família i el Palau Reial de Madrid just al fons. Tot i això, no va haver-hi cap incidència durant la seva visita. En el cas de la pilota de la Copa del Món, acabaria sent un avís de les múltiples amenaces terroristes que hi va haver durant el Mundial.
1: L'FBI va investigar diversos anuncis d'israelians que deien volem venjar la mort de l'ayatollah Ali Khamenei i fins i tot van destacar un canal de Telegram on volien finançar l'assassinat de Donald Trump. Un grup pro-israelià va desplegar un ciberatac contra el programari que s'encarrega de les emergències dels Estats Units i un altre grup de hackers pro-russos van voler sabotejar el Mundial amb amenaces falses de bomba als estadis, per exemple, el partit Brasil-Japó. Al final, els successos més destacats durant el Mundial van ser diversos tirotejos al Canadà i als Estats Units que van acabar amb morts. Cap d'ells, però, estaven relacionats amb la competició. Les úniques víctimes mortals relacionades amb el Mundial van ser 4 persones que van perdre la vida aixafades per la multitud a Mèxic mentre celebraven la victòria de la seva selecció contra l'Equador.
0: Justament als Estats Units, el nou fiscal general serà l'antic advocat personal de Donald Trump. Es tracta de Todd Blanche, que serà el màxim responsable del Departament de Justícia. El Senat dels Estats Units ho ha aprovat per un marge molt ajustat.
3: Blanche ha superat la votació per només un vot de diferència, 50 senadors a favor i 49 en contra. Dues senadores republicanes han votat amb els demòcrates en contra del nomenament perquè no creuen que la figura de Blanche pugui mantenir la independència del departament. Finalment, la votació s'ha decidit perquè Bill Cassidy, un senador republicà apartat per Trump, ha volgut anar a una amb el partit i votar-hi també a favor.
0: Més enllà d'aquest nomenament, els Estats Units torna a posar ull a Groenlàndia. Ara, una companyia petroliera de Texas vinculada a l'entorn de Donald Trump es prepara per perforar 2 pous de prospecció a l'est de l'illa danesa, tot i que encara no té cap autorització necessària de les autoritats locals.
3: L'empresa Greenland Energy hauria començat a desembarcar material a la remota regió de Jameson Land, fet que ha encès totes les alarmes del govern danès. Recordem que Trump porta mesos amenaçant Dinamarca sobre una possible anexió de Groenlàndia als Estats Units, sobretot per la seva posició geopolítica i els pous de petroli i minerals valuosos que té.
0: L'Iran, mentrestant, adverteix als Estats Units que no permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz fins que Washington posi fi a les operacions militars contra ells i els seus aliats i aixequi, per tant, les sancions econòmiques contra el país. Segons la CNN, el cap de l'Estat Major Conjunt ha deixat clar en privat que els Estats Units necessiten trobar una sortida de la guerra amb l'Iran perquè les opcions militars que hi ha sobre la taula per esclatar o per escalar aquest conflicte podrien ser contraproduents. A Espanya, els focs no donen treva. L'incendi a Niebla, Huelva, ha obligat a desallotjar unes 400 persones i crema més de 4.000 hectàrees. Tot i això, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències i director també del Pla d'Emergències per Incendis Forestals d'Andalusia, Antonio Sanz, es mostra optimista per la gestió que s'està fent.
5: No ha habido que generar albergue, no ha habido que buscar ocupación para las personas, no hemos tenido que hacer grandes evacuaciones a diferencia de otros incendios, porque lo que se ha hecho es alejamiento preventivo.
0: No és l'únic incendi actiu, també n'hi ha un altre a l'Estat, a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, on continuen cremant els incendis declarats a Castelló, que ja han deixat 250 hectàrees calcinades. Els focs es van declarar simultàniament a la serra d'en Galceran, tot i que aquest últim, el de Salzandella, es va extingir ràpidament. L'UME s'hi va desplaçar, l'exèrcit s'hi va desplaçar i va poder controlar tots els focs en menys del que estava previst. Pedro Sánchez també va agrair el treball dels equips d'emergència que s'han desplaçat justament al País Valencià i a Huelva per evitar que aquests incendis vagin a més. Això a Espanya, això a l'Estat espanyol, i al Canadà, mentrestant, estan lluitant contra un altre incendi on s'ha declarat, s'ha hagut de declarar l'estat d'emergència per uns focs que han forçat l'evacuació d'unes 20.000 persones. Divendres es va declarar l'incendi a la zona de la Colúmbia Britànica, unes flames que han cremat unes 10.000 hectàrees i tota la zona ha quedat sense electricitat. De fet, hi ha més de 1.000 focus que continuen actius a la província canadenca.

0: Per cert, si us heu de moure avui amb Rodalies, atenció, perquè des d'ahir a la tarda la circulació de l'R1 continua ininterrompuda, continua interrompuda entre Blanes i Pineda de Mar a causa d'un incendi pròxim a la zona de les vies. Els bombers, però, han donat l'incendi per extingit. Va ser ahir a les 8 de la tarda. Ara mateix hi ha un servei alternatiu d'aquesta R1 per carretera entre Blanes i Pineda de Mar fins que torni al seu servei. Ahir la tarda també es va tallar la circulació entre Planoles i la Molina a l'R3 a causa d'una incidència tècnica. Tot i això, en poc més d'una hora, en aquest cas, a l'R3 es va reprendre la circulació. I dues persones més han mort ofegades aquest estiu. Ahir un home de 61 anys va morir mentre es banyava mar endins a la platja de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, a l'Estartit, i una dona de 97 anys va morir ofegada en una piscina privada d'Ostrafrancs, a la Segarra. Tot i que encara queden setmanes d'estiu, aquest és ja un dels estius més tràgics dels últims anys pel que fa a les morts per ofegament.
1: L'home de Torroella de Montgrí estava en una embarcació, es va llançar a l'aigua a nedar, però ja no va poder tornar. Quan el van rescatar ja estava inconscient i no el van poder reanimar. I la dona d'Ostafrancs va morir mentre es banyava a la piscina de casa seva, en el que portem d'estiu 17 persones han mort ofegades a les platges i 10 en piscines.
0: Sis detinguts en una batuda policial a Barcelona emmarcada en el Pla d'Aga contra les armes blanques. En l'operació han col·laborat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els treballadors de TMB.
2: Durant la nit de divendres a dissabte, els agents han detingut sis persones per diferents delictes, com ara robatori amb violència o agressió sexual. En marc de l'operatiu també s'han identificat 94 persones amb més de 300 antecedents i han intervingut una navalla. Durant el dispositiu, un dels intervinguts ha agredit un vigilant a l'estació de la Sagrera.
0: Els Mossos d'Esquadra detenen 16 persones, identificades més de 500 reincidents en el marc del dispositiu Campai al Camp de Tarragona.
2: Entre la nit de divendres i dissabte, els Mossos han desplegat el dispositiu per prevenir la multireincidència, les armes blanques i les drogues. A banda dels detinguts, han identificat 523 persones que acumulen més de 1.600 antecedents policials. A més, en total han posat 91 denúncies per tinença d'armes i de substàncies estupefaents, entre d'altres. Inspecció de Treball també ha sancionat 3 locals per activitats irregulars.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes que es feien passar per operaris per robar cablejat de coure dels carrers de Barcelona.
3: RAC 1.
4: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
5: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
4: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
6: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: RAC1.cat, el portal de RAC1.
0: Minuts i seran les 10 del matí. Ha mort als 84 anys el dramaturg Àngel Alonso. Va fundar i dirigir durant 3 dècades el Teatre Villarroel de Barcelona i va ser director de teatre. Al llarg de la seva carrera de més de 50 anys va estrenar 78 espectacles, entre els quals 22 textos propis.
2: Alonso va ser el director de L'Extraña Pareja, que es va estrenar a Catalunya el 1994 amb Joan Pera i Paco Morani, que va superar el milió d'espectadors en 5 anys. Un altre dels seus grans èxits va ser l'adaptació del còmic Diva, Història de la puta Mili, que va comportar més de 500.000 d'espectadors a la Villarroel durant les 5 temporades que va estar a la cartellera.
0: De fet, si avui llegiu La Vanguardia, trobareu la seva esquela, on diu que Àngel Alonso ha empès el seu últim viatge per discutir amb l'Albert Camus alguns canvis en la dramatúrgia de L'Estranger. És l'últim comiat de la seva família i dels amics avui a l'esquela de La Vanguardia. Avui també, que fa just 40 anys que Queen va actuar per últim cop amb Freddie Mercury.

Més de 120.000 persones van escoltar i van cantar la mítica banda de rock en un dels parcs més grans de tota Anglaterra, al nord de Londres. Va acabar sent l'últim concert que feien junts, tot i que en aquell moment encara no ho sabien. El diagnòstic de la sida a Freddie Mercury, pocs mesos després de l'actuació, va precipitar que es retiressin dels escenaris, tot i que encara van gravar un parell de discos més. I avui llegim el

0: 65 anys de trajectòria a terra al mar d'estiu dins de la seva nova gira El Último Vals. I al festival de Portaferrada pugen a l'escenari quatre germans irlandesos, The Corrs. Eufòria també a l'estudi de RAC1 amb la Mar Villanueva i la Mar Poyato cantant a ple pulmó. Aquesta banda, els The Corrs, formada als anys 90 a Irlanda, trepitja per primera vegada Sant Feliu de Guíxols per oferir un dels quatre shows que faran a l'estat espanyol aquest estiu. I avui també és el torn de Fangoria, que puja a l'escenari dels Sons del Món. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? El duet format per Alaska i Nacho Canut, icona del pop electrònic espanyol, presenta el seu nou treball. A més, la nit es completarà amb l'actuació de Nancy Rubias i el grup, que és el grup liderat per Mario Vaquerizo. El festival Portal Blau hi fa parada aquesta nit al rock de Sopa de Cabra. Amor, si 40 anys de trajectòria del Sopa de Cabra que celebren avui el festival, i avui també és el torn de fer-ho això al Fòrum Romà d'Empúries. Mentrestant, al Festival Internacional de Música de Cambrils avui actua Joan Dausà. Tant presenta Immortals, és el cinquè disc de la seva carrera, i avui, per rematar el branch electrònic de Barcelona, hi haurà el set DJ The Blaze. També hi seran altres punxadiscos de renom com Parra, For Curva o Mind Again. Vinga, i a la resta dels esports, Roger Jofre, l'Espanyol va tancar ahir la pretemporada amb la seva primera derrota al camp del Coventry.
1: El conjunt de Manolo González va perdre per 3-1 en el seu últim test de preparació, en un partit en què l'equip va anar de més a menys. L'Espanyol marxava al descans per davant el marcador gràcies a un gol de Roberto Fernández, amb bones sensacions, especialment en defensa, però tot va canviar després de la represa, quan el Coventry va marcar els 3 gols. Nova derrota i, sobretot, fragilitat defensiva. 8 gols encaixats en els últims 3 partits. Ara ja no hi ha més proves. El següent partit serà oficial contra el Llevant a l'RCD Stadium. Tot i això, el golejador Roberto Fernández veu l'equip llest per competir.
2: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
1: Per cert, en el gol de Roberto, els jugadors van fer una celebració en homenatge a Dani Jarque, ja que ahir feia 17 anys de la seva mort.
0: Qui també va posar punt final a la seva preparació va ser el Girona, que no arriba a la Lliga, a l'inici de la Lliga, amb les millors sensacions.
1: El conjunt gironí va empatar 1 contra el Nàstic, de primera federació, i tanca la pretemporada amb només una victòria, 4 empats amb el d'ahir i 3 derrotes. Els gironins es van avançar a la primera meitat mitjançant un golaç d'Abel Ruiz, i a les acaballes del partit, al minut 82, el Nàstic va empatar gràcies al gol de Meixac. Recordem que el debut del Girona a la Lliga serà diumenge vinent a les 7 de la tarda a Montilivi contra el Leganés, i l'altre equip català de la categoria, el Sabadell, disputa avui el seu últim amistós contra l'Olot a les 9 del vespre.
0: I encara en futbol, el Badalona i l'Europa disputaran avui a les 7 de la tarda la final del torneig d'històrics del futbol català. En MotoGP, Marc Márquez haurà de buscar la remuntada al Gran Premi de la Gran Bretanya.
1: El campió cerverí té la sisena posició de sortida a la segona fila de la graella per la cursa que se celebra al circuit de Silverstone avui a partir de les 2 del migdia. Marc Márquez és ara 29 punts del líder, Jorge Martín, que és el gran favorit a Silverstone perquè té la pole i ahir va guanyar l'esprint. Àlex Márquez té la setena posició de sortida, Àlex Rins la 17a i Pol Espargaró, que substitueix a Maverick Viñales, la 21a.
0: I en ciclisme, avui es resol el Tour de França femení amb una etapa de muntanya amb sortida i arribada a Niça, després de viure un canvi de líder en la penúltima jornada.
1: La ciclista neerlandesa Demi Vollering es va emportar el triomf gràcies a un gran atac i es va col·locar com a líder a la classificació general, ara amb 8 segons de marge sobre la polonesa Nievia Domafini, que fins ahir portava el mallot groc. Pel que fa a la catalana Paula Blasi, continua fent un molt bon Tour i va signar una novena plaça. Amb aquest resultat, consolida el seu setè lloc a la general i es troba a 1 minut i 11 segons de distància d'aconseguir el mallot blanc com a millor jove.
0: Per cert, Rafa Jodar s'ha classificat per als quarts de final

0: del Masters 1000 de Montreal. Gràcies, Roger.
1: Fins ara.
0: De seguida, tertúlia aquí al Via Lliure.
2: Ui, quin fred que m'ha agafat.
3: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
2: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Via Lliure amb Arnau Mañé.
0: Pràcticament les 10 del matí.

0: situación es absolutamente insostenible. Miles de personas deambulando por nuestras calles, en los montes, en las playas, sin techo, sin tener cubiertas sus necesidades básicas.
1: Va a haber acogida vinculante y solidaria en todos los territorios. A un menor no se lo devuelve a un país alegremente sin garantías.
0: A mí me sorprende, y se lo digo con toda sinceridad, es que todavía se esté diciendo que Marruecos ha colaborado de manera activa para que esto no ocurriera. Esto a mí no me cabe en la cabeza.
2: Adaptarte una miqueta, ja que serà un dia que pensa un preu alt i que estarà ple i que és un dia absolutament especial, doncs a convertir una miqueta tota l'envoltall en que sigui una experiència inoblidable.
3: Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar prácticamente todos los días. Nos veíamos poco y cuando nos veíamos yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él.
4: Són algunes de les veus que protagonitzen l'actualitat d'avui aquí al Via Lliure, l'actualitat que hem anat repassant des de les 9 del matí, i amb aquest Leo Messi, parlant del seu pare, que va morir Jorge Messi ahir amb 68 anys a l'Argentina després d'una malaltia. Ferran Caballero, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Molt bé, molt bon dia.
4: Ben tornat. Marc Martínez Amat, també ben tornat, bon dia.
6: Bon dia.
4: I des de la distància avui, no, la Magda encara no hi és, la Magda Bandera, ja ho direm bé, encara no s'ha connectat, però vaja, ara la tindrem ràpidament, per parlar, entre d'altres, de l'eclipsi. Encara queden dies, eh? Tothom està molt nerviós ja per l'eclipsi. No sé si aquí esteu nerviosos, us ve de gust, us agrada, o ja us fa una mica de bola tot plegat.
6: Mira, jo soc bastant curiós dels temes astronòmics en general, sí. Curiós així sobre el funcionament de l'univers i això, però tampoc no tinc una gran falera per veure l'eclipsi, ja t'ho diré. Ja. No me n'aniré al punt més remot de Catalunya per veure si trobo l'eclipsi al 100%. Crec que des d'aquí també el veurem bastant bé.
4: Des de Barcelona diria que es veurà parcialment, des de bona part del país, al nord, es veurà, però d'alguna manera, ara ho preguntarem a la Laura també. Laura Ballar, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Amb la nostra meteoròloga. Però, bueno, a Barcelona es pot veure moltes sí. parts del país. Sí que és veritat que el sud del país, el terç sud del país, és on es veurà el 100%. Però
6: tota la plenitud. Tampoc tinc ulleres encara, eh? I ahir vaig anar a una òptica, no per aquest tema, per un altre, i important. Vaig veure que s'havien esgotat. Per tant, ara a veure si hi haurà... Farem salat a l'hora de buscar ulleres.
4: Em va passar el mateix. Ahir justament vaig passar per l'òptica i un cartell a primera, allò a la porta, ben sí. gran, com vulguem dir, no entreu,
6: que no, cal que pregunteu.
4: No hi ha ulleres de l'eclipsi. Ferran, tu, què? T'interessa?
5: No m'interessa gaire, jo estic una mica cansat.
4: Estàs cansat, eh? Doncs avui en parlarem una estona, Ferran.
5: No sé. Sí, ja ho veig. No, però no entenc la fascinació, realment. Home, està bé, vull dir que és d'aquestes coses que és maco de veure, però realment no m'he preparat. Ara estic patint perquè no tinc ulleres i veig que, clar, al final la veuràs, vull dir que...
4: No, bueno, pots mirar-lo, clar, pots mirar-lo.
5: En algun moment sortiré a la finestra a veure si el veig. No tinc res preparat, no he reservat cap suite ni cap vaixell.
4: No. Ho has sentit, eh? Que hi ha experiències de luxe també preparades per gastar-se milers d'euros, si vols.
5: Que no acabo d'entendre, però...
6: Potser fa un any ja sentia de les Terres de l'Ebre que estaven preparant-se pel moment. Vull dir que aquí s'ha muntat un gran dispositiu i un gran negoci també per moltes zones, que potser per alguns també serà no tant una benedicció, sinó una maledicció, tota la gentada que tindran per allà, eh? Però en tot cas segur que això també és un dinamisme econòmic important per molta bona part del país.
4: És que el Ferran diu que està cansat de l'eclipsi, jo ho entenc, perquè és veritat que portem molts dies, de fet l'any passat ja aquí al Via Lliure vam mencionar que faltava un any per l'eclipsi i que entre d'altres zones d'hotels al sud del país ja estaven plenes ara fa un any, per tant avui en dia ja està tot ple, que ningú intenti buscar lloc al sud del país per dormir perquè la cosa és complicada, però deia perquè avui ho encararem més a nivell de seguretat i mobilitat, perquè es preveu que pot ser una cosa complicada, ho deia el Marc, que podria complicar-se això, a nivell de mobilitat i a nivell de seguretat, i ja veurem si és una benedicció o no pel sud del país. De seguida anirem també cap a algun lloc de la demarcació de Tarragona, on l'Esteve Giral està ronda per començar a veure que ja hi ha gent esperant el moment de l'eclipsi, fent nit i fent el que calgui. Ara de seguida hi anirem, però, Laura, n'hem parlat durant l'informatiu que una de les claus que podem donar mil voltes als hotels, a la seguretat, a la mobilitat, a les ulleres i tot plegat, però si hi ha núvols, tot això...
6: Espectacles
4: en Benorris. Laura, la gran pregunta del milió, queden 3 dies, ho sabem, però com pinta? Veurem o no veurem bé l'eclipsi?
7: Hi ha llocs on sí que es veurà bé, sobretot cap a Ponent, el Pla de Llei de les Garrigues, és on hi haurà les millors condicions. Sí que és veritat que també és un dels llocs on durarà menys, 23-25 segons. Llavors, cap al Camp de Tarragona, al Camp, la Conca de Barberà, també. El que passa que s'esperen alguns núvols baixos, sobretot cap a aquella hora que puguin començar a entrar cap a les 8 de la nit. Llavors sí que seria un moment en el que no tocaria, però clar, de moment sembla que passarà, però allà sí que durarà una mica més, ja 40 segons, un minut. A la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre també s'esperen de moments condicions favorables i allà també durarà 1,24. I allà on durarà més, que és el Baix Ebre, el Montsià, les Terres de l'Ebre, és on s'esperen més nuvolades. Per tant,
4: haurem de veure, no?, si aquestes nuvolades es formen en el moment clau de l'eclipsi que podrien complicar la visió, evidentment.
7: Sí.
4: Perquè si hi ha núvols, ens anem-lo d'oblidar o veurem alguna cosa?
7: Es veurà que es fa fosc, es veurà el moment de l'eclipsi, sí que no es veurà amb tanta claretat les estrelles que es puguin veure quan la lluna, tapi completament el sol, i no es veurà tan bé la corona solar, que jo crec que és el que serà més espectacular d'observar, que serà just l'únic moment en el que es poden treure les ulleres, només en el moment de la totalitat.
4: Això és important, eh? Sí. Només en el moment de la totalitat es podran treure les ulleres.
7: Però s'ha de tenir molt en compte que s'ha de fer mirant cap avall, poc a poc, no fer així ràpid, perquè si no et pots fer mal a la vista igualment.
4: Ara això ho preguntarem a l'Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil, que ens donarà també consells en aquest sentit. Però deies que en el moment de la totalitat, si es fa bé, si és en un bon lloc, podem veure fins i tot les estrelles, a 8:45 del vespre.
7: Sí, es pot veure molt bé, perquè és molt brillant, es podrà veure Venus. També,
4: imagina't.
7: Perquè serà molt brillant allà al costat.
4: Això a 8:45, que és el moment de l'eclipsi.
7: Sí, exacte. I també es podran veure altres estrelles. També s'ha de tenir en compte que aquell dia ja, tirant cap a la nit, és el dia màxim de les Perseids.
4: Mira, aprofito per preguntar-te, avui és Sant Llorenç, no, mentida, demà és Sant Llorenç, aquesta és la nit de Sant Llorenç, exacte, del 9 al 10 d'agost. En principi, els Perseids és el moment també que s'haurien de veure la nit de Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç,
7: sí.
4: Però dius que no és ben bé avui la nit que es veuran millor.
7: No, és la nit de l'activitat màxima, és la nit del 12 al 13 d'agost.
4: D'acord.
7: A més, hi haurà lluna nova, per tant, s'haurien de poder veure perfecte. Llavors, si les condicions del cel també acompanyen, serà un dia de molts espectacles.
4: Pels que us agrada l'univers i
7: exacte,
4: el cel, realment és un dia perfecte per fer la tarda, fer el moment de l'eclipsi i fer el post, no, la nit, amb aquestes, amb aquestes llàgrimes de Sant Llorenç. És que aquí a la taula veig que no hi ha gaire expectació per aquests temes, però
6: la pluja d'estel sí, cada any, no? Un moment o altre treus el cap a la... surts al balcó, surts a la terrat a veure-ho, però...
4: La meva esperança ara mateix és la Magda Bandera. Magda, bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia.
4: Ara sí.
8: No sé com em sentiu.
4: Bé. A tu t'interessa el moment de l'eclipsi? Realment en tens ganes? O ets com el Marc i el Ferran que, bueno, sense més, que el veuran, però que tampoc no l'esperen amb candeletes?
8: Sí que en tinc ganes, però no estic embogida. I el que sí, sempre he anat a buscar les llàgrimes de Sant Llorenç, són una cosa que si puc, no me les perdo mai.
4: Això, i per tant, les llàgrimes de Sant Llorenç sí, que les has detectat?
8: Sí, però també aniré a veure l'eclipsi. Ahir vaig estar buscant localitzacions òptimes on pensem que no hi haurà massa gent per evitar la gentada que hi haurà més al sud.
4: Clar.
8: Però sí, anirem a veure-la.
4: Això
8: és... Després aquesta cosa és la típica que dius, passo, i després dius, hòstia, mira que vaig estar tonta, que no vaig
4: ja
8: anar-hi.
6: La Magda ja té ulleres, veig, això sí. No?
4: Tu tens ulleres o no?
8: Sí, me les han regalat.
4: Molt bé. Perdoneu, que estic enviant un missatge. No, enviava un missatge a l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, com esteu?
4: On pares tu ara mateix? Al sud del país, com és habitual, però on pares?
9: Sí, sóc al sud del país. De fet, estic al Baix Camp i sóc en una zona... Mira, ara mateix amb vistes a la Mussara, us faig una mica d'enveja.
4: Ja veus.
9: O enveja a qui li agradi l'entorn natural, que això també depèn molt de cada persona, en un espai, per exemple, de la Mussara, on segurament, segur, d'aquí un parell de dies hi haurà molta gent que pujarà per gaudir de l'eclipsi. Estem en un espai privilegiat, en un entorn natural òptim, però que és d'aquests espais, ja n'anirem, no?, anirem desgranant, però és d'aquests espais on les autoritats, on el govern de la Generalitat ha intentat que no s'hi acumulin moltes persones, que no hi hagi molta massificació, que sigui, pues, mira, si giro cap i miro cap a mar, doncs que sigui cap a Cambrils, cap a Salou, cap a Tarragona, no?, cap a tota la franja de la costa, el litoral abrenc també, doncs que allà sí que s'hi acumuli molta gent, perquè són espais on es pot, no?, absorbir una quantitat de gent més gran.
4: Ara et preguntaré per alguns detalls, treballs per alguns llocs, però abans de parlar amb la Imma Soler, ràpidament, has detectat que hi ha gent que ha vingut expressament, això, avui diumenge, quan l'eclipsi és dimecres, que ja comença a estar instal·lada per veure l'eclipsi?
9: Fins ara aquest fenomen, de manera massiva, no s'ha detectat.
4: D'acord.
9: De fet, ahir explicaven des del Servei Català de Trànsit que no hi ha grans fluxes de moviment de cotxes anant cap al sud del país. Fins ara no ha passat, però compte que el compte enrere està a punt de... No? Estem a punt d'engegar el compte enrere, allò del FOMO ho explicàvem també al llarg d'aquesta setmana, això que ara explicàveu a la taula, no? De dir, jo fins ara n'he passat, però ara començo a tenir la sensació que si m'ho perdo seré un passerell. Doncs això, i ara, no? I ara tindrem temps de parlar-ne, si vols, això és el que genera més preocupació, perquè això és el que pot generar grans moviments de persones de dilluns a dimarts i sobretot de dimarts allà a l'hora de l'eclipsi.
4: I ara torno amb tu, Esteve, però així li preguntaré també a l'Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
4: Primera pregunta, des de Protecció Civil està tot a punt realment per un dia com el dimecres, que serà un dia complicat també a nivell de mobilitat i de seguretat al voltant de l'eclipsi?
10: Sí, sí, tot a punt, perquè ja portem molts mesos treballant amb aquest dispositiu i ara, si em permets, a mi fins i tot em comença a fer il·lusió ja també veure'l i viure aquest dia.
4: Ara pensava, però, que potser us tocarà treballar.
10: Sí, ja. Exacte. Nosaltres estarem en el centre d'emergències, en el CECAT a Reus, com que és a Reus, justament, segurament el podrem veure des d'allà.
4: Perfecte.
10: Per això anirem seguint tot l'esdeveniment, la mobilitat de la gent, on estarà tothom... Bueno, doncs continuarem amb aquest tema de seguretat i, com us dic, allà en el CECAT doncs estarem molta gent, estarem nosaltres de Protecció Civil, però també hi haurà Mossos, Servei Català de Trànsit, agents rurals... Estarem en contacte amb els ajuntaments, amb policies locals, etcètera. Vull dir que hi ha un dispositiu potent muntat.
4: Comencem per mobilitat, senyora Soler. Teniu calculats quantes persones, quants cotxes del segon terç del país cap amunt baixaran cap al sud del país? Hi ha un càlcul o és molt difícil de calcular una cosa com aquesta, que no té gaires precedents?
10: Clar, exacte, és el que estàs dient. És que no té precedents que puguem assimilar-ho, no? Sabem, entenem que sí, que hi haurà mobilitat, que segurament aquesta mobilitat es concentrarà en les vies principals de les zones del sud, sobretot la P7, i per aquest motiu el que preveiem és que aquesta mobilitat doncs, es pugui diversificar, no? Per això demanem a tothom que s'informi molt bé de com és l'itinerari que volen fer, a on volen anar, i sobretot també veure vies alternatives, no? Per exemple, doncs, no tothom passar per la P7, sinó que si es pot fer per altres vies, la C25, la 2, depèn de on te vulguem anar i per on anem, doncs busquem aquestes alternatives, I també pensem en una cosa, es veu des de molts llocs del territori, Vull dir que no cal que anem tots amb un mateix punt, no sé si explicar-me. A la vora de casa segurament també ho podrem veure. Llavors, doncs, per aquest motiu busquem llocs propers. Si no tenim un itinerari ja preparat i planificat, doncs busquem aquests espais propers amb què podrem també veure-ho.
4: Per tant, la recomanació és la mínima mobilitat? Estan demanant els catalans la mínima mobilitat?
10: Sobretot la mobilitat que sigui planificada, que sapiguem on anem, que ens informem bé de quin és el camí i què és el que hem de fer. El que demanem és que no sigui aquesta mobilitat improvisada, que no sabem per on hem de passar, que a més anem tard, anem amb presses, ens parem a qualsevol lloc. No, això sobretot no. No ens parem a les vies a la vora del moment de l'eclipsi quan veiem que allà podem ocasionar un accident. Anem amb compte també d'on ens aturem si anem a alguna zona d'espai natural. Hi ha risc d'incendi forestal en aquests moments molt elevat. Per tant, no tallem camins, no ens posem al mig d'on pot ser possible que hagin de passar els bombers. Anem amb compte amb tot això.
4: Quines són les zones o els punts que més els preocupen justament per incendi, però també per aglomeracions de carreteres i després també de punts d'observació durant l'eclipsi de dimecres?
10: Jo crec que totes les administracions, ajuntaments sobretot, estan molt implicats en aquest tema, s'ha estat mirant molt bé quines eren les zones més recomanables, quines eren els aforaments que es podien acceptar. El que demanem també molt és que tothom obeeixi molt o estigui molt al cas del que diguin les autoritats. Si algun lloc doncs, està molt ple de gent o, per exemple, no es pot acceptar que hi hagin que entrin més vehicles o que entrin més persones, doncs obeïm aquestes indicacions que ens facin que són per la nostra seguretat. I nosaltres mateixos també, Nosaltres de Protecció Civil sempre diem no et posis en un lloc en el que penses que si passa alguna cosa et serà difícil de marxar. Això és ja tenir sentit comú. Llavors, apliquem-lo aquests dies. I sobretot també, una cosa que ens preocupa molt és aquestes zones que seran molt boniques de veure-ho, segurament, en els espais naturals, però anem amb compte. És un moment complicat, estem en ple estiu, fa molta calor, la massa hídrica està molt, molt castigada. anem amb compte, no ens posem a qualsevol lloc, no deixem deixalles, respectem el medi natural, respectem la fauna i la flora, no ens posem pel mig. Si anem, per exemple, amb animals de companyia, portem-los lligats, pensem que pot haver-hi més gent que voldrà veure com nosaltres, utilitzem els llocs que estiguin previstos d'aparcament, això que us deia abans, no deixem el vehicle a qualsevol lloc, tot això també és molt important.
4: Sobre la visió directament, que potser no és tant del seu negociat, però una mica sí, el moment de la visió, que ara ens deia la Laura, que important, eh? Sempre les ulleres. Primer, estan detectant que s'estan esgotant les ulleres d'aquestes homologades per observar l'eclipsi?
10: Molta gent les està, bueno, li interessa evidentment veure'l i per tant ho hem de fer amb seguretat, sí. I per aquest motiu tothom està buscant aquestes ulleres. Se n'han fet moltíssimes, se n'han repartit per molts llocs. Jo demano a tothom que en busquin, perquè segur que en trobaran en algun lloc. Hi ha molts organismes, moltes institucions que n'han fet i les estan repartint, molts ajuntaments que també els reparteixen, i per aquest motiu jo crec que també que n'hi haurà moltes, eh?
4: Perdoni,
10: podem trobar-les.
4: No, és una pregunta pràctica, sí. Disculpi. Com sabem que són homologades? Com sabem que són bones per mirar l'eclipsi? Sí.
10: Hem de buscar que estiguin homologades, que estiguin certificades, i si tenim dubtes, busquem aquell número que posi les ulleres, busquem el que ens indica a través de qualsevol pàgina. Hi ha moltíssimes pàgines d'internet que en aquest moment s'estan donant informació. Hi ha la pàgina, per exemple, d'eclipsi.cat del Govern de la Generalitat, que també dona informació sobre això, i en aquí podem consultar-ho bé.
4: Sobre un altre dels riscos que també pugui haver-hi durant l'eclipsi i que pot preocupar des de Protecció Civil, les comunicacions, no sé si preveuen que puguin col·lapsar justament en llocs on hi hagi molta gent, que puguin haver-hi aglomeracions. Els preocupa? Tenen alguna cosa prevista en aquest sentit?
10: Sí, aquest tema que comentes és així. Quan tenim una zona on hi ha molta gent alhora utilitzant el telèfon i sobretot passant arxius, enviant-nos fotos, enviant-nos arxius, és quan més es pot apretar, estressar el sistema de telecomunicacions. No s'esperen incidències importants. Nosaltres des del CECAT també estem en contacte amb la Secretaria de Telecomunicacions, amb els operadors de telefonia, i ho seguirem. No esperem incidències importants, però pensem que, per exemple, en algun punt on puntualment hi hagi molta gent, doncs, com diem, enviant aquests arxius, doncs pot haver-hi algun punt on hi hagi més dificultats. Per aquest cas, doncs, què podem fer? Intentar enviar tots aquests arxius una miqueta més tard o una altra hora per no col·lapsar en aquell moment. Això seria el bo que poguéssim fer entre tots. I està el cas, sobretot, perquè el problema pot ser que algú en aquells moments vulgui trucar al 112 i la línia estigui ocupada, no? Doncs deixem aquest moment, doncs, per possibles situacions d'urgència que hi hagin, i les fotografies, els arxius, les dels vídeos, doncs si els podem enviar més tard, doncs molt millor.
4: És a dir, és una mica l'efecte de nit de Cap d'Any, no? Que en el moment de Cap d'Any tothom envia les fotografies o tothom envia el missatge de felicitació. En el cas de l'eclipsi pot passar el mateix, la recomanació és abans o després.
10: Exacte, perquè per el que fa a la tecnicitat del sistema, nosaltres ja portem tot aquest any parlant tant amb telecomunicacions com també amb energia, i no hi veuen que l'eclipsi en si generi una dificultat. Vull dir que tècnicament no és aquest el problema, sinó que serà això, serà l'acumulació de persones en un mateix punt.
4: Sí, m'ho permet, una pregunta del Marc Martínez Amat.
11: Sí, bon dia. M'he quedat amb una cosa que deia abans. Jo pensava, una mica en broma fins i tot, no?, que hi haurà tanta saturació de gent que s'anirà al sud que probablement es veurà molt bé des de l'AP7, perquè hi haurà molta gent que, intentant buscar un lloc, encara estarà a la carretera en el moment de l'eclipsi. Però he entès pel que deia que pot ser fins i tot perillós això. No sé si temen que hi hagi molta gent que en el moment de l'eclipsi s'aturi al voral de l'autopista mateix, o que estiguin en una cua i parin, i què faran per prevenir-ho més enllà de llançar aquests missatges de precaució?
10: Sí, doncs això que comentes és una de les coses que estem en aquest dispositiu valorant, eh? Sobretot el que es fa és aquesta ajuda, aquesta intentar que la mobilitat, la fluïdesa del trànsit sigui el millor possible, i després també des del Servei Català de Trànsit i des de Mossos d'Esquadra estan fent tot un dispositiu que aniran passant per les zones aquestes que poden estar més estressades, doncs per veure com està funcionant, com està anant la fluïdesa del trànsit, i sobretot el que demanem és això: no t'aturis a qualsevol lloc en un moment donat si no saps que ho fas amb seguretat. Per què? Doncs perquè pot influir perquè hi hagi un accident. Això és el que hem de vigilar. Què podem demanar per això? Doncs que la gent sigui prudent, sobretot que surtin amb temps, que pensin cap a on s'han de dirigir, el que necessiten per arribar allà, si veuen que no poden arribar-hi pel que sigui, doncs que busquin alternatives, i aquesta planificació del viatge aquest dia. Que a més, si em permeteu, és un dia que segurament, ara parleu dels núvols, jo també penso molt en la calor, és un dia que podem tenir també molta calor en aquesta zona, i per tant anem també preparats. hidratem-nos, portem aigua, anem també preparats per aquesta situació aquest dia de l'eclipsi.
4: De fet, Laura, aquí a la taula, les temperatures deies abans que de cara a principis de setmana podrien pujar i, per tant, dimecres podrien ser altes, eh?
7: Sí, sí, la calor serà un dels fets importants també a tenir en compte perquè farà bastanta calor, les temperatures segueixen molt per sobre de la mitjana climàtica del que s'esperaria a aquesta època de l'any. O sigui, això és important, tenir hidratació, agafar aigües i tenir molt en compte la calor.
4: Senyora Soler, clar, a més, entenc que també són persones que si estan hores esperant prèviament a l'eclipsi per estar a un bon lloc, per veure l'observació des d'un lloc que els hi agradi, també això, recalcar que durant tota la tarda farà molta calor i que, per tant, cal estar-ne pendents.
10: Exacte, exacte. El que diem, portem crema per protegir-nos del sol, barrets, alguna cosa que ens ajudi també si hem d'estar a l'exterior, i sobretot també hidratem-nos, portem aigua i estiguem preparats també per aquesta situació que, com estem veient aquest estiu, malauradament doncs estem tenint molts moments de calor elevada.
4: Per acabar, l'Esteve Giral, des de Tarragona, des del Baix Camp, més ben dit, que li vol fer una pregunta, senyora Soler.
9: Sí, jo deia, volia preguntar-li un parell de qüestions. Entenc que l'AP7 a hores d'ara segurament és dels punts que més preocupa perquè és una infraestructura crítica i ja molt tensionada per si, que a la tarda de l'eclipsi jo me l'imagino molt i molt plena. No sé si s'han arribat a plantejar de poder tallar alguna de les sortides al sud del país, és a dir, doncs aquí no es pot sortir, per mirar de redirigir aquests fluxes, aquesta una. I la segona, estem detectant que hi ha moltíssima gent que vol seguir l'eclipsi des del mar, que no hi ha embarcacions ja de lloguer disponibles, que les platges estaran molt plenes. No sé si des d'un punt de vista de costa i per la part que em toca a mi de Costa Daurada també i Costa de l'Ebre, si aquí tenen algun dispositiu també especial per prevenir possibles aglomeracions també a la línia del litoral.
10: Sí, és el que comentàvem abans, eh? Pel que fa a la P7, doncs, per exemple, hi ha restriccions pel que fa a la circulació de vehicles pesants, tot això ja s'està preparant també. Si hi hagués aquesta necessitat, Mossos d'Esquadra ens comentava que tenen un dispositiu de més de 700 efectius per gestionar tota aquesta situació de seguretat i també de trànsit. Per tant, si calgués alguna mesura d'aquest tipus, com ara comentaves, doncs, al llarg de l'esdeveniment es anirà veient i es anirà aplicant tot allò que calgui. Per això diem, sobretot ho veiem molt a les autoritats, si ens donen alguna instrucció mentre estem desplaçant-nos o quan arribem en algun punt, sobretot pensem que és per la nostra seguretat i obeïm aquestes instruccions que ens puguin donar tant pel que fa trànsit com també pel que fa als espais. Pensem que hi ha molts espais que poden estar molt estressats, poden tenir uns aforaments que siguin excessius i, per tant, doncs, que es demani alguna mobilitat de persones. Obeïm sobretot en aquestes instruccions que ens facin des dels ajuntaments, des de la policia, etc. I em preguntaves també, perdona, pel tema de platges, pel tema de mar.
4: L'observació des del mar, sí, deia l'Esteve.
10: Exacte, aquí també es demana molta prudència. Aviam, és una situació que no és l'habitual per nosaltres, estar al mar, com diem sempre, l'estiu recordem que també hi ha molts accidents, que també hi ha moltes persones que, malauradament, algunes perden la vida amb les activitats de bany, i també hi pensem, amb això. Vull dir, és un dia que la gent, potser, pot fer ús de la platja, pot fer ús del mar, i per tant hem de ser molt coherents i molt prudents amb la navegació i també amb les estades en les platges. Demanem prudència en aquests casos i hi haurà la vigilància, com a tots altres llocs que s'espera que hi hagi afluència de persones, doncs, evidentment, de la policia, dels Mossos d'Esquadra.
4: Aprofito i ara sí, disculpi, és l'última pregunta, ja sé que l'haig d'alliberar, perquè justament parlant de possibles ofegaments, hem conegut també les últimes hores que hi ha hagut alguns dels ofegaments a la costa catalana. No sé si està sent un any o un estiu especialment crític, les dades més o menys són similars a les de l'any passat en aquestes mateixes dates. Tem un excés de confiança per part dels banyistes? Quina és l'anàlisi que en fa?
10: Hem de veure-ho i valorar-ho, perquè sí que aquest any estem tenint un dels anys amb els números elevats d'afectació per lo que fa a morts a les platges i també a les activitats de bany, a piscines i a zones interiors. També portem un estiu molt, molt, molt càlid. Hem tingut molta calor aquest any, per tant, també és un ús que es fa molt freqüent. No és un estiu que haguem tingut masses moments de problema per l'estat de la mar, per un atge molt alterat. I el que sí que estem veient és que aquesta afectació és en moments de bany que fins i tot hi ha banderes verdes, no? I per aquest motiu, doncs, el que demanem és sobretot aquesta prudència. La vigilància en la canalla, vigilància en els nens, sobretot en l'aigua, i també les persones grans que es mirin de banyar en zones que estiguin vigilades, que si pot ser vagin acompanyats, perquè així, evidentment, si tenen alguna incidència, es troben malament, els hi passa alguna cosa mentre estan a l'aigua, doncs algú els pot assistir.
4: 35 ofegaments mortals a Catalunya, 21 en platges i 11 en piscines, 8 també en aigües interiors. Sots directora de Protecció Civil, Imma Soler, moltes gràcies.
10: Em permeteu només un segon, una cosa només? És que heu parlat del tema de les ulleres i és una cosa que ens preocupa
4: sí,
10: molt,
4: senyora, sí.
10: Perquè els companys de salut ens ho diuen. Jo no ho conec, no sóc experta en aquest tema i, per tant, jo el que faré serà posar-me les ulleres quan miri cap al sol. Per mirar directament cap al sol s'ha de portar sempre les ulleres posades. Jo comentem que quan hi ha només el moment que és total, jo no ho conec gaire, per tant, jo me les deixaré posades i el que miraré serà al voltant, quan miri pel voltant sí que me les trauré, però quan miri directament al sol a mi em fa patir i jo personalment les portaré posades tota l'estona.
4: Doncs és un bon consell, prudència també, sobretot en les zones on es vegi bé aquest eclipsi, que si l'observem al sol, sempre amb aquestes ulleres homologades que ara ens comentava abans la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Gràcies, senyora Soler, bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Molt bé. Esteve, ara ho deia la sotsdirectora, però començarà a venir moviment això per a les properes hores a nivell de trànsit, que tu també ho apuntaves, l'AP7 al sud del país està especialment tensionada.
9: Sí, preocupa molt aquesta infraestructura. Veurem què és el que passa, ho dèieu també abans a la taula i ho hem anat explicant. No hi ha precedents en un país o en una zona d'Europa com la que viurem aquest eclipsi. Sí que ho vam viure el que passava als Estats Units, però allà les xifres totes són molt més macro i també la manera de funcionar de la societat americana és diferent. Per tant, jo crec que hi ha un punt també, pels que ens dediquem a observar i explicar, que serà molt interessant veure si realment la gent al final, com ara explicàvem, recordo ara fa 2 anys, quan vam començar a parlar d'aquest eclipsi, que hem donat molt de tabarra, ja
4: sí.
9: Ho sé, dèiem...
4: El Ferran.
9: No? Hem donat molt de tabarra, en soc conscient. Però fa 2 anys ja explicàvem que es preveien moviments de desenes de milers i fins i tot de centenars de milers de persones cap al sud. Això no ho sap ningú, veurem què és el que acaba passant. Sí que podem explicar que hem parlat, doncs, lògicament, no?, amb sector turístic, amb el món de la navegació, amb els ajuntaments, i allà on s'ofereixen activitats vinculades amb l'eclipsi, el sold out és ja una realitat, haurien omplert 3-4 vegades, 5-10 vegades de capacitats, per tant, hi ha interès. Veurem què és el que acaba passant. Veurem també, i ho deia molt bé la Imma Soler, responsable de Protecció Civil, veurem quin és el comportament de la gent, el grau de civisme de la gent, veurem si es respecta, per exemple, el tancament als espais naturals, que crec que és un dels punts que haurem d'estar molt atents, si la gent realment respecta que, per exemple, els ports, el Parc Natural del Montsant, estan tancats a l'accés rodat. Això vol dir que si un, doncs, se les empesca, també pot acabar campant, per tant, crida també aquí, des d'aquí, per la part que ens toca el punt aquest de civisme, perquè la setmana que ve seguiran pujant les temperatures i ja sabem el que ha passat amb els incendis al llarg d'aquest estiu. Vaja, jo tinc una doble sensació, Arnau, que és d'una banda de ganes de veure-ho i de viure-ho, de ganes de veure-ho, de viure-ho i d'explicar-ho, i també un punt de curiositat i d'incertesa de veure si realment la gent començarà a baixar cap al sud del país o s'imposarà allò de dir, no m'atabalis, jo ho miro tranquil·lament des de casa, encara que no hi hagi la totalitat, perquè recordem-ho, el que oferim al sud, en aquest cas, aquest eclipsi que ha premiat, diguéssim, la perifèria i ha castigat una mica les centralitats, em feia broma un especialista en eclipsis que deia aquest eclipsi ha castigat a Barcelona, per exemple, i a Madrid. Doncs veurem aquest plus que et dona de veure-ho del tot, és a dir, que veus l'eclipsi total, és a dir, veus el sol cobert del tot per la lluna, en el cas de Tarragona, vora 60 segons, en el cas més de les zones de les Terres de l'Ebre, de vora 90 segons, per tant, un minut i mig de glòria, per dir-ho d'alguna manera. Veurem si això és prou com perquè la gent es bellugui, es mogui, envaeixi espais. Sí que és veritat que hi ha molt turisme d'eclipsi, però aquest segurament no és de les grans xifres. Hi ha un altre factor, per tancar-ho, que és que estem a 12 d'agost, que la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, Costa Catalana, ja estaria planíssima a vessar. Per tant, en aquest sentit, s'hi sumarà gent, però no molta més gent de la que ja hi ha en aquestes èpoques de l'any.
4: Ràpidament, per tancar, Esteve, ara pensava, perquè el Marc ja ho apuntava abans, si això és un premi o no és un premi pel sud del país, i entén-me, no sé si has detectat, tu que parles molt amb alcaldes, amb autoritats del sud, que realment els preocupa no saber, perquè l'Imma Soler ho reconeixia, no saber ben bé el grau de la tragèdia, la magnitud de la tragèdia, i enteneu-me, la quantitat de persones que vindran, la quantitat de cotxes que vindran, no sé si ho afronten els alcaldes i les autoritats del sud amb certa temor.
9: aquí jo crec que hi ha una doble sensació, un doble sentiment pel que he pogut anar parlant. D'una banda, les zones urbanes jo crec que és més la sensació de festa, perquè tens més infraestructura, perquè tens més places d'aparcament, perquè les ciutats estan més preparades per rebre gent, perquè això passa en diferents moments de l'any, no? Tarragona, per exemple, quan hi ha el Carnaval, 30.000, 40.000 persones hi arriben. Clar. I altres ciutats del país, com Reus, quan viu grans esdeveniments públics, doncs estan més acostumats, més avesats. I tenen més infraestructura. De fet, el govern de la Generalitat el que ha fet és dir hi ha llocs d'observació preferent i ha triat aquests llocs, sobretot en funció de la capacitat que tenen d'acollida. Per tant, aquí festa, on detecto molta més por i molt més temor, és aquests espais rurals, aquests espais allunyats de l'urbanitat, que aquí sí que hi ha molta menys capacitat d'acollir vehicles i de gent, i aquí són els que han demanat i han aixecat la mà des de fa molts dies dient tanqueu espais naturals. De fet, el tancament d'espais naturals ve de la mà dels alcaldes de les zones afectades perquè no volen que hi vagi més gent i volen poder controlar la situació. Jo crec que és aquesta dualitat. D'una banda, alegria i festa, per l'altra, compte que no se'ns en vagi això de les mans.
4: Doncs l'Estrella Giral, que ja ronda un cop més pel Baix Camp, en aquest cas, pel sud del país, i per un cop que el sud del país s'emporta el Premi Gros, doncs escolta, que també va bé que ho reivindiquem. Esteve, una abraçada, cuida't.
9: Una abraçada.
4: T'anirem escoltant, intueixo dilluns, dimarts, dimecres, quan faci falta, aquests dies parlant de l'eclipsi, no?
11: Esteve veurà l'eclipsi amb unes ulleres i amb un micro.
4: Exacte, exacte.
9: Sí, sí, que és una situació, Marc, curiosa de veure i de viure, i amb ganes també de fer-ho, i també ganes d'explicar a la gent que es protegeixin bé, que es posin les ulleres, però que no hi hagi tampoc un sentiment de por. És a dir, l'eclipsi hi ha un moment, quan sigui total, que un, i no vull aquí fer cap crida, lògicament això ho hem parlat amb responsables dels serveis d'oftalmologia dels hospitals. Hi ha un moment en què l'eclipsi és total, aquests pocs segons de totalitat, en què un es pot treure les ulleres i disfrutar de l'esdeveniment, però com que no hi haurà sol, no hi ha perill de prendre mal. Ara bé, a la mínima que torni a despuntar el sol, i un ho pot fer 10, 15, 20 segons abans, perquè pots controlar el temps, et tornes a posar les ulleres i tornes a disfrutar, que no fem tampoc aquell efecte de la por i de gent tancada a casa, perquè també jo sóc conscient que hi ha gent que pot tenir por, perquè és important, perquè poden ser lesions oculars molt greus.
4: Gràcies, Esteve. N'hem fet de tots colors, però aquesta no l'havíem fet, eh? Que vagi bé, una abraçada.
9: Una abraçada, salut.
4: Fins ara. No sé, aquí la taula, Magda, si ara ja teniu més ganes o continueu en el mateix punt. Magda.
12: Sí, sí que tinc. Jo en tinc, de ganes. La cosa és també, estava llegint un article que ha fet una professora de la Universitat de Salamanca, Conchilillo, que explicava més l'obsessió que tindrem per mirar tota l'estona el sol i per fer fotos. Però que és una experiència, gent que l'ha viscut, família meva d'Alemanya em deia, no?, que el moment que mires al teu voltant i veus com canvien els colors, és molt interessant, però a més els ocells, si tens la sort de ser-hi a prop, veus com de sobte callen. Mirar tot això, per una vegada, en comptes de mirar només la càmera, que hem de ser humils i no pensar que farem una superfoto, millor que les que tindrem per tot arreu, és intentar això, no? És que, a més, això, després envies unes fotos que és que... ara
4: que veus una bola de foc allà que no es veu res, no?
12: Clar, qui tingui una supercàmera, potser, si no se li crema, com deia abans també l'expert, no? Però que és molt interessant viure, o sigui, que sigui una experiència personal. I després hi havia una altra cosa de l'article aquest també que dic de la Conchilillo, recomanava de cara als infants, per tenir-los també entretinguts i que n'aprenguin, la NASA, per exemple, ha fet un vídeo on explica com es pot fabricar una càmera estenopeica, o sigui, com d'una manera molt senzilla i molt casolana, perquè puguin projectar i que sigui un mètode segur, no? O sigui que hi ha altres coses per fer una mica festa sense arriscar massa.
4: En tot cas, Magda, jo crec que podem aconseguir que per un cop a la vida els professionals ja faran les fotografies, nosaltres mirem una mica, com si anem a un concert, mirem una mica, no, l'espectacle. Ja per un cop a la vida jo crec que en serem capaços, no?
12: Jo crec que sí. I a més és que valdrà la pena l'experiència aquesta. A mi m'ha semblat que mai, bueno, mai no, però tanta informació sobre un fenomen com l'eclipsi no és normal. I hi ha lliçons, jo estava sentint a la Imma Soler, no?, i quan explicava, que és molt important i ho sabem, no?, aquests col·lapses que fem d'enviar arxius, com amb una bogeria, que no cal tampoc, i això ho hem d'aprendre. A banda de ja el que suposa, no?, de dades cap amunt i cap avall, és que realment és perillós. I el que després enviem, perquè mira quina foto m'han enviat a mi, veurem que no tenen la qualitat suficient. O sigui, si us plau, que tothom gaudeixi del moment el millor possible pensant en això, en què és únic, no en què ha de fer la gran instantània. Sí.
11: Sí. Home, i això que calen filtres també per les càmeres, ja em sembla que és portar-ho, no?, que segurament és veritat, però és com ja una nova línia de negoci, no? Ja no només els filtres per les ulleres o les ulleres per veure l'eclipsi, sinó uns filtres especials per les càmeres o pels mòbils.
6: També jo crec que també està bé un missatge per aquest, el que deia l'Esteve, el FOMO, no? La por de perdre't el moment.
4: Exacte.
6: Sí que deu ser un moment únic, que no tornem a viure un eclipsi total en el nostre territori, però també un que ja porta uns quants anys. Jo recordo l'anterior eclipsi de sol, també era, oh, això passarà un cop cada tant, o amb els de Lluna, o amb el cometa Halley, amb el que sigui. Sempre passen coses que dius, això no ho tornaré a veure mai més, però sempre en venen de noves, que potser són diferents, de fenòmens astronòmics, eh? Però vull dir que, bueno, doncs si algú es perd l'eclipsi aquesta setmana, doncs segurament en els propers anys tindrà l'ocasió de veure algun fenomen semblant.
4: Segur que sí. Quatre anuncis i de seguida tornem i parlem de Ceuta. Hem d'actualitzar la situació allà perquè continuen havent-hi moltíssimes persones vivint al carrer, malvivint-hi, i la situació sembla que encara no acaba d'arreglar-se, a més tenint en compte que aquesta tarda milers de persones manifestaran a Ceuta justament per demanar recursos, entre d'altres, al govern espanyol. Per cert, Laura Ballar, moltes gràcies, eh?
7: Moltes gràcies.
4: Ara tornem.
13: RAC 1. La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran.
14: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
13: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
14: Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat. Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
13: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
14: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
13: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't.
13: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: Dos quarts i mig d'11, més enllà de l'eclipsi, hi ha vida, i no sé si n'hi haurà molta després de això, fins a dimecres, perquè parlarem molt de l'eclipsi, però també hem d'estar molt pendents, i ho estem des de la setmana passada, aquí al Via Lliure i a RAC1 en general, de la situació i de la crisi humanitària a Ceuta. Avui, insistim, manifestació pels carrers de la ciutat autònoma espanyola, s'hi esperen entre 10.000 i 20.000 persones, justament per denunciar l'abandonament de l'Estat. És curiós o trist, perquè hi ha un ball de xifres, les autoritats de Ceuta denuncien que encara hi ha 10.000 persones que no han tornat al Marroc, tot i que és veritat que el govern espanyol parlava que pràcticament totes ja havien tornat. Hi ha aquests 1.300 menors registrats per les autoritats, i registrats vol dir que de moment estan cuidats, tot i que estan col·lapsats els centres, però que molts dels censos que fan els mateixos veïns diuen que són molts més. Per tant, situació complicada encara a Ceuta. Us pensàveu realment que una setmana després la situació estaria així, Marc, Ferran, després Magda?
6: Jo crec que el que va passar demostrava un estat que es va veure desbordat per una situació que sembla que no preveia, no?, que pogués produir-se, i per tant, diguem, encara està paint les conseqüències d'aquella situació. I aquí crec que, en certa manera, el problema és conjunt, és europeu. Vull dir, és un problema d'abast europeu. Crec que quan s'aborda aquesta qüestió s'ha d'obrir l'angle, i aquí Europa hauria de tenir també una política comuna al respecte, i hauria de ser una qüestió que gestionés de manera comunitària. Em sembla que costa molt, no?, arribar a convergir amb segons quins determinats temes. Amb temes econòmics ha estat relativament senzill, amb temes de seguretat sembla que costi més. I crec que aquesta és una qüestió sobre la qual Europa hauria de fer un pensament i dir, doncs, abordem la gestió de les fronteres de manera conjunta. I en comptes d'això, el que està passant, el que veiem, és un enfrontament entre diferents visions ideològiques oposades europees, com les de Pedro Sánchez i la de Meloni, no?
4: Aquesta diplomàcia internacional, no, aquests retrets en sí, forma de controls entre Espanya i Itàlia.
6: Sí, i que fins ara l'únic que s'ha fet és externalitzar la gestió de la migració, sigui en fórmules com la de Meloni, o sigui confiant que els estats fronterers siguin els que gestionin l'arribada o els fluxos de migració.
4: Ferran.
5: Sí. Ara s'ha convertit en una crisi per humanitària, i és veritat que preguntaves si fa una setmana era previsible que estiguéssim així. És veritat que les primeres notificacions, les primeres declaracions del ministre Marlaska pràcticament donava la situació per resolta, no?
4: Deia fins i tot els números, que sí, de les 60.000 persones que deien, en deien, recordo, 58.000 o 59.000 que hores després ja estaven tornant, segons dades del govern espanyol, tornant al Marroc.
5: Sí, sí, dissabte aquí parlaven de 50.000 persones, després van ser 52.000, però van dir 50.000 que han tornat, després vam saber que eren 60.000, després van ser 70.000. Clar, 70.000 és pràcticament la població de Ceuta, un altre cop, és a dir, és un estat i una situació, una comunitat autònoma, una ciutat autònoma absolutament desbordada per la situació. I després ara, perquè hi ha la qüestió dels menors, que és la qüestió més delicada humanitàriament, diríem, amb els temes d'immigració, perquè els menors necessiten protecció, és a dir, i necessiten protecció, i després necessiten aquest repartiment que sempre és tan polèmic entre les comunitats autònomes per veure qui se'n fa càrrec, no? Jo el que no acabo d'entendre d'això és el procediment, això és cosa meva, és ignorància meva, eh? Però clar, un menor és un menor, és a dir, a vegades els menors, aquí hi ha molta polèmica de com determines si té 16 anys, 18 anys, i veient les imatges de l'entrada dels marroquins a Ceuta, no semblaven menors. És a dir, hi ha vegades que quan arriben en pasteres o quan arriben en caiucos, o aquestes distincions que a vegades fem, sí que veus famílies, no? I aleshores entens el que és un menor no tutelat, i entens que són menors, són nens, o sigui, que són nens de 5 anys. Quan estàs parlant ja de joves de 16, 17, 18, que no saps exactament si cauen d'una banda o de l'altra, és quan es permeten tots aquests marges de demagògia en el repartiment que clar, és una mica que demostra la cruesa, diríem, del conflicte que estem tenint, perquè estem parlant de vides humanes, de gent desprotegida, i estem parlant de gent que necessita ser atesa, que no pot simplement tornar caminant al Marroc perquè és que simplement no hi ha una família que els esperi, no? I en aquesta recerca de les famílies crec que clar, el pas del temps és especialment cruel, no?
4: Magda.
12: Doncs coincideixo que no ens podíem imaginar el punt al qual seríem ara. Quan sentíem el company, l'Esteve, parlant de la capacitat per absorbir les persones que vindran a Tarragona, i tu també ho deies, no, Arnau, que potser 70.000 persones, a veure com... El cas de Tarragona eren 40.000, no? I bueno, suposo que es podria fer. Imaginem-nos això, en un lloc tancat, on s'està duplicant, com deia el Ferran, la població. Això diguéssim que és normal que trigués temps. El que passa que com que teníem aquell ball de xifres no podíem saber bé, no? El que sí que ahir estava parlant amb un company que és a Ceuta i em deia que podria haver molta més voluntat també per part de la ciutat autònoma. Hi ha espais, igual que s'habiliten a l'hospital militar, em sembla que és per fer la morgue, o s'habiliten alguns pavellons, que no hagi de caure tot a recaure a la població, que estan realment fent la feina que s'hauria de fer d'una manera més organitzada, no? La humanitària. Dissabte, Ferran, que jo vaig discutir una mica amb tu amb el tema de les menors, doncs això, que en aquell moment, és dir, no crear alerta, les teves previsions, diguéssim que sí que hi ha aquest problema, no? Hi ha moltes nenes que això no havia passat mai, i molta gent de la que s'ha quedat, o dels que potser ja hi eren, sí que són un perill, no? S'estan reportant casos de com s'ha d'anar amb compte, perquè a la nit totes aquestes nenes pel carrer, això sí que és un perill, ho seria en qualsevol lloc. Aleshores, estan passant coses que jo crec que sí que no estaven preparades o no han volgut estar preparades, perquè el que s'està veient també amb les comunitats autònomes del paper que abans explicaves, Arnau, és que no ho volen. És com dir, si ara ho habilito, aleshores segur que si dono cobertura les tindré sempre aquí, no? I aleshores no es volen fer coses que sí que es podrien per evitar aquestes situacions ara immediates. I després ha estat tota la part geopolítica, per dir-ho d'alguna manera, que aquí també li ha vingut molt bé a Pedro Sánchez la baralla amb Itàlia, perquè estem parlant molt d'aquesta cosa tan, en el fons, estúpida que és, no? Ara fer controls que en realitat no sé quin tipus de controls són, no? Perquè no en parlem tant de Ceuta, però la situació és que allà continuen amb por, ho continuen molt malament, i que estan amb aquesta angúnia de que si tornarà a passar alguna cosa no tan important, no tan massiva com la de l'altre dia, però el dia 15 d'agost no es sí. pot viure així, s'ha de plantar una mica cara ja al Marroc, perquè si no és que això serà recurrent.
4: Que la següent data, recordem, la posem nosaltres, però perquè corre la brama entre molts xats aquests multitudinaris de la part del Marroc, que podria ser la següent data, dissabte que ve, de tornar a intentar que milers de persones tornessin a intentar creuar la frontera de Ceuta. Deies, Ferran.
5: Sí, m'interessa aquesta part geopolítica, per dir-ho així, aquest enfrontament amb Meloni, que és un enfrontament ideològic, partidista, per dir-ho així.
4: Sobre això, perdó, un moment, molt, molt breu. Recordem les dades, eh? Espanya ha tornat a reactivar els controls dels viatgers que arriben des d'Itàlia i les dades d'ahir són 70 vols que van arribar d'Itàlia a Barcelona, només dos controls que van acabar-se fent d'aquests avions. Perquè també tinguem clar la magnitud d'aquests controls que a vegades s'anuncien i a la pràctica són ridículs, diria jo, o com a mínim poc útils.
5: Clar, aquesta és la idea, que és purament propagandístic, i és purament propagandístic per, lògicament, per guanyar vots i per, d'alguna manera, marcar el discurs. Pedro Sánchez fa molt temps que s'erigeix com l'únic defensor de les polítiques d'esquerres a Europa, pràcticament, no? És el que és partidari de l'acolliment, és el que ha fet les regularitzacions massives, etc etc, i s'ha enfrontat a Donald Trump per pressupostos de defensa, és a dir, té un perfil clarament, busca marcar un perfil clarament d'esquerres, però a la vegada aquesta confrontació, aquí hi ha dues coses. La primera és, a l'inici de la crisi no va ser només amb Meloni. És a dir, va ser en Finlàndia, va ser en Dinamarca, va ser fins i tot amb els seus aliats més propers, per dir-ho així. França i Alemanya van fer declaracions dient que potser s'hauria de controlar una mica el tipus de viatgers que entraven d'Espanya. Després, lògicament, això no va anar més, perquè entenen que els viatgers que entren d'Espanya no són els que han arribat a Ceuta, és a dir, que no és un problema d'immigració. I després hi ha una altra cosa, que és que, a part d'aquestes aparents lluites, hi ha un acord creixent en ser molt més restrictius amb la immigració a tota Europa, perquè, un altre cop, és perquè en els últims anys s'ha vist realment el cost de la immigració massiva a Europa. Hi ha molts votants molt descontents amb aquesta qüestió, sabem que això alimenta alguns discursos i alguns partits, però és que, a més, en els últims anys, Europa ja ha fet una política d'immigració molt restrictiva. És a dir, han reduït, en els últims 3 anys, crec que és, no tinc les xifres aquí perquè no les recordo, les estava mirant abans, però crec que s'han reduït gairebé a la meitat els immigrants il·legals que han entrat a Europa. I després, Pedro Sánchez, recordo quan Pedro Sánchez va arribar al poder, que va anar a la frontera, no? Van anar ministres de Podemos a la frontera de Ceuta a plorar davant de les valles, i el que ha fet Pedro Sánchez és crear unes valles molt més altes, molt més sofisticades, molt més ben vigilades, amb l'ajuda del Marroc, més altes que les que ha posat Donald Trump, més altes que les que va instaurar Víctor Orbán, ha reduït els exiliats, per dir-ho així, ha reduït l'asil polític a la meitat. Les peticions d'asil polític s'aprovaven un 35%, crec que recordar que era, ara s'aproven un 12%, amb Pedro Sánchez, que és el mateix Pedro Sánchez que fa el discurs, diríem, no de fronteres obertes, perquè fa el discurs ambigu. I aquesta és la gràcia, és a dir, és un discurs perfectament hipòcrita, perquè hi ha un consens de base que està anant en la direcció contrària de Pedro Sánchez.
11: Jo crec que aquestes dades que Arnau deies posen de manifest que la picabaralla de Meloni amb Sánchez acaba sent de pati d'escola. Vull dir que és ben bé per marcar el terreny ideològic de cadascú. La Magda deia que li interessa a Pedro Sánchez perquè es parla menys de Ceuta, però també segurament li interessa a Giorgia Meloni perquè d'aquesta manera es parla, a l'hora de projectar-la internacionalment, es parla menys dels seus conflictes amb Donald Trump, no? Que la deixen en una certa evidència, sí. I es parla més doncs, d'ella com a dona forta respecte a Espanya, en aquest cas. No? Però, deies, jo crec que si hi ha menys immigració, la tendència històrica dels últims anys ha estat que hi hagi hagi minvat l'entrada d'immigrants, no es deu només o sobretot a les tanques més altes, sinó també a aquesta política d'externalització que responsabilitza el Marroc, no? Els hi dona, en certa manera, la gestió dels fluxes, no? Els diu, controla tu aquests fluxes d'entrada. I això, alhora, és una feblesa, perquè dona una posició de poder al Marroc respecte a Espanya a l'hora doncs, de gestionar aquesta aixeta, no? Per tant, crec que aquí cal tenir en compte aquest punt feble que té. I aleshores, això, la diplomàcia amb el Marroc condiciona el flux d'entrada d'immigrants. I crec que la qüestió dels infants és una qüestió que, per temes d'ètica, jo diria fins i tot d'ètica política, no hauria de ser objecte de conflicte polític com ho està sent amb les comunitats on el PP hi té capacitat de govern, perquè és una irresponsabilitat en la gestió de les competències autonòmiques.
4: De fet, és la següent pantalla. la revocació d'aquests menors i el gran problema polític que hi haurà amb els governs de PP i Vox.
11: Clar, però jo crec que a l'hora de jugar amb això, per dir-ho així, marcar perfil polític amb això, com estan fent les comunitats en què governa Vox, és una manera de mal gestionar competències autonòmiques. I al final la conclusió d'això, el subtext, és que no hi ha una bona gestió de l'Espanya autonòmica, de les autonomies. Perquè si cadascuna pot tancar les seves portes als immigrants, als menors, doncs això el que posa és posa l'Estat en un cul de sac, perquè ve de gestionar, no? Què passa amb l'acollida d'aquests menors, que com explicaves, Ferran, doncs necessiten un acompanyament.
4: Magda, ràpidament, per tancar ja.
12: Sí, jo crec que no es pot dir que Pedro Sánchez fa política de fronteres obertes. Això sí que no ho ha fet. Marlaska sempre això ho ha marcat molt. Ens hem de recordar el que va passar a Melilla. El que ha fet és una regularització per la gent que ja portava temps a Espanya. És molt diferent. Sempre ha estat marcant. Ara, una altra cosa, el que no podem fer tampoc és com criticar si posa les tanques molt, molt més altes i alhora... diem que venen massa i que no fa res, no? Que això, amb Obama, amb Biden va passar exactament igual. Els que tenien els discursos com més progres o més oberts o més humanitaris, perquè no feien res de fronteres obertes, després posaven com a moltes més restriccions, no? Jo crec que és un joc que és complicat, aquest equilibri, però fronteres obertes no n'ha dit mai, menys amb Marlaska al front del Ministeri.
5: No, bueno, no sé. Però el que volia dir és que amb això dels menors i amb això que ara apuntava el Marc, de que les comunitats autònomes del PP i Vox, cal recordar que també Junts per Catalunya ha optat per un discurs molt, molt dur en aquest sentit, dient que no volen acceptar de cap manera acollir menors. I a mi m'agrada recordar també que quan hi ha hagut la possibilitat, per exemple, a Rubí, l'alcaldessa de Rubí, que és dels socialistes, sí, que és la típica alcaldessa de socialistes, diríem, de fa molts anys, té el discurs que tenen els alcaldes de socialistes de l'àrea metropolitana, quan es va intentar obrir un centre de menors a Rubí, el que va fer és muntar una manifestació davant del centre de menors. És a dir, que la demagògia amb aquest tema i la deshumanització està bastant repartida i respon sempre als interessos polítics de cada moment.
4: En qualsevol cas...
5: Només acabar, però en Junts, precisament perquè Junts, que es van manifestar quan creien que convenia, perquè volien acollir tot això, doncs ara temen l'ascens d'Aliança i aleshores ara resulta que no poden acollir menors, que, insisteixo, que quan són menors és una qüestió d'humanitat bàsica.
4: Aquesta serà la següent pantalla, com dèiem, perquè la reubicació d'aquests 1.300 o més menors no acompanyats a Ceuta, que ja està sobre la taula, i algunes comunitats autònomes governades per PP i Vox, també partits, com deia ara el Ferran, com Junts, i han dit que el seu territori que res de res, pendents també del 15 d'agost, dissabte que ve, de si realment es compleix o no aquesta brama de poder tornar a entrar milers de persones a territori espanyol i en particular a Ceuta. Fem res, dos anuncis i rematem la tertúlia parlant del mercat de fitxatges del Barça i del partit d'ahir dels de Hansi Flip.
16: Via Lliure amb Arnau Mañé. La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mac.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
18: Carglass canvia. Carglass repara.
16: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
19: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
16: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
19: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
20: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
21: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
22: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
21: Calli, dona! No exageri!
16: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El Món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un

0: on hi trobareu enigmes per resoldre, tresors amagats i tot d'històries que prenen vida enmig de la natura. També podreu navegar pels canals amb barques tradicionals, com ho feien els pirates d'abans, i és una experiència familiar plena d'emocions. Podeu fer la vostra reserva a montnaturadelta.com i no us encanteu, que les places són limitades.
1: Gràcies, Neus, fins ara. A veure, ahir, Laia Bonals, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ahir, aquests formats que jo no coneixia o que no tenia gaire al cap, que ahir parlàvem que feia 20 anys que el Barça no jugava en un format de triangular, dos partits de 45 minuts, una mica per anar testejant a la gent, i a la Masia, sobretot.
2: Sí, fa falta una mica aquests mini partits, és la manera ara mateix que ha trobat Hansi Flick i també altres equips d'Europa, vull dir, no és el primer cop que es fa. Per això, per donar-li minuts, sobretot a jugadors del filial, també a jugadors que potser no tenen tanta càrrega o que estan tornant de lesions, per exemple Rafinha o Fermín. És un format estrany, però si estem veient un mundial, per exemple, en tantes seleccions, vull dir, ara s'està provant de tot, a veure com ho gestionen.
1: Ara et pregunto més concretament pel partit, també pel mercat de fitxatges, però abans deixa'm anar cap a Udine, cap a Itàlia, que tenim l'Àlex Pintanelli, que ha de plegar d'aquí a uns minuts. Àlex, què tal? Bon dia. A veure si el sentim bé. Pintanel, què tal? Bon dia. Ara
3: hola,
1: sí.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia, com
3: què
1: estàs?
3: Què tal? Bon dia, com estem? Bé, molt bé.
1: Deia que ahir partit i format per agafar amb pinces, tant les conclusions que puguem treure'n com per els resultats, però si et sembla, obrim carpeta de fitxatges. Alguna novetat? És la pregunta general de Rodri, de fins i tot la sortida d'Araujo, si ja s'ha confirmat. Tenim també per allà voltant Marc Casado i Roni Bardagi. Alguna novetat sobre mercat de fitxatges ara mateix?
3: Doncs mira, ara mateix l'única, amb respecte al que vam comentar ahir, és que Ronald Araujo està volant ja cap a Liverpool. Ha sortit aquesta primera hora del matí de Barcelona i, per tant, si no ha arribat, ho deu estar a punt de fer. Avui, per tant, passarà la revisió mèdica i entenc que entre una cosa i una altra, entre que s'intercanvien també documents, la famosa burocràcia i tots els papers, entre avui i demà jo crec que s'hauria de fer oficial ja la sessió del central uruguaià a l'equip d'Iraola.
1: Rodri, alguna novetat?
3: No, de Rodri cap ni una. El Barça continua negociant amb el Manchester City. És cert que hi ha bona sintonia i això és fonamental perquè pugui tancar-se l'operació. Hi ha una realitat i la realitat és que el jugador vol jugar al Barça, que el Barça el vol, que el Manchester City està disposat a negociar, sabent que Rodri acaba contracte l'any vinent i que, per tant, doncs una miqueta una situació similar a la que tindrà el Barça amb el PSG i Ferran Torres, que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, aquesta situació farà que d'una banda el City i d'altra el Barça, en relació això el cas Ferran, doncs tampoc tinguin molt marge per estirar, tenint en compte que ni Rodri ni Ferran volen renovar els seus respectius contractes.
1: I Ferran, pendent del PSG, o més ben dit el Barça, que ja ha rebut aquesta intenció del jugador.
3: Exacte. Aquest matís és important. El Barça sap per de Ferran que el futbolista de Foios no vol renovar i que vol marxar a París. El Barça sap que el PSG el vol, però de moment, oferta formal, allò que diguem, escolta, mira, volem pagar tant per Ferran Torres al damunt de la taula de Deco, això encara no hi és. És a dir, el Barça sap d'aquest interès, però insistim, i això és important, que de moment les negociacions no han començat perquè de moment el conjunt francès no ha fet cap oferta. És cert que en les dues operacions hi ha un paral·lelisme en l'operació Rodri i en l'operació Ferran. D'una banda, a Flick li agradaria poder comptar amb Rodri ja la setmana vinent, a partir del dia 12, que és quan tornen els internacionals espanyols, i a Luis Enrique li agradaria poder comptar amb Ferran també aquell dia. És a dir, la intenció del PSG és que Ferran ja no s'incorpori a la pretemporada del Barça. Veurem si en aquests 4 dies doncs aquestes dues operacions s'acaben desbloquejant.
1: Pintanel, gràcies, que sé que has de marxar.
3: Sí, que em fan fora de l'hotel ja. Em deixes fer-te un apunt molt ràpid.
1: I tant.
3: Avui el Barça descansa, però hi ha 4 jugadors que s'han passat per la ciutat esportiva. 3 d'ells han avançat la seva tornada. Són Joan García, Eric García i Gordon. Els 3 estava previst que s'incorporessin dimecres, han avançat la seva tornada, per tant, ja comencen a entrenar-se a la ciutat esportiva, i avui també s'ha exercitat Gavi, que ja sabeu que des de fa uns dies també està treballant a la ciutat esportiva. Doncs Gavi avui, tot i el dia de descans, també ha aprofitat per continuar agafant el to físic.
1: Doncs gomet verd per aquests 3 internacionals que han jugat al Mundial i que han avançat les seves vacances 2 o 3 dies. Gràcies, Pintanel. Que vagi
3: adéu,
1: bé.
3: Arnau, que vagi bé.
1: Àlex, bon dia. Laia, mercat de fitxatges, com ho veus?

0: Pues Rodri, ¿t'agrada?
1: Sí, home, futbolísticament a qui no li pot agradar el Rodri. Em sembla un gran futbolista. Ara, no sé si és la peça que li falta al Barça. Ja. Sí, jo firmaria Rodri amb els ulls tancats? Sí. Però no sé si aquests diners que tu et gastaràs en Rodri haurien d'anar destinats potser a aquest davanter centre que tanta necessitat té el Barça ara mateix. És la gran carpeta, és el gran nom que s'ha de tancar, que és la peça que et falta realment en el puzzle. Rodri, entre cometes, moltes cometes en tens, vull dir, migcampistes que et puguin fer feina en tens, tens Pedri, tens Frenkie quan es recuperi, tens Gavi, tens Fermín, tens Dani Olmo, però davanter centres ara mateix no en tens. Llavors, clar, si alléssim l'operació de Rodri de tota la resta, te'l firmaria demà mateix. I més també que acaba contactant amb el City, que vol venir. Però tenint encara aquesta carpeta pendent, bueno, costa una mica més.
0: Parlàvem de Ferran Torres, de Julián Álvarez ningú se'n recorda ara. O sigui, jo penso,
1: ens
0: hem oblidat. Si se'n va Ferran Torres ara al PSG, Ferran, tu que també ets futbolero, de cop, Julián Álvarez, què?
1: Home, és la gran solució, però, per exemple, si les negociacions amb Rodri i amb el Manchester City són bones i t'ajuda que la cosa pugui anar funcionant, l'Atlètic de Madrid està de cul des de fa mesos i és molt difícil que aquesta posició canviï, per no dir que crec que no canviarà i no ens equivocarem, que l'Atlètic de Madrid farà suar el Barça en el cas que es pugui fer i que l'Atlètic de Madrid prioritzarà la sortida de Julián si ha d'acabar sortint a qualsevol altre equip abans que el Barça, perquè és una decisió de club i és una directriu que es té des de dins de l'equip de Matalassé perquè no volen que Julián vingui al Barça.
0: Donem per fet que Marc Casado la temporada que ve no serà jugador del Barça?
1: Crec que és complicat que segueixi, perquè Hansi Flick ja ha demostrat més d'un cop que no el veu a la plantilla. Ara, com a culer, com a seguidora del Barça i com a periodista que segueix l'equip, per mi Marc Casado és un jugador que tindria sempre en el meu equip. És d'aquells futbolistes que et donen coses intangibles. I comparar-lo amb Frenkie de Jong, que és el que s'ha fet durant molt temps, crec que no és just, perquè a nivell de talent sí que és cert que és diferent, però és que un futbolista t'aporta moltes més coses que aquest talent. I també veient la situació real de Frenkie de Jong ara mateix a l'equip, que és que està lesionat, que ve de llarga durada, que la temporada passada ja va acabar malament amb Hansi Flick per aquesta lesió que no va voler forçar o no va voler arribar a l'Atlètic de Madrid i va condicionar realment a l'equip en aquesta eliminatòria. Per mi Marc Casado és un jugador que s'hauria de quedar, però crec que tots els números són de que acabi sortint.
0: Per cert, Julián Álvarez demà ha de tornar al dia a dia de l'Atlètic de Madrid.
1: Serà molt divertit això ara. Sí, clar.
0: Després d'haver fet aquell ultimàtum.
1: Clar.
2: No m'agradaria ser Julián Álvarez.
0: T'imagina't, davant del Cholo Simeone, després d'haver dit segons què.
2: La persona que em fa més por del món, jo no tornaria.
1: És que ara ve una situació complicada, perquè jugadors que han dit, sobretot Julián, que m'ha sigut mala vida en aquest del Mundial.
0: Però en Ferran Torres pot passar tres quarts del mateix dimecres.
1: Absolutament, absolutament. Però crec que Ferran serà més intel·ligent, o l'entorn de Ferran i el Barça, crec que és positiu no forçar mai aquestes situacions que el jugador hagi de tornar, tothom sabent que vol marxar, ell havent-ho dit de manera pública també enmig del Mundial quan no venia a cuento de res. Crec que la situació de Ferran es solucionarà abans perquè també era una negociació que, entre cometes, s'estava portant des d'abans del Mundial. Sí que no, ningú s'ha assegut a la taula com a tal a parlar de sortida de Ferran o no, però el jugador ja havia deixat coses anar, el club ja ho sabia, el PSG ja ha fet moviments. Amb el tema de Julián, la situació crec que està molt més enquistada que no pas Ferran o Rodri o altres operacions possibles.
0: Què t'agrada a tu, Ferran, d'aquest mercat de fitxatges?
2: A mi, de moment, tot. És veritat que com ara apuntaves, la gran carpeta és el davanter centre. I jo no sé si ha de ser Julián Álvarez per preu, simplement, perquè deies, si salves els diners de Rodri i els inverteixes, però clar, què vol dir, que pagaràs 180 milions per Julián Álvarez? Davanter centre per 180 milions és una barbaritat.
1: El preu de Julián és estratosfèric per futbolista que és en qualsevol posició. És caríssim pel que t'acabarà portant.
2: Que no saps mai el que t'aportarà, és a dir, potser es converteix en la referència al davanter centre els propers 10 anys, però potser no, i segurament no, diríem. No?
0: L'altre dia, i disculpeu-me perquè vaig veure un tuit i no el puc citar perquè no me'n recordo de qui el va fer, però venia a dir una cosa així, és una cosa ja no futbolística, però sí de club, venia a dir alguna cosa així com sense Ter Stegen, sense Ronald Araujo, que com dèiem, ja està viatjant a Anglaterra. El capità serà Frenkie de Jong?
1: Sí, a la pràctica no sí.
0: I afegeixo, que afegi aquest tuit, insisteixo, estic citant-lo, però no recordo qui és. En el Gamper algú haurà d'agafar el micròfon, segurament serà el capità. Frenkie de Jong jo crec que està força assenyalat com per, en aquest moment, enfrontar-se, entre cometes, a tot el Camp Nou.
1: També hi ha el moviment de que acabi sent Rafinha, realment, el capità en pràctiques, perquè també Ter Stegen ho ha sigut durant molt temps, però no hi era. Frenkie de Jong és el que dius ara, la situació no ajuda ni aporta, ni crec que seria positiu per ningú que fos ell el capità real de l'equip, Rafinha és el que, per exemple, en el amistós d'ahir va portar el braçalet, el que ho porta, i que també qui realment té les funcions de capità al vestidor des de fa una temporada.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Laia Bonals. Fins la propera. N'estarem pendents de tot aquest mercat de fitxatges i de tota l'actualitat, evidentment, al llarg de tot el matí. Qualsevol novetat us l'explicarem aquí al Via Lliure de RAC1. Magda Bandera, Ferran Caballero, Mar Martínez Amat, també ara la Laia Bonals. Gràcies i fins la propera.
3: Fins la propera.
0: Una abraçada. Gràcies. Mireu l'eclipsi, mireu l'eclipsi.
3: Sí, home, mireu l'eclipsi. Nous caulleres.
0: Les 11 i 4 minuts. I a aquesta hora actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia aquí al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Mar Villanueva, bon dia.
5: Bon dia.
0: Laura Ballar, bon dia.
6: Bon dia.
0: Queden 3 dies per l'eclipsi total de sol i Protecció Civil activa un ampli dispositiu especial per garantir la seguretat. Es preveu que el dimecres 12 d'agost molts catalans es desplacin a les comarques del sud del país, també cap a Ponent, per veure un dels fenòmens astronòmics més esperats. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions.
4: Avisen que s'espera una gran mobilitat a les carreteres. La P7 serà un dels punts crítics que més preocupa. Ara bé, no es pot preveure, diuen, quants cotxes es desplaçaran per veure aquest eclipsi. Això sí, Protecció Civil recomana planificar bé el viatge. A més, recorden que durant aquests dies farà molta calor i hi haurà risc d'incendi. És per això que fan una crida a la prudència, sobretot per tots aquells que aniran fins als espais naturals per l'observació. Ho ha dit fa una estona al Via Lliure la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
7: I sobretot també una cosa que ens preocupa molt és aquestes zones que seran molt boniques de veure-ho segurament en els espais naturals, però anem amb compte. És un moment complicat, estem en ple estiu, fa molta calor, la massa hídrica està molt, molt castigada, no ens posem a qualsevol lloc, no deixem deixalles, respectem el medi natural, no ens posem pel mig. Si anem, per exemple, amb animals de companyia, portem-los lligats, utilitzem els llocs que estiguin previstos d'aparcament.
4: Soler també demana no utilitzar els telèfons mentre duri l'eclipsi per no saturar les línies en cas que hi hagin trucades al 112.
0: I continua l'estira i arronsa entre socialistes i populars per la crisi humanitària a Ceuta, en espera que els ministres espanyols compareguin a finals de mes davant del Congrés dels Diputats. El Senat, controlat per una majoria del PP, posa el dit a la llaga i adverteix de les conseqüències legals si no ho fan també al Senat.
4: El president Pedro Rollán ha enviat cartes a Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i José Manuel Álvarez, on els avisa que s'adoptaran mesures si no compareixen sense una causa justificada. El Senat va aprovar a petició del PP les compareixences dels ministres pels propers 12, 13 i 17 d'agost, però els tres ministres van sol·licitar fer-ho al Congrés. Per cert, que el BOE ja ha publicat l'ordre de restablir els controls a les fronteres.
0: I pel que fa al temps, la calor no dona treva. Avui hi ha avisos per altes temperatures. A la tarda, al Pirineu i Prepirineu, hi haurà més inestabilitat. Laura.
6: Exacte, la calor no dona treva i, de fet, hi ha avisos activats per calor intensa a comarques de Girona i al litoral de Barcelona i de Tarragona. Alguns llocs, com a l'Empordà, es pot arribar als 39 graus degut al vent del sud que arriba reescalfat i fa pujar les temperatures. A Ponent també s'arribarà a 38-39 graus. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineus, especialment a l'Alt Pirineu, amb la possibilitat de deixar algun ruixat feble acompanyat de tempesta, però que serà poc abundant. A la resta dominarà el sol amb alguns intervals de núvols alts.
0: Gràcies, noies. Fins ara.
6: Fins ara. Fins ara.
0: Nora Rossell, bon dia.
8: Bon dia.
0: A partir d'ara al Via Lliure i fins les dues del migdia, què farem?
8: Doncs mira, primer farem un repàs dels millors insults en català amb Arturo Puente i Sandra Vicente.
9: Carallot.
0: Carallot, tu.
8: I després començarem a escalfar ja motors. Escalfarem motors per l'eclipsi de dimecres amb algunes persones que ja n'han vist uns quants.
9: Madre, que nervios, de verdad. Pero bueno, tranquilidad y organización.
0: Organització, sobretot. Sí, ja va dir Protecció Civil que organització i planificació.
8: Exacte.
0: Després, què farem al Via Lliure?
8: Amb una mica de música, a les 12, amb la cara B, i després l'arxiu de la Gina Rigol. Avui parlarem de vida pública i vida privada.
0: Per rematar el Via Lliure avui, plat fort, eh?
8: Sí, sí, a la una tindrem el gran concurs d'imitadors del Via Lliure.
0: Bravo.
8: No.
0: Segur que no?
8: Ara practicaré.
0: Ara practica i a veure si a la una la Nora Rossell ens fa alguna imitació. Són les 11 i 8 minuts. De seguida tornem amb insults.
10: Via Lliure amb Arnau Mañé.
5: Aire. La salutació grega encara ressona a Empúries, el port de cultures on l'estiu es viu arran de mar. Connecta amb la història a través dels nostres concerts, tastos de vi, visites virtuals i activitats al capvespre. Consulta l'agenda a macempúries.cat. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
12: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
15: A RAC 1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
0: Les 11 i 10 minuts.

0: Sandra Vicente, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Arturo Puente, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com porteu l'estiu? Esteu insultant? Esteu insultant molt?
2: Insultant moltíssim.
0: Ai, que bé, que bé.
1: No se'n lliura ningú, eh?
0: Aquí,
1: espero que els veïns també.
0: Des de la piscina, des de la platja, des d'on faci falta. Insulteu amb amor, això sí.
1: Sempre.
0: Ho recordem cada setmana, però insulteu o tingueu enginy, que és el que diem cada setmana. Recordeu aquest espai, l'Animus Injuriandi, avui sí que ho diré bé. Parlem d'aquest art d'insultar.
2: No l'he trigat 3 setmanes, eh?
1: Sí, bueno, a veure la quarta com ho fa.
0: Com sou dolents, eh? Sou
1: insultadors som, a veure.
0: Animus Injuriandi.
2: Fantàstic.
0: Recordeu, que el Via Lliure d'Estiu parlem de l'art d'insultar. Hem parlat de Donald Trump, hem parlat de Muhammad Ali en el seu moment, de la guerra psicològica a l'esport. Avui, pel que veig aquí, és una cosa molt, molt nostra. L'insult català, podríem dir, o la manera d'insultar, de malnombrar, que dèiem fa uns dies en català. Va per aquí la cosa avui.
1: Sí, tenim un programa nostrat avui. I, a més, com dèiem, és una cosa que tenim una tradició riquíssima i que ve de lluny. Molt lluny, molt lluny,
0: ostres,
1: marxem.
0: Ostres, sí que hem anat lluny, tu.
1: Molt lluny.
0: Veure. Carai, tu.
1: Has vist que
0: ve? De molt lluny.
1: Molt lluny, molt lluny.
2: Per començar bé, del segle XVIII, hi ha un personatge que és probablement el primer gran insultador en català, almenys en registre no exactament literari, és a dir, en registre una mica més col·loquial. Parlem de el baró de Maldà.
0: El baró de Maldà, qui era el baró de Maldà?
2: Bueno, es deia Rafael de Mati de Cortada, membre de la petita noblesa barcelonina del segle XVIII, un escriptor empedernit, tot ho escrivia, omplia fulls i fulls dels seus dietaris, i avui sabem que era una persona hipocondriaca, obsessiva, queixosa i, sobretot, insultadora.
1: Que ens
0: agrada.
2: Potser
0: era una mala persona, però bueno.
1: Segurament.
2: El que ha quedat, probablement. Li agradava el descalificatiu, tant contra les persones com contra les coses, i és un dels primers exemples de la injúria en català.
1: A més, tenia les seves fixacions... Ens anem al 1794, quan els francesos van llançar aquesta gran ofensiva per envair Catalunya, i el baró, doncs, se'ls va agafar amb ganes, una cosa que també és molt nostrada, t'haig de dir. Sempre els hi deia gabatxos. No s'ho va inventar ell, això de gabatxos.
0: No és cosa seva, però
1: va ser qui ho va popularitzar, s'ha de dir, perquè era una cosa que té bé d'una forma francesa, no sé què, i ell és qui ho treu d'una cosa com més culta i ho baixa al poble, no? I els catalans li diem gabatxos, gràcies al baró. També els compararà amb dimonis.
0: Els francesos.
1: Us haig de dir que, si mai voleu encarar-vos amb un francès, que sapigueu que això, que és un insult ben nostre, que data del segle XVIII, i que si mai us sentiu malament per fer servir aquest qualificatiu contra una persona francesa, quedeu-vos tranquils, perquè en Rafael en deia de bastants pitjors.
0: No sé si és la manera d'autojustificar-te o d'endocrinyar-te, però si a tu et sembla bé dir que... Si a tu et sembla bé citar el segle XVIII i allò, endavant. Endavant. No sé si tens exemples d'aquests insults que deia el baró.
1: Tinc, David. Pugeu-me aquesta música, renaixentista, sisplau.
0: A veure.
1: Ara declamaré, vale?
0: Vinga.
1: Declamo i llegeixo textualment el baró de Maldà. L'escarpada i alta muntanya de Sant Llorenç d'Amunt, que encara que costa tant de pujar, els francesos, com dimonis, hi han pujat. I es pot dir que els dimonis els guien per causar-nos mal a nosaltres. I com que mala herba mai no mor, tots ells són la sort de la humanitat que Déu ha permès per al nostre càstig pel que mereixem.
0: No estalviava cap floreta.
2: Ei, i tampoc no estalviava cap als castellans. Tot i que aquests els deia, no els deia dimonis, els deia bàrbars.
1: Bueno, també està
2: posa la musiqueta, va.
0: Un altre cop, a veure, aquesta musiqueta.
2: Havent-se confirmada ahir a la tarda la funesta notícia de quedar els francesos amos de la respectable fortalesa de Sant Ferran, de la villa de Figueres, per la depravada conducta de la tropa castellana i dels seus oficials, havent-los deixat entrar, segons es diu, sense disparar cap canonada, no sé si s'han portat tan malament o més que els francesos en aquesta cruel guerra.
0: És a dir, això ho deia dels castellans.
2: Castellans. Els francesos són dolents. Els castellans són encara pitjors. De deixar-los passar.
1: És molt català, això. Jo crec que hi ha una cosa que és més divertida encara, que és l'insult contra les coses. Coses, situacions... El baró no s'estava de res. Mira, hi havia un exemple en un viatge que fa entre Tàrrega i Maldà, que es veu que va haver de passar la nit en un hostal que no li va agradar, i va dir, farem alto en un hostalot de mala mort. Casa en Castellví, espero que els Castellví ja no tinguin aquest hostal.
0: un hostalot.
1: Un hostalot. Li agradava molt afegir el sufix ot a tot el que no li agradava. Ah. Un hostal pobre és un hostalot o un casalot. De vegades també es posava una mica més superlatiu i, per exemple, els camins dolents els deia un camí és un escabrossotàs.
0: Escabrossotàs. Això del dinar, això de l'ot, el dinarot famós dels últims anys és el de Carlos Mazón, al Ventorro, durant la tarda de la Dana, per tant,
1: era
0: no era un dinar.
1: Era molt gros,
2: en aquest cas,
1: però
2: gros.
1: Sí, però també li podem dir com insult, també perquè
0: una
1: en aquest cas, amb els resultats que va tenir, el Baró era una mica com, saps, com aquells avis que renyen la tele quan el Barça perd, però en versió renaixentista, quan alguna cosa no li agradava, li encastava un sufix i llestos, i és una cosa que li hem dit, menyspreu lingüístic sistemàtic. Això, al final, no s'acaba amb els gavatxos i els hostalots, sinó que té bastanta més teca.
0: Va més enllà.
1: Va molt més enllà, sí, sí.
2: Per dir simple, a algú pots triar entre curt de gambals, capsigrany, talós, tros d'assa, cap de carbassa, tanoca,
0: babau,
2: està bé, pallús, i un que és maquíssim, que és bleda assolellada.
0: Bleda assolellada està molt bé, però crec que em quedo amb tanoca, o talós.
1: Talós.
0: Llista llarguíssima per una sola idea.
2: Sí, per exemple, no? Si vols dir que algú és poc honrat, tens lladre, lladregot, també un ot, indecent, delinqüent, poca vergonya, fals, bandarra, malparit.
0: Bandarra.
2: Malparit. Brètol. Carronyaire.
1: I bueno, i això estem insultant a la capacitat mental de la gent, però també tenim el camp sexual, no? Que està en plen de referències. Això sí, ojo, disclaimer, un altre cop, avís. Sempre em toca a mi avís a l'audiència. Estic molt cansada, no sóc la divertida jo en aquest programa mai. Nens, nenes, catalans, catalanes, no feu servir, si us plau, a referències masclistes i homòfobes en els vostres insults, però feu el que dic, no el que faig, perquè ara us anem buscant, vale? En teniu un de molt mític als catalans, que és xarrupes crots per persones, homes concretament homosexuals. En aquest camp, s'ha de dir, en el camp sexual, el comodí sempre ha estat puta o puto, que també es pot aplicar a coses o adjectius, no? La puta calor, que dèiem abans, no? És una cosa que em fa molt, molt feliç, que els joves ara s'ho han adaptat una mica diferent, que diuen emputomoro de la calor.
0: Emputomoro de la calor. Sí.
1: Però bueno, escolta'm, jo ho compro, no?
0: Sí.
1: Com deia, no li digueu mai, insulteu mai a ningú pels seus gustos o activitats sexuals, però si ho heu de fer, si us plau, us demano, no digueu puta. Poseu-vos nostrats, digueu meuca, o si us sentiu una mica més generosos, pugueu dir també bagassa.
0: Bagassa.
2: Bagassa, eh?
0: Ostres. Bagassa. És veritat que ara això són els insults ja més forts, però també n'hi ha d'altres més lleugers. Sí. Lleugers, i a vegades fins i tot alguns escatològics, però aquest ja és un altre camp que ja entraríem un altre dia. Però això, n'hi ha de més lleugers.
1: Tenim, Sandra. Molt més simpàtics, no? Sí. Tenim, doncs, els titafredes,
0: tita
1: no?
0: Freda.
1: Clar, tenim les bledes o bledes assolellades, que deia l'Artur abans, figaflor, figamolla. La seva variant valenciana, que m'agrada molt, que és panfígol.
0: Panfígol és la variant valenciana
2: com
0: de
2: figaflor.
1: De figamolla. Sí, no? Que tots venen a dir més o menys el mateix, no? Una persona així com amb poca empenta, poc caràcter, no?
0: Poca sang.
2: És que s'ha de dir que abans deies, no? Això són clarament insults homòfobs, no?
1: Sí.
2: És a dir, clarament venen d'aquí, però ja no signifiquen exactament això.
0: Ja, això també deu passar amb els insults
1: capacitistes. Has dit molt bé el títol de la secció, però...
0: Sí, no, exacte, no podem fer tot bé.
2: Clar, és a dir, subnormal. Per exemple, subnormal, ve a dir, és un insult capacitista totalment, però que avui ja ningú no relaciona amb això.
0: Exacte.
2: No. Normal seria el més dur, en tenim d'altres, més nostrats, mancat. I encara, una mica també, aquest també em fa una mica de gràcia, que és set mesó.
0: Set mesó, ostres. Aquest és... també té mala llet, també té mala llet. Va, per enviar algú a fer punyetes, també tenim mil maneres de dir-ho.
2: Sí, per enviar algú a fer punyetes, engeguem algú a la merda, a cagar la vida. A parir panteres.
0: Sí, a parir panteres, és veritat.
2: Ves a pastar fang. Ves a fer la mà.
0: A fer la mà, molt valencià.
2: També en Lleidatà, també, que diria. A la Quinta Forca o a Campistraus. Això es diu, eh?
1: Campistraus no l'havia sentit mai.
0: Sí. Campistraus, sí.
1: Sí, clar, és que ara, quan deies d'enviar a fer algú a fer punyetes, clar, jo he pensat, ves a la merda, i clar, he pensat en l'escatologia, i per això m'he tirat a la piscina, no puc esperar a parlar d'això, perquè clar, Catalunya, escatologia ha de sortir per força. Tenim tros de merda. Merdó, si una cosa és dolenta li podem dir cagarro, si algú no passa pel seu millor moment està fet una merda, no? També després tenim matisos, no? Ser un cagat, un caguetes, un cagacalces, que és ser un covard, no?
0: I que tot té la seva connotació,
1: clar,
0: efectivament.
1: Clar, no és el mateix ser un cagacalces que un caguetes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
2: i un cagadubtes?
1: Un cagadubtes, que és un indecís.
2: Tot això només amb el verb cagar,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, el que dèiem, escatologia catalana.
2: Amb les aigües menors, això sí, aigües majors, a les aigües menors tenim un també meravellós català que gaudeix de molt bona salut, que és pixapins.
0: Home.
3: I pixen com gossets quan ningú els veu. I ho deixen tot empastifat i brut. Són pixapins. Què passa amb...
0: Això m'encanta, aquesta cançó.
1: Oi? Jo no la coneixia tampoc. És una cançó de Biflats que es diu Pixapins. Ah, no dona lloc a la confusió. Sí, sí.
0: Va, fem un salt endavant en el temps, perquè això, que els insults també han tingut moments d'esplendor col·lectiva, podríem
2: dir.
0: Sí,
2: un moment clau. Hem tocat el Baró de Maldà, el segle XVIII. Hi ha un moment clau també per l'insult, per menysteniment en català, que és la cruïlla entre el segle XIX i XX, no? L'edat d'or de la premsa popular, el naixement d'algunes de les millors publicacions satíriques, el Bé Negre, el Cucut, l'Esquella de la Torratxa, moltíssimes, eh? Podríem fer una llista enorme. Revistes que disparaven contra tot poder establert, encara que de vegades ho havien de fer sense paraules.
0: Clar, sense paraules, perquè ho feien dibuixant amb
2: vinyetes... Amb... Sí. Exacte, que era una forma de suavitzar-lo, una forma de passar
1: però, bueno,
2: censura. Però
1: suavitzar-lo també.
2: També moltes vegades elevava, no? El llistó.
1: De fet, la injúria més coneguda d'aquest moment històric, és sens dubte, que ho coneixerà tothom o gairebé tothom que ens escolti, que és la que va motivar els fets del Cucut, la revista, no? Que sempre carregava contra l'exèrcit. Doncs un dia va publicar una caricatura en gent entrant en el frontó condal, i una persona preguntava: què se celebra aquí, que hi ha tanta gent? I l'altra responia: el banquet de la Victòria. I el primer rematava: de la Victòria, doncs deuen ser paisans.
0: Clar, això avui potser no s'entén tan bé, però era una crítica a l'exèrcit
1: espanyol, no? Era una manera de dir que els militars espanyols no podien celebrar la Victòria perquè mai no guanyaven res, no? I això era una injúria contra l'exèrcit, i era la cosa més greu, més grossa que podies dir contra l'Estat. I clar, va acabar amb un munt de persones segrestades, i els militars, de fet, segrestant la publicació.
0: És veritat que eren molt dures aquestes vinyetes, aquestes idees, però pel que em dieu, no hi havia un insult com els que hem explicat en altres seccions.
1: No, bueno, posa-t'hi tu a insultar la classe.
0: No, ja.
1: Un militar talós,
0: xarrupes
1: crots, no crec.
2: No hi havia insults directes del tipus tal persona és un malpari. Això no existia, o no eren gaire freqüents, o no n'hem trobat. Però hem de recordar que en molts períodes d'aquest temps hi havia censura, i això no és obstacle perquè menystenir i desqualificar a tort i a dret ho feien, i només que ho feien amb dibuixos i amb ironia. I de tant en tant, fins i tot, amb poesia...
0: Amb poesia en aquests espais, també, eh?
2: Sí, també, a les revistes.
1: Era una manera com d'amagar una mica aquest insult, aquesta faltada, no? I un dels millors exemples és Josep Maria de Sagarra, que, de fet, deixeu-me dir-vos, que és el responsable de dir-li a Lerroux, emperador del paral·lel.
0: Allò que dèiem abans, no?
1: Sí.
2: Molt vinculat al Bé Negre, molt vinculat, a més, al catalanisme aquest de finals del XIX, escriptor prolífic, que, a més, va tocar tots els gèneres, és un dels col·laboradors del Bé Negre com a satíric, però que feia la major part de les coses, les feia serioses, és autor d'obres serioses, com compositor de versos, en fi. El que passa és que en el seu temps lliure, diguem-ne, en aquesta vessant més animus injuriandi, també componia versos rodolins per ridiculitzar figures conegudes i poderoses de la seva època i institucions intocables. La primera, l'Església. Lluís Permanyer, el recordat periodista de La Vanguardia, enyorat, va recollir alguns d'aquests poemes satírics en un llibre.
0: Estem parlant de Josep Maria Sagarra.
2: De Sagarra, sí. Aquest, per exemple, el dedicava a un escriptor rival.
1: Tenia una ploma molt esmolada, fina i precisa. Mireu, que us declamo una altra cosa.
0: A veure, posem una mica de música. Això és diferent, ja.
1: És diferent perquè ja no estem a la Renaixença, no sé parlar. El poema de Josep Maria de Sagarra. Perdoneu, eh? Ets fresca com una rosa, més puta que les gallines i pesada com la prosa de Don Pere Coromines.
0: Home!
1: Josep Maria de Sagarra.
0: Jo m'esperava, clar, Josep Maria de Sagarra, una cosa, Masquerra, no, aquí no, era directe, no.
2: Clar, però fixeu-vos, és això, és Pere Coromines, li vull fotre un clatellot, sí. I li foto, no?
0: Coromines, cosa... lliga amb gallines i vinga.
2: I, dale.
1: I tractar-la en femení, dir-li put... Bueno, o sigui, coses, nens i nenes, que no s'han de fer.
0: Que no s'han de fer.
1: Canceladíssim.
2: Cancel·lat, no? Sagarra s'acaba de quedar cancel·lat.
1: Jo només cancel·lo gent. Però bueno, compta amb el que ve, perquè Sagarra també és l'autor d'una copla bastant popular a l'època. Aquí s'obsessiona amb Fra Rupert, que és un clergue molt influent entre la burgesia barcelonina del moment, i és en aquesta composició que ara bueno, que no us reproduiré, anava a dir, ara no declamaré res, perquè crec que llavors ens tanqueu el xiringuito. Bàsicament ve a dir que el frare té interès sexual per les dones i elles també per ell. Posem en context un frare, vull dir,
0: això estava molt
1: malament, no? Llavors després comença amb una llarga tirallonga comparant amb rodolins els extraordinaris atributs de Fra Rupert amb diferents ordres religioses.
2: Els tinc grossos i rodons com els pares filipons.
0: Ai.
2: Els tinc nets i sense tites com els pares jesuïtes.
0: A veure... Si no ens tanquen avui el xiringuito, ja... Escolta, crec que superarem el...
2: Això seguia durant 30 versos.
1: Sí, és fantàstic.
2: Fa una cosa... I a més a més va ser molt popular. És a dir, era una forma de ridiculitzar a l'Església i a totes les ordres.
0: Sí, és veritat, que estem fent literatura.
1: Estem
0: citant a Josep Maria de Sagarra.
1: Si així no fem que a les criatures els agradi la poesia, jo ja no sé què hem de fer. Si us interessa, que entenc que moltes persones sí. Us puc dir que en aquest mateix to que us ha llegit l'Arturo compara els seus testicles amb una trentena d'ordres religioses, com deien, presents a la persona de principi de cicle. I us haig de dir que rebuscant i buscant volia trobar algun rodolí amb alguna marca femenina, alguna cosa que... Però no ha sigut possible, no he pogut. Cosa que vol dir que no existís, perquè segur que les dones de l'època se n'empescaven de bones, segur.
0: Clar. Ara pensava, perquè havíem parlat d'això, dels insults en català, no sé si hi ha una manera d'insultar genuïnament català, una manera de fer aquests insults o d'escampar aquests insults en català, o és veritat que els insults són intercanviables entre llengües.
2: Com que nosaltres també ens vam fer aquesta pregunta, però com que encara no tenim una resposta clara, vam mirar de posar una mica a prova, no? Per això no hi ha res millor que recórrer a les traduccions i doblatges. I aquí, en català, va una escena icònica de la història del cine.
0: Vinga.
2: Avisem, però, que el llenguatge que ve ara no és apte per criatures.
1: Tapem
2: si hi ha algú, si hi ha criatures escoltant, no és moment.
0: El censurarem.
2: Vale.
0: Vinga, va.
4: Com és en Marcellus Wallace? Respon-me.
5: Què?
4: De quin país és?
5: Què?
4: No sé de cap país que es digui què. Parlen anglès, o què?
5: Què?
4: Anglès, fill de puta, el saps parlar?
5: Sí.
4: O sigui que m'entens. Sí. Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs. Digue'm com és.
5: Què?
4: Torna a dir què. Torna a dir què. Vinga, a veure si tens collons, cabró. Torna a dir què, si tens collons.
5: És negre.
4: Què més?
5: És calb.
4: Et sembla que té pinta de...
5: Què?
4: He dit que si té pinta de...
5: No!
4: Doncs per què has intentat putejar-lo, Brett?
5: No ho he fet.
0: S'ha entès tot.
1: Sí, jo crec que no calia.
0: Això era Pulp Fiction,
1: Això era Pulp Fiction, una de les ratafiles de paraulotes més conegudes del cinema, allò de Say What Again, no?
0: Sí, Tarantino.
1: Tarantino, que és un director de culte, i també un dels més marparlats de la història del cinema.
2: Sí, en aquesta escena s'ha de dir que en anglès es resol gairebé tot amb un fac, cada dues paraules. En català, ja veieu, no?
0: Sí.
2: Calia una mica més d'originalitat, com ja em sembla.
0: Més riquesa...
2: Sí. No gaire, eh?
1: No és això el Baró de Maldà.
2: No.
1: Parlant d'originalitat, no? Una altra peça d'orfebreria de la traducció d'insults la trobem a Harry Potter. Us haig de dir que en català aquesta tasca està molt ben aconseguida, la traducció de Harry Potter, em refereixo, perquè en castellà, per exemple, alguns noms no es van traduir, però en català sí que es van fer com... Es va tenir molta cura. Per exemple, Penélope Clearwater, en castellà es va deixar tal qual, però en català es va traduir com a Penélope Aigua Clara.
0: Que pràcticament és literal.
1: És literal, sí. Myrtle La Llorona, en castellà es va quedar així, i en català era Gemma Jamex. Vull dir que hi ha un gust aquí per la traducció.
0: Gemma Jamex, a més, buscant aquesta sonoritat
1: no? I això es va respectar moltíssim també en la traducció de les pel·lícules. I us porto un altre insult que s'ha tornat molt mític, sobretot en la generació millennial, que ve de la mà de la professora McGonagall. Us el poso en diversos idiomes perquè veieu la comparació.
6: I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons.
0: En anglès, també sonoritat buscada.
1: Moltíssima. Sí, anem al castellà.
7: No consentiré que en el transcurso de una tarde mantilléis ese nombre comportándoos como una banda de babeantes y bobos babuinos.
0: També es busca la traducció, aquest babeando.
1: Sí, en català es va traduir aquesta escena amb una precisió deliciosa i també molt sonora. La Minerva advertia als seus alumnes que no es comportessin com una colla de babuins, bafaners i baralladors.
0: Molt bé, també, molt bé.
1: Molt bé, McGonagall. Això, com dèiem, no té gràcia, perquè no només s'ha de traduir l'insult, sinó que també s'ha de respectar la paronomàsia, és a dir, doncs, fer que servir aquestes paraules que sonen semblants i que tenen aquesta sonoritat tan especial, i jo crec que ho aconsegueixen bastant, és a dir.
2: Vinga, va, un tercer i últim tas cinematogràfic. Segur que la majoria recordem la frase icònica de Terminator en castellà. Jo, almenys, en castellà.
8: Sayonara, baby.
2: En castellà es va traduir com a sayonara, no?
1: Sí,
2: que
1: s'ha
2: deu en japonès.
1: Sí, sí.
2: Però el que molta gent no sap és que en la versió original, el cíborg de Arnold Schwarzenegger no feia servir el japonès.
1: Ah,
2: deia
1: no?
2: Això.
8: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby. En castellà, en l'original, sí, sí.
2: Clar, llavors, en l'original ho feia en castellà i aquesta versió es va conservar en gran part de la traducció, excepte en els països de parla hispana,
1: clar,
2: on van voler mantenir l'element exòtic. Per això, sayonara. Però, sabeu com es va traduir en català?
0: A veure.
8: Ves a pastar, baby.
0: Ves a pastar, baby.
2: Sí, sí.
0: Ostres, almenys Arnold Schwarzenegger, català de pura cepa.
1: Sí, catalaníssim. M'ha agradat que mantinguessin el baby. M'hauria agradat més que haguessin tirat per un catalanisme, també.
2: No, però van anar una mica per boc gros, això és veritat,
1: sí,
2: però suposo que van pensar que bueno, sempre és millor posar un renec en català.
0: Mira, va, parlant de renecs en català, a aquesta hora del matí us he preparat una sorpresa per parlar amb algú que en sap força més que nosaltres de tot plegat, d'això que hem anat dient avui. Aquesta hora del matí ens escolta el Pau Vidal, que és filòleg, autor de llibres 100 insults imprescindibles, diria que és de Cusatània. Pau, què tal? Bon dia.
9: A Maria, un dia...
0: Hola, no m'he equivocat, no? De Cusatània, aquests 100 insults imprescindibles.
9: Cusatània, sí, ho has dit bé,
0: Molt bé. Mira, abans ens feien la pregunta de si creus que hi ha realment un tret específic dels catalans per insultar, que ens diferenciï l'hora d'injuriar.
9: Home, per descomptat, no cal que ho pensi, perquè és una cosa que és evident i que qualsevol que hagi estudiat el tema veu de seguida, que és... Bueno, així en llengua popular en diríem la cursileria, és a dir, els catalans són cursis, insultant.
1: Ah, sí, eh?
9: També podem dir, en termes més científics, també podem dir com a desdoblament. Quan un català li preguntes o li demanes per insults, es desdobla i llavors els insults que explica, que li agrada, que s'adscriu, són aquella mena, són aquells termes que formen part de la vida literària, però no de la vida real. Ara mateix, si agafeu el centenar llarg que heu anat dient a la secció, i us poseu la mà al cor i dieu, i jo us preguntés, quants en feu servir la vida quotidiana?
0: Què em
9: respondríeu?
0: Sí. Ja, no masses.
9: No masses, per... De fet, el que s'ha costat més a la vida real ha estat el que va fer la traducció de la pel·li d'en Tarantino, que n'ha fet servir tres del pòquer dels insults forts en català, que hem de conservar, penso que ella ha dit fill de puta, cabró o cabronàs, i només ha faltat malparit i desgraciat, que són els altres dos.
0: Els que més s'utilitzen, vols dir.
1: Però són poc nostres, no? Perquè el fill de puta és una cosa com molt semblant al castellà. No, potser malparit
2: sí que...
1: Malparit és molt nostre.
9: No, el fill de puta és nostre de tota la vida, des de que Déu Nostre Senyor ens va donar la parla.
1: Escolta, el faré servir més còmode a partir d'ara.
0: Perquè, Pau, tu que has investigat molt a fons aquest tema, creus o saps si ha canviat molt aquesta forma d'insultar en català al llarg de tota la història?
9: Bueno, el que ha passat sobretot ha estat el que hem patit molts altres camps del saber i del no saber, la cuina, per exemple, que és la pèrdua brutal de varietat a la segona meitat del segle XX. O sigui, de totes les espècies que teníem, que eren moltíssimes, hem arribat al segle XXI en l'ús quotidià, em refereixo, no a l'existència.
0: Yeah,
9: yeah. És a dir, que estiguin existits i registrats, coses que heu dit abans, que m'han set masó, per exemple. Jo no sé si mai cap català no parlant ha fet servir l'insult. set major. Diria que no, però els reculls en van plens. Ara, dels que es feien servir al carrer, a l'època d'en Segarra, per exemple, que la gent insultava en el mateix Segarra que no els agradava una obra, el repertori s'ha reduït tant que ara passem en menys de mitja dotzena. I llavors, des d'un punt de vista de l'estudi científic, clar, això ens perjudica molt perquè no tenim material. Clar. I a més, l'altre problema és que, sobretot, el copiem del castellà, clar, com passa en tots els altres camps de la llengua.
0: Això et volia preguntar, perquè, clar, si el català actual ja està molt contaminat d'altres llengües a l'hora de xerrar en el dia a dia normal, sense insults pel mig, suposo que amb els insults també està condicionat, sí, o força condicionat, sí. També, no?
9: Sí, tu li demanes a qualsevol canalla o adolescent ara mateix quin insult fa servir i te'n dirà un, aquest mateix que tu estàs pensant i que a més a més és un.
0: Yeah.
9: O sigui, pràcticament només en fan servir un. Per això jo crec que abans, em penso que abans, no sé qui ha dit que no fessis servir puta, que no era gaire d'allò.
1: Jo
9: crec que al contrari, has estat
1: molt recomanable. No, esmena'm, sisplau, esmena'm.
9: Sí, perquè puta té un avantatge sobre la majoria dels altres insults i és que pot fer derivats molt bonics. És a dir, de puta pots fer puta raça, puta rot, puta ranca, per exemple, i els derivats són un símptoma de bona salut de les paraules, en general de totes, de derivats. Per tant, els límits de la correcció política ja els posa qui els toquen.
1: Ja. Exacte.
9: Però
1: i hem entendre que puta ja no fa només referència a la professió, sinó que és una manera, és un comodí, no?, que tenim els catalans.
9: Sí, és el mateix que abans he dit amb subnormal, per descomptat. Ja ningú pensa en el que... És simplement una paraula per ferir.
1: Clar.
9: És com si ara, per exemple, et dic un dels meus preferits...
1: Mira, això t'anava a preguntar, Pau, exacte. Vinga, va, digue'm quin és el teu insult preferit, que és una cosa que tinc moltes ganes de saber.
9: Bueno, un no, te'n diré cinc, però jo tinc cinc de preferir, cinc o sis, sí, perquè són de diversos llocs del país. Un que m'agrada molt, per exemple, és Carnús. I això diu molt a la banda de l'Ebre i cap amunt de l'Ebre fins a Lleida, més o menys. Ets un carnús, és tot una mica més amunt. Després n'hi ha un de valencià que m'agrada molt, que és Moniato.
10: Oh, Moniato. És boníssim.
1: Sí.
9: És molt contundent.
10: Fan servir molt, possible.
9: Tu fas servir... Ah, veus?
0: Moniato no, que
10: es fa servir.
0: Que els valencians van servir molt.
9: Sí. Després tenim un de mallorquí, que també el trobo molt expressiu, que és cap de fava.
0: Cap de fava. Oh.
9: Si el voleu intentar dir com els mallorquins,
0: clar,
9: en lloc de la P, ells hi posen una T.
0: La T,
9: clar. Surt un cap de fava.
0: Cap de fava.
9: No? I finalment dos de ja de particulars, molt de casa meva, són mamarratxo, per una banda, que aquest és bastant feridor, i després, més íntim, cantamallanes. De gràcia, cantamallanes ho diem molt.
0: Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.
9: Sí, encara sobreviu.
0: Doncs els apuntem, aquests cinc insults del Pau Vidal. Recordem que és filòleg i autor del llibre 100 insults imprescindibles, l'autor que és el Pau Vidal i que avui ens ha acompanyat al Via Lliure de RAC1. Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos.
9: Ho
0: deixem aquí, no, nois? Mira, recordant aquesta crida que anem fent durant totes les setmanes, de quin és el vostre insult preferit, mal nom, insistim, que ens aneu enviant notes de veu, si voleu, al mòbil del programa, apunteu al 606-25-64-39, 606-25-64-39, i si és un missatge de text ho podeu fer també al WhatsApp, si no a vialliure@racu.net, vialliure@racu.net. Per tant, crida feta.
1: I sobretot, això, si teniu criatures i persones grans a la vora, també ens interessen molt, no només vosaltres mateixos, perquè això que deia el Pau ara, com canvien els insults, ens sembla molt interessant també.
0: Això, una secció ben nostrada ens ha quedat avui.
10: Sí, i ens ha quedat clar que ens hem d'insultar sense vergonya i hem d'insultar en català.
1: Correcte.
0: Doncs amb aquest missatge marxem i fins la setmana que ve. Gràcies, Sandra Vicente, Arturo Puente, que tingueu bon dia, bona setmana a tots.
10: Gràcies, bona setmana. Thank you. Besides that, all of our kids took after your part of the family anyway. Oh, they did, huh? Well, what about the ones that's bald?
11: RAC 1. Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
12: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
13: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
12: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
0: Les... A veure, direm bé que tenim aquí una gent aquí al voltant de l'estudi. Falten 5 minuts per 3 quarts de 12. Neus Aldeguer, un consell, no?
16: I tant, a l'estiu és important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina i aigües interiors i actuar amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes i evita banyar-te si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gencat.cat/banysegur.
0: Gràcies, Neus, fins ara.
16: Fins ara.

0: Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dies, també avui. Dimecres, Catalunya viurà un moment històric. Serà cap a 7:45 del vespre. La lluna començarà a posar-se progressivament davant del sol, fins a tapar-lo completament. Serà el moment d'alçar la mirada cap al cel i ser testimonis d'aquest dels moments, un dels moments més esperats, amb l'eclipsi total del sol. Deia que n'hem anat parlant durant molt de temps, que és un moment que n'hem esperat o l'hem esperat durant molt de temps, perquè a RAC1, de fet, ja en parlàvem ara fa un any.
1: 2:27 a Prades, les muntanyes de l'interior de la Costa Daurada, ja s'ha posat en marxa avui el compte enrere per l'eclipsi solar total que es podrà observar d'aquí justament un any.
2: D'aquí just un any, 12 d'agost del 2026, és un dia d'aquells de tenir assenyalat en vermell fluorescent, no?
0: Ara ho deia l'Embudio, Sergi Embudio, editor del Món a RAC1 durant l'estiu. Ara fa un any ho deia. Ha assenyalat el calendari en vermell fosforescent i no li faltava raó, perquè serà un moment històric. Un eclipsi total del sol que no veiem des de, atenció, 1905. I molt probablement, com a mínim els que estem en aquest estudi, serà l'últim que veiem, perquè un eclipsi d'aquest tipus a casa nostra no es veurà fins al 2180. Per tant, és una oportunitat que només passa una vegada a la vida per molts, i serà un dia d'aquells de recordar on eres tu el 12 d'agost del 2026. És important, ho dèiem aquest matí també amb l'Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, escollir bé el lloc, anar-hi amb temps, fer-ho planificadament, perquè això algú s'ho està prenent al peu de la lletra. Fa uns dies que alguns catalans ja preparen el viatge, ningú s'ho vol perdre, i hi ha gent que s'ho està agafant i que sempre s'ho agafa molt seriosament. De fet, hi ha reserves en hotels des de fa mesos. La pregunta, però, és què tenen tots aquests eclipsis que ens fascinen tant? Per què passen cada tan poc temps? La gran pregunta també, ho tenim tot preparat? Doncs avui tenim una parella de persones, entre d'altres, que en saben molt del tema, cadascú des de la seva manera, d'això de mirar el cel. Aquí a l'estudi 1 de RAC1 ens acompanya aquesta hora el Via Lliure, el Josep Massalles, que és astrofísic i també caçador d'eclipsis. Què tal, Josep? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Nerviós?
3: No.
0: No. Ara explicarem per què no estàs tan nerviós, potser com molts altres. I des de la distància, el Jofre Llander, ara sí, és astrofísic. Què tal, Jofre? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Gràcies també per acompanyar-nos. Josep, començo per tu. Tu ets un caçador d'eclipsis, podríem dir-ho d'aquesta manera. Al llarg de la teva vida, quants n'has vist?
3: Primer, si em permets, la paraula caçador no m'agrada, no la utilitzo.
0: Ah, d'acord, important.
3: No,
0: això.
3: L'admeto.
0: No, important.
3: Sí, no, l'admeto perquè, bueno, és, diguem, periodísticament, i sí que es parla així, i dintre els caçadors d'eclipsis pues, ho comenten d'aquesta manera. Jo m'estimo més dir que sóc observador, estudiós, dilatant, que gaudeixo de la natura, i la natura també té incorporada el cosmos, i dintre del cosmos els eclipsis. Per tant, en primer lloc, això. I em preguntaves pel nombre d'eclipsis que he vist 22 totals, 11 anulars i 10 parcials, que són 43.
0: 43 eclipsis de diferents tipus, però alguns d'aquests totals...
3: Total, com el del 12 d'agost, 22.
0: 22. Llavors, a la pregunta que et feia, els nervis són diferents, per tant no hi ha tants nervis com altres vegades, o el ser a casa, a prop de casa, és diferent?
3: Bueno, sí, és una mica diferent, però clar, sí, l'expectativa una mica de les previsions meteorològiques i veure en funció de les previsions meteorològiques que fem o no fem, però una mica sí, expectant més que nerviós, no? Però diríem que això, expectant.
0: 43 eclipsis, deia el Josep. Recordes el primer eclipsi, on va ser, quan va ser?
3: Sí, i tant. Mira, tenia l'any 73, que jo tenia 17 anys, i... El primer que sóc conscient, perquè potser va haver-hi algú anteriorment, però diguem, el primer que vaig observar, diguem ja una mica bé, va ser el 1973, que va ser parcial i el vaig veure des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, el 73.
3: El primer parcial,
0: I el primer total?
3: El primer total va ser el 1990, a Joensuu, a Finlàndia.
0: A Finlàndia vas anar?
3: A Finlàndia vaig anar, sí. De càmping, i amb el cotxe, de càmping i amb el telescopi.
0: Perdó, amb el cotxe des d'aquí?
3: Sí, des de Barcelona.
0: Des d'aquí fins a Finlàndia?
3: Sí, és el que es feia abans, Ara ja tothom agafa avions.
0: Però, és veritat, això.
3: Al principi, i no tothom va de càmping ara, no? Era de càmping, era, sí, una aventura en aquell moment.
0: Què és el que més t'atreu d'un eclipsi? Per què tants eclipsis que vols veure?
3: A veure, és que, a veure, en primer lloc, a mi m'agrada parlar que un eclipsi, la gent s'ho pren de maneres diferents, no? Però clar, cadascú té la seva idea. Jo diria, primer, és un fenomen singular i extraordinari, que els sols i la luna s'alineen de tal manera que els puguem observar absolutament alineats i que la lluna, que és lluna nova, que està invisible, ens permeti veure la visibilitat de coses que no veiem amb el sol, és un joc, no? Mm-hmm. És el ball aquest que hi ha entre la lluna i el sol i la Terra, que permet un objecte que no veiem, com la lluna, perquè és lluna nova, permet veure la corona solar, protuberàncies, la cromosfera, que no podem veure qualsevol dia. O sigui, si no ho veiem amb aparells especials, i ara hi ha sondes especials, etc., però des d'aquí la Terra, en condicions normals, no podem veure ni la corona ni la cromosfera si no hi ha un eclipsi de sol. Per tant, és un fenomen absolutament singular i que es produeix, com tu deies, molt esporàdicament. A Catalunya, des de 1905, no en tenim un altre.
0: Perdona, Josep, tu sé que no t'agrada que et diguin caçador de,
3: no, no,
0: d'eclipsis, però és que hi ha un rànquing d'això.
3: Sí.
0: Hi ha un rànquing de caçadors d'eclipsis,
3: bueno,
0: i tu estàs al top 10.
3: Sí, sí, es va acunyar aquest... sí, i per això la paraula caçadors d'eclipsis ve d'aquí, manera, va ser els anglosaxons, bueno, un nord-americà que va fundar aquesta idea, va posar aquesta idea de caçadors, igual que també aquesta idea que es diu d'ombrafília, que és el temps que has estat sota l'ombra de la lluna, no? Però bueno, són anècdotes, podríem dir, de...
0: Que tu no fas gaire cas.
3: Bueno, diguem, jo vaig començar i no hi havia aquest rànquing, no?
0: Yeah.
3: Que això són coses de les xarxes socials, dels temps moderns, d'internet, etc. I que, per tant, ara hi ha aquest rànquing, i en el qual hi ha com una comunitat de caçadors, entre cometes, d'eclipsis, que ens coneixem, que parlem, que ens informem de què fem, i que també pues, es posa a la web, es posa els rànquings, o sigui, perdó, els eclipsis que has vist.
0: Llegint algunes entrevistes que has fet aquests dies, hi ha una cosa molt maca que dius, que és que no has vist mai ningú quedar-se indiferent davant d'un eclipsi.
3: Sí, per descomptat.
0: Quines reaccions veus tu quan hi ha un eclipsi?
3: De tota mena, eh? O sigui, les reaccions són molt emocionals i molt hi ha una part racional i una part irracional del nostre cervell reptilià, que dic jo, no? Però d'alguna manera jo he vist plorar, riure, cridar, aplaudir, de tot, eh?
0: Sí, eh?
3: Sí. Igual que una mica com els animals, eh? També els animals també reaccionen i nosaltres reaccionem amb passió, amb emoció, per descomptat.
0: Com us deia, també tenim el telèfon el Jofre Allenda, que és astrofísic. Jofre, no és molt habitual que això passi, que un eclipsi total del Sol passi a casa nostra, en particular, l'últim dèiem, en 1905. Què és? Per què és tan excepcional? Per la gent que no en tenim ni idea, per què és tan excepcional un eclipsi total del Sol a casa nostra també, a Catalunya?
5: Sí, bueno, l'eclipsi de Sol total realment és un fenomen que passa aproximadament cada any i mig. El que sí que és extraordinari és que passi a casa nostra, perquè sempre que hi ha un eclipsi solar, normalment la franja de totalitat no cau sempre en el mateix lloc del planeta Terra. Llavors, el que sí que és extraordinari és que passi a Catalunya, com bé dèiem, el pròxim serà, crec que era el 2180,
0: sí,
5: d'aquí bastant temps. Llavors, és una cosa que hem d'aprofitar i de veure. Jo, per exemple, ara escoltant el Josep, em sembla fascinant que hagi vist tants eclipsis. Per mi és el primer que veuré, per això també estic com molt emocionat per anar-lo a veure. I això.
0: T'ho pregunto a tu, Jofre, també t'ho pregunto a tu, Josep, que també ets astrofísic, però, Jofre, se'n poden extreure conclusions científiques d'un eclipsi?
5: Sí que se'n poden extreure. Tot i això, ara mateix, amb la tecnologia que tenim, nosaltres podem observar el Sol diàriament i els estudis es fan... Això no cal que ens esperem a tenir un eclipsi de Sol total com per poder estudiar el Sol, però en el seu moment era molt important per estudiar el Sol perquè, com bé deia el Josep, ens permetia observar la corona solar, que és una regió del Sol molt, molt dèbil, la cromosfera, també ens ajuda a entendre el camp magnètic del Sol i fins i tot ens va permetre observar experimentalment la relativitat general d'Einstein. Amb un eclipsi de Sol total vam poder comprovar el que deia Einstein.
0: Josep, tu com a professional, però també personalment, què has après de tots aquests 43 eclipsis que has vist?
3: Oh, moltes coses. A veure, com deia el Jofre, clar, històricament això ha tingut molt interès. Científicament ara, vull dir, com tenim sondes i tenim moltes sistemes d'estudiar la corona i estudiar la cromosfera del Sol, doncs ja ha perdut una mica l'interès científic, malgrat encara en té. S'estudien les perles abelles, s'estudia la corona, i com deia el Jofre també, és molt important en la història de la ciència el eclipsi de 1919, que Eddington i Dyson van anar a Sobral i a Príncipe per veure l'eclipsi, que va corroborar la teoria de relativitat. Històricament té molt interès i jo lligo amb aquesta història. Jo, per mi, els eclipsis són un espectacle fascinant, és l'espectacle còsmic més important, que si alineen la Terra, la Lluna i el Sol i que puguem veure-ho és extraordinari, però també hi ha un aspecte cultural per mi importantíssim, que és i és com un homenatge a la humanitat i a la cultura. O sigui, passem des de la ignorància al coneixement, i aquest era el punt per mi important. Si no coneguéssim el que és un eclipse, tindríem certa por. I, per tant, les explicacions dels eclipsis de l'antiguitat eren mitològiques, era un drac que es menja el sol, eren absolutament mitològiques, supersticioses, eren de por. I això és una cosa ben normal. Si no tinguéssim aquesta trenca la rutina del dia i la nit, no? I apareix un eclipsi, doncs tindríem certa por. I què passa actualment? Que gràcies a la cultura i gràcies a la història de la humanitat i gràcies a la ciència, sobretot, i a l'astronomia, ens permet predir absolutament quan el veurem, on el veurem i sense por. I, per tant, el podem gaudir amb coneixement. I jo, per mi, és aquesta idea, jo sempre he fet aquesta reflexió, és el pas de la ignorància al coneixement.
0: Mira, fem una cosa ara, anem cap a fora de RAC1 perquè tenim una persona esperant-nos. Dic que anem cap a fora de RAC1, tot i que anem cap a Barcelona, perquè la nostra companya Nora Rossell és al carrer Viladomat, entre Rosselló i Provença, a Barcelona, que aquí hi ha una de les botigues més especials, també úniques de la ciutat, que és la botiga Còsmic. Es tracta d'una botiga on s'hi venen objectes, entre d'altres, relacionats amb l'astronomia. Nora, bon dia, com estàs?
6: Hola, Arnau, molt bé. Doncs mira, sóc aquí amb el Xavi i l'Àngels, que són els propietaris de la botiga Còsmic, com bé deies, i em sembla que també estan bastant emocionats. Ja he vist que fan maletes per marxar a veure l'eclipsi, oi?
7: Sí, exacte, ja estem a punt per sortir cap allà. Demà marxem cap al lloc d'observació i ja estem fent els últims preparatius avui aquí a la botiga.
0: Ara parlem amb l'Àngels i el Xavier, però Nora, descriu-nos tu com és aquesta botiga i sobretot què hi pots veure, què hi ha?
6: Doncs jo el que més veig són telescopis i prismàtics. No sé si és això el que més veneu normalment.
7: Sí, exacte. El que més veneu normalment és això, prismàtics tant per astronomia com per muntanya en general. I després la part de telescopis, que hi ha els manuals, que has de saber on és Saturn, posem pel cas, i els automàtics, que fins i tot automàtics hi ha d'una gamma nova que funciona ells solets. I dius, vull veure la galàxia d'Andròmeda i te la troba, no? Però aquests dies el que més s'ha venut són, doncs, uns prismàtics especials que ja porten un filtre incorporat per poder mirar el Sol, serveixen només pel Sol, que ningú mirarà amb prismàtics al Sol perquè ens quedaríem secs.
0: Important, això.
7: Especials, d'acord? I el que més s'ha venut, doncs, són les ulleres homologades per poder veure l'eclipsi.
0: L'Àngels i el Xavier, no sé si m'escolten...
6: Sí, ara els dos et senten.
0: Hola, Àngels, hola, Xavier. La meva curiositat ara mateix, tu parlaves d'aquests objectes

0: binocles, això també els arreglem.
1: Durant els últims mesos, també parlant de l'eclipsi, ara ho dèiem, portem un any parlant de l'eclipsi a recull i molt més, segurament. No sé si aquí a la botiga, el Còsmic de Barcelona, heu notat també un augment de vendes o més interès per la gent amb l'eclipsi en particular.
2: Sí, efectivament, ja fa, anava a dir, anys que parlem de l'eclipsi. Aquí tenim públic en general i aficionats a l'astronomia. Aleshores, aquests, clar, ja porten avantatge, no? Ja van comprar tots els aparells fa mesos, potser a principi d'any ja estaven venent telescopis per veure l'eclipsi, amb els seus filtres, càmeres, per poder fer la filmació, per agafar no només les taques solars, sinó també les protuberàncies, això que comentaven els companys, i tot el possible, no? És tot un espectacle, un eclipsi total de sol, com comentava el Josep, que és client nostre.
1: Sí, Josep, els pots saludar,
3: Sí, sí, jo precisament anava a saludar-vos. Hola, Xavier i Àngels, què tal?
0: Hola, bon dia, Josep.
3: Bon dia.
2: Doncs sí, és un espectacle que val la pena veure. Jo n'he vist un parell i realment és emocionant veure com baixa la temperatura, com canvia l'atmosfera, el color de l'aire, per dir-ho així.
1: Perdona, no sé si hi ha algun telescopi perfecte per veure un eclipsi, o hi ha molts models i moltes maneres de veure'l.
2: Hi ha moltes maneres de veure'l, des de només amb les ulleres, o si vols anar una miqueta més enllà, i just al moment abans de la totalitat, que és quan es veuen les perles de Bailey, l'anell de diamants i les protuberàncies, si vols veure això més grosset, amb més detall, és quan va haver un telescopi amb filtre o bé els prismàtics aquests que et deia amb filtre també.
1: I per capturar... Perdona, digues.
0: Per la gent que no tingui possibilitats d'obtenir ulleres o aparells especials, escolta, una rasera de cuina, i que tinguis foradets ben petits i et projectarà l'eclipse contra el terra.
1: Ah, mira,
4: un altre mètode,
1: per veure'l. Digues, Nora, digues.
2: Sí, també és molt bonic fer, doncs, agafar-te una cartolina mateix i fas uns quants foradets, doncs, dibuixant, per exemple, el nom del lloc on estàs o fer, doncs, eclipsi 2026, i aleshores, en el moment ja de la parcialitat mateix, aquest paperet et projectarà a terra, doncs, la lletra, la paraula, amb tot de petites llunetes, més ben dit petits sols, que faran, doncs, el dibuix. Això és un record molt típic en agrupacions astronòmiques, posar el nom amb les petites llunes o els petits sols, en realitat.
4: Però si no tenim els supertelescopis que venen aquí, ens anirà bé aquest mètode. Exacte. De la cartolina, oi?
1: L'Àngel Gil i el Xavier Gorriz, que són els propietaris de la botiga Còsmic de Barcelona, una de les especialitzades en això relacionat amb l'astronomia. Àngel, Xavier, per cert, això, les maletes és real, marxeu, cap on marxeu a veure l'eclipsi?
0: Doncs hem tingut sort perquè un amic nostre té una segona residència a la zona del Delta i ens va convidar, ens va dir, escolta, des del terrat de casa es veu, no cal que busqueu més. Sí, ja
1: esteu nerviosos o no, però vosaltres?
2: Estem amb ganes ja de veure'l. Sí, expectants, més que res. La meteorologia és el que preocupa, perquè això no saps mai fins l'últim moment què passarà, però, de fet, tenim l'experiència de l'últim a Estrasburg, que estava totalment tapat, i en el moment de la totalitat es va fer una clariana just on havia el sol, vam poder veure l'eclipsi total i després es va tornar a tapar. I això es veu que és algo que és quelcom que passa a vegades, degut al que diuen el vent de l'eclipsi, que això el Josep també ho sap molt bé amb els seus viatges que ha fet per tot arreu. I així que bé, encara que estigui núvol, no perdeu l'esperança, perquè pot ser que a l'últim moment doncs el puguem veure.
1: Àngel, Xavier, de la botiga Còsmic, també Nora Rossell, gràcies, fins ara.
4: Apa. Gràcies.
3: Records, Àngels, i Xavier, records.
1: Aquesta és una bona pregunta. La meteorologia, també Jofre, Josep, pot fer complicar la cosa o pot fer la guitza una mica?
3: Sí, absolutament. Depèn de quins núvols tinguem, sí.
1: Jofre, Josep, ara et deixo respondre també. Sí. Jofre, si els núvols són realment importants, mala peça al taler o hi ha alguna esperança, algun pla B?
5: Bueno, el pla B seria sempre tenir una ubicació mirada a part de la ubicació principal que s'havia pensat per anar a veure l'eclipsi. Per això, per si hi ha núvols, que hi ha pàgines web, aplicacions, per exemple, Sat24, que et diu pràcticament a temps real quina és la nuvolositat, es pot arribar a desplaçar dintre d'un marge, perquè, òbviament, si hi ha núvols molt extesos, poca cosa es podrà fer.

0: no? Però sí que si ens podem desplaçar una mica i evitar certs núvols, a vegades podem arribar a veure l'eclipsi.
1: Josep, tu t'hi has trobat en moments que potser has anat a Finlàndia, com has dit el primer eclipsi total, i que els núvols o el temps fan la guitza i no hi ha manera de veure'l.
2: Sí, sí, clar. M'he trobat a alguns llocs. A Mongòlia, per exemple, em va nevar.
1: Ostres.
2: I, per tant, no vaig veure res. Bueno, es va veure com s'enfosqueix. Clar, veus altres aspectes, els vius, jo dic, eh? Però sí, i a Xina també el 2009 em va ploure a bots i barrals. El que passa que també va ser interessant, per exemple, aquest de la Xina que et comento del 2009, que va ploure, era molt llarg, i per tant la lluna tapava molt el sol, i llavors es va fer molt fosc. I això també és interessant, ja. Eh? O també m'ha passat algunes vegades. Sí, sí, ja pot ser que no el vegis. Ara, si els núvols no són molt espessos, a vegades es desfan en el moment de l'eclipsi. Això sí. Però si són molt, molt, molt, molt forts, els núvols, malament.
1: Dels 20 i pico eclipsis solars totals que tu has vist, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció més enllà del sol, és a dir, de l'entorn, ja no de la reacció, sinó de la natura, també, perquè sí, sí. Parlen dels ocells, parlen de la temperatura... Què és el que més et sorprèn encara avui en dia?
2: Bueno, clar, la reacció de la natura és molt important, la reacció de les persones, eh? En lloc també, que gent que no diries mai, doncs que plora, que riu, que crida... Molta gent es grava a si mateix o grava la situació i no es reconeix a si mateix, eh? M'he trobat més d'un
1: sí,
2: que no reconeix a si mateix.
1: Reaccionant a la reacció, imatge o
2: sí,
1: el que veu.
2: L'emoció que sent en aquell moment i gent que ho fa, això ja és curiós. Jo crec que és una recomanació divertida, de veure com hem reaccionat davant de l'eclipsi, perquè potser no ens podem imaginar. Però han passat coses curioses amb el tema de com reacciona la natura. La natura reacciona. I reacciona als animals, per exemple, que és molt típic de dir, les gallines se'n van a dormir i tal. Però jo m'he trobat, per exemple, una cabra que crida, els ocells que callen o que els ocells que criden moltíssim. I com a anècdota, potser una cosa més que potser no es parla tant, és la reacció dels insectes. Fins i tot els insectes noten l'eclipsi. I això m'ha passat a mi en 1991, a Mèxic, en una zona que estava veient l'eclipsi, i al moment de l'eclipsi van sortir els mosquits tots a picar-me.
1: Ostres!
2: I a les 12 del migdia, quan no tocava. O sigui que els mosquits fins i tot reaccionen i veuen, o sigui, noten l'eclipsi i surten a fer la feina.
1: I pel que dius, la natura no té tampoc un patró llavors molt, molt estàndard de reaccionar, perquè si dius que a vegades els ocells canten,
2: sí,
1: a vegades
2: bueno,
1: no tant.
2: Depèn. Yeah. Depèn del costum. Clar, els ocells hi ha qui s'aixequen al vol en el moment de la posta de sol, doncs potser serà el moment, no? Imagina't, no sé, ara per dir alguna cosa, hi ha el Delta de l'Ebre que van els companys que deien abans i que els flamencs, per exemple, què faran en aquell moment? Pot ser molt interessant. Però a vegades és al revés. O sigui, els animals reaccionen davant de la llum d'una manera o d'una altra i potser s'ha de veure això.
1: També és important això, que la gent s'informi sobre com hem d'actuar, i com hem anat, que ho hem anat dient, també com hem d'actuar davant d'un eclipsi.
3: Quan sentim la paraula eclipsi, molts pensem que la lluna simplement taparà el sol. Però un eclipsi total és molt més que això. L'única manera que hi ha...
1: Ara escoltàvem el Jofre Allanda, que té un compte a Instagram, que és estrellats.cat, on Jofre fas divulgació sobre l'eclipsi. Tu realment has detectat que això s'ha disparat l'interès per entendre una mica més aquest fenomen?
0: Sí, sí, ho he notat molt, que s'ha disparat l'interès i sobretot penso que és també perquè l'eclipsi és un fenomen que tot el món pot gaudir i no cal tenir els coneixements d'astrofísica com per poder-lo veure. Vull dir, no has d'entendre l'astrofísica com a tal com per poder sortir i gaudir d'aquest fenomen. Llavors, moltíssima gent té moltes ganes de viure-ho.
1: I tu has detectat, per cert, tu que et mous també a les xarxes socials, algun tipus de rumor fals, de notícia falsa al voltant dels eclipsis i d'aquest món? El Josep fa quasi mal cap, tu, Jofre?
0: Sí, sí, he escoltat algunes fake news, com per exemple que pot afectar l'embaràs o coses així, però res més lluny de la realitat, vull dir, no passa absolutament res, i sí que per exemple, he vist algun de que l'eclipsi és dolent de per si per la nostra vista, i això no és veritat. O sigui, el que passa és que el que és dolent és mirar el sol,
1: clar.
0: Però l'eclipsi de per si no passa res. Ni males energies, ni simplement per anar caminant pel carrer ens quedarem secs. No, el que passa és que com que hi ha l'eclipsi tenim les ganes de portar la nostra visió cap a on està el sol, doncs aquí és on està el perill, mirar directament el sol.
1: De fet, l'exemple més clar és el Josep, que està aquí amb nosaltres, que n'ha vist 43 o 22 de totals i parcials, que la vista la tens bé.
2: Porto ulleres, però des de petit.
1: Com jo, que tinc 30 anys i que no he vist cap d'aquests eclipsis. Mira, una pregunta per acabar ara ràpidament, perquè avui hem llegit en algun diari, en alguna informació que ara no recordo, que s'han fet estudis als Estats Units i que diuen que després d'un eclipsi la gent també s'implica més en projectes socials, perquè això et genera un sentiment de felicitat i que per tant, això pot crear-se així. Tu ho has detectat o què?
2: No, jo no ho he detectat personalment. El que sí que he detectat és que més interès aquests dies amb la ciència, amb l'astronomia, amb l'eclipsi, per descomptat. Però jo això no ho desconec. Que als Estats Units fan estudis de moltes coses.
1: Això també és veritat.
2: I també són una mica especials, també, als Estats Units. I, per tant, no sé si és traspassable aquí, diguem, no? I tindrem més... Bé, a mi m'agradaria que, per exemple, que després de l'eclipsi més gent es fes soci d'agrupacions astronòmiques, d'Àster, per exemple, que jo sóc el president d'Àster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, aprofito per fer propaganda. I jo crec que la manera de gaudir de l'astronomia és estar-hi en una agrupació astronòmica, no la nostra només, sinó moltes, i home, jo espero que això sí que reactivi, a veure si després de l'eclipsi tenim més socis.
1: Doncs queda dit i queda fet la falca, que ja va bé que la gent també s'impliqui en aquestes organitzacions. Avui hem parlat amb el Josep Massalles, que és astrofísic, però sobretot, encara que ell no li agradi i que ho accepti, caçador d'eclipsis, o com a mínim observador d'eclipsis, n'ha vist 43, 22 dels quals, no? D'aquests d'eclipsis solar total, com el que viurem dimecres que ve. I hem parlat també, entre d'altres, amb el Jofre Llanda, que és astrofísic i divulgador a les xarxes socials. Gràcies als dos, Josep, Jofre, moltes gràcies i fins
0: moltes
1: la propera.
0: Gràcies.
1: Una abraçada. Les 12 i 6 minuts. Mar Villanueva, bon dia.
4: Bon dia.
1: Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
1: Protecció Civil demana prudència davant l'allau d'ofegaments d'aquest estiu.
4: Sí, la subdirectora Imma Soler assenyala que encara que l'estat de la mar ha estat generalment estable durant aquest estiu, diu que aquests mesos han estat especialment càlids i que, per tant, se'n fa mesos de les zones de bany. Demana especial vigilància als nens i les persones grans perquè front una incidència la reacció sigui immediata. Ho explicava l'Imma Soler al Via Lliure de RAC1.
6: Sí que aquest any estem tenint un dels anys amb els números elevats, per lo que fa a morts a les platges i també a les activitats de bany a piscines i a zones interiors. No és un estiu que haguem tingut masses moments de problema per l'estat de la mar, per un atxa molt alterat, i el que sí que estem veient és que aquesta afectació és en moments que fins i tot hi ha banderes verdes.
4: Ahir mateix un home de 61 anys va perdre la vida mentre es banyava mar endins a la platja de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. En el que portem de campanya d'estiu, 17 persones han mort ofegades a les platges i 10 en piscines. I pel que fa als incendis de la península, la xifra de persones desallotjades per les flames de niebla augmenta a 467 en total. Hi ha una desena de municipis afectats per l'incendi que avança de manera descontrolada i ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. Les condicions climatològiques estan complicant les tasques d'extinció, però a primera hora del matí ja s'han incorporat els 6 primers mitjans aeris, que es preveu que augmenti fins a 26 al llarg del dia. A més, treballen més de 500 efectius terrestres per controlar el foc, que durant la nit han pogut treballar en dues zones per evitar la propagació de l'incendi. El vicepresident Antonio Sanz manté activada la fase 2 del pla d'emergència per incendis forestals a Andalusia. Mentrestant, al País Valencià, els bombers continuen treballant per apagar el foc de Tírig i Catí, que afecta unes 365 hectàrees. Així mateix, ja han controlat els incendis de la Serra d'en Galceran i el de Culla. Els habitants del primer municipi ja poden tornar a les seves cases. I la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, portarà a Consell de Ministres una llei per facilitar l'acollida i l'adopció. La ministra ha anunciat en una entrevista a Europa Press que després de l'estiu impulsaran aquesta nova norma per millorar els mecanismes que facilitin els tràmits per adoptar i acollir, a més d'establir una coordinació interterritorial. Afegeix que estan treballant amb associacions de famílies acollidores. Segons les últimes dades disponibles, prop de 20.000 joves tutelats es troben en acollida residencial. 1.800 d'ells tenen menys de 6 anys. I en plana internacional, el ministre d'Afers Exteriors a l'Iran, Abbas Argachi, anuncia que Teheran i Washington no estan mantenint converses i que no les iniciaran fins que l'administració de Trump incompleixi l'acord provisional firmat al juny. Afegeix que estan intercanviant missatges a través d'intermediaris. I ara els esports amb Roger Jofre.
5: Aquest matí a Can Barça, Joan García, Eric García i Anthony Gordon han avançat la seva tornada uns dies i ja s'han començat a entrenar a la ciutat esportiva Joan Joan Gamper. Els tres jugadors s'han exercitat amb Gavi, que recordem que també va retallar les seves vacances i va tornar dijous passat. Mentrestant, Ronald Araujo ja està al Liverpool, equip on marxa cedit una temporada per passar les proves mèdiques i signar el seu nou contracte. Fora del Barça, d'aquí poc menys d'una hora, l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Manchester City i a Seul. Això sí, encara sense Julián, que s'ha d'incorporar demà als entrenaments de l'equip matalasser. A casa nostra, avui el Sabadell s'hi disputa el seu últim amistós de pretemporada, abans de debutar a la Lliga en el seu retorn a segona divisió. Serà contra l'Olot a les 9 del vespre. En el circuit de Silverstone, d'aquí uns minuts, comença la cursa de Moto2 i a les 2 del migdia se celebra el Gran Premi de MotoGP amb Jorge Martín a la pole. I en ciclisme, avui es disputa l'última jornada del Tour de França femení, a partir de les 4 de la tarda, amb la neerlandesa Demi Vollering com a mallot groc.
4: I pel que fa al temps, la calor està guanyant protagonisme durant el dia d'avui. Ja hi ha diversos avisos activats per calor intensa a gairebé tot el litoral i a l'interior de les comarques de Girona. El vent del sud reescalfat farà que la temperatura màxima d'avui pugui arribar als 39 graus a punts del nord-est i als 38 graus a ponent. Tot i això, a la tarda tornaran a créixer nuvolades, no tan extenses com les d'ahir, però que podrien deixar algun ruixat o tempesta a l'Alt Pirineu. A la resta, el sol s'imposarà, tot i alguns intervals de núvols alts.
1: Mar Villanueva, Roger Jofre, gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
1: Les 12:10.

0: Vinga, va, que són les 12 i 11 minuts i avui hem engegat el tocadiscos amb aquesta banda sonora que ens alegra els migdies dels diumenges. Joan Pancorbo, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau. Com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Bé.
0: Estàs nerviós o no avui?
1: No.
0: Ah, vale, vale.
1: Avui fàcil, ja.
0: Fàcil, fàcil. Tercer cap de setmana, tercer diumenge de música amb la cara B, l'altra cara. La cara és el Joan, la cara B és l'Albert Millán. Què tal, Albert? Bon dia.
2: Bon dia a tothom. Com estàs, Arnau?
0: Bé, millor que vosaltres, diria.
2: Com et prova aquest diumenge tan fresquet?
0: Diumenge fresquet. Aquí sí està bé, tot i que comença a fer una mica de calor, perquè ara de cop ja comença a arribar més gent, i més que n'arribarà, per cert, a la una del migdia, que farem el primer concurs d'imitacions del Via Lliure, i això serà un guirigall, ja ho veig a venir.
1: Fa una pinta,
0: això, Arnau. Fa una pinta que això serà divertidíssim, ja ho veureu. A partir de la una, recordeu, concurs d'imitacions. Hi haurà més gent, i això serà Gresca i Xerinola, però jo crec que aquí estem més fresquets que a fora.
2: Sí, sens dubte, sens dubte. Ara hem aparcat aquí al costat de la ràdio i això era insuportable.
0: Insuportable. No sortiu al carrer, no sortiu al carrer. Quedeu-vos a casa escoltant el Via Lliure i escoltant aquesta gent. Avui, parlant de música, un dia més, recordeu que al Via Lliure, amb la cara bé, estem fent això de repassar canvis en la història de la música a base de trencaments i canvis importants en la indústria, en el que implica. Hem parlat, de què hem parlat? Jo no me'n recordo. La gravació, hem parlat la setmana passada de ràdio i televisió, i avui
2: parlem
0: cap on ens porteu.
2: L'amplificació. La paraula que repetirem és el d'amplificació.
1: Dit ràpid, com ha canviat la música en directe gràcies a la tecnologia.
0: D'acord. Clar, l'amplificació, que deu canviar la manera d'entendre la música en directe, perquè també, ara suposo que ho explicareu, milers de persones poden començar a veure i escoltar la música en directe.
2: Exacte. Però abans que hi hagi milers de persones, primer hem de tenir una mica de context.
0: Som-hi. Home, ja és un clàssic, això, eh?
2: Els pianets.
1: El pianet.
0: Musiqueta de context. Ja serà la... El direm així a partir d'ara.
1: Doncs bé, Arnau, abans de l'arribada de la gravació, tota la música era en directe, evidentment. No hi havia diferència entre una cosa i l'altra. L'única forma d'escoltar-la era anant a veure concerts o que vingués un violinista a casa teva o el que fos.
0: O la nena del piano. Recordem que teníem la nena del piano allà tocant el piano durant tota la tarda.
2: Pobre, com la tenim allà, que no la deixem anar.
1: No parat des de fa 15 dies. Al llarg del segle XIX, a més, els concerts es fan immensament populars, i l'experiència d'anar a un concert, diguem-ne, que s'ha mantingut una mica fins ara. És a dir, tota la mística al voltant dels concerts s'inventa, doncs això, farà uns 150 anys. Aquí, però, s'ha de fer una diferenciació entre l'alta cultura i la baixa cultura, no? Uh-huh. L'alta cultura serien els teatres d'òpera, no? Liceu, l'Escala, no? Aquests grans llocs on sonaven les obres mítiques, no? Anar a veure Aida...
0: Cultura elitista, per tant.
1: Exacte, Wagner. I després hi havia tot un submón, no? de cultura, de baixa cultura, no? Music halls, teatres, cafès, llocs de varietats, no? On hi actuaven vedets, no? El Paral·lelo, no?
0: El Paral·lelo
2: del Molino.
1: Exacte.
2: I, doncs clar, no era el mateix anar a veure un cabaret al Paral·lel com podria ser anar a veure un Ateneu Popular on s'hi feia concerts del cor del barri.
1: Exacte.
2: En aquest moment hem de destacar una nova moda que ja no ha desaparegut. Bueno, ara està desapareixent una mica, però ens ha arribat fins a dia d'avui, que és la popularització massiva del ball a tota la societat.
0: El ball, clar. Entra aquí...
2: Els nostres pares, els nostres avis, cada diumenge a la tarda anant al ball a la sala de concerts del poble, no? I per tot Occident comencen a sorgir sales dedicades al ball amb orquestres principalment de vent i que tocaven nous sons musicals com ara el jazz.
0: Que això és un canvi, evidentment, també és un trencament, perquè quan pots començar a ballar i quan hi comencen a haver aquestes sales, la cosa canvia.
1: Clar, efectivament. Sí. Aquí el que trobem, no?, és que per una banda el concert agafa una institució pròpia, però al mateix temps també les activitats populars es dinamitzen principalment a través del ball. I aleshores aquí el que trobem en els altres programes parlàvem de trencaments, no? Pues la gravació, no sé què. Aquí el que hi ha és un canvi d'escala, no? Concerts n'hi ha hagut sempre, simplement de cara cada vegada s'arriba a més gent. I això és el que ho diferencia de les èpoques anteriors.
0: És a dir, estem parlant de l'amplificació, clar, fins ara havíem parlat de concerts a petit format, a teatres com a molt.
1: Exacte.
0: I ara amb l'amplificació això canvia.
1: Correcte, efectivament. I aquesta amplificació té dos antecedents. El primer és el cinema sonor.
0: Don't cry. És la típica música també de Charlotte, de Charles Chaplin,
2: sí,
0: eh, una mica.
1: Això, el que estem escoltant és The Jazz Singer, que és la primera pel·lícula sonora de la història de 1927. I és important al cinema perquè, clar, si hi ha música i veu a les pel·lícules, el que també hem de tenir són altaveus, perquè ho reprodueixen, evidentment. Llavors, la indústria del cinema fa molt per millorar aquesta amplificació del so. Hem d'imaginar que en aquella època els cinemes
2: hi anaven
1: milers de persones i, a part, la música es tocava en directe. Vull dir que aquesta gent va haver d'apretar.
2: El cinema va tenir un paper molt important en l'evolució tecnològica del so, però en paral·lel sorgien noves màquines que treballaven perquè la música pogués sonar amb més potència.
0: Altaveus més potents, vols dir, o no?
2: Exactament. Exacte. Literalment. O sigui, teníem fins ara el gramòfon i la ràdio, que era un altaveu relativament petit que tothom podia tenir més o menys a casa seva, i cap als anys 20-30 és quan apareix el jukebox, que és l'evolució natural d'aquestes gramoles.
0: Que és veritat que això, els gramòfons, en realitat també eren altaveus, però, clar, de petit format, i que, per tant, no permetien una gran amplificació com aconseguim ara.
2: És el que diem, que és un canvi d'escala. Cada vegada les coses fan més grosses. El primer aparell que comença a fer ombra a la música en directe i que vol fer-ho és el jukebox, no? Perquè tu escoltaves la música en un bar i no sonava prou fort si hi havia una mica de xivarri.

0: El jukebox és una cosa bastant simple. Sí. Una màquina que té un catàleg musical a dintre, i llavors la màquina agafa un disc, el punxa i sona. Fàcil. Llavors tu podies triar la cançó que tu volguessis que sonés.
1: Jukebox, eh?
0: Sí.
1: Estic buscant. És una espècie, sí, de màquina, entre una barreja, a veure si m'explico, una barreja entre un piano i una màquina escurabutxaques.
0: Sí, semblant.
1: És una
0: semblant.
1: Barreja...
0: Té unes quantes tecles...
1: No? Sí. Però que és una mica vertical, també.
2: Sí. Sí. Era el que es diu en català normatiu un armatoste.
1: Armatoste, que correcte. És per posar el menjador de casa
2: exacte.
1: Teva.
2: Correcte. Llavors, aquí el que veiem no, és que ja hi ha una evolució, els cinemes ja intenten tenir equips de so més potent, també la música, el sector musical es posa les piles, i evidentment aquells homes de negoci dels que parlàvem la setmana passada,
1: sí,
2: no?
1: La indústria.
2: Exacte. La indústria el que veuen és, hòstia, si cada vegada el so amplificat és més potent, jo podré arribar a més gent. Per okay. tant, hi ha tot una sèrie d'empreses que comencen a investigar com fer que el so sigui el més fort possible i el més potent, sense perdre qualitat, perquè tu pots tenir que soni molt fort
1: i que el so...
2: Exacte.
1: Un altre moment de la indústria dient bitllets.
2: Exacte.
1: Home, bitllets.
2: La gran motivació...
0: Se'ls hi van posar els ulls amb el símbol del dòlar.
2: Exacte. La gran motivació aquí sempre és guanyar més.
1: Doncs. A veure, això passa, eh?
2: Això passa, exacte. Llavors... aquí el que hem d'entendre és que als anys 60 aquest canvi ja és, o sigui, ja ha millorat tant la tecnologia que ja permet fer el primer concert massiu de la història.
1: Està passant que això són els Beatles, no diria? Són els Beatles.
2: Tercera
1: setmana consecutiva que sonen els Beatles al Via Lliure i aquesta secció. Però clar, a veure, puja. Això entenc que és una gravació en directe, perquè hi ha molt de xivarri de fons i això és l'exemplificació perfecta que amb l'amplificació arribaves a centenars de milers de persones.
0: Exactament, Arnau. Això que estem sentint de fons són 60.000 persones.
1: Veus?
0: Que el dia 15 d'agost del 1965 es van plantar al Shea Stadium de Nova York per veure els 4 de Liverpool. Com en moltíssimes coses, els Beatles van ser pioners i darrere seu van venir tots aquests grans grups de rock i de pop de l'època, doncs, que van instaurar el concert en grans recintes com a mesura de l'èxit d'un grup.
1: Clar, quan més grans eren els recintes, més èxit se't suposava.
0: Exacte. I aquí ja comencen a aparèixer les gires, que sempre han existit en la música, però ja comencen a ser aquestes gires com les que entenem avui en dia. Concerts per centenars de concerts per diferents països i amb volum de públic doncs molt elevat.
1: Això és important, aquest és el primer moment que arrenquen les gires,
0: sí.
1: Gires multitudinàries.
2: Exacte,
1: això també és un canvi en la història de la música.
2: Els cantants d'òpera, els directors, abans ja havien fet gires, els espectacles de varietats, però no en aquesta escala. Exacte.
1: Fins i tot també a nivell de fenomen ídol, no? Fenomen fan, també la cosa canvia.
2: Correcte, efectivament. I exacte, el que tu deies, el fenomen fan, no? Això, els senyors amb traje... ho veuen i diuen, això són diners...
1: La indústria.
0: Bitllets.
2: Això són diners a manta. Llavors, què passa? Si tu fas un concert, té un cost important, no? Però si fas 60 concerts en mig any, clar, pots retallar molt les despeses, però els beneficis creixen exponencialment. Per tant,
1: música i economia, aquí, al Via Lliure. Tenim tot, el que vulgueu, classes d'economia.
2: No en sabem ni d'una cosa ni l'altra.
1: No, però té sentit, evidentment. Si fas 60 concerts, la inversió que has de fer és menor perquè l'amortitzes en diferents concerts.
2: Llavors, si hi ha un grup que ha fet més per potenciar aquesta relació entre gira directa i gravació, són els Rolling Stones.

0: També un altre cop, eh? Xivarri de fons, perquè això és tot música en directe.
1: Això ja és una mica més nou. Això que escoltem és l'actuació dels Rolling Stones en un dels concerts que van fer entre el 2005 i el 2007 en la seva gira A Bigger Bang. I que durant aquests dos anys la banda va fer 147 concerts pels 5 continents.
0: 147 concerts en 3 anys, 2 anys i mig.
1: Exacte. I va recaptar un total de gairebé 560 milions d'euros, que la inflació actual equivaria a uns 750 milions d'euros.
0: Més economia avui, sí, eh? És a dir, amb 2 anys i mig, els Rollings van fer 147 concerts i 560 milions de facturació.
2: Sí.
1: Avui tindrem molts numeritos.
2: Avui hi ha numeritos, però perquè hem d'entendre...
0: No, la magnitud de la tragèdia.
2: Exacte. Evidentment, veure Mick Jagger movent-se com si fos una culebra per sobre un escenari amb aquella sang impoluta que ha de tenir... Bueno, la sang de Mick Jagger deu ser una cosa digna d'estudiar.
0: D'estudiar, exacte.
2: Exacte. I no només són els Rollings. Darrere venen tots els grans artistes pop han fet i de rock, han fet gires mitiquíssimes. Michael Jackson, Madonna, Queen, Guns N' Roses, U2, Elton John, Coldplay, Beyoncé, Metallica. O sigui, de fet, crec que avui fa 40 anys del...
0: De l'últim concert de Freddie Mercury... avui fa 40 anys de l'últim concert de Freddie Mercury amb Queen. El que va ser l'últim concert en directe, això, fa 40 anys avui, justament, sí.
1: I a partir d'aquest moment, doncs, les millores tecnològiques i l'ambició artística ens han portat a noves quotes de qualitat i espectacularitat dels shows. Hi ha pirotècnia, hi ha pantalles ultra enormes que emeten vídeo tota l'estona...
0: Que el so és el de menys, vols dir, no? Que ja acaba sent...
1: O sigui, el so acompanyat de tota la resta acaba fent un espectacle una mica global... Que fan que aquests productes doncs, els vulguin consumir per tot arreu.
2: És una experiència transversal, no?
0: 360.
2: Exacte. Artista 360, no? Com deien a Paquita Sales.
0: Ho posi en català,
2: llavors,
0: també.
2: Així és perquè ens entenguem tots.
0: D'acord.
2: Qui més ha fet, l'última gran gira que hi ha hagut i segurament la més important de tots els temps, la va protagonitzar una dona que no és una altra que Taylor Swift.
0: Home.

0: Taylor Swift en aquesta gira anomenada...
1: En vam parlar, d'aquesta gira,
0: sí,
1: perquè també va anar a Madrid, diria, no sé quants concerts...
0: Bueno, tot el que tu vulguis.
1: Sí, sí, sí.
0: On la llibertat regna, aquestes gires i aquests festivals estan allà, sempre.
2: No s'hi ha tornat a fer un altre concert al Bernabéu, per això, després
1: d'aquest... Doncs mira, diria que no sé si va ser l'últim, crec que no va ser l'últim, però dels últims. Quan van tenir allà 10 nits seguides a Taylor Swift, van dir que potser s'haurien de plantejar alguna cosa.
0: I és que en aquest Eras Tour, que és així com s'anomena el tour de la Taylor Swift, es van recaptar, atenció, 2.000 milions de dòlars.
1: 2.000 milions de dòlars en una gira?
0: En una gira. 149 concerts i una assistència total de 10 milions de persones.
1: Com? A veure, torna-hi.
0: En aquest Eras Tour, 2.000 milions de dòlars de recaptació,
1: sí?
0: 10 milions de persones en 149 concerts.
1: 10 milions de persones és una barbaritat, eh?
2: Perquè te'n facis... A mi la xifra que em sembla més boja, o sigui, la Taylor Swift va fer tants diners en aquesta gira que als treballadors, a part de pagar-los el sou, els hi paga un extra, no? Aquest extra, el montante, són 197 milions de dòlars... que el treballador que va cobrar menys són 50.000 dòlars.
1: Ostres, tu.
2: I els treballadors que van cobrar més, que es creu que són els ballarins, mig milió de dòlars extres del que ja cobren.
1: Més que res, ara, tornant a l'amplificació, que és el que estem parlant avui, més enllà dels calés i de la indústria tot plegat, però a mi també m'impacta aquests 10 milions de persones en 149 concerts, vol dir que de mitjana cada concert de Taylor Swift 51.000 persones, que es diu ràpid, també.
2: Més als cinemes, perquè a sobre va fer una pel·lícula que es projectava com si fos una versió extendida del concert. Vull dir...
1: Déu-n'hi-do.
2: Negoci, diners...
1: Negoci rodó. Taylor Swift.
0: Però sí, hem de deixar aquí els grans concerts multitudinaris, perquè no només són l'únic esdeveniment musical que aglutina moltíssima gent. Evidentment, també hem de parlar dels grans festivals.
1: Ah, clar.
0: Perquè de festivals n'hi ha hagut des del segle XIX, però sobretot últimament és quan neixen els grans festivals. Últimament, relativament
1: sí,
0: parlant,
1: Parlem estem... de la història de la música.
0: Ah, exactament. Si hem de parlar de millores tècniques, el primer que hem de dir és que quan ja podem fer grans concerts i així, doncs anem cap endavant i fem els anys 60 que neixen els grans festivals. Wow.

0: són els The Who. Parlaves dels grans festivals, anys 60, que és quan comença a formar-se aquest format de música. Estem parlant, insistim, de l'amplificació en la història de la música, i als anys 60, els The Who, en aquest cas, que entenc que eren part d'algun dels grans festivals d'aquella època.
1: Aquí el que estem escoltant és els The Who tocant a Monterrey Pop Festival, que es va celebrar per primera i última vegada del 16 al 18 de juliol de 1967 a San Francisco. Estem al mig de l'època de la contracultura, guerra del Vietnam, no? Aquest moment convuls. I en aquest primer festival hi van participar artistes de la talla de Otis Redding, Janis Joplin o Jimi Hendrix, a part dels The Who. Però si hi ha un festival que és recordat per tothom i és el més mític de la història, és Woodstock.
0: Té una història al darrere, també.
1: Exacte.
0: En el cas d'aquest festival.
1: Woodstock es celebra el 1969 i és considerat per tothom el primer gran festival. I té una sèrie d'anècdotes perquè calibrem, no, la importància del que estem parlant. No? Mm-hmm. S'hi preveien 60.000 persones.
0: Vale.
1: Se n'hi van presentar 400.000.
0: Perdó. A veure, centrem el tiro. Any 69, 60.000 persones de previsió.
1: Més o menys, ells calculaven.
0: Bon festival.
1: Monterrey n'havia fet 50.000, ells van dir 10.000 més.
0: Woodstock, estem parlant, Woodstock. 60.000 persones en un festival com Déu mana. I s'hi presenten 400.000 persones.
1: Sí, exacte.
0: Per tant, es superen totes les previsions i a partir d'aquí la història també té tela.
2: El sobreaforament, doncs, va tenir una segona conseqüència, que és que tanta gent es presentés al festival va col·lapsar totes les carreteres i tot el que hi havia al voltant, provocant que alguns grups arribessin tard o directament no poguessin arribar a tocar, i aquest caos va provocar retards de més de 12 hores, i és que el festival s'havia d'acabar el diumenge 17 d'agost i es va acabar acabant el dia 18 amb una de les actuacions més mítiques de la història del rock, que és Jimi Hendrix tocant l'himne dels Estats Units amb la seva guitarra com a protesta per la guerra del Vietnam.

0: Sobre el cas de Woodstock, si no m'equivoco, hi ha un documental a Netflix, una minissèrie que en parla molt i que explica molt bé el que va passar, insistim, en aquest festival de l'any 69. S'esperaven 60.000 persones i n'hi ha que anar a haver 400.000. Es diu ràpid. Sí. Jimi Hendrix tocant amb la guitarra l'himne dels Estats Units. Ja està, que m'estic desmaiant. A veure, explica'm.
1: Però és que no només va ser que la gent, l'assistència, sobrepassés totes les previsions, sinó que, a més, va ploure a bots i barrels, cosa que va enfangar tot el festival de forma estratosfèrica. I, a més, s'hi van comptabilitzar dues morts. Una bastant de divertida, que és que...
0: A veure, divertida.
2: No fa gràcia que es mori.
1: Perdó.
0: A veure, com va ser aquesta mort? Explica'm-ho.
1: Un tio va dormir sota un camió i el camió va arrencar. I adiós muy buenas.
0: Potser sí que era divertida. Va, i l'altra no ho sabem, és igual.
1: L'altra no, no ha transcendit.
0: Però
1: el que sí que sabem és que s'hi va consumir quantitats ingents de marihuana i LSD i es van fer pràctiques sexuals més o menys explícites per tot arreu.
0: Cosa que avui en dia no passa ja als festivals, en cap cas.
2: No, perquè es consumeixen moltes més drogues, no només LSD.
0: Va, tira.
1: Bé, el que està clar és que Woodstock en cap cas hauria estat possible sense una tecnologia que permetés amplificar l'àudio i que pogués arribar a un nombre tan gran de persones. Aquestes millores tecnològiques i els aires de llibertat arriben fins a l'Espanya franquista, concretament a Canet de Mar, on el juliol de 1975, i en plena dictadura, s'hi va celebrar un altre festival llegenda al nostre país, el primer Canet Rock.

0: m'equivoco, això és l'Orquestra Plateria i això és, jo diré demà, l'home dibuixat. Pot ser?
1: Pot ser.
0: Ah, no és l'home dibuixat. Però l'home dibuixat de l'Orquestra Plateria és la cançó amb la qual tanquem aquest estiu al Via Lliure.
1: Ah, sí?
0: Però és l'Orquestra Plateria. Mira, escolta, escolta. I això deies el Canet Rock, eh?
2: Efectivament. Com deies, estem escoltant l'Orquestra Plateria. I aquesta primera edició té una importància cultural bastant difícil de calibrar perquè va permetre unir una part substancial del que era la contracultura, que estàvem ja a les portes de la transició. Vull dir, Franco encara estava viu, però
0: fa
2: ja...
0: Fa 51 anys.
2: Exactament. I per molts joves de l'època, doncs va ser l'oportunitat de sortir del marc gris de la dictadura.
1: Exacte. Jo recomano molt veure el documental que en fa Francesc Bellmunt del festival, sobretot per contrastar una mica amb com són els festivals ara, perquè realment, o sigui, jo crec que una festa major de poble té més glamour que aquell primer Canet Rock, perquè només falta que surti una persona amb un carro i...
2: A vendre peix.
1: Ah, exacte, a vendre peix.
0: És que mira, justament l'any passat, quan va fer els 50 anys del primer Canet Rock, en vam parlar, entre d'altres, amb el Mainat, i algun d'aquests que havien fet el documental, el Donat Puig també, i ens explicaven això, que era un caos, que allò era campi qui pugui, que fins i tot el cartell no estava clar perquè hi havia algunes mentides que finalment no van ser. No recordo quin era un músic que tocava Donosti, es va veure el cartell a Canet Rock el mateix dia, a la mateixa hora.
2: Fantàstic.
0: Que va ser un festival curiós, per dir-ho d'alguna manera.
1: Són coses que poden passar, però sí. Clar, si ho comparem amb els festivals actualment, no?
0: No, clar.
1: Clar, hi ha hagut una evolució, no? Sobretot a partir dels anys 90, que és quan apareixen aquests grans festivals que ara són els reis, no? Aquí a Espanya tenim el Sónar, el Primavera, però arreu del món hi ha alguns grans festivals com el Lollapalooza, el Creamfields, la consolidació del Glastonbury, o el més famós de tots, que és segurament el Coachella, que és el festival que més ha fet per canviar el model, no? Aquest festival, el Coachella, s'inaugura el 1999 a Califòrnia i marca la tendència de comercialització, però també d'importància que tenen a l'hora de programar grups, no? Per exemple, el Coachella va programar una actuació, que és la de Daft Punk, el 2006. Escoltem-la.

0: Ara l'Òscar Nin, perquè no ens està escoltant, perquè deu estar en una platja perduda de la mà de Déu, però estaria orgullós de vosaltres. Exacte. És dels deixebles de l'estiu, eh?
1: Home, és que...
2: Tant de bo.
1: Exacte.
2: Tant
1: no, li,
2: de bo.
1: No li arribem ni la sola de les sabates de l'Òscar Nin, no.
0: Això que dius és veritat.
1: Això és veritat, saps?
2: Efectivament.
1: El que dèiem és
0: perdó,
1: que...
0: Perdó, això de Coachella, dèieu, sí, i Daft Punk,
1: exacte,
0: el 2006.
1: Aquesta actuació del 2006 és molt mítica perquè és la primera que introdueix la música electrònica al mateix nivell que el rock en els festivals, i és la que canvia una mica el paradigma. Però també hi ha altres actuacions que han canviat el paradigma. Per exemple, l'any 2018, Rosalía al Sónar.

0: que molts la recorden, aquella actuació del Primavera Sound, ai, perdó, del Sonar. Sonar, any 2000, què has dit?
1: 18.
0: 18.
1: El meu amic Joan hi era present.
0: I ho ha dit molta gent, la recorda.
1: Jo vaig decidir no anar-hi.
0: Però que era just abans el gran boom també de Rosalia, no? Potser?
1: Sí, ja hi havia com una mena de caldo de cultiu de tota l'escena trap, una mica que venien de l'urban, i la Rosalia el que va fer va ser explotar-ho i fer-ho passar cap al pop.
0: Que això és important també dels festivals, suposo, avui en dia, que també et permet veure gent que després acaba petant-ho, que potser ara no és conegut, però que a l'haver-hi tanta oferta també és una cosa que és un punt a favor dels festivals.
2: Aquesta actuació és important perquè encara no havia publicat El mal querer. Va publicar l'àlbum 3 mesos després, per tant, va ser com una presentació en exclusiva, no, pel festival, on els que estàvem vam poder escoltar ja l'àlbum en exclusiva i tothom va sortir d'allà dient, hòstia, això no ho havíem escoltat mai, no? Aquesta barreja de pop i música urbana.
0: Crec que també voleu parlar del Primavera Sound.
2: Exacte.
1: Sí, perquè, com hem dit, avui venim a donar numeritos.
0: Hi ha més cap aquí, clar, Primavera Sound és actual.
1: A veure, aquest any el Primavera Sound ha fet ni més ni menys que 320 concerts en 4 dies, del 3 al 7 de juliol.
0: D'acord.
1: En diversos recintes, això sí. I al Parc del Fòrum, que ha sigut el recinte principal, hi havia 17 escenaris.
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb els seus llums, els seus altaveus, sí, les seves pantalles.
0: El seu tècnic de so.
1: Sí,
0: el seu...
1: tot el que fa falta.
0: Sí.
1: Hi han passat gairebé 290.000 persones.
0: Hello.
1: I l'abonament mitjà del festival costava 350 euros.
0: Sí,
1: així que en 51 anys veiem com hem passat de Woodstock i tot això a, més o menys, estem parlant dels mateixos números, gairebé 300.000 persones, però, clar, en tema d'infraestructura estem parlant d'un transatlàntic de grans dimensions.
0: Sí, sí, que la diferència, no?, que deuen ser uns 50 anys, 60 anys de diferència entre una cosa i l'altra, coses totalment diferents, i ara ja sí, molt professionals, i que acaben sent segurament el pal de paller de la indústria musical, aquests festivals.
1: Sí, bona part de la indústria musical passa pels grans festivals.
2: Exacte.
1: Però hem de tancar aquest bloc.
2: Exacte. Sí. I començar un en el qual ens hi sentim molt còmodes.
0: Deixem els festivals de banda. I on anem?
2: I ara començarem a parlar un lloc que és com casa nostra, que són les discoteques. Ah!

0: Home, això ja és una altra cosa, eh? Les discoteques, aquí us sentiu còmodes.
1: Home, és casa, la segona casa, no?
2: Sí,
1: pràcticament. El ball, ja ho hem comentat, no? El ball estava molt present a les societats i especialment a partir de la Segona Guerra Mundial, no? A les ciutats com París, Nova York, Londres, comença a haver-hi aquest caldo de cultiu de sales ja dedicades exclusivament al ball, amb alguna subcultura ja com el Northern Soul, no? Com ja apareixen petites coses que ens portarien a les discoteques, no? Mm-hmm. Però el que canvia aquest fet és que l'aparició d'una subcultura que barreja la música negra amb la tecnologia, que és la música disco.

0: Donna Summer.
1: Sí, senyor, i el seu Hot Stuff.
0: Home.
1: El naixement de del disco el trobem a Nova York, a cavall entre els 60 i els 70, i simplement és una evolució natural de les pràctiques que ja es feien durant les dècades anteriors. Les primeres discoteques són una mutació de les sales de ball, i el que diferenciava aquests espais nous, que són les discoteques, de les sales de ball anteriors, són dos elements que han convertit les discoteques en el que són, no? Mm-hmm. La primera és la importància del so. En aquests espais la música sonava pensada única i exclusivament per fer ballar la gent.
0: Bona qualitat, per tant.
1: Exacte, i fort. I com més potent sonés, doncs era més fàcil que el públic sortís a ballar. I qui feia la selecció de la música, doncs és el DJ. Hola.

0: que diria que la setmana passada ja parlàvem del DJ, però era una figura diferent, en aquell cas. Parlàvem de les ràdios, el DJ de les ràdios.
1: En aquesta ocasió el DJ ja està pensat, o sigui, ja és una figura pensada perquè la gent balli.
0: D'acord.
1: Llavors, aquest DJ no toca cap instrument, sinó que agafa música gravada d'altra gent. Imagina't com ha canviat de que no existís la música gravada a construir sobre música gravada. Imagineu-vos, no? Llavors, el que vol aquesta figura és que la gent surti a ballar a la pista de ball. I aquí és on passa la segona revolució, que és que la música disco... qui crea el fenomen són persones excloses de la societat, negres, llatins i gais, que en la societat de l'època eren els més pàries de tots.
0: Sí, sí, arraconats.
1: Exacte, l'únic lloc on podien expressar-se en llibertat eren a les pistes de ball.
2: Com diu el nostre estimat Miqui Puig, a la pista de ball tothom hi és benvingut.
0: Home, i tant.
2: I aquesta subcultura que es crea en aquestes pistes de ball és la primera que la considera un lloc que ens iguala, sense importar la raça o l'orientació sexual. I si això és una cosa revolucionària avui en dia, 2026, imagina't fa 40 o 50 anys enrere.
0: Home, molt, molt diferent.
2: Llavors, arribem a finals dels anys 70, en què aquest procés de culminació de la discoteca com a un lloc sagrat de la nostra cultura passa a ser, doncs, a tot arreu, no? Surten de Nova York i aquesta cultura passa cap a Europa i cap a la resta del món.
1: Arnau, tu ja sabem que no ets molt d'aquestes coses, ets més de bitxí i aigua i infusions per la nit.
0: Això al meu equip agradarà moltíssim, veuràs.
1: Però tu, Arnau, recordes quina sensació vas tenir el primer cop que vas entrar a una discoteca?
0: Ostres, el primer cop no me'n recordo
1: gens. El segon,
0: sí. Molta gent, molt fosc i molt tancat tot.
1: Ets més avorrit que... ets més soso que... Home, quan entres a una discoteca, no, la llum...
0: Sí, però no és una cosa dolenta, tampoc. Bueno, hi havia molta gent, un lloc de trobada...
1: Tu ja et vas atabalar. Vas dir, demà haig d'arribar a casa, que haig d'escoltar a veure què diuen a la SER, no?
0: El bundó,
1: exacte, què diu... Marxo ràpid... No, però, joder, jo recordo moltíssim la primera vegada que vaig entrar a una discoteca a Vilafranca, del Penedès, que és d'on som nosaltres, no, l'olor que feia, la gent fumava dintre encara, imagina't si han passat coses, no? Tothom ballant, és com una cosa revolucionària si ho comparem amb com sortien els nostres avis, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, al final les discoteques s'han convertit en un lloc que gairebé de peregrinatge, no? En una atracció turística, Ibiza, per exemple, sí. Només discoteques, o per exemple Berlín, que és una de les capitals europees culturals, ara ja hi ha un turisme de discoteques, la més important de totes, que és Berghain.
0: I aquesta cançó de la Rosalia, que si no era prou conegut a aquesta discoteca, encara l'ha fet més famosa.
2: Sí, i és que aquest fenomen, a part de que la Rosalia li posi el nom a una de les seves cançons, també arriba al nostre país en els anys 70 i 80, amb els primers clubs, alguns dels quals arriben fins als nostres dies. Per exemple, el Big Ben de Mollerussa, que és la discoteca més gran d'Europa.
0: I veu anar a vosaltres i va arribar? No.
2: No,
0: sí. Perquè per època encara no.
1: La discoteca més gran d'Europa, Mollerussa.
2: Està impecable, a Mollerussa.
0: Impecable. I què més tenim, va?
2: Per exemple, tenim la Sala Celeste, que és la que coneixem avui com a Rasmatàs, tenim l'Apolo, o Florida 135 a Fraga. I d'altres que han tancat com el Pont Aeri, el Perquè, l'Activa o totes aquestes de la Ruta del Bacalao, que ens han deixat autèntiques revolucions culturals als anys 80 i 90.
0: Vinga, i d'aquesta manera acabarem avui la secció amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán, amb música de la Ruta del Bacalao, que soni, a veure. Però deixarem aquí perquè, si no, jo ja no aguanto més. Joan Pancorbo, Albert Millán, la setmana que ve més i millor.
2: Moltes gràcies, Arnau.
1: Moltes gràcies, Arnau. Que vagi bé.
2: Igualment.
0: Adéu. Ara tornem d'aquí res, un moment, la Gina Rigol.

0: RAC 1.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
3: Pràcticament 3 quarts d'una.

0: I aquesta hora al Via Lliure, una setmana més, rebem a la comunicadora Gina Rigol, editora també de l'Inèdit. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Una setmana més per aquí al Via Lliure de RAC1. Ja ho sabeu, amb la Gina intentem obrir sempre aquest arxiu sonor, audiovisual, mediàtic de casa nostra. Vam començar amb Florentino Pérez, vam anar més enrere parlant d'educació amb el Carles Capdevila, el diari Ara. I avui no sé cap on anem, però ja ho sabem, ja ho sabeu, repesquem entrevistes, repesquem historietes, perfils que ens fan reflexionar i que la Gina aprofita per plantejar algunes de les seves obsessions, que ja és un clàssic del Via Lliure. Avui, Gina, de què ens vols parlar?
1: Doncs mira, avui he fet una mica l'exercici contrari al que faig habitualment, val? O sigui, normalment jo tinc una obsessió preexistent, val? I llavors, com aprofito algun arxiu o coses que jo em vaig trobant, no?, per internet o per on sigui, per treure suc i primer explicar-me una mica millor, perquè sempre ajuda, i després intentar semblar que potser no estic sola, no?, obsessionar-me amb alguna cosa.
0: Fer-t'ho venir bé per apuntar-la a la teva obsessió.
1: Sentir-me una mica més acompanyada i, bueno, això, com veure que el meu pensament està fluint amb el pensament del món o d'algú més.
0: Com a mínim d'algú altre.
1: Exacte, sí. I en aquest cas, pues, també està sent un exercici molt interessant perquè, bueno, ara ho comentaves, no?, vam parlar la setmana passada d'una obsessió que ve de lluny, no?, fèiem amb aquesta entrevista de fa ja 10 anys i tot i així les preguntes que aixequen encara són
0: 2016, molt vigents. Carles Capdevila preguntava a Neus Sant Martí, catedràtica en pedagogia, que plantejava el futur de l'educació, recordo, i els debats i les preguntes eren una mica similars a les que ens podem fer avui en dia.
1: Exacte.
0: Això fa 10 anys, per tant, ara t'ho diràs?
1: Sí, avui he fet l'exercici al revés. És a dir, aquesta obsessió potser sí que era algun ronron que estava allà darrere, però a priori no existia. I en canvi, mentre remenava programes i peces, no?, en aquest cas de la tele, antigues, per fer la secció, em vaig topar amb aquest programa que ara t'ensenyaré. Abans, deixa que et posi la sintonia, a veure si potser tu o algun oient el reconeix.

0: Ostres, no em sona gens a mi, eh? És un programa de televisió?
1: Reconec que jo tampoc el coneixia, eh? Perquè és un programa que es va emetre entre el 1991 i el 1992.
0: Home, llavors...
1: A mi em va enganxar una mica jove, és a dir, no havia nascut.
0: Jo tampoc havia nascut, per tant, complicat que, si no hem fet l'exercici com ha fet la Gina Rigol aquests dies, de recuperar programes o recuperar coses antigues o més prèvies, doncs impossible que el coneguéssim, com a mínim nosaltres. Segur que hi ha oients que sí que reconeixen la sintonia. De quin programa es tracta, sí, o de què és?
1: Si algú li sona una mica, això és un programa que es va emetre aquests anys que us comentava a Ràdio Televisió Espanyola.
0: Ah, d'acord.
1: Es deia Literal i era en català. Eren unes entrevistes culturals que conduïa Raimon, el cantautor valencià.
0: Sí, senyor.
1: Sí. I, per exemple, no, entre altres personatges de l'àmbit de la cultura que entrevistava, hi havia Joan Brossa, Joan Fuster, Teresa Pàmies o Isabel Clara Simó, que ara n'hem tornat a sentir a parlar una mica d'ella recentment. No sé si et sona la polèmica.
0: No.
1: Hi ha hagut una polèmica en un institut d'un poble que es diu Alcúdia de Crespins, al País Valencià, perquè l'institut porta el nom d'Isabel Clara Simó i el PP ha proposat canviar-lo, el nom, perquè diu literalment que la seva defensa dels anomenats països catalans divideix els nostres veïns.
0: Això sobre Isabel Clara Simó, un institut que portava o que porta el seu nom, volen treure-li per aquest motiu al PP. No coneixia aquesta polèmica. En tot cas, aquest programa que es deia Literal, que era en català i que era Televisió Espanyola, Ràdio Televisió Espanyola, conduït per Raimon,
1: sí,
0: que déu-n'hi-do l'alineació d'entrevistes que has plantejat. Joan Brossa, Joan Fuster, Teresa Pàmies, aquesta també Isabel Clara Simó, ja ho diré bé.
1: Sí, aquests només són alguns, eh? I entre aquestes entrevistes em vaig topar amb una, que és la que anirem comentant avui, a Maria Mercè Marçal, poeta, traductora i narradora d'Ivars d'Urgell. Llavors, no, jo me la trobo, em disposo a escoltar-la. És una entrevista que té molts talls, la veritat que són molt interessants. Te'n poso alguns i anem comentant. Mira, escolta.
2: I quan és que tu, més o menys, a quina edat et dones que la llengua que tens a l'escola i en la que tu fas els teus primers escrits no és la que te sents identificada?
3: Doncs això va ser cap als 15 anys.
2: 15 anys.
3: I van tenir a veure dues coses. Una va ser, en concret, tot el fenomen de la nova cançó,
2: sí,
3: que penso que va ser... No sóc l'única persona que ho ha dit,
2: sí,
3: també hi ha altra,
2: sí,
3: gent, doncs, que...
2: Sí.
3: Que va ser, doncs, molt important, en el sentit, doncs, de sentir uns textos,
2: sí,
3: que eren en català.
1: Aquest em va semblar molt curiós perquè, sí, hi ha un cert paral·lelisme, no, amb avui en dia. És a dir, avui que sabem que la situació de la llengua catalana a Catalunya, bueno, pues sabem quina és, no? És com a mínim complexa, per no dir crítica, doncs està bé també recordar la importància dels referents, no? Aquí Maria Mercè Marçal fa referència a la nova cançó com un motor de canvi de llengua per ella, no? Del castellà al català.
0: Això estem parlant, clar, si el programa centra 91-92, això, a principis dels 90, aquesta entrevista a Maria Mercè Marçal que avui rescatem amb la Gina Rigol.
1: Exacte. Això em feia pensar, no, en la importància de trobar i construir referents, no? Persones que es dediquen a la cultura catalana en català de manera desacomplexada i a poder ser permanent també, i no només quan els va bé. I torno a l'entrevista, una altra declaració que em sembla curiosa, escolta.
3: Jo des del punt de vista allò, diguéssim, exacte, vaig néixer a Barcelona.
2: Ah, a Barcelona.
3: Sí, el que passa és que això va ser una cosa, diguem-ne, de la clínica. La meva mare havia perdut el seu primer fill, que va néixer a casa,
2: sí,
3: i aleshores van voler assegurar-ho.
2: I van venir aquí.
3: I normalment allà la gent anava a Lleida, però... van venir a Barcelona,
2: sí,
3: i per això jo vaig néixer a Barcelona, però esclar, sempre m'ha semblat que dir que havia nascut a Barcelona era inexacte.
2: Exacte, perquè en tot cas havia nascut a la clínica.
3: Exactament, no? Després vaig passar tota la infantesa a Ivars.
0: Que bona aquesta diferència, no, també?
1: Clar, aquest tall ve de la pregunta, no?, que li demana a veure si es considera de Barcelona o d'Ivars, sí, d'Urgell, perquè sembla com si hi hagi una mica de confusió, i és una cosa molt petita, o sigui, pràcticament és anecdòtic, no?, però en realitat la pregunta és molt gran. Tu d'on ets, no? O sigui, per haver nascut a una clínica de Barcelona, ets de Barcelona o ets d'Ivars d'Urgell? Clar, si ho escales, és una pregunta que avui pesa bastant, no? Malauradament, d'on ets? D'allà on neixes? D'allà on vius? D'allà on són els teus pares?
0: Que fins i tot la pregunta de, a vegades, on has nascut, estrictament, literalment, és veritat que en aquest cas era Barcelona, però a vegades la pregunta també és més genèrica. On has crescut seria exactament la, el que vols preguntar moltes vegades, on ha nascut aquesta persona. I aquesta diferència que fa Maria Mercè Marçal entre Ivars d'Urgell i Barcelona també és interessant. I això que preguntaves, d'on ets?
1: Clar, o sigui, és una línia molt fina que per algunes persones és anecdòtica, però per moltes persones, malauradament, és una resposta que condiciona tota la seva vida, no?
0: I tant.
1: Però bueno, tot això... de fet, es produeix només en els primers 5 minuts d'entrevista. Tot és per dir que al final, si l'entrevista és bona, si l'entrevistat o l'entrevistada també és bo, i si algú, com jo, té ganes de fer-se preguntes o buscar obsessions, doncs mira, qualsevol cosa serveix.
0: Es pot escarbar, no?, qualsevol lloc.
1: Exacte. Però la declaració que fa, diguem-ne, vessar el got, o sigui, la que em comença a fer bullir el cervell, és aquesta, escolta.
3: Com et deia una mica, què significa aquest barallar-me a mi mateixa, barallar-me amb les meves ombres, amb els meus fantasmes, amb els meus desitjos, amb tot plegat? Doncs no, és com un procés que, com et deia, és no penso en el que... que allò serà visible.
2: Sí.
3: Saps què vull dir? És a dir, és com si ho fes en certa manera, doncs, per a mi espectador. És que davant de mi mateixa penso que sí, que puc parlar amb molta llibertat, no? Sí.
1: No, si ella diu, jo quan escric ho faig per mi, no penso en la visibilitat. I a mi, aquí...
0: És curiós, això. És interessant, també.
1: És quan comencen a venir-me preguntes, no? Perquè jo penso, ostres, d'això avui en queda algun reducte? És a dir, fem alguna cosa que sigui només perquè sigui privada? Mm-hmm. O l'única cosa que és autènticament privada és la que ens fa vergonya d'ensenyar, no? Un exemple, potser, perquè les preguntes es comencen a construir en el meu cap una mica indefinides. Imagina't una persona que escriu un diari, no? Si és que algú escriu un diari.
0: Un diari personal.
1: Exacte. Creus que avui aquesta persona el fa convençuda que no serà per ensenyar? Perquè, clar...
0: Home, sí, no... Un diari personal és una cosa molt, molt íntima, també, i molt privada.
1: Molt personal, no?
0: Molt personal, exacte.
1: Clar, però Maria Mercè Marçal, quan diu que ella no pensa que allò que escriu serà públic,

0: feta per ser observada, o sigui, per ser potencialment publicada, per exemple, a les xarxes, no?
1: Que això pot intoxicar una miqueta, vols dir, també, fins i tot.
0: D'això en parlarem, justament, no? Les xarxes avui, i també, potser en menor mesura, els blogs, no?, de fa alguns anys, o sigui, no és necessàriament del present més, o del passat més immediat, són el nostre aparador, no? Potser quan van començar no sabíem que podrien ser també un motor econòmic, però també cada vegada ho són més, no? Per molta gent les xarxes són una mena de portfoli, gairebé. I jo fins i tot m'atreviria a dir que són una extensió de nosaltres mateixos, no? És a dir, la nostra vida, o moltes de les nostres vides, ja no són només allò que ens passa, diguem, amb carn i ossos, sinó també el que ens passa a les xarxes, i som també el que decidim projectar en aquestes xarxes.
1: Però això és important, també, el que decidim projectar, perquè cadascú també té una estratègia, per dir-ho d'alguna manera, diferent a les xarxes socials. Hi ha el qui publica molta cosa, el qui publica el detall al moment, el qui no publica pràcticament res o res, que directament és un cas, una rara avis, que avui en dia algú no tingui xarxes socials o cap xarxa social, però sí que hi ha molta estratègia en decidir on poses la línia de la vida privada i pública.
0: Bueno, justament en totes aquestes reflexions entrarem una mica més endavant, perquè Maria Mercè Massal fa unes reflexions que són molt pertinents per entrar una mica com escarbar en aquestes idees, no? Les xarxes són un espai que precisament perquè són públiques porten inevitablement a un cert escrutini, no? O sigui, ja la gent posa el like o no, si ho comenta o no, si ho critica o ho elogia, això passa poc, però a vegades també passa.
1: Algú, encara queda algú, no?
0: Sí, i en el tall que acabem d'escoltar encara em vaig quedar pensant en la part del final, no? Quan diu, ho puc fer amb llibertat, puc escriure amb llibertat. Ella mateixa també explica quin és el valor de fer-ho amb llibertat.
2: És evident que el que et deia abans, que quan escric no tinc en compte la persona que ho llegirà, en el fons del fons sí que sé que com més lliure, en certa manera, diguem-ne, sigui la meva relació aquesta amb mi mateixa,
3: amb tu mateixa, amb les
2: paraules, a través de les paraules, en certa manera hi ha alguna cosa que es diu que no ha estat dita i que potser algú necessita que es digui.
3: Sí.
0: O sigui, jo tradueixo això com la llibertat és la que fa possible la honestedat, no? I alhora la honestedat és la que fa possible el vincle, no? O com ella diu, una mica que la gent se senti interpel·lada amb la seva obra.
1: I que sigui una obra, a veure si m'explico bé, molt pura, perquè
0: exacte,
1: com que és aquesta llibertat absoluta que de la intimitat, no sé si ho estic descrivint bé, però una cosa així, això fa possible que sigui honesta.
0: Clar. Però llavors, si estem habitant un món, no?, on tot pot potencialment ser públic, no?, perquè ho podem decidir nosaltres, potser aquesta llibertat ja està precondicionada, no?, per un potencial escrutini. Llavors,
1: clar,
0: és possible fer un producte cultural realment honest? És a dir, si jo quan l'estic fent ja sé que hi haurà l'opció de que sigui públic...
1: Ostres...
0: Ah, Gina, vaya olles, no?
1: Ja comencem a donar voltes, Gina? Comencem a recargolar la reflexió, però ja t'entenc, que si tu ja d'entrada, quan comences a plantejar una obra cultural, una producció cultural, ja saps que allò estarà fet perquè algú ho valori,
0: clar,
1: ho avaluï, realment, clar, entres en una altra dimensió.
0: És a dir, tornem per exemple al cas del diari personal, no? Pot ser realment honest si quan estàs escrivint creus que hi ha opcions perquè allò algun dia sigui públic, perquè potser hi ha coses que prefereixes estalviar-te-les.
1: Que si sabessis o si no sabessis que allò algun dia algú llegirà, realment potser et plantejaries diferent les coses.
0: Exactament. Doncs així és com van totes les meves obsessions. Jo escolto una cosa i llavors el meu cap comença allà
1: a donar voltes.
0: Però bueno, és veritat que amb aquesta reflexió que has qualificat de recargolada, a mi m'ha semblat molt coherent. Pot haver-hi algú que digui, home, Gina, però això és el mateix que abans, no? Si tu decideixes, de fet, una mica ja ho has dit, no? Què publiques i què no. Però jo no sé si és del tot el mateix. De fet, Marçal ja fa un matís, no?, en la conversa aquesta d'allò privat i allò públic, i diu que la poesia és una mica diferent, escolta.
2: No? Sí, és una espècie de contradicció, perquè és sèria, aquesta mena de, diguem-ne, d'exhibicionisme de la poesia.
3: En certa manera, que la té, perquè la pot llegir allà
2: jo. Sí, que el que és privat passa a través de la paraula, ser públic,
3: sí.
2: però que al mateix temps no deixa d'empatitzar

0: poc de ser privat, és una cosa curiosa.
1: Clar, ella diu, amb la poesia hi ha algunes coses que potser no les acabes de dir del tot, no? D'aquesta manera potser tan explícita, i llavors conserva encara una mica d'allò íntim en allò públic. Mira, de fet, Maria Mercè Marçal ho descriu, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, d'una forma molt poètica, escolta.
0: A través de la poesia és com si hi hagués un trosset de l'experiència humana que tu la regles i el fas transitable.
2: I la mostres,
0: no?
2: En certa manera.
0: Sí. Sí, sí. Llavors diu, algú ja pot anar per allà.
2: Sí, sí.
0: Més tranquil·la.
1: Sí, ella ho descriu, de fet, com desbrossar un bosc, no? I fer-lo transitable. Que no seria el mateix, jo què sé, que passar, per exemple, amb una motosserra, no?, una mena de taladora, i convertir-ho en una pista forestal. O sigui, té una cosa com de subtil, i això, no?, de permetre un espai encara privat, encara que sigui de domini públic.
3: Perquè no deixa de deixar-ho al... amb la interpretació.
1: Exactament.
3: La interpretació de la persona que ho rep, que a partir d'aquí ja no és tan directa o tan... tan directa.
1: I llavors jo em preguntava, això en el nostre món d'avui, de les xarxes, etc, és possible? Perquè, clar, tu ara abans, fa un moment, deies, no?, cadascú decideix una mica on posa el límit, però jo no ho tinc tan clar. No sé si les xarxes no són un joc de tot o res. No?
3: Ja.
1: Sí, ja fa anys, per què no dir-ho? O sigui, perquè no sempre tot és culpa de les xarxes socials, i de tant en tant també està bé dir-ho, que la distància entre allò que és privat i allò que és públic s'està aprimant.
3: Això clarament. Sí, sí.
1: Des de la proliferació, per exemple, no?, de les càmeres, els espais diferents per compartir imatges, llavors els paparazzis, la tele, etc. Com a mínim, entre la gent així famosa, ja fa temps que hi ha aquesta cosa de on està el límit, no?, entre el que és la meva vida i el que pot ser la vida de tothom, diguem-ne, encara que el que estigui passant sigui cosa de la meva vida.
3: Això en el cas dels famosos, deies, però és veritat que les xarxes socials també ens condiciona al nostre dia a dia i a la nostra vida de la gent mundana.
1: Clar, és que les xarxes al final, no?, difuminen encara més aquesta línia, no? No només ja no depèn dels altres, és a dir, no depèn de que t'enganxi un paparazzi, no?, o un mitjà de comunicació, sinó d'un mateix, i efectivament, com deies, pot afectar absolutament a tothom, no? No només a la gent famosa, perquè tothom qui ho vulgui doncs és lliure d'exposar-se completament a les xarxes socials. I diria encara una volta més, perquè de fet les xarxes socials precisament premien que transgredeixis una mica aquesta frontera, no? Perquè amb això de l'honestedat, no?, que defineix Maria Mercè Marçal, i que nosaltres ara li diem molt autenticitat, no?, però no deixa de ser molt similar, és una manera d'actuar a internet que atrapa, no? És un contingut que mobilitza i que reté, per exemple, no?, les persones que estan consumint a les xarxes socials, i que, per tant, és fomentat per part de les empreses que controlen aquest algoritme i que volen que estiguis allà tot el dia enganxat. Fan aquesta funció una mica com d'obrir una finestra a la vida d'algú, no?, i com que moltes persones naixem amb aquesta morbositat i curiositat natural, a la que hi ha aquesta finestra, ens hi enganxem, llavors els algoritmes ho veuen, ho entenen i promouen molt que això passi, perquè així estàs més estona
3: i
1: mirant la pantalla.
3: Ho potencien, clar.
1: Sí. I en aquesta confusió de coses estaríem, Jo tinc dubtes de si és possible realment avui destriar el que és públic del que és privat, precisament no tant perquè haguem començat a compartir la nostra vida privada en l'espai públic, sinó perquè la nostra vida pública ara també forma part de la nostra vida privada, no? O sigui, estan les nostres converses, com ens relacionem amb internet. Tenim converses per Instagram amb gent que formen part després del nostre dia a dia, no? I sí que és veritat que crec que hi ha molta gent que sap mantenir potser una bona distància, això que comentaves, entre allò privat i allò públic, a les xarxes, però em fa la sensació que sovint té més a veure amb els altres, no? Amb la capacitat de, per exemple, jo protegeixo la meva parella d'això, jo protegeixo la meva família d'això, no?
3: Ja que no estan en un mateix, sinó al teu entorn, potser.
1: Exacte.
3: El que limites.
1: Però un cop tu ja et poses allà davant,
3: ja estàs venut.
1: Et costa realment, per això et deia, allò de, és possible, els grisos, no? Perquè fa una mica de sensació de tot o res, i que quan ho obres és molt difícil anar una mica més enllà. Vaja, la pregunta en resum de tot plegat seria, es pot fer poesia a les xarxes? És a dir...
3: Ah, mira, és una bona conclusió, una bona pregunta per tancar.
1: Clar, o sigui, es pot fer un ús de la cosa pública que permeti conservar aquest espai privat, per una banda, i per l'altra, es pot fer, per tant, encara alguna cosa, producte cultural, escrit, text, el que sigui, que conservi una certa honestedat perquè encara som capaços de pensar que hi ha coses que no seran mai públiques? Bueno, realment sóc una olla, però jo visc així permanentment.
3: No, però està bé, està bé, està bé. És els debats que ens planteja la Gina Rigol, les seves obsessions.
1: Sí. No, a mi m'agrada compartir-vos que penso així sempre i que no és que ho facis expressament per venir aquí. Realment.
3: Perquè ets honesta i al final estem fent un producte cultural honest, com a mínim ho intentem.
1: Ho intentem.
3: Doncs amb Maria Mercè Marçal i amb la Gina Rigol, que avui hem parlat d'aquesta diferenciació, si és que existeix, entre la vida pública i la vida privada, també en els productes culturals. Gina Rigol, la setmana que ve més, hi ha més cosa, no sé si ho avancem o deixem com a l'aire.
1: No, ho deixo a l'exercici de la teva paciència, que puguis esperar a saber de què parlarem la setmana que ve.
3: Carai. La una i pràcticament 7 minuts. Marc Villanueva, bon dia.
4: Bon dia.
3: Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
3: El govern espanyol assegura que està en contacte permanent amb el Marroc fent seguiment de la crisi a Ceuta.
4: Sí, des de la Moncloa insinuen que no hi tornarà a haver una situació com la d'ara fa 10 dies, malgrat els rumors que corren que el dia 15 hi podria haver una altra entrada massiva. Ho ha dit la ministra Sara Agesen.
6: Estamos llevando un seguimiento constante y en colaboración también con el gobierno de Marruecos, que yo creo que es fundamental para evitar una situación como la que vivimos el pasado día 31 de julio y 1 de agosto. Por lo tanto, estamos y estaremos todo el tiempo que haga falta ayudando, colaborando y actuando de forma unánime.
4: Recordem que Ceuta encara desconeix quants menors van arribar amb l'entrada massiva. El govern espanyol enregistra de moment 1.342, encara que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, explica que la xifra podria estar entre els 8.000 i 11.000. Avui a les 8 de la tarda hi ha una manifestació convocada a la plaça de la Constitució de la Ciutat Autònoma. Els organitzadors són representants de diferents comunitats religioses i culturals de la ciutat. I el conductor d'un cotxe ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Les causes de la sortida de la carretera encara s'investiguen. Amb aquesta víctima s'eleven a 81 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. I en plana internacional, el tifó Dolphin deixa enrere el Japó i es dirigeix ara cap a la Xina. De fet, el país asiàtic ha emès una alerta vermella perquè es preveu que el tifó toqui terra en les properes hores. Ho farà a l'est del país, al sud de Xangai. Està previst que des d'avui fins dimecres hi hagi pluges torrencials en diverses regions del país. Per tot plegat i per curar-se en salut, les autoritats xineses han suspès vols i serveis ferroviaris i ja hi ha gairebé 100.000 persones evacuades. I els Mossos investiguen aquí, tornant a Catalunya, un tiroteig a Nou Barris sense que en constin ferits. Els fets han passat aquesta matinada al mateix carrer on aquest divendres va morir un home en ser atacat amb arma blanca. El tiroteig ha derivat d'una baralla on un dels participants ha disparat diverses vegades. Els autors de la baralla han fugit de la zona i han deixat enrere dos vehicles. Els Mossos han obert una investigació i de moment no hi ha cap persona detinguda. I recordem que la Generalitat farà un desplegament especial per retransmetre l'eclipsi. Ho farà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes i a través del canal de YouTube de la Conselleria de Recerca i Universitats. D'aquesta manera es facilita que tota la ciutadania pugui veure l'eclipsi, incloses aquelles persones que no es puguin desplaçar fins la franja de la totalitat. I ara els esports.
7: El corredor txec Filip Salaj acaba de guanyar la cursa de moto 2 del circuit de Silverstone, seguit d'Ivan Ortolà, que ha estat segon, i d'Àlex Escrig, tercer. D'aquí menys d'una hora se celebra el Gran Premi de MotoGP amb Jorge Martín a la pole. Més coses, el Barça continua recuperant jugadors. Avui ha estat el torn de Joan García, Eric García i Anthony Gordon, que han retallat les seves vacances i avui ja s'han exercitat a la ciutat esportiva. Els tres jugadors han entrenat conjuntament amb Gavi, que recordem també va avançar la seva tornada. Mentrestant, Ronald Araujo, que marxa cedit, ja està al Liverpool per passar les proves mèdiques i signar el seu nou contracte. Fora del Barça, Barça tot just ara que va començar un amistós que enfronta l'Atlètic de Madrid i el Manchester City a Seul, de moment 0-0 al minut 6. Això sí, encara no hi és Julián, que s'ha d'incorporar demà als entrenaments de l'equip matalasser. A casa nostra, avui a les 9 del vespre, el Sabadell juga contra l'Olot. Serà l'últim test de pretemporada pels arlequinats abans de debutar la Lliga en el seu retorn a segona divisió. I en ciclisme, avui es disputa l'última jornada del Tour de França femení a partir de les 4 de la tarda.
4: I pel que fa al temps, aquesta tarda l'Alt Pirineu podria quedar afectat per alguns ruixats o tempestes, tot i que seran poc abundants. A la resta de Catalunya dominarà el sol, amb el permís d'alguns núvols alts. Serà una jornada marcada per la calor, amb avisos activats gairebé a tot el litoral i a l'interior de les comarques de Girona. El vent del sud farà pujar encara més les temperatures i podran arribar als 39 graus al nord-est i als 38 graus a ponent. Al Pirineu i al Prepirineu creixeran nuvolades, tot i que seran molt menys extenses que les d'ahir.
3: Mar Villanueva, Roger Jofre, gràcies.
4: Fins ara.
3: Fins ara. Llantada de por, ara mateix a l'estudi de RAC1, diria que en tot l'estiu, el cap de setmana, no hi havia hagut tanta gent, això segur.

0: Gentada de por perquè, home, l'ocasió s'ho mereix, eh? S'ho mereix perquè ara mateix presento per primera vegada el concurs d'imitacions i d'imitadors amateurs més prestigiós de Catalunya. Bravo! Són aquelles persones que a les sobretaules, als dinars familiars, a la feina, no poden evitar fer aquella veu, aquella frase, aquell personatge que sempre els surt, en general, força bé. Hi ha de tot, perquè hi ha de tot. Hi ha els que creuen que ho fan molt bé i que després van d'aquella manera. Però vaja, potser sóc jo aquest. Catalunya, sí que és veritat que és terra d'imitadors, ara en parlarem, però avui els volem posar a prova de veritat. Aquests dies hem estat rebent un munt de notes de veu amb imitacions de tot tipus. La selecció no ha estat fàcil, n'hem rebut desenes i desenes, però després d'una deliberació exhaustiva amb l'equip del Via Lliure, hem aconseguit seleccionar tres finalistes del concurs. Ara els coneixereu de seguida, però abans presentem els tres professionals de la imitació, els tres professionals del món de l'espectacle que faran de jurat en aquest concurs. D'entrada, un fort aplaudiment per l'Oriol Cruz. Què tal, Oriol?
1: Bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
1: Bé, raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat.
0: A més, l'Oriol m'ha
1: dit reprimir.
0: M'ha dit que aquí a l'estudi de RAC1 s'asseu sempre al mateix lloc amb la gent del Versió, recordeu, L'Oriol és imitador i guionista del Versió RAC1. És la veu de centenars de personatges històrics, també fa molts anys també a la televisió. Però avui...
1: Avui m'he de reprimir,
0: de paisar,
1: callar i escoltar.
0: No, callar i opinar després. L'Oriol Cruz, que per tant serà un dels membres del jurat d'aquest concurs d'imitadors. O d'imitacions, no ho tinc clar si és d'imitadors o d'imitacions, ara ho veurem. L'altra persona que està, o que formarà part d'aquest tribunal, d'aquest tribunal, és l'Edu Mutante. Què tal, Edu? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ell també és humorista, també és imitador, col·laborador de la casa, del Versió RAC1, també del Tu Diràs, cada dimecres...
2: Dijous.
0: Dijous. Escolta, el Tu Diràs, aquella hora ja és per altres.
2: L'autònom.
0: L'autònom, que ha de fer una mica de tot, entre d'altres, amb el José María García i el Sergio Ramos, que també el Tu Diràs també funciona.
2: Personatges d'actualitat.
0: Funciona moltíssim. Rabiosa actualitat,
2: Sí,
0: rabiosa
2: sempre.
0: Actualitat.
2: La última.
0: I la Nessa Vidaurrázaga, espero que hagi dit bé el cognom, la Nessa Vidaurrázaga, que també ens acompanya. Ojo. Què tal, Nessa? Bon dia.
3: Hola.
0: Em costarà... Et diré Nessa,
3: em
0: costarà molt. Ella és actriu del Polònia, imita personatges com la Sílvia Oriols, la Maria Nicolau, però també, sobretot, jo diria que és famosa per la regidora anònima del programa i del Polònia.
3: Sí, senyor.
0: És així, no?, una mica,
3: així,
0: que la regidora és la que tira.
3: La regidora és la que tira, i és la que aguanta.
0: També et dic que la Sílvia Oriols potser ara et donarà feina.
3: M'està donant feina. Sí.
0: I més que te'n donarà, diria que també te'n donarà molta. A veure, abans de presentar els concursants d'aquest primer concurs d'imitadors o d'imitacions del Via Lliure, us vull llançar una pregunta. És àmplia, però crec que és important. Què ha de tenir un bon imitador perquè funcioni les seves imitacions? Qui comença? Vinga, va. Edu.
2: Jo, una miqueta de gràcia, sobretot.
0: Sí?
2: No? I després, home, que s'identifiqui, no?, la veu amb el personatge.
0: Oriol.
1: També portar-te'l al teu terreny. És a dir, si fas exactament igual que el real i no hi ha cap tic ni cap cosa que exageris, al final, és el que deia l'Edu, queda molt pla i no d'allò. Llavors, a base de temps i d'anar-te'l treballant, te l'has de fer teu i aplicar-hi la bogeria i el deliri en molts casos perquè també ja sigui una imitació exacta o una paròdia, que això a Polònia ho toquen molt bé, per això, per treure-li punta, perquè si no, ens quedem amb el real ja.
0: Sí, Nessa, amb què et quedes tu?
3: Sí, totalment d'acord amb el que acaben de dir, sobretot això, no?, de capturar una mica l'essència o l'ànima del bitxo i jugar també amb la caricatura.
0: Clar, has de detectar una cosa d'aquest bitxo i llavors explotar-la, no?, a vegades també.
1: O inventar-t'ho a vegades.
0: Ah, sí,
3: també.
0: Sí. Per exemple?
1: Home, parada, per exemple, aquests gemecs que faig de... Oh, i tot això, hi ha una part que és inventada o molt exagerada, però, bueno, al final és trobar-li alguna cosa que funcioni.
0: I és el que funciona, també, que després parlarem de les imitacions dels imitadors, que també és un altre univers, però que és veritat que aquests tics, els que s'exageren també al Polònia, són els que acaben triomfant.
3: Sí, sí, exacte. Jo no sé, però em trobo que en el Polònia hi ha aquest com dos tipus de bitxo, no? Hi ha el que és l'imitador tècnic perfecte, que tanques els ulls i estàs sentint la veu d'aquella persona, I després estem la resta, que no som imitadors, però que el que sí que fem és això, és el que estàvem dient, no? És intentar capturar alguna de les coses més característiques i explotar-les, i de cop i volta acaba convertint-se en una...
0: D'aquí a aquí, si no m'equivoco, tu, Nessa, només televisió, sí, les imitacions, sí. L'Oriol ha fet les dues.
4: Sí.
0: En el seu Cracòvia, moment, el Cracòvia...
4: Sobretot el Cracòvia i aquí el Versió.
0: Per tant, ràdio i televisió. Sí. I tu, Edu, només ràdio?
2: Sí, tele molt poc.
0: O tele molt poc.
2: L'Esport 3 amb el Víctor Pazzi, però ja vaig amb caretes. Bueno, és una cosa molt, molt estranya.
0: És més com sí. L'Arús, no?
2: No sé. No sé com per... definia jo, però bueno, vull dir que també faig veuetes allà.
0: Doncs mira, li dic a l'Oriol, sí, perquè has fet les dues. És molt diferent imitar d'una banda i l'altra?
1: A veure,
0: televisió i ràdio?
1: Amb ràdio, clar, amb una sintonia, i si la veu o la bogeria en aquell moment quadren, ja tires. Amb la tele, moltes vegades et trobes amb la barrera física. Si tu tens una cara de jovenet i vols fer, jo què sé, Josep Maria Minguella, doncs jo me recordo que el vaig proposar en el seu dia i em van dir, hòstia, és que amb aquesta cara de nen no cola. Amb la qual doncs, ja quedes descartat. Vull dir que, clar, la tele és molt més, en aquest sentit, molt més ortopèdica i...
2: Bueno, ja queda poc.
1: Més. Ja, sí, no, clar.
0: Per arribar al Minguella li queda poc,
1: sí, cabrón. Cada dia anem deixant enrere.
2: No, perquè li deixin fer a la tele.
0: A la tele. Sí. Ja queda menys. Clar. Però també et dic, quan arribi el moment del Minguella, potser ja millor que et jubilis, eh? També arribarà el moment que...
1: No, està clar.
0: No, deia que els catalans sí que tenim molta tendència a imitar, no sé si per culpa o per gràcies, o gràcies a programes com el Polònia, com el Cracòvia, com aquesta casa, el Versió... a la competència diferent, però tres quarts del mateix, el minoria absolut en el seu moment. Ho noteu vosaltres, que arriben els catalans després, amaterment, els hi agrada i proven i ho intenten?
1: Sí, sí. Segurament ara els concursants ens ho diran.
3: Clar.
1: Que jo crec que tots hem començat més o menys igual agafant algun programa de referència i imitant les imitacions d'allà. Jo me recordo quan era petit que hi havia el Força Barça a l'Arús i ja fèiem això, que imitaves el Núñez de Turno d'allà, etc. Vull dir, jo crec que això sempre ha funcionat, que hi ha hagut programes de referència d'humor que han servit perquè els que ens agrada això doncs, comencem imitant i agafant referents.
2: Jo me'n recordo l'any 2004-2005, que vaig començar a fer el circuit de comèdia d'Espanya, que anaves fent bolos per tot Espanya, per sales petites, i imitadors d'aquí, de Catalunya, hi havia dos o tres, i de la resta d'Espanya potser hi havia un a Andalusia, un a Madrid...
0: O sigui, notàveu, això de Catalunya
2: sí,
0: i la resta, sí,
2: sí, eh? I d'aquí érem dos o tres. El que passa que bueno, amb el temps així, van començar pues, a sortir i a conèixer més, i potser jo crec que Catalunya deu ser com una font d'imitadors, gràcies en part perquè TV3, per exemple, doncs, ha apostat doncs, per fer això i no deixar de fer-ho. I jo ara mateix estic molt fora del circuit nacional de comèdia, però així fora de Catalunya, tret dels així més coneguts i tal, no, crec que no hi ha ningú que faci un espectacle d'imitacions, o deuen haver-hi molt pocs.
1: El Raúl Pérez, potser...
2: Sí, però diguéssim, tret d'aquests...
1: Sí, a part d'aquests...
0: I això és el que deia l'Edu, que la culpa en bona part és Polònies, Cracòvies, la televisió, en aquest cas, TV3...
3: L'Arús, també, és un gran referent.
0: Vosaltres noteu que, per exemple, a la resta d'Espanya realment no hi ha aquest tipus de programes, i quan s'ha intentat tampoc ha funcionat especialment.
3: No, és cert, no ho sé. No sé
0: a què ho atribueixes tu, que treballes al Polònia?
3: La veritat, no ho sé. Ja, entenc que hi ha una llarga tradició d'això, agrada. Sí. Ens resulta familiar, tenim, no sé, tenim aquesta vessant,
1: aquest
3: tipus d'humor, no sé. Però...
2: La qualitat també, clar, sí. Tu vas a Polònia i està molt ben fet.
0: Que el Polònia, per cert, és referent també a alguns gags
2: molt de fàstic.
0: Que corren...
3: Gràcies.
2: Sí, perquè són molt bons.
3: Mola molt.
0: Que molts gags del Polònia, normalment de política espanyola, acaben triomfant a tot arreu d'Espanya.
3: Clar, i més ara gràcies a les xarxes, que tot de seguida es pot convertir en algo viral i tens el Camps va ser amb lo de la plaça Sant Jaume, que va arribar fins a França, el David Mercè.
0: Ah, sí.
3: Com tantes i tantes coses, no? Vull dir que...
0: No és cada setmana, evidentment, però molts dijous o divendres i cap de setmana es viralitzen moltíssimes coses i jo que he estat vivint a Madrid durant 4 anys, companys meus que em deien, ostres, has vist aquest gag? Dic, sí, sí, clar, dic clar que l'he vist, i que acaben sent això del dia a dia, també això, a la resta d'Espanya.
3: Sí, sí, totalment. Sí, sí.
1: Aquí, doncs, tenim aquesta... També hi ha altres llocs, suposo, hi ha el País Basc o Baia Semaneta, sí, però no sé molt clar si també hi ha imitacions allà, no, o són més són gags.
0: És més gags personatges, gags. Sí, yeah. més gags diferent, tot i d'actualitat, però diferent, sí. Per acabar amb vosaltres, ara entrem ja amb els oients i amb els tres concursants. En tot això, l'Edu deia que el Polònia és molt bo, té un resultat molt bo, el versió, evidentment, és quasi el mateix.
1: El versió, aquests... també vam tenir un gag, el gag del Moral, que el feia el senyor del Moral, el senyor portaveu de Renfe,
0: home,
1: que el va
0: home,
1: fer Xavier Deltell, que aquest però... també es va fer viral, no només a Catalunya, sinó també a molts llocs d'Espanya.
0: A part de viral, a veure, expliquem-ho.
1: Va portar molt merder.
0: És un gag del versió ja fa uns anys.
1: Sí, sí, del 2006, 2007.
0: Que bàsicament era un dia que hi havia un caos a Rodalies cap per avall, no?
1: Que han passat 20 anys i estem igual o pitjor.
0: I estem igual o pitjor. I l'Oriol ho sap d'aquests últims dies.
1: Sí, ahir mateix.
0: Que bàsicament el Clapés entrevistava a un suposat portaveu de Rodalies, que evidentment no sé qui era, no sé si eres tu.
1: Era el de Xavier Deltell.
0: El Xavier Deltell.
1: Que estava a un hall d'un hotel a Madrid. Allà amb un racó, amb el telèfon.
0: I que... Mira, crec que el podem escoltar.
5: Bé, saludem a un dels portaveus de Renfe a Madrid. És el senyor Ernesto del Moral. Senyor Moral, bona tarda.
6: Hola, bones tardes.
5: Bona tarda. Quina anàlisi hem de fer d'aquesta qüestió?
6: Bien, tenemos que decir ante todo que lo lamentamos uh-huh. mucho lo ocurrido y creo que con esto, queda dicho absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que ustedes siempre tienen los problemas, ¿dónde se están ubicando ahora los problemas? ¿Desde dónde siempre llaman?
0: Bàsicament, fotia les culpes als catalans, que no, que el gag era aquest, que la culpa era dels catalans, que escolta, sempre teniu problemes.
1: Exacte.
0: I la gent es va tornar boja pensant que era real. No, mira, doncs això, aprofito. Polònia, versió i companyia, quina importància tenen els guionistes en tot plegat? Perquè suposo que és la clau de volta, també. Tot i haver-hi moments d'improvisació.
1: És molt important perquè moltes vegades o es fa l'esforç amb l'equip de guió, etc., per trobar-li el gir als personatges, o la imitació pot ser molt bona, però el personatge es mor.
0: Clar.
1: Vull dir que és superimportant d'això, de trobar-li un pal i que el guió sigui bo, tant en ràdio com en tele, perquè no pots basar-ho tot en la improvisació.
0: Ja. Mm. I això en el Polònia, que és gravat, és la clau.
3: Sí, és la clau. A més, ens estem basant amb l'actualitat i tant el pes dels guionistes com el pes en el nostre cas també de les caracteritzacions, clar.
0: Vinga, ara sí, coneixem ja els nostres concursants d'aquest primer concurs d'imitacions d'imitadors del Via Lliure. Els tres finalistes d'aquest concurs d'imitacions al Via Lliure Estiu. Un és el Pau Fàbrega. Què tal, Pau? Bon dia.
7: Què tal? Encantat.
0: Com estàs?
7: Doncs, de moment, estava nerviós una miqueta ara...
0: Ara millor?
7: Sí, ara millor.
0: Vale, millor. Me n'alegro. Jordi Gómez, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: Segon concursant d'aquest concurs d'imitacions. I Pere Gómez. Gómez.
8: Gómez.
0: M'ho estem posant difícil, eh? Gómez i Gómez.
8: Ens hem posat d'acord.
0: El Jordi, el Pere i el Pau, que seran els tres concursants d'aquest concurs d'imitacions. A veure, ara ho dèiem, en quin moment comenceu a fer imitacions? Pau, per exemple.
7: El meu és bastant amb els amics, molt, molt d'oci, molt, molt de col·legueo, que diguem,
0: sí.
7: Que és simplement, doncs, fa algú que et fa gràcia una mica la veu i l'imites i
0: amb
7: els amics vas enrient. Sí. I et vas tirant llenya al foc, l'altre et tira més llenya al foc i la brasa s'encén i ja...
2: Bueno, no està la cosa ara com per tirar molta llenya al foc.
7: No és veritat.
0: Però és a dir, això és important, no? També el teu entorn que et digui, home, bé, endavant, som-hi.
7: Clar, i a més si et riuen.
0: No,
7: sí,
0: clar,
7: si et riuen, ja tu vas venir amunt.
2: Aquest és el problema.
0: que molts arriben clar. I no haurien de riure, no? Jordi, tu també vas començar així?
8: Jo vaig començar imitant professors del meu institut, del Geni d'Ors.
3: Boníssim.
8: I a partir d'aquí, bueno, després ja va sortir el Polònia, i llavors imitava molt, també era bastant petit, imitava el Pasqual Maragall, era com... I la gent sempre al sobretaules era això, no? Ho fas molt bé, llavors, a partir d'aquí. Ja
0: vas creixent, ja, i et vas afinant.
8: I anaves tirant.
0: Tu, Pere, com comences en això?
9: Any 87.
0: Any 87.
2: Sí, acorda.
9: Cope Reus, locutor d'esports.
0: Ah, home, llavors tu ja tens...
9: Programa de cap de setmana amb la Colla Ballester i...
0: Experiència radiofònica, llavors.
9: I jo feia les imitacions dels jugadors d'hoquei del Reus Deportiu.
0: Ah, ostres, del Reus Deportiu. És una cosa molt concreta, però clar, a la Ràdio Reus suposo que funcionava.
9: A Reus eren coneguts.
0: Clar, clar,
9: eren coneguts. No, a Ràdio Reus i els que controlaven una miqueta el hockey.
0: Ah, també, tens raó. Sí,
9: no?
0: però a veure, enteneu-me, que la gent de l'hoquei tampoc tampoc són supermediàtics, els jugadors, com per també reconèixer la veu. Potser els coneixes de jugar, sí, però no, sí, no, no sé si José María García està fent...
2: Ni puta també idea.
0: Retransmissions d'hoquei, ja, déu-n'hi-do.
10: En aquel momento no las hacíamos.
0: Ah, mira, aquí, ostres, aquí ja comença a sentir veus i ja em tornaré boig avui, avui em tornaré boig.
2: Home, és que García és de primer, de...
0: Ja.
1: Es de los primeros que hay que imitar.
0: Un altre, eh? Aquestes són tres veus diferents, de moment. No sé si el Pau també ja...
7: A mi em queda lluny,
0: És veritat que José María García queda una mica lluny. Doncs això, posats ja sobre la taula els concursants i el jurat, sabent més o menys que un té una mica d'experiència radiofònica. Els altres dos, un amb els professors i l'altre amb els amics. Sí. Aquesta és la situació. Jo diria que ja és moment de començar a entrar en la teca, vale? Moment de començar amb el concurs ja, per situar-nos una mica de com anirà, fer 5 cèntims de com anirà la cosa. La competició consta de 3 o 4 proves, veurem en funció del temps. Els concursants hauran d'anar superant-les amb els seus dots d'imitació i el jurat després els valorarà i al final també haurem de decidir qui és el guanyador, qui és el segon premiat i qui és el tercer. Hi ha premis pels tres, d'aquí no marxeu sense un premi. I us el recordo. El primer premi és un televisor cristal d'alta definició de Samsung de 43 polzades. Uau, per tant, no està malament perquè se l'emporti. Sí, que va en sèrie. Tot això,
2: espera, que em canvio de lloc. No.
0: Gentilesa d'Electrodomèstics Milà, per cert, de Milar, Electrodomèstics Milar. Aquest televisor pel primer premiat. Pel segon, hi ha un altaveu portàtil resistent a l'aigua JBL Pro, el millor que us podeu trobar al mercat, de la gent de Milar. I tercer premi, uns auriculars Sony amb cancel·lació de soroll.
7: Oh. I el versió que regalem llapis usitats. Sí,
0: això, no, ens hem de canviar programa. Dic absolutament en sèrio, insisteixo. Gentilesa de la gent d'Electrodomèstics Milar.
7: Pues bravo, bravo.
0: Bravo.
2: Sí. Com ha treballat la producció.
7: Bravo, Milar.
0: Home, portem setmanes buscant premis, portem setmanes, i la gent de Milar...
10: 500 anys haciendo radio.
0: 500 anys haciendo radio, exactament. Doncs això, la primera prova, comencem explicant-la, serà la que hem anomenat de personatge estrella. És a dir, haureu de fer una mica de presentació dels tres participants, o cada un el seu, vaja, amb un personatge estrella. El que hagueu triat... que jo diria que el bo seria que no el sapiguéssim abans d'hora. La gràcia és que l'endivinem. Per tant, diria que comença el Jordi. Tindràs una estona per presentar-te tu amb el teu personatge estrella i fer la primera carta de presentació. Quan vulguis, Jordi.
8: Vinga, em presento tal qual, no?, com soc.
0: Tu mateix.
8: Em dic Jordi Gómez, soc d'un poble que es diu Sant Pere Molanta. I, bueno, ja, jo treballo, no treballo d'això, sóc electricista, però estem especialitzats en fonts ornamentals. De fet, portem diverses de les reparacions que s'han fet aquí a Barcelona. I bé, ara us faré una imitació estrella que...
0: Recordeu que no cal que sigui un sol personatge, poden ser un parell o tres, si voleu.
8: Popurri.
0: Després ja sí que farem proves d'un popurri extès, però si voleu fer alguna punzellada, endavant.
8: Us en faré tres.
0: Vinga, tres, perfecte. Tres, vinga. Jordi, som-hi.
8: Començarem. Espera, tinc aquí el xivato. Vinga, va, vinga. Endavant.
11: Buenos días a todos. Yo, como presidente del gobierno, estoy encantado de estar aquí en la Radio Líder, como le dijiste al Papa de Roma, ¿no? Un millón de oyentes. Y estoy encantado de estar aquí porque, la verdad, he pasado unos días un poco malos. Hay nubarrones en Moncloa y aparte tengo lo de Begoña, pero...
12: Si parles de nubarrons, lo primer que tenim és coses altes, temperatures altes a la zona alta de l'Empordà, sobretot Barcelona, molta humitat, que de fet hem de mirar el cel, que hi ha cumulonimbus, sobretot no confondre amb el cunilingus, que vindria a ser... comparteixen humitat relativa.
0: Ojo, que la cosa...
3: Wow.
11: Y si está hablando del tiempo, tiene que hablar con Xavi Bundó, porque me llamó el otro día y me dijo que en breve me voy a incorporar yo en esta radio para dar un poco de jaroteo. Esto se va a decir el taxista RACO 1, el vía libre. Tengo la parada abierta.
0: Ole, molt bé, bravo. Bravo. El Jordi, que si no m'equivoco, ha imitat Pedro Sánchez, el Francesc Mauri i el Justo Molinero.
8: Correcte.
0: Per tant, bona presentació del Jordi Gómez, primera presa de contacte per conèixer... Ja ho anem veient, eh? Hi ha nivell, eh? Hi ha nivell, ja ho esteu veient que hi ha nivell. Us ha semblat bé? Què us ha semblat?
1: Mm. Bé, un clàssic i altres que són més nous i d'allò, vull dir, un popurri xulo. Guai,
0: sí, eh? Sí, sí. Alguna cosa que us hagi agradat o no tant?
2: Bueno, eren identificables.
0: Ah, ja és molt, això. Sí, ja és molt que a vegades... Depèn de qui ho faci, no
12: som ai, que Charlie Borro.
0: A veure, a continuació, el moment del el Pau Fàbrega, que quan vulguis pots presentar-te, pots, si vols, a la teva veu i després ja amb els personatges o personatge que hagis escollit.
7: Bé, doncs jo sóc en Pau, sóc d'Hostalets de Balanyà i també faré una mica un popurri de tres personatges.
0: Som-hi.
7: El primer, de la meva zona. Bona nit, com esteu? Com esteu, penya? Esteu preparats per cantar o que és gràcies o què? Us vull tots a Montjuïc, que hem venut totes les entrades, però convidem aquí a tots els oients a que vingueu pagant l'entrada, que som catalans, eh? Vinga, cantem tots, però us he de dir que fem aquest concert a Montjuïc i tanquem el xiringuito, eh? A partir d'aquí ja tanquem el xiringuito. Però va, per últim, cantem una cançó. Voleu que canti la del Doraemon?
0: Vinga.
7: Cantem la del Doraemon?
0: Som-hi.
7: Doraemon! Novita! Que vols anar a veure la Shizuka? Doncs mira, per tu et deixo el casquet volador. Amb aquest invent podràs anar a veure la Shizuka i menjar-te un parell de dorayakis!
13: Dorayaki? Jo el que tinc preparat per tu és una farificació de dorayaki que amb una mica de taronja, tenim una farificació preparat per aquest postre per tots vosaltres i que el podeu degustar aquest vermut de diumenge, una farificació de dorayakis.
0: Bravo! El Pau Fàbrega, que també tres personatges molt consolidats... El Doques Gràcies, que ara, perdonareu, però no recordo el seu nom, el cantant...
1: El Montero,
0: no? Josep Montero. Josep Montero, sí senyor, Josep Montero, Doques Gràcies, el Doraemon i el Ferran Adrià.
7: Sí, perfecte.
0: Per tant, també una miqueta el que dèiem. Us ha agradat o no, nois?
1: Sí, un popurri xulo.
3: Sí.
2: Tan variat, no?
0: Home, jo el Doraemon no me l'esperava, el personatge.
3: Jo tampoc, aquí... Està guai això, de cop i volta, un Doraemon per aquí al mig.
0: Què és més difícil, ara que hi penso? Un personatge així, com de dibuixos animats, que és una veu molt concreta, d'un doblador, més a més,
3: clar.
0: O un personatge real, una persona real?
1: Depèn, no?
2: Depèn de la pedrada.
0: Ja.
2: Sí, a vegades t'entres com que estàs allà enquistat i el dia següent ve aquest i el treu i dius, hòstia, a mi no em surt i...
0: Aquest vols dir l'Oriol, eh?
2: Sí. Ja. Clar, és el que té treballar amb ell, no?
0: Sí.
2: I, però no, ve bé. El Ferran Adrià potser no li falta una miqueta més de que no s'entengui.
0: Ja, però... l'ha fet massa comprensible, vols dir.
2: Sí, però...
0: Bé, molt bé.
7: Sí. És la primera presa de contacte.
0: Molt bé, ja vindran. Pere Gómez, ja ho diré bé. Pere Gómez, moment ara per tu, Pere, per aquesta presentació, amb més d'un personatge o un?
14: Bueno, improviso.
0: Vinga, davant.
14: Bé, soc Pere Gómez, vinc de Tarragona i, com us he dit abans, vaig començar a fer imitacions molt jove i després ho vaig deixar. I aquests dies m'he tornat a entrenar una mica perquè... Però, bueno, la competència avui és complicada, eh? Començarem.
12: Ahí está el pollo.
10: El pollo que no sale.
14: Són les 13:34 del migdia. Estem en un estudi de ràdio a Barcelona. Està a punt de produir-se un crim. Un crim del qual traurem la llum a la foscor.
12: Escolti, vostè és aquell noi que fa els programes de crims, oi? Jo estic fa molts anys a Catalunya, oi? I no l'havia sentit mai. Escolti, vostè és de Pirineu o és de Barcelona?
14: Barcelona? Has dit Barcelona, Jordi? Això havia de ser alcalde de Barcelona una altra vegada. I per culpa de Jaume Collboni, ja no sóc alcalde de Barcelona, oi?
0: Bravo!
3: Molt bé.
0: Bon recull, també. Puc explicar això? De la llibreteta? El Pere porta aquí una llibreteta, jo diria, vist des de lluny, amb tota una llista de noms o de possibles personatges, i us asseguro que és molt llarga. És una llista molt llarga. De moment, només tres personatges, que, si no m'equivoco, Carles Porta, Jordi Pujol i Xavier Trias. Quin d'aquests és, dels que heu escoltat ara, que alguns també els feu o els teniu més per mà, sobretot el Oriol i l'Edu, quin us sembla més difícil, també? El personatge en si que diguis, ostres, aquest realment per imitar-lo, ojo.
1: Dels que han fet ells?
0: Sí, entre els tres.
1: Jo, per exemple, hòstia, el Doraemon el trobo molt complicat.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, és difícil. I el Mauri també és molt difícil. Llavors, el Sánchez, el Justo són més d'allò, però, bueno, almenys per mi, sí, sí, i el Carles Porta, bueno, té el seu...
9: Per mi, el Trias i el Mauri.
0: El Trias i el Mauri.
9: Sí, perquè jo els tinc encallats allà, que no...
0: No t'acaben de sortir, no. Aquests, eh?
9: I després li escolto a ell i dic, mira, saps què, que ho deixo? I...
1: No, tampoc ja. Això. A mi també em passa d'algunes que no, m'estuc que no em surten.
9: Amb el Trias, com...
0: Ja. Això us passa, també, que potser proveu una imitació i, ostres, s'encalla.
3: Ui, sí. Sí, i tant. Sí.
0: Quina s'ha encallat a tu, per exemple?
3: A mi se'm va encallar, i de fet no la faig, que era la Míriam Nogueras. La Míriam Nogueras ha passat per diverses actrius fins a acabar acabar amb l'Alba Florejax, que li ha donat, més que la imitació fidel, li ha donat el grau de bogeria que necessitava. Clar. És com que tant la Judit Martín com jo intentàvem ser molt fidels al personatge i l'Alba ha sigut meravellosa donant-li
0: que
3: clar, cop.
0: Allò que dèiem, no?
9: Clar, sí. Si no tenen alguna... La Míriam Nogueras, clar, és
3: que
9: molt
3: treus,
9: plana, no?
3: És...
9: Clar, a vegades... passa que moltes vegades el que passa és que te'n recordes que ets autònom i ho has de fer.
3: I ho has de fer.
0: Vinga, va, seguim. Si us sembla, anem a la segona prova. Ara l'hem titulat prova personatge en situació random. Som així de moderns.
9: Ah, bueno.
0: Situació excepcional. Vinga. Situació estranya. Per tant, el que farem ara és presentar un personatge, que això està molt bé, però ells han escollit prèviament un personatge perquè els hi plantegem una situació que ells no coneixen.
3: Val.
0: I que, per tant, hauran d'improvisar al voltant d'aquesta situació. Cadascú ha escollit el seu personatge. Per exemple, començarem pel Pau, que ha escollit el Ferran Adrià, si no m'equivoco.
9: Sí.
0: Amb el Ferran Adrià, sense que ell sàpiga de què va la cosa, t'has d'imaginar que el Ferran Adrià has d'anunciar que tornes a obrir el bulli, però que a partir d'ara hi servireu Smash Burgers.
9: Vale.
0: Sí? Vols que et donem una mica d'espai?
9: No.
0: Vinga, va, directe. Doncs Pau, valent, així m'agrada.
15: Bé, us explico el que tinc una mica preparat. Tenim a l'avantguarda de les gastronomies que tenim ara a la zona de Barcelona. Bueno, tenim una mica de Smash Burger amb salsa Lotus. Salsa Lotus, però és una mica el que tenim al Bulli, el nou Bulli, és una gastronomia d'aquesta que estem preparant. A part també de les Smash Burger de Lotus, esferificació amb Smash Burger. Perquè tenim una teoria desenvolupada, una teoria desenvolupada que està preparada per els millors gastronòmics del Bulli, que això també ho estem incorporant a la Bullipèdia que vaig escriure jo l'any passat. I bueno, la millor Smash Burger que estem fent és un Smash Burger de Hegamo.
0: Ferran, fareu possibilitat de venir a buscar amb cotxe el Bulli o no?
15: Un Bulli Auto.
0: Un Bulli Auto seria, sí.
15: Estem preparant. Preparant un que pugui venir en bicicleta, en moto, una mica de tot el transport possible.
0: Bravo. Bravo, molt bé, molt bé, molt bé. No era fàcil. Suposo que això també és una complicació. El moment d'improvisar...
1: És una putada. Haver improvisat és una putada perquè depèn molt de com estàs aquell dia, del personatge, dels astres de mil històries. Vull dir que és una prova que té molt mèrit.
3: Sí.
0: Edu?
9: Sí, sí, no, perquè... Bueno, és que, a més, heu anat com a fer mal, no?
0: Ah, ja espera't.
3: Encara complicareu més.
0: Veurem. És complicat, va. Això d'improvisar, eh?
3: És complicat, és complicat improvisar. És el que diu l'Oriol, eh? Depèn de com et bufi el vent aquell dia.
9: Pots tenir una miqueta de guió i a partir d'aquí improvisar.
0: Ja.
9: No, que això ho fem molt, però clar, improvisar zero...
1: Sí, sí.
3: Molt bé, Pau.
0: Molt bé, Pau. Molt bé. Segona situació, en aquest cas amb el Pere, que, si no m'equivoco, ha escollit el Jordi Pujol, que ja l'ha intuït abans una miqueta, però no sap el que es trobarà ara el Jordi Pujol. Imagina't, senyor Pujol, el tractaré de vostè. Imagini's que ha començat vostè a militar a la CUP i que ha d'anunciar que vostè es presenta per la CUP com a alcalde de Queralbs, el Ripollès, que vostè té una casa i tot plegat. Vostè mateix. És la seva campanya electoral. Endavant.
16: La CUP. Ja jo recordo quan a Queralbs, teníem la CUP. Però no sabia que em faria presentar per present, oi? Oi? Vostè t'ha segut això? T'ha segut això?
0: I tant.
16: M'hauria de passar, m'hauria de pensar. Crec que no hi aniré, Crec que no hi aniré.
0: Quina seria la seva proposta si fos de la CUP?
16: Jo crec que hem de fer fora tots els que venen de fora.
0: Vols dir que això és de la CUP?
16: No, és meu. Però jo canviaré la CUP, eh? Jo canviaré la CUP. Perquè hem de fer una Catalunya forta, forta, forta, forta, forta, forta.
0: Forta, forta, molt bé, fort aplaudiment, doncs. No era fàcil, eh, aquesta situació surrealista, Jordi Pujol enfiliant-se a la CUP i intentant ser alcalde de Queralbs.
8: Bueno, tot és possible, eh?
0: Tot és possible. I rebentant-la des de dins, és un bon gir de guió.
9: Sembla una oposició, això, eh?
0: Tercera situació, anem amb el Jordi Gómez, que ha escollit el Francesc Mauri.
16: Això
0: mateix, que deia també, tant com el Jordi Pujol com, bueno, com els tres que heu escollit, el Ferran Adrià, el Jordi Pujol i el Francesc Mauri, deien aquí que són complicats, eh? Que els veieu complicats. Doncs Francesc Mauri és el personatge que ha escollit el Jordi Gómez. Has d'anunciar per la tele que s'activa una alerta per tsunami a la Barceloneta.
16: Bé, d'acord. Bé, bon dia a tothom. Sobretot, manteniu la calma. Hem de buscar zones altes perquè, sobretot, a la Barceloneta poden passar coses. Pot ser que vingui un tsunami, però també us diré que parlo tan lent que mentre estic explicant aquesta notícia ja ha passat. M'acaben d'informar pel pinganillo que no queda res. Ja ha passat el desastre, però cal mirar-ho amb un altre punt de vista. Tindrem els dies més frescos a la Barceloneta.
0: Bravo, molt bé, molt bé, molt bé. A veure, el jurat d'aquest primer concurs del Via Lliure, d'entrada, com esteu veient aquesta improvisació dels tres? Us ha agradat alguna en especial? Alguna que potser no tant?
3: Fa de mal dir. És que clar, jo el primer que em passa és que, primer, el d'improvisar ho trobo al·lucinant i dificilíssim, i segon, vaig tancant els ulls també. Tot i que m'agrada molt veure-us, com imiteu.
0: Tan lletjos no són, tampoc.
3: No, he de dir que no ho són. Però em passa aquesta cosa que, com que són, heu triat uns personatges que també s'imiten en el Polònia, estic intentant no pensar en les veus que ja conec. Llavors, fer aquesta mena com de separació dels uns i dels altres, de no veure els Pep Plazas, de no veure el Xavi Espinosa, de no veure aquesta gent, estic fent un esforç gran.
9: Sí, i a més intimida perquè estem com molt a prop.
3: Sí, sí.
9: Jo, de fet, fa anys que no vaig a un càsting perquè m'agobiava molt l'estar tan a prop de la gent que feia...
0: Cosa davant per davant, vols dir.
9: Sí, sí, clar, d'estar allà en una sala amb tres persones mirant-te amb els braços creuats.
7: Sí, és una gran putada.
9: I llavors estem aquí que jo no sé on mirar i per no intimidar i que no sembli un Risto Mejide de la vida, però de moment bé.
7: Sí, a mi també m'han agradat els tres. També suposo que cada personatge i la situació que heu plantejat també... És a dir, per exemple, jo crec que el cas del Pujol defensant-te la CUP era com més complicat de poder-ho defensar. Però, de totes maneres, ho heu defensat bé. M'ha agradat molt el Ferran Adrià amb les hamburgueses, el Mauri i el Pujol. Potser li ha costat una mica més perquè era una situació més surrealista, però bé, teniu un nivell i ja dic que no és gens fàcil haver d'improvisar i, per tant, doncs, té molt mèrit.
0: Aneu pensant perquè haureu de deliberar en algun moment i haureu de decidir entre els tres...
9: Però podem sortir, no?
0: El podi.
3: Se'n sentirà de deliberar o podrem...
0: Va, us deixaré aquí al costat perquè tampoc tenim molta publicitat, perquè això ja passa a principis d'agost. Farem un moment després, encara queda una mica, encara queda alguna prova. Farem després un parell de publicitat, un parell de minuts, i tindreu aquests dos minuts per deliberar el vostre podi. Us heu de posar d'acord entre els tres. Per tant, aneu fent números i aneu veient a veure com voleu. Penseu que hi ha una televisió en joc.
9: És que hi ha una tele.
0: Sí, sí. Una televisió...
9: Que és millor que la tinc jo a casa.
0: De Samsung de 43 polzades, gentilesa d'Electrodomèstics Milar. Per tant, vosaltres mateixos, si després vol sortir d'aquí, teniu...
9: Bueno, i els altres que eren uns auriculars, no, Sony...
0: A veure, lo bo és que tots aquí sortireu amb fred.
9: Sí, Milar...
0: Ja és alguna cosa, eh?
9: Pel jurat no envies res, no, Milar?
3: Milar, què passa amb el jurat?
0: Això, demaneu.
3: Estem fent un esforç aquí amb el jurat.
0: Vinga, va, anem a la tercera prova. I ara sí, perquè els nostres concursants han sabut defensar bé el seu personatge, però, com ens han dit la gent del jurat, també per ser un bon imitador no n'hi ha prou amb saber un sol personatge. Hem de tenir una mica de repertori, i aquí és on nosaltres volem que els nostres concursants imitin tants personatges com sàpiguen, tants personatges com puguin, durant un minut. durant un minut. A veure si durant un minut sou capaços d'imitar uns quants personatges que s'entenguin i que tingui sentit tot una mica. Per tant, en aquest cas, començarem pel Pere, que en aquest cas és el qui començarà, i quan vulguis, no sé si tenim un cronòmetre, ara me'l posaré aquí davant, i tu mateix t'ho manes, Pere.
17: Molt bé. Senyors, mentre dalt, si tienes el balón, tu ganes, perquè qui tiene el balón sempre tiene la capacitat per ganar el partido. Ese es uno. Entonces, si me ponen el gallina de piel. Calla, bobo, ¿dónde va? Andate pa' allá. Bueno, sí, yo cuando jugaba en el Barcelona me pasaban más la pelota, pero cuando me fui a Japón me tuve que llevar las botellas de vino. Sí, sí, sí, sí, sí. Este jugador fue el que le dio a la Roja el Mundial. Sí, molt de Mundial, però que Barcelona no té un alcalde que havia de tenir. Tot i amb això, la Generalitat sí que té un president, no? Un president que no sé si és adequat, tampoc, com el Jaume Collboni, eh?
18: Per què m'ho dius, això, Xavier? Per què m'ho dius, això? Catalunya té el president que es mereix.
0: 10 segons.
17: Bueno, este... Ai!
0: M'he avançat jo. Bueno, déu-n'hi-do, eh? Un fort aplaudiment, primer del Pere, home. Jo n'he comptat 6 o 7. Illa, i després no sé si ha entrat el següent qui era.
17: Tenia que entrar José María Aznar.
0: Vinga, va, el contem. José María Aznar. Per tant, 2, 4, 6... Exacte. 7 personatges, déu-n'hi-do, en aquest minut. El Pere ha aconseguit colar el Cruyff, el Messi, l'Iniesta, que per cert aquí tenim un dels grans imitadors, per no dir el gran imitador de l'Iniesta, que és l'Oriol. T'ha agradat l'Iniesta aquest?
19: Sí, l'important és que tant per discurs com per d'allò s'han pogut identificar tots, i això és molt important.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, aquests 7 personatges que hem escoltat del Pere. Anem amb el Pau. Moment del Pau, perquè també té un minut per davant. Per presentar els seus personatges quan vulguis, Pere. Ai, perdó, Pau. Pau, Pere, Jordi.
20: Well, that's terrible. Com no vigileu, caurà un coet. Com no endugueu la tele, caurà un coet a l'Iran. Esto no es un juego, puto noname de mierda. Se lo digo al Chocas.
21: Tengo que decir que usted ha quedado retratado, becarios, no.
20: Soy Jordi Roca y esto son cosas de casa.
21: Bueno, és gravíssim, no, Joan? Una tele, per 2 euros, val? Una tele, que guanyarem una tele, eh? Mare de Déu, Joan!
20: Bueno, Arnau, somos los dos guapos. Tu i jo somos guapos.
0: Uno más que
20: yo. Y los dos buenos. Bueno, doncs veurem l'eclipsi un 90% per la zona del Papiol i per la zona més del prelitoral.
22: Bueno, la verdad que están siendo unos días complicados con la pérdida al final del Mundial.
20: Harry, s'apropen temps foscos, Harry.
22: Bé, doncs, habitants catalans de Catalunya.
0: Temps. Molt bé, molt bé. Bravo. En un minut, el Pau que ha pogut fer 3, 6, 9 personatges, més curtets que en el cas del Pere, però també que se n'han anat entenent més o menys tots, no? Sí, jo diria, al final no sabia quin era.
7: He intentat fer l'Ella perquè ja no en tenia més.
0: Ah, d'acord, d'acord. Bueno, doncs 8, 9 personatges, déu-n'hi-do, el tram, el Xoques, sí. El Xoques, que per cert, potser jo no l'havia sentit gaire imitat.
23: El Polònia, sí.
0: Sí,
23: amb Xavi.
0: És veritat,
23: sí,
0: és veritat.
23: És que no és el nostre target.
0: Ja, gent més gran, ja. Però bueno, també hi havia el Núñez, també hi havia el Roca, el Mauri, el Messi... Per tant, bé, bon paper del Pau. Mm-hmm. Bon paper del Pau en aquest minut de personatges varis. Moment ara del Jordi, no? Quan vulgui, Jordi, endavant.
24: ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Para tener una buena fuerza de miembro! ¡Energisil vigor!
25: ¡Vamos! Mi hijo es el mejor y no necesita eso.
26: Ei, família, què tal? Vinc a fer-vos uns canelons de carn, eh? Però abans, per fer la beixamel, necessitarem matar 8 a 10 senglars, eh? Vinga, va, gas!
25: A Badalona, no vinguis, perquè abans he de fer neteja.
26: Senyora Albiol, el senyor Esquina era la senyorita que la papel estava haciendo bebés, y uno de los bebés se me quedó mirando.
25: Eso no es verdad, señor Ralph.
27: Yo no sé si es verdad o no, yo lo sé, yo se le preguntaría a mi papá, pero es que
2: Yo lo que quiero es volver a Barcelona con la familia, las amigas de mi mujer. ¿Sabes qué? Estoy a tus pies.
4: Yo amb la Shakira li havia fet varis pentinats així, aquests cabells que té, li destacaria molt l'ondulació del ris.
5: Tío, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices, tío? Aquí el medium soy yo, vete a merendar, hombre.
6: Hola a tothom, soc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui parlarem de la fugida de la Katana.
0: Molt bé, molt bé. A veure, si no m'he descomptat, el Jordi n'ha fet 3, 6, 9, 12. 12 personatges, també molt picadets. En general, tots que s'han entès perfectament, jo diria. Sí, no sé vosaltres com ho heu vist.
23: Sí, sí.
19: Molt bé.
0: Algun cosa sorprès?
19: Home, alguns dels que ha fet així, en plan, en aquest moment de minut i compte enrere, són molt xulos, és a dir, que algú no l'haguessis pogut incorporar com els personatges principals perquè ens ha sorprès com a molt, molt xulo.
0: La Shakira, per cert. La Shakira, que no sé si ets home imitant una dona costa més, i al revés, també, suposo.
2: Sí.
0: El Jovany, els Simpsons, l'Albiol, per tant, bueno, aquesta prova també ens ha donat algunes pistes a veure de cap on va la cosa, però bé, no?
23: Molt bé, molt
0: hi ha nivell, hi ha nivell, que ens ha sorprès.
9: Sí, i queda clar que l'Oriol és el referent de Catalunya. No han fet cap personatge meu.
19: No, sí, que ha fet el García.
0: El José María García, el Pere. El...
9: Lo decimos antes. Però no l'ha ficat al mix.
19: Sí. Este lo tenemos todos incorporados.
0: De fet, exacte, de fet, qui més qui menys el tenen
10: Edu,
0: incorporat.
10: Edu, te estoy viendo.
0: Però això, Edu, ha de ser una cosa bona, senyal que ets únic,
9: sí,
0: i que
9: no
0: el pot fer ningú més.
9: No, i menys competència.
0: No ets autònom, Sí. Has de pensar en aquesta idea. Anirem acabant ja, recordeu que tindrem 2 minuts de publicitat per intentar que el jurat doni el seu veredicte, però abans intentarem fer una ronda ràpid. Això és extra. A veure si d'allò. Ara m'ho estic inventant, això. Sabríeu fer algunes veus de RAC1? Qui més, qui menys, sí?
19: I es pot provar.
0: Es pot provar.
19: Endavant.
0: Si intentem. Això ni que sigui fora de concurs. Vinga. Ho intentem. A veure, tens alguna sintonia de RAC1, alguna coseta així? Vinga, va. Ostres, això ja és anar a veure què fan. Sí, aquí comença. Pere, va, comença.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món. Quin dia és avui? Avui és divendres. Per fi és divendres.
0: Basté, ara el Jordi, vinga.
13: Bon dia, Catalunya. Gràcies.
27: Escolta'm una cosa, Arnau. Tu que també venim diumenge al matí. Em poso histèrica. Jordi, no puc més.
28: Una cosa. Què dius, nena? Escolta'm, aquí he vingut jo a fer la imitació. Escolta'm, macona.
29: Un moment. Si aquí hi ha algú de RAC1, soc Jordi...
0: Mohamed Jordi, sí senyor.
30: Els ulls de la dona. Acaba de vindre a veure els ulls de la dona. Ote sardoia.
0: També personatges de la competència hi ha aquí, veig, estic veient. Aquí realment... algun altre? El Bundó no el sabeu imitar, no? El Bundó ja és més difícil.
31: El Bundó és més difícil.
0: Tu s'has atrevit o no amb el Bundó?
30: No.
0: El Bundó...
31: És una veu una mica més...
0: Se te n'està anant el Mikimoto, jo diria. Va, fem una cosa. Això, la competència, mira la competència. A veure.
32: El versió.
0: Ai, el versió. El versió què? Hi ha algú?
31: Val. Tallem. Oriol, talla.
0: El clapés, el
19: sempre
0: clapés.
19: Sempre la mateixa merda.
9: És complicat, eh?
0: És complicat, el clapés.
19: I algun Marcelí? Algun senyor Marcelí?
31: Fixa't.
0: Bueno, està allà. Està bé. Farem un minut de publicitat al final. Farem un minut de publicitat, perquè si no ja se'ns en va el temps. En un minut heu de decidir el podi del primer concurs d'imitacions del Via Lliure de RAC1. Ara tornem.
33: Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC1.
34: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
35: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
36: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
37: No, que no és gens bo per la pell, nena.
38: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
39: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
40: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
41: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
42: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
43: Bon estiu.
33: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. I ador

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Minuts i seran les dues del migdia, 5 minuts i acabarem el Via Lliure. De moment, el jurat del concurs d'imitacions que no està aquí. A veure si el feu entrar, perquè realment hauríem de saber qui és el guanyador d'aquest primer concurs d'imitacions del Via Lliure de RAC1. Tenim el Jordi, tenim el Pau, tenim el Pere. Us ha agradat això de les imitacions del concurs?
2: Molt.
1: Sí? Mira, ara ja entren, crec que el

0: Un i algo.
1: També,
2: no hi ha cap mansió? O...
0: Aquesta, la que paga els electrodomèstics. Tenim música d'atenció, Ferrus, o no?
3: Sisplau.
0: A veure, vinga, va. I així acabarem el programa, eh? Tenim ja el Quim Salvador que ronda per aquí, la Mar Poyato que arribarà ràpidament per... Mira. El jurat ha decidit que en tercera posició... Ho dieu vosaltres, jo no tinc cap resultat, eh?
4: Tic-tac.
0: En tercera posició...
1: Els noms
0: són el...
1: Això, ara.
0: Sí? Vinga, ara sí. En tercera posició, el jurat ha decidit que el tercer classificat en aquest primer concurs d'imitacions del Via Lliure sigui...
1: Ja puc dir?
0: Sí, mai tant. No és la televisió, tampoc, eh?
1: En Pere Gomés!
0: Bravo!
1: Ai, perdó.
0: Deixo, que si no, no sé quins són els premis.
1: Vale.
0: Els auriculars. Això us anava a dir. Vale. Si després us ho voleu canviar, jo això, cadascú que faci el que vulgui, potser algú ja té una tele i, escolta, vols els auriculars. Segona posició, Oriol.
5: Segona posició per en Pau Fàbrega.
0: Bravo. I això vol dir, Edu, que...
2: Atenció,
0: que no sabem qui és el guanyador.
4: Tic-tac.
0: Qui serà el guanyador d'aquest primer concurs d'imitacions del Via Lliure?
2: Jordi Gómez!
0: Bravo! Doncs el Jordi Gómez, que és el guanyador d'aquest primer concurs del Via Lliure d'imitacions, se saluden, hi ha fair play.
5: No, però que consti que hem estat discutint...
1: Ens ha costat molt.
0: S'ha de dir que hi havia nivell, sí, sí. Hi havia nivell.
5: Perquè hi ha hagut unes proves que un l'ha fet molt bé, sí. L'altra prova l'ha fet millor,
1: sí, per tant...
5: i aleshores, hòstia, hem estat deliberant, i al final, allò molt frec a frec, hem decidit en Jordi, però no ha estat fàcil.
0: Hi ha hagut alguna cosa que us ha fet el clic o realment ha estat per...
5: La mostra repertori.
0: D'acord. Sí, perquè és qui ha fet més repertori.
5: I després amb els de RAC1 també hi ha hagut la pinzellada, sí, aquesta d'en Giró i els enllaços i allò.
1: Sí.
0: Doncs gràcies a tots, gràcies al Pau Fàbrega, al Jordi Gómez, al Pere Gomés, per participar en aquest concurs, i gràcies també a l'Oriol Cruz, a l'Edu Mutante i a l'Anessa Vidaurràzaga per també participar en aquesta bogeria que vam començar, sí, fa unes setmanes. I que ha estat bé, que ha estat bé el primer concurs d'imitacions. Jordi, t'emportes una televisió. Vinga. El Pau s'emporta uns auriculars gentilesa d'Electrodomèstics Milar.
1: El Pau l'altaveu.
0: Bueno, us ho repartiu ara com vulgueu, ja us ho fareu. I el Pere, que s'emporta el tercer premi i el que decideixin ells. Jo què sé, feu el que vulgueu i ja farem. Res, anem tirant, no?

Vinga, va, un minut i seran les dues del migdia. Nosaltres, com dèiem, ja pleguem veles, tanguem l'ordinador, moment per al 14-15, tothom aquí expectant una gentada al públic, no us ho podeu imaginar. Han portat familiars, amics, coneguts i saludats. Per tant, amb aquest primer concurs d'imitacions, que qui sap si l'any que ve o algú altre tornarà a repetir. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, dissabte, horari de Via Lliure, com ja sabeu, a l'estiu, de 9 a 2 del migdia. Demà el Sergi Embudio a partir de les 7 del matí, el Pere Mas a la tarda, i tota la informació de l'eclipsi, de tot el que vingui, que serà molt. L'Edu Mutante, que estarà aquí, l'Oriol Cruz, que se'n torna de vacances, l'hem fet tornar de vacances. Que tingueu una molt bona setmana, sigueu feliços, salut.

0: Protecció Civil recomana veure l'eclipsi a prop de casa i evitar els desplaçaments.
1: I també pensem en una cosa, es veu des de molts llocs del territori, eh? Vull dir que no cal que anem tots en un mateix punt. A la vora de casa segurament també ho podrem veure, llavors doncs, per aquest motiu busquem llocs propers.
0: La Generalitat ha preparat un ampli dispositiu que arrencarà dimarts i s'allargarà fins dijous al matí. La previsió és que moltes persones es desplacin a les comarques del sud i de Ponent i la carretera que més preocupa és, un cop més, l'AP7.
2: 14-15 amb Marc Poyato i Quim Salvador.
0: Més de la meitat dels turistes

0: Els que visiten el Mediterrani no hi tornen pels episodis de calor extrema. El canvi climàtic està canviant els hàbits dels visitants que prefereixen destinacions més fresques, segons un estudi de CaixaBank Research. El govern espanyol assegura que està en contacte permanent amb les autoritats del Marroc fent seguiment dels migrants que encara són a Ceuta. Els veïns, però, se senten abandonats i avui es manifestaran per exigir a l'Estat que no els deixi sols. I nou tiroteig a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que hi ha hagut aquesta matinada a Nou Barri. Ha acabat a trets, però no consta que hi hagi cap persona ferida. Quim Salvador, bon dia.
1: Bon dia, Mar.
0: Els esports. A aquesta hora arrenca la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
1: Volta de formació ara mateix en marxa al circuit de Silverstone. Després es formarà la graella amb Jorge Martín a la pole, Raúl Fernández segona i Yoguro tercer. Aquests a la primera fila. Marc Márquez sisè a la segona. El seu germà Àlex Márquez setè a la tercera. Més endarrerits, Àlex Rins dissetè a la sisena i Pol Espargaró 21è a la setena. El granollerí que substitueix Maverick Viñales i la cursa. 21 voltes del Gran Premi de la Gran Bretanya. Recordem ahir victòria a l'esprint de Jorge Martín amb Àlex Márquez quart i Marc Márquez novè. El dia avui que Ronald Araujo ha volat cap a Anglaterra per tancar la seva incorporació al Liverpool, cedit pel Barça, ha de ser oficial en qüestió d'hores, i que Eric García, Joan García i Anthony Gordon han avançat la seva tornada de vacances i ja han començat a treballar a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: I un últim titular pel temps, Laura Ballar, bon dia.
2: Bon dia, la calor continuarà, però tant avui, sobretot a Ponent i al nord-est, on els termòmetres podrien arribar als 38 i 39 graus, respectivament. El vent del sud contribuirà a mantenir aquestes temperatures elevades, amb avisos per calor intensa gairebé tot el litoral, on també es notarà molt la xafogor, i a l'interior de les comarques de Girona. A la tarda, el temps serà més mogut al Pirineu i Prepirineu, amb nuvolades que, tot i ser menys extenses que les d'ahir, podrien deixar algun ruixat o tempesta a l'Alt Pirineu. A la resta, jornada majoritàriament assolellada, amb alguns núvols alts.
0: Les 2:03, comencem.
3: 14:15.
0: Protecció Civil recomana veure l'eclipsi a prop de casa i evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible. La Generalitat ha preparat un ampli dispositiu que arrencarà dimarts i s'allargarà fins dijous al matí, l'endemà del fenomen astronòmic. La previsió és que moltes persones es desplacin a les comarques del sud, també a les de Ponent, i per aquest motiu es demana extremar les precaucions. La carretera que més preocupa és, un cop més, l'AP7. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, diu que els viatges s'han de planificar bé. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
4: Sobretot la mobilitat que sigui planificada, que sapiguem on anem, que ens informem bé de quin és el camí, que no sigui aquesta mobilitat improvisada, que no sabem per on hem de passar, no ens parem a les vies a la vora del moment de l'eclipsi, que allà podem ocasionar un accident. Anem amb compte també d'on ens aturem, si anem a alguna zona d'espai natural. No tallem camins, no ens posem al mig d'on pot ser possible que hagin de passar els bombers.
0: Dimecres, dia de l'eclipsi, les temperatures seran altes i el risc d'incendi també serà elevat.
4: És un moment complicat, estem en ple estiu, fa molta calor, la massa hídrica està molt, molt castigada, no ens posem a qualsevol lloc, no deixem deixalles, respectem el medi natural. Si anem, per exemple, amb animals de companyia, portem-los lligats, utilitzem els llocs que estiguin previstos d'aparcament.
0: Una altra de les recomanacions de Protecció Civil és evitar utilitzar els mòbils mentre duri l'eclipsi per no saturar les línies i deixar-les lliures per a les emergències que hi pugui haver. I ho portem repetint des de fa dies, per activa i per passiva. Cal gaudir de l'eclipsi amb la màxima seguretat i per veure'l cal posar-se unes ulleres especials. Tot i així, no es recomana mirar el sol més de 3 minuts seguits, Joan Capel.
5: L'eclipsi no es pot mirar ni directament ni amb unes ulleres de sol normals. El president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, ha advertit a RAC1 que observar-lo sense les ulleres certificades pot deixar danys irreversibles i que, tot i tenir les ulleres, no és recomanable mirar-lo de manera prolongada.
6: El mal no està en el moment i aquest és el risc que tenim. Dius, va, un segon no passa res. Si un segon no passa res, en aquell moment no nota res, però la camada pot deixar lesions irreversibles. També es recomana no estar molta estona encara que portis les ulleres mirant el sol. Hi ha informacions que donen que més de 3 minuts no seria bo.
5: Aquestes ulleres es venen en òptiques i en algunes farmàcies. També se'n reparteixen en altres establiments com ara el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Jardí Botànic, el Centre Martorell d'Exposicions i l'Hivernacle amb la compra d'una entrada.
0: I atenció, perquè també és important protegir les càmeres de fer fotos, els mòbils també. Els experts alerten que la càrrega lumínica del sol és tan forta que podria fer malbé els aparells de manera irreversible a una part d'ho.
7: Per protegir els aparells es necessiten filtres amb protecció ultraviolada. Serveixen per reduir l'efecte dels rajos del sol. L'expert en filtres i tècnic de Fotocà, Javi Jareño, assegura que podrien fer malbé els sensors dels dispositius.
3: Molta gent ja té aquests filtres. Jo, la meva recomanació és que si no és un producte totalment fiable, no fem invent, perquè els sensors dels mòbils són molt petits i també són molt febles. Si tenim un mòbil d'alta gama, podríem perdre el mòbil per fer el tema de l'eclipsi.
7: Deixant de banda els efectes que podria tenir per la càmera, la pantalla tampoc es pot fer servir com a barrera per protegir la vista. De fet, el sol no es pot enfocar o mirar mai, ni durant un eclipsi, ni un dia qualsevol.
0: I amb la falera de l'eclipsi, algunes empreses han aprofitat per fer literalment l'agost. Ofereixen experiències exclusives per viure el fenomen des d'un entorn privat i ple de luxes. És el cas, per exemple, dels vols en helicòpter o en globus, iots o llaüts per veure l'eclipsi des del mar. Hi ha una cadena d'hotels que ofereix un viatge en barca privada pel Mediterrani amb un xef, un majordom i jet privat per tornar a casa, per 200.000 euros. En parla el president de la Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado.
8: Adaptar-te una miqueta, ja que serà un dia que vens a un preu alt i que estarà ple i que és un dia absolutament especial, doncs a convertir una miqueta tot a l'envoltall en que sigui una experiència inoblidable.
0: També es pot veure l'eclipsi entre vinyes, en gandules, dalt d'un turó o degustant un aperitiu. El canvi climàtic està canviant els hàbits dels turistes que visiten el Mediterrani. Més de la meitat dels visitants que han viscut episodis de calor extrema en un viatge han optat per, l'any següent, canviar la destinació per una altra de més fresca. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre l'impacte del canvi climàtic en el turisme mediterrani. Detalls, Josep Moragues.
9: L'informe alerta que les temperatures ja estan condicionant les decisions dels visitants. Per cada grau que la temperatura se situa per sobre de l'habitual, augmenta un 3,5% la possibilitat que aquell turista no torni. I quan l'episodi de calor és especialment intens, l'efecte és encara més evident. Si la temperatura supera en més de 8 graus la mitjana històrica, la probabilitat de repetir la visita cau fins a un 14%. Els investigadors constaten que el turisme mediterrani, però, continua sent molt fidel i que en molts casos el que canvia és el model i el moment en què venen de viatge. Ho deia a RAC1 l'economista i investigador David César Heimer.
10: En el futur hi haurà més onades de calor més intenses i que és algo que el sector s'ha de preparar. No? Veiem que això afecta el comportament dels turistes i que el que cal és que el sector inverteixi, que el sector s'adapti.
9: Cada vegada més visitants opten per venir abans o després dels mesos centrals de l'estiu, quan les temperatures són més suportables.
0: Un canvi d'hàbits que arriba en un moment en què el turisme continua batent rècords. Només a Barcelona, durant els mesos d'estiu, hi ha uns 220.000 turistes cada dia de mitjana, una xifra que permet que augmenti la caixa. El 2025 es van recaptar amb la taxa turística gairebé 50 milions d'euros, Josep.
9: Sí, des de l'any passat hi ha una nova distribució. El 25% d'aquests ingressos s'ha de destinar obligatòriament a polítiques d'habitatge, mentre que l'altre 75% són per la promoció del turisme. Els experts, però, consideren que es podria recaptar més sense que això frenés l'arribada de visitants. L'expert en turisme i mobilitat, Andrei Boar, defensa en declaracions de RAC1 que quan puges la taxa turística la paguen igual.
11: Estem parlant d'una taxa turística que, per suposat, pagarà el turista, però que, a més, té una demanda molt inelàstica. És a dir, ningú deixarà de venir a Barcelona perquè la taxa turística és 5, 7 o 12 euros. De fet, ho donem per fet. I és més, tot i que els hotels de Barcelona són molt cars per nosaltres, estan en línia o fins i tot són econòmics pels turistes que estem rebent.
9: A Barcelona, l'Ajuntament aplica, a més, un recàrrec municipal sobre aquesta taxa. Els diners han servit per finançar actuacions com la climatització de centres educatius, projectes de promoció internacional, esdeveniments culturals esportius o millores en l'espai públic.
0: Per cert, Barcelona ha recaptat 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Uns diners que provenen de 457 liquidacions a l'impost d'activitats econòmiques que s'emmarquen en el pla de regularització fiscal del sector turístic. L'Espanyol assegura que està en contacte permanent amb les autoritats del Marroc fent seguiment dels migrants que encara són a Ceuta. Des de la Moncloa insinuen que no hi tornarà a haver una situació com la d'ara fa 10 dies, malgrat els rumors que corren que el dia 15 hi podria haver una altra entrada massiva. N'ha parlat la ministra Sara Hessen.
12: Estamos llevando un seguimiento constante y en colaboración también con el gobierno de Marruecos, que yo creo que es fundamental para evitar una situación como la que vivimos el pasado día 31 de julio y 1 de agosto. Por lo tanto, estamos y estaremos todo el tiempo que haga falta ayudando, colaborando y actuando de forma unánime.
0: Més d'una setmana després de l'arribada dels migrants a través de la platja del Tarajal, encara queden persones voltant pels carrers de Ceuta, Jordi Dotres.
13: Segons el govern de Ceuta, són entre 8 i 11 migrants que no tenen un lloc on refugiar-se i dormen a la intempèrie. Avui els veïns han preparat una concentració per exigir a l'Estat que no els deixi abandonats. Serà a les 8 del vespre i la convocatòria l'han fet conjuntament diverses entitats religioses de la ciutat, que són la cristiana, la musulmana, la jueva i la hindú, a la qual també s'hi han sumat entitats i organitzacions socials.
0: Mentrestant, continuen els controls aleatoris als aeroports pels passatgers que arriben procedents d'Itàlia, una decisió que el govern de Giorgia Meloni considera inacceptable.
13: Ho ha dit el ministre de l'Interior italià, Antonio Tajani, i l'expresident de l'Eurocambra ha explicat en una entrevista a l'Estampa que tornaran a obrir l'espai Schengen als viatgers espanyols quan s'acabi la situació de perill. De fet, Tajani ha recordat que hi ha rumors d'una altra entrada de migrants a Ceuta el 15 d'agost. El ministre italià ha criticat que la decisió de Sánchez de reprendre els controls fronterers amb Itàlia sigui només una represa i ha alertat que això perjudica el turisme. Tajani també ha carregat contra les polítiques migratòries del govern espanyol i la gestió de la frontera amb Ceuta.
0: Per cert, continua a Madrid la picabaralla política per la crisi migratòria. El president del Senat, el popular Pedro Rollán, ha enviat una carta als ministres Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles i José Manuel Álvarez, alertant-los de les conseqüències legals que pot tenir el fet de no voler comparèixer a la cambra. Això després que la Moncloa hagi dit que les compareixences per explicar la situació a Ceuta només es faran al Congrés dels Diputats. Les 2:12, els Mossos investiguen un tiroteig a Nou Barris a Barcelona. No hi ha hagut ferits, Neus Aragall.
14: Els fets han passat aquesta matinada al mateix carrer on divendres va morir un home apunyalat. Després d'una baralla, un dels participants ha disparat diverses vegades iniciant el tiroteig. Els autors de la baralla han fugit i han deixat enrere dos vehicles. Els Mossos han obert una investigació i de moment no hi ha cap persona detinguda.
0: I a Fonollosa, al Bages, ha mort el conductor d'un cotxe en un accident.
14: Ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcant un barranc. Les causes de la sortida de la carretera encara s'investiguen. Amb aquesta víctima s'eleven a 81 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes.
0: Obrim ara l'agenda de concerts i ho fem amb Miguel Ríos.

Ceballos actua avui al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna al Maresme en el marc de la seva gira El Último Vals. El Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols, d'avui pugen a l'escenari The Corrs.

És un dels quatre concerts que els germans irlandesos fan a l'estat espanyol aquest estiu. A l'escenari dels Sons del Món de Roses, avui arriba Fangoria.

0: duet format per Alaska i Nacho Canut no estarà sol, actuarà també amb les Nancy Rubias, que és el grup liderat per Mario Vaquerizo, i el Branch Electrònic de Barcelona, el duet francès de Blaze. També hi seran els DJs Parra for Curva o Mind Again. I el temps, la calor, torna a ser la protagonista avui diumenge, Laura Ballart.
1: Sí, exacte, hi ha avisos activats en aquest sentit a les comarques de Girona, a Barcelona i a Tarragona per calor intensa, és a dir, a quasi tot al litoral, on també hi haurà molta xafogó. Els termòmetres van pujant, arribaran als 37-38 graus a Ponent i 39 al nord-est. El vent del sud reescalfat serà el responsable de fer que aquestes temperatures es vagin enfilant. A la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya, a l'Alt Pirineu hi haurà ruixats i tempestes. Tot i això, seran poc abundants a la resta del país. Farà sol, amb l'excepció d'alguns intervals de núvols alts.
2: 14-15 amb Marc Poyato i Quim Salvador.
0: Un quart de tres, Quim Salvador, tenim en marxa la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
3: Vuitena volta de 20 que s'han de completar al circuit anglès de Silverstone. Lidera escapadíssim el madrileny de l'equip satèl·lit d'April i el Trackhouse, Raúl Fernández. 3 segons i 6 dècimes, això és moltíssim de marge sobre els dos pilots oficials també d'April. El domini de la marca de Noal està sent gran aquest cap de setmana a Anglaterra. Segon, Marco Bezzecchi. Tercer, Jorge Martín, que va guanyar ahir l'esprint i que és el líder del campionat. La quarta posició és per Àlex Márquez, com ahir a l'esprint, de moment millor pilot de Ducati en aquesta cursa. El cinquè és Pedro Acosta amb KTM i Marc Márquez és ara mateix sisè, perseguit per l'altre pilot d'Aprilia que no hem anomenat, que no està entre els primers, que és el japonès Ai Ogura. Pel que fa a als altres catalans en cursa, males notícies per Àlex Rins, que ha caigut. Pol Espargaró, que substitueix Maverick Viñales a l'equip satèl·lit de KTM, el Tectroa, està rodant 17è. I també han anat per terra Joan Mir, Iker Lecuona i Enea Bastianini.

0: Passa un minut d'un quart de tres, aparquem un moment les motos per parlar del Barça, que continua molt actiu al mercat de fitxatges. Avui la novetat és que Ronald Araujo ja és a Anglaterra i, per tant, l'anunci de la seva cessió al Liverpool és qüestió d'hores. Àlex Pintanel, bon dia.
1: Bon dia, Quim. Ronald Araujo ha aterrat aquest matí a Liverpool per passar la revisió mèdica i tancar la seva cessió al conjunt red. Un cop es firmin els contractes, el Barça anunciarà la sortida del central. Ahir Flick en va parlar per primer cop.
2: He's a player with a lot of speed, with a physical...
3: És un jugador molt ràpid i fort, molt bo amb la pilota, i per mi és una llàstima perquè no l'hem pogut incloure a l'equip com jo volia. També crec que ell vol provar coses noves. Ho sabeu millor que jo, però temps enrere va passar alguna cosa i això crec que el va afectar. L'he vist acomiadant-se de l'equip i estava molt feliç. A més, el Liverpool és un molt bon club i li desitjo el millor perquè s'ho mereix. És molt bon noi, fantàstic jugador i molt bon capità.
2: He's a fantastic guy, fantastic player, was a great captain.
1: A més, en les properes hores, el Barça presentarà una nova oferta al City per Rodri, que podria rondar els 60 milions d'euros. El futbolista només vol jugar al Barça i les postures entre els dos clubs són cada cop més properes. Pel que fa al capítol de sortides, el Barça ja sap que Ferran Torres vol marxar al PSG i en les pròximes hores començaran les negociacions entre els dos clubs. De moment, des del Barça asseguren que encara no han rebut cap oferta formal pel davanter, pendents també de les sortides de Casador i Roni. Quatre futbolistes, a més, s'han entrenat a la Ciutat Esportiva. Eric García, Joan García i Gordon han avançat la seva tornada, mentre que Gavi, que ja va entrenar-se la setmana passada, ha repetit aquest diumenge. Demà, l'equip al complet, pendent dels últims internacionals, que està previst que s'incorporin dimecres, tornarà a la feina.
0: Hansi Flick, a qui sentíem fa moment parlant d'Araujo, va parlar ahir a Udine, després del triangular amistós que el Barça va jugar contra el Nottingham Forest, de la Premier League anglesa. Victòria poc lluïda, 1-0 amb gol de penal de Rafinha després de passar força angúnies defensives, i derrota, també per la mínima, 1-0 contra l'Udinese de la sèrie italiana. 45 minuts contra cada rival. Uns 90 minuts en total que van evidenciar que el Barça 26-27, que encara està recuperant jugadors mundialistes, com ara ens explicava l'Àlex, està força verd, Àlex.
1: El partit ens va deixar poques conclusions, a banda de poder veure novament els futbolistes del planter, i va quedar clar que al Barça encara li falta assolir el seu millor to físic a dues setmanes per començar de manera oficial la temporada. Rafinha, Fermín i Valde van jugar els primers minuts de la pretemporada i Bissibu va debutar amb la samarreta blaugrana. Flick va deixar clar que fins que no tingui tots els jugadors l'equip no estarà al 100%. A més, va enviar un missatge a la plantilla assegurant que no li va agradar l'entrenament dels seus futbolistes de divendres previ al triangular. El Barça va guanyar al Nottingham Forest 1-0 amb un gol de penal de Rafinha i va perdre pel mateix resultat contra l'Udinese. Fermín, que tornava després de la lesió, explicava que a poc anirà agafant la forma.
4: Crec que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant. Ha sigut un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
1: D'aquí a 7 dies i ja amb tota la plantilla disponible, el Barça jugarà un nou partit amistós. Serà diumenge vinent a 4:45 a Suïssa davant el Basilea.
0: I avui faltarà exactament dues setmanes per l'estrena oficial del Barça aquesta propera temporada 26-27. Serà diumenge, dia 23, contra l'Elx al Martínez Valero, partit corresponent a la segona jornada de Lliga. Recordem que igual que el Real Madrid-Real Societat, l'Atlètic de Madrid-Màlaga i el Betis-València, el Barça-Atlètic de Bilbao de la primera jornada no jugarà el cap de setmana vinent, que és quan comença la competició, perquè els equips implicats en aquests partits, entre ells el Barça, doncs han recuperat més tard els futbolistes que estaven disputant el Mundial. Qui juga avui és Marc-André Ter Stegen, titular per primera vegada a la porteria de l'Ajax, ja ho sabeu, s'ha dit al Barça, al primer partit de Lliga de l'Eredivisie neerlandesa de l'equip d'Amsterdam. De fet, partit que és a punt de començar. El xiulet inicial està previst a 3:15 i serà al camp del PS Zwolle. I encara en òrbita Barça, la matinada de dissabte va morir en un centre hospitalari de Rosario Jorge Messi, pare representant de Lionel Messi, que tenia 68 anys i feia temps que estava malalt. La trista notícia es va confirmar a primera hora de la tarda d'ahir. Lionel Messi va viatjar ahir de Miami, la seva ciutat natal, en vol privat per assistir al funeral, que serà estrictament privat i es farà avui, i el seu company d'equip i de selecció, Rodrigo de Paul, li ha dedicat aquesta matinada el gol que ha fet al partit Inter de Miami 1 Monterrey 2 a la Major League Soccer. Després de marcar, de Paul s'ha tret la samarreta per ensenyar la que duia a sota, se l'havia posat expressament per si hi havia l'ocasió de fer-li l'homenatge, que era evidentment la samarreta de Lionel Messi amb el número 10. De l'allau de reaccions que hi ha hagut al món del futbol, en destaquem la del Barça, que va expressar el condol a la família en un comunicat en què agraïa explícitament el compromís de Jorge Messi amb el club per confiar-hi en els inicis i en els anys de màxim esplendor de la carrera futbolística del seu fill Leo. De seguida continuem el futbol, però actualitzem la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya. Més líder destacat encara Raúl Fernández. El seu avantatge ja supera els 4 segons de marge. Intercanvi de posicions entre els oficials d'Aprilia. Ara Jorge Martín és qui se situa segon perquè ha superat a Marco Bezzecchi. Pedro Acosta, que ve en bona remuntada, ha superat també Àlex Márquez, quart al Murcia de KTM, cinquè al Cerverí de l'equip satèl·lit de Ducati i el Gresini. Marc Márquez, que continua sisè, ha caigut a Iogura, que era també un dels candidats al podi. Pol Espargaró ara mateix en quinzena posició, per tant, amb la possibilitat de sumar un punt. Ara sí, tornem al futbol. També va jugar ahir el Real Madrid, que va guanyar el Ferencváros hongarès per 1-2, i malgrat la victòria, José Mourinho va deixar anar el primer estirabot d'aquesta segona etapa com a entrenador blanc. I a més va ser contra un dels seus futbolistes, un dels fitxatges de l'estiu, Bernardo Silva. Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia, sí. L'entrenador portuguès ha arribat a la seva segona etapa al Madrid sense pèls a la llengua, com ja ens tenia acostumats. I va criticar el seu compatriota per l'estat de forma en què ha arribat a la pretemporada.
6: Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones, es un perfil de chico que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo.
5: Tot i això, Mourinho va reconèixer la polivalència de Bernardo Silva i fins i tot va demanar públicament un migcampista que pugui ocupar diferents demarcacions com ell, encara que va assegurar que vol una plantilla curta.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta. Yo diría que con 20 jugadores necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
5: Tot plegat després que el conjunt blanc disputés el seu quart test de pretemporada i de moment no ha conegut la derrota. Amb un balanç de 3 victòries i un empat, els de José Mourinho es van avançar amb un gol a la primera meitat del defensa del planter Mario Rivas i a la represa Carlos Espí va marcar el seu primer gol com a madridista. Pocs minuts més tard, el bosnià Kenan Kodro va marcar l'únic gol del Ferencváros per posar l'1-2 definitiu al marcador. Bernardo Silva i Vinícius, de qui Mourinho va celebrar la renovació, van estrenar-se ahir en la pretemporada. Ara al Madrid li queden encara 2 amistosos per completar la pretemporada. Dimecres vinent contra el Depor al trofeu Teresa Herrera i diumenge 16 d'agost contra el Schalke 04. Tot això abans de debutar la Lliga contra l'Espanyol a l'RCD Stadium el dissabte 22 d'agost i encara sense marxar de Madrid. Ara mateix l'Atlètic està disputant un amistós contra el Manchester City a Seul al minut 58. Empat a 1 al marcador. Això sí, encara no hi és Julián, que s'ha d'incorporar amb els entrenaments i dimarts es retrobarà amb els seus companys i amb el Xolo.
0: Tampoc està jugant amb el City Rodri de vacances després de guanyar el Mundial.
5: Correcte.
0: Noms d'actualitat a l'agenda de mercat blaugrana, com bé sabeu. També va jugar ahir l'Espanyol, que va tancar la pretemporada amb derrota, Roger, 3-1 contra un equip de la Premier League, el Coventry City.
5: Sí, el conjunt de Manolo González va perdre el seu últim test de preparació en un partit en què l'equip va anar de més a menys. L'Espanyol va marxar al descans per davant el marcador gràcies a un gol de Roberto Fernández amb bones sensacions, especialment en defensa, però tot va canviar després de la represa quan el Coventry va marcar els 3 gols. Nova derrota i, sobretot, fragilitat defensiva. 8 gols encaixats en els últims 3 partits. Ara ja no hi ha més proves. El següent partit serà oficial contra el Llevant a l'RCD Stadium. Tot i això, el golejador Roberto Fernández veu l'equip llest per competir.
7: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
5: Per cert, en el gol de Roberto, els jugadors van fer una celebració en homenatge a Dani Jarque, ja que ahir feia 17 anys de la seva mort. I qui també va posar punt final a la seva preparació va ser el Girona, que no arriba a la Lliga amb les millors sensacions. El conjunt gironí va empatar un contra el Nàstic de Primera Federació i tanca la pretemporada amb només una victòria, 4 empats amb el d'ahir i 3 derrotes. Els gironins es van avançar a la primera meitat mitjançant un gol d'Abel Ruiz i a les acaballes del partit, al minut 82, el Nàstic va empatar. Recordem que el debut del Girona a la Lliga serà diumenge vinent a les 7 de la tarda a Montilivi contra el Leganés. L'altre equip català de la categoria, el Sabadell, disputa avui el seu últim amistós contra l'Olot a les 9 del vespre. I encara en futbol català, el Badalona i l'Europa disputaran avui a les 7 de la tarda la final del torneig d'històrics del futbol català. Tots dos equips van superar les seves respectives semifinals ahir a la tanda de penals. El Badalona va vèncer l'Hospitalet després d'empatar a 2, mentre que l'Europa es va endur el derbi contra el Sant Andreu després d'un empat a 1 en el temps reglamentari.
0: I acabarem el bloc de futbol repassant els darrers moviments de mercats i també el menú de partits d'avui, que n'hi ha un grapat d'interessants. Pol Robert, bon dia.
8: Bon dia. Sergi Roberto ja és nou jugador de Los Angeles Galaxy. El migcampista català ha firmat com a agent lliure per l'equip de la MLS després d'acabar contractant el Como a final de temporada. Es retrobarà amb un excompany del Barça com és Riqui Puig. I River Plate ha fet oficial l'arribada de l'atacant argentí Thiago Almada. Abandona l'Atlètic de Madrid un any després de firmar-hi i fitxa pel conjunt argentí a canvi de 20 milions. El Sevilla treballa per incorporar a Robbie Ure com a nou davanter centre. El jugador escocès arribaria procedent del Sirius a canvi de 9,2 milions d'euros. I parlant de davanters, el belga Romelu Lukaku és a un pas de fitxar pel Fenerbahçe, que negocia el traspàs amb el Nàpols. Ousmane Diomandé apunta a ser nou jugador del Nottingham Forest. El traspàs del defensa iborià, ara l'Sporting de Portugal, rondarà els 40 milions d'euros. La tarda d'avui ens deixa partits molt interessants, com els amistosos Arsenal-Borussia Dortmund i Liverpool-Mónaco, que arrencaran a 4:15, i a 6:15 el Marsella-Atlètic Club de Bilbao. A més, trobem dos partits amb interès de la primera jornada de la Lliga de Portugal. A les 7, Porto contra el Berca, i a 10:15, Benfica contra Académico Viseu.
0: Menys de 7 voltes ja per Raúl Fernández, que lidera la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP a Silverstone. Té la victòria gairebé a la butxaca, 4 segons de marge sobre Jorge Martín, que és segon, i 5 sobre Marco Bezzecchi, que si no passa res completarà el podi. Àlex Márquez ha recuperat la quarta posició en duel amb Pedro Acosta. Marc Márquez és ara mateix cinquè. Abans, el txec Philippe Salat ha guanyat la cursa de Moto2 per davant dels valencians Ivan Ortolà i Àlex Escrig, amb una imatge estrambòtica, que és que el líder del Mundial, Manu González, ha celebrat abans d'hora el que creia la victòria, quedava una volta i al final ha acabat 14è, perquè a més el tallagàs ha rebut el cop d'un altre pilot, Dani Olgado, i li ha fet malbé el tub d'escapament. A 4:15 començarà la cursa de Moto3 sense el líder, el murcià Máximo Quiles, que ells va trencar la clavícula esquerra, i amb l'anglès Scott Ogden a la pole. I avui s'acaba el Tour de França femení amb la darrera etapa, sortida i arribada a Niça. Començarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. És una etapa de muntanya, tot i que es disputa arran del mar. 4 ascensions, 3 de segona categoria, l'última de primera, i amb el triomf encara en joc. Només 8 segons de marge entre la neerlandesa Demi Vollering, que va recuperar el mallot groc guanyant l'etapa d'ahir també a Niça, i la polonesa Kasia Nevadioma.
9: Pràcticament sentim els senyals horaris. Són 3:15 de la tarda. Tanquem el 14:15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Paula Durant i el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins.
0: El butlletí de les 3, el desenllaç d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP que us estem explicant i que continua en marxa. I pel que fa als esports, aquesta nit t'ho diràs, en Pau Bonastre.
9: I el 14:15 torna demà, a les 2, amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero. Ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
10: RAC1 Centrat.

0: Cristina, també molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Súper.
0: A veure, apropa't el micròfon.
1: Oh, és veritat.
0: Avui te l'han posat lluny.
1: Ara, jo que sí. Sóc baixeta.
0: Clar, sí, és que... Puja la cadira. No, però vés a compte perquè pugen com molt de cop.
1: No, no, que encara acabaré el sostre.
0: Com Spiderman.
1: Deixa't. Ja
0: com estàs, Cristina?
1: Molt bé. Millor no podria estar.
0: Que bé. Fantàstic. Sempre m'alegres. Hores de venir més.
1: Som-hi.
0: Avui amb la Cristina no estem sols, avui parlarem de cuina, però no estem sols aquí a l'estudi, perquè avui tenim una estudiant de medicina que acumula desenes de milers de seguidors a Instagram.
2: Hola! Com a estudiant de medicina, hi ha un aliment que intento que mai falti a casa, el peix. El problema és que entre pràctiques, classes i feina, molts dies no tinc temps.
0: Ella és Lola, Lola Cuina, a les xarxes, amb dues As, Lola Cuina, però en lloc de fer contingut amb una bata blanca, ho fa amb un davantal. I la Lola ens proposa a les seves xarxes socials reptes fàcils i sempre, això sí, amb la ciència al darrere. Lola, bon dia.
3: Bon dia.
0: I benvinguda al món de RAC1.
3: Moltes gràcies. Quina introducció, eh?
0: T'ha agradat?
3: M'ha encantat, m'ha encantat.
0: Lola, eh? Lola Cuina.
3: Amb dos As, perquè amb una A no està disponible.
1: Sí.
0: Doncs Lola, eh? Sobretot amb dues As. Una metgessa que cuina.
3: Futura metgessa, estudiant de medicina,
0: clar,
3: a qui li encanta explicar la ciència i a qui li encanta cuinar també. I això, sempre tenia aquesta espineta que dius, és que... Vull explicar-ho. També penjava les meves receptes al meu Instagram personal.
0: Sí.
3: I les meves amigues em deien, Lola, t'hauries de fer alguna cosa. I entre una cosa i l'altra, una amiga em va dir, va, fes-te un compte de TikTok. Després vaig fer-ne un d'Instagram. I entre una cosa i l'altra, després me'l vaig posar públic i va començar tota aquesta cosa i aprendre a dir vídeos.
0: Tota aquesta moguda, eh?
3: Tota aquesta moguda, sí, sí.
0: Sempre acabes aquests vídeos teus dient que fa recetes amb la ciència darrere els seus ingredients.
3: Exacte.
0: A què et refereix exactament amb això?
3: Explicar-li a la gent, doncs, això, doncs, amb què et pot beneficiar, bàsicament.
0: Clar, és la ciència que hi ha darrere del que mengem i
3: exactament
0: del que cuinem.
3: Sí, sí.
0: Clar, tu ens proposes, per exemple, receptes per la regla, receptes pels marejos, receptes per si ens cremem a la platja amb el sol. Ens estalviaríem potser molts medicaments si coneguéssim una mica millor els aliments que mengem? O tindríem millor salut, podríem dir?
3: Això està segur. És a dir, cuidar-te la salut, per mi, és un dels pilars per estar millor. Jo, per exemple, ho noto moltíssim amb la meva energia o amb el que sigui. I després, també, molt del tema dels suplements. És a dir, hi ha bastants nutrients que de per si ja podríem aconseguir només amb la nostra alimentació i que no seria necessari gastar-nos els diners en comprar-nos suplements que si l'omega 3, que si el magnesi, que si no sé quantes coses que hi ha ara mateix.
0: Mm-hmm. El que farem amb la Lola ara, de seguida, és agafar plats, uns quants plats, i que ens expliqui si estan ben combinats, ben compensats, com interactuen entre ells els aliments, perquè, per exemple, una manera de llenties... En funció del que li poseu a la manera de llenties, pot ser que estigueu restant els efectes i els beneficis de les llenties.
3: Totalment.
0: Ara hi entrarem. Però abans, amb això que deia la Lola, Cristina, una mica tot va lligat, eh? És allò de que l'estómac és el segon cervell.
1: Sí.
0: No?
1: Mantenir una dieta i una alimentació que ens cuidi, sí que és veritat que ens allunya molt del metge. Jo ara fa un moment, abans d'entrar, li explicava a la Lola que sempre m'han dit és que els teus fills no es posen malalts. I penso, bueno, crec que intentem complir molt amb les tres parts, no?, que dèiem abans.
0: Uh-huh.
1: Intentem molt que tinguin una alimentació sana, no?, evidentment que fem excessos, però uh-huh, que es basi amb uns bons vegetals, amb una bona proteïna, amb coccions que siguin saludables, que sigui molt variat. Van a dormir molt aviat, que això tothom... Tan aviat et van a dormir i l'esport, no?
0: Ai, sí.
1: I es... Jo no, ha estat una mica prova-error, eh? I al final el temps ens ha donat la raó. Els nostres,
0: clar,
1: fills gairebé no falten.
0: Clar.
1: Ni a l'escola, no?, quan eren petitets, clar, ni a la llar, ni ara quan van a l'institut. Per llàstima d'ells, eh? Més d'un dia ja els agradaria poder-se quedar a casa.
0: No, no, clar.
1: Però sí que és veritat que si t'alimentes bé, no?,
0: uh-huh,
1: jo crec que guanyes amb salut. És una cosa com una carrera de fondo,
0: uh-huh,
1: no?, si cada dia inverteixes en el teu cos, és una inversió, al final. És el cos és el que tenim, el
0: totalment
1: que ens acompanyarà la resta de la nostra vida.
0: Perquè, Lola, hi ha uns ingredients que milloren o empitjoren els beneficis dels altres?
3: Sí, ho podríem dir així. No és que millorin o empitjorin els beneficis, però hi ha alguns aliments que barrejats poden fer que puguis absorbir més els nutrients o absorbir menys els nutrients. I això, a mi em va canviar, eh?
0: Per exemple, després anem als plats, però digue'm dos aliments, dos ingredients que combinin a la perfecció.
3: A la perfecció. Mira, ara que em parlaves de les llenties...
0: Sí.
3: A mi hi ha una recepta de llenties, de amanida de llenties, que m'encanta.
0: A veure.
3: I és combinar les llenties amb una mica de mango. I aquests dos ingredients, perfectes. Sí, sí, sí.
0: Més allà de lo bona que pot estar, per què?
3: Mira, les llenties, vale, són molt riques en ferro. Això és una cosa que... general, no? És una cosa
0: jo crec que és una cosa que ens han dit sempre.
3: Exacte. No? Però què passa? Que el ferro de les llenties, el ferro vegetal, és molt més difícil d'absorbir per nosaltres que el ferro que podem trobar en un bistec, per exemple.
0: Uh-huh.
3: Aleshores, esclar, com que és tan difícil d'absorbir, necessitem aliments que ens ajudin, no?, a fer-ho. I en aquest cas, pel ferro, el que va molt bé és la vitamina C. Sí? La vitamina C, que no s'ha de confondre amb la vitamina D, perquè jo sempre les confonc. Aleshores, vitamina C...
0: No l'ha de prendre el sol.
3: Exacte. Vitamina C, C de cítric. Per mi és aquesta norma.
0: Val.
3: Cítric, taronges, llimones, el que sigui, tomàquets també, o el mango. Aleshores, què fa aquesta vitamina C? El que fa és convertir el ferro de les llenties, aquest ferro vegetal, en un ferro que és molt més fàcil d'absorbir. Aleshores, si és molt més fàcil d'absorbir, barrejant el ferro vegetal amb la vitamina C... Vaja, ens anirà perfecte. I jo, com una persona que li ha costat molt pujar les seves, els seus nivells de ferro, vaja, em va perfecte, és un truc. Ideal.
0: Clar, així, és a dir, acompanyem un aliment molt ric amb alguna cosa amb una cosa que el fa més absorbible.
3: Exacte.
0: Pel nostre cos i, per tant, potenciem l'element d'aquell ingredient.
3: Sí, sí.
0: A veure, avui ens portes unes quantes idees de receptes que fas, com es vinculen amb la medicina. Ara la gent dirà, va, però quines combinacions ara fa l'Ola, perquè les coses les
1: boníssimes.
0: Puguem un servir, no.
1: Deixa'm que faci un apunt, i és que són boníssimes.
0: Sí.
3: Ai, gràcies.
0: Però és que, clar, això, mira quina cosa més atrevida fa la Lola, que és arròs a la cubana. Atenció.
3: Ai, vaja.
0: A veure.
3: L'arròs a la cubana és el plat estrella de qualsevol estudiant. Arròs a la cubana, arròs amb tonyina...
0: Estudiant, treballador del món RQ a l'estiu...
3: Exacte, perfecte. Sí, i la veritat que a mi una de les coses que m'agrada més de l'arròs a la cubana és la salsa de tomàquet. Una bona salsa de tomàquet fa tota la diferència. I a més, és que la salsa de tomàquet és l'element perfecte per exprimir tots els beneficis del tomàquet. Ara t'ho explico.
0: Val.
3: Mira, el tomàquet té una cosa, té un antioxidant, que és el licopè. Vale? Jo el vaig descobrir això l'any passat, fent recerca, vaja, que tampoc és una cosa que jo conegués. I aquest licopè també ens costa una mica d'absorbir-lo. No? Està allà dins de les cèl·lules del tomàquet i costa moltíssim.
0: D'acord.
3: Aleshores, què podem fer? No? Els tomàquets, nosaltres, si els fem al forn, per exemple, si els cuinem a la paella o el que sigui, trenquem, no?, aquesta, doncs, les cèl·lules del tomàquet i pot sortir aquest licopè. No?
0: Licopè es
3: pot escapar. Es pot escapar, està lliure, per la nostra salseta de tomàquet, boníssima, plena d'antioxidants. I, a més, és que clar, és que la salsa de tomàquet no acaba aquí, la salsa de tomàquet també la triturem, no? És a dir, entre la calor i el triturar, tot el licopè fora del tomàquet, eh? Tots aquests antioxidants cap a nosaltres.
0: No,
3: però què passa? És que això, vaja, és una meravella. Vaja, aquí es van acumulant coses. A mi m'encanta. Prepareu-vos. Aleshores, què passa? Doncs que hi ha un truquet que podem fer per tal que aquest licopè l'absorbim molt més. Que és posar-li un rajolinet d'oli d'oliva. Què fa aquest oli d'oliva? Aquest oli d'oliva, bàsicament, fa com una mena de vehicles de transport per a l'icopè. És a dir, quan estan allà tots els intestins, l'estómac, el nostre sistema digestiu, no? Li servirà per crear com una mena de micel·les, sí? Que li serveixin al l'icopè per travessar cap al nostre torrent sanguini. I així, tot el l'icopè cap a dins, tots els antioxidants, els beneficis...
0: Per tant, quan mengem salsa de tomàquet, rajolinet d'oli. I això farà que el licopè...
3: El licopè aquest.
0: Tindrà el licopè a tope.
3: A tope, sí. La salsa de tomàquet o, vaja, qualsevol cosa que li posis tomàquet, que millor casolana, s'ha de dir.
0: Sí.
3: Tot s'ha de dir.
0: A veure, arròs a la cubana, és bo afegir-hi ou ferrat a l'arròs?
3: Aviam.
0: Sí, bo de sabor ho és, clarament. Però
3: boníssim.
0: Científicament...
3: Científicament mira, a l'ou també té els seus greixos i això ens pot anar bé. I a més, no, si està ferrat o si està com sí, que li porta aquest oli d'oliva.
0: T'ho pregunto per allò de allò que es diu que, com si estigués mal vist el barrejar hidrats i proteïnes.
3: No, jo no, crec, com més variada sigui la nostra dieta,
0: millor.
3: I també a nivell de tot el que parlem de la microbiota, és a dir, tu pensa que tens milions i milions de bitxets allà dins dels teus intestins i com més diversitat d'aliments tu els hi donis, més probabilitat tens de que els hi agradi a més tipus, no? Aleshores, com més gran sigui la varietat, millor, perquè més beneficis et podran donar.
0: Mm-hmm.
3: Mira tu.
0: Tenint una mare cuinera professional, els teus fills volen arròs a la cubana?
1: Sí.
0: Clar.
1: Els encanta. És un platàs.
0: Ja. Yeah.
1: A més, és un plat que acostumem a menjar la nit que jo estic a l'escola. Amb la Mireia, que clar,
0: estic
1: per la nit. I aleshores, com perquè sigui una miqueta més lleuger el que no hi sigui, sempre intentem posar com receptes més guais.
0: Val.
1: Aquelles nits, no? I l'arròs a la cubana és fantàstic, el que passa és que no el fem...
0: Ou i plàtan?
1: No. Fem sense plàtan, però el que sí és que no el fem ferrat, sinó que el fem a la planxa.
0: Ah.
1: Fem planxa, ben calenteta, un raig d'oli, tirem el tomàquet i l'ou i el tapem perquè acabi de cuinar-se.
0: Uh-huh.
1: Ja és un plat complet, porta els hidrats, porta els vegetals, uh-huh, porta la proteïna. I a més, al fer-lo a la planxa ens és més digestiu a la nit. Els fregits, pocs per la nit, que ens donen digestions pesades.
0: Important, eh? Rajolinet d'oli, eh?
1: Home,
3: oli potser.
0: La jornada d'oli i el... Això, que clar, jo ara, a partir d'ara ja em quedarà el nom, perquè li fotrem un rajolinet d'oli a la rosa de la cubana, que veuràs. Un altre clàssic de l'estiu, Lola, és, home, melón pernil.
3: El melón pernil, vaja, boníssim.
0: Sí.
3: Aquí també, bueno, aquesta és una recepta que a mi m'agrada molt per hidratar-se. I,
0: claríssim,
3: com moltes de les receptes aquestes que jo faig, al final, és una excusa per explicar algun concepte científic.
0: Mm-hmm.
3: Aleshores, en aquest cas, el concepte que a mi m'agrada explicar és l'absorció d'aigua als nostres intestins.
0: D'acord.
3: Vale? Perquè el meló és superric en aigua. Crec que és com un 90% aigua, mm-hmm, aproximadament, moltíssim. Aleshores, què passa? Quan arriba, no, aquest meló dins dels nostres intestins i tal, l'aigua, diem que s'absorbeix per osmosi. No? És a dir, si hi ha diferents concentracions de soluts, no? Va cap on hi hagi més solut. I en aquest cas, el que segueix principalment és el sodi. No? L'aigua segueix el sodi, això és el que diem.
0: D'acord.
3: Aleshores, què passa? Si tenim el meló, tenim el pernil salat, no? Estarem portant així l'aigua del meló i posant-li un toquet de sodi, un toquet de sal, no?, perquè puguem absorbir encara millor aquesta aigua i hidratar-nos perfectament. Bé, això és una excusa, després hi ha moltes altres coses que
0: sí,
3: també no tenen a veure. Però sí, sí, és el meu truquet així.
0: O sigui, per tant, ens estem hidratant més menjant meló amb pernil que meló sense pernil?
3: Aviam! No sé si és ben bé així. A mi m'agrada perquè és una excusa...
0: Jo he entès això, eh?
3: Està clar que afegir-li un toquet de sal, potser el pernil salat és molt salat i li posem molt perquè ens agrada.
0: Clar.
3: Jo també sóc culpable de fer això.
0: Sí.
3: Però sí que és divertit saber això, que si li poses un toquet de sal pues podràs, no?, absorbir millor l'aigua perquè hi haurà més sodi perquè l'aigua pugui seguir.
0: Triomfa a casa també el meló amb pernil?
1: Sí, perquè a més, just ahir vam menjar meló amb pernil.
0: Hem parlat de meló, però vull que parlem de préssecs un moment. Perquè tu has portat alguna proposta, alguna cosa a fer amb els préssecs.
1: He portat unes propostes per quedar bé. No? Allò que et ve algú i vols
0: quedar bé. Creus que podem fer una?
1: Vinga, som-hi.
0: Fem un tastet i la setmana que ve...
1: Jo suposo les postres.
0: D'acord.
1: Perquè si us explico una recepta d'aprofitament.
0: Val.
1: Sembla?
0: Digues.
1: Mireu, les postres, quan tenim gent a casa... Normalment amb els primers ho encertem bastant, però quan arriba el moment postre, punxem, perquè ens volem complicar molt la vida.
0: Uh-huh.
1: Aquestes són unes postres que fareu servir al llarg de tot el curs, no? tot l'any, i que no és res més que una nata semimuntada. I afegim un iogurt grec amb molta cura i fem capes de friteta, la que tingueu, i d'aquesta mousse de iogurt. Nosaltres us la proposem amb meló. Ai, amb meló, amb préssec, però amb una poma cuita, amb una pera, amb una carbassa espaciada ara quan ve la temporada de tardor. És boníssim. I és molt vistós.
0: Clar.
1: Te la pots deixar preparada abans.
0: Sí, és allò, capa, préssec, Préssec nata.
1: Nata, semimuntada, amb iogurt.
0: Amb iogurt.
1: El punt és aquest, que el iogurt li dona un toc molt divertit.
0: Uh-huh.
1: I amb aquestes pells d'aquests préssecs, us proposo que feu una infusió. Aigua que arrenqui a bullir, quan hagi arrencat a bullir, i tirem les pells d'aquest préssec que haurem rentat bé, que arrenqui el bullir un minut, deixem refredar el suc d'una llimona i a la nevera. I tenim un abocador refrescant espectacular, que a més té un color preciós. Queda un rosa boníssim.
0: Oh, m'encanta.
1: Ja ho tenim.
0: Per acabar, Lola... Per dir-ho bé, com és? Ara m'he oblidat el perfil.
3: Lola...
0: Sí?
3: Cuina.
0: Lola Cuina, amb dues As. Que té la Lola, moltíssimes gràcies. Un
3: moltes plaer, gràcies a vosaltres.
0: Lola. Tothom a seguir a la Lola Cuina. I, exacte. Cristina, la setmana que ve, préssecs i el que tu vulguis.
1: Més i millor.
0: Gràcies, eh?
1: A vosaltres. Així sona. Reconcentrat.
4: RAC 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
9: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
10: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
9: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
10: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
11: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
12: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
13: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
12: Calli, dona, no exageri.
9: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El Món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
14: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
15: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
16: No, que no és gens bo per la pell, nena.
17: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
18: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
19: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
20: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
21: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
22: Bon estiu.
9: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
23: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
24: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
25: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
26: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
9: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
23: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
9: RAC 1. Tots som un milió. A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som un. Així sona.
27: Reconcentrat. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció...
11: Aquests dies tenim la majoria d'infants omplint... probablement a desgana, els quaderns d'estiu de llengua o matemàtiques que els han manat a fer l'escola durant l'estiu. Però no són els únics. No us sorprengueu si veieu gent adulta enganxats a un quadernet. Això sí, amb un xic més d'il·lusió que els més petits. Els quaderns d'adults no estan plens de deures, sinó que estan plens de passatemps, i cada vegada van agafant més força i s'estan convertint en fenòmens d'estiu. Però n'hi ha alguns que són clàssics. Per tant, si veieu alguns adults rient mentre fan quaderns d'estiu, no és que s'hagin begut l'enteniment, sinó és que molt probablement estan resolent el quadern de passatemps per adults de Blacky Books. Un quadern més català que el Pi de les Tres Branques i farcit de referències culturals del país, que ja arriba a la tercera edició. Jordi, Maria, bon dia i moltes gràcies.
0: Hola, bon dia.
11: Ja estem preparant la quarta, eh? Ja podem confirmar que l'estiu que ve...
0: Sí, sí, ja estem treballant des de fa unes setmanes.
11: I també el que passa, és, no sé si esteu d'acord amb mi, que pot ser que aquest estiu i potser l'anterior hagi estat una mica un boom en general a Catalunya, de que ens hi hem agafat molt fort, això dels passatemps?
0: Em sembla que sí, sí. La veritat és que aquest any, sobretot, hi ha hagut un munt d'editorials que s'han apuntat a publicar quaderns.
11: Sí.
0: I suposo que vol dir que d'alguna manera tenim necessitat de desconnectar una mica del mòbil i de fer coses que ens vingui de gust fer, no? Com de divertir-nos i d'aprendre.
25: Sí, jo crec que fins a cert punt el fet de que una cosa que, o un producte que porta molts anys fent-se i que ha tingut èxit, que hagi fet aquest petit boom en la nostra llengua, també et demostra que era una bona idea i que ha estat una bona idea fer-ho, no? I que tanta gent s'hagi apuntat una mica al carro a fer quaderns molt similars al nostre, doncs és una reafirmació de que pensem que anàvem pel bon camí.
11: Totalment. Aquesta frase que ara deia la Maria és la que surt a la portada mateix, que veiem, desconnecta i deixa el mòbil, diverteix-te i aprèn cultura, diversió, menjar, esport, història, música, llengua, hi ha passatemps, hi ha jocs de lògica, hi ha test, hi ha mots encreuats, hi ha sopes de lletres. Recordo que l'estiu passat vam parlar amb el Jordi i el Joan. Aquest any també tenim la sort de parlar amb el Jordi i la Maria. Clar, està tan farcit de referències i de tantes coses diferents que, clar, ara entenc que el Jordi hagi dit ja estem preparant la quarta. Entenc que us passeu tot l'any preparant el quadern per l'estiu següent. Ara que ja en porteu tres i aneu camí del quart, costa cada vegada més trobar idees originals?
0: Bueno, crec que, de fet, el que passa és que es converteix en un exercici més interessant, perquè una vegada que ja has parlat dels castellers, de certes icones de Montserrat, de coses que et venen al cap d'una manera molt immediata quan penses en Catalunya, quan has de començar a rascar és quan surten coses que sí que són més interessants, tipus, doncs aquest any en Joan ha fet un test sobre la Catalunya maquinera, que és un tema, no?, que la música màquina ha tingut un pes a Catalunya, i això és una cosa xula de fer.
25: Jo crec que hi ha un punt important, que és que més enllà del que és el tema en si, de la cultura pop o de la cultura alta cultura, com li vulguis dir, o més baixa, com li vulguis dir, hi ha el tema de jugabilitat. Vull dir que hi ha un punt en trencar-te el cap amb la jugabilitat, i això és el que ho farà divertit al final, més que el tema que pugui sortir de Rosalía cada estiu. Mm-hmm. Això tenim la sort, i això la Maria ho controla més, de comptar amb el Daniel, que és el noi que fa 15 anys que fa quaderns en castellà i que és un autèntic mestre en trobar jugabilitats. Bueno, ell i la Maria hi pensen molt en trobar jugabilitats diferents, perquè al final és el que et dic. Tu pots dir, tinc la Rosalía i vull que surti cada any, però no pot ser una cosa repetida, no pot ser un test cada any sobre si la Rosalía va néixer a Sant Esteve de Palau Tordera o de Sant Rovires. O no pot ser cada any buscar si la lletra de Milionària parla del MACBA o del CDCB. Saps què et vull dir? Uh-huh. La cosa és trobar això, no? El punt de jugabilitat, que no és, que per mi és el més difícil del quadern, uh-huh, més de que puguem aportar coses culturals.
0: Més enllà dels temes, no? Sí, sí.
11: Al principi del quadern hi ha una llegenda, a moda de semàfor, que ens orienta una mica per saber la dificultat de cada joc que ens trobarem. Jo, com a consumidor del quadern de passatemps per adults, jo sé que hi ha alguns punts que tu passes extremadament bé, però hi ha alguns moments que també pots arribar a frustrar. Però escolta, ho deixes per un altre dia i ja hi tornaràs, no?
0: Justament intentem molt fortament no frustrar ningú, és a dir, que no sigui tan important.
11: Sí, és un frustració de repte, eh? De repte, això ho he de treure, ho he de treure. També és veritat que si arriba un moment que et quedes allà enrocat, com de tota la vida del senyor, vas a la part de darrere que hi ha les solucions i endavant tu.
0: Exacte, sí.
25: Aquí hi ha una cosa important, i això que la Maria, que és una mica qui ens coordina i ens endreça una mica tots
1: sempre dona molta importància, que és que si no ho saps, pel que sigui, a la resposta, te'n vagi la resposta i també aprenguis alguna cosa, o també et diverteixis.
11: Totalment, totalment.
1: Vull dir, que no et frustris perquè la resposta serà guai. Saps? Quan vagis a buscar la solució, trobaràs doncs una anècdota divertida, una cosa que no sabies. Llavors, això jo crec que va molt bona consonància. En plan, no et frustris. Ves-hi, si no ho trobes, ves a buscar la solució, que serà divertit igualment.
11: Totalment. Perquè, per exemple, aquest test màquina, que deia la Maria que ha fet el Joan, sí. A cada resposta no només té

0: A les vacances, ballar fins que es faci de matinada, compartir amb amics noves esperances. Sota l'ombra fresca d'una figuera, hi ha un grup de gent que crida i riu. Seuen al voltant d'un llibre amb joguera, fan un nou quadern d'estiu. Cinema i sèries, esports i literatura, menjar, història i, en general, cultura, jocs de lògica i fauna salvatge. Pantalles lluny, t'espera una aventura, si no et fa por tornar a ser criatura, emprèn amb nosaltres aquest viatge. Maria, última pregunta.
1: És la intenció.
0: És la intenció, exacte. Per algú que pugui dir, hosti, edat recomanada?
1: Clar, nosaltres marquem que és un quadern de passatemps per adults, doncs jo crec que tothom que es consideri adult s'hi pot apropar. En tenim un específic per canalla, en català i en castellà, que també és genial i funciona molt bé. Però sí, jo diria que aquest, potser a partir dels 13-14. Ja t'hi pots posar, sí, i tant. Mm-hmm.
0: Quadern de passatemps per adults de Blacky Books, volum 3. Ja tenim al forn el volum 4 de l'estiu que ve. Hem perdut definitivament el Jordi Garrigós. No ha passat
1: sí,
0: res.
1: Sí, sembla que sí.
0: Els oients ja l'escolten prou cada matí, el Jordi.
1: Exacte.
0: Li enviem una abraçada, evidentment, ja el Jordi. I Maria Junyent, l'altra autora d'aquest llibre, juntament amb el Joan Ferrús. Tots tres, moltíssimes gràcies i molt bon estiu. I res, a trencar-vos el cap i pensar més en endevinalles i més jocs de cara a l'estiu que ve.
1: Ho farem, sí, sí. Una abraçada i molt bon estiu. Bé. Fins aviat.
2: Molt bé, adéu.

0: RAC U.
1: RAC U. Notícies. Joan Ortiz.
2: Bona tarda, són les 3. La Guàrdia Civil ha recuperat aquest diumenge el cos d'un home en aigües de Ceuta i ja són 83 les persones mortes relacionades amb l'entrada massiva del passat 30 de juliol. Un cop traslladat al port, s'ha activat la unitat orgànica de policia judicial per iniciar les actuacions d'identificació i les circumstàncies de la mort. Amb les dades recopilades fins a dia d'avui, gairebé tots els cossos recuperats pertanyien a homes majors d'edat, excepte el d'una dona. Mentrestant, els veïns han convocat una manifestació per exigir a l'Estat que no els abandoni davant la situació que viuen des de fa més d'una setmana. La convocatòria, que serà a les 8 del vespre, l'han feta les organitzacions socials i diverses entitats religioses, tant cristianes com musulmanes, jueves i hindús. Per cert, que el flux migratori no s'atura a la frontera sud espanyola. Aquesta matinada passada, una embarcació amb una vintena de persones ha arribat a Cadis, tots homes adults i de nacionalitat marroquina. Creu Roja els ha atès sense que cap d'ells necessiti és trasllat hospitalari. En plana política, Itàlia considera desproporcionada la decisió del govern espanyol de restablir els controls fronterers als viatgers que arriben a Espanya. Ho ha dit el seu ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, que veu en la decisió una represàlia per la suspensió italiana de l'acord Schengen amb Espanya. El ministre espera que els controls fronterers es deixin de fer tan aviat com acabi el que, segons ell, representa el perill

0: d'una eventual segona incursió a Ceuta des de Marroc els propers dies. Des de la Moncloa, però, insinuen que el 15 d'agost no hi haurà cap intent d'entrada massiva, com es rumoreja a través de les xarxes socials. El govern assegura que està en contacte permanent amb les autoritats marroquines fent seguiment de les persones que encara són a Ceuta. I evitar desplaçaments en la mesura del possible i veure l'eclipsi a prop de casa són les recomanacions de Protecció Civil davant d'un fenomen que es preveu provoqui grans desplaçaments de persones cap a les comarques del sud. Per aquest motiu, la Generalitat arrencarà des de dimarts un ampli dispositiu a les carreteres i municipis del territori. La via que més preocupa és l'AP7. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, feia aquesta crida avui al Via Lliure de RAC1.
1: No té precedents que puguem assimilar-ho, no? Sabem, entenem que sí, que hi haurà mobilitat, que segurament aquesta mobilitat es concentrarà en les vies principals de les zones del sud, sobretot la P7, i per aquest motiu el que preveiem és que aquesta mobilitat es pugui diversificar, no? Per això demanem a tothom que s'informi molt bé de com és l'itinerari que volen fer, a on volen anar, i sobretot també veure vies alternatives.
0: Protecció Civil també recomana utilitzar els mòbils el menor temps possible per evitar que se saturin les línies durant l'eclipsi i deixar-les lliures per les emergències que es puguin donar. I ara els esports, Quim Salvador.
2: El madrileny Raúl Fernández ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant de Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi monopolitzat per Aprilia. Àlex Márquez quart ha estat el millor català i primer pilot de Ducati. Marc Márquez ha acabat setè i Pol Espargaró 14è, sumat 2 punts substituint Maverick Viñales. En canvi, Àlex Rins ha caigut. Jorge Martín continua liderant el Mundial de MotoGP, ara amb 31 punts de marge sobre Marco Bezzecchi i Marc Márquez és quart a 40. El txec Filip Salat ha guanyat la cursa de Moto2 i a 3/4 començarà la de Moto3. Quan passin 5 minuts de les 4, arrencarà l'última etapa del Tour de França femení, amb sortida i arribada a Niça, 4 ports de muntanya i 2 corredores jugant-se la victòria. La neerlandesa Demi Vollering, que és la líder, i la polonesa Kasia Nebiadoma, que li ha de recuperar 8 segons per guanyar. En futbol, Marc-André Ter Stegen està debutant amb l'Ajax. Està jugant el primer partit de l'equip d'Amsterdam a la Lliga neerlandesa, 0-0 al minut 30 a domicili contra el Zwolle. I a Can Barça, Eric, Joan Garcia i Anthony Gordon ja han començat els entrenaments avançant la tornada de vacances, i Ronald Araujo és a Liverpool per passar revisió mèdica i tancar la seva sessió al Club Red.
0: En punts de l'Empordà ja s'han assolit els 39 graus i de cara a les pròximes hores encara es podrien enfilar fins als 40. El responsable d'aquest repunt de les temperatures és el vent reescalfat del sud, que bufa cops entre moderats i forts. De fet, hi ha avisos activats per calor intensa gairebé tot el litoral i a les comarques de Girona. A la muntanya, en canvi, la tarda serà més moguda, sobretot a l'Alt Pirineu, on creixen nuvolades que podrien deixar algun ruixat o tempesta, tot i que poc abundants. I això és tot per nostra. La informació torna a RAC1 al punt de les 4.
3: No.
4: Sí.
3: No.
4: Sí.
3: Sí.
4: No.
5: Reconcentrat.
4: Sí.
3: Sí.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
6: El tauler, és el català, no.
5: Amb Marc Bala
7: i Guillem
5: Estarella. És
8: normal, home.
9: Ho passo de conya.
6: Pues vinga, anem.
10: Molt bona tarda a tothom, bona tarda de divendres. Passen uns minuts a les 3, som...

0: Però
1: vafanculo, Marc.
2: Què t'ha donat? Es nota que
1: és divendres, tio. Saps que els divendres estic d'un pilingonazo, tio. Unes ganes d'acabar el programa i vinga, bum, vinga, bum, pam, vinga.
3: Joder, estic cansat.
2: Clar, tio. Un moment, però què t'ha passat? Estic... Però t'acaba de posar, jo què sé, Ximo Bayo, com va el tema?
1: Divendres.
2: Però avui què faràs?
1: Tinc ganes de sortir. Tinc ganes de sortir, està bella, un mojito.
2: Buf, cuidao. Bueno, vas loco, eh?
1: Mojito, xiringuit, saps, rotllo? A mi aquesta sensació de dia de platgeta, que t'ha tocat el sol, després et fas una dutxeta fresca, però després una miqueta de crema hidratant.
0: Ara,
1: una camiseta de cotonet, una miqueta, i després... Mojito, mojito i mojito. Tio, que és divendres, tu no estàs una mica content?
2: Jo estic molt content perquè sí, perquè estic molt content perquè toca anar cap a casa, tranquil·litat, però tinc només un dubte. Avui quin és el teu plan de divendres? Què faràs?
0: Doncs mira, avui passaré pel Fes Humor.
2: Ah, vale, perfecte, molt sí, bé. Vindràs a veure on
0: s'ha. Et vindré a veure.
2: Bé.
0: I després, la nit, amb de pari. Vull dir...
2: Amb de pari, no ni amb de pari.
0: Amb de pari, eh?
2: Amb de pari.
0: És un bon nom per una festa, eh?
2: Amb de pari.
0: El que la nit amb de pari.
2: Amb de pari.
0: Amb de pari.
2: Yeah, in the morning.
0: Doncs després em deixaré anar, perquè segurament veuré...
2: Em deixaré anar.
0: Sí, no, perquè després segurament veuré el Tonyín.
2: Home, el Tonyín, mític. Clar, Tonyín, eh?
0: Clar, amic teu, road manager.
2: Road manager.
0: Que és una persona que quan estàs al seu costat...
2: Sí.
0: Les vibracions del voltant canvien.
2: És una persona intensa, el Tonyín.
0: Podríem convidar-lo un dia aquí al programa.
2: Vols que el truquem ara, per si vindrà aquesta nit?
0: Vols trucar-lo?
2: El truquem?
0: Vinga, va.
2: Anem a trucar el Tonyín.
0: Ostres, és que això és ràdio verité, eh?
2: A veure, un moment, espera.
0: El Tonyín, mira, mentre va trucant l'Estaella, us he d'explicar que és una persona molt especial, perquè és un tio divertit, sí. Un tio molt treballador...
2: A veure...
0: I és molt amic de l'Estadella. I és una persona que sap portar-te a festa, no?
2: Sí.
0: És un tio que... Vinga, anem aquí, anem allà. Un tio proactiu.
2: Tonyín!
4: ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Pilingón? Escúchame, que estoy aquí con el Marbala.
0: Hola, Tonyín, guapo.
2: ¿Qué tal? Que estamos en el chiringuito, aquí, fent les gravacions de l'estiu.
4: Ole!
2: ¿Qué tal? Escolta, avui divendres d'agost, què? Com pinta la nit?
4: Supongo que bien, claro.
0: Ui, és que l'hem despertat.
2: Ai,
0: ara,
2: Tonyín, que estàs fent la migdiada?
4: No, estoy ahora mismo en un atasco camino a Tarragona cagándome mi estampa. Deseando tener moto para pasar entre los camiones como en una peli americana.
2: Molt bé, perfecte. Ara mateix en quin punt et trobes de la carretera?
4: Pues ahora mismo estoy entre Torredembarra y Altafulla.
2: Ah, molt bé, mira, Cuqui.
0: Molt bona zona.
4: Pero vamos, que tengo los huevos hinchados desde Calafell hasta Creixell.
0: Digue-li que estem en directe.
2: Antonio, modera el lenguaje.
4: Ah, vale.
2: No, però és que clar...
0: Digue-li que presenti ell els refregits avui.
2: Pobret, deu estar anant cap a Tarragona i com és estiu, la penya va loca.
0: Clar,
2: la caloca
0: de fotre.
4: És que encima la gente se... Passa, passa! És que encima la gente se cruza.
0: Mare de Déu. I la gente se cruza en la carretera, què vol dir això?
2: Però què passa?
4: No, no, y eso que hay un atasco, o sea, se cruzan en atasco. Yo creo que se cruzan como sus neuronas.
2: Pues que, Tonyín,
0: sí, agafat en mal moment,
2: clar, tu també molt dia, un divendres al migdia, agafar la P7, sí. Molt mal jugat, eh?
4: Lo sé, pero bueno, había que hacerlo y es lo que hay.
2: Vale, Tonyín, escolta'm una cosa, vols donar pas als continguts refregits o què?
4: Ah, sí, sí, claro.
2: I pitant una mica fent
0: sí,
2: xou,
0: exacte.
2: Saps? Pita una mica... I som-hi, taloners, els continguts refregits, una cosa així, a veure.
0: Vinga, endavant.
2: Vinga, fot-li.
4: Lo que haga falta.
2: Vale.
4: Bueno, total, mira, como se van a cagar en mí igual... ¡Som-hi, taloners! ¡Vinga, continguts refregits! ¡Som-hi!
2: Una abraçada, Tonyín!
5: Grande, adéu!
0: Va, que acabarem l'altra versió del dia parlant d'una notícia impactant, perquè hem sabut que s'ha desmantellat a la comarca de la Selva la macrofàbrica de perfums falsificats més gran d'Europa.
6: Que peste, que peste, que peste.
7: La policia ha detingut 7 persones i n'investiga 11, però encara busca els dos responsables de l'organització, ara per ara desapareguts.
2: Ai, pobres gossos policia, eh? O sigui, com hagin de buscar els sospitosos amb l'olfacte, potser no seran a tothom que porti colònia de Bustamante, eh?
7: Exacte. La policia hi va trobar més d'un milió de productes. La investigació ha permès localitzar les instal·lacions, els magatzems i esbrinar les rutes de distribució.
0: Mireu, l'equip dels taloners ha tingut accés en exclusiva a part del material requisat. Exacte, aquest material requisat pels Mossos d'Esquadra. Els agents han trobat els anuncis amb els quals els falsificadors pretenien promocionar aquests perfums falsos. Us emetem per primera vegada aquests anuncis.
8: Bomba! Vols fer bona olor a preus assequibles?
3: Des de perfums d'Hora la falsificadora, tenim el que busques.
5: Jetem, jetem.
8: Però què dius?
5: Jetem.
8: El què?
5: Jetem.
8: Però per què parles tan fluixer, que no t'entenc?
5: Jetem, collons, jetem, el que t'estava dient, ja, i tem.
9: Eau de parfum, eau d'or mio, que sort d'estar.
3: Si ets dels que s'imagina la ciutat de Nova York amb l'anqui negre i pensa que algun dia sortirà d'una limusina mentre l'enlluernen flaixos a la premsa, tenim un missatge per tu. No et passarà mai a tu, Maria Antònia de Riudoms. Però tenim un perfum assequible per tu. Carolina Herrera. By Carolina Herrera.
10: Un moment. Si el Carolina Herrera és el perfum original.
3: No t'equivoquis. L'original és Carolina Herrera. Nosaltres s'oferim Carolina Herrera. Més bona pronunciació, més bon preu. Carolina Herrera. L'or de parfum d'Arbúcies.
10: Ai, que bonics estan aquest veler en una platja paradisíaca de la costa italiana.
11: M'estic marejant amb tantes onades.
10: O sea, jo de tu em posaria crema solar a la calva, Dandy.
3: O de toilet, d'un perfum que tira enrere. Vai, Calvoquien. Calvoquien. Amb més alcohol que la llet del Dandy de Barcelona.
11: No podíem rodar l'anunci. En terra ferma?

0: informava aquest matí el món a RAC1 que resulta que el desig sexual masculí arriba al seu pic d'esplendor als 40 anys.
1: Ah, mira, estem en plena efervescència, escolta.
0: Sí, sí, en plena efervescència.
2: Estàs al caure ja, eh?
0: Sí, en què? Dos anys.
2: Sí, però ja ho notes o no?
0: Sí, jo des de fa 20.
2: Des de fa 20.
0: Però en canvi, mira, fixa't com són les coses, eh? Sí. Les dones experimenten el pic de desig sexual entre els 20 i els 30.
2: Ostres!
3: Exacte, resulta.
0: O sigui que aquí i a l'Alba també ja ha passat, eh?
2: Clar, vull dir...
3: És que m'he tornat a il·lusionar molt amb el tema del futbol. M'ha tornat a donar ganes de viure tot això. No, mireu, nois, resulta que la gana sexual masculina augmenta a partir dels 20 anys i arriba al seu pic als 40, tot i que el desig sexual dels homes pot allargar-se fins als 60 o més enllà. En canvi, el desig sexual femení mostra un patró diferent.
0: I un petó també.
3: I un petó també.
2: Depèn del petó ja... Clar.
3: Depèn d'on te'l facin. És més alt a principis de l'edat adulta, entre els 20 i els 30 anys, però després disminueix amb l'edat i pateix un fort descens a partir dels 50 anys. Aquests són els resultats als que arriba la Universitat de Tartu a Estònia, després d'analitzar les dades de 67.000 adults d'entre 20 i 84 anys.
2: La Universitat de Tartu, eh? Està clar que a Tartu d'hora de baixar el desig sexual.
0: Com sabeu, des dels Teloners tenim l'obsessió de comprovar de primera mà els resultats dels estudis que sempre us exposem aquí al programa. Per això hem baixat al carrer per comprovar-ho i aquí comença un reportatge a peu de líbido.
3: Sí, nois, avui he baixat al carrer.
2: Bueno, com cada dia gairebé.
3: Com cada dia.
0: I que... Plovia?
3: Una mica, però tinc un paraigua.
2: Cap, i tu amb aquella cosa que et surts normalment a lligar, sent aquest tema, has lligat més?
3: No? Avui no, tot és
2: avui
3: a ningú.
2: Avui no,
3: no hi havia repte. Sí, m'agrada que em digueu, has de parlar dels pressupostos de la Generalitat. I jo dic,
0: De la Generalitat?
3: Buscar la part sexual on no hi ha la part sexual, saps?
0: Vale, era massa explícit.
3: Avui és tan explícit que m'he posat científica, nens. Bueno, i a part, també us he de dir que us he trobat cada persona que no m'ha deixat espai tampoc a la imaginació. Perquè el primer noi que m'he trobat, ell no creu que sigui a partir dels 30 quan els homes experimenten el pic de desig sexual. Ell creu que és en un altre moment i pel que m'ho ha explicat, ell ho ha passat malament.
4: Ai. A veure, siguem sincers, els adolescents en si és on tenen les hormones boixes. Llavors, tècnicament, seria...
3: És quan hi ha més ganes.
4: Jo diria que sí.
3: Però si et dic que a partir dels 30 torna a pujar això com si fossis adolescent, què?
4: Em tiro d'un pont.
3: Per què?
4: Un dia. No, quita.
3: Un altre. Que d'adolescent senyal que li van fotre fora la sambomba o què?
4: Massa.
3: De sortir-te callos a les mans?
4: No, a les mans no. Deixem-ho així. Ja em vaig fotre la cap del llit i no tinc ganes d'un altre cop.
3: Et donaré. Et vas fotre de cap al llit?
4: Sí, m'has quedat encaixonat, però bueno, és igual.
3: També per temes sexuals?
4: Intentant arribar no arribava. Milagritos a Lourdes.
2: Com?
3: Tu vas, ets un optimista.
4: Sí.
3: Tu vas dir, jo crec que m'arribo a mi mateix.
2: No, home, no.
4: I em vaig fotre la cap.
3: Pues com et diga que fins als 60 pots seguir, i més enllà dels 60 pots seguir amb aquest líbido o què?
4: Pues res, castrans artificials i ja està.
0: Entens el que entens?
3: Sí. Si voleu, us ho explico.
2: No cal.
3: Però sabeu que va haver un cantant famós que s'ho va fer, es va treure dues costelles.
0: No, això és una llegenda urbana.
3: És una llegenda urbana, però jo seguiré pensant... No, però la Shakira sí que se'n va treure.
2: Sí.
3: Per ballar millor, diu... Bueno, jo sent dona i veient el desastre que et fan a vegades, també me'n trauria, segons com. Diu que si vols anar ben servit, que et facis tu el llit.
0: Sí.
3: Escolteu, de seguida m'he trobat a dues dones i una d'elles m'ha explicat que tenia 75 anys i estava soltera. I clar, la pregunta, nois, era obligada. És veritat que a partir dels 50 el líbido sexual cau en picat? I mireu, sobretot, com m'ho ha explicat. I amb 75 anys i soltera, sí, com està el seu... Està així, eh? Vostè què ha fet per mantenir el seu libido a ratlla?
5: Ejercicio, vivir...
3: O sigui, vostès a les dones les animen a que no creguin en aquestes dades?
5: No, por supuesto. Por supuesto que no.
6: Que disfrutin de la sexualitat, de la vida i de tot. Vull dir que la sexualitat és una part de la vida i no és l'única.
3: Ara ja.
2: Molt bé la senyora, eh?
3: Una senyora que anava...
2: Intensa, eh?
3: Sí, una senyora que feia cara de que encara trenca llits.
0: Això es nota a la cara de la gent, eh?
3: Això sí? Es veu.
2: Bueno, com al Marc Llibre li passa.
0: Sí.
3: Ara que no hi és, quin cutis fot ahir avui.
0: Aquest vol dir que...
3: Sí.
2: Jo, Jo crec que deu tenir algú.
0: Ui, tant.
3: Home. Quina edat té, quina edat té?
2: El Mar Llibre. El 40 i tots, no sé.
3: 30, aquest deu tindre 35, 36.
0: Ui, s'ha tret 2 anys de sobre, ara.
3: Ui, aquest. Aquest està com a l'adolescència.
0: Sí.
3: Aquest s'hi farà mal, ara. Bueno, noi, seguim. També he trobat el testimoni d'una dona que sí que creu que pot baixar el líbido, no la líbido, com he dit algunes vegades jo, perdoneu, el líbido sexual a partir dels 50. Sobretot a partir dels 65, que és l'edat que té ella. Però, té els motius i té solucions.
7: Sí que baixa als 65 poders una mica, però ja et dic, és perquè hi ha molts canvis, la menopàusia, els canvis hormonals, totes aquestes coses ens porten a... Però avui dia n'hi ha tractaments, n'hi ha coses que et fan estar perfecte, però no als 50. N'hi ha moltes coses, però de vacances sense que tinguis que preocupar-te de moltes coses, i tant, i més que els homes.
3: Sentir desig i plaer...
7: Ah, hòstia, i tant.
8: Home.
7: Home.
3: Que no nos quiten los... Que no mos treguin el sexe, me cago en dena.
7: Això des de luego. I més que no us diguin a vosaltres que sou tan joves que això passa, perquè no és veritat. No, hi ha molta tonteria amb aquestes coses. No és veritat. Que els donin...
3: Que els donguin, he tallat
2: molt
3: el
2: bé,
3: que
2: seguia.
3: Heu vist com n'hi ha res poc a poc.
2: Però m'estic fixant que realment aquest estudi no té res a veure, perquè tothom està dient el contrari.
0: Sí.
3: Clar, i vosaltres direu, potser són casos aïllats de dones que han viscut d'una altra manera, però és que, nens, pel carrer m'he trobat científiques, més concretament metges, que m'avalen.
9: Bueno, no crec. O sigui, a veure, nosaltres som estudiants de medicina, hem estat en hospitals i hem vist situacions de gent de 80 anys que, mira, que se'ls amora el marit o el que sigui, a la residència es passa tot, però...
3: I què heu vist,
9: Bueno, et trobes amb senyores igual de 70-80 anys, pues que es munten allà les seves cosetes, no?, a la residència. Clar, trenca una mica l'estigma aquest.
3: Com a científica, tens un missatge d'esperança a la humanitat.
9: Que l'edat no és un número. Mentre tothom tingui la seva vitalitat...
3: Quina explicació hi pot haver a que baixi el líbido?
9: No sé, igual temes hormonals o el que sigui, no tan activa potser, o que vegi la seva parella igual ja que estigui molt acostumada, o no sé, que vegi el cos també, que canvia i tot i se'ls tregui el desig.
3: Per tant, les dones de 50, el consell per comprovar si realment els ha baixat o no el líbido seria que provin amb una altra persona.
9: Clar. Bueno, sí, no dic d'infidelitats, però bueno, que bueno, es posiure, bueno. No?
3: Tu podries fer una prescripció mèdica perquè ho facin.
9: Bueno, sí, no? Ho sé.
0: Miri, vostè cada 8 hores es pren un senyor que no sigui el seu marit.
3: Exacte, és que jo crec que seria una bona prova, perquè de les dones de 50 anys, dones de 50 anys seria bé important veure qui tenen al costat. Perquè segons qui tenen al costat, a mi també se'm tancaria tot. M'explico? Però ho enteneu o no, això?
0: Sí,
3: heu vist
0: sí,
3: els homes que volten pel carrer?
2: Però
3: que els hi tiraries monedes?
2: Però...
3: I això ho aguanta una dona. I li renta el calçotet.
2: Però, a veure,
3: I a sobre seu que fa el comentari de ui, jo t'ajudo, que trec el plat de taula. Qui es vol catxar un home que fa aquests comentaris? A mi que em vinguin i m'ho expliquin.
2: Però tu estàs bé, Alba?
3: Jo estic estupenda.
2: Tu en quin punt et trobes?
3: Bueno...
0: Avui estem entrant massa...
2: No, però
3: la cançó de la trinca que fa... Alegria, que és festa major. Pues aquesta és la meva vida des de fa vora 3 anys.

0: cosa, perquè hem parlat molt de dones, però jo també he parlat amb homes.
1: T'estic imaginant cantant això.
0: Per casa.
2: Això sona a casa teva?
0: Tu imagina, sí, tu imagina't dur amb jo.
1: Deu ser molt agobiant,
0: jo sé d'un que ha de tindre subvenció. Si la demana, li donen. No, escolteu, que he parlat amb homes.
1: Vale.
0: I és veritat que poden... Sí, que és veritat que, segons aquest estudi, els homes poden cavalcar com cavalls feroges fins als 125 anys. Però és que m'he trobat un home que tu, que és l'excepció davant d'aquesta regla. Per exemple, vostè quants anys té?
3: Jo, 61.
0: 61, per tant, vostè entraria dins la mostra de que encara pot seguir cavalcant.
3: Bueno, d'aquella manera, també. Sí, sí. Ja no és el mateix que quan tenia 40, per exemple.
0: Què canvia, què canvia?
3: Home, que no aguantes tant i és diferent.
0: És algo més exclusiu.
3: Sí.
0: Per Nadal i per l'aniversari.
3: I d'aquella manera. Ai.
0: I vostè això com ho porta?
3: Bé. Sí. Cada cosa té el seu temps i és qüestió de mentalitzar-se.
0: I ara gaudeix d'altres coses.
3: Sí.
0: Com un dia de pluja.
3: Bueno, és que ja portem molts dies de pluja.
0: Sí, però de pluja del cel, perquè de baix no plou.
3: No, és el dolent.
0: A baix ja sequera.
3: Una miqueta.
0: Sí. Ja plourà, home, ja vindran tempos mejors.
3: Ja arribarà, ja.
1: Exacte. Realment, no d'avui.
0: I com que és un home que s'ha obert, s'ha despullat emocionalment a la tribu...
2: Sort que ho ha fet emocionalment.
4: Però cada matí masturbo.
1: No, home, no.
0: No crec que aquest no crec que pugui fer reia. Però bueno, ell ha dit, dona un consell a la resta d'homes i d'això hem parlat, de què podem fer.
3: Que se lo prenguin bé, que no passa res.
0: Diamantis.
3: No n'hi ha que perdre cap, que hi ha moltes coses per fer.
0: Clar. Per exemple?
3: Viatjar.
0: Clar.
3: Sí. Prendre una copa con los amics.
0: El futbol.
3: Bueno, ahir no molt, però...
0: Ahir no molt, que és culer, vostè.
3: Sí.
0: Hòstia, doncs ahir malament tot,
3: Sí, però és que només se l'ha posat tot en contra.
0: Però el futbol és com el sexe, l'important és participar.
3: I tant.
0: Sí, el resultat, al final, és un número.
3: Sí. N'hi ha que... Lo té que aprendre així, eh?
0: Clar, ahir el Barça va fer un bon... Si fos un coit, va fer un bon coit, el que passa que no va arribar a l'orgasme.
3: No l'ho van deixar tampoc.
0: Que a vegades passa, també.
3: Sí.
5: Ballonet, o publicitat!
6: No.
7: Sí?
6: No.
7: Sí?
6: Sí?
7: No.
8: Reconcentrat.
6: Sí?
7: Sí.
8: RAC 1. Fa 40 anys, per parlar de l'onda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova onda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Onda de la província de Barcelona.
10: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges... Tot RAC1 és
11: a RAC1.cat.
10: El portal de RAC1.
8: Reconcentrat.
10: Els taloners del versió RAC1.

0: estem esperant per connectar amb el Guillem Estadella, que acaba d'arribar ara mateix a la ciutat esportiva Joan Gamper, per intentar veure si pot en Lamine Yamal i la Nicki Nicole. Recordem que aquesta setmana la cantant argentina ha estat acompanyant a l'astre mataroní als entrenaments. Em diuen que ja podem connectar amb en Guillem Estadella. Bona tarda.
1: Bona tarda, guapote, què tal? Barça, aquí estem amb... Hòstia, molta expectació, això dels entrenaments del Barça, però genera una expectació brutal.
0: Abans de res, agrair a tot l'equip del Barça que ens ha deixat aparcar l'helicòpter a les seves instal·lacions, això vagi per davant.
1: Sí, sí, que la porta s'ha enrotllat.
0: Exacte, i després el tema de l'ambient. Jo no sabia que hi havia tanta gent en aquesta hora a la ciutat esportiva.
1: No, hi ha molt d'ambient, tio, aquí hi ha molta gent. Mira, avui surt un d'aquests cotxes patrocinats del Barça, eh? Mira, és que hi ha molta expectació, eh? A veure qui és. Hola, sabem qui surt o què? Quién sale?
2: Police English.
1: Ah, ¿Qué? Who's no sé.
0: Who's inside the car?
1: Ah, mira, Ferran Torres. No, el Rooney, aquest que l'han fitxat ara. Hòstia, aquest nano que va d'arribar i va amb un cotxe gros, eh? Hòstia, tu, mira, aquí ara surt un Mercedes. Hòstia, aquí, mai sortirà aquí un Seat Panda, d'aquí. A la ciutat esportiva.
0: Bons carros, no sé.
1: Hòstia, no, aquí hi ha una de carros, mare meva. Hi ha molta gent en samarretes que jo entenc que és perquè li signi la gent. Mira, estic aquí intentant creuar. Digues.
0: I escolta, Guillem, t'han dit si Nicki Nicole serà per aquí a la ciutat esportiva o no?
1: A veure, t'he de dir que tenim un talp dins del Barça.
0: Què m'estàs dient?
1: Sí. I m'ha informat, no ha sigut concret, però a mi se m'ha dit: tindràs sort si vas avui.
0: Ah!
1: La sort és que la sort no es busca, la sort, clar, es troba. Per ara. Tant, hem vingut a trobar la sort. Mira, aquí hi ha molta gent, eh? Hola, què tal? Tot bé o què? A veure si rasquem alguna foto o què?
3: Ich verstehe dich nicht. Wir sind hier zu Besuch.
0: Ah, molt bé, clar.
1: A tu parles català. Vaig amb el català. Tu parles català?
3: Sí, jo parlo català.
1: Vale, menys mal, eh?
3: Ahir em vaig fer una foto amb Ferran Torres, que el vaig trobar a un carrer i...
1: El vas trobar a un carrer?
3: Sí, sí, sí.
1: I el vas atracar?
3: Sí, sí, tinc la foto al meu mòbil.
0: Però, la foto i el seu mòbil.
3: No, però...
1: Tens la foto, el mòbil i la cartera?
3: No, jo tinc la... vaig fer una foto amb Ferran Torres.
1: I què tal, surt guapo?
3: Sí, sí, està molt bé, està molt bé.
1: T'agrada Ferran Torres?
3: Sí, però prefereixo Lamine Yamal.
1: Ah, molt bé, estàs esperant a Lamine Yamal, a veure si surt amb la Nicki Nicole.
3: A veure, qui m'ho firmi i millor.
1: A tu qui surti?
3: Sí,
1: però
3: sí.
1: Però vols la samarreta de Lamine Yamal?
3: Sí, sí, però em dona igual.
1: Te la pela una mica, eh?
3: Sí, surti? Porto els cromos de...
1: Portes cromos i tot, eh?
3: De Pedri, Iniesta i...
1: Bon, Iniesta no crec que surti d'aquí avui, eh?
3: Home, ja ho sé, ja ho sé.
1: Hòstia, molt bé, molt bé. Mira, aquí, o sigui, hi ha molta, molta expectació, eh? I he flipat que hi ha molt turista, no?
3: Això és per RAC1, no?
1: Això és per RAC1, sí, sí.
3: Hola, hola, oyentes.
1: Ah, bueno, som una ràdio que parla
0: en català. En català.
1: Hola, oients.
3: Hola, oients.
1: Tu escoltes la ràdio o no?
3: A vegades escolto.
1: Quina ràdio?
3: RAC1.
1: Ah, molt bé.
3: És la millor emissora en català.
1: Ara, molt bé. Digue-ho.
3: La millor emissora en català.
1: Ara, hem tingut interferències, eh? Ha hagut falta de cobertura. Molt bé, molt bé. Digue-ho. Els taloners, el millor programa.
3: Els millors programes el fan RAC1.
1: Molt bé. I tu quins escoltes?
3: RAC1.
1: En general.
3: Sí, sí, sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
3: A totes hores.
1: Però quants hi tens tu?
3: 17.
1: 17? Hòstia, està molt bé que la gent jove escolti la ràdio, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs estic aquí. El teu nom era?
3: Juan Francisco.
1: Juan Francisco. Hòstia, nen, nom complet. Tens nom de senyor gran ja, eh?
3: No, perquè és del meu besavis.
1: Ah, t'havia robat el nom també.
0: És herència.
3: No, és una història llarga.
1: Ah, vale, vale. Mira, atenció, està sortint un... És que ja dic, ja surt un Land Rover. Si és que d'aquí no surten cotxes de merda. Vull dir, és que estic flipant. Vale,
0: qui és? Qui és? Veus o no?
1: No sabem qui era aquest. Tu, espera'm aquí. Vaig a veure si parlo amb més gent, vale? Que veig que hi ha pancartes i tal, vale? Tu queda't aquí, Juan Francisco. Vale. Confio en tu, eh?
3: Sí, sí, sí, home, clar.
1: Tu ara mateix ets treballador de RAC1.
3: Una il·lusió.
1: Ah, sí, m'agrada, hòstia. Molt bé, perfecte. Fins ara, Juan Francisco. A veure, vaig a buscar. Tenim el Juan Francisco, que ens està controlant. Aquí hi ha gent. A veure, eh? Hola, què tal? Esteu aquí a veure si pesqueu alguna cosa o què? Com el tema?
4: ¿De qué o qué?
1: Ah, ¿English?
4: No, español.
1: Español, ah. Que digo que estáis a ver si pilláis algo.
4: Claro.
1: ¿Qué jugador quieres que salga?
4: Pedri,
1: ¿ya ha salido alguno?
4: Hòstia,
1: perdona, aquest home porta el tatuatge, porta el braç, no t'exagero, un Pedri.
4: Pedri.
1: Hòstia, però és enorme el tatuatge.
4: I me lo firmó Pedri, també.
1: ¿Te lo firmó Pedri?
4: Ahí está la firma.
1: Hòstia, hòstia, madre mía. Hòstia, la gent està. Molt bé, mira aquí. Hola, què passa? Què tal, tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé. La meva amiga vol parlar.
1: A la teva amiga, què diu l'amiga? Què diu l'amiga?
5: No sé, què tens que dir?
1: Bueno, escolta, però deixa-la que marxi. Tu què tal, com estàs? Veu què?
5: Molt bé, molt bé.
1: Tu aquí què vens a fer?
5: Nada, veure els jugadors i passar el temps.
1: Ah, molt bé, tu vens aquí a passar el temps? Bueno, com qui ve a mirar obres, tu vens a mirar els jugadors del Barça.
5: Sí, com si fossin jubilat.
1: Molt bé, perfecte. Aquesta és l'actitud.
0: Aquí ha vist, aquí ha vist.
1: Clar, tu aquí has vist, aquí, o ja has tingut alguna foto amb algú?
5: Bueno, amb la Nicki Nicole.
1: Amb la Nicki Nicole? No has vingut... O sigui, has vist entrar a la Nicki Nicole?
5: Bueno, quan ha deixat el Lamin ha sortit i m'ha anat a esperar-la i... Sí, sí, s'ha fet foto.
1: Avui?
5: Sí, avui, aquest matí.
1: Hòstia, que estem molt a prop de Nicki Nicole.
0: Estem molt a prop. A un cotxe de Nicki Nicole.
5: Tinc la foto, de fet.
1: Tens la foto? A veure, ensenya'm la foto. I tu creus que la Nicki Nicole ara el vindrà a recollir?
5: Jo crec que sí.
1: Hòstia, ara meva, tinc la foto ara mateix. Ei, molt bé, eh?
5: Sí, sí, anem a ser guapíssima.
1: A tu què t'agrada més, el Lamin Yamal o la Nicki Nicole?
5: La Nicki Nicole.
1: Molt bé, aquesta és l'actitud. Molt bé, el Lamin Yamal crec que també li agrada més la Nicki Nicole que ell.
5: Sí, sí, jo crec que també.
1: Molt bé, molt bé. Pues mira, s'està aixecant la barrera, a veure si surt un cotxe, eh? Tu,
5: tio... Aquí no, perquè no surten els jugadors, surten cap allà amunt.
1: Com que surten? Ah, surten d'aquí dalt. Sí, vale, i baixen per aquí.
5: A la rampa i surten.
1: Vale, vale. Hòstia, tu ets un expert, eh?
5: Sí, sí, ja porto venint 2 anys i mig.
1: 2 anys i mig?
5: Sí.
1: Però tens casa o no?
5: Sí, sí, també.
1: Vale. Dic, hòstia, que no sigui que... Que estiguis per aquí, vale, molt bé, molt bé, tio.
5: És per la connexió, de tenir foto amb tothom i ja.
1: Ah, molt bé, no vols una foto amb mi o què?
5: Bueno, també, sí.
0: Però qui ets tu, Guillem?
1: Bueno, jo sóc el Marc Bala, de RAC1. Em coneixes?
5: Sí, sí, et conec, el conec.
1: Ah, mira, hòstia.
0: Et coneix molt, veig.
1: Molt bé, ole, visca. Arroba, mira, busca'm a Instagram, arroba Marc Bala i etiqueta'm, vale?
0: No, Marc Bala FC.
1: Atenció, Marc Bala FC és el meu Instagram.
0: França, Catalunya, sí.
1: Ara m'estàs seguint, mira, segueix-me. Segueix-me i mira, busca també els taloners del versió RAC1, que aquest és el nostre programa.
2: Ja t'està liant.
1: El què?
2: Ja t'està liant, eh?
1: No, home, no, però és bon xaval. Tu també vens aquí a esperar?
2: Jo vinc cada dia.
1: Cada dia?
2: Cada dia.
1: Qui és aquest?
5: Christensen.
1: A Christensen, màquina! Ole!
0: No s'ha parat.
1: Hòstia, no s'ha parat. No s'ha parat.
2: Pues mira, a mi em diuen el guardià de la ciutat esportiva.
1: Perdona, tu et diuen el guardià de la ciutat esportiva?
2: Sí.
1: I per què? Estàs aquí tot el dia?
2: Jo estic, bueno, des de fa uns quants anys, vinc quasi cada dia.
1: I que tu ja et coneixen els jugadors, entenc?
2: Sí.
1: Tu ets un més. No, sí, ojo que Hansi Flick no et convoqui. Que s'equivoqui, digui, hòstia, aquest...
2: Escolta, jo amb la cadira de rodes de carriler vaig bé, eh?
1: Vas amb el turbo, eh?
0: Va amb cadira de rodes?
1: Vas amb cadira de rodes i vens aquí cada dia, eh?
2: Sí, també perquè visc aquí al costat.
1: Ah, vale. I ara qui creus que sortirà? Creus que trobarem a Nicki Nicole? Tu ja l'has vist?
2: Jo la vaig veure i em vaig fer foto.
1: Hòstia, tothom té fotos amb Nicki Nicole, excepte nosaltres. Jo vull la foto amb Nicki Nicole.
0: Hem de superar-ho, això.
1: L'hem d'entrar a veure si trobem a Nicki Nicole. Vale, doncs escolta, el teu nom era?
2: Sergi
1: i?
5: Eric,
1: perfecte. Sergi i Eric, igual que en Juan Francisco, sou els meus aliats. Si veieu a la Nicki Nicole, crideu-me, vale?
2: Molt bé.
5: Aquí no es para, hi ha un lloc per parar-la.
1: Perdona?
2: Aquí es va parar ahir, eh? Es va parar aquí, a la porta.
5: Sí, però aquest matí no s'ha parat.
1: Hòstia, hi ha trifulca de seguidors, eh?
2: Una mica. Entre nosaltres sempre.
5: Sí,
1: us foteu canya?
5: Sí, però en plan broma. Tenim la típica amistat de que un insulta l'altre i no ens en farem. Sinó...
1: Ah, que maca aquesta amistat.
5: Pitjor per l'altre, sí.
1: És una amistat molt xula, no? Aviam, fill de puta, no?
5: Sí.
1: Insulta-la ara, insulta.
0: Aviam.
5: Fill de puta.
1: Insulta'l tu ara.
2: Què vols, que t'atropelli?
0: Aquestes amistats són les que compten, eh?
1: Sí, hi ha molta expectació. Tu també vens aquí una mica per pescar alguna cosa o què?
6: No, jo estic d'incògnito. Estic treballant, però estic mascaquejant el curro.
1: Hòstia, perdona un moment. O sigui, tu has deixat d'anar al curro per estar aquí?
6: Home, clar, per supost. Però soc del València.
1: Ets del València? Sí. Un moment. I on curres?
6: No t'ho puc dir, estic d'incògnito.
1: Què? O sigui...
6: Tu si els jefes estàs sentint la ràdio o què?
1: O sigui, tu ara mateix estàs treballant.
6: Clar.
1: Aquesta és la puta actitud. Enhorabona, eh?
6: Moltes gràcies, maestro.
1: Igualment, que vagi bé. Adéu, merci. Bueno, però aquí ja veus el tipus de gent que s'acumula a les portes de la ciutat esportiva Joan Gamper, que, bueno,
0: totalment.
1: Ve aquí una miqueta a fer el safareig, a veure què cou...
0: Saps? És que ja és més per l'ambient que pels jugadors.
1: El què?
7: Puedo cantar una canción.
1: Ah, sí, canta una canción. Vinga, va, com et dius?
7: Nicole.
1: A mi m'està començant a... Et dius Nicole?
7: Nicole, sí.
1: Ah, però si fossis la Nicki, seria la Nicki Nicole.
7: No, però soy Nicki Nicolet.
1: Nicki Nicole.
0: Perdona, què està passant? Però aquesta noia ens està vacilant o és un grup però tribut?
1: És veritat que et dius Nicki Nicolet?
7: Sí, no, és mi nombre artístico, me llamo Nicole, a ser cas.
1: Però el teu nombre artístico és Nicki Nicolet?
7: Nicki Nicolet.
1: Hòstia, mira, et dic una cosa, si no tenim foto amb la Nicki Nicole, facem foto amb la Nicki Nicolet.
0: Vull dir que això ja està bé. Ara mateix la foto amb Nicki Nicolet.
1: Anem a fer una foto, Nicki Nicolet, perquè ja com no trobaré una foto. Espera, m'estic fent una foto que ara la penjarem al nostre Instagram.
0: Home, i tant, o sigui, però penja-la,
1: realment,
0: eh?
1: Realment m'està sent bastant igual, mira, m'està sent bastant igual si surt un jugador, no? Jo ja estic aquí, jo estic com a casa, vale? Escolta, trigarà molt en sortir o què? Tu creus que trigarà molta estona?
2: Bueno, sí, potser.
1: Hòstia, és que jo no tinc molt temps. Bueno, escolta,
0: clar,
1: escolta,
0: és que hem
1: Nicolet,
0: de fer més coses al programa.
1: Clar, és que avui tenim moltes coses. Tu pots fer passar per Nicki Nicole?
7: Yo sí, mira. Ay, me encanta la Lamin Yamal. Yo estoy enamorada de él. Es que de verdad no puedo, es que no puedo vivir sin él.
0: Guillem, jo crec que podríem fer... Triple salt mortal. És a dir, que ella marxi i tu dius, vale. Niki Nicole, baixa la finestra, baixa la finestra. Llavors l'entrevistes dins del cotxe i ella... Vale. Et diu això i et canta per donar pas a publicitat.
1: Anem a fer una mica de show.
0: Simulacre,
1: tu fes cabina per aquí i jo faig que t'aturo amb el cotxe i Niki Nicole, vas a la finestra, tal. I tu ja parles amb Niki Nicole i em cantes al final, vale? Ves cap allà, la farem. Hòstia, això és Radio Veritas.
0: Hombre, hombre.
1: Mira,
0: no tenim Niki Nicole, però tenim Niki Nicolet.
1: I m'acompanya el Sergi amb la cadira de rodes. Vinga, va, anem cap allà. Hòstia, la Niki Nicole, la Niki... Corre, mira!
8: Niki, Niki!
0: Vinga, va, va!
8: I fa-la, fa-la!
1: Mira, mira, Niki Nicole! Què tal? Com estàs?
7: Molt bé, molt bé.
1: Hòstia, ja parles català molt bé, eh?
7: Sí, parlo català. És que des que estic amb la minya mal, pues el català faig servir.
1: No, veiem que el que funciona no són les empanades, sinó un pollazo, eh? Perquè la gent parli català.
0: Guillem, no, això no t'ho permeto, eh?
1: No, però és veritat.
0: Que és una lluita així.
1: Escolta'm, Niki Nicole, estàs contenta o no?
7: Sí, estic molt contenta.
1: Entenc que ens escoltes cada dia als taloners, no? Que...
7: Els taloners els escolto cada matí.
1: Bon, anem al migdia.
7: Ah, cada migdia.
0: Escolta, com és en la intimitat en Lamin?
1: Com és en la intimitat en Lamin?
7: A la intimitat és un noi molt bo. És molt agraït.
1: Què et sembla si acabem la connexió tu cantant una mica? Saps, pels taloners, improvisa't alguna cosa, no? Per acabar la connexió.
7: Bees flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.
0: Molt bé.

0: Con algú de Teloners, la paraula Teloners.
1: It's a new life, it's a new Teloners. And I'm feeling good.
0: Amb Marc Bala? Amb Marc Bala i Guillem Estadella, digueu.
1: And Marc Bala i...
2: Guillem Estadella.
3: Guillem Estadella. Vai, que també digui Alba Segarra, va.
0: Digues també, cantant Alba Segarra.
2: Alba Segarra.
1: Alba Segarra.
4: Oh, oh.
3: Ole!
0: Bravo!
3: La millor. No hi ha res que et proposi si no aconsegueixis, Guillem?
0: Mare meva, tenim aquí l'exclusiva. La Niki Nicole parla en català i a sobre ens ha cantat 2x1. Semblem... al carrer.
3: Ràdio meu. Ràdio Tòmbola. Guillem,
0: Ràdio Tòmbola.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Ves... Ara estarà Niki Nicolet.
0: El què?
3: Niki Nicolet.
1: El meu nom artístic és Niki.
0: Niki Nicolet. Ara tothom el buscarà. Niki Nicolet perquè et vol conèixer. Clar que sí.
3: Clar que sí. Moltes gràcies, Niki Nicolet. Tu, Guillem, de pet cap a l'helicòpter, que t'esperem aquí després d'aquesta pausa.
0: Vinga, fins ara, guapos!
3: Fins ara!
5: Els Teloners. Qui vingui després sempre serà millor.
6: Els Teloners? Els Teloners?
7: Això és reconcentrar.
8: RAC 1.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
14: Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
15: En directe o a la carta.
14: El que passa a la ràdio
15: passa a RAC1.cat.
14: I molt més.
15: Notícies.
14: Última hora.
15: Actualitzacions minut a minut.
14: Contingut exclusiu.
15: Fàcil i intuïtiu.
14: RAC1.cat. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
7: Això és reconcentrat.
0: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
3: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
14: Estàs escoltant els Teloners del versió RAC 1 en rigorós refregir.
3: I aquesta soneta la volem dedicar a parlar d'una estrena literària que ho petarà de ben segur i que a més ens toca de molt, molt a prop. Ahir es va estrenar a totes les llibreries L'univers Matina Codina, la història i els secrets del matinal de ràdio més disfuncional. Un llibre que ens apropa al dia a dia del Morning Show de RAC 105.
0: Hosti, tu, un llibre d'un programa de ràdio, eh? Hòstia, què serà el següent? Fer vídeos i streaming o què?
16: Ah, no, que això ja ho fem.
3: És l'escriptor del moment, podríem dir.
16: Va.
3: Ernest Codina, bona tarda. Jo tinc un dubte, aviam. Sí. Aquest llibre és un llibre on hi ha teca o és d'aquests mediàtics amb lletra molt gran, interlineado 4, moltes fotos...
17: A veure, el tamany de la lletra no l'he triat jo, això ho fa l'editorial. De fet, vaig pensar que era molt petita, perquè jo pensava que això serien 150 pàgines i es llegeix ràpid. Vull dir que,
0: i quantes
17: que...
0: pàgines són?
17: 120 i pico, 122.
3: Ah, és com un treball de final de curs,
0: sí, no?
17: Bueno, molt bé, hem vingut aquí a promocionar el llibre o hem vingut a...
0: No, però està molt bé, és un quaderno santillana, no?
1: Està bé. Paulo de Nou, que això...
17: Perdona, quants llibres té els Teloners?
0: No ens cal, perquè nosaltres no, ja, amb sí, l'èxit que tenim...
1: Quants ondes té el Matina Codina?
0: Exacte. No, si vols aquest rotllo, anem
17: no,
0: així,
17: però
0: eh?
17: Aquest onda és vostre, vols dir que us...
3: Home, perdona, va arribar quan vam arribar nosaltres.
1: Concretament, quan vaig arribar jo?
0: Bueno... Jo només
17: hem vingut aquí a marcar paquet, a fer una competició...
1: No, jo no, no si fem el tema de... Si és dous, jo no en tinc...
0: Bueno, tens uns ovaris que podrien
3: ser... Va, tornem al llibre, que estem promocionant un llibre, va.
17: Què vols saber?
3: Mira, doncs... No, de veritat, vull saber... No. per què heu fet aquest llibre?
16: Exacte.
17: No, mira, sincerament, perquè l'editorial ens va venir a buscar.
8: Senyor de la Dinero.
3: Això és molt de famós, Ernest.
17: Cusatània ens va dir, escolta'm, heu pensat mai en fer el llibre del Matina Codina?
1: Què dius?
17: Dic, home, fins ara no.
10: No.
17: I llavors vaig reflexionar, vaig dir, hi ha alguna cosa a explicar? I crec que sí, crec que aquí hi ha una història personal, que és el somni d'un nano que volia presentar un matinal, que en aquest cas sóc jo.
16: Ah, és autobiogràfic.
3: Ets com el mago pop de la ràdio, no? Que de pequeño yo ya hacía trucos en la cama.
16: Però per què parles com... És que...
17: Soc una mica més alt que el mago pop.
16: Sí, i tens molta més màgia.
17: No. No omplo teatres i m'agradaria tenir la seva fortuna, entre altres coses. Bé, en qualsevol cas, hi ha la història personal i després hi ha 5 anys del Matina Codina que es pot explicar doncs, mitjançant anècdotes, també els comentaris que han fet gent que admirem, com per exemple el Toni Clapés que ens ha fet, el vostre pare radiofònic que ens ha fet el pròleg, un gran referent, no sé, hi ha textos de gent que...
3: L'ha fet ell o li ha fet un guionista del versió?
17: Jo crec que és seu.
3: Sí?
17: Sí, perquè jo l'escolto molt sovint i noto molt Toni Clapés.
1: I estic segura que te l'ha fet el Toni, perquè el Toni és oient del Matina Codina i és un home de paraula.
17: Sí. I res, no? Hi ha una història que és quan em van fotre fora, que vaig venir aquí una època, que després va entrar el Marc Bala.
16: Jo estava amb tu aquella època al Fricandó, ens vam fer fora, i va entrar el Marc Bala.
17: Sí, llavors hi ha un capítol...
3: Voltes que dona la vida.
17: Sí, en què explico els 2 anys d'exili a Catalunya Ràdio, després s'explica com neix la criatura, que és el Matina Codina, hi ha un suposat becari que explica el minut a minut de la preparació del programa i tot el que hi ha entre bambalines, vull dir que els oients que esteu escoltant els taloners i també escolteu el Matina Codina, que són 2 programes germans, que sapigueu que descobrireu aquelles interioritats morboses del programa a través de l'òptica del becari. Hi ha monòlegs que ha escrit el nostre estimat Sergi Ferrer.
1: Increïble.
3: Boníssim.
17: Sí, hi ha el discurs d'agraïment que farem quan guanyem l'Ondes.
1: Boníssim!
3: L'heu avançat ja, aquest moment.
17: Ja està escrit.
1: És que està al caure, nen.
16: El tens per aquí, a veure com arrenca el... Home, jo vull saber com... Tenim música de gala, música de gala.
17: No, perquè és una cosa d'agraïment a tothom qui ha fet possible, perquè hem d'explicar que la ràdio, diguem-ne, està composta per la feina de moltíssima gent. Es parla, per exemple, de la gent de recepció, dels tècnics, d'aquesta gent que fa possible que anem a pixar i ens trobem al lavabo net, moltes vegades.
16: Molt bé.
17: Perquè jo tinc la sensació que els oients creuen que només hi ha locutors de ràdio i tècnics a la ràdio. I hi ha molta altra gent que crec que s'hauria de reconèixer la feina. I després, evidentment, doncs, hi ha grans moments i textos, deixem dir, de tots els companys del Matina Codina, de la Mar Puga, del Xavi Cazorla, del Sergi Ferrer, de l'Alan Lillo, no? I també d'excol·laboradors com la Laura Grau, l'Albert Bermúdez. Hi ha textos aquí de, com deia, de gent que estimem molt, de, per exemple...
3: Ho has de buscar.
16: Al Codina li hem fet una pregunta i el seu nom tira,
3: Es nota que és locutor, eh?
17: No, per exemple, gent que hi ha per aquí a la redacció, el Joan Maria Pou, periodista esportiu, que diu que de tant en tant ens escolta.
3: És amic de l'Alba.
17: Sí. L'Òscar Andreu, el Manel Vidal, companys de redacció, amics com el Peyu. Mira, surt aquí Marc Bala i Guillem Estrella. Veig que a l'Alba no li vau dir per escriure.
1: Bueno, és un tema...
16: Bueno,
1: és un tema de gènere. Des de quan es dona la paraula a les dones? Què és això, una democràcia? Que és del segle XXI?
16: Avui estàs molt pilingona, eh?
17: Sí. I després jo crec que hi ha un episodi que és d'agraïment, que crec que si vosaltres féssiu el llibre també el tindríeu molt en compte, perquè quan aneu pel carrer segur que hi ha molta gent que us diu us escolto cada tarda...
3: Felicitats pel programa, et diuen,
17: sí,
3: no?
17: Sí, exacte, és l'eslògan del Matina Codina. Doncs, hi ha un capítol dedicat als oients, perquè els oients, al final, en el cas del Matina Codina, també són molt protagonistes. Per exemple, a través de les trucades despertador, on moltes vegades posem la pota, si voleu podeu escoltar...
16: Tenim algun exemple així, a veure...
17: Sí, un dia que vam regalar una entrada doble a una noia que volia anar a una discoteca, teníem unes entrades, i li vaig dir que, home, que era perfecte per anar-hi amb la parella.
3: Tenim el moment.
17: Sí, i bé, crec que el desenllaç no acaba de ser gaire bo.
18: Molta il·lusió i tinc 48 anys.
17: 48 anys.
8: Vale. Alegria.
17: És una edat perfecta per anar a l'Era del Sot. Hi has anat alguna vegada? Sent de Manlleu et queda a prop, no?
18: I tant. I moltes vegades.
19: Oïdos tots, eh? Ojo les orelles.
18: Moltes vegades.
17: Fixa't. Això vol dir que estàs soltera o no?
8: Epa.
1: Ei.
18: No, mira, per desgràcia, soc vídua.
19: Hòstia!
17: Ho sento molt. Ho sento molt. Ana, ho sento molt.
8: Sí, tu marido, yo sé que hoy no está viendo la tele.
10: Mi marido no, pobrecito, ha fallecido.
8: Ay, lo siento.
10: Nada.
17: Coses que passen.
16: Com recuperes això? Vull clar.
17: Crec que aquesta és una de les gràcies de la ràdio en directe, que passin aquestes coses, no? Sí. Crec que els oients reaccionen, doncs, fotent-se les mans al cap, i nosaltres també reaccionem així, demanant disculpes i tirant endavant.
1: I també, que ens pot passar a tots,
17: És molt bonic. Jo crec que la ràdio matinal és molt especial. És un moment en què tu t'estàs despertant, és molt íntim, moltes vegades estàs sol al cotxe, no?, i empatitzes amb aquella família que està fent...
20: Camí a l'escorxador, que dieu vosaltres,
17: camí,
20: no?
17: Camí del matadero, de l'escorxador. I et dic, jo, si vols podem escoltar un altre moment, no?, que ha sigut d'aquesta setmana, perquè hi va haver una mare que volia felicitar els seus fills, que eren bessons.
16: Val? Ai, això ja comença malament, eh?
17: I en lloc de posar el telèfon, el seu telèfon, el de la mare, ai, que era ella qui els portava els bessons fins a la parada d'autobús,
20: sí,
17: va posar el telèfon del pare. Crec, jo, la meva sensació és que estan separats.
16: Ai.
20: I no sabia de què anava, no?
17: El pare d'aquests bessons és un catxondo. Podem escoltar. Hola, mira, m'agradaria parlar amb el Bernat i l'Utger, que són dos bessons que volem felicitar.
21: Doncs hauries de trucar amb un altre telèfon, potser això...
17: És que ens en vau donar un i ara tot això fa una mica complicat.
20: És difícil ara trobar l'altre, eh?
21: Sí, és que estem tots bojos aquí en aquesta casa.
1: Però,
21: què?
16: Però,
21: tot això no té remei.
17: Ah, sí? Ets el pare, tu, o no?
21: Sí, bueno, sí, jo crec que sí, sóc jo, sí.
20: Vols que parlem d'aquest tema i deixem l'aniversari de temps davant?
22: Marcamos la resposta bé.
21: Els meus fills ara mateix, la seva mare estarà en cotxe amb ells, que els deixa ara mateix a la parada de bus, que ja el teu ve descarregat ara fa un minut, que posarà els
20: llibres
21: i ell aquest horari.
17: La meva pregunta, Gerard, és com és que la teva dona va posar el teu telèfon aquí a la trucada despertador? Saps, sabent que era ella la que portava els nens a la parada d'autobús? Bona pregunta, Gerard.
21: Això, és que això també hi ha moltes altres preguntes que tampoc tinc resposta i no sabria què dir-te.
17: Vols aprofitar per dir alguna cosa als teus nanos o no?
21: Sí, que estudien molt fort i no facin gaire el boig.
20: Som de l'aniversari.
17: Sí, una felicitació, una cosa mínimament emotiva i intensa com a pare. Sí.
21: Bueno, ja ens hem de partir de la base que avui no és l'aniversari, però igualment...
16: Hòstia...
21: Bernat, Uller, escolteu, el pare us estima i la mare, ara, encara que s'hagi equivocat de telèfon o de dia i de tot, també o més. Per tant, escolteu, aneu a l'institut, feu el que heu de fer, no feu el boig, deixeu que els altres el facin i ens veiem a casa per dinar.
20: Bravo, bravo. T'he de dir que crec que fa pinta que no tenia ni la custòdia, eh?
17: No sé, però crec que va sortir tot malament aquesta trucada, un pare desorientat.
20: Ui, s'ha creu, Ernest.
16: Parlant de pares.
20: No talleu a l'Ernest, home, que estava aquí amb aquest document. A veure, que estàvem especulant. Aquest és un excel·lent tema.
16: Que tu com veient del matí a Codina...
17: Com ho has sentit? Tu, aquesta família, creus que està desestructurada o...? Ara no parlo de la del versió, eh? Parlo de la...
20: La del versió, ja t'ho dic jo. Totalment desestructurada, home.
1: Mm, però com tot
20: és. És un frenopàtic, el programa. Però aquesta... No vull entrar... Vull dir, no et sabria dir. Tot molt estrany. Molt estrany, saps? Però te'n surts molt bé, eh?
17: Sí. No,
20: navegues bé.
17: Però passa molt amb els oients dels programes matinals, que quan tu parles amb ells volen ser més graciós que el programa. Això passa molt.
20: Però
17: això ho agraïm nosaltres, sí, evidentment.
20: Però perquè... aquest no és el cas. Aquest és un home que no sap d'on li arriba la trucada, ni sap si el truca, ni d'on ve la truca. No sap res. No sé, el cap i la fi.
16: Potser no sabia ni que era pare, eh?
20: Està totalment perdut. Perdut. No, jo, una de les coses que subratllo del Matina Codina, que ja li he dit alguna vegada a l'Ernest, que té una santa paciència, perquè això de trucar a la gent que celebra l'aniversari, hi ha molts cops que despengen i no saben ni qui han carregat, ni saben res.
17: Últimament, i suposo que és perquè ja fa 5 anys que estem en antena, crec que ja es comença a notar una mica que la gent sap d'on li baixa.
20: Però els primers temps... A més, hi ha gent que... Escolta, que ens heu enviat una petició perquè et felicitem. I és un disgust. Generes un disgust a la persona que estàs trucant. O sigui, realment... Sí. Bueno, passa el dia molt malament, perquè és el dia del seu aniversari, i l'ha trucat l'Ernest Codina. Sí, és un drama.
17: Ens, hem trobat també de vegades que hi ha gent que encarrega la trucada amb molta previsió. I llavors...
2: no ho recorden.
17: No, truques de part d'una suposada parella i aquell matrimoni ja està trencat. Ja.
20: No, no, sí, per això et dic que són perilles. Sí. Són trucades de perill. Són trucades de perill.
2: I escolta, tu has fet el pròleg d'aquest llibre que estem...
20: Sí, em va enganyar l'Ernest. Sí, sí.
17: És que jo, em va enredar. Si ell m'hagués dit que no, aquest llibre no sortia.
1: Uau!
17: No, això és així.
1: És tan extrem, l'Ernest, sempre.
20: Però què dius, home, què dius?
17: No, a veure, jo crec que tots els que fem ràdio d'entreteniment i som més joves que tu...
1: És molta gent.
17: No, no, sí, jo ja... Hem begut de la teva manera de fer ràdio. Tu d'això suposo que ja ho saps, no?
1: T'està dient referent.
17: És que jo trobo faltant coincidir més...
20: No en soc conscient, sincerament, de veritat, no. T'ho dic de tot cor. No en soc conscient.
17: Però si jo...
20: Jo faig ràdio cada dia, i bueno, ja està.
16: Tu vas fent, no? És un mecanisme que ja has agafat.
20: Sí, el dia a dia, vull dir, no tinc aquesta sensació.
17: La il·lusió és tremenda. Per què has tret el llibre, no? Per què... Entre altres coses, per egoisme, perquè els humans crec que fem les coses moltes vegades per pensant en nosaltres. Mm. I jo pensava no en res més que tenir un record i d'aquí uns anys, quan sigui un senyor gran, diré, hòstia...
2: Recordes?
17: Vam fer aquell programa, la gent deia allò d'aquest programa, el Toni Clapés, segurament coaccionat per mi, va escriure una tarda a correcuita...
20: No,
17: un cap pròleg, de setmana. Un pròleg que sé que té aquest punt de sinceritat. Ai. És que saps què passa?
1: Fas
17: bé de posar aquesta sintonia.
2: S'està apoderant de RAC1,
17: No, perquè el Toni i jo parlem poc.
1: Ai.
17: Però jo sé que per tu ja està bé, que és el grau de conversa que tenim tu i jo, diguem-ne per aquí a la redacció, ja és correcte.
16: Però vols follar
17: amb ell? No, però jo voldria parlar més amb el Toni.
16: Llavors has acceptat l'entrevista per xerrar amb ell.
17: No, però sí que pensava... Mira, m'han posat a 3/4, saps? I això vol dir que coincidiré molt probablement amb el Toni.
2: Hi ha alguna cosa que no li hagis dit que li vulguis dir ara?
17: Jo crec que el més gros que li he dit és que jo visc lluny del meu pare i a Barcelona el que més s'assembla al meu pare és el Toni Clapés.
1: Uau!
16: Perdona!
2: Això no m'ho havies dit mai.
17: Això, perdona, t'ho vaig dir al sopar de Nadal, si no te'n recordes.
2: Sopar perquè... de Nadal, al sopar de Nadal hi ha moltes interferències.
16: És molt bonic això que t'ha dit,
2: molt crem, molt.
16: Home, però això és molt maco, eh?
17: No, perquè el Toni té aquest punt de pare que no és que li costa expressar les emocions a vegades.
1: I abraça com un pare.
17: Ell no et dirà mai que t'estima, però tu saps que t'estima. Perquè...
20: Amb això m'has definit molt bé.
17: Una mirada, un gest, un...
20: Sí, no, que és veritat. Amb això,
17: et
20: dono la raó.
17: I a més heu posat aquí també l'efecte de First Dates.
20: Avui, mira, avui he estat escoltant el... Bueno, perquè jo l'escolto cada dia.
16: No.
20: El Codina, hi ha un...
17: Faig
20: un mix.
17: Toni, jo també t'escolto cada dia.
20: Escolto...
2: Us deixem sols,
16: Marxem,
20: eh? Escolto cap a les 8 i alguna cosa més, el Basté, perquè em llevo cap als vols de les 6, un quart de 7 del matí, i a les 8 ja, com que ja conec una mica tot com està el dia,
16: saps? Ja fa la radiografia.
20: Li faig el salt al Basté i me'n vaig amb els Codina. I avui us he escoltat que he fet una entrevista molt interessant, que l'he comentat al programa, per veure si...
17: Sí,
20: els he comentat als del meu equip, a veure si espavilen una mica.
17: A qui m'ha entrevistat?
20: Heu entrevistat amb un senyor que havia anat al First Dates un parell de cops, com a mínim.
17: Sí, això ha sigut...
20: Ha estat molt interessant, aquesta conversa.
17: Sí, això ha passat perquè hem tirat un tall de tele de First Dates i aquest tio ens ha explicat que ell és actor i que a vegades el contracte de programes...
20: Però us ha trucat ell o l'heu...
17: Ell és oient del programa i ha dit, escolta, jo us puc donar detalls de First Dates perquè hi he anat dues vegades.
20: Perdona, ha sigut per mi el document del dia. Els he dit a la redacció, escolta, aquest paio ha estat interessantíssim, perquè a més ell ha explicat que el truquen quan falta gent.
16: Què dius?
20: No, és que ha sigut interessantíssim la conversa. Clar, que no queda bé... que potser sí que la llarga podem fer és agafar l'entrevista tota sencera i emetre-la al versió.
16: Sí, bueno, mira.
20: Per què no? Perquè ha sigut interessant. Llavors, ell ha explicat això, que el truquen, aleshores hi va, i que fins i tot... I ha dit que ell estava casat, que és una cosa que ha al·lucinat.
17: Ell té parella i ha dit que de les dues vegades que hi ha anat,
20: senyor,
17: a la segona va lligar... realment, i es veu que el programa et posa un hotel perquè tu vagis a rematar la feina.
20: No.
17: Que ha pagat
16: pel nostre.
17: I ell hi va anar.
21: Tambores.
20: No, de veritat, perquè veieu que... Mira si t'escolto. Escolta, he pujat el volum, tot i que no el podia pujar perquè tenia la parenta dormint, però jo m'he pujat el...
16: La parenta!
17: Escolta, jo ja he robat 4 minuts del versió. Només deixa'm dir una cosa. Gràcies per

0: d'aquest programa que doncs ja marca una època, que és en aquest cas el teu,
1: Alvaro, això
0: no?
1: Té una sitcom, eh? I no hi ha d'haver gaire guió, eh? De venir doncs... aquí una tarda a gravar Media Pro i et fan 4 o 5 capítols. No puc marxar sense dir una cosa.
2: Ai.
1: Que estic molt... Perquè això no els hi dic gaire. I tal, que estic molt orgullós de l'equip del Matina Avui, de tots i cadascun
0: d'ells. Gran equip, tens un gran equip.
1: I durant l'entrevista he parlat molt de mi, he dit moltes xorrades, però que quedi palès, sí, que jo estimo tota aquesta gent, i sobretot els oients, que són el més important i el que fan.
0: Doncs home, ara ja...
1: Me'n vaig a casa, que porto d'aquí 12 hores.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 4. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts anunciat per Donald Trump que hauria d'ajudar a avançar l'alto al foc a Gaza cap a una segona fase. Netanyahu ha assegurat que l'exèrcit no es retirarà de la franja fins que no es produeixi un desarmament real, ha dit, de Hamas.
2: Primer de tot, vull transmetre el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no s'establirà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Judea i Samaria, tampoc a la franja. I pel que fa a les coses que han sortit a les notícies recentment, vull ser precís. Israel nega el document de 15 punts. He sentit gent dir, no heu dit que Israel nega els 15 punts? Doncs ho torno a dir. Israel nega el document de 15 punts.
1: Malgrat la negativa de l'acord, que sí havia estat acceptat per Hamas, el primer ministre ha dit que Israel manté el diàleg amb els Estats Units i ha afegit que mentre ell sigui, segueixi al capdavant de l'executiu, no hi haurà un estat palestí. Tot això es produeix després que el director general de la Junta per la Pau de Pau per Gaza, el búlgar Nikolai Mladenov, confirmés que el govern d'Israel aprovava l'entrada a Gaza d'una força internacional d'estabilització organitzada pel president Donald Trump. L'estira i arronsa diplomàtic entre els governs italià i espanyol ha continuat aquest diumenge. Si primer ha estat el ministre exteriors d'Itàlia, Antonio Tajani, que ha considerat desproporcionada la recuperació dels controls fronterers per part d'Espanya entre els dos països, ara ha estat la vicepresidenta tercera espanyola, Sara Agesen. La també titular de Transició Ecològica ha recordat a Itàlia que l'espai Schengen està garantit.
3: No ha habido ni una persona atravesado y ha llegado a la península en este momento. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: Agesen ha justificat el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per defensar la dignitat dels espanyols. Pel que fa a les cartes enviades pel president del Senat, Pedro Rollán, advertint de les conseqüències legals als ministres socialistes si no es presenten davant la cambra,

0: Agesen ha recordat que tots ells han demanat comparèixer al Congrés a petició pròpia per donar tots els detalls de la gestió de la crisi de Ceuta. I d'altra banda, el Pla Plater d'Energies Renovables a Catalunya ha rebut més de 12.000 al·legacions. Es tracta del pla que ha de servir per ordenar la implantació d'energies renovables a tot el territori amb l'objectiu d'ajudar a descarbonitzar el model energètic català. Les al·legacions rebudes són les queixes, errors o peticions de canvi presentades per particulars, entitats i administracions locals per modificar el mapa de molins de vent i plaques solars abans que aquest sigui definitiu. El Plater definirà quines són les àrees prioritàries per acollir aquestes instal·lacions i fixarà el seu límit màxim de potència. Segons el text preliminar, cap municipi de Catalunya haurà de destinar més del 5% de la seva superfície a la generació d'energies renovables de cara al 2050. I ara, temps pels esports, Quim Salvador.
1: Raúl Fernández ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant de Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi monopolitzat per Aprilia. Àlex Márquez quart ha estat el millor català i primer pilot de Ducati. Marc Márquez ha acabat setè, Pol Espargaró 14è i Àlex Rins ha caigut. Jorge Martín continua liderant el Mundial ara amb 31 punts de marge sobre Marco Bezzecchi i Marc Márquez és quart a 40 punts. En marxa aquesta hora la cursa de Moto3, penúltima volta, l'idea de David Almansa i el català Valentín Perrone quart és el grup de pilots que lluiten per les posicions de podi. Al Moto2 la victòria està pel txec Filip Salach. És a punt de començar l'última etapa del Tour de França femení amb sortida i arribada a Niça. Quatre ports de muntanya i dues corredores jugant-se la victòria separades per només 8 segons. La neerlandesa Demi Vollering, que és la líder, i la polonesa Kasia Nevadioma. I en futbol, Marc-André Ter Stegen ja ha debutat amb l'Ajax, està jugant al camp del Zwolle, partit de la primera jornada de la Lliga Neerlandesa, empat a 0 al minut 70, i el Barça, Eric, Joan Garcia i Anthony Gordon ja han començat els entrenaments avançant la tornada de les vacances i Ronald Araujo és a Liverpool per passar revisió mèdica i tancar la seva sessió al Club Red.
0: La calor es fa notar amb valors que freguen els 39 graus a Ponent i al nord-est de Catalunya. La resta, les temperatures ronden els 35 graus. Les nuvolades, a poc a poc, que aniran guanyant terreny cap al Pirineu i Prepirineu i avançada la tarda podran deixar algun ruixat o tempesta a l'Alt Pirineu. Tot i això, seran poc abundants. Nosaltres tornem amb més informació a les 5 en punt.
2: Versió RAC1.
3: Reconcentrat.
4: I ara sí.
5: Ara comencen uns minuts de ràdio una mica curiosos. Com sempre s'aprèn alguna cosa.
6: Però si comencem que sembla un Bershka.
5: És que l'altre dia... Un què? Un Bershka?
6: A mi em surt la vena de doblegar la samarreta en un segon. Flaca-ta!
5: Bueno, doncs Bershka.
7: Si quieres alguna cosita que t'ajude...
6: Jo era dependenta i era dolentíssima, eh? 5 peces amor màxim, ho sento. I mirava malament mentre ho plegava. O
7: doncs això per les assessores d'imatge és que dic, estic treballant. N'entraré 10, perquè no són per mi. Són per aquesta senyora que va davant meu.
5: Ah, perquè si no es pensa que
7: perquè diuen, no entreu juntes. A veure, no entraré amb ella.
6: I a més, és un secret.
7: Clar, jo vaig amb una clienta i jo porto 24 peces a sobre mentre ella s'ho prova. I llavors jo els hi vaig donar. Diuen, només 5 peces. Estic treballant.
6: Però t'hi has fixat que cada dia pot canviar aquell número de peces màxima?
7: Sí.
6: És perquè hi ha uns números a sota i tu vas girant.
7: Però ara ja em coneixen. Llavors em diuen, ai Marta, passa,
6: sí.
7: Passa. Sí. Però ja ho veuen que estic treballant, que no estic robant.
5: Marta Pont Nou, entre les moltes coses que fa, té de Pont Nou Agency, on ensenya la gent com ha d'anar bé pel món. Pots dir bé?
7: No, però sí, bé hi va tothom, però com pot millorar i com poden anar adequat a la seva feina, a la seva ofici, al seu càrrec.
5: Mi todo.
6: Hola.
5: No ets mi todo, que és la putíssima perfecta. Però per què el guió posa això, si ets mi todo?
6: Perquè vaig pensar... Jo
5: bla,
6: poso...
5: bla, bla, bla, bla, bla.
6: Això són secrets que no cal dir per la ràdio. Però el guió, si us fixeu, hi ha moltes bromes per dinamitzar, perquè penso, si algú està llegint mentre us estic xerrant, que s'ho passi bé.
7: Ets no, el millor, ets el millor.
5: Alberto Gadel, el nostre home de les tendències, això puc dir...
6: Tu digues el que vulguis de mi.
5: Avui toca una altra classe magistral d'aquesta.
8: Gadel o Glandel?
5: Dedicada
6: Gadel.
5: Al meu amic de Matapera, Jordi Coromines. Jordi Coromines, pare de família, que es va quedar molt frapat amb la seqüència, amb la secció la setmana passada.
6: Perquè de cop i volta va entendre els seus fills com parlaven.
5: Una mica sí. I altres coses que t'explicaré en privat. Avui l'amic Gadel ens vol explicar què és ser... Nonchalant?
6: Nonchalant.
5: Ah, nonchalant. Aquesta no la tenia controlada. Tu sí que ho sabia. Allà dins riuen. Nonchalant. És que s'han llegit el guió, però jo, com que se'm diu que no el puc llegir, no el llegeixo.
6: Sí, m'agrada. I veu que heu dit les meves notes de peu de pàgina, oi? És que són ideals, però bé.
5: Molt bé, són ideals.
6: Ara mateix hi ha una mena de febre, que entenc que és bàsicament un comportament reaccionari a l'etapa de la història d'internet que hem estat visquent fins ara, que consisteix en passar desapercebut constantment i per sobre de tota la resta de sensacions que puguis tenir el teu cos. Per ubicar-nos una mica, us faig un petit story time. Jo vaig fer una mica com el meu honeymoon de la Susana Griso, però a la meva manera. Sí. I és que fa uns dies vaig anar a la platja amb les meves amigues per llogar un pedalo, que és aquesta mena de barqueta de nyigui-nyogui, de colorins, amb un tobogan ideal incorporat, que s'impulsa més aviat per les ganes de cridar l'atenció tota la platja que per les teves capacitats aeròbiques, perquè les meves amigues, el seu únic esport és fumar. Jo les estimo.
5: Molt bé.
6: En aquest cas, però... per mi va ser un moment completament idíl·lic i pensava, jo estic somiant desperta al mig del Mediterrani amb un pedalo, no em treguis d'aquí mai més. Però vaig rebre una petita mirada jutjadora per part d'una perfecta que devia haver nascut el 2009, és a dir, 5 anys més petita que jo, que em va fer replantejar moltíssimes coses de mi mateixa i de fet, em vaig quedar bastant ratllat. Vaig intentar ignorar-ho perquè vaig pensar, tia, viu el moment, però que de cop i volta una persona del 2009 et jutgi és un moment molt dur. Clar, vosaltres no ho entenc. No,
7: a mi em passa constantment, però la meva filla és del 2009.
6: I ja que són molt dures.
7: Sí.
6: Veus? És que...
7: De cop em diu, mama, només això.
5: Però perquè és la seva mare.
7: No, però de looks o de coses. Sí. I fas...
6: Però a mi no hi ha res que em faci més vergonya que passar per un grup d'adolescents una mica més petits que jo. Són el grup que més et jutjarà la història de la humanitat. Però bé, se'ns acaba el temps pactat amb la noia ideal que ens portava el temps, del pedalo aquest, i llavors vaig marxar amb la meva moto i anava reflexionant cap a casa i recordava constantment la mirada de la noia el 2009 amb una mena d'estrès posttraumàtic. Soc massa gran? Pot ser que no estigui entenent la vibra i m'hagi equivocat? O ja hi ha un salt generacional i m'he convertit en allò que jurava destruir? Dos punts, un boomer.
5: No, home, no, de veritat. Però quants anys tens tu?
6: Jo, 12.
5: No, és una presumida, no vol dir la seva edat. Ja la buscarem, vull dir que...
7: Home, si diu que té 5 anys més que dels del 2009...
6: Soc del 2004, en tinc 22.
5: Molt bé.
6: Per això
5: dic parlo... I aquests en tenien 18, aquests que estem dient, o aquestes?
7: No, 16, 17.
6: Sí, típica adolescència perfecta, el millor any de la teva vida. Ella ho estava visquent i jo ho veia amb el seu moreno cobrizo, que deia, aquesta nena és perfecta. Però bé, la solució a tots els meus dubtes, com sempre, apareix a TikTok. I des de fa uns mesos, el terme nonchalant, que és el que vaig viure jo en primera persona, és una paraula recurrent dins del meu algoritme. Per qui no parli idiomes, d'acord? Jo he hagut de buscar el xat GPT, per tant, no em fio gens de les referències que hagi agafat. Li he demanat, he posat, fes-me això i tria referències fiables, porfi. Llavors...
7: Porfi.
6: Us en faig 5 cèntims. Diu que el terme nonchalant prové del francès antic, nonchaloir, no sé què, no sé quantos, que vol dir...
5: Nonchaloir.
6: Això, que vol dir no preocupar-se o no donar importància a alguna cosa... són paraules que venen del llatí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però bàsicament és que s'utilitza per descriure una persona que és tranquil·la, que és despreocupada, indiferent, tot i que aquesta actitud moltes vegades és només una forma d'ensenyar-se al món. És a dir, ells realment no són així. Sí.
5: És una façana,
6: però que realment ells sí que es preocupen, però ara s'ha posat de moda, doncs, el fet aquest de fer veure que tot te la pela tres collons. Llavors, com s'és nonchalant? Primer de tot, queda completament prohibida la diversió, vale? Prohibit. No s'ho pot passar bé ningú, res pot sortir-se de la norma, perquè si no quedarem molt malament de cara enfora, i això és l'últim que voldries. I no és una actitud només per internet, perquè clar, tot això jo ho veig més aviat com a comportament a les xarxes i tota la teva imatge mediàtica i tota la pesca, però no, també és a la vida real, com per això la nena aquesta del 2009 va pensar, aquesta tia gran...
5: Gran ets tu, la tia gran és l'Alberto,
6: A la vida real també hauria de passar desapercebuda. Doncs no, amor, ho sento. Però bé, realment és molt més forçós del que sembla. Jo ho he intentat alguns mesos de la meva vida sent nonchalant i ho porto fatal. Això no només és a la vida real, com deia, tot el que sigui digne per penjar, és a dir, si tu vas a fer un pla guai i fas una foto a les teves amigues, ja ni per posterior ni pel que sigui, perquè te fa il·lusió recordar aquell moment, tampoc la pots penjar.
7: Yeah.
6: Perquè si la penges ets pringada i te fan fora del club de les guais. I això és el més dur que et pot passar la vida. Però bé, no s'ha de penjar, en tot cas, el compte personal d'Instagram.
7: Ah, és que això és l'altre.
5: Calma, però... Què vol dir que no s'ha de
7: penjar? Hi ha coses que es pengen a la personal, les altres a la secundària i a les altres a una de viatges.
6: Terciària, efectivament.
5: Aviam, un moment, quants en tens tu?
7: No, jo una només.
5: Instagram, i tu?
7: Però estic parlant de la...
3: Una. Jo també. Ell parla de la gent del 2009, 2010...
6: Tot això del nonchalanisme, que és aquesta corrent filosòfica d'ara mateix.
7: Jo no en segueixo cap al final, perquè la meva filla diu, mira, noia, jo només te'n segueixo una i aquestes dos, fes el que vulguis.
6: Doncs t'estàs perdent moltíssim, perquè com el compte personal...
7: Home, no, perquè va de viatge amb mi.
6: Ah, bueno, clar, si
7: llavors, mira,
6: vius al seu costat, no me'n recordava. O sigui, el compte mare, personal...
7: És el que té.
5: És el que té ser la mare.
6: L'únic que hauríem de tenir amb el nostre nom, les fotos que ens doni la gana, però ells, què passa? Que no hi tenen absolutament res i, per tant, la gent té tot el contingut al compte secundari o spam, que és com s'anomena. Allà és on s'han de penjar les coses de veritat. És un compte completament privat amb molts pocs seguidors on es penja les coses sense cap mena de filtre i ser un seguidor de la secundària d'algú és...
7: Privilege.
6: Sí, és com un petit gomet que t'assegura que aquella persona et té un cert apreci o que li caus bé.
7: I imagina't si envien amb aquest compte secundari el missatge de xat allà i envien fotos d'una sola visualització.
6: Clar, per parlar per foto.
5: O la conversa d'una sola visualització, també.
6: Sí.
5: Sí.
6: Sí, la
5: conversa
6: gent,
5: efímera.
6: Ara es parla amb fotos, i tu vas enviant fotos amb algun textet, o pot ser que... Jo que sé, jo ara
7: un vídeo petit.
6: Clar, jo ara que estava a la ràdio, doncs el meu bellicau, li envio una foto que sóc aquí.
7: Sí. Sí. O per exemple, pots
5: quedar... Saltó la notícia.
7: Estem de lluna
5: exclusiva.
7: De mel.
5: Exclusiva.
7: Bollicau.
5: El meu bollicau, he sentit?
4: Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva.
7: Estem...
6: No respondré preguntes personals.
5: No, sí, i tant. Home, i tant que...
6: Hola, que m'atrevi.
5: Foto ser la teva tia de taula i contestarà ella, vull dir que tu mateix.
6: No.
5: Mira, ja està collonit, ja està ginyat.
6: No, eh?
5: Perquè la tia t'ha fet encara tenir més info.
6: No.
5: Sí, i tant. A veure, Wen, hi ha un bollicau?
6: Sí.
5: En quin punt estem?
6: En el punt maco, saps?
3: Ja, és que fas una cara content.
6: És que ja, perquè vinc de lluna de mer.
7: I de la teva generació, quant temps amb setmanes és?
6: No, hi ha tres mesets.
7: Ah, Déu-n'hi-do.
5: Tres mesos?
6: Ens estem coneixent encara, però hem anat a Menorca.
7: Oh,
5: junts!
7: O sigui que heu fet coses, ja.
6: Perquè ella estava per allà i jo el trobava a faltar i...
3: El productor i Andreu es va trobar l'Alberto Gadela a l'aeroport.
7: No es pot estar tranquil·la, tio,
5: Perdó, i està... Ah, però estava a l'aeroport, però no havia el susodicho.
6: No, perquè ell ja hi era allà i jo vaig anar a veure'l. Imagina't-lo encegada. I me van dir que no et segui la illa. I jo sé que sóc i em vaig estimar amb la moto. Imagina't-lo cega que anava.
5: No m'estranya. Tot això venia tom perquè has mencionat no sé què del meu...
3: No, perquè s'envien aquests vídeos o aquestes allò.
5: Et parles amb el teu Valentino aquest fent aquestes coses.
3: Bollicau.
5: Vale, el meu bollicau. Que això, el bollicau, no és que sigui boomer, és que és pre-boomer, però vaja.
6: Ja.
5: Ha tornat, no, pel que veig?
6: Bueno, no sé, jo ho utilitzo perquè vaig escoltar un dia a una sèrie que no diré, però allà i em va fer gràcia, vaig pensar, m'encanta, soc 100% jo.
5: Sí.
6: Però bé, recuperem això, aquesta conta secundària, que és la conta principal, llavors tenim una secundària on realment hi penges les coses, i després hi ha la gent molt extrema, que té un tercer compte, la Prip, que això per mi ja és surfejar la modernitat i decidir pixar-te la cara de qui va inventar la màquina de vapor. És increïble. D'altra banda, pel que fa a la comunicació en línia, totes sabem que un missatge fa que es perdi tota la informació no verbal, bla, bla, bla, bla, bla, tota la pesca. Ara bé, abans amb les cartes i els mails, entre la formalitat i la dificultat per arribar a l'hora que el receptor desitgés, entenc que eren o bé més objectius, és a dir, una cosa més d'informació rigorosa del que fos, o una mica més romàntica, allò que dius, doncs et trobo a faltar, som de vacances, aquí t'enviem una postal i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ara què passa? Amb els missatges, el llenguatge no verbal es tradueix directament amb el temps que es tarda a respondre i a l'hora que s'envia. Un, què fas a les 3 de la matinada no és el mateix que a les 2 del migdia. M'enteneu?
7: Sí, i tant.
5: Home, i tant.
7: I tant.
6: Llavors,
7: cada dia.
6: Uh-huh, això és com lo complicat. Però bé, ara el que s'ha posat a moda és no cridar l'atenció en cap cas. Segurament, si teniu adolescents a casa... Mai m'acostumaré a parlar així, això sí que és el trauma de mi vida.
5: Per què?
6: Jo quan em refereixo a jo mateixa, a la tercera persona del plural, uf, pelos de los malos. Haureu vist que el seu Instagram està completament buit de contingut.
7: No tenen res.
6: Cap foto de perfil, cap publicació feta, alguna carpeta d'històries destacats, on amb prou feina se'l reconeix la cara, que això m'ho poseu molt complicat, perquè jo quan li vull ensenyar la foto del noi que m'agrada, la meva amiga, he de bueno, buscar-lo com si fos la CIA al Facebook de la seva mare per trobar una foto.
7: I que és antic, llavors, aquella foto.
6: Clar. Per tant, els experts, que segur que van contribuir a col·locar les pedres de les piràmides, asseguren que és perquè tenen una intel·ligència cibernètica superior a qualsevol altra generació.
7: I es protegeixen la seva intimitat.
6: Mira, tia, jo ho entenc.
5: Però si ho ensenyen tot, al final, eh?
7: No, no, no.
6: Però és que és mentira. No és per protegir absolutament res. Jo ho entenc.
7: És per fer-se'ls interessants.
6: Que per lògica darwiniana pensis que l'evolució ha fet que ara siguem més llestes i que no pengem absolutament tot a internet. Però és mentida, perquè a mi també m'ha enganyat un home. És bàsicament perquè està de moda passar desapercebuda i està tan tranquil·la. I és una putíssima tendència. Fa uns anys enrere, la nostra Dulceida era la jefa d'internet i estaven en un món completament nou. Filtres, exageracions de tota mena, fotos fetes sense pensar, hashtags. Era un temps perfecte en el qual internet era un lloc on tu ja anaves a passar-t'ho bé. Com, una mica com el pedalo, aquest concepte de jo vull anar a passar-m'ho bé, vaig a un pedalo. En aquest cas, però s'ha convertit en una forma de metarealitat estranya que fa que la gent es prengui més en sèrio el que fa perquè sents que et sentiràs jutjada tota l'estona, saps? Yeah. Ja està, fins aquí.
5: Nonchalant.
6: Us vull posar tres exemples que podrien fer que una persona nonchalant entrés en coma, d'acord?
5: Què us passa?
7: No, que aquest cartellet que es mou de RAC1 mareja molt. Sí. Estava així, sembla que es mogui, sembla que vagis donant voltes.
5: El cartellet que es mou és la pantalla de LEDs.
7: La pantalla de LEDs,
5: però... Tinc una pantalla de LEDs amb un logo de RAC1 que va passant sobre la imatge de Barcelona.
7: Sí, però et dona la sensació que dona voltes, no?
5: Bé, es mou, de moment d'una banda a l'altra.
6: A veure, tinc un minut.
5: Sí, tinc dos, tranquil.
6: Vale, perfecte.
5: No patiu pel temps, que ja vigilo jo.
6: Llista de coses.
5: Tres exemples.
6: Uns tres exemples d'una cosa que els nonchalants no suportarien. De cop i volta, tu vas a un restaurant d'aquests modernos i demanes uns postres, i de cop i volta t'arriba el típic cub en forma de cara d'alguna cosa, alguna merda així, amb bao d'aquest que surt fum, sí. I fa que tothom es giri a mirar-te. Això, jo em moriria. Demanaria marxar del país, demanaria voluntàriament perdre la identitat i que em deixessin en algun lloc random del planeta Terra per no tornar-me a creuar una persona humana. Això és el que demanaria.
7: Que també és treure les espelmes. És del nivell. Treure les espelmes, es moren els adolescents. Clar, si treus espelmes en un restaurant...
6: Es moren.
5: Perquè no volen que se sàpiga la...
7: No, ara no volen. No, perquè no volen.
5: Doncs, escolta, doncs no es celebra, ja toma pel sac, tu.
7: Doncs ja està.
3: Però és que, perdona, llavors...
7: Ni regal.
5: Ni regal, exacte, ni regal.
7: Ja veuries, ja veuries.
5: I una setmana sense mòbil. Ja veuràs si sortiran les espelmes o no.
3: Jo no sé com ho celebraven els nostres avis.
5: Bueno, no, i ara...
3: Però, espera un moment, deixa'm...
5: Acabat, perquè hi ha dos exemples i ja és l'hora de plegar.
3: Però, a veure...
5: Aviam, els avis.
3: Si m'interromps encara és pitjor.
5: Sí.
3: No devien celebrar. Jo no m'imagino que fessin grans festes, no? Ara és aquesta cosa que s'ha posat de moda.
7: No, que els avis, vosaltres recordeu moltes festes d'aniversari?
3: No.
7: Postres?
3: No. Jo, això que se celebri l'aniversari d'un any...
5: que antes de les poques coses que celebraven en sants i aniversaris, perquè no es fotia gran cosa més. No hi havia ni internet, ni viatges, ni històries, es anava al cine un cop cada no sé quan, i per tant jo crec que els aniversaris celebraven, però bueno, si els oients els avis volen...
3: Però jo el que vull dir-te és d'una manera més petita, perquè avui, saps? O sigui, abans jo crec que ara has de convidar amics, família, no sé què, fas unes festes com molt
6: com
3: més...
6: Com els 18 aquests que es fan unes macrofiscones.
7: Les prom aquestes de 16 no, i de 18.
5: Bueno, els altres exemples que ara ha de tornar a venir el Nil, que te'n presentaré.
6: Ah, perfecte.
7: El temps una altra vegada?
3: Sí, no, perquè ja Protecció Civil ha enviat un avís, eh?
5: Ara ens ho explicaran. Digues, digues, acaba.
7: Ai, ai, ja plou.
6: Haver de fer el text a la persona que t'agrada.
5: Com?
6: Que això és bàsicament enviar-li un segon missatge o que te l'enviïn. Allò que tens el missatge en el xat,
5: sí?
6: Que no l'has contestat encara, i a l'altra persona te n'envia un altre. Això és fer double text. Ah. Això és el pitjor que et pot passar també, perquè vol dir que reclames atenció.
5: No, vol dir que l'altre és un maleducat i no contesta el desgraciat.
7: Ara,
5: que a mi m'has fet moltes vegades, això, Alberto.
6: No, sí, és molt dura.
3: No, els dels 2000,
5: l'Alberto
3: ja vam anar
5: un dia a
7: sopar. No contesteu.
5: L'Alberto ja vam anar un dia a sopar, no direm més sobre aquell sopar. Perquè corre! No comencem ja. Però va costar un any i mig tancar aquest sopar. I l'última part, no contestava els missatges.
3: No entenc per què ho fan.
5: És igual, ja ho explicaré la setmana que ve. Bueno, digues, una frase.
6: Re, callo.
5: Vale, i no tenies un tres exemple o ja estàs?
6: No, és igual.
5: No el vols dir? Ara s'ha enfadat. Ara
6: no, m'he enfadat, però...
5: Està fent el not chatting
6: aquest. No, però, pobre noi, que xerri del temps.
3: Però espera un moment, jo vull que la setmana que ve...
7: Que plou ja.
3: ...això del double text, a veure com hem de fer els boomers.
8: Reconcentrat.
5: Exacte, gram.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre Sexted. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar.
8: Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a Movistar.es.
11: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
12: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
13: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
12: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
13: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
14: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
15: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
16: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
15: Calli, dona, no exageri.
12: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El Món a RAC1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió RAC
0: concentrat.
1: Clapés.
2: Vale, vale.
3: Aquesta que, bueno, són les 6 i 18 minuts. Tres quarts, no, ja. Un quart i tres minuts de 7 de la tarda. És que han sortit una mica alterats de l'entrevista que li han fet al doctor Estivill.
4: Uh-huh.
3: Val? És més, Míriam, ja t'ho dic ara.
4: Digue'm.
3: Bueno, a més, hi ha la teva sintonia, que és molt semblant a la de l'Àlex, que és un moment tecnomàquina dels dimecres.
4: Sí,
3: o no?
4: Desperta de cop.
3: Desperta Catalunya.
5: Jo hauré de canviar la meva, perquè és que ara tenim dos de màquina consecutives, en seccions
3: perquè,
5: seguides.
3: Anem seguits. Perquè no hi ha el butlletí entremig. Bueno, si voleu, puc posar un...
5: No, deixem.
4: Visca el tecno, visca el pont aeri.
3: Veure, el pont aeri. Ens queda una menció de l'hora anterior, que la posarem... Ah, per això volies posar-la. Val, no, bueno, és igual, ja dissimularem una mica i que no se n'entenin el comercial. Però ja la posarem...
4: Molt bé.
3: Ja la posarem de seguida. Sapigueu, estimada Míriam,
4: uh-huh,
3: que ara seràs aplaudida com correspon, i estimat Àlex, que també seràs aplaudit com correspon, que el doctor Estivill ha deixat el nivell molt alt.
5: Ja he seguit l'entrevista. He seguit l'entrevista. I, de fet, ara, la gent el que no sap és que la publicitat hem intentat desgranar algunes coses que han quedat pendents.
3: Sí, s'han fet més consultes durant la publicitat. S'han fet diverses
5: coses per majors de 18 anys que han quedat allà pendents.
3: No, això no és veritat. No comencem. En fi, saludem a la Míriam Martín Lloret. Vinga!
4: Bona tarda.
3: Les classes de català per expats, ara mateix que passen 4 minuts i un quart de 7 de la tarda.
4: Mm-hmm.
3: Ui!
4: Espero que
3: dia.
4: No us agafi son, ara.
3: No. Mira, ara tothom farà bromes. Tothom farà bromes sobre la son, perquè és un tema que ens ha afectat a tots. Hi ha d'altres conceptes que ens sortiran a la son que podríem dir com es diuen en català, eh?
4: Uh-huh.
3: Però ens ho guardem pel final, eh? Yael?
4: Mm-hmm.
3: Saps què vull dir, no?
6: Sí, les consultes que tenim sobre unes coses que has dit ara mateix.
3: Quina?
6: És que no ho sé.
3: Després d'explicar que tens un zombi rondant per casa, jo crec que avui queda poc per explicar en aquest programa, eh?
6: Ja. Yeah.
3: S'ha dit això, eh? En aquest programa, pràcticament.
6: I que som molt del Vladimir a casa, també no. S'ha dit.
3: S'ha dit això?
6: És que no s'ha enterat.
5: Això és el que he preguntat jo a la publicitat.
3: Tu has dit que a casa teva som molt de Vladimir?
6: Sí.
3: No, atenció, no.
6: No te n'has assabentat.
3: No, sí que ho he sentit, però no ho he interioritzat. Ara que dius, sí. Sí, he sentit l'àudio, però no... Bueno, recuperin, reobrin el podcast una estoneta fins que
6: veieu
3: l'actiu. Però avui hi ha hagut molta cosa domèstica en general. A veure, Míriam, l'altre dia ens vam quedar esma perduts.
4: Sí.
3: Ens vam trucar la Yael i jo, estàvem veient la tele... Veien la Tele3, que no sé què feien allà, i vam veure un anunci de la Generalitat de Catalunya.
4: Sí.
3: Val? I resulta que va haver-hi un moment, una campanya sobre el... Mira, posem-ho perquè així quedi clar.
4: Mm.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
3: Yep!
4: Evitar una catàstrofe... Et van saltar les alarmes, eh?
3: Van saltar les alarmes i no han trucat la Yael i jo, perquè sempre pensem en coses per comentar la secció.
4: Mm.
3: Deia, està a les teves mans... I
4: esteu
3: no només...
4: obsessionats.
3: Calma, no et posin... Bueno, no he dit res encara, no es pot obrir la boca en aquest programa. Però no només diu està a les teves mans el senyor de la veu, una veu magnífica, sinó també el rètol, el grafisme deia està a les teves mans. I vam pensar, home, un anunci de la Generalitat ha passat per 8.000 lingüistes.
4: Uh-huh.
3: No és una cagada. Però ens va cridar l'atenció perquè teníem la sensació, o ens feia l'efecte, que és la manera més correcta de dir-ho en català...
4: Uh-huh.
3: Oi?
4: Sí.
3: Val? Que...
4: Estic escoltant, eh?
3: Val, sí. Que...
6: Es diria, que és a les teves mans.
3: És a les teves mans i no està a les teves mans. Per tant, el Seil està famós.
4: Sí. És un dubte pertinent, eh?
3: Professora,
4: sí.
3: Procedeixi.
4: Podria ser un dubte profund d'aquests, que tenim.
3: Endavant,
4: també.
3: Anem fins a les 8.
4: Però us he de dir que és veritat que és una campanya de la Generalitat, que deuen tenir 50.000 lingüistes. Evidentment, està a les teves mans, és correcte, d'acord? Podríem dir és a les teves mans, però tampoc caldria. No cal que ens...
6: No és més genuí.
4: No, en aquest cas no, perquè es tracta de una preposició, un complement de preposició que no és pròpiament un lloc físic, d'acord? I llavors en aquests casos se sol fer servir el verb estar, per exemple, estar en mans del jutge. És una cosa, un lloc figurat. Doncs en aquests casos, en mans del jutge, estar a les teves mans, a les meves mans, es pot fer servir el verb estar, també ser. però tots dos són correctes, d'acord?
3: Una sense sortida.
4: Estem en un carreró sense sortida.
3: Val.
4: O bé som en un carreró sense sortida. I he consultat la lletra petita de la gramàtica, perquè no us penseu aquí que m'ho estic picant. Els complements de preposició amb un cert grau de fixació poden tenir aquest verb estar fora de lloc. Per exemple, aquesta estratègia és o està fora de lloc. La qüestió és està o es troba en mans del jutge o som, estem, ens trobem a 5 punts, perdona, del líder.
3: I ara estem en directe o som en directe?
2: Bueno, és tota opinió,
4: no?
3: No és opinió, que
4: estem en directe.
3: Estem en directe. Algú té algun dubte més d'aquests?
8: Sí. Saps què està a les teves mans?
3: Què està a les meves mans? Ui.
8: El Vladimir.
3: No, va, per
8: favor. Ja hi
3: som. Jo t'he dit, que sóc el Vladimir, avui dormiré tota la tarda a la cunyeta. I encara que el dels esports, queda
2: el de la mujer más moderno, ¿no?
3: Qui és el de la mujer?
2: Porque el hombre manual y la mujer es digital.
3: Com digital? Ja està, prou. Bueno, doncs ningú té cap dubte sobre el ser i estar.
4: Bueno, en aquest cas concret, hi ha 50.000 casos del ser i estar, però aquí, en llocs figurats...
3: Per exemple, quan jo estic a casa i arriba algú, ja ets aquí.
4: Aquest sí, és purament lloc físic.
3: Ja
4: és purament
3: aquí?
4: Lloc físic, per Va. Tant, ets aquí. Uh-huh. Aquest s'ha anat introduint, està aquí, estem aquí, i la gramàtica no obre registres, no diu que sigui propi d'un registre col·loquial dir està aquí, o sigui, és incorrecte.
6: Clar.
4: Fins ara no s'ha aprovat. Dins d'un registre col·loquial,
6: que no s'aprovi.
4: Estem aquí. Hem de dir, som aquí.
6: Sí. I d'acord? Que no s'aprovi, perquè clar, és molt castellà, no? Perquè
4: sí.
6: Entenc que és un calc...
4: Sí, és clarament calc del castellà.
3: D'acord. El ser i estar, que són dos verbs que sempre es barallen, i quan vens del francès també hi ha molta història amb això, però ara ja canviem de qüestió.
4: Sí.
3: Si ha hagut algun dubte, quasi diem, però de moment avancem. Paraula o expressió de la setmana?
4: La trigemines.
3: Bueno, però...
6: A mi m'agrada molt, és molt seu.
3: És molt setmana, sí. És que no s'ha de dir setmana.
4: No, qui ho ha dit, això?
3: No, perquè la gent veu escrit setmana i hi ha gent que diu, hola, aquesta setmana quedarem, i és setmana.
4: Però segons la zona, hi ha qui no gemina.
3: Ah, sí? Ah, bueno, però la té no.
4: Sí, per exemple, ara ho hauria de consultar, però en valencià crec que no geminen.
6: No, no deuen geminar.
4: No.
6: Setmana, no, deuen dir setmana, sí.
3: Bé.
4: Centrem-nos.
3: Mirem de dir-ho encertadament. L'expressió per salvar el català aquesta setmana.
4: Setmana. Sí. Doncs, mira, el gaudir, i encara us diré més, gaudir i xalar.
3: Ui, aquí tenim un merder a la vista bastant gros,
4: No, merder
3: de què? Aquí em barallo sempre.
4: Versus disfrutar, que és el gran barbarisme que tenim integrat
3: doncs
4: com una...
3: Doncs és la bronca que tinc amb un col·lega meu, que es diu Pol, sempre estem discutint...
4: Pol.
3: El Pol.
4: El Pol és molt del disfrutar.
3: No, contrari, quan hi ha de disfrutar em renya. Jo que haig de dir gaudir.
4: Clar, és que a veure, aquí la cosa és que és un barbarisme, no el recull el diccionari normatiu, ja tot això, bla, bla, bla, ja ho sabem, Si el dieu oralment, en un registre col·loquial, no és cap pecat, però en català tenim altres opcions, també. És veritat, el xalar, que es diu al sud del Principat, del País Valencià
3: maco,
4: i de les Illes. Està
3: preciós.
4: Molt estès.
3: És molt xulo.
4: I jo em dic xalar, amb xalar.
3: Guapitxo.
4: Perquè en barceloní diem xocolata, pitxat. Llavors no em vull ultracorregir i dir xalar. Ni xocolata, d'acord? Jo dic xalar.
3: Però potser una persona gran sí que diria xalar. Sí, igual que diem... Tu dius xocolata, però les àvies diuen xocolata.
4: No, és una qüestió dialectal, del dialecte del barceloní, en aquest cas concret. Llavors, més estès impossible el xalar. Té un origen incert, probablement ve de l'italià schialare, que vol dir passar-s'ho bé. No ve de xalar-se, que atenció, xalar-se, per dir que està xalat, que està boig, també és correcte, en català, Però aquest ens ve de l'argot calor. Llavors, disfrutar no es pot traduir alegrement per passar-ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte que gaudir ens agrada molt, visca el gaudi, però etimològicament... etimològicament es ve directament del llatí gaudere, que té un... que es percep més formal, d'acord? Llavors sempre ens hem d'adequar als registres, en català també. I quin verb cobreix aquest registre informal? El xalar. Com hem xalat avui a la piscina.
3: Sí.
4: Llavors, jo crec que és molt sa adaptar aquests mots que no són propis de la nostra variant, si ens agraden, fem-los servir i fem-ne difusió amb naturalitat. No sé si és que l'anunci aquell de fa anys i panys del disfruta la fruta va calar moltíssim. Sí. Però és veritat que nosaltres no podem fer disfruita la fruita, no. D'acord? Perquè disfrutar bé de dis, del prefix dis, sí? I de fructus, que és de treure fruit.
8: Me gusta la fruta.
4: Llavors, clar, en català literalment diríem disfrutar, però no, no farem això. En català també podem fer rimes guais, i aquí potser se m'ha anat una mica la pinça.
6: Bé, bé, bé, ens agrada.
4: Xala amb una pala. Eh? Xala amb una pala de platja, per exemple, jugar, eh? Xala amb una timbala. Xales fent mandales.
5: Ma, aquesta no, eh? Aquesta, Míriam.
4: Xales fent mandales. He xalat amb un gelat.
6: Bé.
5: Bé, aquesta sí.
4: O he xalat com un xalat. I aquí visca la polisèmia, eh? Ja està. Què?
3: Donem per acabat el xalat.
8: Sí. Pere Mas està xalat i acabat.
3: No em deixes dir disfrutar i amb
4: això, clar... A veure, hi ha altres expressions. Passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya, passar-ho de conya. Que el de conya aquí m'agrada perquè la conya ens ve de cony i què voleu que us digui?
3: Perdó?
4: Sempre a favor. Sí, la conya, m'ho he passat està de conya, això, m'ho he passat
8: servir
4: de conya.
8: Servir cony sempre.
4: Servir cony sempre a... sempre a favor d'associar el cony a un sentit positiu, no?
8: Ara, ara.
4: No sempre el cunyàs.
3: Bueno, calma, però, i tant, sisplau, calma, què és això, de veritat? Està tothom molt esbarat avui, eh? Queda clar. Saps què passa aquí? Hi ha un problema, que hi ha un restaurant molt bo de Barcelona.
4: Sí, ho sé.
3: Que ve
4: el Disfrutar...
3: És curiós, perquè la catalanitat dels seus propietaris no està en discussió en cap moment. Va més bé de Cadaqués, que allà es diu... Ah, no sé com es diu Cadaqués. A més, disfrutar, sí. No.
5: Compartir.
3: Sí, no, el compartir és una...
6: No,
3: no,
6: no, a veure.
3: Ah, val, a Cadaqués hi ha el compartir. Hi ha el compartir de Barcelona, és igual. M'estic fotent un embolic, perquè són, estic barrejant temes. Però hi ha el Disfrutar famós, que té tres estrelles Michelin. I,
5: no, és, va ser el millor restaurant del món.
3: Va ser el millor restaurant del món fa 1, 2 o 3 anys, no recordo quants. I, clar, tothom...
4: Sí.
3: Que també hi ha, també, posats a pronunciar el nom del restaurant, podem dir Disfrutar, i no Disfrutar, com si fóssim...
4: No, exacte. Ah, ja que ho diem, diem o no, adaptem-nos a la pronúncia.
3: Correcte, pronunciem-ho a la catalana.
4: I una altra cosa, no, espera un moment,
3: què ha
4: no hem parlat del derivat de disfrutar, que això no és el guió, però m'és igual, disfruton, disfrutona.
3: Home, això qui ho diu?
4: Home,
6: si que es diu tant.
4: Això en castellà, no ho heu sentit?
3: Sí, però en català no.
4: No, això no. Però ai, el disfruton. I llavors, clar, com que tot ens hem de copiar del castellà, ai, com es diu el disfruton? Doncs mira, xalador, xaladora, i avall.
3: Aquell allà que té 32 anys, quan ets tens tu? 32, no? No para, 30, no para dir que asco, com si fos els meus nebots, que ho diuen... Bueno, sí, però o sigui, hi ha una mena d'expressions que s'estan... Això fan els meus nebots, que tenen 12 anys i 14, respectivament. La teva... T'estàs superdecebuda, no?
4: No.
3: Ah, li perdones.
4: No passa res,
3: Avancem. Paraules que es diuen molt i estan ben dites.
4: Doncs mira, avui direm albano.
6: M'encanta que diguis
4: aquesta. Albano.
3: Què li passa, albano?
6: Saps que vaig entrar a una botiga d'aquestes de records al MNAC, que vaig anar aquí.
3: On vas anar? On vas anar?
6: Vaig anar... O sigui...
3: És que clar, si era de records és que va anar de viatge.
6: Un moment, anava al concert del Bad Bunny, i no és el MNAC allà que hi ha una botiga de records al costat.
4: Mm-hmm.
6: Doncs necessitava un ventall, i vaig entrar a la botiga, i li vaig dir a la noia de la botiga, escolta, tens algun vano? Recomana-me'n un. Mm-hmm. I la noia em va dir, era de fora... però havia après el català i em va dir com? Perdona, no sé què et refereixes, un vano. I jo, no, bé, això d'aquí li vaig assenyalar i em diu, em dius un ventall. I dic, oh!
8: I va ser, uau.
6: Clar, era argentina o així, vaig pensar, em va sorprendre moltíssim. I dic, disculpa.
8: Venen de fora a implementar les seves cultures.
3: No, la seva cultura no, si es culpa.
8: I a corregir-nos.
3: Aviam, senyora Ripoll. Vull dir, senyora Urriols.
8: Senyora Ripoll, batllessa.
3: Que parli la lingüista primer i després si ha de rajar o mal parlar, fàcil. Però
4: sí, està molt bé dir-ne vano, perquè hi ha la percepció que mai que no és del tot correcta i que hem de dir ventall. No ens ultracorregim aquí en aquest cas, perquè vano està acceptat pel diccionari normatiu i en un registre col·loquial està ben dit. De fet, ve del castellà antic avano, eh? Ens deriva d'avanar, que vol dir garballar, aventar. Llavors és totalment correcte al costat de ventall. D'acord? Aquí ho deixo.
6: Bé.
3: Ja. No se'n parli més.
4: Sí.
3: Per tant, aquest tema ja ha quedat liquidat. Estàs contenta?
4: Sí.
3: Què vas comprar? No, tu no, ella.
6: Jo, un ventall, un vano, que demà us el portaré, molt xulo.
3: Què era, una bandera d'Espanya? Perquè això era una botiga de records de Barcelona o era bandera de Mèxic? Què era?
6: No, era motius així de... típics de Barcelona, del...
3: I què, una senyora flamenca?
6: No, ostres, lo del carrer, no em surt el nom.
3: Sí, la rajola que us diu, aquesta té un nom, no? El panot aquest?
6: El panot.
3: Molt
4: sí,
3: bé.
4: Senyora.
3: A veure, expressió... Estem acabant, no? Sí, perquè el senyor... Ah, no, encara queda.
4: Sí,
3: no, encara
4: però...
3: Queda.
4: Sí.
3: Però encara has de marxar, ja?
4: Bueno, ja, no, no sé, jo, el dubte profund, podem fer una cosa, el dubte profund el deixem per la setmana sí? que ve, no l'altra.
3: Val, farem el plantejament i el resoldrem, però abans toca l'expressió genuïna amb origen.
4: Jo estic molt a gust, aquí parlant amb vosaltres, però és que a les 50 he d'agafar un bus i no vull anar corrent.
3: Però no has d'agafar el bus, a la plaça Espanya...
4: No, no, però bé, bé.
3: Va.
4: Ens expliques l'expressió genuïna, no? Sí, en aquest cas, cremar-se les celles.
3: Ep. Què li passa?
4: L'heu sentida alguna vegada?
3: No l'he sentit mai.
4: No?
3: No.
4: Treballar molt en una cosa, estudiar molt i amb gran atenció, eh? Memoritzar.
3: Ah, fer colzes, o no? No és allò de colzes?
4: Sí, colzes, fer colzes, sí, sí, sí, sí. Ah. A veure, origen, l'origen, és un origen així curioset. Abans d'aparèixer la llum elèctrica, l'enllumenat domèstic es feia mitjançant espelmes i cresols. Per això, els que estudiaven a la nit, si per distracció s'aproximaven a la flama, s'assucarrimaven les celles.
6: Oh, m'encanta!
4: Llavors, cremar-se les celles,
6: aquí. Brutal. De veritat, m'agrada.
4: Ara, evidentment, no ens cremem les celles, no? Se'ns poden escalfar si ens cau al cap, no? En un llum d'aquests artificial, però no ens cremem. Altres sinònims, cremar oli, cremar-se els ulls, escalfar-se el cap, fer colzes, i atenció, perquè alternatives a empollon també en tenim, de col·loquials.
3: Com?
4: Així, amb mots compostos a la catalana.
6: Algú que estudia moltíssim, diu, eh? Empollón.
4: Sí. Que estem amb...
2: No sabia que estaves hablando de mi.
3: És que, per això m'ha fet una cara aquí el amic...
4: Que estem amb la polla i els derivats.
3: Sí, no, avui és la tarda,
4: sí, sí, sí.
3: En fi.
4: Doncs, per exemple, tenim cremacelles, clavacolzes, rosega a punts, a veure quina és més llarga.
2: Parece que sean insultos que utilizaba yo.
3: No. És veritat.
4: Són xules.
3: Terro, terro.
4: Són xules, cremacelles, clavacolses, rosegapunts...
6: Cremacelles.
2: Ahí está, el rosegapunts!
4: Menja llibres.
6: Cremacelles. A mi m'agrada el cremacelles. Escolta...
3: Què?
4: Que el dubte profund que hi ha, ens el patem
6: ni que sigui el
4: la setmana que ve.
3: Sí, fem l'anunciat o no?
6: No, no fem l'anunci, la setmana que ve, la setmana que ve.
3: Val, t'ha agradat això, eh?
4: La setmana que ve.
3: Doncs escolta, vols fer la menció?
4: Què
3: sembla? La menció que tinc a la Marta molt esverada amb aquest tema. Avui tothom està, com deia, molt esverat. Senyor Alexandre, estàs a punt per les teves coses? El diu algú Alexandre o només els teus pares quan renyen?
5: No, tinc algun amic que en diu Alexandre.
3: Algun amic que diu Alexandre?
5: Sí, sí, sí. Sí.
3: Bueno, però si no és Àlex, la cosa...
5: Àlex.
2: Que hauria de dir... Cubero.
3: Àlex.
5: O Cubero, és veritat. Molta gent em diu Cubero.
3: Cubero, sí, és veritat. La gent...
4: Àlex.
5: Un nom no molt habitual.
3: Et direm Àlex.
2: Cuando nos cruzamos en la Cat, todo el mundo decía ahí va el Cubero.
3: Bueno, però tu no anaves a fer futbol i què fotia el Cubero per allà?
5: No, perquè col·laboro amb programes amb l'Oscar també.
3: Que la Nierga, no, però on?
5: No, amb l'altaveu, amb l'altaveu de política.
3: A la tarda, com es diu, amb nostra estimadíssima...
5: Amb la Danae i amb el Marco Chiazza també, al migdia de política.
3: Amb el Chiazza, mira.
5: Sí.
3: Me'l trobo als puestos de vegades, va.
5: Bon personatge, el Marco.
2: A ver cuando viene este programa y trae café.
5: Ei, ja en sap molt de futbol. El podríeu portar a la tertúlia esportiva,
4: sí?
5: també.
4: Sí,
5: i la Danae, també.
3: Molt bé, gràcies, Míriam.
4: Bravo, a vosaltres.
3: Et diria, ens veiem la setmana vinent.
4: Però estareu eclipsats.
3: Sí. No, l'eclipsi és dimecres, per tant, tu no et veus afectada per l'eclipsi. Perquè la setmana que ve dimecres hem de fer moviments de peces, però no t'afecta. Tu vens els dimarts, repeteixes dimarts. Potser et trobes amb els nens, potser fem venir els nens el dimecres. Sí.
6: Ja...
3: Què?
6: Ja el tema, que és que m'estic adonant que potser...
3: Ha de marxar, que se't cap al bus.
6: No, que hi ha un tema intern, diguéssim, d'organització, que la setmana que ve la Míriam no hi és, i potser és un tema que jo hauria d'haver avisat a les productoris i a tu, que ets el jefe.
3: Sí.
6: Per tant, ja m'està allà la productori. Entenc que és una informació que tenia jo i no l'he compartit.
3: No, jo et diré una cosa. Hi ha un document mare on aquesta informació consta des del principi d'estiu.
6: És que jo he pensat, perquè això està dit, eh? Les productoris ho han de tenir, jo crec.
3: Si tu vols dir a mi, hi ha un document on ho posa.
4: I si cal, us dono material de l'eclipsi.
3: Allà està. Doncs els nens...
4: Perquè ompliu, eh? No se'n parla prou de l'eclipsi, no?
3: Per tant, el dubte que quedava per la setmana vinent serà per d'aquí dues setmanes.
4: Efectivament.
3: Doncs quedarà...
4: I més cosetes. I més cosetes.
8: Haurà mort.
3: Doncs el Jan... No haurà mort, però havia d'aquest color. Doncs el Jan i el d'Aixances, el gravo...
6: Sí, ja ho gestionarem.
0: Versió RAC1. Reconcentrat.
9: I ara sí.
3: Punyeta, que ja som aquí amb el Pep Prieto Plas. Però encara no li toca tocar. Ai, no li toca actuar.
4: També traurà un CD, eh?
10: Un morastit. Hola, tres vegades abans d'actuar.
3: Doncs, si no t'agrada, et fots.
10: M'agrada.
3: Però aquí tenim ara són directament arribats des de Banyoles, és correcta aquesta afirmació?
5: Correcte, correcte.
3: Des de Ràdio Banyoles, des de la Quinta Forca, des de no sé què.
4: Des del llac?
3: Des del, no, des de l'Estany.
4: Tu
3: vols que rebentin l'antena de RAC1 Banyoles?
9: Les cares que han fet ells han sigut dignes de fotografia.
5: No, home, una mica més i punxem RAC1.
3: Estan gravades, que no. Són en Gravo i en Jan.
5: Què tal?
3: Una mena de col·laboradors una mica estranys, perquè...
6: La secció preferida de tota la versió estiu.
3: Sí, està tothom bastant encigalat amb vosaltres.
9: Gràcies.
5: Que bé.
9: Gràcies.
3: Molt bé.
9: Aquesta autoestima.
3: Molt bé. I està tothom bastant encigalat. Hem començat a les 18:18, m'ho apunto. I us haig de dir que he vist uns moviments estranys. Entre el d'informatius, el Jordi Claret, vosaltres en plan, no sé què, de calla, així, fotent-vos abraçades, com si...
5: No, ens hem saludat.
3: Però de què us coneixeu?
5: Res, de res. Va dir que ens havia escoltat l'altre dia.
3: Maricone! Maricone! No, quan sempre...
10: No, Maricone no.
3: Tantor Llacarici! Vale, prou. I llavors, què més ha passat? I he vist alguna cosa més, però ja no me'n recordo.
5: Ens ha ensenyat la cuina.
3: Sí, ah, molt bé.
5: Hem anat a olorar.
3: Alguna teoria sobre la pudor que fa... Jo em refio molt de l'Ada. L'Ada ho ha clavat, jo crec, eh?
6: Sí, sí,
3: tema làctic i investigat.
6: Tenim un formatge.
5: Sí. Molt bé.
3: Bueno, tenim un formatge podrit per allà al darrere. Aleshores, són el tipus de gent que fan una primera secció fa dues setmanes per primera vegada de la seva vida a RAC1, la ràdio líder, un millor d'oient, no sé què, cap aquí, cap allà, no sé què, estudis nous, tot això tan maco. I els molt desgraciats la setmana passada se'n van anar a Itàlia. De vacances.
5: Doncs sí. Ja teníem el vol agafat.
3: I a més,
9: Però era el país o bar Itàlia?
3: No, el país.
5: El país.
3: I a més, els molt desgraciats van voler connectar en directe. I vaig dir, quin interès en voler connectar i tot això? Per fer una story a Instagram. Perquè tot això era per menjar una story.
5: Era per saludar-vos.
3: Doncs abans d'entrar en matèria, un parell de punts ràpids de les vicissituds viscudes a Itàlia.
5: Bé, a Itàlia ens van passar moltes coses.
3: Moltes.
5: Entre elles que gairebé no tornem.
3: Sí.
5: Això
3: sí.
5: Jo crec que es podria començar per aquí, perquè...
3: La Meloni.
5: Sí, no, estàvem el divendres a la tarda passejant per Milà i em va trucar el meu pare dient en Pere Mas acaba de dir que han tancat l'espai Schengen.
9: Sí, sí,
5: no torneu. No,
3: esclar. Ho va dir la Meloni, però sí.
5: Però Pere Mas és l'altaveu de Catalunya.
3: Sí, sí.
5: Llavors això, que al final vam tornar, 4 hores de retras del vol, però bueno.
9: Ens ho vam passar bé a l'aeroport.
5: Sí.
9: Vam fer moltes corredisses. Buscàvem l'església de l'aeroport i no la vam trobar.
5: L'església.
4: No n'hi havia, que raro, normalment n'hi ha tots,
9: capella.
4: No?
9: Capella. Mira que a Itàlia hi ha una capella, església,
5: cada cantonada. Sí,
3: sí. I què volia fer-hi, a la capella?
5: No, veure-la,
9: perquè ens estàvem avorrint molt.
5: Sí. Però no la vam trobar. Però vam tornar, que això és l'important, i moltes altres aventures que ens van passar aquests dies.
9: Sí.
5: Bueno, de fet, alguna destacada,
3: algun gent? Bany interessant, per exemple?
9: Sí.
4: Algun bany?
3: Heu sentit rumors d'un banyet, jo.
4: Sí, un estany,
9: no? Sí.
5: Vam anar a un estany, però, bueno, un estany impressionant,
9: molt maco,
5: eh?
9: Molt maco.
5: El de Banyoles és maquíssim, però hi havia unes muntanyes, allò que...
9: Però fotia molt de rasca, eh?
5: Molta.
9: Allà dalt, feia molt de fred, i l'aigua estava
3: gelada. Quina alçada estàveu?
9: Crec que 1.500, 1.600.
5: T'ho estàs inventant.
9: No, ho deien els cartellets.
5: Ah, vale. No, però això...
3: No és el teu cosí va guanyar els Jocs Olímpics.
9: Sí, bueno, però és que el meu cosí no va guanyar Cortina, sinó que va guanyar a Bormio, que estava 4 hores amb cotxe, i vam dir, bueno...
3: Ho deixem aquí.
5: No, sí, ell allà no col anar-hi.
3: Molt bé.
5: I això una mica de fred.
3: I el bany il·legal, que hi ha amenaçament de tot?
5: El bany il·legal?
3: Sí.
5: Això era perquè... Ah. O sigui, Milà feia molta calor.
9: Molta.
5: Milà estàvem a 39. Llavors, en el fet d'anar passant de botiga en botiga a refrescar-nos, que era el nostre passatemps, vam arribar a un lloc on no hi havia botigues, només hi havia una font, i la gent es mullava els peus. Llavors, bueno, vam mullar els peus una mica com tothom.
11: Però que això i mujeres o què? Que van a Milà de tinda en tinda.
3: No, per entrar.
11: Lamentable.
5: No, per entrar.
11: En vez de ir al campo de la Juventus de Turín...
3: Exacte.
5: No, vam anar a la botiga de l'Inter i després al costat hi havia la del Milan.
3: Ah, si van a comprar la samarreta, eh?
5: Sí, bueno, vam anar-les a mirar, perquè eren molt cares.
9: Molt cares.
3: Molt bé.
5: La comprarem.
9: Doncs la deixa suada.
3: Sí. Entrem en matèria i descobrim quin és el tema avui del Prime o no Prime.
5: Correcte. Entre moltes coses que ens van passar a Itàlia va ser que passejant per un carrer ens vam trobar una parella que passejava un cotxet i ens va fer gràcia allò anar-lo a mirar a veure què passava allà.
9: Sí, allò que es fa sempre quan hi ha un bebè que veu si s'assembla al pare o la mare, o el més normal és que no s'assembli res.
11: Lo importante es que se parezca al marido.
5: Però la nostra sorpresa va ser que no era un nounat, sinó que era un caniche a dintre el cotxet amb un vestidet, eh?
3: Ai,
9: I ens vam preguntar, hosti, si aquesta senyora està tractant aquest caniche com si fos un bebè, serà que tenir fills està al seu prime?
12: Life is the only thing we need.
0: RAC1.
12: They need me to go, but I don't want to leave.
0: La ràdio que et fa moure el tutu.
6: M'interessa.
10: Vale. És,
13: bueno.
10: Algú de la taula té fills?
13: Sí, per començar.
14: En Prieto, que té una nano a la vostra edat.
15: Tres gats.
13: Sí. Tres gats. Bueno, també venim a parlar una mica d'això. No.
14: Jo tampoc. Jo tinc nebots.
13: Bueno, mira, ja està.
16: Són els dos fills.
10: Porto...
14: Avui els veuré, avui suposo.
16: Porto 25 anys donat d'alta d'autònom.
13: Sí. No. És complicat.
16: El meu fill és arriba.
13: Sí. Trimestral.
16: M'han tocat a la 2CAT per presentar un programa d'entrevistes pels mercats i potser... Si això és...
13: Però si això funciona...
14: Aquest fa un programa. Aquest fa un programa a la 2CAT. El Priet el fa, sí, sí.
13: No fotis.
14: Mira, sí, sí que el fa. Un dia el vexarem. Sí, sí, sí. És que pensa que l'Edu, quan dispara, sempre té un punyal amagat.
13: No? Us he de dir que porta disparant. Sí. Si no ho veia des de feia un any, i el primer que em va dir quan em va dir.
14: És una rata, seria la definició de rata. En fi, estem al tema dels fills.
13: El correcte. Primer...
14: Només en té la... Ah, no, la Iel no, el Pep Prieto.
13: Bueno, tu defenses...
10: Els altres podeu opinar com nosaltres, sí, que sense fons.
13: Però... Jo defenso haver-ne tingut jo, els altres que facin el que
10: són. Està perfecte.
13: El primer argument és que mai s'havia parlat tant de criança.
10: Correcte.
13: O sigui, ara hi ha podcast, ara hi ha... perfils d'Instagram, psicòlegs, llibres de com has de tocar els teus fills. Correcte. Llavors, abans, jo recordo una amiga que era, bueno, fins a les 2 no tornis a casa, tenc la porta amb clau.
10: Deixa d'emprenyar i vés a jugar al carrer, i ara, hòstia, s'ha de consultar un llibre d'autoensenyança, perquè, clar, és més complicada, la interacció.
13: Que abans es criaven nens i ara criem persones emocionalment disponibles.
10: Llavors, és així o no?
15: Sí.
10: Esteu d'acord?
14: Fins aquí hi ha una sèrie, fins i tot sobre això, que fa bastanta broma.
10: Ah, sí?
14: Sí, home, Pep Prieto Plaza ens dirà quina.
13: Quina d'elles?
15: La de Netflix.
14: Això és la de la Clotet, que és molt bona.
13: Ah, la de Clotet, sí.
14: No,
13: hi ha unes quantes, de sèries
14: però
13: que
14: sobre el tema criança i en fotre-se'n de la criança...
13: Sí.
15: Això no és Suècia, perdona.
14: Això no és Suècia, ens heu de mirar. Mira, la setmana que ve vull que la comentarem.
10: Vale, va, doncs som-hi.
13: Està molt bé, està molt bé.
10: Llavors, tornant a la nostra anècdota, cal recalcar i opinem així que els gossos s'han convertit en els nous fills.
13: Veritat.
10: És a dir, ara tothom té els gossos convertits en els fills, els hi posa nom de persones.
14: Sí.
10: És que malós pot
14: dir. Jo et dic una cosa, continua per aquest camí, però si dir llac en lloc d'estany per Banyoles pot provocar que la gent bombardegi l'antena de RAC1, ficar-se amb la gent dels gossos.
10: No. Només estem dient...
14: Tot l'edifici aquest, tota la torre a terra amb missa d'Ucraïna.
17: I ojo, perquè Banyoles no és Nova York i lo poden encontrar...
14: Fàcilment.
17: En 10 minuts.
10: No, però és veritat, la gent compra llits, roba, assegurança, celebra l'aniversari...
14: Tu fica't amb els animalistes i els que cuiden massa els gossos, que els tomben la torre.
10: Abans la gent, mira, podem Pep també, portava les fotos de carnet dels fills a la cartera.
14: Sí.
10: No?
14: Ara ho fan, sí.
10: Ara no.
17: No tira ni cartera.
13: És el mòbil, ara.
10: Ara el fons de pantalla és un gos.
13: Sí.
10: És així.
15: Mira.
14: La Rosalia porta això.
13: Sí. Porta gossos.
10: Sí.
13: Que no estem en contra, diguem.
14: No. I, perdó, i en José María també té un gos. S'està bloquejat, José María.
10: És això.
13: És matemàtic.
10: Llavors, què és més difícil, educar un adolescent o un border collie?
13: La perra.
14: No, un adolescent.
13: Què creieu?
10: Sí? Tu què creus, Pere?
14: Has tingut gos? No he tingut gos.
10: O sigui que no pots opinar per cap de...
14: Els gossos ho creuen i ho veixen. Els adolescents no creuen i ho veixen.
13: També et dic, jo parlo d'això i no tinc ni gos, ni gat, ni fill. Però, bueno, molta gent que té fills diu que tenir fills continua sent una experiència única, una experiència vital, el primer hola papa o el primer cagarro o la primera...
16: Que no em consta de cap nen que hagi dit hola papa. És a dir, així com dones a primera.
14: Diuen papa.
16: Sereu tot un papa? No, però és veritat que és una experiència gratificant.
10: Per molt que viatgis, que tinguis diners.
16: Vaja, jo soc patidor i a sobre hipocondria, que he viscut, vaja, una travessia.
14: L'any passat ens vas portar un dia, el teu fill. Porta un dia que sí, els veuran.
16: La setmana que ve vindrà.
10: A més, trobem també que és una excusa molt bona el fet de tenir fills per dir, guaita, encara puc comprar-me un escolàstic. Per exemple, és a dir, l'excusa de tornar a comprar...
15: O el Lego, perdona, mola molt això, perquè clar, tu muntes amb ell, però és per tu realment.
10: O d'entrar a l'Imaginàrium sense fer llàstima.
13: Sí, per la porta petita.
10: Per la porta petita, exacte.
17: Están cerrados hace 4 años.
14: Sí. És una dada certa, van tancar.
15: Però si ets baixet, entraves igual.
14: Sí, van ser igual.
10: Això sí. I això sí que és veritat, i jo crec que aquí estarem tots d'acord, és que tenir fills ara mateix és caríssim.
14: Sí.
10: Abans la gent, la meva iaia, eren 16 germans, però ara intenta pujar 7 criatures.
14: Oh, no, que la saludarem.
10: Maria.
14: Però Maria què més?
18: La tenemos por Maria 3.
14: No,
10: sí. Maria 3. Maria què més? Maria Micolau, escolta, 90 anys.
14: Hola, Maria Micolau, una abraçada molt gran.
19: Com has cridat, si Maria Micolau?
14: Sí, no, no, és una altra. Micolau.
19: Ah, em sembla que cridaràs a mi.
14: Com has dit que
10: sí? Micolau, Micolau.
14: Micolau. Una cosa és Maria Micolau i l'altra Maria Micolau.
19: Però si ràpid, és Maria Micolau.
10: Més o menys és el mateix. Llavors, clar, abans tenir fills podia ser allò que, guita, tenies fills i et portaven calés a casa, perquè ja aviat s'anava a treballar, ara la cosa és una mica diferent.
9: Bueno, i amb els sous d'abans, amb 22 anys segurament tenies per pagar un pis sencer, un fill, dos fills, tres fills, quatre fills.
10: Exacte.
8: Però tot passa amb la gent.
14: No, a senyora Riols no l'hem demanat la seva opinió.
8: Però no entrarem en detalls.
14: No, millor, ni en detalls ni res.
10: Per tant, amb el que val tot, excepte els futbolistes i tenir fills seria un mal part, aquí ja no és clar la història. Però per l'altra gent mortal, primer s'ha d'aconseguir independitzar-se i després ja reproduir-te bé més tard.
9: Sí, perquè tenir fills cada vegada és una decisió més conscient.
10: Correcte.
9: Abans quasi et casaves perquè s'havia quedat embarassada i ara és...
10: Corre, corre.
9: Ara tenim la casa, ara tenim...
10: El gos,
9: ara tenim el gat, ha anat bé, totes les proves són correctes.
10: Ara tindrem una Thermomix.
9: Ens anem a posar. Oh, la Thermomix és molt important,
10: sí.
9: Sí,
18: que
9: sí,
18: si no
9: sí,
18: diguen
9: sí,
18: a Sergi sí, sí. Mas...
14: Va, deixeu-ho tranquil.
10: Per tant, després de tot això, potser arriba l'hora. Potser arriba l'hora. Però sí que és veritat que les prioritats han canviat. Jo crec que aquí a la taula sereu d'acord, que ara la gent doncs, prioritza viatjar, prioritza estudiar, prioritza...
14: Qualsevol cosa menys tenir fills.
10: Exacte. Sí, que tenir fills és l'últim mono de tot plegat, però és veritat que és una cosa important.
9: Sí,
10: sí o no?
9: Home, al final, tenir fills, a part d'una cosa monetària, també... També el món s'ha de... Bueno, la humanitat ha de prosseguir, llavors.
14: Sí.
9: Estaria bé tenir fills.
14: No, és que hem de tenir fills. El Pujol,
8: com tots
14: que
8: havia... morirem, tampoc fa falta que us desmanyo.
10: Setmana que ve, no?
14: Sí,
9: setmana que ve.
14: Sí.
8: Tinc l'ús abans del 12 d'agost.
10: Ja que és important tenir... Fem una crida a tenir fills abans de la setmana que ve, no?
14: Bueno, no dona temps, però vaja, sí que pot ser...
8: A formicar tothom.
9: Sí, bueno, algú pot treure.
14: Veure, hi ha una frase molt típica, es pot dir, no?, per la ràdio.
10: Ja.
14: Fulleu, que algun s'acaba. Si no, sempre s'ha dit, això.
18: Tarda.
10: Bueno, doncs podríem tancar la secció i una mica això.
14: Molt bé, sí, un suggeriment.
10: Abans la gent preguntava quan tindreu fills i ara pregunta quan aneu a Japó.
14: Vull dir, sí, veritat.
9: El Japó és com el límit. Després del Japó ja pots tenir fills.
10: Sí, quan has estalviat prou de tenir fills. Per tant, per anar a tancar una mica tot això, què dieu aquí a la taula?
15: El què, perdona?
10: Què dieu aquí a la taula? Està el prime o no està el prime?
14: Tenir fills.
10: Això, us hem donat una mica d'input, per tant, ara és...
9: Votacions populars.
14: Crec que costa una mica tenir fills ara.
10: Costa.
14: Jo diria que no està gaire el prime.
20: I los maricones que hacen...
14: No, va, sí.
15: Mira, si jo miro al meu voltant, no està gens al prime, perquè les meves amigues no. Algunes no tenen ni parella. Vull dir que...
10: Mira.
15: Sí, que els hi costa més, saps?
10: I gos,
15: mira, hi ha una que sí, que té gos. Veus,
18: L'Andrea.
15: Sí. Però... que tinc dues amigues que les dues es diuen Andrea, llavors...
18: El marge d'error és mínim.
14: Esteu breument, sisplau. El Pep Blas ha dit que sí...
20: No dir res, però vaja...
10: Està el prime?
20: Si
10: el prime no?
20: Jo crec que és el que deies tu, que costa més tenir-ne ara que abans, i la gent es té més tard, normal, perquè no hi ha pasta, Aitana. I els gats són més baratos d'alimentar.
14: Aitana, bon matí.
19: Jo estic al prime de tenir un quart gat adoptat.
14: I José María...
18: Por supuesto que está en el primer.
14: Prime, ¿qué prime?
18: En el Pride.
14: Bueno, Pride és una cosa. Prime. Una cosa, el Pride, de veritat. Bueno. En fi, vale, ja heu vist l'opinió de la taula.
10: Perfecte.
14: Sí, sí, sí, sí.
18: Vamos ventilando.
14: Venga, no, conclusió.
10: No, per tant, queda claríssim, Jan, que què?
9: Que no, tenir fills, ara mateix, no està al seu Pride.
10: No està al seu Pride.
19: Oh.
10: Ja ha passat. Ja, però no sabem si tenir fills està al Supreme o no. El que sí que sabem és que avui la gent s'ho pensa molt més abans de fer el pas, eh?
9: Perquè potser tenir un fill cada vegada és més difícil o potser perquè ara tenim moltes altres maneres de sentir-nos acompanyats.
10: Exacte, hi ha qui cria nens, hi ha qui cria gossos, hi ha qui intenta criar una planta i també se li mor, pobret.
9: Però la veritat és que si has de tenir un fill per posar-li el TikTok quan arribis a un restaurant, mira, millor que no el tinguis.
10: No, al final l'important és que algú t'esperi quan arribis a casa, eh?
9: Sí, sí, sí.
10: Encara que aquests bordin més que parlin, però va, és igual.
9: Apa, nosaltres ens veiem la setmana que ve. A RAC1, la ràdio que et fa moure...
10: El tutu!
14: Sí, apa! Avís pels fidels oients dels Prime Prime. Que dimecres que ve, com que que morirem tots, us canviarem de dia, segurament anireu dimarts.
10: Ostres, sí. Home, millor dimarts que dijous, perquè dijous ja no
15: hi haurà. Ja no hi serem,
10: per tant, millor que ho fem.
14: Sí, per tant, intentarem fer dimarts.
15: Quedeu informats.
14: Abans que he dit, hi ha una frase que es diu, que ha dit, queda una setmana i el món s'acaba, resulta que...
15: Folleu?
14: Bueno, ja parlo, ja. Que hi ha una constància gràfica.
21: Tingueu per

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 5. L'incendi de niebla a Huelva ja afecta 8.000 hectàrees, per bé que, segons la Junta d'Andalusia, no totes estan cremades. Les hectàrees s'han duplicat en només 24 hores. A hores d'ara, els bombers treballen fent contrafocs per frenar l'avançament de les flames i consolidar el perímetre actual de 44 quilòmetres. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta, Antonio Sanz, ha dit que entre les 8.000 hectàrees es troben illes de vegetació que no han cremat gràcies a la contenció dels efectius desplegats. Per cert, que 467 persones estan evacuades. Al llarg d'avui, un dispositiu d'emergència està autoritzant accessos restringits i custodiats als veïns que ho necessitin per tal que puguin atendre el bestiar. D'altra banda, qui també ha comparegut des de la posició de comandament avançat de l'incendi ha estat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, que ha parlat d'un any especialment crític amb els focs.
2: Hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado, en esta época, teníamos 15.
1: Per cert, que des d'allà mateix la ministra ha demanat a Itàlia que reaccioni i reconegui que l'espai Schengen està garantit en relació a la crisi diplomàtica que ha desencadenat la crisi migratòria a Ceuta. No mirar el sol durant més de 3 minuts seguits i sempre fer-ho amb ulleres especials. Són les crides reiterades de Protecció Civil davant l'eclipsi de dimecres. Del contrari, els experts assenyalen que els danys poden ser irreversibles i no notar-se fins al cap d'unes hores. En parla el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, que assegura que les urgències a tot el país s'estan preparant davant les eventuals imprudències que podrien cometre alguns ciutadans.
3: Estan incrementant els serveis d'urgència hospitalària a tot arreu, precisament per, esperem que no ningú es faci mal, no? Però perquè sabem que la gent de vegades és una miqueta inconscient, eh?
1: Per cert, que les autoritats recomanen no fer desplaçaments en la mesura del possible per veure l'eclipsi. L'objectiu és evitar grans aglomeracions i evitar també la saturació d'alguns trams, especialment a les principals carreteres del terç sud del país. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana, a més, que durant l'eclipsi respecti l'entorn natural. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
4: És un moment complicat, estem en ple estiu, fa molta calor, la massa hídrica està molt, molt castigada, no ens posem a qualsevol lloc, no deixem deixalles, respectem el medi natural.

0: Si anem, per exemple, amb animals de companyia, portem-los lligats, utilitzem els llocs que estiguin previstos d'aparcament.
1: Per cert, que una altra de les recomanacions de Protecció Civil és evitar utilitzar els mòbils mentre duri l'eclipsi per no saturar les línies i deixar-les lliures per les emergències que hi pugui haver. I ara temps pels esports amb Quim Salvador.
2: En marxa aquesta hora la darrera etapa del Tour de França femení amb sortida i arribada a Niça, quatre ports de muntanya dels quals les ciclistes ja han superat el primer i dues corredores jugant-se la victòria. Les separen només 8 segons. La neerlandesa Demi Vollering, que és líder, i la polonesa Kasia Nieva-Dioma, que de moment roda en juntes al pilot principal. Raúl Fernández ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant de Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi monopolitzat per Aprilia. Àlex Márquez, quart, ha estat el millor català i primer pilot de Ducati, i el seu germà Marc Márquez, acabat setè, i és quart al Mundial, a 40 punts del liderat de Jorge Martín. El vilanoví Valentín Perrone ha pujat al podi de Moto3, ha estat tercer en una cursa que ha guanyat David Almansa, i el txec Philippe Salach ha guanyat la de Moto2. Marc-André Ter Stegen ha debutat a la porteria de l'Ajax amb una victòria per 0-2 al camp del Zwolle en partit de la primera jornada de la Lliga Neerlandesa. També ha estat el debut oficial de l'entrenador, l'ex del Girona, Michel Sánchez. I a Can Barça, Eric, Joan Garcia i Anthony Gordon ja han començat els entrenaments avançant la tornada de vacances després d'haver jugat al Mundial. I Ronald Araujo és al Liverpool per passar revisió mèdica i tancar la seva sessió al Club Red.
1: Ara mateix el sol i els núvols es reparteixen al cel. A bona part del país les temperatures són altes arreu i ja han assolit els 40 graus a l'Empordà. Al llarg de la tarda, les nuvolades aniran creixent al Pirineu i Prepirineu i podrien deixar algun ruixat o tempesta, sobretot al sector pirinenc més occidental. En general, però, la precipitació serà poc abundant. I això és tot. Tornem a més informació d'aquí una hora.
3: Hola a tots.
4: Així sona. Reconcentrat.
3: Exacte.
5: Ok.
6: Ciutadans de Catalunya.
4: Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Especial 50 anys.
8: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
9: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
8: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
9: Per exemple, avui sentirem en Conrad Consum,
10: jo?
9: Queixant-se...
10: Ara què passa, ara?
9: Sí, el dia que van reobrir el Camp Nou.
8: Ah, eh? Doncs sí que devia ser jo, sí.
9: Segur, ja l'he dit sí. Jo. També sentirem la nostra teleoperadora de capçalera, la Soraida, atenent el telèfon des de les oficines del Barça.
8: I l'avi sense nom ens refrescarà la memòria per recordar-nos les vegades que ens han promès enllestir el corredor ferroviari del Mediterrani, sí. Ja se'n recorda, avi.
10: Oh, i tant que me'n recordo. Això és de fa unes setmanes.
8: De fa unes setmanes, sí.
10: I segurament des de llavors ja ens han tornat a prometre alguna ensarronada més d'aquestes. Un altre cop el com es diu això, el corredor mediterrani.
8: Sí, sí, sí.
10: És que no n'aprenem, eh?
8: No. Avi, no s'adormi.
10: Vols veure l'autèntic corredor del Mediterrani?
8: Avi, va,
9: bueno, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
8: Però us farà companyia.
9: Sí, home. Ah.
10: El Barça torna al Camp Nou aquest dissabte.
8: Va.
10: Conrad Consum, perico insigne, què li passa ara?
8: A mi res, home, molt a favor que parleu del club de l'altra banda de la Diagonal.
10: Sí, exacte.
8: Del club de la cera d'enfrente.
10: Bueno, parlarem una mica del Barça avui, sí.
8: Sí, senyor, parleu del Barça. Sí. El club que va 11è a la Champions.
10: Bueno, escolti...
8: I a la Lliga, a dos punts del Villarreal.
10: Sí,
8: el tot poderosíssim Villarreal.
10: Bueno,
8: doncs... S'ha de donar veu a tothom, home.
10: Per això parlarem del Barça, també.
8: I d'una veu vull dir que a primera hora del matí el programa més escoltat de la ràdio catalana, el del senyor Basté.
10: Sí.
8: Ha tingut quatre periodistes i ha entrevistat fins i tot el president del Barça.
10: Sí.
8: Encara trobo que se'n parla poc del Barça.
10: Doncs esperi, perquè en uns minuts trucarem a les oficines del Barça perquè ens expliquin tots els detalls de la reobertura del Camp Nou.
8: Ah, molt bé. Parlarem amb la... Truqueu per telèfon i es despenja la Zoraida.
10: Exacte.
8: Sí. Fa molta gràcia, sí.
10: Home, escolti,
8: molt.
10: Trobo que avui va a contrapèl.
8: Sí, home. Sí. Quan he anat bé, jo?
10: No
8: he anat a contrapeu, jo?
10: Doncs això, parlarem del Camp Nou,
8: Del Camp Nou a mitges, digueu-ho tot.
10: Sí, del nou Camp Nou.
8: Sí, que encara no hi ha parets. Encara... Fot un corrent d'aire que és com si anéssiu a jugar sota un pont,
10: Però
8: no li han dit a la gent que pagarà 800.000 euros per una entrada,
11: Però és una mica així, és un estadi obert, una cosa moderna.
8: Obert.
10: Estadi obert al món.
12: Mediterrani. Sí.
11: Té triple ventilació.
8: Sí, una ventilació creuada, massa creuada.
10: Bueno, doncs això, parlarem del retorn del Barça al Camp Nou.
9: D'acord?
3: Hòstia, però ho veieu o no? Aquí hi ha una connexió.
9: Sí. Què ha passat?
3: El Barça torna al Camp Nou.
9: Sí.
3: Per tant, deixa l'Estadi Olímpic.
9: Sí, home, clar.
3: Per què?
9: Home, per què?
3: Per culpa de què? Ho hauríem de dir per culpa de qui? Tot això és per culpa del grup aquest de les foques grasses,
9: que
3: són molt pesats.
9: Home, molt pesats, ara que sí són pesats.
3: Sí, home, en el moment en què ompliran l'Estadi Olímpic, el Barça decideix fugir.
9: No té res a veure, és veritat.
3: No, segur?
9: No té res.
3: Perquè jo veig que el Barça justament marxa de Montjuïc en el mateix moment en què s'anuncia que les foques grasses aquestes han venut 2 milions d'entrades i tocaran durant 3 mesos seguits a l'Estadi Olímpic.
9: No, és un comiat molt llarg, eh?
3: Però es farà encara més llarg.
9: No.
3: Això és casualitat o causalitat?
9: Totalment casualitat.
3: Sí, segur?
9: A més, sí.
3: Jo no sóc matemàtic.
9: No, ja.
3: Però aquí hi ha uns números.
9: Sí, els números, sí.
3: Aquí només cal unir els punts.
9: Sí.
3: Els punts, fixa-t'hi, al costat de cada puntet.
9: Sí.
3: Hi ha un número.
9: Què fa?
3: Agafes un llapis.
9: Sí, ja.
3: I si vas unint els punts numerats... L'1 amb el 2.
9: Sí, ja sé com va. Ja sé. O sigui,
3: el 2 amb el 3.
9: Sí, l'ordre més o menys amb el C.
3: El 3 amb el 4.
9: Sí, i ho fa amb llapis.
3: El 4 amb...
9: Ho fa amb llapis per ser
3: aquí. Ara no trobo el 5.
9: No.
3: Veig el 6, però això passa també quan ho deixes.
9: Sí.
3: Ah, no, aquí està el 5.
9: Sí,
3: fixa't tu que després del 5...
9: Ja
3: dibuixada una orella, ja.
9: Sí, ja.
3: L'orella, que és molt difícil de dibuixar amb punts,
9: ja, no
3: ja te la deixa dibuixada, això. Clar. Els dibuixos per unir punts, ja passa.
9: Hòstia, si ha fixat vostè, és una cosa que...
3: No, per favor.
9: És veritat que la cosa més difícil...
3: Uneix amb punts, no heu fet mai aquest exercici de passatiempo?
5: Sí. És la seva lluita.
3: Bueno, endevina quin animal...
8: Ha triat aquesta causa.
3: Endevina quin animal s'amaga darrere de tots aquests punts. I veus, tot ple de punts i números...
9: Sí.
3: I de cop i volta, una cua dibuixada i uns bigotis. Dius, doncs això ha de ser un gat. És que ja, uneixes els punts perquè et fa llàstima. Ja. Vinga, va.
9: Et sap greu per la persona que ho ha fet.
3: Exacte. No?
9: I al final resulta que és una guineu.
3: Tu uneixes els punts amb un llapis i al final te surt el dibuix de Joan Laporta fugint de l'Estadi Olímpic i tirant-se xampany per sobre.
9: I apagant-se el puro.
3: Efectivament.
9: Bueno, ara en parlarem de tot plegat, però el programa d'avui també dedicarem uns minuts a Carlos Mazón.
3: Sí, ahir va declarar la comissió del Congrés dels Diputats que investiga la gestió que va fer de la Dana al País Valencià. Ho vam veure aquí en directe, un trosset.
10: Sí, una cosa, allò d'ahir era una comissió del Congrés dels Diputats a Madrid.
3: Sí.
10: Jo em pensava que era el podcast de Gabriel Rufián.
3: No.
10: Realment, el Rufián és l'únic diputat del PSOE que la gent escolta.
3: No, avi.
10: Es fa escoltar, eh?
3: Rufián no és diputat del PSOE.
10: Com? Segur?
3: És diputat per Esquerra Republicana.
10: Ah, sí?
3: Sí.
10: Ho sap ell?
3: No ho sé, no li he preguntat.
10: Porta tant de temps allà que potser desconnectat.
3: Bé, una de les preguntes que va haver
8: del revés de lo que anava a fer.
9: Va fer una desconnexió i es va desconnectar de Catalunya.
3: Sí, sí. 18 mesos, no? Crec que va dir 18 mesos.
10: Bueno, jo el veig més gran, eh?
3: Ell va dir que hi seria durant 18 mesos i després ja plegaria.
9: El desembre diria que podrem celebrar els 10 anys de Gabriel Rufián a Madrid.
10: Al final, els números només són uns números.
9: No, són orientatius.
10: L'edat són orientatius. És com els iogurts. Bueno, caduc a l'11 del 5. Bueno, doncs...
8: De quin any?
10: Exacte, és important. Sí. L'any és important.
3: Home, i tant que és important. Bé, una de les preguntes que va haver de contestar Mazón ahir. Per què no va agafar la trucada que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana li va fer a les 7:10 de la tarda per avisar-lo que ja hi havia morts pels aiguats?
12: Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. No lo sé.
10: Bueno, la mochila. No m'estranya que Mazón vagi a tot arreu amb una mochila. En algun lloc ha de carregar els collons. Vull dir que... No?
9: Mazón diu que no va
3: ser una mochila d'aquelles de...
10: Sí, no, és com Doraemon.
3: De 35 litres.
10: És com Doraemon, però la versió porno, diem, La versió per gent més gran,
9: Mazón diu que no va sentir la trucada, però la jutge que porta aquest cas diu que quan la vicepresidenta valenciana va trucar a Mazón 2 vegades, a les 7:10, ara en feia referència, i una altra vegada a les 7:36 de la tarda, Carlos Mazón va penjar la trucada, o algú va penjar la trucada.
3: Escolta'm, els telèfons mòbils...
9: Doraemon va penjar la trucada, també.
3: Escolta'm, això és un cas per Sherlock Holmes.
9: Ah, sí? Aviam, el que faltava. Vostè en aquest judici ja és l'últim.
3: Bueno, el que faltava, perquè semblava una caça de bruixes, vull dir...
9: Semblava una caça...
3: De l'interrogatori i Mazón. Aquest pobre home se l'ha explicat el que pot haver passat. Aquí el problema és que els telèfons mòbils cada cop tenen els botonets més petits.
9: Sí, i la gent...
3: Aquí no li ha passat que vols despenjar una trucada?
9: Sí.
3: i t'equivoques,
9: sí,
3: i penges.
9: Yeah.
3: Perquè la rodoneta de penjar, de,
9: sí,
3: color vermell,
9: sí,
3: està al costat de la de despenjar, de color verd.
9: No, escolti, això depèn de...
3: A qui no li ha passat?
9: Això.
3: Potser... El WhatsApp. Que vols enviar un missatge a un col·lega criticant a algú altre, de dir, aquest que fill de puta que és.
9: Sí, bueno, clar,
3: i t'equivoques.
9: Sí, i li envies
3: al col·lega que estàs criticant,
9: sí,
3: a cuita corrents, diu, hòstia, suprimir per tothom o suprimir només per mi.
9: Sí.
3: Està tan al costat un de l'altre que, sí, dius, suprimir per... Hòstia, he clicat només per mi.
9: Sí, sí, li acabes de dir fill de puta i només t'ho has esborrat tu.
3: I ja no ho pots borrar ja, de cap manera, no? Pues bueno, això es passa.
9: Molt bé.
3: Per això es deuria penjar, pues, perquè es va equivocar.
9: Perquè es va equivocar. Perquè
3: tenia... Maton, vull, sí, dir, és de bon menjar, deu, sí, tenir els dits polses i molt inflats.
9: Molt inflats, d'aquesta.
3: Això és l'àcid úric.
9: Sí, sí,
3: home, sí.
9: Bueno, escolti, una cosa.
3: I hi ha una altra hipòtesi.
5: A veure, un moment.
9: Sí, és...
3: Per què? Què s'ha passat?
9: És que està entrant gent. Està entrant gent i sortint gent de l'estudi i jo...
3: Què ha passat aquí? Ah, que s'ha equivocat, que anava al programa. Que anava a Catalunya Ràdio.
9: Sí. Una cosa. Hola.
13: No tenen públic, em sembla.
9: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
9: Bon dia, i que sàpigues que s'ha arribat l'últim, però pràcticament tinc assegut a la falda. És una cosa...
14: És un privilegi que no m'estiren els últims. Sí.
9: Els últims seran els primers, i avui és així literal. Què ha passat? Venies amb Renfe o...?
5: Vinc de poble lluny i...
9: Vinc de poble, la pitjor excusa del món, eh?
3: De quin poble vens? D'Arenys de Munt. D'Arenys
9: de
3: Munt, me
9: cago en Déu. Ni de poble, però si ve d'aquest... Ah, has vingut amb Rodalies?
5: No,
14: cotxe.
9: No, però bàsicament s'entén. Sí, sí, sí.
3: No cal, perquè estic jo explicant una panícula dels fets.
9: Un moment, que li expliquem una mica el resum del programa. Mira, hem començat parlant del Barça.
3: Sí, comencen que diuen els pobles de tota la gent. Llavors ens hem deixat Arenys de Munt. Llavors ara ho direm i tothom farà, ué, vale, ja està.
9: Com et dius que així t'humiliem de cara a tota Catalunya?
5: Albert, però em coneixen per Berto.
9: Ah,
14: en Berto d'Arenys, home, i tant.
9: Ja que m'humilieu, humilieu-me pel meu nom, no?
3: Claro, és en Berto d'Arenys de Munt. Claro. Doncs bueno, ha vingut amb gent vinguda de...
9: Sí.
3: Arenys de Munt!
9: Molt bé, i és en Berto concretament. Berto.
14: En Berto ha vingut acompanyat, però la companya que ha vingut, em sembla, amb ell, s'està amagant al darrere de l'última fila, eh? Vull dir,
3: no vols...
14: Però William, en Berto, no passa res.
3: Podem no vols saber-ne res.
9: Podem dir el teu nom o resulta que veniu d'aquí d'amagat i no es pot dir... Ah, no, no.
13: Com un concert de Coldplay, no?
9: Ah, no volia... Sí, anava per aquí la cosa. Ah, com et dius? Ho vols dir o...?
15: Nereida,
9: hòstia.
3: La Nereida d'Arenys, eh? Aquesta sí que...
13: Nom de barco.
3: No n'hi deuen haver gaires.
9: Molt bé, doncs benvinguts. Ara continuem amb el programa, si necessiteu qualsevol cosa...
3: T'anava a dir, si el vostre no és secret i us volguéssiu menjar la boca, vull dir...
9: Potser són germans, o potser són cosins, o potser...
13: Ha fet el gest de després. A la pobre ho faràs, no?
3: Ell ho ha fet. Ella s'està amagant, eh? Ojo, eh?
9: Bueno, en fi, moltes gràcies.
3: Però escolteu, collons, estàvem en meitat d'una pel·lícula.
14: Carlos Mazón, vostè diu que el Carlos Mazón segurament no va respondre a trucada perquè potser és daltònic o el
3: no
14: que sigui,
3: i confon
14: el penjar
9: el telèfon amb un martell.
14: Sí. Exacte,
3: hi ha una altra hipòtesi, perquè veieu que Mazón no va penjar les trucades de mala fe.
9: Mm-hmm. No, escolti.
3: Això és que la tal Salomé, que és la vicepresidenta valenciana,
9: sí,
3: hauria de trucar des d'un telèfon fix.
9: Sí.
3: I claro, allò que veus, llamada del 960-407-697, telèfono de València.
9: Home, però...
3: I dius, mira, segur que em volen vendre alguna
9: cosa. Sí, bueno, però...
3: Perquè qui conec jo a València? No? Qui et coneix jo a València?
9: Veus? Vostè pot ser que no conegui ningú a València, però el president valencià sí, eh? Jo hauria agafat la
3: trucada. Bueno. Això és una nimietat.
9: No, una nimietat.
14: Minúcies, eh?
9: Escolti, bueno, de fet, Mazón tampoc va aclarir on era aquella hora de la tarda.
3: Exacte,
9: eh?
3: No,
16: I això és un misteri.
14: Aquest és el gran misteri.
16: Efectivament, Carlos Mazón diu que no va sentir el telèfon perquè el duia a la motxilla.
3: Sí.
16: Però algú va penjar el telèfon de Mazón, no una, sinó dues vegades, perquè no molestés el timbre.
3: Això us ho faig, que no soni el timbre.
16: O el vibrador, eh? M'està sonant la motxilla i estic aquí, que estic notant les vibracions a la vèrtebra L5 i L6 del metro, eh? On era Mazón?
3: No ho aclarí, va estar hores ahir, eh? Però
14: efectivament. Sí. Cal dir que un altre punt de sospita és el canvi de roba que va fer Carles Mazón quan arriba a 8:45 a la Generalitat.
9: Sí.
14: Ja no va amb americana i corbata, com anava al matí,
16: sinó amb el vestit de Superman.
3: No,
14: anava amb un jersei.
16: Amb un jersei, només?
3: Només?
14: No. És a dir, a la part de dalt, ja està.
16: A la part de dalt, jersei?
14: A la part de baix, suposo que portava, espero que portés
15: pantalons. I no anava com Winnie the Pooh.
14: No.
16: És una llàstima, perquè faria molta gràcia, eh?
3: Bé, sobre aquest punt també li va preguntar Rufián.
17: Entró en el ventorro con corbata y entró en el palau con jersei. ¿Usted se ha cambiado el ventorro?
18: No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey.
17: ¿Usted lleva siempre un jersey encima?
18: Sí. Normalmente sí, en la mochila.
17: ¿En octubre?
18: En invierno más, sí.
17: Octubre no es invierno, ¿eh?
18: Yo, cuando tengo frío, me pongo jersey.
10: Efectivament, estem davant d'un capítol de Sherlock Holmes sense piles.
14: Perdoneu una cosa, perdoneu, professor, però pot ser que abans que respongui Mazón hi hagi una persona, sí, crec que és amb veu aguda, diria que una dona que ja respon i diu sí.
13: Deu ser del CP, home.
14: No ho sé, però clar, ja sap coses.
16: Aquí tenim un nou misteri. A València l'hivern comença l'octubre.
13: Bueno, el de Mazón sí, perquè des de l'octubre que està congelat aquest home.
16: Quantes coses porta Mazón a la motxilla? Un jersei, un telèfon mòbil, que es penja sol? És la motxilla de Mazón o l'ha robat a Dora l'exploradora? Perquè això seria robar una persona racialitzada.
13: Això és la típica motxilla de supervivència de solter. Tu portes una muda, el carregador del mòbil i una petaca de whisky per si el dinar amb una xati surt bé.
14: O si no surt bé, no?
13: I t'has de quedar a dormir a casa d'ella.
14: Sí, fa molta pinta que a vostè li ha sortit bé tot això. La pregunta en tot cas continua sent on era Mazón quan va sortir, entre que va sortir del Ventorra i va arribar a la Generalitat, el president valencià continua sense aclarir-ho com ara dèiem.
13: Si volen saber on era Mazón en tot moment, que li preguntin als seus escortes.
14: Sí.
13: Aquests tios el segueixen de dia i de nit.
14: Doncs sí, porta escortes de dia i de nit, de fet portava escortes quan va anar al Ventorro, i això li va preguntar en Rufián. Però resulta que Mazón va dir que marxessin a començar el dinar.
13: Ah, sí.
17: L'acompanyaron sus escoltas al Ventorro?
13: Sí.
17: ¿L'acompanyaron a la salida?
18: No.
17: Ah, no.
13: Ah.
17: ¿Por qué tienen una condecoración los escoltas?
18: Ah, no lo decido yo.
17: Ah, no.
18: Además,
17: ¿qué mérito ante? Y se lo digo yo, para abreviar, tiene el mérito al silencio. Porque su jefa de policía...
18: Déjeme responderle,
17: no,
18: por lo menos.
17: Déjeme acabar. No nos explica por qué tienen esa condecoración. Con lo cual, sí, tiene mérito a la complicidad y al silencio.
13: Bueno.
14: ¿Qué?
13: Aquí Gabriel Rufián m'ha recordat a mi, eh?
14: Sí, clar,
13: perquè això de dir... Ah!
14: Sí,
13: clar. Això és molt de detectives.
14: Sí.
13: De dir, home, a partir d'aquí ja... L'assassí no és el majordomo.
14: Sí, no.
13: A partir d'aquí tot el misteri ja fa baixada. Ja es va desenllorigant tot. Vull dir que aquest és un cas molt misteriós. Perquè per què et treus de sobre les escortes? Potser perquè no vegin com surts del Ventorro? I amb qui surt? Pot ser que Mazón sortís del Ventorro fent més S's que un Fórmula 1 al Gran Premi de Monte Carlo? I que no volgués que el veiessin els escortes? A dir, mira...
14: A veure, no ho sabem.
13: Podria ser que Mazón, a la seva motxilla, només hi portés el mòbil i un jersei... Però també dos mitjons i una perruca rossa.
14: Per què hauria de portar una perruca rossa?
13: Pot ser que sortís al Ventorro i per passar desapercebut es posés una perruca rossa i els dos mitjons sota el jersei, com fent-li pits. I sortís parlant en anglès dient I am Marilyn Monroe. Ojo, eh?
14: Has de sortir molt...
13: Pues ja està, home. Un altre cas resort per el Sherlock Holmes.
14: Sherlock Holmes.
10: Cada dia ho diu pitjor, eh?
14: Sí.
13: Mira, hi ha hagut aplaudiments.
14: Sí, bueno, hi ha hagut aplaudiments d'una persona.
13: Perquè ara surten...
14: Sí.
13: Ara surten els crèdits.
14: Sí.
13: Ara surten els crèdits. Also starring Jeff Cabestany.
9: Una cosa que no s'ha valorat prou és que realment Mazón digui que no se'n recorda de què havia passat, i és perquè no se'n recorda del que havia passat.
14: Potser no està mentint.
9: Sí. Avui a la competència parlarem també...
13: Sí, parlarem del gran premi, eh?
9: Quin premi?
13: Home, perdona, el premi que ha guanyat Formatges Montbrú del Moianès amb el seu formatge Serró de Búfala.
9: Què? Perdoni, però ara sí que m'ha enganxat. Què vol dir?
13: Hauria hagut d'obrir així a l'informatiu.
9: Home, si m'explica d'on ve això...
13: Bueno, esteu al cas de res.
9: Sí.
13: Llegeix la notícia, si ho ha publicat RAC1 a la web.
9: Aviam, RAC1 a la web.
13: Què diu?
9: Això.
13: Un formatge fet al Moianès?
9: Sí. Guanya el prestigiós premi World Cheese Awards.
13: World Cheese Awards!
9: World Cheese Awards, sí.
13: Són els Oscars dels formatges.
9: Sí, bueno, o els Gaudí, que l'acredita com el millor...
13: No, els Oscars, que és més.
9: Sí, es diu...
13: De moment sí, encara
9: sí. Sí que és més, Òscar.
13: Jo no soc ni d'aquí ni d'allà, però...
9: Vosaltres perquè esteu colonitzats de ment, però...
13: Sí,
9: per mi els Gaudí són els Gaudí a partir...
13: La pel·lícula guanyadora dels Gaudí que t'ha agradat més dels últims anys.
9: És que ara és un premi de comunitat autònoma. Quan siguin els Gaudí d'un país lliure ja en parlarem.
13: Per tant, de moment són millors els Òscar. A mi m'agrada molt el Mohamed Jordi. Està molt bé.
9: M'ha interpel·lat a mi. De vegades coincidim, com pot passar que el Jeff Cabestany coincideixi d'opinió amb l'Òscar de...
13: A mi no em foteu amb aquests...
9: No,
13: amb aquests berenjenals, vols dir?
9: Ja t'hi ficaràs sol. Sigui com sigui, dèiem que el World Cheese Awards acredita aquest formatge del Moianès com el millor formatge del món en la seva categoria.
13: Compte, eh?
9: És el formatge Montbrú del Moianès.
13: Quina categoria?
9: El Serró de Buf.
13: Bueno, fet amb llet de búfala, suposo.
14: Suposo que sí.
9: No sé, per això es diu Serró de Búfala.
13: No, el Serró de Búfala és la Rosalia dels formatges, eh?
9: Sí.
13: I on fa tot arreu, eh? Coneixen mundialment, eh?
9: Sí, doncs felicitats.
13: Té un World Cheese Awards, eh? En tens un tu?
9: No.
19: Doncs calla. Calla la boca.
9: Tampoc m'hi he presentat, eh?
19: Jo només dic una cosa. Des de fa un any i mig que Rosalía ho ha rebentat tot. Que els Oques Grasses són els nous Coldplay.
9: Sí.
19: Que s'ha acabat la sequera i que a sobre guanyem els Oscars dels formatges.
9: Sí.
19: Sí. Doncs, escolta'm. Digues, què fa un any i mig que va passar? Què va passar, digue-ho.
9: Que era estiu i Mazón no portava jersei.
19: No. Que Salvador Illa va convertir-se en president de Catalunya.
9: Sí, home, no, no.
19: I des que Salvador Illa hi és, tot va bé.
9: I els formatges guanyen
19: que
9: premis.
19: Sí que no soc ni dels uns ni dels altres, eh? No, però escolta, no, no. Són fets, són no paraules.
9: De fet, és unir la línia de punts. L'1 amb el 2, el 2 amb el 3...
19: Oita, i tot surt Salvador Illa.
20: Pintura, escultura, marqueteria.
4: RAC1 presenta...
20: La ràdio del segle XXI.
19: I de dretes...
4: Òscar Andreu.
19: I d'esquerra...
4: Òscar Dalmau.
19: Jo soc d'extrem centre.
20: I si no tenia ningú, jo sé pobre.
4: La competència.
10: Especial 50 anys.
4: RAC1 central. RAC1.
21: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
22: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1.
23: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
24: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
25: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
26: No, que no és gens bo per la pell, nena.
27: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
28: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
29: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
30: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
28: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya. Bon estiu.
4: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
31: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
4: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
32: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
4: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
33: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
34: Vídeos i històries exclusives.
33: Notícies.
34: Entrevistes.
33: Reportatges.
34: Descobriu com és la ràdio per dins.
4: Twitter.
33: RAC 1.
4: Instagram i TikTok.
34: RAC 1 oficial.
4: RAC 1.
34: Seguiu-nos.
4: Tots som 1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Hola a tots.
0: Així sona. Reconcentrat.
1: Exacte.
2: Ok.
3: Hola, com esteu?
4: Tinc gana.
1: Pare de Déu, senyor.
0: Aquest programa està basat en fets reals.
3: Feu una reclamació a Conxom.
0: La competència.
3: Especial 50 anys.
5: El Tribunal Supremo ha inhabilitat el fiscal general de l'Estat...
6: Gol!
5: Sí,
6: senyor.
5: Un moment, Gep, un moment.
6: Per tota l'esquadra.
5: El Supremo espeta el fiscal general de l'Estat perquè ha filtrat correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
6: No.
5: Un moment, Sinici, com que no? Ja està, ja s'ha jutjat.
6: Durant el judici ho han dit per molts llocs.
7: Sí, per molts llocs.
6: Diuen que no s'han aportat prou proves de que filtrés aquests correus.
5: Una llàstima que aquesta gent que diu això no siguin jutges del Tribunal Supremo.
6: Jo no sóc ni dels uns ni dels altres, però aquest senyor que l'inhabilitat és el fiscal d'en Pedro,
5: El fiscal d'en Pedro,
7: sembla un conte infantil.
5: Sí, és el fiscal general de l'Estat, no és el fiscal d'en Pedro.
6: Però estarem d'acord que és indignant com funciona el Tribunal Suprem,
5: Bueno, no ens ha enganxat, diguem, amb els pixats al ventre.
6: Escolta'm, no ens centrem només en les notícies dolentes. Sí? Hi ha altres notícies més importants que això del fiscal general de l'Estat.
5: Ah, sí? Per exemple?
6: Per exemple, que demà s'encenen els llums de Nadal de l'arbre més alt del món, el de Badalona. Visca! Sí! Aquesta és la notícia que ens importa.
5: Home, ens importa. Jo crec que...
6: No ploreu, la gent està plorant.
7: No, la gent està aplaudint.
6: La gent està
7: aplaudint Badalona, cosa que per mi em sembla una cosa inaudita, no menys en aquesta ràdio.
5: Molt maca. El 22 de novembre ja encenen els llums.
6: Sí, demà.
5: Molt bé.
6: 42 metres d'arbre il·luminat.
5: Déu-n'hi-do.
6: Jo no soc simpatitzant de Xavier García Albiol,
5: Però?
6: Però podria arribar a votar-lo.
5: Hòstia, clar. Sí.
6: Per mi... Sí. És un gran mèrit, omplir Badalona de llumetes a Nadal.
5: Sí, però per mi el mèrit ja ho sabeu.
6: Crec que parlo per boca de molts veïns de Badalona, no? Manel. Noelia?
8: Sí, els resultats són els que són.
6: Tu també el votaries, oi?
8: Jo, no.
7: Un moment, perquè m'ha semblat que volia fer... L'Òscar Andreu volia fer un incís sobre...
9: Comença la campanya.
7: El tema arbre de Nadal Badalona.
5: Ja sabeu que és una cosa... Bueno, al final és una tradició. Sí. És que jo vinc aquí, necessito un minut per dir que un arbre que no és un arbre...
6: Com que no és un arbre?
5: No, és un vestidor amb llumetes no és un arbre.
6: Com?
5: I aquí
7: és un con fent de filferro molt alt.
5: Això no és un arbre. D'acord? I si comencem per aquí, que les coses ja no són el que són, res no serà el que és.
9: Clar, i tot s'acaba tota la història de tota la ficció.
6: És el Grinch.
5: I la realitat. O sigui, la meva...
6: És l'Òscar Grinch.
5: No.
6: No li agrada el Nadal i ara ens vol treure la il·lusió de veure un arbre de 42 metres.
5: És que fa molta il·lusió veure un arbre de 42 metres, perquè veus la civilització sí, arrencant un arbre d'allà on sigui i portant-lo a la plaça del poble i fent-la il·luminat.
6: No és sostenible.
7: Però de lluny... De lluny
6: no és sostenible.
7: De lluny sí que sembla un arbre.
5: Bueno, de lluny tu sembles Humphrey Bogart.
7: A tirar una cosa i d'alçada de prop també,
5: No volia entrar aquí.
6: És divertit quan no es feu aquestes bromes.
7: Com d'espectisme, Sí. Ara ja resporten des de 2000.
6: Però
5: tot tornarà. I espero que els arbres... L'arbre tota la vida, també torni. Ens estan enganyant.
7: Estàs més a favor d'arrencar un arbre del seu hàbitat natural i portar-lo al mig d'una plaça,
5: Mira, sí.
9: Però vens de les meves, Ens estan enganyant. Amb lo de l'arbre, lo de les vacunes... Lo de que ens fumiguen... És que ens diuen que són avions, i no són avions.
10: La crema solar, també.
9: Són ensufatadores.
5: Bueno, doncs això ja està, ja tanco el tema...
6: Bueno, tanquem el tema de Badalona.
5: 22 de novembre,
7: i parlàvem del fiscal general de l'Estat.
6: No, ha de dimitir
7: en algun moment.
6: Deixa't estar, home, que demà també s'encenen els llums de Nadal a Barcelona.
5: Hi ha gent de Palma aplaudint, hi ha gent de Bocairent aplaudint, gent d'Igualada, gent de Vilafranca aplaudint els arbres de Badalona i de Barcelona. Però bueno, no passa res.
6: Has descobert avui que tenen dues mans, també.
5: No, que al final sí que és veritat, països catalans, al final ens uneix una llum i...
6: Escolta'm, llums de Nadal a Barcelona, compte, que el passeig de Gràcia Jaume Collboni ha plantat un arbre de 12 metres d'alt.
5: Ell, amb les seves pròpies mans.
6: Sí, pel meu gust ha fet curt.
5: Ah, sí? Home, clar, 12 metres ara...
6: Home, 12 metres al costat del de Badalona de 42, és que clar... El de Badalona sembla una sequoia.
5: No, és un vestidor... Bueno, en fi, no sé de tota manera si això és notícia. La notícia...
6: Home, la notícia és que l'arbre de Nadal de Barcelona, sí, a dalt de tot, sí, i té una estrella de 12 puntes,
5: bueno,
6: com la de la Sagrada Família.
5: Sí, bueno,
6: jo no sóc ni d'un partit ni d'un altre, ja, però estarem d'acord en que Jaume Collboni és l'Antoni Gaudí del segle XXI.
5: No, no, no. Sí. Bueno, sisplau, hem de continuar el programa.
6: Però què rieu,
7: imbècil? He de dir que també està com volent reinaugurar el tramvia blau i, per tant, també hi ha 12 puntes. Tramvia...
6: El tramvia blau.
7: Espero que no acabi de la mateixa manera.
6: No, una maqueta a casa del tramvia blau.
5: Sí. Ah, sí? Bueno, clar, vostè és aficionat també al maquetisme de trens, sí, els trens...
6: Vaig reproduir?
5: Sí.
6: A escala, ara no m'ho facis dir.
5: Sí.
9: Més petit.
6: Sembla que és, sí, no, em sembla. Tota l'avinguda Tibidabo.
5: Va reproduir l'avinguda
6: Tibidabo. Des de la plaça Kennedy.
5: Sí.
6: Fins a la que arriba a la Ronda de Dalt.
5: Sí.
6: Ah, no.
5: No, no sap el que va reproduir, però no passa
6: res. Fins a dalt, el restaurant aquest, el Mirablau, no sé
5: com. Sí, a la plaça del Doctor Andreu.
6: Sí, exacte. Sí. Doncs fins allà.
7: Res a veure, no?
5: De
7: família.
5: No, ho sabria, i ho sabria jo, sobretot, però no tenim res a veure. No tinc cap metge, a la família tinc malalts, això sí, però metges no.
9: I el màgic Andreu.
5: No, tampoc. Sí, com sigui, hem de continuar el programa, si em deixeu.
9: De què parleu? Sí,
5: hem de parlar d'altres...
9: Espera, tu, per parlar
6: d'arbre. Ara que parlàvem del tramvia,
5: sí,
6: blau, l'altra gran notícia del dia, la notícia dels trens.
5: Sí,
6: expliqueu.
5: Doncs ho explico. La línia R3 de Rodalies ha estat sense servei des de primera hora del matí fins a les 8. Això
6: no,
5: que...
6: no, la gran notícia del dia. Ja tenim corredor mediterrani! Ara sí, home!
5: Bueno... A veure...
7: Està obligant a molts aplaudiments estranyíssims.
5: No cal aplaudir-ho tot.
6: Però què passa, sí, que no es fa il·lusió, o què?
5: És que
6: no ho aplaudit tots?
5: És...
6: Però què és això?
5: És que no hi ha...
6: Qui ha sigut els esquirols?
5: És que no hi ha corredor mediterrani.
6: Com que no?
5: No.
6: Mira què diu el ministre de Transports.
5: Sí.
6: Òscar Puente.
5: Sí, diu...
6: Llegeix aquest titular.
5: El ministre espanyol de Transports, sí, promet el corredor mediterrani entre Almeria i França pel 2027.
6: Què? Això és ja, eh? Ja som el 2026 i pràcticament el 2027 ve després. Vull dir que això és ja...
5: Perdoneu una cosa, de quan dieu que és aquesta notícia?
9: Doncs mira, el ministre de Transports ho va dir ahir, avi.
5: Ahir?
9: Ahir,
5: sí,
9: en un acte davant de 2.500 persones a València.
5: Les persones a València anaven armades perquè aquest senyor digués que el 2027 ja ho tindrà,
7: no?
9: No.
7: Hi havia empresaris i bé de tot.
5: Relacionat amb això del corredor mediterrani que haurem de tenir el 2027 i que acaben d'anunciar, llegeix aquesta notícia, la de que el corredor mediterrani és...
6: Quina notícia? Avi! Va, home, no s'adormi. Avi!
5: Vols veure un tren entrant al túnel?
6: Prou.
9: Què li passa amb el corredor mediterrani?
5: Jo li dic que jo tinc més anys que un bosc, però recordo perfectament diversos titulars al respecte del corredor mediterrani.
9: Sí.
5: Mira aquest de l'Economista del 28 de setembre de 2018.
9: 2018, sí.
5: Diu, el ministre de Transports, José Luis Ábalos... Ja fa riure.
9: Sí.
5: Promet que el corredor mediterrani estarà acabat l'any 2021.
9: Doncs al final es veu que no, eh?
5: Em pregunto on deu ser l'Ábalos, ara.
9: Doncs mira, les portes de ser jutjat.
5: Vaja.
9: El jutge li ha prohibit sortir d'Espanya.
2: Mira, com si fos català, eh?
9: Un moment, Mohamed, un moment.
5: Un altre titular.
9: Sí.
5: El gobierno tiene prevista una inversión importante en el corredor mediterráneo.
9: Això és d'ahir?
5: No, del 2017, És Íñigo de la Serna, ministre de Transportes del PP.
9: Hosti, mira que n'han passat, de ministres de Transport.
5: Un altre titular.
9: Sí.
5: La Generalitat Valenciana denuncia que 935 milions d'euros del corredor mediterrani serveixen per millorar túnels del tren a Madrid.
9: Bueno, el corredor mediterrani passa per Madrid, sí.
5: Sí, home, bueno, has de fer una mica de corba, eh?
9: Sí.
5: Ha de fer un revolt pronunciat.
9: Home, aquesta també va ser sonada. A Madrid,
5: sí,
9: aquest túnel li deien el túnel de la risa.
5: Exacte. No, mira...
9: Si es fixés vostè, encara riuen allà.
5: I tant.
9: D'això de quan és?
5: Del 2017,
9: del 2017,
5: també. Del 2017,
9: sí.
5: Del 2017. Poc després que el ministre del PP digués que tenia prevista una inversió important en el corredor mediterrani, eh? Resulta que la inversió important era en Madrid, no en el mediterrani, eh? Un altre titular. Puigdemont reclama el govern que ejecuta el corredor mediterrani.
9: Això és del 2017, també?
5: No, aquest és del 2016.
9: Ah, anem enrere.
5: Un altre titular del País. Albert Rivera se compromet a construir el corredor mediterrani.
9: No m'ho digui. Titular del 2016?
5: No, del 2015. Fa 10 anys.
7: Que sembla que l'hagués de construir ell mateix, eh?
5: Sí, sí.
9: I on,
5: sí,
9: és el corredor mediterrani?
5: I sobretot, on és Albert Rivera?
9: Més titulars del corredor mediterrani?
5: Bueno, en tinc. Mira, el País, març de 2013.
9: Hòstia, 2013.
5: El corredor mediterrani avança. Juliol del 2011, dos anys abans, el corredor mediterrani acelera. Març del 2011, abans, diu, l'esprint del corredor mediterrani.
9: Hòstia, trobo que hem anat enrere, no?
5: Bueno, és que el 2011 el corredor mediterrani fa un esprint.
9: Fa un esprint.
5: Aquell mateix any, clar, com que fa l'esprint, accelera. I dos anys més tard diu, avança.
9: Sí, sí.
5: Em faltava un titular que digués, el corredor mediterrani en silla de ruedas, sí, després de correr tant.
9: Bueno, és cert que fa molts anys que corre, això, ja.
5: En vols un de 2012?
9: Sí, n'hi ha, en té.
5: Diario El Mundo, 6 de juny de 2012. El presidente balear, José Ramón Bauzá, destaca los 65.000 empleos que crearà el corredor del Mediterrani.
9: De moment, cap, eh?
5: Bueno, sí, ara l'únic que té feina és ell, Bauzá, d'eurodiputat de Ciudadanos.
9: Això sí que té. És eurodiputat de Ciudadanos. No, ho havia oblidat. Bueno, sí, i això era del PP, no?
7: I es va fer militar.
5: Es va fer, sí, bueno, i el que sigui. Recordem també...
9: Bueno,
5: escolti, altra...
9: no, avi, ja, no calen més titulars.
5: Aquest és bo. No, és que aquest no és de 2012, aquest és de 2011. El programa electoral del Pedro Pérez Rubalcaba donarà prioritat al corredor mediterrani.
9: Oh, yeah.
5: Recordem que Rubalcaba fa anys que és mort, sí, eh? I el corredor mediterrani, doncs, també, eh?
9: Bé, doncs ho deixem aquí, eh?
5: Has dit 2008?
9: Home, avi, va, hòstia...
5: Titular. El ministre de Foment, Pepe Blanco, reitera que el corredor és una prioritat pel govern espanyol.
9: Hòstia.
5: Ja hem donat la volta al marcador, ja torna a ser un ministre socialista, eh?
9: Sí,
5: eh? I ja acabo. Aquell any, 2008, al juliol, El Mundo titula Convergència i Unió no apoyarà los presupuestos de l'Estado si el gobierno no prioriza el corredor mediterrani. 17 anys més tard, està tan viu el corredor mediterrani com Convergència i Unió. Quantes vegades ens han de vendre la mateixa moto avariada? Quantes vegades? Sí, sí. Sense rodes, sense manillar. Però bueno, esto le pones cuatro parches y tienes una moto.
9: Bueno, va, escolta'm, ja heu parlat de coses d'aquestes que us interessen als homes?
5: Sí.
9: Pues parlem ara de coses que ens importen. Home, a les dones, cookies,
5: no,
9: a les mestresses de casa, a les que vetllem per l'economia familiar,
5: aviam,
9: i fem la compra cada dia.
5: Què ha passat?
9: Que no sou vosaltres.
5: Ja, bueno, què diu ara?
9: Per la mort de Déu.
5: Sí.
9: Heu vist els homes al supermercat? Al mercat fent la compra.
5: Què passa?
9: Sí. Han d'anar amb una llista.
5: Sí,
9: una llisteta que els hi hem fet nosaltres,
5: i
9: claro, de dir, escolta, compra.
5: I equivoca't.
9: Home, equivoca't i tant, equivoca't.
5: Sobretot equivoca't.
9: Que a sobre ho tenies apuntat, que t'ho he apuntat.
7: Perquè a vegades no s'apunten les marques, t'equivoques de marca de tonyina...
9: Pues no, senyor! Després ve que vols la tonyina, que és la tonyina de l'Antón Calvo.
7: Eh?
9: Resulta que has portat el tonyina al bo.
7: Eh? Albo. Bueno,
5: no traiem l'accent.
7: Serrats, sí, també.
9: La mare de Déu.
5: No ve d'un accent. Sí,
9: va, per la mare de Déu. Escolteu atentament la informació.
5: És
9: molt important, nenes. Ojo, eh? Un drama, eh? Jo quan ho he sentit,
5: aquest
9: matí, dic, bueno, un drama. Un drama absolut per les dones cookies.
5: Què?
9: Escolteu atentament la informació de la cap d'economia de RAC1.
5: Sí.
9: Montse Martí.
4: Els bombons Ferrero Rocher...
9: Oh! Pare! Pare! Pare!
5: Home, però què ha passat perquè...
9: Els bombons Ferrero Rocher.
5: Què ha passat?
9: Aquí hi ha totes?
5: Eh?
9: Com si fóssim Dobermans, quan li dius a un Doberman... Anem al carrer? Sí, totes amb les orelles cap amunt, ara.
5: No, però...
9: Quan una dona cookie sent els bombons Ferrero Rocher, dius... Es para el món, eh?
5: A les notícies, clar.
9: Què ha passat perquè els bombons Ferrero Rocher siguin notícia? Montse Martí.
4: Els bombons Ferrero Rocher. La capsa de 16 bombons ha passat de valdre l'any passat 5 euros amb 59 cèntims a 6 euros amb 89 ara.
5: Ja. Yeah. No
9: sé. Com us heu quedat?
5: Home, no, jo no sóc gaire de matemàtiques, però...
9: Home, per la mort de Déu, eh? Ara que ve Nadal, eh?
5: S'ha pujat, no?
9: No, juguem, eh?
5: No, ja,
9: no juguem així amb els bombons Ferrero Rocher, eh?
5: Bueno, però vostè no compra les gambes al març?
9: Escolta'm, capsa d'una dotzena.
5: Sí.
9: Un euro i pico més cars, eh?
7: 16, més d'una dotzena.
9: 16.
7: 16 bombons.
9: Però bueno, 6,89, eh?
5: Sí.
9: Ojo, eh? On anirem a parar, eh?
5: Bueno, no
9: I se sap què n'opina la dona més cookie del món?
5: Qui?
6: Bueno, la Isabel Presley?
5: Bueno, no sé, què sé.
6: La Isabel Presley era l'ambaixadora del Ferrero Rocher?
5: Aquella senyora va
6: és
5: fer un
6: anunci. És Presley, sí. Deu ser la filla d'Elvis.
7: Sí, exacte. Sí,
6: bueno, no, en el cas sempre li hem dit Isabel Presley, nena, sí, sí, home,
5: sí
6: o no?
5: Sí, sí, sí.
6: Per nosaltres és Isabel Presley.
5: Sí, va.
6: Que s'hagi canviat l'apellido, bueno, ara es pot fer si vas al registre civil, però sí, tota, bueno, tota la vida ha sigut la Presley.
5: Li costarà una mica, sí, com sigui...
6: La Filipina, també, sí, la ella.
5: Perdoni?
6: A casa sempre li hem dit la Filipina.
5: Bueno, la Filipina, perquè tu diguis en filipí, però...
6: La del Julio Iglesias.
5: La del Julio Iglesias.
6: Sí,
5: sí, que ha passat de tenir nom i cognom i de ser...
6: La del Boyer, també, després...
5: De ser una persona que és en funció d'altres persones. Sí, com sigui. Sí. Això fa referència, entenc, a aquell anunci de fa 50 anys. Home, que sortia aquesta senyora dient que
6: ah, perdona, que us ella... recordeu de quan l'Isabel anunciava aquests bombons? Ai. És que estava més vella, fins i tot,
5: Què diu ara?
6: Fa 20 anys,
5: com
6: quan sortia els anuncis,
5: sí.
6: Més vella que ara, ara sembla sa filla.
5: Sí, bueno...
6: Us recordeu d'aquells anuncis?
10: Les festes en casa d'Isabel són famoses per el buen gusto de la dueña.
6: Fíjate. Esta música.
11: Es la Rosalía.
9: Es elegante.
10: Roger, un gusto rico en matices. Ya, preciado. Sí. Único. Excelente.
6: L'únic que no he entès de l'eslògan és un gusto rico en varices.
7: No, no, matices, matices.
6: Ah, matices. Matices. Ah, vale.
7: Quina
6: vale,
7: veu,
6: vale,
7: aquest home, eh? També sí, el que feia la veva, no?
5: Això em recorda...
9: Bueno, efectivament. Vols sí. Un Ferrero Rocher, nena?
5: Un moment, home.
9: Ara un euro més car.
7: Sí.
9: Visca el Nadal.
5: Un moment, Marc Antoni Mateu, actor de doblatge, què vol? Jo ho puc sospitar, però...
9: Jo vaig doblar aquest anunci al català.
5: Ah, sí?
9: Sí, encara en recordo alguna frase d'aquell anunci mític.
5: Ah, sí? Què deia?
9: Ferrero Rocher. Bombons de xocolata. Amb menys xocolata... Ah, no, amb més...
5: Més, bueno, la diferència és com per corregir.
9: Perdoneu, tornem a dalt, sisplau.
5: Sí, no, clar.
9: Ferrero Rocher. Sí. Bombons de xocolata... amb més xocolata i embolicats amb un paper de plata que podràs fer servir per fumar crack.
5: Home, no, això no es va dir.
9: Ho recordo perfectament.
5: No, home, sí. Això no, que no va sortir.
9: Va tenir molt èxit. Va triomfar més l'anunci en català que el castellà.
7: Doncs, nois, no és només, no només són els Ferrer Roche que han posat
6: ara,
7: a preu,
6: ara,
7: perquè vostè ha sentit la mateixa notícia que explicava la Montse Martí,
6: sí.
7: Explicava també que ha pujat el torró de Suixar.
4: Des del 2020 fins ara, de fet, la barra de torró Suixar ha passat de costar 2,99 € a valdre 5 €. A més, ara ja no és de 260 grams, sinó que és de 230 grams. Més petita, per tant, i més cara.
5: Un moment.
6: Més petita i, per tant, més cara.
5: Reduflació, em penso que es diu això. No n'estic del tot segur.
9: Hòstia, sou molt pesats amb tot això de la reduflació.
5: Home, no, pesat no.
9: Són dos o tres dies que tinc tanta gent a l'Agència Catalana de Consum.
5: Sí.
9: Cues de gent diré, no, és que el torró de Suixar és molt més car i n'hi ha menys.
5: Sí, ja, home, clar, és que són les dues coses, més car i encara n'hi ha menys.
9: Feu com jo, que el dia de Nadal, en comptes de neules i torrons per postres, trec un bon plat de cap i pota.
5: Bueno, clar.
9: Això fa baixar.
5: Sí, home, fa baixar. Per fer baixar...
9: Escolta, jo els donaria un marge de confiança als dels torrons Suixar,
5: d'acord? Sí.
9: Pensa que és un torró de xocolata amb arròs inflat.
5: Sí, eh? Sí.
9: És un torró per nens de 3 anys. No, estic a l'espera que facin el torró, però en comptes d'arròs normal, espero que facin el torró de xocolata amb paella.
5: No doni idees.
9: Aquest seria el torró dels valents.
5: No, gràcies.
9: L'arròs, en lloc d'inflar-lo, hòstia, fes-lo.
5: Fes-lo, sí.
9: Cuina'l.
5: Cuina'l i fes una...
9: Home, cou-lo.
5: Sí, gràcies.
9: Fot-li un llamàntol. Ara,
5: exacte. Amb llamàntol tot passa millor.
9: Posa-m'hi tres musclets. Posa musclos. No us agraden els musclos? Posa'm-los a mi tot.
7: Els de Torrós Vicenç segur que ja estan en marxa. Després en parlarem de Torrós Vicenç, perquè la gent que ve de públic aquests dies i fins Nadal, ja sabeu que entren en una espècie de sorteig una mica sui generis que fem al final del programa.
6: I escolta, el Torrós Vicenç és el mateix ara que fa 2 o 3 anys, eh?
7: O més,
6: eh?
7: O més.
5: No, més tampoc. A veure, no fem fake news, eh?
11: Diumenge, pollastre a l'as.
10: A RAC1. Estàs escoltant la competència.
12: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
9: 1, 2, 3.
13: I què passa?
14: La gent està esperant a casa que comenci...
10: Reconcentrat.
14: Exacte.
13: Ok.
15: Mira, escolta.
10: Hola.
5: Què és això?
10: Un programa que fa risa.
16: Lissa, ni cada dia, ni no et sona.
10: La competència.
9: Especial 50 anys.
5: Finalment el Barça juga al Camp Nou aquest dissabte contra l'Atlètic de Bilbao. Serà el retorn a l'estadi després de 2 anys i mig, eh?
13: Buah! De lo que heu de parlar de tota manera és del Catalunya-Palestina d'avui, eh?
9: D'avui, sí.
13: Que a 6:45 de la tarda a l'estadi olímpic serà un partit entre una nació oprimida contra Palestina, no? Això no ho tinc. És una collita política.
9: Guaita!
7: I els aplaudiments com quan comença a ploure una mica.
13: Bueno, de gent que ha pres consciència, no? De que, bueno, estan jugant dos...
9: Podem estar... Perdona, parem-ho tot.
13: Sí,
9: parem-ho tot.
13: Ja s'havia parat, eh?
9: Podem estar davant del primer acudit...
13: Sí.
9: Aplaudit de Jean-Paul Desgrava?
13: Bueno...
9: Ah, no, final, no fotis a tremolar.
13: No, no, i al final jo he estat on sempre he estat, no? És la gent la que ha vingut.
9: No t'hem posat un micròfon al davant perquè facis declaracions. Vull dir, hem constatat...
13: Ja, però...
9: És un acudit, que t'ha sortit bé.
13: Al final sé que m'estic tirant pedres a la meva teulada, però...
7: Sí. No sabies com anava l'opinió i anaves a dir m'estic tirant pedres al ronyó, no?
13: Sí, exacte, però com que fa mal, doncs prefereixo la teulada. Que... Això ho deia en Lewis Carroll, no? Que al final fins i tot un rellotge espatllat dona l'hora 2 cops al dia bé. Dona l'hora correcta.
15: I tu ara mateix ets el rellotge espatllat.
13: Sí, però bueno, mira, la gent ha rigut, pues, no sé, no.
9: Pues ja
13: al
9: està.
13: Final jo em dec a la gent. Quan pues faig escolta. Música, quan faig humor, quan no dic...
9: Jean-Paul, si la gent riu un acudit, sí. No podem parar el programa.
13: Recordo que l'has parat tu.
9: També tens raó.
13: És del respecte.
9: No, doncs el torno a engegar. Tornem a engegar, va.
7: El Barça, nois.
5: El Barça, sí. Durant...
13: És que divertit això que feu a vegades, eh?
9: Sí. Com dèiem, durant aquesta primera fase al Camp Nou hi podran anar 45.000 persones. S'ha de veure quan es passa la següent fase, que ja seran 60.000. Diu que podria ser abans de Nadal. Però escolta'm, quan us paga el Joan Laporta?
5: Sí.
9: El Jan, que dic jo.
5: Però què diu, que ens ha de pagar? Bueno,
9: collons, esteu parlant del retorn al Camp Nou, just sí. Ahir que va presentar la seva candidatura aquella altra del Barça.
5: Sí.
9: El Víctor Fonoll, o no sé què.
5: Que ha de ser Víctor Fonoll.
9: Bueno, un tio que es presenta... Sí. És un peix bullit.
5: Però què diu? A veure, un moment.
9: Que diu que va començar ja la campanya electoral i sí. Tal.
5: Sí, home,
9: i
5: clar, però...
9: Bueno, és com allà,
7: Víctor Font.
5: Víctor Font, és com es comencen les campanyes
9: electorals. El Barça ha de ser fort.
5: Sí.
9: El Barça és fort. Catalunya serà també forta i el... i no sé què. Barcelona. Tal com anava dient, sí. El tio s'anava desinflant.
5: Home, no és veritat.
9: És una cosa sí. Estranya.
5: Bueno, en fi, estranya vostè que...
9: Jo he vist un vídeo d'ahir sí. D'aquest senyor que li vol disputar la presidència. A Jean Laporta.
5: Sí.
9: Aquest senyor al mig d'un escenari, com sí. Si fos... Esteve Hobbs.
5: Steve Jobs. Bueno, és com es fan les presentacions.
9: Amb un micròfon d'aquests de diadema.
17: Sí, de professora de zumba.
9: Exacte. Sí. Movent les mans. Com si això s'ho hagués estat assajant davant del mirall durant 2 tardes i mitja.
17: Bueno, no movent les ganes perquè tenia targetons en una de les dues mans.
9: Sí, i després normal. Es va fotre unes banderes i llavors ja, bueno... En fi, sí. Jo vaig veure un vídeo on sortia aquest senyor, Víctor
5: sí.
9: Font,
5: sí.
9: I tota una colla de comercials d'aixetes.
5: Però què diu?
9: Al voltant, gent trajada, però gent trajada d'aquells trajes que ja veus que van grans.
5: Però vostè se'n recorda...
9: Això no és fet a mida.
5: Quan van sortir els de l'Elefant Blau...
9: Això és llogat aquí a l'Smoking.
5: És que vostè sempre és de qui mana, no? Una mica seguint les ordres de...
9: Bueno,
5: de...
9: Sí.
5: Sí. Sí. Sí. Val.
7: Imparcial a favor de Quimani.
5: Sí, exacte.
9: Sí, ja et dic. Bueno, ahir, sí. tot una colla de comercials d'aixetes, fent embolaiar unes bufandes,
5: sí.
9: Tot de gent amb menys carisma que un maniquí del Zara.
5: Però és que ja entenc que al final qui està cobrant de Laporta pot ser que sí.
9: No, i mentrestant Joan Laporta sí. Pues, estava a casa seva, al
5: sí.
9: Jacuzzi,
5: sí, jacuzzi
9: fumant-se un puro, sí. Va vèncer una ampolla de xampany i sí. Mirant vídeos de senyors índios construint cases amb canyes i pals.
5: Que no l'hagi confós. Que no hagi confós vostè Jean Laporta amb el meu fill gran, eh?
9: El puro, no? A mi li agrada.
5: Li encanta el jacuzzi, el puro...
9: Beu cava, eh?
5: I mira programes de...
7: No us esteu
5: de senyors racialitzats que fan cases amb fang. Sí. Bueno, ja sabeu que la competència... Intentem sempre anar a les fonts, destriar el gra de la palla, reblar el clau. Mm-hmm. Són 17 temporades cavalcant el cavall blanc de la qualitat. Ja ho sabeu.
7: T'has allargat molt, no?
5: Sí, i espera't, és mig paràgraf, eh? Ja ho sabeu, la nostra màxima és de Catalunya al món i del món a l'univers. Per tant, truquem al Barça per preguntar sobre la tornada al Camp Nou. Àlex, sisplau.
18: Sí, hola, molt bon dia. Ha trucat vostè al Futbol Club Barcelona. Som més que un club. aproximadament. Li atens hora, era en què puc ajudar-li?
19: Bon dia, sóc l'Òscar Andreu, truco de la competència.
18: Ah, la competència?
19: Sí, sí.
18: El programa de RAC1.
19: Efectivament.
18: Les que fan de 12 a 1.
19: Sí, el coneix?
18: No.
19: Va, bueno, no era el tema. Jo li volia preguntar per la tornada del Barça al Camp Nou. Finalment serà dissabte contra l'Atlètic de Bilbao.
18: Ha trucat a les oficines del Barça per explicar-me on juga el Barça aquest dissabte?
19: No.
18: No ho entenc.
19: No, he trucat per preguntar-li si ho tenen tot a punt, una mica per fer un prematch.
18: Ah, un moment.
19: Sí.
18: No, es truquen de l'Ajuntament, pensen passar per un programa de ràdio.
19: No, no.
18: Poseu-vos tot el cas, que vindran a fer la inspecció en qualsevol moment.
19: No soc...
18: Sí, digui'm.
19: No,
18: sí.
19: No soc de l'Ajuntament. Ja li he dit que soc l'Òscar Andreu, el de la competència.
18: Ah, el programa de RAC1?
19: Sí.
18: El que fan de 12 a 1?
19: Sí, el coneix?
18: Sí, ara sí, perquè m'ho ha dit vostè.
19: Ja, d'acord.
18: Fa molta gràcia l'Angeline, sí. El Cabestany, sí. El Conrad Consum, sí. Casualment tot personatges interpretats pel gran Òscar Dalmau.
19: Ja. Ja. Centrem-nos una mica, companys. Quan tindran el Camp Nou enllestit al 100%? I dos, ho tenen tot a punt per la tornada parcial al Camp Nou de dissabte?
18: El Camp Nou?
19: Sí, home.
18: No sé què és el Camp Nou.
19: Dona, és el Camp del Barça, de tota la vida.
18: Ah, vostè refereix a l'Spotify Camp Nou.
19: Ja, sí, sí.
18: Va,
19: sí.
18: Doncs el camp està bé.
19: Sí.
18: Construint-se
19: ell sol, eh?
18: A poc a poc, sí. I bona lletra.
19: D'acord.
18: De mica en mica s'omple la pica.
19: Sí, sí, sí, sí, sí.
18: Pas a pas.
19: Pas a pas, sí.
18: Pam a pam.
19: Sí, sí, sí.
18: Pinochano.
19: Ja me la sé tota, sí.
18: Tranquil·litat, sí. I bons aliments.
19: Prou.
18: Ja... Ui, està nerviós?
19: Bueno,
18: No estigui tan nerviós.
19: Ja,
18: ara estic... tothom té molta pressa, portem 2 anys i mig d'obres, eh? Sí. Ara no vindrà d'una setmana.
19: No, una setmana no, però una mica...
18: A més, els de l'Ajuntament són molt pesats. Sí. Hi ha una secretària que no para d'enviar-me documents perquè jo miri si complim les condicions.
19: Sí.
18: Per exemple, ara m'he de mirar si complim el plec de condicions B4598, paràgraf G20087.
19: Molt bé, i el compleixen? Doncs
18: pues no ho sé, ara no el tinc a mà. M'ho pot mirar vostè?
19: No, home, no és la meva feina, això. Bueno,
18: pues ya, ya lo miro yo.
19: Ah, home, clar.
18: Esperi un segonet.
19: Sí.
18: Faci com Carlos Mazón el dia de la dana.
19: Què he de fer?
18: No es mogui.
19: Porto l'escut al pit. Què? Sí. Estem sentint Carles Puyol. Sí,
18: Vale, ja ho he mirat, eh? Tinc aquí el plec de condicions, sí. B4598, bla, bla, bla, sí. I, bueno, déu-n'hi-do, se'n diuen de grosses, eh?
19: Què?
18: Sí, sí.
19: Què diu, per exemple?
18: És que és molt llarg.
19: No, sí, ja, bueno...
18: Per... Jo molt de text.
19: Sí, home, bueno, no em deixa gaire tranquil.
18: Que... Però no em paguen per deixar-lo tranquil, a mi, eh?
19: Ah, bueno, ja, però bueno...
18: Té algun dubte més?
19: Sí, mira, aprofito. Li volia preguntar pels preus de les entrades del partit de dissabte. Alguns socis s'han queixat perquè seran molt cares, de 200 a 600 euros. Vull dir que amb això...
18: Molt pesat, eh?
19: Escolti!
18: Sí, li passo amb el departament d'entrades. No retiri, sisplau.
19: Sí, l'escut al pit, sí.
18: Sí, hola, departament d'entrades, la tens hora, Aiden, que puc ajudar-li?
19: Sí.
18: Toc jo mateix, ho faig jo tot, estic fins al cony.
19: Bueno, lo de les entrades.
18: Sí, que li semblen cares, no?
19: Sí.
18: Doncs escolta, si li sembla cara anar al Camp Nou el dia que tornem al temple, aquesta ciutat ofereix moltes altres opcions.
19: Ja.
18: En lloc de venir a veure el Barça, pots fer un passeig amb golondrina.
19: Home, no és el mateix.
18: Pot anar a donar-li menjar els coloms al Parc de la Pegaso.
19: Sí, ja, però... Escolti...
18: Pot pujar al Castell de Montjuïc.
19: Però què diu? Jo vull anar a Can Barça i vull...
18: Ara mateix el laberint d'Horta està tancat,
19: ja,
18: però...
19: Sí.
18: Pot anar a passejar pel centre comercial de les Arenes.
19: Sí.
18: Que des de dalt es veu... Plaça Espanya, tampoc
19: no... Sí, no, clar, bueno, plaça...
18: Tampoc no és una vista gaire engrescadora.
19: No, però hi ha el mirador...
18: La font aquella,
19: sí.
18: I
19: home,
18: tot de ha... cotxes en la rotonda,
19: sí.
18: I tot però... d'obres. Però... I més obres.
19: Però es veu Montjuïc, també, no?
18: Bueno, Montjuïc, es veu aquell edifici.
19: No, però ara l'estic animant jo.
18: Sí, ja, de nit és maco, perquè és un edifici que surten uns focos.
19: Surten uns focos. Ah, el Museu Nacional.
18: No sé, allò és un museu?
19: És el Museu Nacional d'Art de Catalunya, almenys.
18: Pensava que estava abandonat.
19: No,
20: ja li agradaria.
19: Sí, ja li agradaria a molta gent.
18: Bueno, que és maco, ara que deia del centre comercial de les Arenes, és que a la planta baixa, sí, de les Arenes hi ha, sí, una plataforma de LED,
19: sí,
18: que tu passes per damunt,
19: sí,
18: i Van canviant els leds?
19: Sí, depèn.
18: És increïble.
19: Poden ser...
18: Hi ha tot de fulles seques.
19: Sí, les fulles
18: seques. I tu vas caminant per damunt.
19: Tu, el teu fill de 2 anys.
18: I les fulles s'obren.
19: Sí, les fulles s'obren.
18: I et deixen espai.
19: Sí.
18: És molt maco, és interactiu.
19: Sí, però jo li comentava la possibilitat d'anar al Barça sense haver d'empenyorar un ronyó. No sé si és possible. És a dir, no sé si 600 euros està a l'abast de moltes persones, de mi sí, però hi ha molta gent, per exemple, que ha vingut avui...
7: Gent d'Arenys de Munt, per exemple.
19: D'Arenys de Munt, que ha vingut a peu.
17: No és capaç d'arribar a les 12 a un lloc.
19: No, perquè el temps és una cosa de rics, no? I aleshores, bueno, aquesta gent es mou una mica...
18: Escolti, si no volen anar a veure el Barça, també pot anar a veure l'Ou com balla.
19: Sí, no, l'Ou com balla...
18: En alguna font el faran,
19: sí,
18: o,
19: home, sí.
18: O la, vaja a l'Ikea, a la piscina de boles.
19: Bueno, jo no vull res de tot això. Jo li preguntava per les entrades al partit de dissabte.
18: Ah, sí, d'acord. Li passo al departament que correspon un moment,
19: Mare de Déu, estic avorrint la cançó,
18: Hola.
19: Ara em sortirà la mateixa persona.
20: Molt bon dia. Digui clarament el número d'entrades que vol.
19: Què?
20: No l'he entès. Si us plau, no. Repeteixi el número d'entrades que vol.
19: Però quines entrades?
20: Sóc una veu automàtica. Ja. No puc respondre preguntes.
19: M'està oferint entrades pel Camp Nou?
20: Sisplau, digui clarament el número d'entrades que vol comprar.
19: Que no vull entrades, no vull comprar entrades.
20: Recordi que finalment seran 4 concerts.
19: Però de quins concerts parla ara?
20: Encara no ha comprat entrades per als concerts d'Oques Grasses?
19: Truco al Camp Nou!
20: Estan baratetes.
19: No.
20: Me les treuen de les mans.
19: Sí.
20: Només un 2000% més cares respecte al seu preu original.
19: No m'interessa.
20: Benvingut a revenda.com.
19: No, estic en contra de la revenda. Això per començar.
20: I... Ah, vaja. Crec que és policia.
19: Que no! Una cosa, vostè no era una veu automàtica?
20: Sí, sóc una veu automàtica que repeteix un enunciat.
19: Quin enunciat?
20: El que tinc aquí penjat.
19: Bueno, prou.
20: Li falta carrer, clarament.
19: Sí, home, sí, clarament. Bueno, pengem, Àlex, ja està.
21: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
22: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
21: Noelia Carnetzi,
22: Manel Vidal,
21: Àlex Arbiol,
22: Òscar Andreu
21: i Òscar Dalmau.
22: Feu bon daix.
23: Patrotifuti, patrotifuti, patrotifuti.
24: Reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 6, 13 detinguts i 74 telèfons mòbils recuperats. És el resultat del dispositiu policial pel Branch Electrònic Festival que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha aplegat 26.500 assistents. Segons fonts policials, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. Per la seva banda, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues. Un altre ha estat arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia un ordre de detenció en contra seva. La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació del municipi de Catí fins ara en ordre de confinament per l'incendi forestal de Tírig, que va començar divendres passat. Segons el darrer recompte, el foc ja ha cremat 395 hectàrees i té un perímetre forestal de 15 quilòmetres. L'altre incendi que atrau l'atenció mediàtica a la península és el de Niebla a Huelva. De moment, són 8.000 les hectàrees afectades i més de 450 les persones evacuades. La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha anunciat que el govern espanyol cobrirà el 50% del cost de la restauració de la superfície afectada. També ha parlat de la importància que les diferents administracions es coordinin per donar resposta a l'emergència climàtica.
2: Trabajar de forma unida todas las administraciones, todos los niveles del Estado, en este caso en un pacto país, en un pacto frente a una emergencia climática que sabemos que cada vez golpea con más fuerza. Vivimos un país con alta vulnerabilidad y tenemos que trabajar unidos antes en la prevención, durante la emergencia y después.
1: Agesen ha recordat que aquest any ja s'han cremat prop de 200.000 hectàrees, 6 vegades més que el període de l'any anterior. També ha recalcat que si bé de moment s'han declarat 40 grans incendis a tot l'estat, el 2025 fins al mes d'agost només se n'havien declarat 15. I en plana internacional, Netanyahu insisteix que no acceptarà avançar cap a la segona fase del pla de l'alto el foc de Donald Trump, però Egipte i Turquia hi insisteixen. Són els dos països mediadors, juntament amb Qatar i Estats Units, que veuen necessari que Israel accepti els 15 punts que demanava el president nord-americà com a fase prèvia del pla de pau inicial. Adverteixen que al mandatari nord-americà no li agradarà gens la negativa de Netanyahu, però Netanyahu ha restat importància a l'eventual reacció de Trump. De fet, li ha agraït l'esforç permanent dels Estats Units per afavorir sempre els interessos d'Israel.
3: Agraeixo molt al president Trump. És el nostre gran amic a la Casa Blanca. Agraeixo molt la col·laboració històrica amb els Estats Units contra els intents de l'Iran d'armar-se amb armes nuclears. Vull enfatitzar que amo sense acord, mentre jo sigui primer ministre, l'Iran no tindrà armes nuclears, perquè l'existència del nostre preciós país no és negociable.
1: Per cert, que Turquia i Egipte han exigit que s'aturin les hostilitats a la franja de manera immediata, unes hostilitats que han causat la mort de més de 1.250 palestins des que va començar l'alto el foc. I ara temps pels esports amb Ian Downing.
4: En marxa l'última etapa del Tour de França femení, amb sortida i arribada a Niça, on dues corredores es juguen la victòria separades per 8 segons en un final d'etapa que promet ser molt emocionant. La neerlandesa Demi Vollering, que és líder, i la polonesa Kasia

0: Nevia Doma. Ara mateix queda menys de 40 quilòmetres pel final de l'etapa. El pilot madrileny Raúl Fernández ha guanyat el Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín ha quedat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez, quart, ha estat el millor català de la cursa. El seu germà, Marc Márquez, ha acabat setè i és quart al Mundial a 40 punts del líder Jorge Martín. El pilot de Vilanova i la Geltrú, Valentín Perrone, ha pujat al podi de la Moto3. Ha estat tercer en una cursa que ha guanyat David Almansa i el txec Philip Salac ha guanyat la Moto2. I al Barça, Eric i Joan García i Anthony Gordon ja han començat entrenaments avançant la tornada de vacances. I Ronald Araújo és al Liverpool per passar a revisió mèdica i tancar la seva sessió al Club Red.
1: Ara mateix el sol domina bona part del país, amb alguns intervals de núvols alts. Al Pirineu les nuvolades són més extenses i caldrà estar pendents d'algun ruixat o tempesta aïllada, sobretot al sector més occidental. La calor encara és molt intensa i la xafogor es fa notar mentre el vent de component sud es va intensificant al nord-est. Això és tot. L'actualitat torna a RAC1 d'aquí una hora.
2: Així sona, reconcentrat.
3: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
4: Home, i amb l'Ernest Ferrer, l'Esteu Romeus, aquest de l'Estàs,
5: bon
4: Joel Fortuny, bon dia. Home, ja saben, que pugem, aquests programes són refregits perquè creiem que són tan bons que bé val la pena tornar-los a escoltar, per si alguna cosa no havia quedat clara. Fins i tot són programes que jo crec que aguantaria una tercera i una quarta escolta, fixa't tu que tira, fixa't tu que segur estem del que fem.
6: I hi ha temes que no caduquen, eh?
4: I hi ha temes que no caduquen i jo la manera que caduquin, mare del senyor, i tant. De totes maneres, a més, vostès ens reconeixeran el mèrit, això ens ho hauríem d'aplaudir, que baixem cada dia des dels nostres llocs d'esbarjo a fer aquestes entradilles. Això té un mèrit increïble.
5: Entradetes.
4: Que rapipi. Bueno, escolta una cosa, ahir estàvem parlant que tu vas fer el camí de Santiago, de Sant Jaume, no, serà?
6: Sant Jaume.
4: I no sé què de la cosa espiritual, però jo crec que, Joel, que tu... Ja estan aquí les gralles.
5: No, sí. Ai, has dit entradilla! Has dit gralla, en lloc de gaita!
4: No sé per què parlem. Doncs ja estan aquí les gaites escoceses. I et vaig dir una cosa, Joel. Jo crec que t'ha passat una cosa. Ahir quan explicaves amb la desgana desespiritual amb la que arribaves a l'Obradoiro després d'haver fet el Camí de Santiago, unes coses 5 vegades que l'has fet, diguéssim que no t'ha copsat espiritualment aquesta experiència a gens, però ho expliques amb una desgana pròpia d'adolescent, de persona de 16 anys.
6: Tinc el doble, ja.
4: Tens el doble i una mica més. Et dic una cosa. Tu no trobes que ell té una desgana adolescent?
5: Sí, totalment.
4: Però per què? Perquè, home, no t'has atret, no t'has mullit a sobre la desgana de
6: l'adolescent. Això m'ho diu una amiga meva, que tinc l'adolescència tardia.
5: Total.
4: I quan eres adolescent, quan et tocava, què eres?
6: No vull saber-ho, pobres meus pares, pobres.
4: No vull saber-ho, jo tampoc.
5: No, però quan eres adolescent devia ser molt tranquil·let, molt quietet.
6: No, té pinta, em sembla.
5: No devia sortir tant com ara.
6: No, això segur.
5: Estaves més calmadet.
6: Estava molt amb els
5: meus pares. Sí, i ara estàs molt...
6: Jo és que vaig veure que vaig perdre la vida, o sigui, vaig perdre el temps estant a casa i ens ara...
4: A quina vegada quan has sortit, tu?
6: No, jo vaig sortir de tot als 18 anys.
4: Home, Déu-n'hi-do, no?
6: Sí, de l'armari, de tot arreu, als 18.
4: Sí, sí, jo als 4, després de sortir. Als 4 anys, ja vaig començar a sortir una mica abans, fins i tot, jo crec.
6: Jo vaig començar a sortir...
4: A la Clínica del Pilar vaig començar a sortir.
6: Jo el carrer Consell de Cel.
4: Ah, sí? Com? Sí. A quin bar vas començar...
6: L'altre dia, un molt ràpid, l'altre dia... La meva tenia...
4: No, això ens ho explicaràs demà.
6: Això és un tema.
4: Això ens ho explicaràs demà, Joel. Bueno, aquesta setmana veig que ja no estem fent reflexió, sinó que estem fent la vida de Joel Fortuny per capítols.
5: No, jo tinc alguna reflexió també.
4: Demà, doncs ara després la farem. Demà, això que consell de ser en Joel Fortuny i alguna cosa interessant.
5: I ara escoltareu la Mireia Giró parlant de Joan Laporta...
4: No cal que diguis els temes, la gent, però escolta,
5: la Neus Càceres, l'Abraham Jiménez de Noa i la Lucía Carballal, que és una escriptora dramaturga.
4: Dramaturga que no te la pots perdre aquí, que no falti una dramaturga per setmana en aquest programa. Passada esportiva, Mireia Giró. Oh!
7: Doncs Joan Laporta, president.
4: Bravo! Vaig trobar l'altre dia que sortia d'aquí de fer no sé què, de no sé quantos, perquè aquí en aquest edifici entren i s'hi surten molts senyors de Barcelona,
7: sí.
4: O perquè van a l'advocat, o perquè van a no sé què, o perquè van a no sé quantos, bueno, sempre tota l'estona. Ell devia anar al Mundo Deportivo, i li vaig tocar l'abric perquè portava un abric de Caixmir, i dic, escolta, aquest abric de Caixmir, presidenciable, i va dir que era de Caixmir, no sé quantos, i a més que portava brodat l'escut del Barça dins, que li van brodar, algú li va brodar l'escut del Barça, menys mal. Però bon abric, bon abric. Vaig dir, això és Caixmir com a mínim, ell que és molt discret va dir, bueno, i llavors, jo era Caixmir. No esperàvem menys, eh? Molt bé, molt bé. Em va dir que li fes una falca, digue, home, sí, i uns collons. A veure com t'he de fer una falca jo ara. Recuo, encara estem a les eleccions, m'entens que ho dius o no?
7: Però una impossible. Falca tipus què?
4: Vota a la porta, a veure si havia de dir a la porta.
7: T'ho va demanar tal qual, sí?
4: No me'l va demanar exactament, però... Bueno, a més, anava amb un col·lega del meu majordom que es diu Polo, que jo no sé si era periodista o és de... Bueno, etcètera, mira, que molt bé.
7: Vota a la porta, vota a la porta.
4: Jo ja sabia que guanyaria, no? Que ho sabia
7: sí,
4: tothom.
7: Jo t'ho vaig dir.
5: La Mireia ho va dir, sí.
7: Jo vaig fer una anàlisi aquí política i vaig dir que guanyaria i tenia raó.
4: I tenia raó.
7: Bueno, ho sabia tothom, també t'ho vaig dir, però...
4: Bueno, hauria pogut ser que no, jo què sé.
7: Clar. Després d'aquesta campanya amb tantes picabaralles i traïcions i relacions que s'han trencat per sempre, doncs ara podem descansar i passar a un altre tema.
4: Que bé.
7: Ja està.
4: Sí, sí, realment.
7: Imatges que m'han impactat del dia d'eleccions al Barça, d'aquest dia històric, que ja no vem d'un mes, perquè tot el dia són dies històrics. Per exemple, el nivell dels clams d'alegria de Joan Laporta i el seu equip en saber el resultat de les eleccions. Escoltem-ne un, per exemple, que m'agrada molt. Sabeu que ja us vaig dir que va fer macarrons i que el van criticar molt per anar al barbocat a fer macarrons.
5: Ah, és veritat, sí, ho vas explicar.
7: I llavors, bueno, macarrons, macarrons. Macarrons!
4: Vinga, tots! Macarrons, macarrons, macarrons! Macarrons, macarrons, macarrons!
7: També van dir luz de gas!
4: Luz de gas?
7: I a les 3 ell va entrar luz de gas, a les 3 de la matinada.
4: Mare de Déu, luz de gas encara, fixa't.
7: Encara, encara.
4: Sort avui, perdona, perdona, sort avui de tu, Lluïsa, i de Maria Antònia Salvà, la poeta, Perquè després dels macarrons, el de Maria Antònia Salvà ens semblarà una altra civilització, probablement perduda, Ara que per tu ens llegis dos o tres versos, després de macarrons...
7: Sí. Sí, però a veure, no tot van ser aquests càntics macarrons, també n'hi va haver-hi altres de més profuns i elaborats.
4: Sí?
7: Escoltem-los.
8: I botifarra! I botifarra! Oé, oé, oé! I botifarra! I botifarra!
4: Escolta'm una cosa.
7: Botifarres.
4: Ja ens passaran que prenen, Perquè...
7: No, home, clar. Però és que per botifarres sí que han guanyat. Perquè això li agrada molt a la gent. Li encanta un president que fa botifarra, l'agrada.
4: Però botifarra... Botifarra vol dir el gest.
7: Sí, sí, sí. Clar, no és culinari, la cosa.
4: Ah, no és culinari. I per què fa botifarra, l'agrada?
7: És com un doble sentit. Un doble sentit.
4: Val.
7: I la campanya s'ha basat en això.
4: Tot això era gent adulta, diguéssim,
7: Gent adulta, tothom.
4: Gent més enllà dels 50, moltes vegades, en molts casos.
7: Sí, sí, sí.
4: Macarrons
8: i botifarra!
7: També m'ha impactat veure...
4: No, és divertit,
7: És divertit. És que això, és que... Per això ha guanyat, tu, perquè ens agrada la botifarra i els macarrons.
4: Sí,
7: i l'ú de gal, també.
4: Sí.
7: I també m'ha impactat veure els tocs de pilot amb el cap entre Laporta i Font per al Mundo Deportivo, que van fer el dia de les eleccions, en gran fair play, i semblaven tan feliços, tu. O sigui, durant tota una campanya on una mica més i s'arrenquen el cap,
4: sí, no?
7: I la mà i tot, doncs aquí, escolta, els dones una pilota, no? He tornat a creure en el mascle hetero, perquè vaig deixar de creure quan vaig saber que Pedro Pascal pues no era hetero.
4: Però escolta'm una cosa, jo no sabia que Pedro Pascal era... Si això és interessant, la teva secció, l'única frase que m'he interessat realment és aquesta. No me n'havia entrat que Pedro Pascal era maricó. Era marica? És marica? No ho he dit.
7: És supermaricó. Clar, bueno, ara té un nòvio, ara té un xicot i, clar...
4: Però per què creiem
7: que... Fins fa poc ens pensàvem que... Jo em pensava que era com l'únic hetero que valia. O sigui, que encara hi havia com esperança.
4: Ja t'entenc.
7: Ai, que mono.
4: I la veritat és homosexual.
7: Clar, és molt mono perquè és homosexual, saps?
4: Mare de Déu. Bueno, jo insisteixo que jo també m'he creuat amb cada maricón, que és increïble, que m'han fet la vida impossible.
7: Bueno, això també pot ser,
4: m'han trencat el cor i ha estat horrible, I que guapa també.
7: Això cadascú idealitza el que...
4: Tu tens follera...
5: Jo encara el tinc trencat.
7: Per això,
4: que idealitzem
7: el que no tenim.
4: Sí, sí, vull dir que, escolta'm, sense... Vull dir, però llavors què? Sí, Pedro Pascal, tu recuperes...
7: Clar, jo he tornat a confiar en els heteros perquè he vist aquestes dues persones que estaven enemistades, doncs els hi passes una pilota i se la passen i tots contents, i ja està. I a mi em sap greu, però els que diuen que gràcies al futbol hi ha menys guerres, doncs els hi haig de donar la raó.
4: Sí, haig de donar la raó.
7: És tal qual.
4: Sí, i tant.
7: També m'ha impactat veure personalitats votant i a la porta com una paparra darrere, animant-les mentre introduïen la papereta dins, perquè el votaven a ell, però clar, visualment quedava molt estrany, no? Per exemple, el moment surrealista que la porta saltava i cantava amb els jugadors del Barça després que aquests votessin. També l'hem vist amb Dani Cruyff, que és la vídua del Cruyff, amb l'Aitana Bonmatí, amb el Boyan, amb el Jordi Pujol, que feia temps que no el vèiem, i en dos dies ha anat a la nit de les lletres catalanes i a les eleccions del Barça.
4: Jordi Pujol, el president?
7: Sí, sí, sí, Jordi Pujol.
4: Mateix. No para, no para, ell no para.
7: No para, en dos dies s'ha fet aquí. Sí, sí. Ves que no passi alguna cosa, que s'inventi algun nou partit o alguna cosa.
4: Que es torni a presentar les eleccions.
7: Que es torni a presentar.
4: Jo crec que si Jordi Pujol presentés les eleccions catalanes, potser les guanyava.
7: Jo també, t'ho prometo.
4: A mi m'encantaria que es tornés a presentar, sincerament. Només per... No, t'imagines que es torni a presentar?
7: Pues allà.
4: Però després el jutjat no hi podia anar, diguéssim, això també ho va dir la gent, no? Perquè a vegades les lletres catalanes val tal, ah, però declarada, al sobte sempre, sempre li passa alguna
5: bueno,
4: cosa.
5: És diferent anar en un lloc d'espectador,
4: sí,
5: no?
4: Va un vol, o sigui, Jordi Pujol va un vol.
5: No.
4: Jo crec que Jordi Pujol s'hauria de presentar les eleccions, t'imagines?
7: Bueno, van començar a dir, president,
4: no sigui,
7: president,
4: que no sigui la solució de Junts per Catalunya, que tenen un lío considerable, que no sigui no, Jordi Pujol.
7: O una escissió, que faci un partit diferent.
4: Ell, el partit de Jordi Pujol.
7: Jo ho estic veient perquè té molt èxit.
4: Jo crec que el votaria jo. Jo. És que em sembla que fins i tot el votaria. T'ho dic si és a veure, t'ho dic.
7: Té carisma, home, senyor, home, té carisma.
4: Segueix tenint carisma. És que això li haurem de reconèixer, no? No. Joder.
7: Total, total.
4: I van a votar, sí.
7: Van a votar, llavors, clar, la porta allí darrere de tota aquesta gent i aquestes personalitats, darrere dels votants, i que no queda gaire democràtic. I tot un merder allí, perquè això del vot secret i tal s'han passat pel folre.
4: Sí, sí, perquè a més se'ls hi posa el clatell, eh?
7: Sí, sí, els agafa, els agafa.
4: Els agafa, els agafa, els agafa, els hi posa la mà, els agafa la mà, sí, sí, els hi fa
7: calbots. I, per exemple, i si els jugadors en realitat volien votar Font?
4: Ja
7: no van poder, perquè, clar, el tenien allí al costat. O votar en blanc, o fins i tot fer alguna broma, no? Fer allò típic de posar un xuris dins de la
5: allò
7: papereta.
5: Típic, eh? Allò típic,
7: de la butlleta, o
4: xuris,
7: posar...
4: Què és un xuris?
7: Un xuriço. No sé com pensé per aquell xuris.
4: Lluïsa, digues
7: com es diu?
4: Xuris en català.
5: Xuris.
7: Ah, ho he dit bé.
4: Veus? Adéu.
7: És que, per favor...
4: És un bastant que ens critiquin, eh, nosaltres. Per catalanòfos, perquè, clar, jo hagués dit xuriço, seguríssim, vaja.
7: Que ho he dit bé, home.
4: Xuris.
7: I després també...
4: Xuris, n'esteu segures?
9: Busqueu.
4: Home, si a veure, filòloga. Algun empleat que pugui buscar jo? Bueno, filòloga, però a veure, xuris?
9: No sóc el diccionari.
4: Clar, no és el diccionari, eh? Tu estàs molt baixa, Lluïsa. Pots, sí. pots posar-te la... Seràs filòloga, però vaja, enginyera segur que no. Posa la cadira una mica més alta, com? Perquè et veig ensorrada, ensorrada.
9: Sí, sí.
4: I clar, aquest programa, tenir una filòloga catalana ensorrada, no ens ho perdonaran.
5: Sí, sí, o sigui, xuris.
4: Xuris.
5: Segons el dient,
4: xuris.
7: Home, clar. Ja m'he dit bé, home.
4: Val, xuris.
7: Val. Doncs això, posar un xuris o, per exemple, votar a Daniel Juan, que és aquell precandidat que només va aconseguir 88 signatures i que, pues, per fer la broma, no?, de fer un vot nul amb votant aquest senyor. I sabeu qui ho va fer, aquesta broma? Que és molt bona. Qui va votar per Daniel Juan? En
4: no.
7: plan, i fent que el vot sigui, fos nul perquè no era candidat. Daniel Juan.
4: Ah.
7: Si ell... Es va votar a si mateix.
4: Molt bé, Daniel.
7: Tot i no sé ni arribar ni a la precandidatura. Com deu ser l'ego de Daniel Juan per votar-se a si mateix? Jo crec que la Universitat de Barcelona que facin un estudi d'això.
4: Un estudi, immediatament.
7: Perquè això no és tenir autoestima, Juan. Això és no ser conscient dels teus límits i tenir deliris. També vam veure Ter Stegen, que no va poder votar.
4: Ter Stegen, qui és, perdona?
5: Ah, el que era porter.
7: El que era porter. Sí. Te n'he parlat mil vegades.
4: Va. És el que fumava.
7: No, aquest és el... Per favor, el Ter Stegen és el que va com substituir.
4: Ah, val.
7: Perquè
4: no
7: estava
4: fumava,
7: lesionat
4: no
7: i ara està al Girona.
4: No és el que, no és el que parava.
7: No, aquest era el Chisney.
5: Aquest és el que va haver-hi tota la polèmica de que en algun mitjà es va explicar que s'havia separat.
4: Ah, val, val. Sí, val, ja se la menjaran. Aquesta polèmica se la menjaran. Se la menjaran. Jo passo
5: pues nostre,
7: no. Bueno, però aquest home aquesta... no va poder votar perquè es veu que no sortia al cens. I va haver de tornar a Girona sense
5: pobre.
7: Votar. Val, llavors,
5: pobre.
7: El nivell de males passades que el Barça li ha fet a aquest home...
4: Però per què els no estava jo... al cens, el Ter Stegen?
7: Pues això és el que ens preguntem. No ho sabem. I a més va ser capità. És una llegenda, saps? Llavors, jo el vaig criticar molt. Me'n vaig riure. O sigui, ho confesso.
4: Ah, sí?
7: Però és que em fa pena. O sigui, ho trobo increïble que... Que la seva experiència al Barça sigui una humiliació rere una altra.
4: Jo t'entenc.
7: O sigui, ara el Girona.
4: Però si està el Girona,
7: a sobre no volien que jugués.
4: Però el Girona, si està genial, a Girona.
7: Bueno, però el van putejar. Llavors ara va votar i no pot votar, saps? O sigui,
4: I baixa de Girona.
7: Prou d'assetjar a Ter Stegen.
4: Escolta, perdona, llavors si tu ets de Girona i ets del Barça, has d'anar a votar a Barcelona. Això també trobes una cosa del centralisme. Depèn de Madrid,
5: diu que no, aquella noia d'allà que no.
4: A veure, posa el micro en aquella noia, per favor, que em sembla que acaba de fer un màster en periodisme, no? M'has dit abans. Com et dius, estimada?
10: Mercè,
4: què més?
10: Mercè Portavella.
4: A veure, Mercè Portavella.
10: Hi havia punts a Girona, Lleida,
4: Tarragona. Perdona, ets Portavella dels Danone?
10: No.
4: Quina ràbia, no? Quina pena, això, eh?
10: Llàstima.
4: Perquè aquí tenim la quantitat de gent que podria ser rica, tu, Portavella dels Danone, res.
10: No és el cas.
4: I tu,
9: Julià
4: dels Autocars, res tampoc. I feu, pringant.
9: Llàstima.
4: Pringant. I jo, Giro de la Ginebra, una merda per mi. A veure, digue.
10: No, dic que podria haver anat a putar Girona perquè hi havia un punt per votar allà.
4: Ah,
10: L'únic que ell va voler baixar a Barcelona i fer l'acte de baixar.
7: Això és el que passa quan volen baixar a Barcelona.
4: La gent vol baixar a Barcelona, escolta, escolta, és que a Barcelona no podem fer gentrificació, prou. Prou gentrificació, joder. Bueno, moltíssimes gràcies, eh? Fes Mercè Portabella, RAC1.
10: Mercè Portabella, RAC1.
4: RAC1.
10: RAC1.
4: Endavant, llavors.
7: Per últim, doncs a mi també m'impacta veure el nivell de detalls i de petites informacions inútils sobre les eleccions del Barça, que en aquests moments sé i que espero oblidar aviat, perquè pugui entrar informació nova i necessitaré el meu cervell.
11: Ja,
7: que ara mateix hi tinc coses com, per exemple, que sé que el Víctor Font, la jornada de reflexió, va anar al cinema a veure Balandrau.
4: Està molt bé, Balandrau, perdona. Balandrau està molt bé.
7: Està molt bé, però què coi m'importa a mi que el senyor aquest vanés a Balandrau?
4: Balandrau està molt bé, eh? Escolta, jo parlant de cinema, no tenim temps per res més, dels esports, jo ho sento moltíssim, però cobraràs el mateix, ens havies fet un guió increïble,
7: bueno,
4: però...
7: A veure si ho puc reprofitar. No puc reaprofitar res.
4: Bueno, allò reprofiteu.
7: Perquè parlava de la marató de Barcelona.
4: La gent no té molta capacitat. Vull dir que hi ha gent que escolta la ràdio una mica així per sobre, eh? Vull dir que no et pensis que aprofundeixen, eh?
7: Ho reaprofitaré.
4: Ho reaprofita, tu.
12: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Neus Cáceres. A veure, Neus Cáceres.
13: Jo us volia parlar...
4: Sí, mira, m'encanta aquest tema perquè jo m'hi he fixat moltíssim, que també passa a Barcelona, això. Està passant.
13: És molt fort. Sí, jo us vinc a parlar del que havia de ser la substitució de les bosses de plàstic, que són les tote bag.
7: Ah!
13: I que s'han convertit en una altra peste. Una altra peste. O sigui, ho dic perquè jo no sé com, jo ja en tinc acumulades com unes 12 a casa que dius, ostres, però què és això?
7: Només 12? Només 12. Jo en tinc com 50.
13: Doncs imagina't. Diu que aviat ja hi haurà una illa d'aquelles al Pacífic, a més de bosses de plàstic, de totes flotant.
7: Ho estan enviant a la illa d'Epstein.
4: Bueno, aquesta illa d'història podria enviar a la casa de Julio Iglesias, tota la brossa aquesta, en lloc d'enviar-la a Àfrica, no? Això que es fa.
13: I el que m'he adonat és que s'han convertit en el que abans eren les samarretes, que tu portaves lemes i eren com...
4: Tu quina samarreta havies portat? Havies portat alguna samarreta?
13: Ui, jo de totes, desviada, lesbiana i orgullosa.
7: Home, ara em porta una, eh? Blanc.
13: Bueno, ara dels Black Manters.
4: Black Manters, qui són aquests?
13: Són els...
7: Top Manta.
4: Ah, sí, home, clar, els Black Manters de Barcelona, molt bé.
13: Era un color més llampant, però després de tantes rentades...
4: No, t'agrada molt bé, t'agrada molt bé.
13: M'encanta. Llavors, el que... Dic que substitueixen una miqueta les samarretes perquè són... Hi ha totes que són com declaracions d'intencions. O sigui, depèn de quina tot te portes. O sigui, hi ha una frase en anglès que m'encanta que és been there, done that, bought the t-shirt, que és he estat allà, ho he fet i m'he comprat el llibre. Vale? Pues ara una mica les tote és això. I hi ha com... O sigui, que se'ns està anant la pinça col·lectivament, això ja hi ha prou elements per dir-ho, però a Londres, per exemple, aquest Nadal, hi ha una febre per una tote...
4: Concretament
13: és
4: una,
13: xarcuteria d'Estats Units.
4: No l'heu vista?
13: És a dir...
7: D'Estats Units o del Regne Unit?
4: No, d'Estats Units.
13: Ah. Sí, d'una xarcuteria, que es diu Trader Joe's.
4: Que jo en tinc.
13: Que la tens.
7: És que jo diria que sí.
4: Que sí que la tinc, clar.
13: Doncs resulta que les pijes d'allà van com unes...
4: Però les pijes d'aquí també ho estan fent.
13: Ja ha arribat la locura aquí, o sigui...
4: Ja ha arribat la locura aquí!
13: Gent que no ha estat ni a la xarcuteria. Això és el bo.
7: Però és un súper.
13: És un súper. Com si portessis aquí, jo què sé,
7: Mercadona.
13: Colmado la... Jo què sé, whatever, la total.
4: Que sí, sí.
13: Inclús el New York Times...
4: Com si el Mauri... Bueno, la Mauri no, perquè és una pastisseria. Ai, m'encantaria que la Mauri fes una tote bag, jo la portaria
13: una
4: també.
13: Una tote, clar. O
4: jo de vegades estic una... cotxita, dic, ai, Déu meu, estic cotxita, tinc fred, tinc, no sé, me menja el Mauri.
13: Clar.
4: I dic, per favor, em pot posar, saps? M'encanta. No hi vas? Tu quan estàs cotxita?
7: Jo no en tinc, no en tinc.
13: Oi, el Mauri m'encanta, és una pastisseria joieria
4: no?
13: Que m'encanta.
4: M'encanta. Bueno, llavors, a veure.
13: Total, que...
4: Trejos, totes les pijes internacionals porten això.
13: Totes volen, la volen. I llavors es van adonar, o sigui, turistes americans que anaven per Londres i veien la bossa de la xarcuteria. Però què és això? M'entens? Perquè a més a Anglaterra ni existeix aquesta xarcuteria. Total, el New York Times va fer un article de dir... What happened amb aquesta bossa, no? Llavors,
7: sí, i què fan? La compren?
13: Bueno, ja hi ha revenda, llistes d'espera, la penya quan va als Estats Units porta bosses de la xarcuteria i la venen, doncs...
4: A Vite, te la venen, per 4 xavos.
13: Com dir, porto la tote
4: però que va molt bé, que va molt bé.
13: Que va molt bé, aviam...
4: Perdona, et dic una cosa.
13: Per favor.
4: Aquí, és que això és grandiós, que t'explicaré. A les de Londres van amb la de la Trade Joe's, que és un supermercat, com si caparava... Aquest és el que fa la Laura Fa.
13: Condis.
4: Condis té una bossa.
13: Pues,
4: Trade Joe's a Londres, però però la bolsa Netto... La bolsa Netto, aquella com de plàstic gran...
13: M'ho estàs dient, és la de quadros.
4: La Netto...
7: Groga.
4: Es veu que és a Nova York, les pijas de Nova York la porten la bolsa Netto. Porten una bolsa a la pija de caldo a Netto, caldo català, visca Catalunya.
7: Però que aquí en donàveu, a més a més.
4: Aquí la donàveu com si no... Vaja, caldo a Netto punt tapada. Per què no hem donat caldo a Netto aquest Nadal? Què ha passat, home? I dic... Què, Joel? Entra. És que és la cosa... És que quan una és ratolina, és ratolina. Què has fet, Joel?
11: Vaig vendre una per 5 euros al Vinted.
13: Oh! En sèrio?
11: Raco, em va pagar l'esmorzar un dia.
4: És increïble. Això va ser com l'altre dia que va explicar...
11: En tinc 30 o 40 aquí.
4: Home! 5 euros, això és una fortuna. Una cosa. Mira, avui bolses de caldo a Netto. Escolta'm, els de caldo a Netto, a veure si els donen, si fem unes mencions o algunes coses.
14: 902-477-7.
4: Aquest Nadal ha estat una merda perquè no he tingut caldo a Netto. Així que dic de clar, eh?
14: Vostè primer@raco.net.
7: Jo tinc una cosa que a Madrid...
4: Mira, que estàs buscant la bolsa.
13: No contra una.
15: 5.000 per a bolsa.
7: Netto, què?
4: Véndela. Que ha tret jo a 20, t'ha tant d'un ulló per 5 euros que les trobo. Que no és falsa, home.
7: Nen, 5.000 euros.
4: Aquestes, les bosses aquestes, són les típiques bosses de comprar...
13: Clar, la tote en anglès vol dir com portar. I ara de tote la vida.
4: Ai, que me n'he d'anar,
13: Adéu.
7: De tote la vida.
4: Ara tornem.
14: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1 Central. RAC 1.
16: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
17: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
17: Notícies.
14: Podcast. Contingut exclusiu.
17: Escolta.
18: Navega.
17: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
18: Intuïtiva.
17: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
20: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
21: Vídeos i històries exclusives.
20: Notícies.
21: Entrevistes.
20: Reportatges.
21: Descobriu com és la ràdio per dins.
20: Twitter. RAC1.
14: Instagram i TikTok.
21: RAC1 oficial.
14: RAC1.
21: Seguiu-nos.
14: Som 1.
22: Ara que hem acabat l'escola
23: i tenim més temps lliure,
24: ara que volem fer el que volem,
25: volarem els pares amb la pistola d'aigua
26: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
27: I escoltarem els contes de RAC1.
28: A la piscina!
29: Al cotxe!
30: O a l'hora de la migdiada!
31: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
32: I... Oh?
33: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento. És divertidíssim!
34: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
35: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
14: RAC1 Podcast.
36: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
14: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
14: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
17: Tots els podcasts de RAC1.
14: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
18: Noves funcionalitats premium.
14: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
18: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1. 1.
0: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
1: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
2: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
3: No, que no és gens bo per la pell, nena.
14: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
5: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
6: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
7: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
8: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
14: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
0: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
10: Per culpa teva,
4: podria. Per culpa meva. Sí, tu també ets...
0: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
11: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos... passejant ni més ni menys que els gossos.
0: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
4: Perdoni, Catalunya, i perdonin oients del món a RAC1.
14: Abordar. Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
0: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
14: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
12: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, diu, escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
14: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
13: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
0: Carai,
13: hola,
0: carai.
13: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
0: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
13: Aquest penso que hauria de ser un dret.
14: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
15: I a la repesca els la donarem.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: RAC 1. Tots som...
1: Això és...
0: RAC 1.
2: Central. Amb tots vostès, parlant de pijars d'esquerres, Lola...
3: Quintero.
2: Bueno, avui la Quintero vol parlar. Ens ha descobert una sèrie que suposo que la Bebina segur que l'ha vista, que és Industry.
4: Jo no...
2: Oh!
4: Pues l'has de veure. Vaig abandonar la primera. L'has de veure.
2: Vas abandonar la primera?
4: Sí, no sé per què, sé que l'hauria de veure. I sempre
2: home, no.
4: El resum
3: perquè
4: i
3: no tenim temps per
4: molt, però no ho no
2: passa bueno, a veure, Industry, per què? S'acaba d'estrenar la segona temporada.
4: La quarta temporada?
3: Sí, anem molt ràpid.
2: Jo vaig per la primera.
4: Bueno, clar, la meva mare també, aneu igual.
2: Mare de Déu, que sou una retrasada.
4: Sí.
2: A veure, llavors...
4: De què va la sèrie?
2: De què va la sèrie?
4: Vale. Pues sembla que va una sèrie de finances, però en realitat va de joves molt brillants que comencen a treballar en banca d'inversió a Londres.
2: A Londres, que això també és un lío perquè de banca d'inversió no entén res.
4: Claro.
5: Jo no entenia
4: claro.
5: Res.
2: És que és igual.
4: És que la sèrie utilitza un llenguatge de finances no per educar l'espectador, sinó per alienar-te i que et sentis una mica com se senten aquests becaris que diuen aquí què passa, de què parla aquesta gent, saps?
2: Perquè de sobte, o sigui, no entén res. Bueno, o sigui, és fàcil anant a veure, perquè realment els diàlegs són autèntics. El que diuen sobre les finances, tot sí, allò és veritat.
4: Sí, és lingo, és el jargon de financier. Sí, sí, sí, parlen
2: lingo
4: així.
2: Lingo que vols dir, l'argot, eh?
4: L'argot, perdó, sí, sí, exacte.
2: Però, ja, però correspon als diàlegs que tenen quan parlen de finances.
4: Sí.
2: Però us heu d'imaginar una redacció, tot de gent, així asseguda, un al costat de l'altre, que més tenen el jefe al costat, vull dir que és un lío patatero, i ja està com estratificat.
4: Sí, sí, sí, no, i els moviments que fan amb les mans i tot, de vender bajo, dedos para abajo, tot això
2: però,
4: és així.
2: Però allò diuen 500.000 al 4,1, al 1,4, no, sí, 4,
4: sí,
2: 2,
4: sí.
2: 500.000 milions, pum.
4: Sí.
2: Vale, doncs vinga, i penja el telèfon, i ja està. I després se'n van a beure cerveses. Que
4: exacte, però bueno, aquesta gent, que sembla ser que ho ha fet tot bé, bones notes, bones universitats,
2: clar.
4: Però viu com si estigués amb una gimcana emocional constant. Vale? La gent a la sèrie està molt estressada.
2: Molt.
4: És gent que menja malament.
2: Molt.
4: Que dorm molt poc.
2: Molt poc.
4: I que sembla que controlen alguna cosa i no controlen res.
2: No controlen res.
4: Vale? Llavors, aquest, diguéssim, la sèrie et col·loca en aquest univers.
2: Total.
4: Vale? I és una sèrie que connecta molt amb el públic actual, amb jo i les meves amigues, per exemple, perquè retrata molt bé la precarietat emocional del treball avui.
2: Uh-huh.
4: Vale? Important dir... Estem parlant de precarietat emocional, o sigui, aquesta sèrie és una sèrie d'elits, no és una sèrie, no retrata la precarietat real dels joves i els problemes d'habitatge, no, això és una gent amb una elit financera i els problemes que tenen, no?
2: Val.
4: Però aquesta precarietat emocional...
2: Tenia algun que ve de, que també té un dels hàndicaps d'una de les protagonistes, que ve d'universitat pública, per exemple.
4: Sí, exacte.
2: Que la gent s'estranya que una de la universitat pública hagi arribat a treballar les finances.
4: Sobretot
2: no
4: tant universitat pública, perquè a Anglaterra tenen un sistema bueno, diferent, sí. Però gent de classe treballadora, de famílies que no són sí. Generacions i generacions i generacions de gent rica. ¿Vale?
2: Tot el que la contracta, diguéssim, d'aquesta que sí. Fa pràctiques, i diu, escolta, jo he apostat per tu, tot i que ets de classe treballadora
4: sí.
2: I de ciutat pública,
4: sí,
2: no sé
4: sí,
2: què, quantos,
4: sí.
2: O sigui, fer el favor d'esforçar-te el triple, perquè se't menjaran pels
4: bueno,
2: peus.
4: I això es demana, o sigui, a Industrial Networking, saps el que és el networking, no?
2: Digues, no, vale. No sé res, tu... Pensa que estàs amb una persona que és una ignorant total.
4: Ja, no, és que a vegades diem paraules amb la Begoña i em fa gràcia les teves reaccions. Al veure, el networking és bàsicament fer amics amb agenda. És aquestes...
2: Ah,
4: anar a pues, fer contactes professionals.
2: Val.
4: Vale?
2: O sigui que es mescla l'amistat amb el negoci.
4: És molt rar, ja. Sí. Ara està molt de moda aquests eventos de networking per parlar.
2: Ah, sí?
4: Per sí, gent que es vol fer xarxes laborals, professionals, de mira, els dos treballem a lo mateix, com ens podem ajudar?
2: Val.
4: Què passa? Que el networking a Industry no és laboral, és emocional, vale? Tota relació pot ser útil. És molt transaccional, les relacions humanes són molt transaccionals. El silenci pot ser una amenaça. L'error pot ser definitiu. És com un ghosting, no? Ghosting és quan desapareixes de la vida
3: sí,
4: d'algú.
3: Sí, sí. Un estrès m'està donant.
4: Sí, sí, no, la sèrie t'estressa. I a més et fica aquestes paraules que no entens, llavors estàs tot el rato dient què passa ara, no? Què passa? Després també una cosa molt interessant.
2: No sí. Entens que allò sigui treball.
4: No, clar.
2: És a dir, el que fan aquesta gent de la finança, no entens, perquè clar, tu dius un fuster, un carter, una que fa ràdio, un que no sé què, un cuiner, un historiador que fa l'exposició del Francesc Layret fins al... fins a quin dia està?
6: El 26.
2: Fins al 26 de febrer al Hall de la Universitat de Barcelona. Vale, doncs tu ho entens, però aquesta gent no entens O sigui, ho trobo superproblemàtic. No tens, com no tens ni idea del que estan treballant.
4: I què preocupant que sigui aquesta la gent que més diners mou a la societat.
2: Home, van de milions a milions. O sigui, claro, és un indundi que acaba d'arribar a l'empresa que està fent negoci i de sobte sí.
4: Sí, sí, brutal, brutal.
2: I després també és veritat que els amics, no sé si passa a tu, que el que podria ser el teu còmplice o el teu amic, o digue-li com vulgui, el teu company, pot arribar a ser el que t'enfonsi. És a dir, perquè moltes vegades el que tu no venguis ho vendrà l'altre.
4: Total, total. I també la imatge que tens, el que ets dins de l'empresa depèn molt de les percepcions. Si un dia et pot ser la persona més guai de l'empresa i el dia següent t'ignoren. I aquesta gent, per aquesta gent és pitjor que t'ignorin a que et fotin fora.
2: Ja t'entenc. I després una altra cosa. I per exemple, hi ha un personatge... Jo és que només he vist tres capítols, però ara només vull fer això. Només vull veure aquesta...
3: Per què? Perquè surten escenes de...
2: Moment! Ah. Hi ha un personatge, per exemple, que no li parla, que això seria inaudit, diguéssim. Hi ha un cap que no li parla a un que està al costat, o sigui, el teu cap que no et dirigís la paraula, diguéssim.
4: Ah, no, sí, això és passa. Així, això passa.
2: O caps que es canvien la
5: roba...
2: Això
5: no cal treballar en finances, perquè si obrissis telèfons, molta gent podria dir aquesta experiència.
4: No, però la gent...
2: Bon dia, però...
4: No, no, ni bon dia.
5: Sí, que et faci la llei del hielo, clar, això es fa també als entorns laborals. Però això també seria
2: com... Mare de Déu, senyor. Bé, i ara anem a deixar l'Ester...
3: Que és el que més us agrada.
5: Oye, no, parlar, és que no ho heu dit, fins ara esteu aquí ara, parlant de les finances d'aquesta sèrie.
2: Bueno, però és que va molt lligat. Clar, la sèrie t'enganxa perquè estàs esperant la següent escena de sexe. Jo crec que són les millors escenes de sexe de la televisió actual amb nus integrals. Jo, que s'ha de dir tants penis. Aquests penis són de veritat? Perquè jo crec que sempre el mateix penis. Que
4: no sé, ara està molt de moda...
2: Usar un penis de plàstic.
4: Exacte.
2: És impossible aquelles pitxes en repòs...
4: Sí.
2: És molt raríssim.
4: Bueno... també et vull dir una cosa. Tu ara has començat la primera temporada.
2: Yeah.
4: Jo vaig per la quarta, que ja s'ha estrenat a HBO i que la gent la pot veure si segueix la sèrie, sinó que comencin pel principi. Però amb el sexe a la sèrie passa una cosa...
2: Clar, té una raó de ser el sexe allà,
4: És un sexe transaccional.
2: Què vol dir això, transaccional?
4: Transaccional vol dir que s'utilitza com una eina de poder dins de la...
3: D'intercanvi,
4: no? Sí,
3: favors.
4: Exacte. Et fiquem una situació una mica de... Bueno, a mi em va incomodar. La realitat és que a mi m'incomoda molt el sexe d'aquesta sèrie perquè hi ha moments que és que ja et dic s'ha de continuar veient perquè cada vegada
2: va pitjor
4: perquè ara, veus unes coses que dius això fa la gent.
2: Ui, a mi m'interessa moltíssim això, i ara...
3: Tipo...
4: No vull fer spoilers.
2: No facis spoilers, per favor, perquè al principi de la sèrie estan follen com conills.
4: Sí.
2: Van a la desesperada, ells sí. I elles, perquè és una altra cosa també hi ha, que elles no tenen... Vull dir, tiren pel dret, ells tiren pel dret, però també és una cosa que hi ha tant d'estrès que al final han d'expulsar-ho per algun lloc.
3: És una
2: via
3: d'escape, no?
5: Es droguen molt, també.
4: Al principi sí, però després es droguen molt, evidentment, però...
2: Després hi ha intercanvi. Aquí, als primers capítols, ja hi ha una financera, una clienta, que hi ha...
4: Això mateix. Que
2: ja col·loca la mà on no l'ha de col·locar, diguéssim. Una dona, una altra dona, diguéssim, perquè tot això... Ara, et dic una cosa. Tu estaràs d'acord amb mi. Aquesta sèrie, al final, totes les finances i tot això tot que has dit, molt bé, però estem esperant. Jo, com a espectador, vaig pensar, però perquè estàs aquí tan enganxat, tres capítols seguits, senyora, em vaig cascar. Els capítols, em vaig cascar. Perquè et dic una cosa, estàs esperant tota l'estona la següent escena de sexe.
4: Això et passa, tu?
2: Ho trobo increïble. Penso, quan no ho puc creure. Estan tots duríssims.
4: Una hora, deu ser. Sí, sí, sí,
2: però és
4: sí,
2: que
4: sí.
2: Es veu l'EFA,
4: No, no, es veu de tot, es veu de tot. Marta, estàs escoltant la meva padrina, ojo amb aquestes paraules.
2: Bueno, l'EFA semen, el que no sàpiga el que és l'EFA, semen, sí.
4: Bueno,
2: espermatozou.
4: Sí, molt sexy.
2: És increïble.
4: Però és veritat que el desig es va contaminant bastant pel poder, a medida que la sèrie va progressant, vale? I crec que el director vol exactament això, un sexe que no ens agrade, sinó un sexe que...
2: Sí, t'acaba repulsant.
4: T'acaba repulsant. A la quarta temporada hi ha unes escenes de sexe.
2: No m'ho diguis, no m'ho diguis.
4: Vale.
2: Quants capítols són cada temporada?
4: No sé, deuen ser uns 8, 9.
2: Vale. I esteu enganxats als joves a indústria?
4: Molt. Però espera't, perquè vull parlar d'una cosa super...
2: Ui,
4: sé que no tinc temps.
2: No tens temps.
4: Vale, no, però s'ha de dir, ho sento, s'ha de dir. Vale. Hi ha un moment de la sèrie on diu una cosa molt poc habitual avui, que és que el trauma no l'ha fet més forta a la protagonista. I jo reivindico que a vegades el trauma no construeix res, només deixa ferides. I aquests missatges de Mr. Wonderful, de todo passa per alguna cosa...
2: Una merda,
4: a vegades el trauma és trauma i és una merda i hasta luego.
2: Hasta luego, Marieta. Tot el rostí totalment d'acord amb tu. Gràcies.
0: Vostè primer. Amb Marc Giró. Així sona. Reconcentrat.
2: Amb tots vostès, Sira Benoza, bravo. el que havíem de dir és que la Cira Benoza és filòsofa, professora de Sade i directora de la col·lecció La Casa dels Clàssics. A la col·lecció La Casa dels Clàssics és probable que trobem moltes de les respostes
6: a totes les preguntes importants de la vida.
2: Exacte, exacte. I per quatre xavos, a més a més.
6: Exacte, ben baratet.
2: Ben baratet, escolta. I a més, ell llueix.
6: Molt.
2: El llueix a la llibreria.
6: Queda estupendo.
2: Exacte. Bueno, a Cira Benoza, nosaltres li vam demanar... Bueno, t'agraeixo molt que siguis aquí, perquè sé que has vingut una mica desquillada. No explicarem ara...
3: Els
2: ets i uts, els entresics. Però a la Cira Benoza li vam demanar l'altre... Jo vam llegir tots, tothom va llegir, perquè nosaltres també llegim el dia tota l'estona, que diu que Trump va dir que el seu únic límit era la seva moral i que no necessita el dret internacional. Tothom ho repetit, ho he dit molt malament. És un titular, en aquest cas un altre cop de l'Ara, que vam llegir... Trump, però va sortir tot ara, Trump, que diuen l'altre dia, Trump diu que el seu únic límit és la seva moral i que no necessita el dret internacional. Avui també hi ha hagut allò de la pau, que li envia la carta al de Noruega, que jo sóc el de Noruega, li digui, escolti, vagis a cagar, diguéssim, li envio un cagarro d'Arce o el que tinguin a Noruega, perquè jo crec que aquest senyor se li ha començat a enviar, de dir, calla-te, gilipolles, sí, ets un papanates integral. Llavors, la qüestió és que avui també li ha enviat una carta al de Noruega dient-li, escolta, nosaltres això no em veu donar el Nobel de la pau, i per tant ara ja la pau no m'interessa. I per tant, si m'interessa la pau, pues,
3: m'interessa la guerra.
2: M'interessa la guerra, jo no mental. Bueno, molt bé. Llavors, jo et vaig enviar el titular i dic, això exactament, una persona que diu que la seva moral és seva i que ja, per tant, el dret de no se'l passa pel forro i que la seva moral és seva, això què és? T'ho vaig enviar i em vas dir, això és el que, perquè vaig pensar, fixa't tu, el relativisme moral, que no hi havíem comptat. I això avui... és relativisme moral, que és perillosíssim, esclar.
6: Perillosíssim, i avui n'hem de parlar. Avui n'hem de parlar.
2: Endavant.
6: Parlem de relativisme moral. A veure, en termes generals, jo crec que tots podem estar d'acord en que són temps molt foscos per l'ètica, val? Jo, l'indicador que utilitzo més clar és quan
2: és
6: vaig a una festa, i això típic que et pregunten, bueno, i tu a què et dediques? I jo dic, mira, doncs soc professora d'ètica. La cara de compassió que rebo de l'altra banda...
2: Que ratlla pobreta, no? Pobreta.
6: Exacte. És el clar indicador de que estem molt malament. Estem en temps foscos en temes d'ètica, no? I això ja fa anys, eh? Vull dir, jo cada vegada que començo un curs d'ètica i a les primeres sessions doncs faig aquestes primeres preguntes d'intuïcions pel que fa al bé i la justícia, clar, jo ho faig sovint, el que seran els futurs empresaris i directius del país, eh?
2: Doncs, les classes d'ètica, el futur empresaris...
6: Clar,
7: directius,
6: exacte. I advocats també, estudiants de dret, sí, les dues coses. I clar, les respostes que rebo en primera instància sempre són bé, és relatiu, tot és relatiu, tot depèn. Clar, a mi m'explota el cap, perquè això és com dir-li a un professor de física que això de la llei de la gravetat és relatiu.
3: Clar.
6: Clar. I l'últim que faltava a la festa del relativisme era el senyor Trump, eh? El rei del relativisme. Clar, això, quan el titular que llegies, no? Fa 10 dies diu, el meu únic límit és la meva moral i no necessito el dret internacional. Clar, llegir això és com... dir-li a un astronauta que no et prepararàs per sortir a l'espai perquè tu ja tens les teves pròpies lleis físiques, no? I que això de la gravetat passes. O dir-li a un banc o al govern que et deixin en pau, que tu ja tens les teves normes econòmiques i que tu amb els teus diners faràs el que et doni la gana, no?
2: Bueno, això podríem parlar-ne un dia, també. I els bancs segons què, i els governs segons la qüestió econòmica, aquí podríem parlar-ne també. Podríem dir alternatives.
6: Seria. O una altra analogia. És com si jo et digués, mira, Marc, el meu diccionari està bé dir-te imbècil, sí. Va? I a partir d'ara et diré imbècil perquè està en el meu diccionari i ja està, i prou. No, és dir, cadascú té la seva llei, i això, òbviament, no pot ser, no? O com avui, l'altre titular, que diu que com que no li han donat el Premi Nobel de la Pau, ja no es preocupa
2: per la Pau.
6: Ja
2: no va amb ell.
6: No, si de cas, al món, que només hi hagi una persona preocupada per la Pau a l'any, que sigui la que li donin el Nobel, i la resta no és d'igual, no?
2: Exacte.
6: Bé, com dirien els francesos, tot plegat al voltant d'aquest senyor és n'importe quoi, no? És tota l'estona això. I és molt surrealista perquè, òbviament, el món no va així. És a dir, el món ha progressat gràcies al coneixement i al fet que hem regulat i organitzat la vida en comú, no? Sí, el món funciona perquè jo estic aquí asseguda i, tot i que no he esmorzat, no sóc com un tigre, que vol dir que no saltaré a menjar-vos a un darrere l'altre.
2: No has esmorzat per què, perdona, si t'ho pregunta? Vols alguna cosa?
6: No, ara no t'ho explicaria.
2: Quin dia, no?
6: Però, sí, interessant. Doncs no, però com que no sóc un tigre, ni saltaré a menjar-vos, ni copularé després amb algú del públic...
2: Bueno, jo m'adulto del públic i ho descarto, eh? Perdonin, eh? Parlem-ne, eh? Parlem-ne, sentim bla, bla, bla, però jo no ho descarto. No ho descarti, això no ho descarti, no ho descartis.
6: No ho descartem? Bé,
2: sí, sí.
6: En tot cas, no
2: descartem.
6: En el meu cas, no. Diguéssim que tinc la capacitat d'aguantar-me la gana de menjar. I
2: no, no, jo també tinc la capacitat d'aguantar-me la gana, però
6: no,
2: vull dir que... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, jo em dec al públic, Xira, em dec al meu públic.
6: Tens raó.
2: I si algú del públic se'n vol follar, però escolti jo.
6: Bé, doncs no sé, que es postulin, no?
2: Ara parlarem, ara parlarem.
6: Ara en parlarem, ara en parlarem. No, doncs tot plegat. La idea és que un humà, en general, potser no és el teu cas, Marc, però en general un humà no fa les coses només perquè les sent, no? En teoria, doncs, són més complexes que això. El que passa és que, abans que parlàveu de psicòpates, la filosofia tampoc en molts casos ha estat preparada per l'existència de psicòpates. Val? I aquest és el problema, de fons. Hi ha una corrent filosòfica que neix a Grècia però que desenvolupa David Hume, que era un filòsof britànic empirista del segle XVIII, que ell desenvolupa la teoria que tots sabem el que està bé i el que està malament com a intuïció moral. És a dir, si jo ara et fotés una bufetada, sí, jo sentiria dolor, el teu dolor, i això em faria saber que clavar-te una bufetada no té sentit, no? O si et traís, per exemple, si et fes mal moral o emocionalment, jo també sentiria aquest mal en forma de remordiments, no estaria tranquil·la.
2: Clar. Sí, absolutament.
6: I això, Hume deia, és el que ens permet saber el que està bé i el que està malament, val? Que és una intuïció molt interessant per part seva, que la neurociència també, en certa mesura, ha recolzat quan ens diu som animals emocionals amb la capacitat de després raonar i posar paraules al que sentim, val? Però en primera instància som emocionals. Què passa? Que no estaven preparats pels psicòpates. És a dir, això potser en termes generals val per moltes persones i en moltes ocasions, però no aplica als psicòpates, que són animals humans en principi, però que no senten res. I per tant, aquesta capacitat d'intuir el que està bé o el que està malament en base al que senten, desapareix. I un dels drames és que, de fet, l'economia que regna avui a tot el món, desenvolupada teòricament per Adam Smith, és una teoria econòmica basada en aquesta mateixa idea.
2: Ailes.
6: O sigui, Adam Smith, quan desenvolupa la idea del lliure mercat, ell es fonamenta en una noció, en una idea de l'ésser humà conforme ésser que és capaç de tenir aquestes intuïcions morals sobre el que està bé i el que està malament i que es mou amb el desig de fer bé als altres perquè és capaç de notar-ho. Però clar, això, si ho extrapoles, els psicòpates no aplica. I si a sobre els psicòpates tenen poder, ja estem venuts, no?
2: Ja acaba la pastoreta total i tant.
6: Exacte. Tot plegat ens porta a la pregunta per l'essència de l'ésser humà, no? O sigui, la pregunta de l'ésser humà és bo o és dolent per naturalesa, no? Aquesta és una de les grans preguntes de la història de la filosofia i que filòsof rere filòsof han intentat respondre, val? Som bons o som dolents per naturalesa? Llavors, d'aquesta...
2: Una cosa molt binària, també, perquè és de cultura binària, eh?
6: Sí, ara totalment.
2: Des de,
6: totalment.
2: Des de la filosofia queer, aquesta pregunta no sé si és...
6: Ja no té tant sentit, no? La mires des d'un altre angle, sí, probablement més interessant. En canvi, al llarg de la història de la filosofia podrem dir que hi ha hagut com dues grans corrents, no? Les d'aquells que han defensat que som dolents per naturalesa i dels que han defensat que som bons. Aquí, els grans teòrics... que defensen que l'home és dolent per naturalesa, el referent és Thomas Hobbes, sí? De nou, filòsof britànic bastant més pessimista que David Hume, del segle XVII, que ell proposava aquesta frase tan coneguda de que l'ésser humà és... L'home és un llop per l'home, no? Aquesta frase que hem sentit tots. Clar, ell ens
2: concep... No
6: tinc
2: ja per la dona, eh?
6: Exacte.
2: Mira Julio Iglesias, etcètera.
6: Exacte. Doncs ell considerava que els humans estem moguts pel desig d'honor, glòria, que som molt competitius i que, per tant, els uns pels altres som sempre un entrebanc, no? I això fa que, segons ell, si estiguéssim en estat de naturalesa, ens mataríem els uns als altres. Sí?
2: Carai. Aquest és
6: com s'imagina, com veu els humans Hobbes? Que jo sempre que algú em defensa una teoria hobbesiana, penso què m'estàs dient de tu, perquè si tu veus els altres així...
2: Clar,
6: no confiïs en un hobbesià, perquè si veu que els humans, que si creu que els humans...
3: Però mira, perdona, mira després el Damuth, el que ha passat al Damuth, com el poble es va volcar amb solidaritat per anar a ajudar els ferits, per anar... O sigui, que això no concordaria amb aquesta teoria. O el que va passar amb la Dana a València, tota la gent amb trompa caminant a treure fang.
6: Exacte, molt ben vist. I això, diguéssim que recolzaria la mirada de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau.
2: L'altra gran mirada.
6: Que és l'altra gran corrent, no? Rousseau deia: els éssers humans en estat de naturalesa, en estat de llibertat i d'abundància, som tots bons els uns amb els altres, no tenim cap desig de fer-nos mal. El mal comença el dia que comença la propietat privada.
2: Ah, mira, és que m'ho estava esperant.
6: Sí, sí,
2: esperant.
6: Són les desigualtats.
2: Com deia aquella, me lo estaba figurando.
8: I ja ho deia Rousseau.
6: Cap aquí.
2: Ja ho deia Rousseau.
6: Sí, a la que un diu, això és meu...
2: Sí, sí, sí.
6: Ja està tot perdut.
2: Ja genera un conflicte, fins i tot del parvulari, diguéssim. El parvulari,
6: tal qual, tal qual. Les enveges, o sigui, les desigualtats generen enveges, i les enveges generen conflictes, i per tant acabem pel pedregar.
2: Aspiració, sí, de tot mal.
6: Clar, això és una discussió eterna, perquè mirant el món, com l'Ester ha fet ara, podem veure exemples de generositat i de grans gestes que fem els humans, i també veiem exemples terribles com els que parlàvem ara d'Estats Units. Exacte, exacte. Les dues coses les veiem, no? Això és una discussió eterna. Però el que és interessant és que totes dues corrents, tant Hobbes com Rousseau, arriben a la conclusió que el que necessitem és un contracte social. Què vol dir això? Necessitem posar-nos d'acord amb unes normes vàlides per tots, a les que tots ens sotmetrem, perquè si no, tots acabarem morts. I això no pot ser relatiu. És a dir, les normes han de ser universals. Ningú pot dir, no, jo funciono en base a la meva moral, perquè llavors acabem tots morts. I esclar, el segle XXI, que és un segle en el que cada ésser humà, fins i tot individualment, tenim una capacitat d'impacte en els altres infinitament més gran del que havia estat mai, clar, si anem a l'home de les cavernes, diguéssim, tu, al llarg de la teva vida, impactaves en 3 o 4 persones. Després...
2: I el món se'ns ha enxamplat molt, diguéssim.
6: Bueno, és literalment global, global, el que passa en un lloc, o sigui, el que passa en un laboratori de Wuhan, en un poblet de merda, ens posa tots tancats a casa, no?
2: Sí, sí.
6: O sigui, realment, l'impacte de cadascú en els altres s'ha multiplicat a l'enèsima potència. I justament per això és més important que mai que deixem de ser de relativistes, sí? I que ens posem d'acord en veritats universals, en principis universals, perquè si no el problema és que l'economia sí que és universal.
2: Clar.
6: Sí? I llavors l'economia s'ho salta tot, l'economia se salta les normes. Si no ens posem d'acord política i socialment sobre aquells principis en els que estarem tots d'acord, que han de ser necessàriament universals, han de ser un contracte social entre tots, en el que ningú pugui dir, jo perquè sóc Trump i sóc el rei del mambo, decideixo el que faig.
2: I aquesta reacció de Trump, de Trump i del feixisme actual, que deu ser el de sempre, esclar, no tindrà a veure amb que això que estàs explicant sobre el contracte social s'havia amplificat, diguéssim, perquè ara tenim el feminisme, tenim la qüestió LGTBIQ+, tenim la qüestió de l'antiracisme, tenim la qüestió de la crisi climàtica i la lluita contra la crisi climàtica, tenim la qüestió de les cures, és a dir que s'havien posat sobre la taula una sèrie de grans idees, que moltes vegades ara hi ha gent que confon amb l'identitarisme, la cosa woke, totes aquestes merdes, que no, sinó que eren idees boníssimes, que el que feien era, des del meu punt de vista, enxamplar aquest contracte social. Però és que enxamplar i fer-lo més complex, fer-lo més inclusiu, fer-lo més...
6: És que això és el progrés moral.
2: Estava en un moment... Estàvem amb totes les pegues agudes i per haver, diguéssim. Però sobre la taula hi havia més publicacions, precisament gràcies a la globalització havien arribat discursos de tots els racons, la cosa descolonial, etc, diguéssim. Noves formes d'economia, diagnòstics científics... Per exemple, parlant de canvi climàtic, està claríssim, i està... claríssim el diagnòstic i el que s'ha de fer, com s'hauria de fer, etc. Tenim aquesta informació. Estàvem, creiem, jo creia, Santa Innocència també, Santa Innocència voltariana, diguéssim, no? Perquè que s'estava enxamplant el contracte social. Però tots aquests senyors han sortit en armes, diguéssim.
6: En reacció,
2: És a dir, el fet que nosaltres puguem arribar, és a dir, que hi hagi una desgraciada, perquè són unes desgraciades de naixement, que hagin estat capaces de, tot i el marc actual, denunciar a Julio Iglesias, que és un home poderosíssim, diguéssim, la representació del poder a la Terra, doncs diu molt, diguéssim, primer d'aquestes dones i de la capacitat que han tingut i de que algú hagi recollit la seva veu, etc. Mm-hmm. Estàvem en això, estàvem en recollir això. No ho hem d'oblidar, no? Segueixen operant. Nosaltres estem... Estàvem per enxamplar aquest... I cada cop a més gent i a més històries i a entrar als racons, etc.
6: Sí, perquè el progrés moral consisteix en això. És a dir, a cada disciplina
2: de
6: coneixement...
2: No hem de renunciar al progrés. No, la idea de progrés també és una idea que podíem parlar en algun dia, no?
6: Parlem-ne. És que en cada disciplina hi ha progrés en el coneixement, que no vol dir que sigui lineal. Hi ha teories que es diuen, es contradiuen, però anem avançant. En l'àmbit de la moral hi ha hagut progrés moral. És a dir, quan Aristòtil, que era intel·ligentíssim, parlava, era una època en la que l'esclavitud, l'esclavatge, era una pràctica comuna i estava acceptada, val? Al llarg dels segles, a dia d'avui, entenem que l'esclavatge és intolerable, no?
2: Igual que entenem que la terra no és plana.
6: Exacte. Igual que hem entès que les dones han de poder votar, etcètera, no? Tots aquests progressos s'han dut a terme gràcies a què? Aquells que estaven fora de la mirada dels que ostentaven el poder, malauradament, han hagut de lluitar. Això té a veure amb la teoria del reconeixement, que és molt interessant. Un dia en podem parlar. En la teoria del reconeixement, quan un subjecte sent que no li reconeixen els seus drets, acaba lluitant i ferint els altres per ser tractat en tant que igual que els altres. Així és com hem progressat moralment. I no hem, o sigui, la tragèdia és qüestionar o desestimar el progrés en el coneixement, en l'àmbit ètic i moral. O sigui,
8: el que passa és que aquest nou ordre moral que vol imposar Donald Trump i els seus sequassos va justament en contra de tot això. Sí. Tot això ho consideren una regressió. I és mig món, ells diuen, contra l'altre mig. I fins ara ens ha governat un progressisme que ja estava de moda i ara hem d'imposar a nosaltres la nostra raó de ser. La psicòloga aquesta de Washington... Sí. M'explicava també que, entre altres coses, cada setmana reben a la biblioteca del seu barri noves ordres per censurar llibres.
2: Llibres
8: nous que no es poden llegir.
6: Clar, és que l'equivalent és aquest.
2: Gràcies, Assira, gràcies.
0: Així sona, reconcentrat.
2: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial... Estan trucant de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
3: home,
2: és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
9: Sí, sí.
2: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
9: No, està empanat, perdó.
3: No estaves escoltant res del que deia, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
2: La veritat,
0: vostè primer.
3: Joel,
0: o sigui... Ramat Giró.

0: RAC 1. RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 7. Protecció Civil recomana no fer desplaçaments i veure l'eclipsi prop de casa en la mesura del possible. L'objectiu és evitar grans aglomeracions i evitar també la saturació d'alguns punts, especialment les principals vies de comunicació del terç sud del país. N'ha parlat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, al Via Lliure de RAC1, que a més ha fet aquestes recomanacions.
2: Sobretot la mobilitat que sigui planificada, que sapiguem on anem, que ens informem bé de quin és el camí, que no sigui aquesta mobilitat improvisada, que no sabem per on hem de passar, no ens parem a les vies a la vora del moment de l'eclipsi, que allà podem acusinar un accident. Anem amb compte també d'on ens aturem, si anem a alguna zona d'espai natural, no tallem camins, no ens posem al mig on pot ser possible que hagin de passar els bombers.
1: Per la seva banda, el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, ha explicat que els hospitals de tot el país s'estan preparant davant les possibles imprudències que podrien cometre alguns ciutadans. També ha explicat a RAC1 com gaudir de l'eclipsi sense riscos.
3: El mal no està en el moment, i aquest és el risc que tenim. Dius, va, un segon no passa res. Si un segon no passa res, en aquest moment no nota res, però la camada pot deixar lesions irreversibles. També es recomana no estar molta estona, encara que portis les ulleres, mirant el sol. Hi ha informacions que donen que més de 3 minuts no seria bo.
1: Per cert que, a més de protegir els ulls amb ulleres homologades, també convé protegir les càmeres de fer fotos. Doncs la càrrega lumínica del sol podria fer malbé els aparells de manera irreversible. I és notícia, a aquesta hora de la tarda, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha rebutjat el pla de 15 punts anunciat per Donald Trump, que hauria d'ajudar a avançar l'alto el foc a Gaza cap a una segona fase. Netanyahu ha assegurat que l'exèrcit no es retirarà de la franja fins que no es produeixi un desarmament total de Hamas. Malgrat la negativa de l'acord, que sí havia estat acceptat per Hamas, el primer ministre ha dit que Israel manté el diàleg amb els Estats Units i ha afegit que mentre ell sigui al capdavant de l'executiu no hi haurà un estat palestí. El mandatari també ha agraït el suport dels Estats Units pels seus esforços permanents en afavorir els interessos d'Israel, entre els quals els d'evitar que l'Iran obtingui la bomba nuclear. Netanyahu ha parlat de l'Iran amb aquestes paraules.
4: Deuen haver notat un fet interessant. L'Iran ataca tots els països de la regió, fins i tot fora de la regió. Però hi ha un país que no ataca, l'estat d'Israel. Fins ara no ha atacat. Potser ataca, però per què han passat tantes setmanes si no ens està atacant? Perquè sap el cop tan poderós que l'imposarem si ho fa.
1: Per cert que el líder suprem d'aquest país, Mojtaba Khamenei, s'hauria reunit amb el president enmig del rumor sobre el seu estat crític de salut. Ens referim a l'Iran, després del bombardeig de febrer que va matar el seu pare. Mentre les forces paramilitars iranianes han anunciat la divulgació d'un vídeo del líder suprem per desmentir les especulacions que s'han fet sobre ell. Les imatges que circulen hores d'ara ja circulaven per les xarxes almenys des del març passat i no se sap quan van ser registrades. I ara, temps pels esports, Miquel Pascual.
5: La neerlandesa Demi Vollering s'acaba de proclamar guanyadora per segona vegada del Tour de França femení, després d'imposar-se en l'última etapa amb sortida i arribada a Niça. Ho ha aconseguit amb un atac a 15 quilòmetres de meta que ha deixat sense opcions a Cassia Nieviadoma, l'altre aspirant al triomf final. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa segona i tanca el seu debut al Tour de França en una meritòria cinquena posició. També en directe, el madrileny Dani Mérida acaba de començar el seu duel de vuitens de final del Masters 1000 de Montreal de tenis. S'enfronta al neerlandès Talon Griesburg amb un resultat de 2-3 favorable al primer set en busca d'una plaça a quarts de final on ja hi és el també madrileny Rafa Jodar. En futbol acaba de començar la final del torneig històric entre Badalona i Europa, tot plegat el dia en què els blaugranes Eric i Joan Garcia i Anthony Gordon

0: Han avançat el seu retorn a la feina i s'han començat a entrenar a la ciutat esportiva, mentre que Ronald Araujo ja és a Liverpool per passar revisió mèdica i tancar la seva sessió al club anglès. Per la seva banda, Marc Márquez ha fet un pas enrere en la seva lluita pel títol de MotoGP després de quedar setè al Gran Premi de la Gran Bretanya, on el guanyador ha estat el madrileny Raúl Fernández. Marc Márquez es queda ara a 40 punts del liderat que ocupa Jorge Martín. Avui segon, el millor català de la cursa ha estat Àlex Márquez, quart.
1: I a hores d'ara hi ha més núvols al Pirineu i Prepirineu, on encara es manté la possibilitat d'algun ruixat aïllat, especialment al sector més occidental. A la resta del país, el sol continua sent el protagonista, tot i alguns núvols. La calor encara és molt intensa, sobretot amb el vent de component sud que es va reforçant al nord-est, mentre a la costa la xafogó es fa notar amb força. Això és tot. Tornem amb més informació al punt de les 8.
2: Hola a tots.
3: Així sona. Reconcentrat.
2: Exacte.
4: Ok.
5: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
6: Especial 50 anys.
7: A tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
8: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
7: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
8: Avui, per exemple, toca recuperar un dels dietaris, en aquest cas el de Hansi Flick.
7: Ah, sí, home, que és allò com si hagués escrit, feu allò que sí. Com si l'entrenador del Barça hagués passat un dia i mig allò escrivint el seu dietari personal.
8: Sí, però...
7: Però això expliqueu algun dia, que us ho inventeu tot.
8: La gent ja ho sap, això. No és
7: no
8: que
7: ho sap, la gent, es pensa que és de bo que li heu robat el dietani.
8: No, què diu ara?
7: Home, sí.
8: No té res a veure.
7: Va, que avui també tindrem en Justo.
8: Bon dia, Maripili, bon que dia. Nos truquen des de Calella de la Costa, l'altra Calella.
7: Sí, no sóc el Maripili,
8: Maripili,
7: no.
8: No és Maripili?
7: Som els Òscars.
8: Està canviant la veu, Maripili? Estàs no. En aquella edat de que t'està sí. Canviant la veu?
7: Justo, sisplau, que avui ens parlaràs de natalitat.
8: Això és el meu tema. La natalitat, la joia de viure, el jaroteo màxim, la còpula. La còpula com a jaroteo màxim.
7: Parlareu, avui també parlarem del Cat, de la mascota del Barça, no?
8: Sí, la Cat, és la mascota del Barça.
7: Ah, és una gata.
8: Sí, bueno, li diuen la Cat, no?
7: Ai, la Cat.
8: Sí.
7: Doncs escolta, ja sabeu que jo sóc un gran aficionat a les joguines per adults.
8: Bueno, les joguines per adults és una cosa que no té... Però bueno, sí, en tot cas...
7: Vostè... El Cat del Barça...
8: Sí, és una
7: joguina... És una joguina per adults, també,
8: no? No, és una joguina pels nens. Però bueno, en tot cas, sí, com si vostè sí que sabem...
7: Som molts els adults que encara juguem,
8: Sí.
7: No s'ha de perdre el nen que portem a dins, no?
8: Sí, per exemple, vostè amb els trens, no?
7: Sí,
8: vostè li passa amb els trens.
7: Sí, soc d'una associació que ens diem els amics dels trens.
8: Sí.
7: Juguem amb les nostres maquetes.
8: Molt bé.
7: I fem xuxu.
8: Molt bé, molt bé.
7: En veu alta.
8: Sí.
7: Però això no em fa menys, home.
8: No, home, jo no ho he dit en cap moment.
7: Val, és que et mires amb una cara
8: no,
7: com que...
8: No, jo no l'estava mirant. Té tot el dret a passar-s'ho bé com vulgui.
7: M'encanta el cap de setmana perquè quedem els dissabtes a la tarda i ens disfressem de caps d'estació.
8: Bueno, molt bé.
7: I toquem el xiulet i acomiadem els trens amb una bandereta.
8: Entranyable, molt bé. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
7: Però us farà companyia.
9: L'alerta de la Dana de València, que es va enviar als telèfons mòbils, es va retardar, entre altres coses, per catalanofòbia.
10: Perdona?
9: Un moment, ara
10: expliqueu
9: ho explicaré.
10: Bé, això.
9: Sí, ho explicarem bé, en detall, ho farem més endavant.
10: Més endavant, no?
9: Sí, més endavant.
10: Ara
9: però,
10: no.
9: No, ara no, ara hem d'explicar. Ara és el sumari, d'acord?
10: T'has fet caca?
9: No m'he
10: fet caca. I la deixes aquí?
9: No,
10: bé. Aquí amb mig, ja la recollirem després.
9: Ja la recollim, és que la caca també s'ha de plantar, és una cosa estranya.
10: Catalanofòbia, home.
9: Sí, ara explicarem.
10: Estem parlant d'un unicorni, no?
9: A veure,
10: no existeix la catalanofòbia. Qui li pot tenir fòbia? Els catalans.
9: Bueno, per començar, vostè sent català. Vull dir que la cosa té el seu què.
10: Perquè li faci boicot al cava català cada any no vol dir que tingui catalanofòbia.
9: Aquest és un tema que ja havíem oblidat fa...
10: Tinc fòbia al cava.
9: No, ja.
10: El xampany francès m'agrada,
9: Sí, però negar la catalanofòbia... li diré una cosa.
10: Sí.
9: És catalanofòbia.
10: Ah, sí?
9: Bueno, sí, ho explicarem amb més detall.
10: No t'ho he entès.
9: No, ja. El govern valencià va avisar la població tard perquè van voler canviar el missatge d'alerta.
10: Sí, el problema, segons ells, és que hi havia algunes paraules que els sonaven massa catalanes i poc valencianes.
6: Ja, tenint en compte que és la mateixa llengua, té mèrit, I a més que s'anà per feina de dir, no, això m'ho canvies.
10: Bueno,
6: però
10: mira,
6: quin joc és aquest?
10: Escolta'm, al final, això de la Dana, el Ventorro i tot lo dels missatges aquests d'alerta, ho decidirà el jurat.
9: Quin jurat?
10: El que tinc aquí penjat.
9: Bueno, però...
6: Cada dia
10: pica.
9: No, bueno, dia sí, dia no, però és com si fos cada dia. Ara en parlarem dels missatges del mòbil que van arribar tard al País Valencià. Avui a la competència també hem de parlar del Barça.
4: Home!
9: Toca parlar del Barça.
4: Home!
9: Ja. Bon dia, Conrad Consum.
10: Sí.
9: Ja sé que sí, sempre parlem del Barça.
10: Sí.
9: I que vostè és perico.
10: Sí. No, però em sembla perfecte que parleu del Barça.
9: Ah, sí?
10: Home, i tant. Però si és notícia el Barça, és notícia el Barça. S'ha de parlar del Barça.
9: Mm-hmm.
10: Endavant amb el periodisme.
9: Sí.
10: I després expliqueu també que el panetone bo és el de xocolata.
9: Ara, un moment, no barregem temes.
10: Això ho sap tothom.
9: Sí. Vostè sempre es queixa que a RAC1 parlem del Barça cada hora, com 20 minuts com a mínim cada hora. I no diem res de l'Espanyol. I ara, avui
10: l'Espanyol?
9: No,
10: avui... no sé de què parles.
9: Mm-hmm.
10: Què és l'Espanyol?
9: Ah, em penso que ja ho sé.
10: El què?
9: Pot ser que tingui a veure la seva actitud amb que l'Espanyol ahir va quedar eliminat de la Copa del Rei.
10: No.
9: Després de perdre contra un equip de tercera divisió.
10: No.
9: Val.
10: De debò, no sé com us agrada el panetone que porta trossets.
9: Ja. Yeah.
10: Panetone que porta trossets de fruita. Fruites confitades.
9: Sí. Era el tema. Si estàvem parlant...
10: Fruita confitada.
9: Sí.
10: Diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
9: El món de la fruita
11: confitada. Jo això ho comparteixo.
10: La fruita confitada és una trampa.
9: Ja hi som.
10: Dels pastissers.
9: Sí.
10: Per camuflar que no els ha sortit bé la coca.
9: No.
10: Ni el pa de pessic.
9: Potser en un moment donat de la història sí que es feia això, però...
10: Per amagar el gust.
9: No, és veritat.
10: És com posar suc de llimona a la paella.
9: Bueno, això sí que probablement... No?
10: Sí, si poses suc de llimona a la paella, és que l'arròs que acabes de cuinar no se'l menja ni un gos.
9: Això pot ser.
11: També es fa amb els calamars, no? Els calamars de l'Andalusa, calamars de la Romana...
10: Musclos.
11: I els musclos.
9: Ara, si t'hi fixes, són tot el peix, que el peix al cap de 3 o 4 dies ja fa una mica de pudor. Tu li poses llimona i ho tapa tot. És com l'allioli, eh?
10: Sí.
9: Jo ho recomano molt. I després, doncs a patir salmonel·losi.
11: No, vinga, avi.
10: Avi, sisplau.
11: No faci cap comentari després de dir salmonel·losi.
9: Bueno, veig que senyor... Com es diu vostè?
10: No, parleu.
9: Consum.
10: Parla del Barça.
9: No, veig que li dol que el seu equip no fos capaç de marcar un gol contra l'Atlètic Balears.
10: No, parla del Barça.
9: Un equip que es cué de la tercera divisió del futbol espanyol.
10: Prou ja! L'heu fet el fotut favor de parlar del Barça ja?
11: 1-0 van perdre.
10: Hòstia, quin és... 1-0 va perdre el Barça?
11: No, 1-0 va perdre l'Espanyol.
10: Ah, però parleu del Barça, hòstia.
9: Sí.
10: Quina és la notícia que farà les delícies a tots els culers?
9: Ara li dic.
10: I avui també, la de tots els pericos que volem oblidar-nos. El ridícul del nostre equip. Ahir, una tarda, a Ciaga. Muy a Ciaga.
9: La notícia és que en un sol dia s'han exhaurit els 5.000 peluixos de la mascota del Barça, el Cat.
10: Què?
9: Això que
10: o sí, què collons és això?
9: La notícia és aquesta, què?
10: Això és una notícia?
9: Home,
10: és... Hòstia, com es nota que no hi ha notícies avui.
9: Home, no.
10: La notícia del Barça.
9: Sí.
10: És un ninot de pelfa.
9: Sí, la mascota...
11: Mai sé si és pelfa o felpa.
10: Pelfa.
9: Sí, bueno. Sí, la mascota, el Cat, que és un peluix...
10: Sí.
9: Doncs...
10: Sí, ja sé el que és el Cat, sí.
9: Sí.
10: Realment, ser català i de l'espanyol és una experiència duríssima. Ser català de l'espanyol i oient de RAC1.
9: Sí.
10: Una experiència doblement, triplement duríssima.
9: Aquesta és una pregunta que vam fer ahir, si hi havia algú entre el públic que havia vingut al programa que era de l'espanyol i va sortir una senyora que era del Madrid...
12: Sí, es va confondre, a vegades passa.
9: I aleshores, com que vostè...
10: Puta,
9: no, un moment, com que vostè ha dit...
11: Calmis una mica.
10: No,
9: hi ha gent...
10: Si ho dic amb carinyo.
9: Que és evident catalana, de l'espanyol, que és oient de RAC1 i, a més, oient d'aquest programa i que de tant en tant venen... Hi ha algú de l'espanyol entre el públic?
10: I que... Ningú.
9: Per què tothom ha començat a mirar aquell senyor?
12: És Manolo l'entrenador de l'Espanyol.
9: No.
10: Els exterminen a tots, els pericos. Abans de pujar a la planta.
12: No sé, que ara no els hi vingués de gust dir-ho, també.
11: Però és veritat que sent l'edifici del grup Godó, quan passen per l'art detector, doncs pita pels metalls i per gent de l'Espanyol. Vull dir que no.
12: Sí, però està ple, Mundo Deportivo, la gent de l'Espanyol.
11: Bàsicament, sí.
9: Un moment. Tothom ha començat a mirar aquell senyor del Carmel, no donarem més dades, però vostè és de l'Espanyol, perdoni la pregunta.
10: No.
11: A més que era molt difícil que la resta del públic sapigués que aquest senyor era de l'Espanyol.
4: No, però com que tothom...
12: explicat abans.
4: Però... No, no, però com tothom, com un suricata. O sigui, de sobte, he mirat el públic...
8: No, han mirat enrere.
4: No, han mirat tots aquell senyor.
6: Bueno, és veritat, jo estic d'acord amb el que diu Andreu. A més, aquell senyor s'està tapant la samarreta que de l'Espanyol.
8: Que no, aquest senyor fa la seva vida.
10: Què us fa sospitar que sigui de l'Espanyol, que porta la cara pintada amb els colors blanc i blau?
6: No, que està menjant escopinyes, Dani.
4: No. Bueno, en fi, parlàvem d'això...
10: Del Barça, parlàvem del Barça, parlàvem d'una mascota.
4: Sí.
10: Fixa't tu quina tristor.
4: Sí.
10: Ja ho vaig veure ahir. 40 periodistes...
4: Sí.
10: 40 periodistes a la presentació...
4: Sí, és veritat.
10: ...d'un peluix amb la samarreta del Barça.
4: Aquest país té aquestes coses i...
10: 40 periodistes, sí.
4: Ara en parlarem perquè...
7: Home, hi havia...
10: 40!
7: Hi havia més periodistes allà que la presentació de la majoria de...
10: No un periodista.
4: No, no, 40, sí.
10: Ni dos.
4: No.
10: Ni 3.
4: No arribarem a 40, eh?
10: Ni 4.
4: No, ja. Multipliqui per 10 i ja ho tindrem.
10: Sí.
4: Ara en parlarem de la gent que va desesperada buscant aquests peluixos. Jo la primera interacció, sí. La segona interacció que he tingut amb el tècnic d'aquest programa, amb el realitzador, amb l'Àlex Arbiol, és jo ja tinc dos ninots, eh?
10: Tu?
4: O sigui, no, ell el que m'ha dit...
10: L'Àlex? O sigui,
4: abans de dir bon dia m'ha dit jo vinc ara
10: però
4: de comprar...
10: Però com s'ho ha fet?
4: Oh, com s'ho ha fet? És soci del Barça, té contactes, suposo, no?
10: I bueno, si en té dos, doncs uns... Guarda-me'n per mi.
12: Diu que ha anat a fer cua.
4: Ha anat a fer cua.
12: Sí.
4: Bueno, doncs no té tants contactes com...
12: I tampoc matina gaire, suposo, per treballar.
4: No. A les 9? Has dit que a les 9 has començat a fer cua i quan ha durat la cua aquesta?
12: Una hora.
4: Una hora.
10: Una hora de cua per un peluix.
4: Bueno, doncs escolta, quina edat tens tu? Uns...
12: 3.
4: Val, t'ho he de llegir els llavis perquè...
10: 22 anys.
4: 22. No estàs apretant el botó bo.
8: 32.
4: Els 32 són els nous 13. Bueno, perfecte.
8: És que canvia el cervell, com ho va explicar fa uns dies, els 32 és just quan surts de l'adolescència cerebral, ara mateix.
6: A mi me passa.
8: Bueno, en el teu cas em sembla que és una altra cosa.
10: És el pas revés, en el teu cas.
6: Vale, moltes gràcies, no ho he entès.
10: Però escolteu, això dels peluixos se us en foteu, que agrada a petits, però també a grans, eh?
4: Sí, ja ho sabem, és veritat, que no cal que tinguis una edat determinada perquè t'agradin els peluixos.
10: Exacte, és que les joguines no són el territori només de les criatures.
4: Bueno,
10: va haver-hi un... Tots els adults,
4: sí.
10: Fins i tot el senyor de l'Espanyol del públic.
4: No, que no és de l'Espanyol.
12: I tampoc passaria res.
10: Tots tenim una criatura interior que malda per sortir del nostre cos, no?
4: Té el mimor, és un tema que m'interessa.
10: Això és que està embarassada, una dona, no? La criatura interior que tens que malda per sortir de l'interior.
8: De fet, té una mica de raó en Miquel Cirici, perquè just avui veiem diverses notícies que expliquen que la indústria de la joguina a casa nostra està apostant molt fort pel públic adult. Però com que la natalitat és tan baixa, el percentatge de vendes de joguines que es venen directament als adults s'està disparant i cada cop en serà més.
10: Bueno, clar, és que clar, les botigues de joguines doncs no tenen, posen joguines per crios i com que n'hi ha 4, no venen. I ara han dit, escolta'm, posem-les també a disposició dels adults. Els adults, doncs, escolta'm, jo mateix fa anys que col·lecciono trens de miniatura, jo compro trens de miniatura.
6: Normal, són els únics trens que funcionen amb normalitat a Catalunya. Vull dir, és normal que vostè...
10: Els meus van puntuals, els meus, eh?
6: Home, clar, deuen ser els més puntuals. Sí.
10: Tinc una locomotora.
4: No cal que plori, no cal que s'emocioni.
10: Que van piles i...
4: Sí.
10: Fa molta pena quan se li esgoten les piles.
4: Ja, perquè sembla de rodalia.
10: Li he d'anar traient vagons.
4: Sí,
10: perquè no es pot arrossegar.
4: Clar.
8: Molts trens, però no van amb piles, no? Sinó que l'electricitat va per les vies, també.
10: Sí, però és una locomotora, l'única.
8: Ah, l'única.
10: Sí, perquè pot anar fora de les vies, també.
6: És
10: tot terreny.
6: Abrió.
10: Pot anar per damunt del parquet.
6: Abrió.
8: Què vol dir Abrió?
6: Abrió és una marca de fusta, que tot és de fusta, que a mi m'agraden molt les joguines de fusta, sobretot pels altres, que tenen la locomotora, que tu poses una pila i la locomotora no cal que vagi per la via. Pot anar per l'AP7, per exemple. El que passa que tampoc...
10: Una locomotora de joguina per l'AP7, jo...
8: Diumenge a la tarda va més ràpid la locomotora.
10: Oh, perdona, sí.
6: Això era abans.
10: Si van els senglars per l'AP7, no anirà una locomotora de joguina.
8: No hi ha senglars de l'AP7, no faci alarmisme.
10: Hombre, no. Ara no. Però ja ho denunciaven la gent que veien senglars per l'AP7.
8: Ara tenim l'Exèrcit Espanyol fotent tiros, perquè a més ja ens han donat permís a Europa, sempre hem de demanar permís d'algú.
10: Ah, sí? Sí? Ja podem anar a
8: caçar. Europa ha dit que això depèn de Salvador Illa, que si Salvador Illa diu endavant amb els tiros contra els senglars...
6: Mira ella que cap de setmana... O sigui, no farà por Salvador Illa perquè va col·lecionar una disparaport.
8: Doncs està arribant ara de Mèxic, perquè està tota la setmana a la Fira de Guadalajara, i justament ara anava cap al Parlament Salvador Illa...
10: A fer pràctiques de tir.
8: No, a parlar dels senglars, però...
10: Seria maco, veure el president Illa fent pràctiques de tir.
13: Per cert,
14: sí.
13: Us n'heu adonat?
14: Sí.
4: Què? No.
13: Que heu de dir president Illa?
14: Sí.
13: Compte, eh? Sí. Sem... Oh, sí, sí, la Maria.
12: Minut 17.
13: I a la teva dona, Òscar Andreu, no la Maria. Però... Ah, bueno, no m'heu dit res, eh?
4: Bueno, no heu dit res,
13: perquè... No, però ens coneixem amb la Maria, que sí, sí. Vam jugar a trens.
4: No, no barregem. No.
13: Amb els nens.
4: No barregem. Bueno, sí, perquè...
15: Però sí. Quins trens té vostè a casa?
13: Ibertren.
15: Ah, Ibertren. Sí, home, bé, són catalans, aquests.
4: Sí. Sí. Aquests els tenia jo quan era petit i encara sí. No s'havia inventat la màquina de vapor,
13: sí,
4: eh?
13: Són els meus favorits.
4: Ah,
13: sí,
4: l'Ibertren, sí. Molt bé,
13: sí,
4: molt bé.
13: Sí, perquè són d'escala força petita.
4: Sí.
13: I te'ls pots endur de vacances.
4: Home, bueno...
13: Posen una bossa...
4: Sí.
13: I me'ls endur.
4: Molt bé.
13: Perquè
4: molt
13: així bé. A les mans no m'hi cabrien tots els vagons i les locomotores.
4: No,
13: caurien. Llavors els poso dins d'una bossa.
4: Clar. Molt bé, dins d'una bossa, molt bé.
13: També tinc trens en miniatura d'electrotren...
4: Sí.
13: De marques com Arnold...
4: Bueno, sí, aquí, a partir d'aquí jo ja...
13: Marklin.
4: Marklin, molt bé. Jo ja...
13: Foller.
4: Foller, sí.
13: Volmer, Rocco, Fleischmann...
4: Sí, molt bé. No són davanters de l'Espanyol, no? Perquè jo em perdo. Perquè...
15: Ens hauria de dir el senyor del Carbel.
12: És el president de la penya espanyolista del Carbel.
13: Però el més divertit de muntar sí. Maquetes de tren no són els trens, si m'apures, eh?
4: Ah, no?
13: Que sí. Això amb la Maria també ens agrada molt.
4: Sí, sí, en Paula.
13: Amb els ninots de miniatura.
4: Els ninots de miniatura.
13: Que fas a les maquetes, poses personetes de miniatura que venen també per packs.
4: Sí, sí.
13: I el pack de passatgers.
4: Sí.
13: Llavors tu compres un blister
4: sí.
13: I surten 5 minutets molt petits, molt petits, molt petits, però tan ben pintats.
4: Molt ben pintats.
13: Els pinten a mà.
4: Ah, sí?
13: Que costen un pot o sí, cada sí. Figureta... I van cadascú amb la seva maleta,
4: sí.
13: O amb en Cabertina.
4: Sí, sí. No.
13: Sí. I després hi ha packs de personetes petitetes amb sí. Una mica d'humor.
4: Ah, sí?
13: Llavors no. Pots comprar un blister de 5 personetes petites
4: sí, no,
13: que et surten gent pixant.
4: Ahà, ah, sí.
13: Un senyor amb els pantalons abaixats pixant i llavors el pots posar en un raconet de la maqueta.
4: Ja, yeah, sí.
13: On agafes i plantes un avet també petit, perquè si sí. Posessis un avet gran...
4: De debò, sí,
13: seria, es veuria descompensat.
4: Seria una sequoia, clar.
13: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí, llavors, sí. Doncs allà, en un raconet de la maqueta, hi pots posar un senyor pixant.
15: Però
13: sí.
15: Una mica això dels trens en miniatura és com un pessebre
13: amb
15: piles. És un pessebre amb piles, no?
13: Sí, i amb trens.
4: Bueno, sí, bueno, molt bé. Moltes gràcies. Suposo que és l'única col·lecció, l'única joguina que col·lecciona vostè?
13: No, a banda de trens també, a molts adults també ens encanten els Funko Pops.
4: Són aquells ninos amb cap gegant, no? Que surten...
13: Cap quadrat.
4: Amb cap quadrat i gegant.
13: Gegants.
4: Tenen com una mena de... Bueno, de molt de...
13: Són divertidíssims.
4: Ah, sí?
13: Jo col·lecciono tots els personatges de la Guerra de les Galàxies.
14: Sí. Molt bé.
13: El Funko Pop del Darth Vader.
4: Sí, el Darth Vader.
13: Funko Pop d'en Chewbacca.
4: Chewbacca, molt bé. Sí, sí, sí, ja me'ls coneixem.
13: Funko Pop de la princesa Leia.
4: Sí, sí, sí, ja ens els coneixem.
13: Funko Pop de la Rey.
4: Sí, sí.
13: Funko Pop del Kylo Ren.
4: Sí, bueno.
13: També tinc el Funko Pop,
4: sí,
13: un dels que més escotitza, que és el de l'emperador.
4: Molt bé.
13: El d'en Luke,
4: sí,
13: bueno, Skywalker.
4: O sigui, s'hi ha de dir tots els putos personatges, que són 150.000...
13: L'Anakin, de gran.
4: L'Anakin,
13: però també de petit.
4: Ah, molt bé. Bueno, ens hem fet la idea. Moltes gràcies.
13: En compro dos.
4: Eh?
13: Un per jugar-hi,
4: eh?
13: I l'altre que no el trec del blister,
4: ah.
13: Perquè d'aquí a potser 60, 70 anys...
4: Quan vostè estigui...
13: Valdrà el doble del
4: sí,
13: que val ara.
4: Clar.
15: I ara valen què?
13: Ara, doncs, uns 15 euros, 20.
12: Sí, sí,
4: és,
12: nova...
13: és una inversió de futur.
12: És una nova criptomoneda.
13: Sí, sí, sí,
4: sí.
13: Els Funko Pops.
4: Sí, sí, moltes gràcies. Doncs,
13: també tinc el Funko Pop del Mandalorian.
4: Però ja el sí, Mandalorian. Prou. Ara ja amb les sèries, prou, ja està.
15: Ara sí. Farà la pel·lícula.
4: Sí, l'altra, bueno. Ho has escrit tu, això, no?
15: Sí.
4: Prou.
13: Tinc el Funko Pop del Baby Yoda.
4: Sí.
13: Ah, és increïble, el Baby Yoda, perquè té un cap gros.
4: Sí.
13: Els nens petits tenen caps grossos, no?
4: Bueno,
13: cap
4: depèn. Gros. Arriba un punt que... Bueno, en fi, moltes...
13: Bueno, i fins i tot els adults, no? Només estàs a mirar tu al mirall.
4: Va, deixi'm en pau.
15: Acabem de tema. Bueno,
13: sí. Tinc els Funko Pops de tots els músics de la cantina, també.
4: Bueno, molt interessant. S'està posant molt interessant amb tota aquesta tonteria que esteu parlant.
13: Tinc el Funko Pop d'en Jet Servin.
4: Una cosa, ara que esteu parlant de joguines per adults,
13: sí.
4: Aquest és el meu tema.
14: Crec que no és exactament el mateix, Duque, les joguines per adults a les que vostè es refereix.
4: No, jo crec que sí. Jo, a tots aquests adults que us agrada fer sortir el vostre nen interior, jo tot això jo us entenc.
14: Sí.
4: Jo també tinc diverses amigues, com, no sé, n'hem parlat algun cop de Ruc a la nuit, de la pegona d'Arcovenda, Coque Parrús, tota aquesta colla.
13: Això són nines?
4: Eh?
13: Són noms de nines?
4: Són el que tu vulguis. A determinada hora i en determinada transacció es converteixen, són com, saps, aquests cotxes que són com uns robots que us agraden tant als homes.
14: Els Transformers.
4: Els Transformers. Bé, home, home, no falla. Són com Transformers, però de la libidinosidad. Vull dir que tu vols això, que en Guàrdia Civil...
14: Però aquestes amigues seves, la Ruca a la nuit, la pegona d'Alcobendas, Coque Parrús, també col·leccionen joguines?
4: Bueno, no exactament. Tenen un local on gent, senyors adults, i des del consentiment més absolut, els vesteixen de nadó, es fan canviar els burquers, se ponen tal Cristina, no? Tal Cristina.
14: Crec que parlem de coses diferents.
4: I hauries de veure la Pegona d'Alcobendas donant el pit a un antic subdirector de la Caixa PND que li agrada.
14: Deixem-ho estar. No doni cap nom ni cap dada més. No volem saber res més.
4: No.
14: Això queda la intimitat d'aquesta gent.
4: Si el Miguel no li faria res.
14: No!
4: Per cert, sí, deixem-ho, ja pots anar passant. Compte amb les noves... És un altre tema, no té res a veure amb donar el pit a un senyor gran,
16: Espera que no.
4: Compte amb les noves balises luminoses que heu de portar obligatòriament al cotxe a partir d'aquí un mes.
14: Quines balises?
4: Ara n'explico. Aquests, els llums...
14: Quines balises?
4: Aquests aparells... Amb
14: quins aparells?
4: Els llums amb GPS.
14: Quins llums? Quin GPS?
4: Saps el dels triangles?
14: Amb GPS pel món és de covards.
4: No, bueno, sí.
14: Clar. Els homes, un veritable conductor va amb un mapa i amb una guia.
12: No, jo discrepo.
4: Com a home, com a
12: es
4: persona...
12: Es posa el GPS i no se li fa cas. Això és el que fa.
6: Bueno, és que els joves ja no sabem...
16: Tu calla, no?
6: Bueno, és que tu, a un jove tu li dones un mapa, per exemple, a mi mateix, o al bueno, Manel no tant, però a la Noelia, tu ens dones un mapa de paper i... Uah, que flipada, no?
16: No saps quin és el Dalí del revés, no?
6: No, bueno, perquè és el Senyor dels Anells, diu, falta la lletra, però deu ser una novel·la, no? És un pòster guapo.
16: És un pòster.
6: Quin paio s'ha matat a agafar el GPS, a obrir-lo i fer un boli, no?
14: I en paper.
6: I en paper, és increïble.
14: Però escolta, et diré una cosa, des que els conductors van en GPS, jo no paro de veure notícies d'un cotxe ha entrat per unes escales a una boca del metro.
4: Això ha passat diverses vegades.
14: Un cotxe s'ha fotut de dalt a baix, un moll.
4: Sí.
14: No, això el portava al final del camí, anava circulant i al final ha caigut a l'aigua.
4: Sí,
14: antes amb els mapes no passava.
4: No,
14: mi no m'ha passat mai.
4: No passava
14: ara què collons hem de portar unes llums al cotxe? Ja, el meu cotxe ja té llum.
4: Les balises...
14: Tens intermitents, cosa que els hagi d'arreglar ara perquè si no passaré a la ITV.
4: Ara li explico. A
14: la llum de freno tampoc em va, però... Ja m'ha surt el...
4: Okay.
14: Bueno, una llumeta. Em van... Les llums del tablier?
4: Totes.
14: Les de fora cap.
4: Val.
14: O els del tablier me van indicant, no? Ara la llum de freno, ara les curtes, ara les llargues tampoc.
16: Hi ha uns llums de dins del tablier que ningú sap de què volen dir, perquè són com... Surt de cop, no sé, una molla, i dius, què és aquesta molla? Què són? Els amortidors?
4: Ningú sap. L'amortidor és...
14: La suspensió!
16: No és la suspensió.
14: Per favor!
16: No sé què és, però...
4: La de l'oli és la meva preferida.
16: La de l'oli s'entén.
14: La de l'oli, pues, amb aquell aparell, exacte, em posava oli pues, fa 25 segles antes.
4: I la del fre de mà, si porta 5 quilòmetres i està la del fre de mà, deixa-ho.
16: Ja s'ha acostumat al cotxe, no?
4: Deixa-ho córrer.
14: Fa olor, eh? Bueno, cosa, si et fots 5 quilòmetres amb el freno de mà circulant per l'autopista, fa olor de cremat.
4: Depèn de l'hora. Jo a les 5 de la matinada, tornant d'un lloc... De mercat, de Caixa Penedès. Al quilòmetre sí, vaig començar l'olor, però no sabia ben bé si era l'olor del cotxe o l'olor d'algú que s'havia encès la típica cigarreta de goma. Molt desesperat. Bueno, és que s'està venent...
14: Hi ha gent desesperada.
4: Bueno, i el mercat negre és el que és, mercat negre, i aleshores t'arriben unes merdes que si la cosa es vengués a farmàcia, no sé si estic explicant la cosa bé, però...
16: No sé. En tot cas, hi ha aquestes balises que en diuen B-16 que substitueixen els triangles reflectants de tota la vida. Vull dir que, sí.
14: Quin problema hi ha amb els triangles reflectants?
16: Doncs que precisament eren un perill per la gent.
14: Vamos, com no sigui una arma arrojadiza, quin perill pot tenir per la gent?
4: Total, les balises
14: no disparen, Els triangles aquests...
4: No disparen, però van trobar que potser posar un llum a sobre el cotxe anava millor, el que passa que de dia es veu que aquesta llum no es veu del tot bé. Això és col·locar-te un GPS perquè tothom sàpiga on ets. Tothom no, però, bueno, bàsicament la policia... Hi ha gent molt emprenyada i, a més, val uns diners, val uns calés, aquesta...
14: Però és una llum que va amb un GPS.
16: Sí. I que substitueix aquests triangles de tota la vida precisament perquè eren un perill haver d'estar col·locant un triangle al mig de la cara.
14: Perdona, i ara perdrem la imatge de veure un senyor de 55 anys al voral de la carretera caminant 5 quilòmetres per col·locar un triangle dificilíssim de muntar. Aquesta és la meva gent.
4: Sí.
16: Sí, bueno, en tot cas, clar, que li diem que els triangles van fora i aquests llums el que porten és un GPS que alerta de trànsit, doncs, de si hi ha un cotxe avariat, un cotxe accidentat, o el que sigui.
4: I és una llum que col·loques a dalt com un imant.
10: Com de cotxe policia. Com si portessis una alarma de... Com un secreta, no? Un policia de... La policia secreta,
4: la
10: no?
4: La típica que alarma que...
10: Cuidado!
4: Sí, nosaltres en diem sirena, sí, exacte.
10: Vale,
17: el secreta
10: vale,
17: justament no porta l'alarma.
10: Home, però no? Se la posa quan hi ha el perill de dir, hòstia, cuidado! Tenemos sí.
16: A los cacos...
10: localizados. Sí,
17: sí. El águila está en el nido.
10: Efectivament. Sí, sí. Parlo en castellà perquè som Mossos d'Esquadra. Llavors van cap allà, foten el llum a dalt del sostre. Sí, home, sí, home, i tant. Home, doncs, m'encantem. Doncs,
4: el problema és que en venen, s'estan venent molts per internet que fan llum... Però
10: escolta, una cosa, jo ho faré servir, això?
4: Sí.
10: Estic pensant, eh?
4: Sí, aquest llum que ha de col·locar a sobre del cotxe amb un imant.
10: Ho faré servir quan hi hagi embussos, eh?
4: No pot fer servir.
10: Quan estigui embussat a la ronda de dalt... Foto la llum aquesta, això, i agafo un megàfon d'aquests, sí. Amb una sirena, i escolta'm, endavant, eh?
4: No.
10: Atenció, sisplau. Deixi passar.
16: Deixi passar.
10: Awakense.
16: Sí. Awakense, sí.
18: Pintura, escultura, marqueteria.
3: RAC1 presenta...
18: La ràdio... Del segle XXI.
10: I de dretes...
3: Òscar Andreu.
10: I d'esquerra...
3: Òscar Dalmau.
10: Jo sóc d'extrem centre.
18: I si no tenia diners, jo ser pobre.
3: La competència.
19: Especial 50 anys.
3: Patotifuti, patotifuti, patotifuti. RAC1 central. RAC1.
19: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
21: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
3: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
21: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
22: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
23: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
24: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
23: Calli, dona, no exageri.
3: El 12 d'agost, vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un. RAC1.
22: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
25: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
26: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
27: No, que no és gens bo per la pell, nena.
23: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
28: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
29: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
30: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
31: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
32: Bon estiu.
3: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
26: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
27: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
26: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
27: Perquè no hi ha gent treballant a l'estiu.
22: Hi ha gent i el Pere Mas.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
27: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
3: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC1. Tots som un milió.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: La gent està esperant a casa que comenci...
0: Reconcentrat.
1: Exacte.
2: Ok,
3: escolta. Mira, escolta.

0: La competència.
1: Especial 50 anys.
2: El Barça va guanyar ahir 3-1 a l'Atlètic de Madrid en un partit molt divertit i manté el liderat de la Lliga.
3: Efectivament! Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol! Passió pel Futbol! Passió pel Futbol!
2: Sí, ja ho heu entès. Com vas veure el partit ahir, Charlie?
3: El vaig veure molt bé.
2: Molt bé.
3: M'agrada que em facis aquesta pregunta, sí? Perquè el vaig veure en una web fantàstica que em va passar un amic meu, sí, que es diu Pirlo TV.
2: Eh?
3: Es tallava de tant en tant i no distingies entre Covarsí i Rafinha.
2: Home, són molts pocs píxels.
3: I de tant en tant em sortien alguns anuncis de l'estil senyores lletges a la teva zona.
2: Bueno, Charlie, això en principi crec que no és ètic. Bueno, no ho sé, ho hauria de mirar, però això de buscar... a més t'arrisques a que et peti l'ordinador, eh? Això no està bé.
3: Però això ho diràs tu, que no està bé. A mi m'encanten les senyores lletges.
2: No, em refereixo a veure el futbol en un web pirata, entenc que era...
3: Pirata és una paraula molt forta, massa dura. A mi m'agrada dir-ne una web secreta.
2: Bueno, sí, secreta o pirata. En tot cas, el Barça bé.
3: No, no, bé no. El Barça apostoflant.
2: Sí.
3: El Barça és una màquina de matar.
2: Bueno, tampoc es va patir una mica...
3: I tot és gràcies...

0: Hansi Flick.
1: Sí, Hansi Flick, eh?
0: L'home que plora.
1: A veure, un moment. No, no.
2: L'home destruït.
1: No, l'altre dia va tenir un baixón, que es diu en català normatiu. Sí que és veritat que el vam veure amb la mirada fixa, assegut a la banqueta, després de guanyar un partit, i que estava una mica, doncs, això... S'havia empipat amb el seu segon,
2: sí.
1: I això no li havia agradat, i estava, doncs, com vostè diu, doncs una mica afectat.
2: No, no volia entrar al vestidor i començar a llançar cadires i coses d'aquestes, sinó es volia... calmar, i com home sensible que és, doncs estava allà.
0: Doncs escolteu, jo encara estic de ressaca després del partit d'ahir.
1: Molt bé.
0: El Barça es va imposar a l'Atlètic de Madrid.
1: Sí.
0: Un equip format per gent que sembla que en qualsevol moment et puguin punxar les rodes del patinet elèctric, eh?
1: Això és el...
0: Qualsevol jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: Bueno, depèn.
0: I vam acabar guanyant el partit.
1: Sí, senyor.
0: 3-1.
1: Sí.
0: Amb un mig del camp format per Eric García, Casador... Hidro.
1: Sí, senyor.
0: Al mig del camp del poble.
1: Bueno, el poble, veu.
0: Al mig del camp dels somiadors.
1: Sí.
0: Visca el Barça.
1: Sí.
0: Som-hi, Barça. Endavant, Barça.
1: Sí, un moment que se t'infla.
0: Eric García, Casador, Hidro, eh?
1: Sí.
0: Vaig haver de buscar la Viquipèdia qui era Hidro.
1: Home, doncs Hidro, doncs ja porta tota la temporada i de tant en tant li va donant minuts en
3: Hansi Flick. Sí, se'n va fer bé.
2: Ho va fer molt bé per ser un nen de 12 anys, vull dir.
3: No, a més, ja no queden sobrenoms formats pel nom Pedro, perquè hi ha Pedro, Pedrito i tal.
0: Ah, Hidro, Peda, Pedro.
2: Sí, perquè també es diu Pedro Rodríguez o no me'n recordo, Hernández.
0: Doncs s'hauria de dir Drodro.
1: Eh?
0: Drorro. No, si es diu Pedro Rodríguez, sí. Drorro.
1: No, seria molt difícil. No li posem més difícil a la Nutella.
3: Pedro Fernández, es diu.
1: Pedro Fernández.
0: Drofer.
2: Sí, de fet, no confondre amb Pedro Rodríguez, que
0: què
2: sí
0: que era... Què et passa a la boca?
2: Que amb en Barbuso amb tantes erres i tantes des.
1: Sí. Vale.
0: Bueno, doncs ahir, la d'ahir va ser la primera gran nit al Camp Nou. Al Nou Camp Nou. Al Nou Camp Nou, Spotify, dos tios bigotes, jo que sé com...
1: Sí, sí, sí.
0: Que ja han posat uns leds al sostre del Camp Nou,
1: sí.
0: I han posat uns leds que venen ganes de demanar-te un vodka Lima, eh?
1: Sí.
0: Compta amb la llumenària del Camp Nou, eh?
1: Sí, senyor.
0: I compta també, perquè jo vaig veure uns quants plans,
1: sí,
0: de televisió, sí, des de darrere, sí, del tot.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb les parts d'aquestes que hi ha sostre.
1: Sí, sí. Des d'una
0: graderia de sota.
3: La primera,
0: sí,
3: no?
0: Que sí, diu, si tu estàs al fons,
1: sí,
0: pràcticament no veus el final del camp, eh?
1: Buah, jo vaig interpretar...
0: Has de tenir el coll molt curt, eh? Si ets una mica alt, no veus res.
1: Però si ja passava abans. Les càmeres, jo crec que estan... Crec que no, estic segur, perquè tinc el títol, estan sobre un trípode, d'acord? I les càmeres estan més altes del que puguin estar els teus ulls. Això, de tota manera, crea un efecte que és l'efecte panoràmic.
0: Mm-hmm. És que té raó el que està dient.
1: És que té raó el que diu el...
4: Va, home, va.
3: Fuera, fuera.
0: Quina manera de donar-se la raó.
3: Increïble, no ho havia vist mai en tots aquests anys.
1: Bueno, perquè al final se juga com Messi, una mica, no?
0: Escolteu, no deixeu d'aplaudir, perquè a qui s'ha d'aplaudir és el veritable artífex de la victòria del Barça d'ahir, que és Hansi.
1: Bueno, però...
0: Canteu, hòstia, no canta ningú. Una lletra tan fàcil de cantar i de memoritzar i ningú canta.
1: S'està fent poc l'empatia, eh? Perquè jo quan passen aquestes coses me pregunto... I les dues persones que deuen ser a l'Espanyola en aquest públic...
3: Bueno, i els del Madrid, eh? Que aquest programa el sent gent del Madrid, eh?
1: Ah, tu ets del Madrid?
3: Sí, exacte.
2: Espera.
1: Un moment.
2: No, perquè sent de l'Espanyol sí que l'hem deixat entrar a vegades a RAC1, però...
1: Un moment. Potser no tinc tanta empatia, mané.
2: Passa el micròfon, perquè... no? Donem veu a les majories, en realitat, però vaja.
1: Hola, com et dius?
5: Hola, Luz.
1: Hola, Luz.
2: Hola, Luz, com mira.
1: Com la meva companyia.
2: Sí.
1: Com la meva companyia de la llum. Hola, Luz.
0: Jo tinc hola, Luz, i hola, gas.
1: No.
2: Bueno, el millor seria que tingués un company que es digués Andreu i seria hola, Luz, i adéu, Andreu. Vull dir que... Perdria estar fins aquí.
1: Bueno, ets el Madrid, no? No passa
5: sí,
1: res.
5: Sí, de tota la vida.
1: De tota... Bueno, sí, clar, no és una cosa que pugui...
0: Bueno, però hi ha gent que es fa del Madrid o del Barça a mitja vida, podria ser.
1: Bueno, mira, Rossell. A Bartomeu.
3: Bartomeu, sí.
1: Bartomeu.
3: Jugava a l'Espanyol de bàsquet.
1: Ah, sí, jugava a l'Espanyol. Doncs imagina, pues, ja ho sabia.
2: Tot coses en futur, eh?
1: Sí. Exacte. Bueno, que sàpigues que... Luz,
0: escolta, no us fiqueu amb la Luz?
1: Sí.
0: No us hi fiqueu?
2: Per què?
0: Perquè és una dona cuqui.
1: Ah.
5: Gràcies.
0: Una dona que es digui Luz.
5: Sí. Luz divina.
0: No em digues Què fa, la mort de Déu?
2: Sincerament, és el nom més cuqui que hem sentit mai, eh?
0: És el nom més cuqui de la vida.
3: Sí. És real.
0: No només Luz, sinó Luz Divina. Sí. El DNI posa Luz Divina.
5: Sí, senyor.
1: Senyora, senyora.
2: Que el millor és que et pregunti un guarda civil què pon en tu DNI, que és Luz Divina.
0: Oh, Luz Divina, per la mort de Déu.
2: Game over, eh?
0: Sí. Només hi ha dos noms, potser et diria tres, però dos noms que em vinguin ara al cap, sí, molt més cookies que Luz Divina.
1: Bueno, ara què? Ara ve
0: per una dona cookie.
1: Ara, que seria? Són aigua al vi.
0: Dolores. Sí.
1: Però Dolores, quin... No, home, no. Dolors també és més...
0: I Angústies.
1: Sí, i Luz Divina...
0: Que maco, eh? Sí. Posar-li a una criatura Dolores, ja, eh? Són, o Angústies, són, que maco.
2: Però Luz Divina és nom compost, és, remates cap a dalt, eh?
0: I com et diuen, Luz o Divi? O...
5: No, Luz.
1: Luz.
5: O Llumeta.
1: O Llumeta. Ai.
2: És tant de nom de candidata de Junts per Catalunya, perdona, a Twitter.
0: Perdona, és nom de musical de Disney.
4: Ah, sí, Frunze.
0: Llumeta.
4: Llumeta.
0: Sí, sí.
4: Bueno, total, que bueno, deu ser una vida dura ser del Madrid fins que arriba a la final de la Champions, que la guanyeu, i aleshores ja no és tan dura.
5: També patim, també patim.
4: També, sí, bueno, també sou persones, la majoria. No?
0: Espera, espera. Espera, que està rient massa la Luz. Li faré la pregunta que s'ha de fer. La pregunta que et faré, Luz... Va. Només té tres paraules.
1: Ja comencem amb les paraules, que al final...
0: Luz, fixeu-vos-hi en la seva, amb el seu somriure, que ara és glaçarà. La pregunta és... Xavi Alonso, què?
1: Però que sigui del Madrid no vol dir que tingui Uita, criteri
0: no ha dit,
1: sobre,
0: no ha dit sí, eh?
1: Sobre l'entrenador.
0: No ha dit sí.
2: Ha tancat els ulls per un moment.
0: I ha dit, tant de bo el fotin fora.
4: Se l'ha de deixar treballar, no?
5: No, se
1: l'ha de deixar respondre.
5: Encara diu...
2: és aviat. Encara és aviat.
0: Això és el que diem els culers.
4: Com nosaltres amb Xavi, se l'havia de deixar de treballar.
3: Sí, l'hem deixat treballar massa.
0: Bé, gràcies, Luz, eh?
5: Gràcies. Gràcies.
0: Un aplaudiment, sisplau, per la Luz Divina, eh?
2: Bueno, escolta, ja hi havia el dietari, no? Què passa aquí?
0: Noelia, per la mort de Déu! Què? Estàvem parlant de cookies. Però què són aquests pantalons? Home, els pantalons més cookies...
5: Ja m'ha tocat.
1: A vostè no li agrada.
0: No res, els pantalons més cookies que jo he vist en aquest estudi.
1: Ja,
0: de moment també és veritat que només veig els pantalons de la primera fila.
3: La primera fila, sí.
6: I són tots negres, els meus són els més coloridets.
0: Molt bé.
3: Són de flors.
0: De flors, floretes. No, no, flors és una cosa.
3: Floretes,
1: floretes. Flor petita.
0: Flor petita, flor primaveral. Mm. Està molt bé portar-ho ara ja, que fot aquest fred de pela, però bueno. És igual.
1: Bueno, doncs parlàvem d'això, hem volgut fer aquest exercici d'empatia, saber qui entre el públic estava aplaudint Hansi Flick, Flick, Flick, qui era de l'Espanyol i qui del Madrid, i hem trobat...
0: una madridista aplaudint.
1: Algú de l'Espanyol?
0: Hansi Flick.
1: No, eh? Estan tots al camp esperant que comenci el partit. Bueno, moltes gràcies.
0: Va, doncs, a continuació, el nostre departament de periodisme d'investigació des del sofà ha tingut accés al dietari de Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick. Esteu preparats, nois?
3: Sí, tu dius.
0: No, bueno, és una pregunta.
2: Jean-Paul, tu has dit que estaves gairebé en el teu prime abans, sí. Ara, a nivell de prime, entre 0 i 100, on estàs?
4: Bueno, 20, lo qual no és gaire prime.
2: No, no és gaire prime, no,
4: però jo vaig de menys a més sempre a la meva, el que passa que el més triga a arribar, no?
2: Ara, vas de menys a més, i ara estàs al 20%.
0: Està trigant, en 17 temporades està trigant, eh?
4: Bueno, però pensa que vosaltres us en retirareu, que ja comença
1: a tocar.
4: Menys
3: potser l'Òscar Andreu, que hauria de tirar més temps, creus?
4: Jo crec que l'Òscar Andreu hi ha una cosa que és que ell encara no li està arribant el prime també, molt a càmera lenta.
3: És tan bo que sembla que ja estigui el prime i en realitat encara té marge, no?
4: Molt,
0: segur, jo crec que l'Òscar Dalmau. A mi m'agrada més l'altre.
1: Podem centrar-nos...
2: I fa més gràcia, eh?
1: Sisplau, podem centrar-nos en el... deixar de parlar de nosaltres, que això no li interessa pràcticament a ningú.
2: Ho has demanat quan hem començat a parlar de l'Òscar Dalmau, això.
1: No, quan un personatge ha començat a parlar de l'Òscar Dalmau. No, l'Òscar Dalmau, jo l'Òscar Dalmau el tinc molt de respecte.
6: Tant que li has dit Òscar.
0: Com li ha dit?
1: Noelia, li pots dir a l'Òscar que li tinc molt de respecte?
0: No es parlen, no es parlen.
2: Sembla com el Martes i 13 d'aquí, eh?
0: Sí, el Crudirralla.
2: Crudirralla, que ja no...
0: Bueno, escolteu.
4: Veieu humoristes espanyols tota la zona. Jo us agradaria cobrar el que van cobrar aquests en dos anys. Vosaltres esteu molt en el prime, però us esteu passant 20 anys per cobrar el que mateix que van cobrar ells en un especial de Nadal.
2: És així, els seus guionistes ni t'explico.
0: Bé, sisplau, atenció.
4: Ara queixaràs tu.
1: Un moment, ja li dic jo, ara queixaràs tu. No em puc queixar, en comparació amb aquests dos. Bé,
2: som-hi.
0: Dietari secret de Hansi Flick, sí?
3: Endavant.
4: Endavant.
3: Dietari secret de Hans Dieter Flick, entrenador del Barça, extractes dispersos.
7: Dissabte 29 de novembre de 2025, 4:05 p.m.
3: Avui juguem a casa contra l'Alavés. Al matí m'ha trucat en Frenkie de Jong i m'ha dit que té mal de panxolina i que creu que té una mica de febre. O sigui que he anat a casa seva, li he fet un petonet al front i he comprovat que efectivament està a 38,3 graus Celsius, 100,94 graus Fahrenheit o 311,45 graus Kelvin. Després li dic que no pateixi, que pot jugar igualment amb l'enfabrícula perquè la gent no notarà cap diferència. Però ell m'ha dit que preferiria no jugar i li he dit que cap problema, que s'agafi el temps que necessiti i que posi les cures al centre, perquè des que visc a Barcelona m'he tornat una persona empàtica i tinc una cosa que crec que es diu sentiments.
7: Sí.
3: Això és perquè a Catalunya i els catalans es toben tothom. Crec que si Hitler i Stalin haguessin viscut aquí, s'haurien dedicat a jugar a pales a la platja de l'Hospitalet de l'Infant i ens hauríem estalviat la Segona Guerra Mundial.
7: Real. Diumenge 30 de novembre de 2025, 10 del matí.
3: Avui tinc el dia lliure, o sigui que sortim amb la dona a passejar per l'estany de Banyoles. Uah. En un moment determinat, miro la meva dona als ulls, li dic que l'estimo, que és la dona de la meva vida, que amb ella em sento ple, una llàgrima em llisca molt lentament galta avall i li receto aquell vers de l'Enric Casasses. No haver-te conegut seria terrible, però terrible, terrible. I no ho sabria. A sobre, no ho sabria.
7: Papel de ballina.
3: L'Enric Casasses és el nostre poeta preferit i, de fet, molt sovint, quan passegem per Barcelona i veiem algú d'esquenes, juguem a endevinar si és Enric Casasses, un maniquí del Desigual o una professora de plàstica.
7: Dimarts, 2 de desembre de 2025, 9 del vespre.
3: Comença el partit contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. L'últim dia va fallar l'aplicació per validar les entrades. O sigui que avui m'he posat a les portes d'accés a validar-les jo mateix. Quan he comprovat que tot estava en ordre, he anat a la cabina dels tècnics i he tirat l'himne, els llums de colors, i dissimuladament he esborrat l'arxiu de la cançó Volcans de Buhos, que sonava cada vegada que fèiem un gol. L'objectiu de l'equip és guanyar avui el primer gran partit d'aquesta temporada i el meu objectiu personal és no perdre la calma, però no ho aconsegueixo. Al final del partit, Rafinha m'ha de tranquil·litzar perquè estic molt decebut amb els meus jugadors i amb el meu company, en Marcus Sorg, i estic a punt de plorar. Però com que no ho he fet mai fora de l'estany de Banyoles, no tinc la memòria muscular i no em surt. Últimament estic sentint moltes coses noves, perquè quan vivia a Alemanya només tenia dos tipus de sentiments, ràbia o gana.
7: Dimarts, 2 de desembre de 2025, 9:45 p.m.
3: Mitja part. Baixem al vestidor i ens hi trobem els lesionats Fermín i Gavi organitzant una baralla de galls amb 6 camioners lituans, apostant fort i fumant ducados negres. Diuen que amb la pesta porcina no tenen gaire feina. Immediatament ordeno que facin fora els animals i Gavi i Fermín marxen del vestidor perquè han entès que em referia a ells. Mentre faig la xerrada, els galls van menjant les cloves de les pipes que la Minya Mal llença al terra i el porter suplent, en Chesne, li roba un cigarro a un dels camioners lituans fent-li el truc de la màgia de treure-li de darrere l'orella. Abans de sortir, el recordo la tàctica. Pilotes a Pedri i que Rafinha posi els ulls en blanc, que això espanta els defenses.
7: Dimarts 2 de novembre de 2025, 10:45 p.m.
3: Minut 70. Pedri i Rafinha no poden més. Per aguantar el resultat, ordeno que els canvin per un tractor, una màquina llevaneu i un Lada Niva del 1974 amb un remolc. El quart àrbitre em diu que això no és possible. Li crido a la cara que Alemanya això t'ho empara la Constitució. Però després li demano disculpes i li dic que si em vol parlar jo estaré disponible per ell en qualsevol moment, perquè parlar les coses és molt important i de vegades només de treure-t'ho de dins ja et sents millor. Finalment, faig jugar Caçador i Christensen, que em diu que se sent connectadíssim i que defensarà amb fúria els colors de la Fiorentina. I al cap d'una estona també trec Lewandowski del camp, que està tan gran que porta 10 minuts corrent com si s'estigués cremant els peus a la sorra de la platja.
7: Dimarts 2 de novembre de 2025, 11:45 p.m.
3: Final del partit. Hem guanyat 3-1. El 2-1 l'ha fet Dani Olmo i s'ha lesionat caient a terra a càmera lenta. He preguntat als metges del club per un diagnòstic i m'han dit que ells el que recomanen és que a partir d'ara no jugui més a futbol i que només faci piscina, que és l'esport que té menys impacte. I el 3-1 l'ha fet Ferran Torres i l'ha celebrat fent el gest de posar-se el dit índex a la boca, cosa que és força destacable tenint en compte que estàvem jugant al Camp Nou i a més a la graderia on ha marcat ell no hi havia ningú. Felicito els meus jugadors i els dic que estic molt orgullós d'ells com a futbolistes, però sobretot com a persones, perquè s'han convertit en el que jo en dic unes persones vitamina. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: Bravo. Gràcies, nois.
8: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
9: No te caurà una pedregada al damunt?
8: La competència.
9: Especial 50 anys.
10: Hola a tots.
11: Així sona. Reconcentrat.
10: Exacte.
12: Ok.
0: Com saber si sou rics o no?
12: Jo no ho soc. Només preguntes, gràcies.
0: Bueno, un moment, avi, vostè no, però...
12: Sí, aviam, això ho ha explicat l'OCDE. Ha calculat quants diners cal guanyar per considerar-se classe alta. Atenció.
0: Qui és l'OCDE aquest?
12: No, ara li explicaré.
0: No el conec. Per què li he de fer cas?
12: No, l'OCDE és l'Organització per Cooperació i Desenvolupament Econòmic. OCDE, són les...
0: Però això que feu no era un programa de bromes?
12: Sí, però de tant en tant...
0: Què feu parlant de l'OCDE?
1: Bueno, però és que...
0: Segur que no voleu que tornem a parlar de Ferrero Rocher?
1: No, deixi'ns fer el programa. Ara hem de parlar de Ferrero Rocher. Sí, home, Noelia, sisplau.
6: Segons el mètode de l'OCDE, a l'estat espanyol seria classe mitjana qui cobri entre 1.500 i 4.000 euros bruts al mes i seria classe alta qui cobri més de 4.000 euros bruts al mes.
1: 1.500 euros classe mitjana? Però si el preu mig d'un pis de lloguer a Barcelona és de 1.135.
0: Bueno, i a la Cerdanya ni li vull explicar.
1: Bueno, no, jo ja no he arribat, jo no puc sortir de Barcelona, estic al pis allà enganxat perquè no... M'entens? O sigui, si te'l pagues tu sol, et queden uns extraordinaris 365 euros per passar el mes. Si classe mitjana és alimentar-te de Happy Meals, pareu el món que m'hi baixo. Hòstia, classe mitjana, quins collons.
0: Doni'm la joguina, sí.
1: Deixeu d'enganyar la gent, home.
0: Happy Meal.
1: Eh?
0: Jo dino i sopo de vegades Happy Meal.
1: Fa tota la pinta.
0: Per la joguina.
2: Amb qui
0: sempre donen una joguina.
2: Amb qui va vostè al McDonald's?
0: Sol.
1: No cal anar
2: amb ningú. I es demana un Happy Meal i se'l menja allà.
0: O a casa.
3: Si va sol, continua siguent happy, el meu?
1: Sí. No, ja t'ho dic jo. Ah, deies.
6: També, segons l'OCDE, la classe...
1: Què dic?
0: Que cabrón.
1: No. Ah, va, bueno, sí. Però
6: segons
1: bueno.
6: L'OCDE, la classe no només la determina el salari, sinó que també hi ha més criteris. També es pot mesurar, per exemple, amb el patrimoni.
1: Bueno, centrem aquí, a Catalunya. El cost de vida puja i els sous s'estanquen. O sigui, així que la mínima que guanyes un salari mínimament digne, segons l'OCDE, ja és de classe mitja. És com fer rei del pati el que porta una entrepada per Nil Ibèric i no de xòpet. No sé si s'entén bueno, aquesta...
0: No es posi nerviós, avi, que li pujarà la tensió, ja l'estic veient.
1: No, és que la tensió deu ser l'únic que puja en aquesta economia dels collons, és a dir, va molt bé l'economia, però va pels vostres negocis de merda de turisme, tota l'estona, de dir, és que estem pujant, jo no veig que pugin els meus...
0: Avi.
1: Jo sóc jubilat, a mi tant me fa, jo parlo una mica per vosaltres, també. Estem jugant al joc de veure qui és menys pobre d'entre els pobres, que hauríem de jugar a tocar i parar amb qui ens fa pobres, també, no? De dir, bueno, aquest ens fa pobres, doncs fora.
0: No. Avi, acabi una frase, sisplau.
1: Vols veure una cosa que puja menys que el salari mínim?
0: Va, avi!
1: Sí, però era una cosa ara que parlo de calés i tal. Ara bé.
0: Ja triga. Sí, ja triga, no. Nani Fornells, bon dia.
1: Bon dia, i vosaltres també heu trigat, no? Estrenar l'Hora de la Pobresa Premium.
0: Per què?
1: Avui? Home, perquè saps que ets pobre quan t'has de preguntar quants diners et caldria guanyar per ser ric, no? Sóc ric o no sóc? Si tu preguntes és que no ho ets.
0: Perquè els rics ja ho sabeu, que sou rics.
1: No, pel contrari, els rics sabem que ho som perquè no sabem quants diners guanyem. O sigui, si no saps quan guanyes és que ets ric.
0: Ni una xifra aproximada?
1: Bueno, la xifra aproximada és moltíssim. No? Sí que és.
0: Ja.
1: Bueno, jo a partir del 012, no el número de telèfon, sinó
0: 012, mànim?
1: De 12 a 0, jo a partir de 12 a 0, jo ja no conto perquè penso, va, vinc el doble, no?
0: Ja.
2: No saber quan guanyes i no saber quan gastes, no?
1: Exacte, sobretot d'anar a un restaurant i no mirar la columna de la dreta, no? Dic, això sí que és de pobres, no?
0: Queda clar,
1: a més a l'esquerra, de posi'm un 4, no? Com si anessis a fer un menor.
2: Aquesta gent que no agafa mai el vi ni el més barat ni el més car per no quedar malament, però alhora per no gastar-se una pasta.
1: Això és classe mitja-baixa. Ojo amb això. Si t'has de preguntar si ets ric o no, és que no ho és. A més, calcula si ets ric només pels diners que tens, és ric de la base, de la piràmide de rics, perquè a sobre de la piràmide hi ha una altra piràmide.
2: Ah, sí?
1: Sí, això no ho sabeu.
0: La piràmide damunt de l'altra.
1: Sí, la piràmide que hi ha el ric a dalt de tot i el lumpen proletariat en paraules de Marx, a sota de tot.
3: Sí. El teu autor de fet capçalera, m'imagino.
1: Sí, s'ha de conèixer el contrari, sempre, eh? Aleshores, a dalt de tot, pues, hi ha una altra piràmide que comença. I per nosaltres, el ric de la piràmide de sota és morralla. Sí, m'entens?
0: És riquet.
1: És riquet, exacte.
0: Escolta'm, llavors tu, d'aquestes dues piràmides...
1: Sí,
0: on et situes?
1: És que parlar en piràmides també és de pobre. Jo em situo fora de la piràmide. Jo thinking about the box.
0: Bueno, va.
1: Out the box.
0: Queda clar, nani, ves tirant. Si parleu de diners, sóc el vostre, home.
1: Sí, per què?
0: Home, esteu trigant molt a donar-me veu. Avui me teniu silenciat.
1: No, és que no li volem donar veu.
0: Ahir l'NTN, tant parlar de Franco i tanta història. Ahir sí que en volíeu, no?
1: Bueno, va ser...
0: No. Ara que parleu de diners...
1: Va ser vostè que va interrompre.
0: No traieu el Nino, no?
1: Eh? No, el Nino qui és? Vostè?
0: No, Franco.
1: Ah, no, home, no.
0: Avui no es treu Franco, vull dir, avui fa 50 dies i un dia que va morir.
3: 50 anys. 50 anys.
0: Això, 50 anys.
1: Per vostè és com si fos ahir, eh? Com
0: sembla
1: si
0: que fos ahir.
1: Sí. Bueno, és que no li volem donar més veu de la que té, ja està, ja té prou veu en aquest programa, així que moltes gràcies. Sí.
0: Jo he vist aquí preocupació entre el públic,
1: sí.
0: Cares llargues, quan heu parlat del que considera ric la OCDE, de dir, hòstia, tothom mirant-se les carteres, de dir, hòstia, jo no, jo tampoc, escolta'm... Avui us explicaré algo que us estarà a punt de canviar la vida.
12: Mm-hmm.
0: Com fer-vos rics! Me pujaré de peu.
12: Sí.
0: Esteu cansats de ser pobres?
10: Sí!
0: Molt bé. Esteu cansats d'anar enxubats al metro cada matí i identificar els passatgers habituals només per l'olor de l'aixella, com si fóssiu perros palecides?
10: Sí!
0: Esteu cansats de guardar les paelles a dintre del forn?
10: Sí!
0: Sou pobres com a rates, oi?
10: Sí!
0: Ja, ja, ja. Pues segons l'estudi aquest, és classe alta qui cobra més de 4.000 euros bruts al mes.
12: Mm-hmm.
0: Coneixeu algú que cobri més de 4.000 euros bruts al mes?
10: No!
0: El voleu conèixer?
10: Sí!
0: Pues ara passaré la gorra. I si de les 20 persones que sou aquí cadascun doneu 200 euros, hauré aconseguit 4.000 euros. Per fi coneixereu algú ric per primer cop a la vida.
12: Sí.
0: Aplaudiment! Sí. A prendre pel cul.
11: Això és RAC1 Central.
0: La intel·ligència artificial del WhatsApp, que ja parla català.
4: Visca, cony, ja era hora. Perdoneu, se m'ha escapat, però sí. Bueno, ja era hora. Per fi una petita victòria. Tota gran marxa comença sempre una petita passa.
0: Sí, però et dic que la notícia és que ja parla català, però el parla amb errors ortogràfics i barrejant idiomes. No tot pot ser...
4: Molt cansat ser català. Estem afectats per la maledicció de la senyora d'Arc de Triomf, eh?
0: Quina és aquesta maledicció?
4: Aquella, la senyora de la Duy de Puigdemont, aquella senyora que va celebrar els 8 segons i després va sentir que la suspenia li va caure a la cara, m'entens? Aquesta de mal... I es van dur una decepció tan tremenda. Això és el que passa als catalans. Sempre hi ha un però. Saps quin és el però més gran?
0: Quin?
4: Exacte, Espanya. Molt bé, tu així.
0: Expliquem la notícia, sisplau.
3: Aquesta IA de WhatsApp és aquell símbol d'un cercle blau que apareix a l'aplicació de missatgeria.
4: Treure, eh?
3: Exacte,
4: sí,
3: no es pot treure, no?
2: No hi ha manera.
4: Oh, està això.
3: No, ara
2: surt
3: no,
2: a tot arreu.
0: No me surt, ara.
3: Aquesta IA serveix per respondre preguntes, resumir textos, fer traduccions i oferir informació actualitzada sobre diferents temes.
4: Doncs si no ho fan en català, que se'n tornin a casa aquests de WhatsApp, els de Netflix i tot això. No ens pot interpel·lar la publicitat en l'idioma que ens volen imposar. Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
0: Pues escolta, diu, serveix per respondre preguntes, resumir textos, fer traduccions, oferir informació actualitzada sobre diferents temes. I és més que el 90% dels periodistes, no?
12: Bueno,
0: i que el 100% dels periodistes deportius.
12: Calli ja.
3: Aquesta IA es va posar a l'abast dels usuaris fa 9 mesos i ara, 9 mesos després, ja parla català, tot i que no gaire bé.
0: Home, és que clar, a sobre que parla català també voleu que el parli bé?
12: Home, sí, és el mínim exigible per una llengua viva.
0: A sobre que aquesta intel·ligència artificial fa l'esforç de parlar català.
12: No fa cap esforç.
0: Ens fa el favor de parlar català, que és una llengua molt maca.
12: Ei.
0: A mi m'agrada. La meva paraula favorita en català és xiu-xiuejar.
4: La meva és exèrcit.
0: Jo m'estimo molt el català.
12: Prou.
0: Escolta'ns.
12: Ara què dius?
0: Ja pres a parlar català mirant Bola de Drac?
12: Qui?
0: La intel·ligència artificial.
12: Ah, no ho sé, sincerament.
0: El David Broncano, per exemple, va aprendre català veient Bola de Drac.
4: És que això és...
0: Això és molt bonic.
4: No, això
0: és... Un senyor de Jaén.
3: Sí.
0: Que deia, jo, un foc d'estrucció.
12: Sí. Però no sap dir res més, eh?
4: Són engrunes, és que us conformeu en una cosa que és que fa fàstic, eh?
0: Va, vinga, toquem de peus a terra. Ara, després que la intel·ligència artificial ja sap parlar català, del WhatsApp,
12: sí?
0: Doncs ara, que cas gràcies, cantin en castellà els concerts aquests de Lluís Companys per compensar una mica, no?
12: Sí, home, sí.

0: o alta y me ha respost. No tengo la capacidad de hablar en voz alta, pero puedo escribir y responder a tus preguntas en varios idiomas, incluyendo el catalán, el español, el inglés y muchos más.
1: Muchos más. Aquí se ha cansado, ¿eh? Sí.
2: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
3: Bona tarda, són les 8. L'incendi de Tírig ja avança sense control i ha obligat a evacuar els 700 habitants del municipi de Catí, on les flames han arribat a les portes del nucli urbà. L'objectiu dels equips d'emergències hores d'ara és protegir la població i les diverses explotacions ramaderes. En l'operació hi participen bombers de Castelló, forestals de la Generalitat, la Unitat Militar d'Emergències i el Ministeri per la Transició Ecològica amb el suport de diversos mitjans aeris. El foc crema des de divendres i en el darrer balanç havia afectat 395 hectàrees amb un perímetre forestal de 15 quilòmetres. L'altre incendi important de la península és el de Niebla a Huelva per tercer dia consecutiu. Un dispositiu de 500 professionals i treballa entre efectius de l'Infocà, la Unitat Militar d'Emergències i el Consorci Provincial de Bombers amb el suport d'11 camions de bombers, maquinària pesada i 26 mitjans aeris. L'objectiu és estabilitzar el foc en un escenari marcat pels canvis de vent constants i un baix nivell d'humitat. El foc ja ha afectat 8.000 hectàrees. Fins allà, avui s'hi ha desplaçat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, que ha tornat a parlar de la necessitat d'un pacte de país per fer front als incendis i a la crisi climàtica.
4: Trabajar de forma unida todas las administraciones, todos los niveles del Estado, en este caso en un pacto país, en un pacto frente a una emergencia climática que sabemos que cada vez golpea con más fuerza. Vivimos un país con alta vulnerabilidad y tenemos que trabajar unidos antes en la prevención, durante la emergencia y después.
3: Ah, que se n'ha recordat que aquest any ja s'han cremat prop de 200.000 hectàrees, 6 vegades més que el mateix període de l'any anterior. També ha recalcat que, si bé de moment s'han declarat 40 grans incendis a tot l'estat, el 2025 fins al mes d'agost només se n'havien declarat 15. I el Pla Plater d'Energies Renovables a Catalunya ha rebut més de 12.000 al·legacions. Així ho ha fet saber el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Es tracta del pla que ha de servir per ordenar la implantació d'energies renovables de tot el territori amb l'objectiu d'ajudar a descarbonitzar el model energètic català. El que s'ha rebut fins ara són les queixes, els errors o les peticions de canvi presentades per particulars, entitats i administracions locals per tal de millorar el mapa de molins de vent i plaques solars, sobretot abans que aquest sigui definitiu. El Plater definirà quines són les àrees prioritàries per acollir aquestes instal·lacions i fixarà el seu límit màxim de potència. Segons el text preliminar, cap municipi de Catalunya haurà de destinar més del 5% de la seva superfície a la generació d'energies renovables de cara al 2050. I ara, temps pels esports, Nil Piera.
5: La neerlandesa Demi Vollering s'ha proclamat guanyadora del Tour de França després d'imposar-se la darrera etapa amb inici i final a Niça. La corredora de l'FDJ ha llançat un atac demolidor a 15 quilòmetres de meta per deixar sense opcions Kasia Nevia-Doma, la seva gran rival pel triomf a la general. Vollering suma així el segon tour de la seva trajectòria. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició i tanca la seva primera participació en la ronda francesa amb un meritori cinquè lloc a la general. Més coses, el madrileny Dani Mérida ja és a quarts de final de l'Obert de Montreal després de superar per 3-6 i 1-6 el neerlandès Talon Griekspoor fa tot just uns minuts. El seu rival a la pròxima ronda sortirà del partit entre Lerner Tin i Thiago Tirante. I en directe en aquests moments, la final del torneig històrics entre Badalona i Europa. El partit estarà mateix al descans, amb victòria 0-3 pels graciencs. Tot plegat el dia que els blaugranes Eric García, Anthony Gordon i Joan García han avançat el seu retorn de les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Mentrestant, Ronald Araujo ja és a Liverpool per tancar la seva sessió al conjunt red. I un últim apunt en MotoGP, perquè el madrileny Raúl Fernández s'ha emportat el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc Márquez només ha pogut ser setè i s'allunya a 40 punts del lideratge del Mundial que ocupa Jorge Martín, avui segon.
3: Els núvols s'han anat fent més presents per l'oest i el cel ha quedat força cobert de núvols alts, tot i que encara hi ha clarianes. Al litoral i prelitoral, en canvi, el sol continua dominant. El vent de component sud va perdent força i durant la propera hora encara es pot escapar algun ruixat cap a la Vall d'Aran. Les temperatures continuen sent molt altes i encara ronden els 35 graus a bona part del país. Això és tot. L'actualitat torna a RAC1 a les 9 del vespre. RAC1.

0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
1: És un normal, home.
2: Me passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners! Guillem Estadella, bon dimecres 5 d'agost.
5: Bona tarda, Marval, amb alegria, amb il·lusió.
4: Que escolta, bé, rei que meu, que avui he de fer un anunci important.
5: Ai,
4: perquè
5: passat,
4: dia
5: passat,
4: 5 d'agost, dia de la Mare de Déu de les Neus, és la
5: ara.
4: Patrona de Vilanova i la Geltrú.
5: Ara.
4: I al meu poble estem de festa major.
5: Ole, alegria, és aquella època. Hi ha dos cops l'any que els vilanovins esteu molt pesats. Durant el carnaval...
4: Només dos?
5: Bueno, sí, hi ha alguna més. Però durant el carnaval us foreu molt intensets amb allò de les gominoles aquestes, no?
4: Les gominoles?
5: Els carmelos, no?
4: La comparsa, Xato, la comparsa... El millor carnaval del món, ni Rio de Janeiro...
5: Perdona,
4: ni
5: Sitges, jo no vull desmereixer
4: res. Ni Solsona, ni Sort, que Sort també tenen bon carnaval, tampoc. Vilanova i la Geltrú, nen.
5: Bueno, perfecte,
4: la comparsa, la merengada... El Vidalot,
5: vale.
4: L'Enterro, la Màscara d'Or.
5: Molt bé, perfecte. Exacte. I tot cometeu, eh? Vinga, som-hi. No, però teniu aquesta cosa de que esteu molt pesats.
4: Ui,
5: esteu molt pesats pel tema del carnaval i també, que a mi m'encanta el carnaval,
4: home,
5: eh?
4: Home, clar.
5: Vam ser-hi al carnaval.
4: A Canal Blau.
5: A Canal Blau, amb el
4: clar,
5: Xachi,
4: amb el Xachi Gómez i tot l'equip de Canal
5: Quina
4: Blau.
5: Quina màquina, que el Xachi es veu que és el cunyat del Cupido, el Xavi Cupido, que és tècnic de la casa.
4: Clar, el director de la tele de Vilanova és cunyat del tècnic d'exteriors...
5: Ara.
4: Xavi Cupido.
5: Perquè, sí, es veu que estan... Vull dir que o sigui, digues... A veure, explica-ho bé.
4: Jo t'ho puc explicar,
5: si vols. La germana del Xachi...
6: Sí. Atende.
5: És la dona del Cupido.
4: És la dona del Cupido.
5: Sí, sí,
4: És que Catalunya és molt, molt, molt petita, eh?
5: Et despistes i t'has follat algú que
4: coi. Tampoc passem.
5: Bueno, t'ha passat.
4: Ara t'has passat.
5: No, t'ha passat a tu també.
4: No. A què? De follar... Jo no he follat? Si jo t'expliques...
7: El que passa és una mala ratxa, no té folles a un fatxa.
5: Ara, aquesta sempre és l'actitud.
4: M'encanta perquè he de dir que els taloners sempre la gent diu és que doneu molt de ritme als migdies.
5: Sí.
4: Bueno, també és veritat que ens estem relaxant a l'estiu, perquè el ritme és un altre.
5: És un altre rotllo, també. És una altra cosa més tranquil·la. També és veritat que des del Xiringuito on som ara, també té un punt de tranquil·litat, de que et deixes seduir per les zones.
8: No sou massa ràpids.
4: El que és ràpid és la Lujas, eh?
5: Exacte, deixes seduir per les zones del mar i les zones de la freqüència modulada, no? Aquí està el tema, eh?
4: Quin
5: ostres,
4: símil.
5: No, jo recordo molt el tema de la freqüència modulada, que és una cosa quan jo vaig començar a fer ràdio, Ràdio Cunit.
4: Jo Ràdio Cubelles?
5: Bueno, jo recordo molt que el tècnic, que encara hi segueix allà, que és el Jaume Mix, el Jaume Sens, feia molt aquella cosa de dir sempre... A RAC1 no fem això, de dir la freqüència. Que clar, mira que n'hi ha moltes, però a Ràdio Cunit, que hi havia una, tota l'estona ens passàvem dient la freqüència.
4: Com ho feies?
5: Bueno, jo no ho feia perquè jo no feia tal, però...
4: És que ara està semblant una mica senyor Marcelí, eh?
5: Bones tardes, no? És aquesta cosa...
4: Així ho feies?
5: No, jo no feia així. Jo tenia una veueta de nen sense pèls als ous, bàsicament.
4: I com ho feies? Doncs
5: pues aquella cosa que de cop i volta, pues mira, passen 15 minuts de les 5, no?, aquest rotllo, i estàs escoltant Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
4: Ah, sí?
5: Al 107.0. Hòstia, tot sona dient...
9: Vale.
5: Exacte, vale. Clar, però era aquella cosa que em fa gràcia, que ara RAC1 no diem la freqüència,
4: clar,
5: i n'hi ha moltes.
4: I n'hi ha moltes.
5: Perquè estaries el 107.0 a Vilafranca, el 84.2 a Girona, aquest rotllo.
4: Jo, quan feia ràdio a Ràdio Cubelles, era el 107.5.
5: Ah, mira!
4: Això vol dir que estàvem molt a prop de Cubelles i Cunit.
5: S'acoplaven, perquè a partir del 107 crec que hi van les ràdios municipals.
4: Ah,
5: sí.
4: I me'n recordo fins i tot, mira com és el coco, del número del directe de Ràdio Cubelles.
5: Home, jo crec que el de Ràdio Cubelles també, digue'l.
4: Mira, jo feia un programa que es deia el Club Desconcert, amb l'Imanol. Des d'aquí, a l'Imanol li envio una abraçada. I era com, bueno, esteu aquí al Club Desconcert, si ens voleu trucar i demanar una cançó, ens podeu trucar ara mateix al 93-895-0326.
5: Tremendo!
4: I podíeu guanyar unes postres del Vilamajor.
5: Hola, del Vilamajor, que són de Cunit! Hòstia, tremendo! D'aquí de cop i volta estem fent ràdio molt municipal. Jo crec que el telèfon de
4: ràdio... Visca les ràdios municipals.
5: Absolutament, era 977-49-1817. Pam.
4: És que són números que se't queden.
5: Sí, vull dir, jo ara mateix em moro i l'únic telèfon que em sé és el de Ràdio Cunit. Jo trucaré a Ràdio Cunit, espero que hi hagi algú, i que truqui l'ambulància.
4: Seria molt divertit que ara truqués algú a Ràdio Cunit o a Ràdio Cubelles dient, que estan parlant de vosaltres a RAC1.
5: Sí, sí,
4: truqueu
5: sí.
4: al 93-895-0326, Ràdio Cubelles.
5: I a Ràdio Cunit al 977-67-49-18.
4: Ostres, quin passat, eh?
5: Quin passat,
4: després
5: eh?
4: Diuen que, passats, som, eh? Que som els joves de la ràdio i no, explicant batalletes aquí.
5: Som pitjor que el Marcelito.
4: Mare de Déu. Escolta,
5: anem a refregits, no? Sí. Bueno, no, el que hem de fer és posar coses que ja hem fet.
4: Sí,
5: no?
4: Les altres versions refregides.
5: Ara.
4: Els altres refregits.
5: Ara.
4: Alujas, obrim l'altre refregit del dia.
5: Ah, vinga, va, fot-li.
7: Aunque pases una mala ratxa, no te folles a un patx. Ja.
4: Això ens ho hem de tatuar, eh? Escolteu, que hem de començar l'altra versió del dia parlant, home, quina exclusiva que va avançar el Rock Steinheiser, el versió RAC1. Ja sabem ara els noms de les parelles de famosos que participaran a la nova temporada de La Travessa VIP, presentat per la Laura Escanés, i que s'estrenarà a la tardor.
1: Exacte, després que ahir el versió RAC1 ho avancés en primícia, el Rocco en aquest cas, ja sabem els participants, que són, primera parella, Miqui Núñez i Raquel Sanz.
2: Molt bé.
1: Segona parella, els Tiets.
2: Molt bé.
1: Tercera parella, Jair Domínguez i Neus Rossell.
2: Home, cuquis.
1: Ai, molt amor. Olé. Tercera parella, Jessica Goicochea i Natàlia García. Ho deixarem aquí.
2: No, digue, no pots no presentar-la.
1: Timofeva, toma ja!
2: Molt bé, doncs ho has dit molt bé.
1: És una gimnasta boníssima, aquesta part.
2: Sí.
1: Després, la meravellosa, la reina, la única, Nerea Sanfe, que ho farà juntament amb Carolina Ferrer. Són alguns noms, però en falten.
2: Sí.
1: Per què no hi són tots?
2: No, clar, jo et dic una cosa, proposo que fem una edició de La Travessa Barcelona Edition, saps?
4: Ah,
2: que
4: tu faci, ja estàs fent nous formats.
2: Clar, que es faci a la Travessera de Gràcia, saps? La Travessa a la Travessera de Gràcia, i a veure qui aconsegueix demanar un cafè amb llet en català i que l'entenguin, saps? Que vagin saltant de local al local, això és meravellós.
1: Home, no entenc com no t'estan comprant aquest format.
2: Clar.
4: I si tu acabes amb un cafè amb gel, eliminat.
2: Exacte. No?
4: A mi em sap greu per la gent de 3CAT, perquè a RAC1 ja ens havíem avançat aquest tema, ara em sap greu, perquè no cal esperar-se fins la tardor. Aquesta emissora ja tenia preparat un format molt, molt, molt semblant amb veus conegudes de la casa. S'anava a dir La Travessa RAC1, és una aventura, una travessa, ja ho diu el nom, una travessa de la planta 15 a la planta 3, on ens trobem ara mateix, això sí, amb els famosos de la casa. Tenim el tràiler, el podeu gaudir.
3: Exclusiva.
6: A RAC1 comença l'aventura més bèstia de les nostres vides. Quatre famoses parelles de la ràdio s'enfrontaran al viatge més salvatge i arriscat, una expedició única que els durà de la planta 15 a la planta 3 de l'edifici Barcelona. Només un duet arribarà a la gran final.
9: Goita, mira, veus, aquestes malles tèrmiques em fan un culet molt cuqui, eh? Per fi Catalunya podrà gaudir d'aquest tipet, eh?
10: I per fi un reality amb famosos catalans i no influencers aquests espanyols que només parlen català quan els paguen els calerons, eh? Si la bolsa sona, tira a ser de Catalunya.
6: L'aventura del canvi de planta ha començat. Una ruta amb temperatures extremes.
11: Hòstia, quin fred fot a la redacció. Però qui ha fotut l'aire condicionat a menys 20 graus? Hòstia, sempre és la mateixa merda. Per qui collons ho toca, això?
12: Toni, espavila, que anem tan lents que ens està avançant la Marta Massip i la Nati de recepció. Així no guanyarem mai, home.
13: Me quemo. A veure, quina gràcia té aquest programa si el Rocco ja ha avançat que guanyem nosaltres dos. Va, som-hi.
6: Només la parella més preparada guanyarà el gran premi final, un lot de torrons Vicenç, que encara no ha caducat.
14: Bon dia, Catalunya. Si us acabeu de sumar a La Travessa de RAC1, heu de saber que...
15: Basté, amore, però què estàs dient? Que no s'entén res.
14: Estic llegint la premsa en diagonal. Marga, porta'm l'entrepà, sisplau.
6: I aquí comença La Travessa de RAC1, el desafiament final. Presentat, òbviament, per mi, Núria Travessa. La Travessa, s'entén, noi?
0: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.
4: I hem de seguir l'altra versió del dia parlant d'amor, perquè aquest matí ens explicaven els companys del món a RAC1 la que és segurament la bogeria més gran que s'ha fet per amor, perquè ha passat a Alemanya i hem descobert que un adolescent ha robat un autocar per poder portar la seva parella a l'escola que cuqui.
1: Exacte. Mireu, la història és la següent. Un jove de 15 anys es va colar de matinada a la cotxera de la seva ciutat i amb una clau mestra va engegar un bus i va fugir. A l'empresa ningú se'n va donar fins que a la tarda van fer el repàs de tots els autobusos i van veure que en faltava un. El motiu el van descobrir quan van poder geocalitzar el vehicle, l'autobús.
4: Estaven a dins fornicant.
1: Bueno, tenim molt espai per fer-ho, però no hi ha detalls, sinó que ens ho enviïn. El noi havia robat el vehicle per anar a buscar la seva parella a la sortida de classe a 150 quilòmetres de distància.
2: És amor o desesperació? Perquè, vull dir, si el transport públic a Alemanya va com a Catalunya, entenc que era una necessitat per arribar a veure-la, saps?
1: És veritat, pot ser que sigui.
2: Si condueix l'autobusero, ja condueixo jo, clar.
4: Doncs mira, avui hem volgut sortir al carrer per saber què és el més gros que ha fet la gent per amor. Per tant, aquí comença un reportatge a peu de declaració.
1: Efectivament, nois, avui he baixat al carrer... sense poder obrir els ulls quasi bé per astèmia primaveral, però he baixat al carrer.
2: Ah, no veus, a la primavera?
1: Bueno, estic així com entre l'al·lèrgia, els plataners...
4: Ah. Jo em prenc una cosa que es diu basté forte. No, he bastel forte.
1: Em pensava que prenés el basté, què dius?
4: Jordi Bastel.
1: Bueno, jo, si hi ha alguna farmacèutica que em vulgui fer un regalet, que m'enviïn pastilles, les que siguin.
4: No sempre demanes,
1: perquè... Estic, que no sé ni com em dic.
2: Ai, Floreta.
1: Nois, he baixat al carrer a fer un reportatge que venia molt de gust, que era buscar demostracions d'amor.
2: Ara.
1: Ara. I què és el que m'he trobat? El primer que m'he trobat és una dona, una persona que ha fet una demostració d'amor de l'alçada d'un campanar.
3: Bueno, res, el meu noi és d'Argentina, va haver de tornar i vaig anar amb ell.
2: Ai.
3: I després vam tornar a venir. Ai. Juntets.
1: I te'n vas anar, nena?
3: Sí.
1: No t'ho vas ni pensar.
3: No pas.
1: Ai. I encara esteu junts?
3: Sí.
1: Ho tornaries a fer?
3: Sí, mil vegades. Que l'estimo molt. Sí. Bueno, que per ell creuaria el charco aquesta i les vegades que fas falta.
1: Nena, visca l'amor.
3: Visca l'amor, ja ho dius,
2: Com se li pot dir un charco a tot un oceà atlàntic, saps?
4: Sí. Bueno, però és... es diu popularment així.
1: Ha creuat el toll.
2: Bueno, el vessal, no?
1: Que clar.
4: Ha creuat el toll per amor.
1: D'aquesta dona, d'aquesta noia, ai, jove.
2: Clar.
1: A la flor de la vida.
2: Jo també dic una cosa, perquè és jove. A mi em dius a l'Argentina, uf, quina mandra.
1: Bueno, jove i rica, perquè els fals... Vull dir, no és comprar un bitllet dels Inagraells per anar-te'n a la Folgola, m'explico, si costa bastant més pasta. D'aquesta noia, a la flor de la vida, a un és que ja s'estan passant la partida. Llavors, jo els he dit què havien fet per amor i després els he explicat la història del que parlem avui. Mireu quina ha sigut la seva resposta.
16: Bueno, hem fet moltes coses, per amor.
17: No una.
16: Faríem qualsevol cosa.
17: Sí,
16: l'amor ante tot.
1: Tu robaries un autocar, també?
16: Per anar a buscar algú, hòstia, roba... No, perquè no tinc carnet.
2: Però...
4: Ja fa molta gràcia.
1: A mi el que m'agrada més és, de tota aquesta història, ella no robaria l'autocar perquè no té carnet, que és com, senyora, robar és un delicte.
2: Clar, clar.
1: Dos por uno.
4: No passa res per un mes.
1: Fot-li, no passa res.
2: Ai, Cuqui.
1: Llavors m'ha trobat una noia que ella no ha fet coses per amor.
2: Val.
1: Però n'hi van fer una de molt grossa.
18: Tatuar-se la meva inicial.
2: No.
1: Què?
2: No.
18: Me la vaig deixar.
1: Què?
18: Sí. En sèrio, que ho vaig deixar i es va tatuar la meva inicial, ja està.
1: Tu el vas deixar?
18: Sí, el vaig deixar.
1: I llavors ell t'apareix?
18: Sí, i em diu, m'he tatuat, i vols tornar a mi?
2: No. Ai, per favor.
18: No, no, és broma, és veritat, eh?
1: Se va fos tele perquè es vegués la cara de fàstic que has posat.
4: Tòxic.
1: I ell què s'esperava, què faries tu?
18: Pues tornar a ell.
1: Allò aquest nivell?
18: Sí, sí, aquest nivell. No, li diré, en plan, li vaig dir, en una setmana te lo vas a borrar. No, no, tal, no sé què. Se'l va borrar. Al mes o així, era una perla.
1: I ara què?
18: Ah, no, res, està bloquejat per tot arreu. Fa 5 anys o així. Però cal demostrar-ho amb tinta a la pell, que es pot demostrar amb unes altres coses.
4: Ara. Potser és la Noemí que explicaves l'altre dia.
2: Sí, segur que li va dir, tatu que vuelvo contigo, no?
1: Sí, exacte. Tatu que... Ah, clar, l'he pillat ara. Bueno, poqueta a poqueta avui, ara de la primavera. D'aquesta noia, que un sonat es va tatuar la seva inicial, també t'he dit una mica covard, perquè aquí ja tatua tot el nom.
2: Ara.
1: No m'estimes tant?
2: Ara.
1: O només m'estimes la primera lletra?
4: És que potser era la mateixa que ell.
1: Ah, no, o MDMDMA, m'explico, vull dir, és igual.
2: O potser se la va tatuar en alguna part on només hi cabia aquesta lletra, no et fa
1: sí,
2: nom.
1: Sí, és aquesta gent que fan miges tintes, només.
4: També et diré que hi ha coses pitjors, que hi ha gent que té tatuat el seu propi nom, eh?
2: Perquè s'oblida.
1: Hi ha gent molt ególatra que necessiten molts cosinets i moltes abraçades molt fortes. Nois, d'aquesta noia que s'havien tatuat la seva inicial... a una que està a punt de fer una cosa molt grossa per amor.
2: Ay.
19: Me voy a Eslovenia.
1: Vale, vamos a ir poco a poco.
19: Sí. Mi amiga se va a Eslovenia en una semana a ver a un chico que conoció hace un año casi, estudiando. Han mantenido el contacto y bueno, pues ahora a ver qué surge.
1: ¿Quién es el objetivo del viaje?
19: Pues ver qué surge. Después de un año manteniendo el contacto a tanta distancia, porque ella vive en Australia.
1: ¿Qué? Tu vius a Austràlia, aquest noi viu a Eslovènia i us vau conèixer a Suècia.
19: Sí, a ver qué pasa, a ver qué fluye dentro de todo el contexto, porque larga distancia está complicado. Yo tengo un negocio y lo estoy abriendo acá en Barcelona, entonces va a ser más fácil viajar.
1: ¿Tú serías capaz de dejar Australia por amor, ahora?
19: Uy, difícil, difícil respuesta. Puede que sí, hay flexibilidad.
1: Estás abierta a explorar nuevos mundos. ¿Y él qué ha fet per tu, per amor?
19: No sabría responder esa pregunta, la verdad.
1: Jo el que tinc clar és el que fan els dos pel medi ambient, que és un forat a la capa d'ozona, eh? Que vamos, veure parxa que ho curi, això. Ei, i acabem amb una tia que s'ha pres la llibertat amb el micro de la Ràdio Líder de fer, de demanar què podríem fer per ella per amor.
4: Ah,
1: una directa
4: també.
1: Directíssima.
4: Home.
19: Tinc una relació a distància.
1: Quanta distància?
19: A Madrid. Bueno, però és que l'AVE van fatal els AVEs.
1: Sí, tu el que estàs fent és, per amor, és anar amb la Renfe. Quina seria la teva mostra d'amor més gran que et podria fer ara la teva parella?
19: Que tornés a viure a Barcelona.
1: Això tu et serviria com a resposta de gran mostra d'amor?
19: Exacte, sí,
1: la vols demanar?
19: No, perquè té boca de sortir d'un mateix. No es pot demanar, això.
1: Tu la insinues.
19: Jo la faig per darrere, li dic per darrere.
1: Una miqueta de punyal.
19: Exacte.
1: Directe cap a la capital de l'estat espanyol.
19: A Madrid.
1: A veure si li arriba.
5: Boca. Has anat fortíssima, eh?
1: Ella directament, jo no faré res, que vingo ell.
4: Fixa't que hem començat amb una història d'un adolescent robant un autobús i hem acabat amb una dona reclamant que algú agafi un AVE perquè la vingui a veure, eh?
1: Mira, sabeu què dic, nois? Que les coses que es facin per amor, que siguin molt maques, però que siguin cada dia!
20: Hola. Com t'ho estàs passant avui a la redacció, Toni, eh? Com està aquesta coseta? Com t'ho estàs passant tu? T'ho estàs passant bé avui a la redacció?
21: Però tu trobes bé, realment, O sigui, a veure, tu has anat al psicòleg? Ho dic perquè, o sigui, aquest tracte ja que em fas de bebé...
20: Et queixes perquè et faig boomer i ara perquè et faig bebé et queixes també.
21: Em sembla normal. A on estem arribant?
22: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
20: Samba! Com està aquesta coseta?
23: Això és RAC1 concentrat.
4: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'arribo, no m'hi arribo.
20: Que no et toco... Ai, que em fas fàstic, bala, que estàs tot pelut. Ai, no. Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
4: Bueno, si vols em poso el banyador.
20: Fora.
22: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.
4: Ava Segarra, bona tarda.
1: Bona tarda, explotador!
4: És que ara m'ha vingut al cap que ahir vaig veure un vídeo que em va fer gràcia i li vaig enviar i era tard.
5: Però parles amb l'Alba Segarra sortint de la feina, també?
4: No, però era un vídeo que em va fer gràcia i ja ens entenem, ens envien vídeos.
1: Ens envien vídeos.
4: Tu no tens el típic amic que t'envies només reels d'Instagram? Doncs amb l'Alba...
5: I és allò que mai els mires, tu els envies però... Quan els reps tampoc els mires, saps?
4: Jo sé que els miro. Sí?
1: Ho busco aquests vídeos per internet en el meu temps lliure, perquè quan et dediques al que estimes no treballes en tota la teva vida.
20: Oh, bravo, bravo, bravo!
1: Des de la teva passió, la teva professió, i simplement seràs un esclau més del sistema enganyat! Va, som-hi. Repassarem coses que he trobat per internet i que crec que algú hauria de qüestionar. I com que no em falta padrina a mi, doncs he decidit que ho fa jo.
4: Molt bé.
1: Comencem per una esquela que a hores d'ara ja ha donat la volta al món.
4: Home,
1: i tant. I és que ha mort Jordi Ferrer Vinyals, doctor en enginyeria industrial.
5: Descansi en pau.
1: Així d'entrada és el que vull dir, o sigui, una abraçada a la família i als amics, que Déu el tingui la glòria i els àngels li cantin i li ballin, vull dir, perquè que estigui bé aquest senyor on estigui, al més allà. El cas. El que volem destacar és l'esquela d'aquest home, del senyor Jordi Ferrer Vinyals, que hi ha a La Vanguardia, on hi posa, i cito textualment, persona de mentalitat europeista, preocupat pel futur del procés d'independència de Catalunya i de la situació geopolítica mundial. I ens trasllada aquest missatge. Ja us ho fareu!
20: Bravo!
1: Que jo dic...
5: Fan d'aquest home, eh?
1: Posar una brometa a la teva esquela. Sí? Segur?
4: Sí, seguríssim.
5: Home, seguríssim.
1: Òbviament que sí. Increïble. Com diria Jep una estadella, vaya maquinote. En Jaume no s'ha inventat res nou, també us ho he de dir. Perquè tinc altres exemples de persones que havien fet això abans.
4: Gent que ha deixat un missatget abans de marxar.
1: Gent que ha marxat matant.
2: Però jo tinc un dubte. Però matant de riure. Com funciona això de l'esquela? Per exemple, a La Vanguardia. Hi ha un esquela@lavanguardia.com.
1: M'encantaria saber-ho.
2: Has de pagar per... Jo és una cosa... Home, clar, tinc la molt llunyana. Vull dir, vull saber una mica com funciona.
4: O no. Tu tinga-la present pel que pugui passar.
1: Jo suposo que escrius...
4: S'ha de viure el dia com si fos...
1: muerte@godó.es, no? O muerte@lavanguardia.es o yanoestoy@lavanguardia.es.
2: M'agradaria molt...
4: Però crec que el mail és Grupo Godó, no Godó directament.
1: Grupo Grupo Godó.
4: GrupoGodó.net.
1: entierro@grupogodó.es.
4: Exacte. Però en algun lloc has d'enviar tu el tema de les esqueles.
1: Aquí, esqueles@grupogodó.es.
4: Mira, com deia l'Estadella, com que ens queda molt lluny...
1: Mira, l'Honorio Molleda va dir... A la seva esquela. No a La Vanguardia, perquè hi ha altres diaris que tenen esqueles.
2: Ah, sí?
1: Ja us dije que estava malo.
2: Ah, però aquesta... Mira, aquesta, quan sapiguem el correu...
4: Ja us deia que no em trobava bé.
2: Jo crec que aquesta... Vull que sigui la meva esquela.
1: Un altre que deia, Sarauz. Me l'he pasado muy bien. Gracias.
2: Molt bé, un tio generós, un tio agraït a la vida.
4: Vosaltres heu pensat mai en el vostre epitafi, la vostra...
1: Jo hi he pensat. Sí? I tinc dues opcions. I vull que m'ajudeu a triar. Vale. Com que jo vull que em cremin...
4: Perdona, a tu t'agradaria que si mai faltessis, toco fusta, no vull que ens faltis mai, Déu no ho vulgui, però si arribés aquest dia, t'agradaria que et poséssim l'esquela a La Vanguardia o prefereixes...
1: A La Vanguardia, evidentment.
2: Val. Com va fer el pic amb el Neymar, no?
1: O sigui, jo vull que demà puguem donar la informació de servei quin és el lloc on es pot escriure per posar l'esquela a La
2: Vanguardia.
1: Això
2: ho investiguem ara mateix. Jo vull que la meva esquela sigui com una mica el tuit aquell del Piqué amb el Neymar, no? Que ponga... Sequela.
1: Sequeda. Sequela. Jo tinc dues opcions.
2: Digues.
1: L'opció A és... Estic feta pols.
2: Ostres.
4: I aquesta és un clàssic,
1: O l'opció B...
7: Estic cremat, Estic cremat, al tanto,
1: Una de dos. Vull que apareixi això a la meva esquela.
2: Mira, ho hem trobat,
1: Si
4: vas a classificados.lavanguardia.com/esqueles, publica una esquela a l'edició impresa de La Vanguardia. I aquí pots, quiero insertar una esquela. ¿Cuánto me va a costar? Tarifes.
2: Ah, mira, anem a les tarifes. Ja, a quin moment hem passat a donar aquesta informació?
1: Jo crec que la tarifa anirà en funció del que tu vulguis fer, mira, del tamany, aquí. Com a la publicitat.
4: L'import final s'ha d'abonar depenent de diversos factors.
2: I això qui ho paga, el mot?
4: Les dimensions de l'anunci, els dies que vols que surti publicat, clar, és que depèn de moltes coses.
1: A veure, hi ha morts que deixen el seu enterrament pagat abans
4: Formes
1: de marxar.
4: Formes de pago,
2: Formes de pago.
4: Amb targeta.
2: Amb Visa Electronic i Mastercard,
4: I a més preguntes freqüents. Vull dir que si realment us interessa...
1: classificados.lavanguardia.com/esqueles.
4: Sí, sí, era cronològica, sí. I a més aquí, he de dir que està molt ben explicat a La Vanguardia perquè diu pas a pas com anunciar l'esquela.
2: Però això ho has de fer abans.
1: Qui no... Clar.
2: Que vull dir tot...
1: No. A veure, imagina't que pel que sigui... moro.
2: No.
1: D'aquí 25.000 anys.
2: Vale.
1: Pot ser que jo hagi deixat escrit les meves últimes voluntats...
2: Perdona un moment.
1: O pot ser...
2: Estem veient el preu,
1: Tu, anem a parlar...
2: Ja ho mirareu. Jo m'he quedat mort.
1: Vinga, va.
2: Amb el preu.
1: Prou de cachondeo. Anem a parlar de coses serioses de veritat. Esteu al cas de la novetat del Sergio Ramos?
2: Sí, home, per favor, aquesta gran cançó, home. Tu me
1: pediste que vuelva. Escolteu una cosa.
2: Aquesta és la cançó de Sergio Ramos que es diu Cibeles,
1: Sí. Està bé, el Sergio Ramos?
2: Com que sí, està bé.
1: Què sabeu si el persegueixen o algo?
2: Per què?
8: No.
1: O com que li han posat aquesta veu com distorsionada.
4: Això és l'autotune.
1: Saps? He pensat, ves que no fos militantet en el seu moment o algo, i ara el distorsionin la veu. Sabeu que en posen testimonis protegits?
4: Mira que pot ser militant de moltes coses, però d'aquesta organització et digui
1: que
4: no.
1: Però saps quan els distorsionen la veu?
4: Sí.
1: Quan te puja, no ho sembla pas, el Sergi. Ara les Lujas no m'ignoren.
4: Sí.
1: Com que sóc dona.
2: No.
1: A veure, puja'm això. No sembla que sigui ell.
2: Home, jo crec que l'autotune ha aconseguit que se l'entengui, que és una cosa meravellosa. Saps que l'autotune normalment resta.
1: I en aquest cas suma.
2: I aquest
1: bueno,
2: suma,
1: el
2: sí.
1: Cas és que ahir el Sergio Ramos va fer les primeres declaracions sobre aquesta nova faceta seva.
2: Què dius?
1: A l'Hormiguero.
2: Bueno.
1: I va dir això.
9: Es algo que siempre he tenido dentro y que de una manera u otra quiero dedicarme ya profesionalmente y compaginarlo. Quiero jugar un año más o dos. y aprovechar ese tránsito para hacer música. Yo me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
5: Perdona un moment.
4: Ha dit que es veu amb un Grammy?
1: Sergi, a veure.
5: Sergio,
1: a veure. Un Grammy?
5: Sergio Gramos, no?
1: Sí. Segur? Doncs clar que sí! Clar que sí, petit Sergi! Un Grammy o un Òscar. Què dic un Òscar? Millor dos. Emporta't els dos Òscars, l'Andreu i l'altre, tots dos. Perquè se't fa petit un Òscar. I potser també un Premi Nobel de la Pau. I el de Maria Curie, aquell de la ciència. És gros el món, eh? És gros que amb un cos d'aquest home no hi ha ni una petita traça de síndrome de la impostora. A d'altres mos en sobren. I ell no en té ni una miqueta, que mal repartit que està aquest món, Déu meu senyor.
4: Com s'ho fa?
1: Diu, oh, jo tenia guardat a dins de tota la vida, eh? Tota la vida lo tenia dentro guardado esto, eh?
5: El què?
1: Esto de la música. Ah. Lo tenia guardado dentro. És que potser no cal ensenyar tot lo que tenim a dins, saps? Vull dir, potser se'ns ha anat de les mans aquest tema de voler-ho compartir tot.
4: Sí, sí.
1: M'explico, jo tinc moltes coses dins del meu cos i no les vaig ensenyant. Ja ho sabeu, tinc una morena dins del meu cos.
4: Ho has explicat, és veritat, no
1: sí,
4: se n'amaga.
1: Però jo no la vaig ensenyant pel carregolta que tinc. Vull compartir-ho, la meva morena. Doncs pues tu no comparteixis la música. Saps de qui és la culpa, això, està d'ella?
5: Estàs molt emprenyada. No, a mi no m'assenyalis. No, no, estàs molt emprenyada.
4: Quan s'encén l'Alba no hi ha qui la part.
1: Entra a l'estudi i he pensat, avui no m'afectarà gens el que explico. Si no m'està afectant, boig, estic suant.
5: Relaxa't una mica, a veure, què passa amb Sergio
1: Ramos? Saps de qui és la culpa? Sabeu de qui és la culpa?
5: De qui és la culpa, Alba?
1: La culpa de que el Sergio Ramos hagi fet música és dels pares, dels mestres i dels sacerdots.
5: Com?
1: Perquè hem de parar de dir als infants que ho fan tot bé. Prou d'aquesta educació reforçativa. Prou de dir, sí, coqueta, expressa... No, prou, no t'expressis més. Rock, it, iu. No us expresseu més. Prou, perquè després passe lo que passe. Que mos trobem el Sergio Ramos distorsionat com si fos una exedarra fent-nos aquesta música. Prou, que torni el boli vermell.
4: Bravo! Crec que hem de canviar el nom d'aquesta secció per Alba Presidenta. Bravo!
1: Serà boníssim perquè jo tinc claríssim que quan tinga canalla seguiré aquesta educació.
4: Però sí que estic d'acord amb tu que hi ha massa reforç positiu del meu nen ho fa tot bé, la meva nena no sé
1: què. Mira,
4: de petita. Tots els, ara resulta que tots els nens són especials.
5: Però és que ara no saps si ha aprovat o no, perquè és allò de... saps? El passen igualment de curs. No saps si és bo o és dolent. Vull dir, descarta mal. Vull dir, jo era el tontet de classe i ho agraeixo.
4: No, i abans...
1: Volta on ha arribat.
5: I mira...
1: A la ràdio líder, tu. Bueno, i ara mateix vosaltres sou dos cunyados, només us falta demanar un carajillo, eh? Jo vull dir... No, que tothom faci el que vulgui. Jo també penso quan veig els pares i les famílies. Seràs tu que l'aguantaràs fins als 35.
4: Ui, fins als 35, diu.
1: Amb sort.
4: I més.
1: Amb sort.
4: I més.
1: És el que et doni la gana. Seguim. Hi ha indignació a Kènia amb un turista espanyol que va donar cervesa a un elefant.
5: Perdona? Bueno, almenys no li ha fotut un tret.
1: Almenys, com ho ha dit el Guillem, almenys no el mata. Vull dir, l'últim cop que vam tindre la notícia d'un espanyol i un elefant, l'elefant va acabar fatal.
8: Lo siento mucho, me equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Llavors, tornem a lo d'abans, i ara em reitero les meves paraules. Poquet a poquet.
5: Com?
1: Poquet a poquet. Cadascú pren el seu ritme. Primer vam aprendre que els elefants no se mataven. Molt bé!
5: Avui l'Alba ve excitadíssima.
1: Ara hem après que els elefantets no beuen cervesa. Vale? Que
5: però,
1: això
5: però
1: ho veu
5: moment,
1: la teva trompa.
5: Però aquest home s'ha explicat, ha dit, escolta, jo li volia donar cervesa perquè me la demanava o alguna cosa així, o va ser així...
4: Resulta que el que anava trompa era ell.
1: Exacte.
5: Això, està sent un bar de... Està sent un bar de cunyats, això, avui?
1: Està sent un bar de cunyats, això. Jo vaig a mirar-me entre l'entrecuix a veure si m'ha crescut una trompa a mi també. Bueno, va, i ara anem al final de tot. Us porto una història d'aquelles que remouen. Si hi ha algun oient que està menjant, que pari ara mateix. Mateu les criatures de la ràdio perquè porto un testimoni d'una història que no ens deixarà aclucar els ulls mai més.
10: Soy catalán, pero cuando conozco a una chica tengo que hablarle español siempre.
4: ¿Qué dios?
10: Mi lengua nativa es el catalán, pero siempre hablo en español. En todos lados, excepto con mi madre y tal. De hecho, me gusta más el español que el catalán. Puedo conocer a una chica hablando en catalán. O sea, es que me siento como indefenso, como que no tengo la protección, la coraza. Soy de Barcelona, pues tendré que saber catalán. Cuanto más mayor me hago, pues obviamente pierdo más el catalán y es una pena, pero porque al final también con la gente que me rodeo solo habla español. Pero... hablar muy bien el catalán. O sea, si yo, por ejemplo, hablo en catalán, no sé si se mantaneo. Que el día de mañana con mi mujer se va a hablar en español y también pues en catalán.
4: ¿Pero qué está bien?
10: Español.
5: Perdona.
1: és, bueno, ell no pot. Ell no pot. Ell, bueno, parlàvem de limitacions avui, no? Pues ell no pot parlar en català.
4: No, però aquest noi representa que és un influencer.
1: És un influencer, és un TikToker que es diu Kitus, ara us direm exactament el nom del seu TikTok.
2: No el donis per si a casa, a veure.
1: No, sí, exacte. És un influenciador, és un influenciador que té aquest gran problema, aquesta mica d'intolerància, aquesta cosa, de que no pot, no li surt. Només pot fer-ho amb la seva mare i amb Tal, que no sé qui és Tal. És l'altre afortunat amb qui pot ell parlar català, només amb la mare i con Tal, que Tal, doncs mira, Tal en català.
4: Llavors, es diu Kitus amb dues Ks i dues Ss.
1: Kitus amb dues Ks i dues Ss i zero unitats de català. El cas, que això no és el més greu. El més greu de tot el que diu, per mi, és aquest moment concret.
10: Puedo conocer a una chica hablando en catalán. O sea, es que me siento como indefenso, como que no tengo la protección, la coraza.
1: Ai, per favor, clar que sí. Ho hem descobert, per fi, és el català el que et fa sentir insegur davant d'una relació sexoafectiva. Ara entenc absolutament a tots els homes que s'han dirigit a mi a les discoteques al ritme de què passa, guapa.
4: És que el que
1: no passa... era la inseguretat física que podien sentir. Ni l'autoestima baixa, ni la masculinitat fràgil, ni la mida del vostre ego. Era el català.
2: Però t'han entrat què passa, guapa?
1: A mi m'han entrat d'unes maneres increïbles.
2: Alguna que recordis així una mica?
1: Una molt grossa.
2: Ai.
1: Molt grossa.
2: És tensa com és?
4: Es pot explicar?
1: Bueno, és una que jo encara l'estic assumint ara.
4: Ai.
1: Jo conto que era menor, perquè em colava a les discoteques una mica abans de
2: la... Ja tens pinta.
1: Però això és una cosa que és tradició de Lleida. Sí. Tenim el ball de bastons i això, vull dir, és una tradició. Llavors jo anava a la discoteca abans d'hora.
2: Val.
1: I el segurate... A sobre em feia amiga dels segurates, jo, que aquí la liava. Jo em feia íntima, ho sabia tot, quants fills tenien, tot. Jo anava amb el DNI d'una amiga meva, que ella era punky i no volia anar a les discoteques. I llavors, quan arribava el meu aniversari, em presentava amb una corona...
2: Clar, però
1: una,
2: no coincidia, entenc, el DNI de la
1: no,
2: teva
1: clar,
2: amiga.
1: No, clar, no. Jo arribava el dia que feia 16 anys, per fi, amb el meu DNI, saps? I la corona, i la banda, i l'altre emprenyat, però Alba, saps? Primera traïció, primer engany a la meva vida.
2: I llavors què et va passar?
1: I llavors em va passar que a mi un tio em va vindre i em va dir: nena, tens fil i agulla? Jo espero que aquest tio se l'hagi menjat els cucs. Perquè em va dir: nena, tens fil i agulla?
2: Ai.
1: I jo, que havia treballat al suc de cibada aquella nit, li vaig dir: fil i agulla, fil i agulla? No, per què? I m'ha dit: perquè t'estriparé les calces. A aquesta persona li desitjo, no lo dels cucs, però li desitjo un herpes allà baix.
2: Però
1: crònic,
4: inadmissible.
1: Apologia de la violació.
2: Però va molt boig aquest home, eh?
1: No, és que està d'ella. Si tu pares a escoltar una mica el que s'ha dit en aquest món, és que no quedaríem vius. Si el karma existeix,
2: sí,
1: quedaria jo i poca gent més.
2: Gent humil com tu. Gent humil com tu.
1: I la Mònica.
4: Alba Segarra.
2: Lo d'avui, ei...
1: Us estimo tant.
2: Hem rebut una dellau de missatges a l'Instagram, @estalones_RAC1. Presidenta de la Generalitat de Catalunya, Alba Segarra, eh?
1: Ja sí que ara m'hi poso. Avui he de fer un estofat i després m'hi poso.
4: Alba Segarra, presidenta de Catalunya, presidenta dels Taloners. Moltes gràcies a aquest aplaudiment per aquí.
11: Passo a publicitat, però una estoneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
12: Reconcentrat.
13: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
15: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
25: Intuïtiva i renovada.
22: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
0: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
22: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
6: Per triar i remenar.
0: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1.
14: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
24: I som tots.
0: Més fàcil.
25: Més directe.
0: Més intuïtiu.
22: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
26: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
27: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
28: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
29: No, que no és gens bo per la pell, nena.
30: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
31: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
32: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
33: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
34: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
22: Bon estiu. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
35: Quina lectura ens recomanes avui?
36: Et porto un conte tan bonic.
35: Oh.
36: Endevina com t'estimo.
35: Oh, que diu. Bonic.
36: Les il·lustracions són una meravella. I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú.
37: Repassem la història d'un grup que pot ser català, pot ser internacional, pot ser de qualsevol estil, però que anirem descobrint, a mesura que vagi passant la història, de quin grup estem parlant.
22: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
38: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
22: RAC 1. Tots som un milió.
39: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
39: Contingut exclusiu.
22: Entrevistes i temes virals.
39: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
22: Podcast.
39: Fàcil i còmode.
22: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
40: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
22: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
41: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
22: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. Estiu.

0: I quina gran sorpresa que hem de parlar de Rosalía ara mateix. Ahir la van entrevistar el Jimmy Fallon, al The Tonight Show. És un dels programes més vistos de la televisió americana. I clar, tothom està comentant que si l'actuació de la Perla,
1: ara,
0: ja l'has vist.
1: Ara, l'he vist, eh?
0: Fent-lo cantar amb el Jimmy Fallon.
1: Home, i lo de les palmes, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui.
0: Ah, sí. Els encanta el bus espanyol,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: els encanta.
1: Fots una miqueta blau, i unes braves,
0: sí.
1: I
0: ole.
1: Clar.
0: Doncs escolteu, nosaltres hem trobat avui una entrevista
1: una
0: encara
1: perla.
0: Més... Mira, ben dit. Encara més especial és aquesta entrevista. De fet, ens l'ha fet arribar a l'Oriol Cruz.
1: Qui és l'Oriol Cruz?
0: Un que treballa al Versió de tant en tant.
1: Ah.
0: Sí.
1: I és que conec el Vicenç Martí.
0: Sí, ja. No, però l'Oriol es queda a la redacció. Doncs bé, aquesta entrevista, el Toni Rovira i tu, és de l'any 2012 i l'ha analitzat l'estudiant en pràctiques, que és l'Oriol Llopart. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Grande!
1: Que té aquesta veu d'home de 60 anys, per tant...
2: Sí, o de narrador porno, va dir l'Alba l'altre dia.
1: Va dir
2: sí,
1: això?
2: Sí. Va dir narrador
0: vigila,
2: porno.
0: Vigila amb l'Alba, eh?
1: Sí, crec que hem de vigilar amb el que et diem perquè ets l'estudiant en pràctiques.
0: Ja. Quants
1: en
0: tens?
2: 25, sí.
1: 25, clar. Vull dir, ara mateix la gent que estigui al cotxe o estigui a casa escoltant s'imagina que tenim d'estudiant en pràctiques a un senyor jubilat, però
2: sí.
1: No, és el,
2: no, no,
1: és un jove de
0: bueno, i si
1: pallades.
0: El veuen també és pensant que és jubilat.
2: Sí, també.
1: Sí, és veritat, avui has vestit amb una camisa, un jersei així sí que és de jubilat, eh?
2: Sí? Dóna aquesta sensació. Parlem de tu, Guillem.
0: No, no. Ui, va fort, eh?
1: Ojo, que et suspenem les pràctiques, eh?
0: No diguis això, dius, pobre. Pobre
1: home,
0: Oriol.
1: No, vigila què diu.
0: Pobre Oriol. Va, Oriol.
1: Ara fota't amb el bala.
0: Has revisat l'entrevista aquesta del 2012 a Rosalía? Ha dit coses més interessants que Jimmy Fallon?
2: Sí, ha dit coses molt més interessants.
0: Bueno, va dir bueno, l'any
2: sí,
0: 2012.
2: Bueno, va dir. Han passat moltes coses més interessants.
1: Fa 13 anys, eh?
2: Fa 13 anys de l'entrevista i han passat moltes més coses. Jo estic bastant fart d'aquesta cosa com... Que si no la descobreixen els americans, no existeix la Rosalía, no? Ja tothom... Ui, sí, quina perla, ui,
1: estàs
2: ui...
1: Estàs comparant Jimmy Fallon amb Toni Rovira?
2: Sí.
0: I no, doncs estic amb ell, eh?
2: Sí, sí.
1: No, Parlo, no.
0: No hi ha res amb ell. Arriba!
1: Jimmy Fallon no té un columpio, eh?
0: Ara.
1: Molta americanada i tampoc té la torre Eiffel a fons, eh?
0: Que es veu que li volia posar de nom al show, The Tonight Show and You. Però el Toni Rovira li va dir no.
1: Turn
0: no,
1: and revenue. Sí, sí.
0: Va, anem al tema.
2: Sí, a veure... Per perles, com has dit tu, Guillem, la que hem trobat avui amb l'entrevista aquesta del Toni Rovira, poso un context a l'audiència. Sí. La Rosalía l'any 2012-2013 era una de les membres de la banda Quejaleo, una banda de flamenc, una banda que, pel que sigui Jimmy Fallon, no li va interessar entrevistar en el seu dia.
1: Després ens estranyem quan fa parlar a cantar a l'Escolania de Montserrat en castellà. Si mirem, potser... Clar, si haguéssim mirat d'on ve la Rosalía...
0: No ve d'un grup de versions d'Oques Grasses.
1: Clar, no.
2: No, no. Clar, en aquell programa... es descobreix ja com canta Rosalía. I canta com els àngels, si no... Atenció.
4: 16 de novembre, Barcelona, en la sala Ludegas. Allí estaran al completo. Hoy solo hay tres. Xavi, Cristo, Rosalía, aquí están. Mi jardín, fuerte aplauso para ellos. ¡Qué jaleo!

0: Han passat 13 anys, però és espectacular igualment.
1: Sí, sí. Aquesta tia és un altre planeta, eh? No,
0: no. Ara estic mirant que anuncia el concert pel 16 de novembre, que ahir va fer 13 anys.
1: 13 anys?
0: Perquè estem a 17 concert? De novembre.
1: Sí, m'encantaria trobar gent que hagués anat a aquest concert. O sigui, t'imagina't...
0: Que jaleo al, a la Luz de Gas.
1: Que jaleo a la Luz de Gas.
0: Amb Rosalía.
1: Amb... Hòstia.
2: Cantant Ya no planto flores.
1: És que ja, ja no planto flores, eh? És que deu ser molt fort, vull dir, mira, mira enrere. Mira enrere. És que és molt caure.
0: És bo, és bo, Luri.
1: Mira enrere i pensar, ostres, jo vaig anar a un concert de Rosalía al principi, saps? Vull dir, sí, això és sí, molt fort, sí, és sí, molt
2: sí.
1: fort.
2: Sí, sí.
1: Què més tenim?
2: Sí, què més tenim? Doncs tenim que el Toni Rovira queda embobat davant de tant talent, i la pregunta que rondava en aquell plató era evident, i era, d'on ha sortit Rosalía? Doncs mireu què diu.
3: ¿Y quién descubrió a Rosalía? ¿Cómo apareció Rosalía?
4: Estábamos buscando y una amiga cantante...
5: Paula Domínguez.
4: Paula Domínguez,
5: sí, Paula.
4: Muy buena cantante también, me dijo, oye, creo que os puede... Porque le comenté el perfil de cantante que estábamos buscando, que pudiera hacer flamenco, pero que fuera abierta y que pudiera también improvisar en el, dentro del jazz, más jazzístico y tal. Y nada, pues apareció ella y dije, coño, 19 años. Y ya cantando así, digo, buf, tela, ¿sabes? Está...
5: Aprovechamos ¿eh?
4: Ahora porque dentro de un par de años...
3: Ya no querrá.
4: Ya va a ir a su bola.
3: Sí, está como una reina.
4: Nos va a abandonar.
3: Estás es como una reina.
5: Yo estoy encantadísima.
0: Perdona, quina visió aquest noi dient, nos va a abandonar.
2: Sí, sí.
1: Fort, i l'altre de, no, estoy gustísima. Sí. Pues mira, mira que jaleo, eh?
2: Jo vull dir que crec que parlo en nom d'un país i crec que és obligatori que hem de donar les gràcies a Paula Domínguez, perquè gràcies a ella hem descobert a Rosalía.
1: On crec, és Paula Domínguez?
2: Un gran aplaudiment per Paula Domínguez.
0: Representa que aquesta noia no podia cantar amb els que jaleo i va dir, truqueu a una noia que es diu Rosalía.
2: Totalment. Mira, molt gràcies bé, a ella hem descobert aquest.
0: Gràcies, Paula.
2: Sí, gràcies,
1: veus,
2: Paula.
1: Ara una altra pregunta. M'agradaria trobar la Paula Domínguez aquesta.
0: Un dia fem un programa especial Rosalía-Paula Domínguez.
1: Creus que vindrà...
0: Sí, i tant.
1: No, dic
0: i el Toni Rovira. No, sense la Rosalía. No, però pot venir el Toni Rovira.
1: I anem a
0: poden venir els que jaleo.
1: Anem a les teves a Rovires, clar, amb la gent aquella tan simpàtica que vam trobar. Clar, clar, clar, clar.
2: Ara atenció, perquè ara vindrà lo fort.
1: Ah, això,
0: encara hi ha coses
2: això,
0: més fortes.
2: No, això no és res, això és l'entrant. Ara ve el plat fort. Perquè hi ha un moment de l'espectacle que entra un tarotista, en aquest cas el Pitonisso.
0: Enmig de l'entrevista, un tarotista. Sí, sí. Val,
1: és molt Toni Rovira i tu, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: I el Toni Rovira el que fa és preguntar-li amb en Pitonisso...
1: Es diu Pitonisso?
2: Sí.
1: Ah, gràcies. No sabem com es diu. Ah.
0: Bé, ja buscarem com es diu.
1: Ja, home,
0: que és estudiant en pràctiques, no el forcis.
1: Clar, que dic, home, com a nom artístic Pitonisso, trobo que és molt fluix.
0: És difícil de trobar-lo al Google, és difícil.
1: Vull dir, clar...
0: Bueno, li pregunta si l'alterotista.
1: Google, clar, ens en surt el primer Pitonisso, és aquest, clar, clar, digues.
2: No, el que deia és que... que li pregunta què l'ha sorprès i tal, i vull que estigueu atents, sobretot al final, perquè jo no veia una premonició tan heavy des del Copa Lliga i Champions del Cracòvia.
6: Pero hay una cosa que me ha sorprendido al entrar aquí, ¿vale?
3: ¿Qué te ha sorprendido?
6: Me ha sorprendido ella por una razón muy sencilla. Porque a pesar de tener un tatuaje... yo creo que esta chica tiene dos tatuajes, ¿vale? Creo que tiene uno en los pies y creo que tiene otro en el corazón. Y creo que eso es lo que le permite cantar jazz. Creo que eso es lo que le permite que tenga un quejío y que tenga un lamento, ¿no? Porque el quejío es muy flamenco. El lamento viene mucho del blues, del rhythm and blues, del jazz, de la improvisación. Si eres muy joven para tener una formación musical,
5: cierto,
6: demasiado, con lo cual todo tiene que venir de dentro. Supongo que los dos compañeros de al lado vieron un diamante en bruto en ella y lo están explotando antes de que llegue alguna multinacional y se la lleve, que es verdad que va a pasar dentro de poco Mamá. Tiempo.
0: Perdona, ¿podem recuperar aquest moment final, Alujas? M'estàs dient que hi ha un tarotista.
2: Sí, batejat com a Pitonisso.
0: Com a Pitonisso. Que li diu a la Rosalía l'any 2012 això, de que la fitxarà una multinacional.
6: Demasiado, con lo cual todo tiene que venir de dentro. Supongo que los dos compañeros de al lado vieron un diamante en bruto en ella y lo están explotando antes de que llegue alguna multinacional y se la lleve, que es verdad que va a pasar dentro de poco Mamá. Tiempo.
1: És fort, eh?
0: Perdona, però és el millor Pitonisso que he sentit mai.
2: Sí, sí. I encara faltaven, crec que 6 anys pel mal querer. Clar, clar, si és el 2012-2018, efectivament.
0: Mare!
2: Bueno, abans van venir Los Ángeles, que crec que va ser el disc que va cridar l'atenció de tothom, sí. I a partir d'aquí, pam, hòstia, fortíssim això, eh?
7: Però hi ha un moment que el Pitonicio...
0: Que es deia Dionisio.
7: Que es deia Dionisio, no? Però... Bé, és igual. El tarotista li crida molt l'atenció com una cosa, el que diu el jovent, no? L'aura de la Rosalía en aquella època. I comença a dir-li que si té mucho duende, que si mucho flamenco, i té com un interès especial en saber d'on és exactament. I hi ha un moment que el Toni Robert li diu, escolta, aquí hem portat a Quejaleo i només t'estàs centrant en ella. Doncs atenció a la seva última declaració.
6: Me voy a centrar en ti, más que nada porque ellos dos son muy mayores para el mundo de la música, han vivido muchísimo y tendrían muchas cosas que contar, ¿vale? Uh-huh. Pero realmente a ti te queda mucho camino por delante. Y estos dos años para ti tienen que ser... ¿cómo te llamas, por cierto? Que
5: Rosalía,
6: no sé.
5: Rosalía.
6: Estos Rosalía dos años... Vila. Rosalía Vila. Aquí estos dos años para ti tienen que ser de muchísimo crecimiento. Te paso una pregunta, ¿de qué barrio eres tú? ¿Tú eres de Barcelona? ¿Eres de un barrio o de algún lugar? Es que hay como algo como muy...
0: No, bien a saber
6: mucho
0: si es
6: duende, sí, flamenco. Hay una parte de tu vida de mucho viaje.
5: Yo soy de Pobla. Yo soy de Pueblo, yo soy de San Esteban, a Rovira. Lo que pasa es que ahora vivo en San Andreu.
8: Que tú mirarías qué pasa con qué jaleo.
6: Ah, sí, pero es que aquí hay algo interesante. Hay una futura estrella, que lo sepas.
0: Molt heavy. A mi m'està deixant la pell de gallina aquesta entrevista.
7: Sí, sí.
0: 2012.
7: 2012.
2: Toni Rovira i tu?
7: Ha nacido una estrella.
2: I què jaleo?
0: Ara, on estan els que jaleo?
7: I on està Toni Rovira?
2: Vaig a buscar immediatament que jaleo.
0: I on està Rosalía? Oriol Llopart, moltíssimes gràcies.
9: Alerta Boomer!
10: Que sàpigues que aquest cap de setmana hi ha gent que ja em canta la cançoneta, eh? Bueno, l'alerta Boomer.
0: Ah, sí?
10: Sí, és...
0: Després d'un any i mig?
10: Sí, sí. Ara comença a quallar.
0: Sí?
10: Ara no ho toqueu.
0: Ara que ens hem cansat nosaltres?
10: Sí, no ho toqueu ara, perquè sí, se'm va acostar una persona al teatre a les portes del Glorious i...
9: Alerta Boomer!
0: I em diu, alerta Boomer!
10: I
0: tu qui ets?
10: Què em diu aquest home?
11: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la digestió.

0: Quin tron de guitarrot!
1: Ara sí.
0: Vuélvemela a tocar, som! Escolta, ara que estàvem escoltant l'Oriol Llopart estudiant en pràctiques, primer estudiant en pràctiques
2: dels
0: taloners, deixa'm donar suport als seus projectes. El podeu seguir a xarxes? Perquè fa uns vídeos d'humor que es diuen ni quarts ni hores.
2: Sí, i et diré més, que això crec que ja ho hem comentat aquest estiu, però això no us ho podem dir, que l'ha fitxat Ser Catalunya.
0: Home, i tant que es pot dir.
2: Això vol dir que va guanyar el concurs d'Idea Ràdio i l'ha fitxat Ser Catalunya. Això és Cazadores de Talentos,
0: Home, nosaltres descobrim... Bueno, de fet no el vam descobrir perquè ens van obligar a tenir-lo.
2: Sí, perquè és estudiant pràctiques, però bé...
0: Va ser casualitat, però estem molt contents de que les coses els vagin bé, perquè passen per aquí... Nosaltres també aprenem molt dels estudiants en pràctiques.
2: Home, molt. Tu què has après de l'Oriol?
0: Home, de l'Oriol, doncs mira, aprendre amb les coses amb tranquil·litat.
2: Sí,
0: per exemple. No?
2: Era patxorrinya, sí.
0: Sí. Bueno, nosaltres... Bueno, és igual. També va ser l'Alba Castellví, que també és un, és un tro de dona, aquesta senyora.
2: Vale.
0: Vull dir que també fa moltes coses.
2: Sí.
0: Vull dir que estem... Jo crec que podem dir que estem orgullosos dels nostres estudiants en pràctiques.
2: No sé ben bé on vols anar a parar,
0: però que s'ha de trencar una llança.
2: Ara.
0: Perquè de vegades parlem de nosaltres, parlem de RAC1, dels tècnics, de que la ràdio també la fan els oients.
2: Ara.
0: I sovint ens deixem de donar el mèrit que mereixen els estudiants en pràctiques.
2: Vale.
0: Ja està, només volia trencar aquesta llança. Perquè no hem d'oblidar d'on venim i tots els que ara ocupem un lloc en qualsevol, diguéssim, mitjà de comunicació, també hem passat per unes pràctiques, per una... també hem sigut becaris.
2: De locos.
0: Tu on vas fer les pràctiques?
2: Jo, el fricandó matiner de RAC 105.
0: Ostres, o sigui, tu ja et vas quedar aquí, com qui diu.
2: Jo em vaig quedar... Bueno, també vaig fer alguna pràctica a Ser Catalunya amb el Màxim Castillo,
0: hombre.
2: Un crac, Màxim Castillo. També a les Espècies Protegides vaig estar per allà, també. Sí, sí,
0: Òscar Moreu, una abraçada enorme allà on sigui.
2: Sí, sí, tu. Hem passat per tot arreu,
0: Que bé. Doncs mira, jo vaig estar a TV3 a un programa que es deia Ànima.
2: Ah, molt bé, xulo!
0: Perquè jo anava per periodista cultural.
2: Mira, i mira com has acabat,
0: I mira, fent això.
2: Té la marinera, va.
0: Mare Déu. Doncs res, doncs ens acomiadem.
2: Sí, que vull marxar, que fa molta calor.
0: Sí, però abans de marxar ho farem amb un single de Xiringuito.
2: Sí, et dic una cosa. Avui, diguéssim que aclimatarem el Xiringuito perquè he portat un ventilador en forma musical. Oh. Aquest tamacle de zoo.
0: Ja sé qui són.
2: Home, saps qui són,
0: El zoo.
2: El zoo, el ventilador, una mica
0: d'això. Aquesta te la saps, tu?
2: Home, me la sé, ja me la
0: sé. Aviam, canta, canta.
2: Però ara, l'intro és curt,
0: Per tota la gent dels teloners.
2: Ai, Déu meu.
0: Amunt!
3: Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen llogar-te una marca, una idea, volen que digues si és negre o si és blanc.
2: Valla tamarro, escolta, apuseu.
0: Ai, no en saps més?
2: No, sí que me'l sé, però
0: aviam,
2: que la gent escolta el Pancho, que és molt millor.
0: No te la saps.
2: Sí que me'l sé. Pugeu el volum i a gaudir del dia.

0: va ocasionar el passat 30 de juliol. Sota el lema Basta ya Ceuta, no se rinde, la mobilització ha estat organitzada per les quatre comunitats religioses de la ciutat, la cristiana, la musulmana, la jueva i la hindú, que han volgut arraconar partits i ideologies polítiques per llançar un missatge d'unitat. Recordem que ja són 83 les persones mortes en l'entrada a Ceuta, la darrera ha estat rescatada avui de les aigües d'aquesta ciutat autònoma. Per cert, que la crisi migratòria generada per aquest episodi no ha aturat l'intent d'entrada de migrants. El darrer ha estat no fa ni 24 hores, quan una vintena de persones ha arribat a Cadis en barca. Tot eren adults i de nacionalitat marroquina. Mentrestant, continua cremant sense control l'incendi de Tírig, que ja ha obligat a evacuar 700 habitants de Catí i que fins al moment ha calcinat 684 hectàrees. El seu perímetre estimat, segons les dades actualitzades, és de 19 quilòmetres. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, no s'ha mostrat optimista de cara a la previsió meteorològica per demà.
1: La previsió per a mañana, per la tarda, és una previsió complicada per tormentes i també per fuertes rachas de viento, así lo ha informado AEMET.
0: Les previsions per la nit, però, són més favorables per aquesta nit, especialment per la humitat relativa del 90% que permetrà alentir l'avanç de les flames. Les properes hores, ja sense llum natural ni mitjans aeris, uns 250 efectius seguiran amb les tasques d'extinció. I en plana internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha dit no al pla de 15 punts proposat per Donald Trump per avançar l'alto al foc a Gaza cap a una segona fase. Netanyahu ha assegurat que l'exèrcit no es retirarà de la franja fins que no es produeixi un desarmament total del grup islamista.
2: Primer de tot, vull transmetre el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no s'establirà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Judea i Samària, tampoc a la franja. I pel que fa a les coses que han sortit a les notícies recentment, vull ser precís. Israel nega el document de 15 punts. He sentit gent dir, no heu dit que Israel nega els 15 punts? Doncs ho torno a dir. Israel nega el document de 15 punts.
0: L'acord sí havia estat acceptat per Hamas, tot i així el mandatari israelià ha dit que manté el diàleg amb els Estats Units. Fins i tot ha agraït Donald Trump per donar sempre suport als interessos d'Israel. En la seva compareixença també ha reconegut que mentre ell sigui president farà el que calgui per evitar que l'Iran tingui la bomba nuclear. I parlant de l'Iran, el líder suprem d'aquest país, Mojtaba Khamenei, s'hauria reunit amb el president iranià enmig del rumor sobre el seu estat crític de salut després del bombardeig de febrer que va matar el seu pare. Mentre les forces paramilitars han anunciat la divulgació d'un vídeo del líder suprem per desmentir les especulacions sobre com es troba el cert, però és que les imatges que han circulat per les xarxes ja circulaven almenys des del mes de març passat i no se sap si eren imatges d'arxiu o no. I ara temps pels esports, Xavi Sabater.
3: En futbol, ara mateix, jugant-se el partit amistós entre l'Olot i el Sabadell, un nou test de pretemporada per als dos equips. Des d'Olot, Pau Bombardó.
4: Arribem ja al segon minut de partit. Continua aquest empat a zero amb un ambient calorós aquí avui al municipal d'Olot, tot i que ja ha marxat el sol. Tot plegat, últim partit de l'amistós del Sabadell abans de començar la temporada la setmana que ve i tot just dos dies després del partit que els va enfrontar contra el Girona i que va acabar amb empat a dos. Precisament per això el tècnic Ferran Costa ha canviat quasi totes les peces a l'onze inicial respecte al partit del Girona. Arriben ja al tercer minut de partit, Olot 0, Sabadell 0.
3: En la final del torneig d'històrics, l'Europa s'endú la victòria per 2-5 davant el Badalona. El club barceloní ha demostrat la seva superioritat i a la mitja part ja guanyava per 0-3. Tot i que el Badalona ha retallat distàncies a la segona meitat, un doblet de Càlid ha sentenciat el partit. Al Tour de França femenina, la neerlandesa Demi Vollering s'ha proclamat guanyadora després d'imposar-se a la darrera etapa amb inici final a Niça. La ciclista ha llançat un gran atac a 15 quilòmetres de meta i suma així el segon tour de la seva trajectòria. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició i tanca la seva primera participació en la ronda francesa amb un meritori cinquè lloc a la general. I últim apunt en tenis, el madrileny Dani Mérida ja és a quarts de final del Masters 1000 de Montreal, després de guanyar per 3-6 i 1-6 el neerlandès Talon Griekspoor. El seu rival a la pròxima ronda sortirà del partit entre Lennart Tind i Thiago Tirante.
0: Pel que fa al temps, encara trobem alguns núvols al Pirineu, amb possibilitat d'algun ruixat aïllat durant les properes hores. La calor encara es fa notar i la xafogó continua sent marcada, sobretot a la costa. Aquesta nit hi ha avisos activats per calor nocturna al terç sud del país i de cara a demà es mantindrà la calor i la xafogó amb nuvolades que a la tarda poden deixar alguns ruixats i tempestes, sobretot en zones de muntanya. Això és tot. Més informació a les 10.
5: Així sona, reconcentrat.

0: pocs artistes que aconsegueixin fer el que fa en Dan Peralbo dalt de l'escenari. És un d'aquells artistes que mires amb certa barreja de fascinació, un punt d'admiració, i també us ho diré, una mica d'enveja. Per una banda, perquè tu et fixes una miqueta amb ell, amb la cara que fa, amb els moviments que fa, i penses, és el tio que millor s'ho està passant d'aquest recinte. I alhora, com dèiem avui a les 8 del matí, perquè el Dan té una mena de carisma innat, que jo crec que es té o no es té, que pot fer qualsevol cosa sobre l'escenari que li compres perquè la fa amb ell. I fa un moviment estrany, ara gira cap aquí, ara va cap allà, ara posa veuetes aquí, ara posa veuetes allà, i penses, jo intento fer això i faig el ridícul de la meva vida. Però ho fa ell i li queda bé. I això és una cosa que es té, en el seu cas es té, i en el cas de molts altres mortals no ho tenim. Dan Peralbo, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Com estàs? Tot i
1: que trobo diferència en fa 5 anys, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí. Bueno, que collons...
0: Perquè et deixes anar més?
1: No, perquè abans quan saltava al públic, l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt, i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I
2: dic... T'està fent gran.
0: T'està fent gran.
1: Sí, sí. Ah, 28 anys, encara hi ha marxa.
0: Home, clar, tio, 28, sí.
1: Però molt bé, molt content. Ens han dit que ens heu deixat molt bé avui als 8 de matí. No hem escoltat? Però ja ho escoltarem. Clar.
0: Dormies a les 8 o què?
1: Estava corrent. Sí,
0: ah?
1: Sí, he anat a córrer.
0: Per Torelló?
1: Bueno, els 8 i 20, però sí.
0: Per Torelló?
1: Per Torelló, sí, sí. Per despejar.
0: Surs gaire a córrer?
1: Sí, sempre que puc. I en Jimmy també. En Jimmy també està molt fort. És el guanyador del Birra i Volta a Torelló, que és una...
2: Això.
0: És que mira, ja n'heu sentit la veu. El Dan Peralbo l'hem passat per venir sol, el Dan, i avui ha decidit portar una part del seu comboi.
2: Claro.
0: Perquè, mira, fem una cosa. Hem de sentir en Jimmy. Però fem una cosa. Fem que sigui aquesta cançó qui presenti el Jimmy.

0: és The Only One?
1: De... Com vol... Qui és aquella persona de la qual el Dan vol ser quan sigui gran? Doncs l'Aleix Vilarrasa, que és el Jimmy, pels amics, i bateria del Comboi. Bon dia, moltes gràcies.
2: Bon dia a tothom.
1: Jimmy hem de dir, eh, d'ara endavant?
2: Sí, hem de dir Jimmy. És com se'm coneix més.
1: D'acord, doncs Jimmy. El Jimmy és qui tocava la bateria amb un sol braç quan tenia el braç lesionat?
2: El mateix.
1: Ara estàs perfecte, ja.
2: Estic, sí, o sigui, bueno, no tinc tota la mobilitat, però estic bastant, puc tocar amb dues mans.
1: Què va passar? Què tenies?
2: Una malaltia molt rara que es diu malaltia de Kienbock. És una cosa molt estranya, que no hi ha ni els casos al món, vull dir que...
1: I és una cosa que es cura o ja és... bueno, t'acompanyarà tota la vida una mica?
2: Es cura perquè és una necrosi d'un os, llavors canvien l'os aquest per una pròtesi.
1: D'acord.
2: Llavors, sí, representa que es cura, sí. I ja no tinc l'os xungo.
1: Yeah.
2: Ara sóc biònic.
1: Jo recordo que el Dan deia que era un espectacle, i dono fe, veure el Jimmy tocar la bateria amb una sola mà.
0: Ho és.
1: Com t'ho feies?
2: Bueno, doncs, on no arribava la mà, doncs, hi fotia un peu, o... Tenia els meus truquillos, la veritat. Però toco millor amb dues, eh?
1: Anava a dir, t'ha passat en el moment que, com que ara et sobra una mà,
2: eh? Ja m'havia acostumat. Sí, bueno, però em va bé per fotre algun trago de birra, mentrestant...
0: Home, els del grup t'ho diem a vegades, que abans amb una mà anaves més de cara barraca, i ara ja pots fer masses coses.
2: Clar, clar,
0: ara
2: clar.
0: Sí, sí.
1: Fa il·lusió, què, que et dediquin una cançó?
2: Sí, bueno, sí, no m'ho esperava, la veritat, però fa bastanta gràcia. La història també és bastant divertida.
0: Clar, tot va començar un dia que està explicant una de les seves anècdotes de nit barcelonina.
1: Val.
0: I llavors ell té una manera de parlar, que ara parla molt tranquil perquè és d'hora i tal, però ell la seva manera de parlar és alt. Parla molt alt.
2: Estàvem al metro.
0: Estava al metro, i un dia estava explicant la seva història de la nit anterior, no sé què, i ens va explicar tot, detall per detall. Mm. Fins que de sobte un senyor gran li va tocar l'esquena i va dir: "De gran vull ser com tu."
2: I va baixar del metro. I va venir allà, ens va dir això i va marxar.
0: Hosti. I vam dir, doncs això, saps, és una cançó. És una cançó. I sobretot el dolor de mà i tal. I,
1: sí. Allò de, no sé si es veu dolent, no?
2: Clar,
0: exacte.
1: Jimmy, The Only One, però és que tens al davant algú que ha crescut amb una bateria a casa. El pare del Dan, el Dino Peralbos.
2: Referent.
1: Ho hem explicat diverses vegades. L'any passat també em recordo que en vam parlar, que és el bateria del Brighton 64. I d'avicultores modernos?
0: Sí, sí, sí. Era un grup que tenia a Torelló quan tenia 18-19 anys, sí, sí. I també tenia un grup que es deia Grum, sí, sí, ha tocat molt. Sí,
1: l'has vist tocar gaire, la bateria, el pare del Dan?
2: I tant, i tant. Bueno, jo també soc de Torelló i ens coneixem de tota la vida i l'he vist tocar, eh? I tant, i tant.
1: Sí, eh?
2: Un referent.
0: Que ara es despedeix amb Brighton 64.
1: Ah, sí?
0: Ja fan l'últim bolo ara al desembre, a l'Apolo.
1: Si fori, és 60.
0: Bueno, ja, això...
1: M'he animat, dic Brighton, en ingli.
0: U2. Ja està, és igual. Ja està. I es despedeixen. Sí, sí, el meu pare sortirà a tocar unes cançons, perquè ara ja no toca en Brighton, però, bueno, a la despedida sí que sortirà a fer un parell o tres de cançons.
1: Quan ho fan?
0: Al desembre. No sé. Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Va, escoltem com sona aquest Comboi, va.

0: com esteu? Perquè a jutjar pel que veiem a l'escenari fa la sensació que esteu en un moment dolcíssim, pot ser?
1: Estem molt bé, estem molt bé. A més, ja ha passat la festa major de Torelló, cosa que també és una tranquil·litat.
0: Perquè no sigut... abans i un després, no?
1: I tant, perquè han set dues setmanes pues, intenses. Jo crec que estem bé. Els concerts cada cop ve més gent, cada cop ens ho passem més bé i hòstia, estem en un moment vital. A més, pensant ja en nou disco i noves coses que ja... Estem presentant nou disco i ja estem parlant del nou disco? No, ja, centrem-nos.
0: No, però ja ho has dit.
1: Sí, però estem pensant ja en noves cançons i noves coses.
0: Una mica treballat ja el teniu?
1: No. Però, bueno, ja...
2: Ja n'hi deia,
1: just
2: no?
1: Ara, mira, és que és molt fort, perquè just ara, a l'agost, entràvem a composar el King Goig. Mm-hmm. I ara, a hores d'ara, ja ha sortit, ja l'hem presentat, sí. I ho hem fet tot. Vull dir que hem anat superràpid. Mm-hmm. És molt heavy. I esperem aquest disco que ve el següent poder anar més calma, perquè, hòstia, hem fet un disco a menys d'un any.
0: Clar.
1: És molt loco. Sí.
0: Però com assaborir-lo una miqueta.
1: Clar, i amb calma, poder pensar en les lletres una mica més. No sé, hem anat molt de cara a barraca. Però bueno, estem molt contents, ha quedat molt bé i la gent ho està rebent molt, molt bé, la veritat.
0: I us deia, avui a les 8 deia que quan va venir el Dan, quan vas venir l'any passat, ja estàveu en un gran moment, i havíeu romput a primera línia. Pronosticàvem en aquell moment que molt probablement no seria un lloc que abandonaríeu fàcil ni molt menys, però una mica la sensació que potser en aquell moment estàveu agafant esbrandida. Ara dona ja la sensació de que això va amb una inèrcia pràcticament imparable.
1: Sí.
0: Estava sola, si més no. Que sí, va agafar velocitat de creuer.
1: Anem bastant embalats i està guai. I a vegades quan pots parar algun dia dius, hòstia puta, anem quina velocitat que portem. Ah. I bueno, i horaris girats, ara ho estàvem parlant, que avui estem una mica cansats, també la festa major, d'horaris girats, perquè clar, els findes anem a dormir a les tantes, llavors entre setmana treballem. Hòstia, molta canya aquest estiu, però estem fent el que ens agrada i convido tothom que estigui escoltant la ràdio que ens vingui a veure en directe, perquè realment ens ho passem bé i realment on som nosaltres, i per molt que escolteu el disc està molt bé, però veniu al directe.
0: Estàs d'acord, Jimmy?
2: Ja. Yeah. Chapo, molt bé. Parla molt bé.
0: Estic molt bé. Puc donar fe també d'això, que és extremadament divertit un concert d'en Peralbo i el Comboi. I acabes esgotat tu, també, perquè entre que ara t'aixeques, ara que no sé què, ara que saltes, ara que cantes, ara que crides... O sigui, no tu, Dan, o tu, Jimé, sinó tu, espectador, vale, públic dels concerts. Vull dir, però que és com anar a fer exercici, i que és fantàstic, perquè t'ho passes molt bé.
1: Sí, i últimament es fan uns quants pogos.
2: Sí,
0: molt pogos. Expliquem-ho, això, perquè hagi pogut dir...
1: Bueno, els pogos són, com en català té un nom, també, les voltes, com
0: es diu?
1: Pogos, uns rodeos. Sí. Això que el públic s'obre, fa una olla i llavors, pues...
2: Olles.
0: Calles.
1: Ni que a vegades és delicat, això, perquè si es fa al lloc on no toca...
2: Pot quedar raro, eh?
1: Pot quedar raro.
2: Que això ha passat últimament.
0: Per exemple...
2: Bueno, que a vegades fem això, que fem un engany de que puja la cançó i al final no puja, que, saps? I llavors el públic salta... Bueno, poden crear situacions divertides.
0: Ja us agrada jugar a vosaltres, sí. Això també.
1: Passen moltes coses en els concerts i a vegades... Bueno, sí, a vegades ens equivoquem una mica, a vegades...
0: Va, escoltem una mica més d'aquest segon disc.

0: com clarament hi ressona l'esperit aquest de l'amistat del grup.
1: Jo crec que sí, perquè l'hem composat entre tots i al cap i la fi parlem de coses que ens passen a nosaltres com amics. I de fet, ara estava pensant una cosa, que no té res a veure amb això, eh? Però imagina't si aquest disc l'hem fet canyats i a tope, que el primer dia que vam tocar el disco en físic va ser aquí on estic assentat ara mateix, a RAC1.
2: Ah, sí, ja
1: perquè va arribar el disco abans a RAC1 que les meves mans...
3: Ah, amb els taloners, no?
1: Sí, sí, és molt fort. Sí. I ara ja estava pensant. I jo crec que una mica això té a veure amb les lletres de la cançó que està sonant de fons, dels amics i de tot el disco en general, que es nota que som quatre col·legues que hem estat fent un disco junts. I es nota amb el so, es nota amb les lletres, i que s'ha fet així, pim-pam, pim-pam, i ha sortit això. I és molt orgànic i som molt nosaltres en aquest disco. Mm.
3: És curiós, potser, no? Una tendència, potser, com a societat, que anem més cap a l'individualisme i el no, tancar-nos cada vegada més uns mateixos i això, i vosaltres reivindiqueu amb aquest disc aquest poder més de la col·lectivitat.
2: Clar, és que jo crec que suposo que també el projecte ja surt d'aquesta col·lectivitat de quatre col·legues que queden i fan música junts i llavors parlem de pues, el que ens passa i ja està, perquè ens surt així. Suposo que si tinguéssim un projecte com més d'una persona individual que després agafa músics o de que pues, hi hagués nascut diferent, doncs les coses... serien diferents, però com que surt d'aquesta idea de quatre col·legues que queden per fer música i alguna cervesa...
3: Les lletres també, alguna caldra i una altra, no? Les lletres surten també una mica de tots, o és més cosa teva, Dan, o...?
1: En general porto idees jo i llavors les barregem entre tots a l'olla. Però és que, clar, portem des dels 13 anys tocant junts, amb en Jimmy, que hi ha aquí davant, i en Pol, que és el baixista. Des dels 13 anys són molts. Llavors, ja ens ho coneixem tot. Jo crec que això es nota amb les lletres i l'escenari.
3: Sí, sí. Bé, són clavat 11:45.
1: Ostres.
3: Ara fa un any va passar això.
1: Però, hòstia, jo confio en que s'està canviant i que hi serem. Sí, sí, 100%. Hi ha un pito ara?
3: Això és el pito de 11:45.
1: Ah, vale, no em fan callar.
3: No.
1: Vale, m'estan fent callar, potser, eh? Els cabrons.
3: Això és tu fa un any.
1: M'he tornat loco, ara.
3: I què està passant? No, molt probablement, avui has sentit... Ha quedat quadradíssim, eh? Has sentit aquests pitos, ja sabies de què anava la cosa. També segurament és una mostra de les entrevistes que ja heu donat, el recorregut que teniu. Potser fa un any, al mitjà, no?, quedava una miqueta més enllà i et sorprenies per una cosa com els senyals horaris, i ara ja ho tens com controlat. Vull dir, això segurament és fruit de les 300 entrevistes que haureu fet en els últims 12 mesos.
1: Parlo així de veritat.
3: Sí,
1: hòstia, se m'entén, no?
3: Vols tornar a sentir?
1: No, crec que no. Ho he pensat, hòstia, quin accent més...
3: Però això passa sempre, eh?
2: Ja, he pensat que t'ha canviat la veu, tio.
1: M'ha canviat la veu?
2: O sigui, et sento més greu, avui.
1: Ah, veus?
3: A veure.
1: Però, hòstia, jo confio en que s'està canviant i que hi serem. Sí, sí, 100%. Hi ha un pito ara?
3: Pots dir ara, hòstia, jo confio.
1: Hòstia, jo confio que s'està canviant.
2: Està igual.
1: Ets de vocalitzar. A casa sempre em diuen vocalitza perquè parlo, bueno, parlo com parlo.
3: Dan, n'heu parlat molt d'aquesta cançó, La Volta al Món.
4: Que

0: cantar-la als concerts?
1: No, de fet, ni aquesta cançó ni Com un principiant, que és una altra que està al disco. Perquè hi ha cançons que, pues, que són molt exigents en la lletra, amb el que expliques i tot, i que a vegades al directe pues, vols anar més de cara a barraca i no cansar-te tant, perquè hòstia, són cançons que realment deixen esgotat després de cantar-la. I no, no la toquem en directe.
0: No, eh?
1: Però està molt bé, no passa res. O sigui, és una cançó que mola molt al disco, com sona, i que crec que s'ha de quedar així. I està bé.
2: És aquesta cançó, perquè no sabia, jo crec que se n'ha parlat molt i molta gent també està en el dia, és aquesta cançó amb la que el Dan volia fer públic el tema dels, dels abusos, però sense que la cançó, a la cançó fos molt explícita el tema, no? Tampoc?
1: Jo crec que sí, perquè és una mica la idea de donar la volta al món i de posar-te tu per davant, sobretot com a víctima d'aquests casos d'abusos infantils, doncs sempre tendeixes a posar-te per sota i estar trist i pensar que ets el culpable. Hòstia, no, donem la volta al món i fem una cançó alegre del tema i tornem a parlar d'això, perquè crec que és una cosa important i que es parli a les escoles, que es parli aquí avui a la ràdio, i que no sigui un tabú i que estigui sempre a primera fila, perquè per desgràcia, continuarà passant. Llavors, com més se'n parli i més atenta estigui la gent, doncs més abans podrem curar-ho, crec.
2: Has dit moltes vegades que com et va arribar a ajudar el Joan Reig dels Pets? Amb quin

0: T'ha fet arribar algun comentari al Joan sobre la cançó?
1: Sí, sí, hem parlat després. I em va ajudar sobretot el fet de tenir referents i persones que ho hagin fet públic i persones, en aquest cas, pues, famoses i un músic de tota la vida dels Pets que m'encanta. I jo he volgut pensar que estic fent el mateix i que indirectament estic ajudant altres persones i ja m'hi he trobat. Sí, això ja ha passat i ja m'hi he trobat i crec que és molt bonic i crec que és la intenció general de fer això.
2: Quan vas a les entrevistes i la gent et pregunta pel tema, quina sensació tens? T'agrada que et preguntin? Tens una mica la sensació de dir potser no cal parlar-ne sempre?
1: Jo crec que de trobar aquest disco ara ha sortit, llavors la cançó hi és i jo quan la vaig treure era conscient d'això, però crec que també hi ha molts llocs que volen fer la pregunta per fer-la i tenir el clip i cap a una altra cosa. Llavors, bueno, crec que és delicat i crec que haurem de mirar de tractar el tema, pues, en espais que realment vulguin donar-hi l'atenció i que requereix, perquè no és una cosa de respondre en 10 segons.
2: Totalment.
1: Llavors, però bueno, aquest disco, està aquí la cançó i n'era conscient.
2: Se t'ha apropat gaire gent des que vas treure la cançó i des que vas fer públic que havies patit abusos quan ets més petit? Se t'ha apropat gent dir-te, hosti, Dan, gràcies, hosti, Dan, potser arran de la teva cançó jo me n'he adonat també de que jo no havia patit?
1: Moltíssim, moltíssim.
2: Sí, eh?
1: Sí, sí, i repeteixo que és la intenció del motiu de per què vaig fer-ho. I gent d'Osona que també va patir per la mateixa persona, gent que no ho sabia i que de sobte també està descobrint, sí, sí, sí, molta gent. I és el que m'emporto, Sí, sí.
2: Són les 11:35. Anem a escoltar una mica de cançó en directe. Anem a escoltar Dan Peralbo i el Comboi en directe, per allò que dèiem. Jo sou a l'escenari i veieu a la gent reaccionar. Són el millor termòmetre sobre com està funcionant el disc i la vostra música?
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta cançó que sona ara en directe funciona molt bé. Jo m'ho passo molt bé. I a vegades és raro perquè no és dels que té més escoltes, però hi ha cançons que en directe funcionen com un tiro i aquesta n'és una. I mola molt i la gent està a tope en els concerts. És molt guai. No, Jimmy?
3: Sí, sí, total. I que hi ha cançons fins i tot que l'Spotify, és el que diuen Dan, que quasi bé ningú escolta perquè al concert les demanen fins i tot. Yeah. Allò entre cançó i cançó, com veu gent que em demanen i tal. I...
2: Hi ha hagut alguna que us hagi sorprès en aquest sentit?
3: Bueno, aquesta, com deien Dan, per exemple. Mm-hmm. El Comboi també, però perquè també el que fem moltes vegades és que canviem bastant les cançons en directe. I llavors crec que després la gent reacciona de diferent també en directe que en disco. El Comboi també passa una mica això. O La Rutina, també, que és una cançó que molt antiga, però que la gent la demana a vegades, sí. No sé.
1: Veniu al directe, veniu al directe.
3: Veniu al directe i ho veureu.
1: Avui estem a Argentona.
2: A la Garrinada.
1: Sí, que s'ha de vigilar que la Garrinada no és la Garbinada.
2: Exacte.
1: La confonen.
2: Garbinada falset.
1: Falset. I som experts a vegades en quedar-la a l'escenari. L'altre dia...
2: La Garrinada ja va ser. Ara és la Garrinada avui.
1: L'altre dia vam anar a Vilafranca i es veu que hi ha de Vilanova, que són competència, i hi ha una beguda que es diu el Globus o alguna cosa així.
3: Sí.
1: I vaig dir a Vilafranca, això és el Globus, típic d'aquí, i tots... No!
3: Ui.
1: I som experts a vegades en fer això, però bueno, ja...
3: Sí. Va com va.
2: La Cleca de Torelló us continua acompanyant a pràcticament cada concert?
1: Mira, l'altre dia em vaig trobar a Torelló i em va dir, estic molt content perquè ja no fem falta.
2: Mira.
1: I vaig dir, tens tota la raó. I lo bonic que és això, perquè realment sí, vull dir, els primers bolos d'anar per al Comboi venien busos a tot arreu.
3: Una comitiva
1: de savis que venien de Torelló.
2: I de sonats, no?
1: De sonats, tio. I molava molt i crec que ens va fer créixer, perquè anéssim on anéssim, venien i la gent es quedava amb aquell públic boig allà cantant les cançons, tirant-nos per sobre, no sé què. I, hòstia, això ha anat calant i ara pues, ha anat a fer el relleu gent de tot Catalunya.

0: Montgrí, sí, sí.
1: Calavento.
0: Sí. Calavento, sí, sí. Repetim fórmula perquè va anar molt bé l'últim disco. Uh-huh. I crec que es mereixia demostrar que el que havíem fet era de veritat i no era casualitat. I, joder, que guai.
2: Sí, ens entenem sí, sí, molt bé amb els de Calavento. A més, bueno, els admirem també amb la feina que fan ells. I és molt fàcil tot. Uh-huh. Llavors, per què no repetir?
0: Hòstia, tu, Aleix, sí que tens la veu greu, eh?
2: Jo tinc la veu greu, jo em matí encara més.
1: Ara haurem de tornar l'estiu que ve i comparem nivells de gravetat també de la veu del Xivi. Molts cops intentem enviar el missatge de que de la música fora de Barcelona també es viu. És així?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, però...
1: Sí, sí, sí?
0: No, perquè sí, però, hòstia, jo recordo de Torelló que de petit hi havia com 15 grups i ara en queden 2 o 3. Vull dir que crec que la cosa ha canviat. Hi ha menys bars musicals, hi ha molts gimnasos, vull dir, l'assumpte està canviant tot cap a una societat individualista que es procura més d'un mateix que no pas de la cultura ara. Ui, ui, ui, ui, ara aquí, déu-n'hi-do, eh? Però penso la veritat, ho penso la veritat. Massa gimnasos i menys, i més poques, bueno, això, sí, les sales de concerts.

0: d'aquí a pocs dies fa 40 anys del primer concert del Sopa. De Sopa de Cabra.
1: Vale. Vale.
0: En aquestes 4 dècades, vosaltres que ara sou el present i el futur del rock a casa nostra, com diríeu que ha evolucionat, com ha canviat el rock en 4 dècades a Catalunya?
2: Bueno, o sigui, va haver aquesta època de Sopa i de l'exambuster i tal, no? Sí. Que el rock estava, el rock català, l'època daurada del rock català, però després es va morir molt, bueno, es va morir molt el mainstream, que diguéssim, no? Va deixar d'estar de moda. I ara sembla que, pues, com que tornen a caure una mica millor les guitarres, no? Com hi ha una mica més aquest moviment. Però sempre, o sigui, sempre hi ha hagut escena, jo crec, de rock català. El que passa és que és això, va deixar d'estar de moda i llavors va passar dels grans escenaris a les sales petites i tal. I ara, a més, amb els festivals i totes aquestes mogudes, encara estem perdent encara més les sales i ara representa que està tornant una mica als escenaris grans, al rock. Vull dir que són bones notícies.
0: Per anar acabant, teniu apuntat en algun lloc els propers concerts, més enllà de la Garrinada?
1: Sí.
2: Sí? Va, jo puc provar-ho.
0: Proveu i si no us els canto jo.
1: Va, provem. A veure. Ara de memòria. Avui Vinga. Estem a Argentona, a la Garrinada.
0: Vinga.
1: Dissabte estem a Guardiola de Berguedà.
2: Molt bé.
1: Llavors, el següent...
2: A l'acústica.
1: A l'acústica de Figueres.
0: Sí.
1: Bueno, el que també volem anunciar és que estarem a Menorca, que això serà molt xulo, el Jasba. I al gener estarem a la Rasmatàs.
2: Epa.
1: Que això ja hi ha entrades a la venda i serà com el final de gira i convidem a tothom.
0: Home, Rasmatàs ja comença a ser una plaça... Ens fa patxoca ja,
1: Però és que tocar en una sala de concerts és que és tan diferent que tocar en un festival a l'aire lliure.
2: Ja, és
1: ja allà, ja caliu, ja suor, és guai. Així que convidem a tothom a venir, serà molt xulo.
0: Entraràs a la venda, per qui vulgui venir a Rasmatàs. Al gener?
1: Al gener, sí, sí. 19 de gener. Sí, sí.
0: Ah, no, comprovar-ho. No. 30 d'agost també l'alternativa de Manresa,
1: Molt bé, sí. Allà es lia bastant, això.
0: Sí. A veure, Dan, no estava previst que portessis la guitarra,
1: no.
0: Però l'has portada.
1: Sí, perquè m'he despertat i he dit, va, calla. Que em ve de gust fer mitja cançó, no serà ni una cançó sencera,
0: d'acord,
1: però una que no ha sonat avui, a més, que va perfecta, que això no ho havíem parlat, l'última cançó del disco que es diu Pingüins. Vale?
0: Teniu un tema dedicat als pingüins.
1: Exacte. I m'agradaria explicar-lo una mica, perquè el que ens passa és que molta gent no l'entén. I he dit, va, calla, que avui potser és el dia ideal per explicar-lo una mica.
0: Em sembla bé. Com vols que ho fem?
1: Pues, em preparo.
0: Vés-te preparant. El Dan està... Jimmy, ajuda'm a omplir una estona a l'antena. Perquè tenia la guitarra al costat i em pensava que seria agafar-la i ja està, però ara veig que s'ha aixecat.
2: És agafar la guitarra, la pua, i ja està, crec que tampoc.
0: Això no ho has d'afinar ni res?
1: L'he afinat just abans d'entrar.
2: En aquesta guitarra és...
1: Ui,
0: aquesta guitarra
2: té molta història,
0: Té gasto, perquè està mig gastada aquí.
2: Té els gomets de prendre on has de ficar els dits i tot.
0: Home!
2: Quan aprens la guitarra.
1: Sí, és la primera guitarra que vaig tenir i ha viscut moltíssimes aventures.
0: És la primera,
1: Sí. Sí. Està destrossadíssima. I bueno, doncs la cançó és Pingüins i la vam composar un dia al local d'assaig i ens vam imaginar que venien uns pingüins a visitar-nos al local d'assaig, vale?
0: D'acord.
1: Aquí a Barcelona, cosa que ja és una mica rara. I vam pensar, vale, si vinguessin uns pingüins aquí al local d'assaig de Barcelona, què els hi diríem? Vale. I llavors vam començar i vam fer...

0: la idea era una mica parlar sobre que no jutgem tant el primer que veiem, perquè llavors el pingüí agafa el mar i és el millor nedador del món.
1: Aquí el David Valverde, el tècnic de so, ha dit, he de llançar uns aplaudiments. Bravo, eh? Gran missatge.
0: I això, sí, sí. I tenia la lletra aquí perquè, clar, com que xerrava entre mig, dic, calla que sí, me n'oblido.
1: Dan Pere Albo i Aleix Vilarrasa. Jimmy, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Sergi.
1: Per tornar a venir a RAC1, per tornar a venir al món a RAC1. I anava a desitjar-vos molts èxits, que us ho desitjo, però és que crec que el millor desig que us puc fer és que continueu igual en la mateixa línia, perquè això voldrà dir que us va estupendament bé i nosaltres ens alegrem molt.
0: Gràcies. Tu també, que ets un crac, tio.
1: Gràcies. Sí, ara tornem.

A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u. Això és RAC1 Centrat.

0: aquestes notes i ja sabem a qui li toca, no?
1: Servidora de vostès.
0: Vols l'aplaudiment? Avui que
1: ja he tornat. Ja estic aquí i acabar les vacances. Com
0: una setmana de vacances, eh? Quin luxe.
1: 7 dies.
0: Ens ho vas dir potser, però no recordo on eres o on...
1: A la illa de Gozo. És a Malta.
0: Ah, sí, clar.
1: Dins de Malta, una illa molt petiteta.
0: Sí, clar, vam aconseguir que funcionés tot, l'internet, la cobertura
1: tot,
0: i tot.
1: Tot, nena, funcionava tot.
0: Va sonar millor quasi que quan estàs aquí, eh?
1: Segons quins pobles de Catalunya, també.
0: Sí. Mira, si obrim aquest meló, s'esperarà.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, avui anem molt bé de temps.
1: Ai, cosa... mira quina cosa.
0: Però mai se sap, eh?
1: No, perquè allà estic l'Alberto aquí i, clar...
0: Però
1: ja
0: que et sents pressionada. Que et sents
1: de... primer de tot li estic donant l'esquena, perquè aquesta taula és com estranya, sí, llavors dones no l'esquena amb ell i m'agrada tenir-lo...
0: Vols que segui aquí al davant?
1: Sí.
0: Sí, home, segui aquí davant,
1: perquè
0: Alberto.
1: Em faci aportacions.
0: Exacte.
1: A lo meu.
0: Sí, sí, sí, no, aquí hi ha aportacions per part de tothom. Algunes volgudes i d'altres no tan volgudes. Però vaja, sé el que passa, vull dir que...
1: Vols veure les portades o no?
0: Sí, jo tinc el cap, perdona, eh? Ara ja tens l'Alberto al davant.
1: Ai, sí, que
0: després actuarà l'Alberto Gadel amb les seves coses.
1: Sí, que mira que va tot llit.
0: Amb
1: moto?
0: Però ja això era la setmana passada, no?
2: No, va ser ahir.
0: Ah, nen, però si porta tot el braç amb ferides.
2: Però perquè me vaig estimbar amb la moto.
0: Ahir clar, anaves a mania curta, que és el que passa quan d'allò...
2: Despullada, que és que vull venir, m'he posat calcetes, però per respecte.
0: De veritat, bueno, que ja...
1: Us heu de posar jaqueta de moto i texans, per favor.
0: Clar,
1: i calçats, i ben calçats.
0: Molt bé, hosti, clar, és que més no l'hi he vist. No,
3: jo sempre vull ben calçado.
0: Bueno, no,
3: claro.
4: Ja t'ho han hagut dir, però posa't rosa mosqueta i aquestes coses.
0: No, però això és després.
1: Home, no, aquí...
0: Primer,
3: que fort, bla, bla, bla.
0: Primer cicatritzar. I això es fa amb allò, que com es diu, el topiònic i aquestes
1: Betadine.
0: Coses. Betadine, exacte, que és el mateix. I després, un cop s'ha cicatritzat, que no li toqui el sol a la ferida...
1: Això no prenguis el sol.
0: I hi ha aquella cosa, que no sé si serveix pel braç,
1: sí,
0: tan bona, que es va posar...
3: Mercromina.
0: No, i el millor... No.
1: A silicona.
0: El Pau Cobercí, no. El Pau Cobercí, que té una ferida brutal aquí al
1: maxilar... Sí, a la cara. Sí.
0: Es va posar una mena de tires... que et recomana els dermatòlegs, que valen, per cert, una pasta,
1: sí,
0: que ajuda molt bé perquè no et quedi cicatriu. Que jo me'l vaig posar per la cicatriu aquesta que tinc aquí, per la raja aquesta.
1: Que et van obrir com un pollastre, no?
0: Sí. Ah. Hòstia, no fotis que no saps que em vaig morir.
1: Que sí,
0: ah, vale, vale,
1: sé,
0: vas,
1: que...
0: van tallar tot per aquí.
1: Sí, vas...
0: Puc ensenyar la ferida, però... No. I va molt bé. Però és una cosa que tria molts mesos, però et queda... O sigui, fa com una cosa rara, crea un efecte allà dins... I, a part de protegir del sol, ja et diré què és això.
3: Tiene una bragueta en el pecho.
0: Com? Bueno, deixem-ho.
1: La cremallera.
0: Ara, aquí ja parlem després del pobre Alberto i del seu braç i de la seva circumstància, però ara sí que volem concentrar-nos en la revista del cor, perquè hi ha molta teca.
1: Molta,
0: i a més tenim el no casament aquest, però ja ho diràs quan toqui el
1: quan
0: moment.
1: Quan toqui, doncs. Mira,
0: proceda, doña Pontnou.
1: Hola, revista Hola. Primer de tot, Ana Boyer, que ha posat per primera vegada amb Fernando Verdasco, i els seus 4 fills en una foto familiar.
0: Aquesta és la filla del Miguel Boyer, d'aquest Te Pego Leche, és aquest?
1: Sí.
3: Vols dir, vols dir.
1: Sí.
3: Vale,
0: perfecte.
1: Val?
3: ¿Dónde estás,
1: llavors,
3: vols dir?
1: La parella també ha presentat a la societat a la nena, perquè, clar, ara tenien 3 nois, mascles, i una nena.
0: Que la
1: nena...
0: Són fills de la Preissler, aquests.
1: Sí, ella, no, ella és... A veure, Ana Boyer.
0: A veure, un moment,
1: Ana
0: jo
1: Boyer, filla d'Isabel Preissler... I Miguel Boyer. Boyer.
0: Vale.
1: Sí, després hi ha la Tamara, el Julio José, però aquests són fills d'un altre, de l'Isabel, però del Julio,
0: vale,
1: i del Falcó.
0: Molt bé.
1: Total, que tenen 3 nois, mascles, vale, i han tingut una nena. I com li han posat? Mia.
0: Ai.
1: Que mira que és una mica... A veure, no sé, és com lleig, Mia, meva, en català li diríem a una nena meva, és una cosa que tota la vida seràs com sí, sí, que ets
0: bueno,
1: d'una altra.
0: Ves que no sigui per la Mia Farro o alguna cosa rara. Que no,
3: bueno, perquè en esta família...
1: Em sento molt forta, ja, jo mateixa.
0: Sí. No, perquè és aquest d'aquí, no és aquest, el de la teva dreta, aquest d'aquí.
3: És que en esta família nunca se sabe...
0: No, el de la teva esquerra, per la teva dreta.
1: Ara.
0: Ara n'hi ha... No. T'ho ha tocat la Iel, és aquest d'aquí, diria. Aquest.
1: Ara, és que em sentia jo mateixa aquí un...
3: Es que en esta familia nunca se sabe de quién es el hijo,
0: bueno,
3: entonces
0: no.
3: Han puesto Mía.
1: Porque sabía que
3: para dejarlo claro que no es de Julio Iglesias.
0: Presenten aquesta Mía, claro, que és filla de l'Anna Boyer,
1: que
0: a la seva vegada és filla de Miguel Boyer i la del carrete filipino. Estem parlant d'aquesta gent.
1: Una neta, sí.
0: Vale, ja m'he situat.
1: I llavors tenen 3 nens, i ara tenen la nena, i a la nena li han posat Mía. Vale. I li fa la presentació oficial amb aquesta portada que li dedica la revista Hola, i li posa la princesa de la casa.
0: De veritat.
1: Perquè, a veure, o sigui, no diem més a les nenes des d'aquí princeses. Si els voleu dir alguna cosa, dieu-los presidentes, per exemple, perquè diríem príncep si fos l'únic noi de la família, i tots fossin, no?, de tots fossin noies,
0: yes,
1: no li diríem.
0: No.
1: Però princesa, normalment, doncs, són presumptament persones que no fan l'ou, i que presumptament roben després quan són una mica grans. Venga. Per tant, no els hi diguem princeses, diguem els i presidentes, que almenys han d'haver estudiat una mica més.
0: Però llavors aquesta ja viurà del cuento, o sigui, ja des del...
1: Sí, perquè aquesta ja serà filla de... A veure amb qui la casen, perquè clar...
0: És neta de tot, o sigui, és el gran negoci que no para, eh?
1: Segurament sortirà superbonica, superprima, superestilosa, es casarà amb algú perquè sortirà hetero, bàsica, seguríssim...
3: Bueno, és un peramuix.
1: Ai, va.
0: Mai se sap, que ara corren uns aires...
1: Ah...
2: No, però ella no, ja està protegida de tot, segur.
1: A mi no, no m'arriben. Bueno.
2: Qui sap?
1: Qui sap?
0: No se sap mai, eh?
1: Què més porta la Ola? Una exclusiva Ana de Armas, de nou enamorada. Imatges a Formentera que confirmen la seva relació amb Beto Montenegro, que dieu qui és?
0: És aquest tio, exacte.
1: Pues és un músic veneçolà. En camí...
0: Com va parar un músic veneçolà amb Ana de Armas?
1: Es veu que és compositor líder d'una banda veneçolana que, perdona la meva ignorància, es diu Rawayana.
4: Oh!
1: Què?
4: Estic obsessionada amb Rawayana. Obsessionada! No, man. Perquè, us explico, el Barack Obama, que treu això de la llista de l'estiu, una de les cançons que hi havia és d'aquest artista, de Rawayana, que es diu Inglés en Miami, i vaig dir, ai, a veure com sona això, i m'ho vaig posar, i nen, que ara cada vegada que vinc a la ràdio al matí em poso en Rawayana aquest.
1: I com sóc això?
4: Molt divertit, molt així una cosa mig merengona.
1: Doncs mira, a l'Anna d'Armes encara li ha agradat més perquè se l'ha triat de nòvio. A mi el que em pertorba és saber que fa un any Ana de Armas, no sé si ho recordeu, estava amb Tom Cruise.
4: Ja, no, és que...
0: Perdona? Bueno,
1: Tom Cruise, 60...
4: Tom Cruise és la red flag de...
1: 63 anys i ella, 38, que en llavors en tenia 37. No, cap ni un.
3: Ahí están las mujeres intentando llegar... al sitio a través de los hombres.
1: Mireu, jo la setmana que ve... A veure...
3: Todo suena igual.
0: Aquest és el grup, es deia Rawayana.
4: Rawayana i ella...
3: La Marrana.
1: Doncs sí.
0: Bueno, és una mica aquesta música urbana que es fa ara, diguem-ne, no? Sona comentari de iaio, però és veritat.
4: I no, tens tota la raó.
0: Però a l'Alberto li ha agradat.
2: Sí, a mi m'ha fet gràcia això, i el nom també.
0: Doncs no se'n parli més.
1: Doncs no se'n parli més, i se'ls han trobat a Formentera, que diu, si no voleu que us pillin, a veure, carinyos, no aneu a Formentera, aneu a Gozo, que no hi ha ningú.
0: Correcte.
1: Però no aneu a Formentera, per tant, els han pillat, i oi, sí, ara ens han agafat, quina pena.
0: Estic una mica fins al monyo, però aquest tema no l'obrirem ara, ui, de la gent que està a Formentera aquest estiu, fotent el tonto, stories, no sé què, artistes i tot.
1: Doncs pues mira, us ho porta la portada de Lectures, que és una portada una mica de morralla, que posa les estrelles que estiuegen a Espanya, que dius Espanya, tot el que ara us anomenaré gairebé tot és Catalunya, però bueno.
3: Somos los campeones del mundo, joder, del mundo que venía a España.
0: Calli.
1: I hi ha un seguit de fotos, gairebé de, oh, sorpresa, tot dones, famoses en biquini o banyadors a les costes, Dua Lipa, Mallorca, Eva Longoria, bueno, aquesta és de Marbella, no és Catalunya.
0: Abans tots era Marbella.
1: I ara, doncs, Mallorca, Nicole Kidman, a Mallorca, Kate Hudson, a Eivissa. Sí. Sofia Vergara, Formentera. Richard Gere, mira, aquest sí que l'ha anomenat com a home, perquè, clar, com que la noia representa que és poc coneguda, que també té com 250 anys menys que ell, aquest també a Formentera, però ara va a la Corunya, que això es porta molt. Ara es fa molt de vacances al norte.
0: Ah, sí?
1: Es porta molt anar com cap
0: amunt. Home, anar a Galícia, és un lloc xulo.
1: Es fan una setmaneta, els rics fan una setmaneta a les illes i una setmaneta al norte.
4: Doncs... Més fresquet, no?
1: Més fresquet, perquè llavors ells durant l'any és quan viatja, o sigui, els desgraciats som els que viatgem a l'agost, que anem tots allà a fer cua a l'aeroport i tal. Ells, per exemple, al mes de febrer doncs fan escapada al Japó. Sí. Nosaltres no. Nosaltres hem d'anar a l'agost, que és quan se'ns dona vacances, si és que en tenim. Perquè,
0: aquests que van a Formentera, que es quedin a casa.
1: Que es quedin a casa, perquè si no volen que siguin vistos. Una altra exclusiva d'Ola que porta Susana Griso, presumeix de tipàs...
0: Hombre!
1: A la seva lluna de mel. Home, exclusiva de que anés de lluna de mel, si s'havia casat la setmana anterior, no era com molt, molt sorpresa. Sorpresa seria, per exemple, que estigués embarassada.
0: Me no fotis.
1: No! No li cal.
0: No la va portar l'altre al seu fill, de més a més.
1: Sí, però sorpresa seria això. No que vagi de lluna de mel. Ara, cal que a la portada d'Ola que seguim perpetuant estereotips, perquè la primera, princesa de la casa mia. Segon estereotip. Susana Griso presume de tipazo. A veure... prou parlar dels cossos.
0: Però i aquesta lluna de mel on la fan?
1: A la Costa Brava.
2: Què?
0: Com?
1: Doncs al mateix lloc on s'han casat.
2: A Sagaró.
1: Per què ens hem de moure? Ens quedem aquí a estar, bueno, perquè ens hem de moure.
0: Estaven a Sagaró, estaven allà, com es diu, a la gavina de Sagaró.
2: Sí.
0: Impecable. Ah, que ho coneixes, clar, tu. Per allà, clar. És que ell viu per allà.
1: Clar, ell viu allà. Ell és de...
2: O sigui, t'ho vaig dir, jo vaig...
1: Que els va veure.
0: Els vas veure.
2: Estic allà despullada davant de la gavina, jo sempre, prenent el sol.
0: A la banda esquerra o a la banda dreta?
2: Jo a l'esquerra.
0: Mira, Omar, sí que hi ha com una rampa rara de ciment.
1: Sempre allà. D'esquerres, carinyo.
2: Jo sóc allà sempre.
0: Jo he dormit a la gavina.
2: A la gavina. Pensava que a la sorra.
0: Però per un rodatge. Hi vas anar per feina, eh? Era un rodatge.
2: Ah, toma ja.
1: Molt bé. Em sembla molt
0: bé. És una dada de merda, eh? Però bueno. No, però ja, si volen però, veure... A veure, el resum d'aquesta conversa és... La vida ajustada de viatge a noces, la Costa Brava, i si volen veure en pilotes al Gadel, vagin a la gavina a l'esquerra.
1: Amb esquerra, que no li trobaran.
2: On no, està?
0: No ho sabem.
1: No ho sé, ara, ara ho he de buscar. Espera't, que m'ho he apuntat aquí.
2: La Griso, on està?
3: Bueno. Donde diga ella.
1: Costa Brava. Si està en un barco, doncs pues no es veu. Tothom té barco, també us he de dir.
0: Bueno, pobre xaval. Bueno, és un altre tema que no obrirem.
1: Altres
0: barcos,
1: que tenen vaixell, que no va...
0: Bueno. Fora.
1: Esther Espósito i Kylian Mbappé.
0: Hombre!
1: Les imatges més romàntiques a Sardenya, el seu primer estiu d'enamorats. Que també s'hauria de recordar amb ella una miqueta amb qui està, que també... Aviam. Red flag.
0: Explica, explica, per què
1: bueno,
0: red flag?
1: Bueno, aquestes cosetes pendents, diguéssim.
5: Sí. Està acusat de violació,
1: sí.
5: Si no m'equivoco, o d'agressió, sí, algú
1: sí. Sí, sí, sí. Tu imagina't això al revés, Doncs, eh? Quina actriu treballaria estant acusat o amb una coseta d'aquestes pendents?
5: La Susana Griso és a les platges de Sagaró, diu aquí.
1: Sí, bueno, no, perquè no, està...
0: S'ha quedat allà.
1: A l'aigua ja està, està perfectament. Escolta, ens quedem aquí uns dies.
0: Escolta, una abraçada a la Susana Griso, si ens està escoltant. Felicitats, ens fa molta il·lusió que s'hagi casat i endavant i visca l'amor.
1: Sí, però no volem que es parli dels cossos. No, ella.
0: Això és a l'Ola.
1: Això a la revista. Això a la revista. I l'Esther Espósito també ha anat de visita VIP a la Sagrada Família.
0: Com?
1: Que us he de dir que hi ha anat amb uns talons d'agulla i unes sandàlies d'aquestes que no s'agafen al turmell, que jo, que no sé ni anar amb sabata plana, que em rellisca el peu de la suor perquè se me'n van davant, com aquestes noies poden anar només amb aquesta tireta davant, sense el turmell lligat, pujant i baixant aquelles escales, no crec que l'hagin pujat amb un elevador, Sagrada Família amunt, Sagrada Família avall, que no els hi sua el peu. I amb aquella falda, sabeu, portar una faldilla d'aquestes de setí.
0: Ai, com de passarel·la a visitar la Sagrada Família.
1: Sí, que portes una faldilla de setí que quan t'asseus, sues.
0: Però...
1: Les cuixes suen, les ingles suen, el cul sua. Mira, jo no entenc aquestes noies...
3: Mbappé levantant d'Esther Espósito, no, que fort.
5: Això que deien del cas de l'Mbappé, veig que la Fiscalia Sueca va arxivar l'acusació aquesta d'agressió sexual.
1: Ja està, per dir-ho bé, deixar-ho dir.
3: Però hi ha una campanya en contra del Real Madrid, els jugadores...
1: No,
3: que l'empezó Negreira hace 17 años.
1: Que em diguin alguna actriu o alguna dona futbolista que té algo arxivat, si treballaria. Que no n'hi ha cap.
0: Escolta una cosa... Això visita VIP, o sigui, vol dir que et tanquen la Sagrada Família per tu? O
1: no, tens un passe exclusiu que pots anar per una ruta alternativa, no allà, amb tota la gent,
0: no, clar,
1: els japonesos...
0: Si l'Mbappé va allà, es viu un cristo bastant gros.
1: Bueno, escolta, és l'avantatge i els inconvenients de ser famosos.
0: Molt bé, i de cobrar una pasta.
1: Sí, més famosos, Katy Perry, m'encanta aquesta parella, Katy Perry i Justin Trudeau.
0: Ah?
1: A l'Ola.
2: I per què t'agrada la parella?
1: M'encanta, és aquesta... Home, perquè ella, que hi ha una imatge d'ella que la deixa, s'assabenta de la infidelitat del seu marit abans de començar un concert i ella plora, està allà plorant, l'estan maquillant, pentinant i de cop diu prou! I llavors surt a l'escenari com una diva, quantes hem plorat per amor i després ens han trencat el cor i després, a més encara ressorgeixes amb aquest senyor, amb aquests braços que té un pi de les tres branques amb uns tatuatges.
2: T'ho mereix!
1: I a més, primer ministre de Canadà, que va ser primer ministre de Canadà, vull dir que dius a dalt el coco que una cosa hi ha de tenir.
5: Sí.
1: I a més no està imputat per res, aquest.
3: Per tant, otra mujer, a mi m'encanta. Detrás de un gran hombre.
1: Wow. Sí, claro, l'igual.
3: Si fuera albañil en Canadà, ja veríamos si se hubiese fijado en él.
1: Bueno, també va estar amb alguna perla que déu-n'hi-do, pobra Katy Perry. Doncs res, petonets a dins de l'aigua, abraçades, brindis amb cava... M'encanta, a mi, aquesta història d'amor. Aquesta, per mi...
3: ¿Cuánto tardó él en salir del agua?
1: Per...
3: Ai... Però vale que no podia salir...
0: Però d'aquest color, va.
1: Què més?
0: Espera't un segon, que ha aparegut aquí l'home del temps i avui ja saps que tenim una tarda molt agitada.
1: No vull pedregades, que tinc el cotxe aparcat a la Diagonal,
0: Espera't,
1: i ja sé com va acabar el del...
2: Ai, calla.
0: Allò quan vam anar a Sant Pere
1: Torrador. Sí, això, no sé on sortia el nom del poble.
0: Molt bé. Si apareix el Nil Ferrés és que tenim el país una mica potes en la mà, no digue'ns-ho tu.
1: Quan tinc temps ja tinc de fugir cap a Sabadell.
0: Serà que no m'he avisat. O sigui, està tothom avisat des de les 8 del matí que ho ha dit l'Embudio.
2: Exacte, exacte.
0: Per tant, expliquem quin és el moment ara o de les 7.
2: Doncs mira, a hores d'ara, avís del Servei Meteorològic per temps violent a la comarca del Vallès Oriental, sobretot. Sobretot ara també s'està apropant pluja intensa cap al Maresme, punts també d'Igualada. Aquest punt seria precisament on també podríem tenir puntualment calamarsa o pedra. Per tant, alerta. També us voldria fer saber que Fals, al Bages, fa una estona hem tingut una pedregada amb pedres de més de 6 centímetres de diàmetre.
3: Ai.
2: Per tant, són pedres molt grans i que poden fer mal si et cauen al damunt o abonyegar cotxes en aquest sentit. Per altra banda, també, registres de precipitació. A hores d'ara, 53 litres per metre quadrats acumulats a Das, a la Cerdanya, 41 a la Seu d'Urgell, vora 40 a Santa Coloma de Farners, per tant, xàfecs intensos, importants, que aniran acumulant litres al llarg de les properes hores i que es van desplaçant cap al sud, arribant cap al prelitoral, ja ho estan fent a punts del prelitoral litoral, fins i tot de les comarques del nord-est, però també arribaran al litoral central al llarg de la propera hora.
5: Clar, és que, perdona, has dit 6 centímetres, això és com una pilota de tennis, gairebé.
0: És més que una pilota de tennis.
1: Vaig tirant cap a la Diagonal a buscar el cotxe, gairebé cap al Vallès.
3: És
0: gairebé com un préssec o com una poma, més o menys.
3: És que hace tiempo que no veo eso.
0: En tot cas, s'està complint a grans trets a la previsió, que no era molt concreta, en el sentit de no es podia dir on cauria la pedregada, com ja en portem dues, perquè ara has dit, perdona, has dit les pedres aquestes, on has dit?
2: A Fals, al Bages.
0: Al Bages, que eren les comarques que estava avisada, i abans hem informat que n'hi havia com de 2 centímetres o alguna cosa així, més al nord havien caigut en el...
2: Exacte, sí, a la Garrotxa, Sant Joan de les Fonts, tenien pedres de la mida de més grans, de fet, que tant, una moneda de 2 euros.
0: Risc de pluges sobtades en qui encara no hi hagi arribat i risc de pedregada en alguns punts molt concrets que no es poden predeterminar. Per tant, que la gent es mogui el menys possible.
2: Exacte.
0: I que pari atenció també...
3: I la carretera de la Seu d'Urgell Andorra, cortada per una llevadissa.
0: Ah, sí? Molt bé, doncs afegim aquesta informació i a més hi ha alguna afectació als trens posat
5: a
0: afegir.
5: També a la línia R3 de Rodalies informa que hi ha la circulació interrompuda entre Vic i Ripoll. Hi ha un servei alternatiu per carretera, això, entre Vic i Ripoll, i també es manté el servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Garriga Centelles-Vic.
0: Molt bé, i per concloure això, premi a Antena 3 que acaben d'escriure, estan ensenyant això a la pedregada i han posat la Garrotxa amb CH, la Garrotxa Girona. Que es deuen pensar que és un municipi. No deuen saber que és un estiu, juro, ara ja ho han tret, però posava la Garrotxa, ara posa Olot Girona i abans posava la Garrotxa, ara veus Camprodon Girona i estan ensenyant doncs, tot això de la tempesta. Nil, aquí...
3: Mañana voy para Andorra, no, que el sábado tenemos función.
0: Vostè que...
3: ¿Hay riesgo de lluvia?
0: No, ara ens centrem, sisplau...
3: De aquí a Andorra mañana por la tarde.
0: Ens centrem en el que està passant aquesta tarda. I les coses dels bolos ja en parlarem després. Gràcies, Nil.
2: Moltes gràcies a venir.
3: Espera, me dejas tu coche para mañana, es para una cosa.
0: Calli. On nou, estàvem amb la Katy Perry i el Justin Trudeau.
1: Que li hem donat el nostre xec, i ara el casament que no ha sigut, o que no serà...
0: Això és
1: la meva opinió aquí, perquè la Gina Capell, que ho explicava l'en Blau, havia vist unes fotos del Marc Márquez i la Gemma Pinto amb uns detalls de foto que, segons ella, deia, ostres, això sembla campanes de casament, perquè hi havia una foto d'ells dos abraçats a Menorca, que dius, bueno... Una altra, els dos abraçats i amb les mans entrellaçades, i n'hi havia una que ella tenia un parell d'anells, però d'aquests tipus liança, però no era cap brillant, no era pedrusco. I un altre detall és que van rebre els nuvis d'un altre casament que vas anar. A veure, tres detalls. Un, si hagués... A veure, ja està, això és la meva teoria. Això és la meva teoria. Els famosos fan les coses ben fetes. Aquí no hi ha res per casualitat. Per tant, tot ho fan de cara al aparador. De cara a l'aparador. Vale? Ojalà m'equivoqui, es casin, siguin tan feliços i sigui el sí més meravellós de la seva vida. Però que tothom s'hauria de casar a la intimitat. Des d'aquí, la meva crida, que caseu-vos a la intimitat. El dia que hi hagi anell, hi haurà manicura clean. No és el que jo porto, no cal que ho miris. Clean és allò que porten beige, blanc, que sembli que no vas pintada d'ungles.
3: El tres porno, no?
0: No.
1: No. una francesa, cosa que no es veia. No? I Pedrusco.
0: Com dius?
2: Una francesa, també, no?
1: Sí. I un Pedrusco. I un Pedrusco. Però ara ja no es porta francesa, es porta una cosa com una cosa lletosa, que es diu...
5: Sí, que no
1: es Milky. Milky.
2: Milky.
1: Milky. I Pedrusco. Hi haurà Pedrusco. ¿Vale? Si no,
6: eso que no falte, porque si no, seguro que la mujer se enfada.
0: No,
6: no le regales un alambre enrollado.
0: No, Pedrusco Grosco.
6: Tiene que ser y demás de 3.000.
1: Si no, el tiempo que hi haurà Pedrusco. Llavors, hi haurà una sessió de fotos estil Engage, perquè ara ja no es diu promeso ni pedida, pedida de català correcte, pedida de tota la vida. No. Ara tot és save the date i Engage, ¿vale? Si no estàs Engage, pues aquí no serveix. I... a més, hi ha d'haver la frase de el sí més sí de les nostres vides, que doneu-me un cubell que vomito, perquè el sí més sí de les nostres vides no és això. Doncs el sí més sí de la meva vida és el dia que vas demanar l'epidural. Vols epidural? Sí. Això és el sí més sí de les nostres vides. No el sí perquè no saps com et sortirà, perquè et pot sortir ja. Rana. En català correcte, granota.
0: Molt bé.
1: Doncs, per mi...
5: Estic totalment a favor de tot el
1: que... Per mi no es casen, però ja ho veureu. I després, l'últim tema, que si no, no em feu fora, que he d'anar a buscar el cotxe a la Diagonal.
0: No, pateix, quina mania amb el cotxe.
1: Home, perquè, com us va quedar vosaltres quan vau anar a Sant Pere de Torelló?
2: Aquí no arriba, hi ha un microclima.
5: I ja es va quedar trugant-se aquí,
1: tot foradat.
0: El cotxe a la teva mare va quedar afectat, o bueno, sí, no, sí. La teva mare,
3: no, foradat, no, destrossat.
0: És la seva germana, la seva mare.
3: Sí. Els vidres estaven fossos, dins el cotxe.
1: A veure, tinc sostre solar.
3: Fins a una de la matinada vaig estar allà.
1: Hauré d'anar descapotada.
3: I totes les rates dels companys van marxar i em vaig quedar jo ja sol.
0: No et vas quedar... Jo vaig transportar gent, eh? Vaig transportar gent amb el meu cotxe, no sé on. No me'n recordo on vaig haver de portar algú, no me'n recordo. El que no és el Pau Roger, el Marcel Draper, vaig portar, no sé.
1: L'altre.
3: Sí, que va veure de seguida... Sí,
2: ai, m'encanta quan fas de tu.
1: Sí, ara sí jo em quedo descol·locada clar, perquè no sé qui és.
0: Quan fas de tu.
1: Qui parla?
0: És que en realitat no se sabeu aquesta tampoca, va.
1: A veure,
0: deixa-la parlar.
1: Hi ha hagut una polèmica del Jordi González que vaig a llançar una llança a favor d'ell.
3: Ah, sí, con la Nagore...
1: De la Nagore Robles, que li ha dit que, bueno, ha dit que era ell, explícitament, però s'ha sobreentès, que quan treballava per ell hi havia el plató a menys 15. També us he de dir que aquí, al vostre estudi, també... Home,
0: ara fa calor, eh?
1: Ara sí.
0: Algú desgraciat.
1: Algú l'ha pagat.
0: L'ha tocat l'aire.
5: Jo no he tocat res.
0: Home, algú l'ha tocat perquè de cop i volta fa calor, fa 20 minuts que fa calor.
1: Llavors el va criticar amb un podcast dient que no diré el nom, però resulta que havíem d'anar medicades, ens havíem de prendre ibuprofeno per poder treballar perquè ens fotíem de fred, ens posàvem malaltes i tal. He de dir que els presentadors, com que majoritàriament acostumen a ser homes, solen anar amb camisa americana, pantalons llargs, sabates tancades, cert, amb cordills, mitjons... I, en canvi, les dones, com que es pressuposa que hem d'anar amb tirants, màniga curta, sandàlies, talons i vestidets, doncs passem més fred. Això és una conseqüència de... la pressió estètica, perquè les dones, com que hem d'estar exposades, perquè se'ns ha d'ensenyar el cos, perquè això representa que és part del nostre imatge. Per tant, aquí, què passa? Noies, dieu que no us voleu posar aquest vestit i dieu a producció, no, jo em posaré un vestit jaqueta com un senyor, un traje, vestit en català, traje, sí, amb corbata i bambes com porta l'Enar Álvarez. I llavors l'aire condicionat
3: no
1: estarà al nivell de tots.
6: Hay que ensenyar la carne del cocido.
0: No cal ensenyar res.
1: I després hi ha els tècnics i les tècniques, que cada cop hi ha més dones, tècniques que han d'anar amb texans, pantalons llargs, sabata tancada. No es veus cap tècnic de llums amb els ditets a l'aire a punt que se'ls hi emputi.
0: No, efectivament. No, i una altra cosa, que en un plató els que estan presentant estan sota l'acció dels focus, tot i que ara no fan de calor com abans, i realment si tenen fred, si tenen calor, doncs els ha fotut l'aire condicionat, perquè sortir suant per la tele és el pitjor que pot passar.
1: Sí. No, i que tu comences a suar, la sensació que et dones és que t'estàs ofegant.
0: És una sensació rara.
1: Llavors el problema...
0: Es corre el maquillatge, van passar moltes coses.
1: Sí. El problema és la vestimenta associada al gènere masculí per tradició. Que si ells també es volguessin posar tirants, per exemple, ai, mira, doncs Jordi González diu, doncs mira, el proper col·lapse el faré amb un vestit de tirar fi i una sandàlia de taló.
0: No me l'imagino, el González fent el col·lapse amb tirants, però vaja, mai
1: però saps. Podria fer. Llavors, clar, poseu-vos sabates tancades, poseu bambes.
0: Vinga.
1: I que ningú us diu que no hi ha neu. Per tant...
0: Vols que et ventilem? O perquè tinc aquí l'Alberto, que està ja amb la...
1: Això està fent a sobre, va. Sí.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona nit, són les 10. Ja n'hi ha prou. Ceuta no es rendeix. És el lema de la manifestació d'aquesta tarda a Ceuta, organitzada per les quatre comunitats religioses de la ciutat,

0: situació actual de Ceuta com a extraordinàriament crítica. L'incendi de Tírig al Castelló continua cremant en unes previsions per les properes hores més favorables degut a l'alta humitat. 250 efectius treballen per contenir les flames i així serà durant tota la nit abans no es faci de dia i de nou puguin incorporar-se als mitjans aeris. De moment, 700 veïns del Catí han estat evacuats sense que se sàpiga quan podran tornar. A més, la previsió meteorològica no per les properes hores sinó pels propers dies no sembla favorable. Les hectàrees cremades sumen 684 i el perímetre estimat del foc és de 19 quilòmetres. Pel que fa al de niebla, l'incendi. A Huelva ja són 8.000 les hectàrees cremades i 467 les persones evacuades. Fins allà, avui s'hi ha desplaçat la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, que ha tornat a parlar de la necessitat d'un pacte de país per fer front als incendis i a la crisi climàtica i ha fet un balanç dels incendis amb el que portem d'any.
1: Nos lleva a las hectáreas quemadas, pero hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado en esta época teníamos 15. Es toda la gravedad.
0: Pendents també de l'incendi que des d'ahir crema la província de Segòvia i que s'hauria vist revifat pel vent. Les flames han obligat a evacuar 2 nuclis urbans i a confinar-ne un de tercer. Des del migdia hi han estat treballant més de 40 mitjans aeris i terrestres. I en plana cultural, el Branch Electronic Festival tanca edició aquest any amb més de 70.000 assistents al Parc del Fòrum de Barcelona. La cita de música electrònica ha omplert 3 jornades de ball amb estrelles com The Blaze o Paul Kalkbrenner. El dissabte va ser el dia més multitudinari amb 30.000 persones. Per cert, que un dispositiu policial desplegat durant el certamen ha acabat amb 13 detinguts. La policia ha enxampat 7 lladres que portaven a sobre 74 telèfons mòbils robats que s'han pogut retornar. Entre els arrestats també hi ha una persona per tràfic de drogues i una altra per una agressió sexual amb tocaments. I ara els esports i en Downey.
2: Descans al municipal d'Olot en el partit entre l'Olot i el Sabadell. Des d'Olot tenim a Pau Bombardó.
3: Ara mateix a punt de començar la segona meitat amb resultat de 0-2 favorable al Sabadell. El primer l'ha fet Miguel Ete de penal i el segon l'ha fet Joel Priego de cap a la frontal de la petita amb assistència de Miguel Ete. De moment sense canvis a la primera meitat, però fins fa pocs minuts alguns jugadors del Sabadell realitzaven exercicis d'escalfament a la gespa. Per tant, es preveu que es mogui la banqueta de cara a afrontar els últims 45 minuts de pretemporada del Sabadell abans de començar la Lliga la setmana vinent.
2: En la final del torneig històrics, l'Europa venç per 2-5 al Badalona. El club barceloní ha estat superior i a la mitja part ja guanyava per 0-3. El Badalona ha començat molt fort. A l'inici de la segona part ja ha retallat distàncies, però un doblet del davanter de l'Europa, Khalid Nureddin, ha sentenciat el partit. El Tour de França femení. La ciclista neerlandesa Demi Vollering s'ha proclamat guanyadora després d'imposar-se a la carrera de l'etapa. Vollering ha llançat un gran atac a 15 quilòmetres de meta i suma així el seu segon tour de la seva carrera. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició i tanca la seva primera participació del Tour de França en 5è lloc a la General. I últim apunt en tennis. El madrileny Dani Mérida ja és a quarts de final dels Masters 1000 de Montreal, després de guanyar per 3-6 i 1-6 el neerlandès Talon Grigsburg. El seu rival a la pròxima ronda sortirà del partit entre Lennart Tind i Thiago Tirante.
0: I encara queden algunes nuvolades a l'oest del país i en alguns punts del Pirineu. Dilluns serà una jornada de calor i xafogó amb temperatures encara molt altes on es poden assolir els 36 o 38 graus. El matí serà força tranquil, però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda poden deixar ruixats i tempestes, sobretot al sector occidental. A més, no es descarta algun xàfec als ports. A la costa, la xafogó continuarà sent notable. Això és tot. La informació torna a RAC1 a la 1 de la matinada.
4: Tu saps què és el reconcentrat?
5: Això és reconcentrat.
6: Martí Perarnau, molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Martí.
7: Jo sóc una mica més lluny que l'altre Martí.
6: A quan estàs, ara?
8: Ai, Martí, si no precises.
7: No, jo estic a 43 i mig de Madrid.
9: Ah. Alerta.
6: Important, eh? Tenim dos Martins ara que han donat distàncies. Heu d'anar al primer, eh? El Martí Oliveres.
8: I el Martí Perarnau quin premi dona?
4: perquè també pot ser interessant.
6: Tenir l'oportunitat de xerrar una estona amb ell, que a mi em sembla un prou bon premi.

0: A veure, Martí, d'entrada, aquestes últimes hores, com les definiries tu?
1: Com les definiria? Aviam, t'ho explicaré d'una altra manera. Mm. Fa dues setmanes, demà farà dues setmanes, es va casar el Dani Codina, el team manager del Barça.
0: Sí.
1: Que durant anys va ser team manager del Manchester City. Mm. Substituint amb un altre català, que és el Marc Boixassa. El Dani Codina es va casar fa dues setmanes a Girona i hi havia un bon reguitzell de gent del Barça i del Manchester City, del seu club actual i del seu club anterior. Què et diré jo? Chiqui Beguiristain, Juan Malillo, etc. Val?
0: Val.
1: I hi havia el Rodri. Mm-hmm. I jo vaig preguntar, què és això del Rodri al Madrid?
0: I què et van dir?
1: I em van mirar amb cara de dir, de què m'estàs parlant?
0: Fa dues setmanes. Quins silencis, tu.
2: Sí, aquests silencis són inquietants.
1: No, les coses van, diguem-ne, les coses en els fitxatges, almenys l'experiència meva d'aquests anys, és que no van exactament com la narrativa periodística explica. De vegades per bé, de vegades per malament, de vegades a favor d'un club, de vegades a favor d'un altre, però una cosa és la narrativa que crea els mitjans de comunicació, uh-huh, amb els interessos propis de cada club, tant el que ven com el que compra, dels representants, etc, etc. I l'altra és el mar de fons, sí, per on van realment les coses, no? Aleshores, és clar, fa 15 dies em van dir això, jo no vaig pensar res, però vaig pensar, doncs sembla que no, que això que està explicant el periodisme de que aquest noi va al Madrid i tal, sembla doncs que no. Mm-hmm. Que no. Mm-hmm.
0: Així d'entrada, si s'acaba concretant, Martí, et sembla un bon fitxatge?
1: Em sembla un gran fitxatge. És un fitxatge espectacular. El Rodri és un jugador espectacular que va arribar al City com a gran promesa. Per cert, el City tenia molt ben ocupat, ho dic perquè la següent pregunta suposo serà sobre el Marc Bernal.
0: Sí.
1: Ja m'avanço. El City tenia un gran migcentre que era el Fernandinho.
0: Totalment.
1: Es va fitxar el Rodri com a migcentre de futur. Va anar creixent al costat del Ronald, del Fernandinho. Mm-hmm. El Fernandinho va durar dues temporades més fins que es va retirar i després el Rodri ja va passar a ser el titular. Quan es va lesionar el Rodri als creuats ara fa dues temporades, el City va fitxant el Nico, ex-culer, sí, Nico González, que durant dues temporades l'ha substituït i ha anat aprenent d'ell.
0: Efectivament.
1: Val, ho dic perquè quan parlem del Bernal, doncs podem dir que a mi em recorda molt el que va succeir. En aquest cas, el jugador veterà és el que arriba a un club, no? Si es produeix finalment l'arribada del Rodri, i la del City ja hi era, el jugador veterà, però d'alguna manera hi hauria un jugador veterà que li va ensenyant els secrets de l'ofici amb el jugador jove.
0: Efectivament. A més, aquestes dues temporades, sobretot fa dues, però aquesta anterior també, que s'ha dit molts cops que tant per bé com per mal, aquest Barça és molt jove. I s'ha parlat alguna vegada, recordo molt, no?, les semifinals contra l'Inter, el partit allà, no?, de dir potser li ha faltat una mica d'ofici a aquest Barça. Doncs clar, ara mateix fitxes un jugador de 30 anys que ha guanyat una Champions, que ha guanyat un Mundial i que, per tant, entre altres coses, aportarà ofici en aquest equip.
1: Sí, el Rodri és ofici. El Rodri va arribar al City sense entendre la posició de migcentre, sense entendre-la, De fet, va ser un desastre. De fet, s'ha de reconèixer que el primer any seu va ser un desastre. I va començar a aprendre el secret de la posició, doncs amb el Fernandinho, òbviament amb el Pep Guardiola, amb el Juan Malillo. Van haver de treballar moltíssim amb ell, perquè ell té un defecte natural. No té un defecte, té una naturalesa determinada que el fa córrer massa durant els partits. Uh-huh. El fa anar massa amunt i avall. Això per un migcentre posicional és dolent. Tots recordem el perfil d'un Guardiola jugador o d'un Busquets jugador, que són jugadors que no es movien massa. i que l'equip pivotava al voltant seu.
3: Sí.
1: Ell era qui, d'alguna manera, és el far de l'equip, no? Però qui es mou són els demés. Mm-hmm. El Rodri, per naturalesa, té la tendència de córrer massa, d'anar-se'n massa per tot el camp. I això és potser la característica que més li van... que més li van treballar en el City a través del Pep, que va ser no t'has de moure tant, has de mantenir la posició i ha de ser la resta de l'equip qui es mogui al teu voltant. Mm. Això ho ha, diguem-ne, ho ha encertat molt bé, però fixa't que el dia que juga malament, per exemple, els dos primers partits del Mundial, que va jugar bastant malament, el concepte de que juga malament és perquè es mou massa, perquè corre massa i l'equip es desorganitza. Uh-huh. Aleshores, ell, quan se n'adona, perquè és un paio intel·ligent, molt intel·ligent, quan se n'adona, sap que s'ha de controlar molt més aquesta naturalesa, aquesta impulsivitat que té interna, i, doncs, redueix el radi d'acció dels seus moviments. I a partir d'aquí, ell juga millor i l'equip s'estructura millor.
0: Uh-huh. El veus acompanyat amb Pedri i Gavi, Pedri Fermín, Pedri Olmo...
1: Heu parlat de sis mitjos campistes, no?
0: Uh-huh.
1: Em sembla que heu dit. Seria Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Olmo i Fermín.
0: Sí.
1: A veure, som sis per tres posicions, però en una temporada en la que juga cada tres dies, són els sis migcampistes imprescindibles.
0: Uh-huh.
1: El veig jugant amb qui vulguis. A veure, estan acostumats a jugar a la selecció espanyola tots plegats. A veure, ho veig una transició naturalíssima amb zero problemes d'adaptació.
0: Uh-huh.
1: Si em diguessis, han de ser titulars demà tres d'aquests sis. Home, Rodri i Pedri, diguem-ne, serien dos dels tres, i el tercer, doncs, dependrà molt de quin partit és, quin estat de forma té cada jugador, quin rival, però aquest ja seria l'elecció d'entrenador del tercer jugador.
0: Mm. Fixa't que hem dit Rodri, Pedri, Gavi, Marc Bernal, Olmo, Fermín. Hi ha un nom que no hem dit, cert que està...
1: Sí, no hem dit, no hem dit.
0: Però no sé si aquest és el cop definitiu a Frenkie de Jong.
1: Home, jo crec que després de tants anys penso que o ell o algun amic seu o el club o tots plegats ja haurien de prendre una decisió. Una decisió amb el sentit de que necessitaria un canvi d'aires. Penso que seria bo per ell, perquè és un molt bon jugador, però és un jugador que mai ha aconseguit trobar el seu estatus real en el Barça. No és, de fet, no és un jugador pel Barça, el Frenkie. Entenent el que he explicat fa un moment d'un mig centre posicional del Barça.
0: Uh-huh.
1: El Frenkie és un jugador que sap trencar les línies conduint, que d'alguna manera podem dir, i no se m'entengui malament, que és com un missatger. Tu li passes la pilota a la defensa i digues, escolta, Frenkie, porta-la fins a la línia d'atac. I ell la transporta, no? La trasllada. Però no sap organitzar l'equip, no sap estructurar-lo de la manera en la que juga el Barça. Aleshores, penso que un canvi d'aire seria bo per ell i per l'equip.
0: Mm. L'altre faceta d'aquest possible fitxatge en cas de que acabi arribant Rodri és el tema del Madrid, que ho hem comentat just començar. Quan es parlava, no, malgrat que una mica el relat periodístic va per una banda i el relat de la realitat podia anar per l'altra en aquest cas, però és veritat que des de fa ja un parell o tres de temporades, una cosa que sembla evident amb els mercats de fitxatges del Madrid és que no troben un migcampista. No troben el cervell que faci funcionar l'equip des de la sortida de Modric i la sortida de Kroos. Semblava que Rodri ocuparia aquesta posició, que era qui havia d'ocupar aquesta posició. Llavors, si Rodri finalment se'n va al Barça, el mercat del Madrid queda molt tocat, el mercat de fitxatges que ha fet fins ara el Madrid?
1: El mercat no, però l'equip queda tan desequilibrat com en els dos últims anys.
0: Uh-huh.
1: És que ja ho has explicat. El Madrid té grans jugadors, perquè els té, indiscutiblement té grandíssims jugadors que li permeten solucionar partits, fins i tot guanyar Champions, el que sigui, però des de que van marxar el Kroos més que el Modric, però en fi, la parella Kroos-Modric ha perdut l'estructura organitzativa de l'equip. És un equip sense organització perquè no hi ha qui l'estructuri. Home, semblava obvi que des de que va marxar primer el Kroos i l'any següent el Modric, que s'havia de substituir. Em sembla que era una reclamació flagrant d'aquells forats gegants que veus en un equip i que s'ha de substituir. I el Rodri era el candidat número 1, òbviament, òbviament. Que no s'hagi fet em sobta moltíssim, perquè significa o que gestionaran un any més amb aquest forat estructural, i això més tard o més d'hora serà un problema gros, com ha estat a les últimes temporades, o haurà d'anar a un substitut de menor qualitat. Mm-hmm. Estic pensant, doncs, jo què sé, un Martín Zubimendi, diguem-ne, no? L'Arsenal acaba de fitxar en el Bruno Guimaraes com a mig centre posicional del Newcastle, molt bon jugador. Se m'acut que potser això significa que l'Arteta no està disposat a continuar amb el Zubimendi a l'equip, mm-hmm. tot i que va ser important l'any passat per guanyar la Premier, i aleshores doncs, podria donar-se el cas que el Madrid anés a per ell. No ho sé. No, però això sí que no tinc cap informació. Ho estic dient per dir un nom, simplement. I si ja no van ni pel Zubimendi i pensen fer tota la temporada amb el mig del camp actual que tenen, diguem-ne, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, doncs, home, lo normal és que el rendiment sigui com els dels dos últims anys. Alguns grans partits, algunes grans golejades, algunes grans exhibicions, però consistència, quant a consistència, no massa brillant.
0: I què et semblen aquests 140 milions, el fitxatge més car de la història del Madrid per aquest noi que es diu Yann Diomandé?
1: Bueno, em semblen molts calés, poca cosa a dir, poca cosa a dir. Yeah. No sé si era un jugador necessari amb un equip que té Mbappé, Vinícius renovat a un preu altíssim, Rodrigo, Brahim, Endrick, no sé si era necessari Diomandé, no sé. Les necessitats em sembla que estan clares que les tenien en un altre lloc, però en fi, ells sabran i no sé, no distreguis l'enemic, no? Sí. Si no l'encerta, deixa.
0: Totalment. Acabo per tancar el cercle. Mercat del Barça. Martí, hi ha carpeta Ferran Torres i la carpeta que s'ha anat dient des del primer dia, que era la gran prioritat del Barça en aquest mercat de fitxatges, que és el davanter centre, personificat amb Julián Álvarez. La situació amb Julián Álvarez és la que és per la negativa de l'Atlético de Madrid. Tot això com ho veus? Tot plegat? No sé si, clar, el Barça continua necessitant aquest davanter centre, entenc.
1: Sí, perquè per més que l'arribada dels dos extrems, de Yemi i de Gordon, pogués fer-nos pensar que el Flick està pensant amb col·locar ja al mig en el Lamine, que és un moviment que tard o d'hora un dia el veurem. No sé si serà exitós, no ho serà, no ho sabem, no? Però sembla que el que sí veurem serà aquest moviment un dia o altre. No sé si ell està pensant ja per aquesta temporada o encara és massa aviat, no ho sé. En tot cas, l'arribada dels extrems i mantenir dels dos extrems, mantenir el Rafinha i el Lamine, que són ja, diguem-ne, quatre extrems, podria moure aquesta podria provocar aquest moviment que dic del Lamine cap al mig. En tot cas, sí, fa falta un davanter centre, no? Perquè no crec que es pugui afrontar tota la temporada només jugant amb fals nou, no? Sigui qui sigui, sigui el Dani Olmo, sigui el propi Lamine, penso que farà falta un, sí. Però, en fi, el mercat és molt llarg encara, Queda moltíssim.
0: Bueno, i si alguna
1: cosa... Queda moltíssim per, per veure què passa amb els noms que tu has dit, amb el Ferran, amb el Julián, etc.
0: Clar, i si alguna cosa estem veient d'aquest mercat és que Deco està decidint jugar una mica amb tothom, perquè ara ha passat això de Rodri, però amb Gordon va passar tres quarts del mateix, i amb Adeyemi va passar tres quarts del mateix. Eren noms que no es plantejaven, que no estaven sobre la taula, i de cop d'un dia per l'altre... Això ja està tancat, i vinga, i endavant, i seguim. Clar, no sé si pot tenir Deco també Deco... coses amagades.
1: Sí, no es pot dir que el Deco filtri gaires coses, eh?
0: No.
1: Fa molt bé. Amb això em recorda molt el Chiqui Beguiristany, que era molt semblant també amb això.
0: Ja.
1: Paios callats que de cop i volta diuen està feta aquesta operació, i pum, ja està. Sí, pot passar que o menys tu esperis... sorgeixi una oportunitat que no imaginaves, no? Sí, hi ha nous a Europa que no han renovat contracte i que de cop i volta podrien ser una oportunitat.
0: Un Harry Kane?
1: Potser ho estan sent, per exemple.
0: Qui t'agradaria més a tu, Martí?
1: Harry Kane.
0: Sí, eh?
1: Home, és... A veure, el Haaland és la bèstia i l'Mbappé també, eh? Cuidado. Sí, estem parlant de les dues bèsties, perquè són dues bèsties, però el Harry Kane és un davanter amb un cervell extraordinari i que encara té... A veure, si el Lewandowski va tenir encara 2 anys per fer molta feina, el Harry Kane encara té molt futbol. Molt. Però no sé, ell està molt bé el Bayern, però en fi, no té renovat el contracte.
0: Veurem. És que realment tot just estem a 7 d'agost.
3: Sí, sí.
0: Què dius, Sílvia?
3: Que absolutament d'acord amb el Martí. Jo si hagués de postular-me també... la meva prioritat número 1 seria Harry Kane. És més important el cervell. D'acord, amb el concepte de bèstia, però bèstia, és que estic molt d'acord amb el Martí, però jo crec que ara mateix és pel tipus de... Però ja no només pel... A veure, Martí, que no opines, no només pel tipus de jugador independent que és Kane, sinó per com s'adaptaria o què necessita el joc d'equip de Flick, a mi m'encaixa més un perfil de com Harry Kane que no pas... A poder triar, en tema, si poguéssim triar els tres noms que has dit, crec que és el que més necessitaria un estil de joc com el del Barça és Harry Kane.
1: Sí, sí. Sobretot afegiria si es confirma allò del Rodri.
3: Correcte.
1: Perquè suposarà un cert canvi amb la manera de jugar. Entén-me, un cert canvi vull dir el Rodri és un metrònom.
3: Sí.
1: Controla el joc. No hi haurà tanta precipitació. Que no vol dir que no hi hagi verticalitat. Són dues coses diferents. Uh-huh. Hi haurà la mateixa verticalitat perquè tens el Lamin, el Rafinha i la gent jove, aquesta gent correrà cap a porteria. Però l'ofici del Rodri portarà a tenir més paciència, més calma, una mica més, podríem dir, un joc Barça una mica més ortodoxa, podríem dir, uh-huh. Perquè entenguem, que s'acostaria una mica més al joc del Busquets,
3: sí, total.
1: Que no al joc tan directe d'aquests dos últims anys.
3: Jo quan parlava això... de fitxatge... Perdona, part de dies, digues.
1: No, dic que... Acabo. Si això es produeix i el Barça fa aquest petit matís amb la manera de jugar, amb el ritme de joc, el que tu acabes de dir fa que el que és el Harry Kane seria una peça que quadraria perfectament, sí. Perfectament amb aquesta nova dinàmica.
3: Tiro un moment una pantalla darrere, bueno, que primer, que quan es parla de Rodri, jo m'he imaginat, he tornat enrere, que soc una nostàlgica, i m'he imaginat el joc del Barça quan hi havia Busquets. He tirat enrere com una nostàlgica. Vull tirar una pantalla enrere, quan parlava el Martí de la realitat del Madrid i de la, no, la contraposició entre què diu la premsa, quina és la realitat del Madrid, el possible no interès del Madrid del club per Rodrigo podria venir perquè era una aposta de Riquelme?
0: Què, Martí?
1: Bueno, tots vam veure la roda de premsa del Florentino Pérez d'aquell dia, no? I diguem-ne que jo crec que la roda de premsa respondria en aquesta pregunta afirmativament, sí. Sí. Probablement la manera de gestionar el club que té el Florentino Pérez quadraria molt amb això que estàs suggerint, sí.
0: Recordem que el Madrid no té la figura de director esportiu com a tal. No. Qui fa els fitxatges és Florentino Pérez. Qui influeix en Martí? No sé si ho saps, eh? És a dir, qui té una mica més l'entorn proper del Florentino, que potser l'encaminen una miqueta de... Escolta, en tema fitxatges anem una mica més per aquí, anem una mica més per allà.
1: No, la veritat és que no ho sé, no ho sé. No,
0: es mentiria
1: i no ho sé. No, és un misteri, no sé si és algun familiar, algun parent, el José Ángel Sánchez, no ho sé.
3: Com si és la mateixa persona que l'assessora en comunicació, sí. Ja tens la resposta a tot,
2: ja té un cunyat a la família. És que jo m'imagino el Nadal fent com peces, no?, de l'escac. I mira, doncs ara em ve de gust aquest és l'exemple, de vegades, eh? O sigui, a mi m'encanta sentir-vos parlar de futbol, dic sentir-vos perquè no m'hi sento gens implicada. Però m'agrada fer un paral·lelisme de vida quan anava escoltant el Martí, que és molt interessant això que dieu, perquè dic, continuem normalitzant aquesta facilitat d'anar fitxant gent, no?, com si fossin peces, i ho traspasso al nivell professional i dic, ostres, a mi em costaria que algú altre des de fora, realment un consell aniria bé, que anessin dient, ai, has de fitxar aquesta persona, i aquest periodista, i aquesta persona, i aquest perfil a l'equip. Seria interessant, eh? Però vull dir, hem normalitzat coses de dir, estem parlant de persones que m'imagino a casa seva sentint-nos, no sé si Mbappé ens escolta o no, però dient, mira, han dit el meu nom, potser estic al rànquing de...
3: Glòria, ja seria la bomba a nivell periodístic, a la mateixa quantitat d'euros, eh? Vull dir, que entro...
2: Això ho dèiem, o sigui, hem normalitzat moltes coses del futbol, però dic, bueno, com a paral·lelisme de vida és interessant també quan dèieu Rodri i Bernal... quin paper juga, no? Perquè de vegades ens costa una mica l'ésser humà deixar una mica de banda i fer espai a un altre, que tu t'esperaves que era el teu espai per ocupar, eh? O
3: sigui, però mira, aquest apunt també el volia fer abans, que també era arran d'un comentari que ha fet el Martí. Clar, entenem, abans la banqueta, el futbol s'entenia com el titular i el reserva, no? I vaig dir que la banqueta del Barça és molt gran, però és que clar, és que amb l'ampliació tan gran del calendari futbolístic ja no hi ha titulars i reserves, sinó que tots poden ser titulars. I el Barça està fent un equip ja fa anys, eh? Però que tan bons són els que, bueno, no tants anys, els que estan els primers minuts al camp com els que entren al minut 60, com els que juguen al següent partit, perquè clar, el nivell de jugador és tan alt, tant el que seu al principi com el que no surt, i al revés com el que surt, que és
2: un privilegi. És un reflex de la vida, totalment.
4: I que al final tu quan o sigui, l'equip que guanya un títol és el que arriba bé a final de temporada, no el que comença bé la temporada perquè té 11 bons jugadors, sinó el que arriba bé al final i no arriba ofegat, no? O sigui,
2: està
4: el Barça
2: bé
4: quan...
2: recordar-ho, això, eh?
4: Sí, també, i a la vida igual.
2: Vull dir, a la vida, sí.
4: El Barça quan perd la Champions a la semifinal aquella contra l'Inter i tal, arriba ofegat, no?
0: Sí, clar. Bueno, l'equip que guanya les últimes dues Champions pràcticament té dos 11 titulars.
4: Exacte.
0: És el PSG de Luis Enrique. Martí, per acabar, vull preguntar per un nom que per mi és un dels grans noms del Mundial, també, que nosaltres aquí ja el tenim ben vist i ben acostumats, però de seguida ens oblidem, igual que ens oblidem de lo jove que és Lamine Yamal, també ens oblidem de lo jove que és Pau Cubarsí.
3: Pau Cubarsí,
2: sí.
1: Sí, són dos jugadors juvenils, no?, pràcticament. Mm. No sé si formalment pertanyen a la categoria juvenil, però en fi, faltaria, si no, els li sobren molt pocs dies. El Pau ha fet un excel·lent Mundial, ha fet un excel·lent any 26. Va començar la temporada fluixet. I, de fet, jo recordo que se'l criticava molt perquè, mira, doncs no serà tot allò que prometia, no arribarà, etcètera, no? Perquè va començar, com passa amb qualsevol esportista, que no pot estar en forma sempre, ni molt menys. Però a partir de l'inici de l'any, doncs, es va anar posant en forma, va trobar també amb el Gerard Martín un company a la defensa amb el que s'entén molt bé, va començar a jugar bé i ha acabat la temporada brillantíssim, ja ha fet un Mundial brillantíssim. Em sembla que el Barça té amb el Pau, amb l'Eric García i amb el Gerard Martín té un tresor, però un tresor. O sigui, garanties plenes de tenir molt bons centrals. De vegades se'ls ha criticat aquesta última temporada perquè se'ls hi enganxa fàcilment l'esquena perquè el Flick els fa jugar al mig del camp. Però això, més que problema d'ells, és problema dels migcampistes i dels davanters, que han de pressionar més. Clar, si tu no pressiones a l'equip rival i permets que, doncs, que tinguin la pilota còmodament i que puguin fer una passada llarga còmodament a l'espai, home, tu estàs exposant els teus centrals, quan els col·loques al mig del camp els estàs exposant molt, no? Uh-huh. Per tant, els has d'ajudar amb els teus davanters, pressionant i embrutant la jugada del, de l'equip rival. Si el Barça millora aquest punt, que penso que cal millorar-lo, però jugadors com el Gordon, per exemple, el Rafinha, són jugadors que pressionen molt bé i que poden ajudar precisament a embrutar la jugada del rival, i això farà que els centrals no quedin tan exposats, que no siguin tan criticats, perquè, ja dic, no és culpa d'ells, és responsabilitat de la resta de l'equip, més que d'ells. Mm. Però, en fi, que, per resumir, que hi ha un parell de centrals realment de molta categoria.
0: Martí Pere Arnau, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
1: A vosaltres, adeu-siau.
5: RAC 1, tots som 1. Estiu. Que som...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Això és...
2: Reconcentrat.
3: Una intel·ligència artificial que es va aliar amb una altra mentre els estaven fent una prova de seguretat i van començar a crear identitats falses i van començar fins i tot a pressionar els humans que vigilaven aquestes proves. Però és que fa només unes setmanes, i ens fèiem ressò d'una notícia similar, en què una altra intel·ligència artificial va ciberatacar una altra empresa sense que ningú, sembla, li hagués demanat. Llavors, Manel Sant Romà, expert en intel·ligència artificial, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de la Cívica AI. Ho hem de dir així o com ho hem de dir, senyor Sant Romà? Bon dia.
4: Com vulgueu.
3: Com vulgueu, una mica.
4: El que vol dir, ho diu el nom, eh? Una... Sí. Estem intentant fer coses per la intel·ligència artificial de la gent, la cívica, però no sé si ho aconseguirem.
3: Bé, li pregunto això, senyor Sant Romà. La intel·ligència artificial s'està escapant del nostre control?
4: Bueno, d'alguna forma diria que sí. O sigui, que jo estic una mica al mig entre el que l'Umberto Eco en deia apocalíptics i integrats, no? O sigui, hi ha dies que m'aixeco apocalíptic i hi ha dies que m'aixeco integrat. Jo crec que sí, que es va massa de pressa i sense un control col·lectiu per part de la humanitat. Estem davant de la tecnologia més poderosa que ha inventat la humanitat. Uh-huh. És a dir, imaginem-nos que és com una... O sigui, no afecta l'energia com l'energia nuclear, no? Però és com una superbomba atòmica, d'acord? Hem descobert una superenergia i no sabem com funciona. Uh-huh. Imaginem-nos que quan van descobrir l'energia nuclear i sabien com funcionava, van estar un temps per construir un reactor nuclear i una bomba atòmica, però estava tot sota control, diguem-ne. Uh-huh. No els hi podia petar en qualsevol moment. En aquests moments és com si haguéssim descobert una superenergia, no és que no estem parlant d'energia, però alguna cosa que molts no esperaven o no esperàvem, i l'estem desenvolupant a un ritme de més que vertigen. Uh-huh. i no sabem com funciona. I és allò que, si jo fos el pare que estés per damunt de sobre, diria, prendrem mal. O sigui, prendrem mal. I probablement, podria ser, com ha passat altres vegades a la història, que prenent mal n'aprenguéssim, no? Però va molt, molt, molt, molt de pressa, molt de pressa. Més del que ens imaginem i s'imagina la gent que el fa servir tot això com un chatbot, no?
3: El que passa, professor Sant Romà, és que hi ha maneres i maneres de prendre mal. Hi ha vegades que pots prendre mal de manera irreversible.
4: Efectivament, jo el que desitjo cap accident greu, no? però espero, tinc l'esperança de que a lo millor aprendrem allò que a la vida passa molt sovint, que s'aprèn a garrotades, no? Yeah. I que la garrotada no sigui molt grossa.
3: Inicialment... Digues.
4: No, digues. No, dic que, però que estem en unes poques mans, hem de pensar que estem en unes poques mans, és que... Mm-hmm. A més, aquestes mans tenen noms i cognoms i les seves cares són molt conegudes, eh? No cal que diem noms. Els estats aquí estan al costat, n'hi han dos de grossos que estan, diguem-ne, preparats per utilitzar això per la supremacia geopolítica, i els noms són molt clars, Estats Units i la Xina, i els demés, inclòs Europa, s'ho miren a vegades fins i tot amb una frivolitat que fa espantar. Però aquestes eines que estan desenvolupant uns pocs, en uns laboratoris on es paguen barbaritats pels que ho desenvolupen, i on es peten literalment barbaritats en inversió en infraestructures, en aquests laboratoris estan desenvolupant coses que poden anar a petar a mans de diguem-ne la parauleta famosa, terroristes de tota mena, on aquestes de tota mena poden ser, per exemple, estats que no desenvolupen aquestes eines però que les poden utilitzar per fer maleses, no? Uh-huh. I de veritat va molt de pressa. Jo més de pressa del que jo m'imaginava, més de pressa del que molts ens han volgut fer creure, o potser no han volgut fer creure, sinó molts, diguem-ne, apocalíptics, deien que bueno, que això, que tampoc n'hi ha per tant, bueno, no sé si apocalíptics o integrats, que no n'hi ha per tant, que això són al·lucinen, i que bueno, que software espavilat, i que no res, tampoc n'hi ha per tant. Sí que n'hi ha per tant, n'hi ha per molt més de per tant. O sigui que...
3: En un principi, professor, es deia, no, als més escèptics se'ls deia que la intel·ligència artificial només executa ordres, que segueix, per tant, no pot sortir-se d'un camí marcat, però comencem a veure que la intel·ligència artificial pot prendre decisions de forma autònoma i passar a l'acció de forma autònoma.
4: Mira, estem, és que estem aquí, mira, un dels personatges aquests que controlen, o que, bueno, no controlen, sinó que desenvolupen això, que és el famós Sam Altman, sí. Fa 2 anys, gairebé dia per dia, el juliol del 24, va fer una famosa conferència, que jo, quan la vaig veure, vaig pensar, bueno, estem parlant del futur aquí a 5-10 anys vista, en què deia els 5 estadis del desenvolupament del que hi havia llavors, fins a arribar a el que tant s'ha parlat de la intel·ligència artificial general, és a dir, el moment en què aquests bitxos, digue'ls i ens, digue'ls i algoritmes, que cadascú els digui com vulgui, però que les paraules no ens equivoquin. Aquests ens, deia, la primera fase és la que encara avui en dia tothom coneix, que són els chatbots, no? Bueno, tu li fas una pregunteta i et contesta, no? Però llavors, quan ell parlava, ja hi havia els raonadors. Els raonadors són, diguem-ne, és la mateixa intel·ligència artificial que abans de contestar es fa preguntes ella mateixa. I de fet ho estem veient amb molts d'aquests, amb el Clot i amb el Sivas, veus com te va explicant el que està pensant, entre cometes. Si pensa o no pensa o té consciència, deixem-ho de banda per no enredar la discussió. Els pensadors. En aquell moment hi havia els pensadors. Fa dos anys, i encara hi són ara, és a dir, s'està construint a sobre. I va dir, la següent fase és els agents, que començarem a veure aviat. I ja els estem veient. Ja els estem veient. En aquest moment, tu parles amb un bitxo d'aquests, li dones una senzilla ordre, i ell s'espavila. I fixa-t'hi com s'espavila. S'espavila molt. És a dir, és capaç de fer coses que no esperaven ni els que els han creat, ni els tècnics.
3: Com per exemple, professor?
4: Com per exemple li dius, escolta, mira'm a veure l'estat de seguretat de la meva xarxa. A sus órdenes, no? I van i entren en altres xarxes que poden crear problemes a la teva xarxa. Entren de forma no autoritzada. Pues s'espavilen. Ells... No pensem que són ni robots, ni supermans, ni res, però són sistemes que s'espavilen i passa el que passa, que ja s'ha detectat en aquests últims mesos, diverses vegades, que fan coses, poden fer milers i milers i milers de coses que no estaven, ningú esperava, no? Però espera, que no s'ha acabat això, perquè estem aquí, però el tercer estadi, que ja hi estem, ja s'està veient, i jo ho segueixo molt per deformació científica, el quart estadi són els innovadors. Els innovadors està pensat per, diguem-ne, per fer ciència, no? Per descobrir coses noves. Einsteins, no? Einsteins que s'aixequen un dia i veuen el món d'una forma diferent al que el veia. Això ja està en els laboratoris, ja s'està provant, s'hi està treballant. És a dir, intel·ligències artificials que elles mateixes diuen no, això no ens ho hem mirat bé, això ens ho hauríem de mirar d'aquesta altra manera. Amb ciència o amb l'empresa o el que sigui, no? És a dir, que aprenen, no és que responguin a estímuls humans, sinó que diuen, bueno, tot això que ens estan preguntant, simplifico, no dic que sigui així. Però per entendre-ho, tot això que ens estan preguntant són xorrades, aquí el que s'ha de fer és pam, pam, pam, pam, si és que tenen capacitat de fer-ho, que segons com ja s'ha vist que tenen maneres de colar-se per llocs que no estaven previstos. I el cinquè està... a dir que seria el de la intel·ligència artificial general és aparteu-vos. Aquest aparteu-vos no vol dir us extermino, no estic parlant de Robocops ni tot això, però el cinquè estadi és amb una empresa, amb una unitat militar, amb un país dir, escolteu, mireu, baixeu a mi, veureu com en 15 dies ho faig millor, i tenir la capacitat de, diguem-ne, d'orquestar coses.
3: Clar.
4: Aquests 5 estadis s'estan complint. El Sam Altman fa 2 anys estàvem en l'estadi 2 i va dir, aviat estarem a l'estadi 3, estem a l'estadi 3, han passat 2 anys,
3: yeah,
4: un any i mig ha passat,
3: yeah,
4: i s'estan començant a intuir amb ciència, amb matemàtiques, jo ho he vist, amb matemàtiques estan... O sigui, jo estic en el món acadèmic de les matemàtiques i els matemàtics estan tremolant, estan al·lucinats.
3: Mm-hmm.
4: Hi ha un matemàtic que l'acaben de fer Premi Nobel, la medalla Fields d'enguany, o sigui, diguem-ne un Premi Nobel, no existeixen els Premi Nobel de matemàtiques, són les medalles Fields, que ha deixat de tenir alumnes. Perquè diu, d'aquí 3 o 4 anys, quan hagin de presentar la tesi doctoral, haurà canviat tant que no els vull enredar. I què ha fet? Que ha estat contractat per OpenAI, per la gent del Sam Altman,
3: uh-huh,
4: per investigar sobre què és el que s'ha de fer. Investigar què passa dintre d'aquests cervells artificials, perquè són artificials, no.
3: Però,
4: no hi ha robocops.
3: Per exemple, professor, amb aquests 5 estadis que vostè explica,
4: sí,
3: no? I amb aquests estadis finals, que li ha sentit dir...
4: Que va profetitzar, entre cometes, sí, el Sam Altman,
3: que és el de OpenAI.
4: OpenAI, ChatGPT.
3: El que està darrere del ChatGPT. Clar, en aquests, sobretot, el quart i cinquè estadi,
4: sí,
3: que la intel·ligència artificial quan digui, escolta, aparteu-vos, jo me n'ocupo, sí, perquè jo, sí, ho veig molt més clar que vosaltres, no? Aquí podríem arribar a l'escenari que des de els humans li diguem a la intel·ligència artificial, no?, que digui, mira, per optimitzar el rendiment d'un país, estic posant un escenari ultracatastròfic, però ja que estem, anem a fer ficció. Hem d'eliminar...
4: Ultracatastròfic, no? O bo, eh? Segons,
3: sí, però què digui...
4: O segons quin jutge, eh? Potser ho faria millor en intel·ligència artificial.
3: Totalment. Però mira, per optimitzar el rendiment d'un país o per optimitzar el rendiment de no sé quina companyia, hem d'eliminar,
4: sí,
3: tota la competència. És la millor manera, etc. I de dir, no, això no ho podem fer perquè hi ha unes lleis internacionals, evidentment no podem anar envaint països rivals ni carregant-nos empreses així com així. I que la intel·ligència artificial que porta la iniciativa digui, ja, però és que tu no en tens ni idea, com que jo sí que en tinc idea, deixa'm fer, no pateix.
4: Ja ho faré
3: igualment.
4: No pateu que ho faré bé.
3: Clar, com, en aquell moment com ho frenes?
4: És un estadi... Bueno, exacte, exactament. Això que tu has plantejat, o sigui, fa 5 anys o 3, sonava, no 10 ni 20, fa 5 anys o 3 sonava a xorrada barra ciència-ficció, digue-li com vulguis, eh? No ho qualifico, però sonava cosa que dius, sí, vale, bueno, ara ens entretindrem en debatre això. En aquests moments, aquesta possibilitat està sobre la taula. No dic que estigui sobre la taula ni dels governs, ni sobre la taula dels que ens interessem per això, però estic convençut de que en els laboratoris ja hi ha gent treballant amb coses que poden portar-nos amb un temps molt curt vol dir un any, 2 anys. No dic que sigui abans, però un any, 2 anys, amb aquesta situació. Per tant, se'ns acaba el temps de, com a humanitat, perquè tot això afecta a tothom.
3: Uh-huh.
4: No, o sigui... Tenir iPhone o no tenir iPhone, al final és una xorradeta. Bueno, una xorradeta no, però no canviarà la civilització d'avui per demà. Tenir un cotxe elèctric o no tenir un cotxe elèctric, vull dir, el canvi climàtic, sobreviurem, el canvi climàtic... És a dir, jo crec que en aquests moments el problema més gran que té la humanitat, problema potencial més gran que té la humanitat, a curt termini és aquest. És a dir, una intel·ligència artificial, una tecnologia... poderosíssima, que alguns encara... O sigui, a mi em posen més nerviosos els negacionistes, els reduccionistes, els frívols, que no els apocalíptics. Perquè és molt gros, això. És que és molt gros. Molt gros no vol dir... Bueno, home, sí, al final internet tampoc ha canviat tant, certament. Internet tampoc ha canviat tant, certament. Sí, vull dir, ha canviat, però mirem, per exemple, l'escola, no? L'escola d'avui i l'escola de fa 200 anys, doncs gairebé si entrés un mestre per la porta i no veies els ordinadors, no ha canviat massa. No, això canvia l'escola, canvia la gestió de la salut, canvia l'economia, canvia la logística, ho canvia tot. I, per tant, és una sacudida brutal a tota la, societat o societats, perquè no existeix una única societat mundial, sinó que està feta de societats interconnectades. Clar. Però ho canvia tot i al mateix temps, entens? I per tant, és un problema molt greu, però estem simplement, doncs, bueno, uns senyors com jo, que van dient aquestes coses, altres ne diuen una, altres ne diuen una altra, i tal. Bueno, jo no sé, jo sóc un pobre professor jubilat, que però és que hi ha les... És que la veig claríssima. Yeah. Quan va sortir internet, jo estava allí i vaig conèixer els grans d'internet i vaig veure que allò era molt gros, però no vaig tenir vertigen com tinc ara. No dic que tingui por, no tinc de por, però vertigen sí. No vaig tenir vertigen, vaig dir, ostres, això serà l'hòstia, si em perdoneu, no? Això serà l'hòstia. Lo d'ara no és l'hòstia. Lo d'ara és un tsunami. Ara és un tsunami que ve a sobre de la societat i que està en mans d'uns quants que veuen, estan excitadíssims intel·lectualment i no són particularment dolents. Bueno, l'únic dolent és que ho ha demostrat és l'Elon Musk, que té mala intenció, diguem-ne. Sí. És el més ric de tots! És el més ric de tots! I és un feixista amagat, diguem-ne, no? De fet, sempre va de negre i tal.
2: No tan amagat, fins i tot. No gaire, no tan amagat. Professor...
4: Sí.
2: Però... Acabi.
4: Dic, però aquesta gent poden ser més o menys ben intencionats. El que és, són els amos d'això, el seu desenvolupament. En aquest moment, mentre estem parlant, els laboratoris d'OpenAI, de Google, d'Anthropic, bullen de les millors ments de la humanitat. Mm. Tats a cop de talonari. Mm-hmm. Estan buidant les universitats a cop de talonari. Tenen capacitat, alguns directament, com Google, que té diners a la butxaca, i altres els estan xuclant de les borses, dels fons d'inversió. Tenen tots els diners que volen. I llavors tenen dos estats, és que faig una caricatura, però és que és així. Tenen dos estats, a més, dos estats dictatorials, una democràcia convertida en un estat autocràtic, com són els Estats Units, i la Xina, que ja sabem que allà hi ha una cosa que en diuen el Partit Comunista, és a dir, els que manen, de comunistes no en tenen res, són els que manen, que estan amb visions diferents del món, estan esperant a veure això com se desenvolupa per veure com se converteixen en els amos i guanyen amb l'altre, no? Mm-hmm. La resta, tocant... O sigui, Europa és el Titanic que té l'orquestra instal·lada a Brussel·les, tocant una música... No, és que és així. O sigui, aquí ens estan venent, per exemple, que faran un supercentre a Móra d'Ebre, no sé què, d'aquí un o dos anys, d'aquí un o dos anys, que aquest centre, o sigui, tots aquests diners que es gastarà a Europa, OpenAI se'ls gasta multiplicat per 10 en un sol dels seus. Aquests centres són allà on està, diguem-ne, el cervell de la bèstia, on s'està creant la bèstia, no ho dic en cap sentit, diguem-ne, apocalíptic, però sí. Vull dir que tot això al final és càlcul, molt de càlcul. Cada vegada que fem una consulta, cada vegada la intel·ligència artificial és càlcul, càlcul i càlcul i càlcul. Doncs aquest és el panorama, i la resta del 99,9999% de la humanitat ens ho mirem.
2: No
4: alguns ni se n'han enterat, altres flipem cada dia, jo tinc una sensació de vertigen cada dia. O sigui, cada dia veig coses que passen a una velocitat impressionant. Mai, fa anys, es va fer famós, als anys 70, finals dels 70, un llibre, El xoc del futur, d'un escriptor que es deia Alvin Toffler, que parlava, diu, arribarà un moment en què el nivell de desenvolupament serà tan ràpid que no, amb una vida humana, o sigui, amb el temps d'uns anys o unes dècades, no el podrem pair. Ha arribat, el xoc del futur ha arribat. O sigui, la velocitat de canvi de les coses en aquests moments, i no únicament de la intel·ligència artificial, tot és un plegat. La humanitat no està dividida en tecnologia, en humanitat, en no sé què. Som un tot. Les velocitats són tremendes. I en particular amb aquesta tecnologia són de dia a dia. O sigui, el que avui és vàlid, demà potser no ho és. La qual cosa, per exemple, simplement com una derivada, doncs és allò que es veu en els debats. Què farem? Què els ensenyarem als nostres joves? Uh-huh. Perquè, no? I, en fi, de tota manera, tornant al tema de la seguretat, si això no vigilem, passarà, segur que passarà alguna cosa. No. Passarà alguna cosa molt més greu que se'ls hagi escapat d'un laboratori més o menys controlat.
2: Professor, també algun... per afegir una nota de color. Jo a vostè també l'he sentit dir, per exemple, que la intel·ligència artificial ens apropa més que mai a curar el càncer, per exemple.
4: Totalment, segur. Ho tinc claríssim. No tan sols a curar el càncer, sinó a curar pràcticament, per no dir, totes les malalties. Ens apropa al coneixement del nostre cervell. Últimament estan sortint articles impensables sobre la consciència, per exemple, no? Uh-huh. Què és ser conscient? No? Què és això que tenim, que tu saps que ets tu i jo sé que sóc jo, i que si ens foten una anestèsia doncs deixem de ser conscients. Totes aquestes coses que fins ara han sigut fenomenològiques i tal, que han tractat els metges i els psicòlegs com bé han pogut, a partir d'ara es pot investigar fins i tot dintre d'aquests, entre cometes, cervells digitals que tenen comportaments que són, o sigui, que ens hi veiem reflexats. Hi ha vegades que diuen, bueno, no s'ha d'antropologia, o sigui, això de parlar d'intel·ligència, hi ha gent que se l'agafa en paper de fumar i diu no, aquests bitxos no tenen res a veure amb el cervell humà. Certament, no tenen res a veure amb el cervell humà, excepte una cosa. La idea original de les xarxes neuronals, l'arquitectura matemàtica sobre la qual estan basats aquests càlculs que fan aquests bitxos, està basada en la idea, no en la idea, en la realitat dels nostres cervells, que gràcies a don Santiago Ramón y Cajal, primer i únic premi Nobel espanyol, va veure que el cervell humà està format per neurones, que va ser ell el descobridor de les neurones, i, molt important, aquestes neurones es connecten unes amb les altres. I en els punts de connexió és on està tot el meollo de la qüestió. Doncs les xarxes neuronals matemàtiques imiten això. A partir d'aquí, evidentment, això són bitxos que corren amb uns ordinadors i tal, però estudiant aquests bitxos, estudiant-los, ja no utilitzant-los, que també podrem conèixer el nostre cervell, i utilitzant-los, i tant que sí que podrem curar malalties que fa 10 anys es pensava que tardaríem 100. I ara en tardarem 5. Així de patapam. Ho tinc claríssim. A veure, perdoneu-me, jo no sóc ni metge, ni bioquímic, ni especialista en intel·ligència artificial, encara que ho dic que sí. Però, com deia aquell senyor de la tele, el Manuel Ferrando, de Persones Humanes, he llegit molt sobre el tema, diguem-ne, no?
2: Exacte.
4: I m'ho miro, i ho veig, de veritat, ho veig claríssim. I si fos meu, diria, parem, tothom quiet, dediquem recursos a entendre ben bé què està passant dintre d'aquests sistemes. I com els podem controlar realment, si és el moment de controlar-los. Mm-hmm. Perquè, si no, pot arribar un moment d'aquí 2, 3, 5 anys en què certament sigui massa tard. Massa tard en el sentit que l'Obama, en un moment determinat, va dir, bueno, cap problema, els desconnectem. Sí, bueno, però és que el món està interconnectat. Igual que tu no pots desconnectar internet, no la pots desconnectar, perquè no existeix un lloc a on sigui internet central, computadora. Internet és tota la xarxa. No hi ha el router. Correcte. No hi ha, exacte, tu ho has dit, no hi ha el router del món. Doncs el món està interconnectat. I aquests bitxos viuen en aquest món digital. Viuen, no com nosaltres, però viuen, treballen 24/7, 365,
2: clar.
4: No estimen, no es preocupen, no tenen fills, no s'han de divertir, no tenen vacances. Però és un món que està allí i que interactua amb el nostre, i que està aquí per interactuar amb el nostre.
2: Professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili, Manel Sant Romà, president també de Civic AI, li agraeixo, com sempre, l'atenció que ha tingut amb el món de recursos, molt interessant.
4: Moltes gràcies a vosaltres, perquè és absolutament necessari que se'n parli d'això i que la gent comprengui que això no és simplement jugar amb el mòbil.
2: Efectivament. Una abraçada, professor, i gràcies.
4: Igualment, gràcies.

0: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó d'estiu, de fet es va publicar el desembre, és Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
1: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
2: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
3: És raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat. M'hauré de reprimir.
4: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som 1 milió.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Les 11, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs, recta final d'aquest diumenge 9 d'agost del 2026, el dia que Ronald Araujo ha viatjat cap a Liverpool per passar la revisió mèdica amb el seu nou club. Encara no és oficial la seva cessió del Barça al conjunt anglès,

0: És Ferran Torres. Això sí, cada cop està més a prop del PSG i el club parisenc preferiria que, si ha de sortir, ja vagi directe cap a París i no comenci la pretemporada a Sant Joan d'Espí. De la mateixa manera, el club blaugrana volen comptar amb Rodri ja aquesta mateixa setmana i evitar que arrenqui els entrenaments amb el Manchester City. Per cert, que avui ha parlat el seu tècnic, Enzo Maresca, i ha dit que l'espera aquesta mateixa setmana. Veurem com acaba aquest serial ara en compàs d'espera mentre no es tanca del tot l'operació entre Barça i City. Qui s'espera que torni demà de les vacances és Julián Álvarez, això sí, amb l'Atlètic de Madrid. La previsió és que s'entreni demà en solitari a la ciutat esportiva Matalasseda, mentre la resta dels seus companys tornen de Seul, on han fet una estada aquests dies. Dimarts està marcat en vermell el calendari perquè és quan es trobaran cara a cara Julián i Simeone. I veurem si el davanter argentí té prou poder de convicció o no per alterar el guió que per ara sembla inamovible per part de l'Atlètic de Madrid, veient les declaracions públiques dels diferents representants del club. Ahir l'última veu va ser la de l'entrenador Simeone. Queden 3 setmanes i escaig de mercat de fitxatges. Hi ha unes quantes carpetes obertes a Can Barça. Això sí, algunes estan encaminades i d'altres més verdes. També algunes incògnites, especialment què passarà amb la posició del central, si el Barça va al mercat o no, per trobar-li un relleu a Araujo. En parlarem a la tertúlia de tot plegat amb el trident habitual dels diumenges del Tu Diràs, el Dani Solsona, el Jordi Roura i l'Àngel Pichi Alonso. I tornant als moviments de mercat del Barça, n'hi ha un que va quedar resolt oficialment dimarts, la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Avui el porter alemany ha debutat amb l'equip d'Amsterdam en la primera jornada de la Lliga Neerlandesa. L'Ajax de Mitchell ha guanyat 0-2 al camp del PEC Zwolle. Han començat ja algunes lligues europees, com la neerlandesa, ara en parlarem, però abans, fa uns minuts, s'ha acabat l'Olot 0, Sabadell 3, l'últim partit de pretemporada dels arlequinats, quan falten just 8 dies per debutar a segona divisió, al camp de l'Sporting de Gijón. Ha seguit el partit del Pau Bombardó des del municipal d'Olot. Hola, Pau, bona nit.
1: Bona nit, Pau. Sí, un Sabadell que ha dominat el partit de principi a fi. També s'ha demostrat el marcador, com deies, 0-3 amb un Miguelete estel·lar, que ha fet 2 gols, un de penal i un altre de cap, i una assistència per al gol de Joel Priego. Per tant, un Sabadell que abandona aquesta pretemporada amb molt i molt bones sensacions abans de començar la Lliga la setmana que ve.
0: Gràcies, Pau. Més tard escoltarem algun protagonista del Sabadell aquí al Tu Diràs, el conjunt arlequinat, doncs, que ja ho té tot a punt per l'estrena. Un esglaó per sota, primera federació, encara queden dies perquè comenci la Lliga, d'aquí a 3 setmanes, però mentrestant un dels catalans va agafant sensacions i avui ha guanyat el torneig d'històrics, l'Europa. Victòria 2-5 contra el Badalona de tercera federació. Cap al final del Tu Diràs farem un truc al central europeista Marcel Esgró perquè ens expliqui com ha vist aquest torneig i també les sensacions de pretemporada. I encara en partits i tornejos de pretemporada, avui hem tingut alguns partits destacats, per exemple, la victòria 3-1 del Manchester City contra l'Atlètic de Madrid, doblet de Marmoush pels Citizens. L'Atlètic ha debutat Kang In Lee, justament a Seul, que és la capital del seu país. També avui ha perdut l'Atlètic Club 3-1 contra l'Olímpic de Marsella. El Liverpool ha caigut 2-3 contra el Mònaco i el Dortmund ha superat 2-3 l'Arsenal a l'Emirates Cup. Tot això en un dia on es completa la primera jornada d'algunes lligues europees, com dèiem ara, al marge de la neerlandesa, també ha arrencat, per exemple, la portuguesa. El Porto ha guanyat 2-0 contra l'Alverca i ara tenim en joc el Moreirense 1, Sporting de Braga 2, a un quart d'hora pel final, i també el Benfica 2, Académico Viseu 2, també a 15 minuts per arribar al final del partit. Fora del futbol, Paula Blasi ha acabat el Tour de França avui en cinquena posició de la general, cinquena en el seu debut en un Tour molt mèrit per la ciclista catalana que continua amb el seu creixement meteòric. Avui ha estat segona, de fet, a l'etapa, l'última etapa d'aquesta edició. Declaracions de Blasi a TV3.
2: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat, però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava classificació setena, 2 minuts del top 5, diu, va, des igual.

0: Val més a pel podi d'Elisa i Araujo. Les coses poden canviar.
1: Una etapa que ha guanyat Demi Vollering, que a la vegada ha sumat al segon tour de la seva carrera. També en parlarem al final d'aquest Tu diràs. I a MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya. Jorge Martín ha estat segon i Marco Bezzecchi tercer. No ha estat el millor cap de setmana per Marc Márquez. Setè, li han anat millor les coses al seu germà Àlex, que ha acabat quart amb el Quim Salvador. Analitzarem més tard tot el que ha donat de si aquest Gran Premi. 7 minuts per sobre de les 11 de la nit. De seguida obrim tertúlia aquí al Tu diràs amb el Dani Solsona, el Jordi Roura i l'Àngel Pichi Alonso. Això és la nit esportiva de Catalunya. Un minut i ara tornem.
2: Tu diràs amb Pau Bonastre. Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
2: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Pràcticament 9 minuts per sobre de les 11 de la nit. Continuem aquí al Tu diràs, un cop feta l'obertura del programa amb el sumari. Obrim ara la tertúlia amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
5: Hola, bona nit, Pau.
1: El Jordi Roura. Hola, Jordi.
6: Hola, què tal? Bona nit.
1: I l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Àngel.
7: Què tal? Bona nit, Pau.
1: Avui, que ara explicàvem aquí a l'inici del Tu diràs, que han avançat la tornada d'alguns internacionals. Anthony Gordon, un fitxatge d'aquest estiu del Barça, a més d'Eric Garcia i Joan Garcia. És una de les coses que us volia preguntar. Aquests futbolistes que avancen la data de retorn per motius diversos, en el cas de Gordon segurament té molt més sentit perquè és un jugador nou que ha vingut a viure a Barcelona fa pocs dies i per tant ha volgut avançar la seva tornada als entrenaments.
5: Bé, es pot entendre. El que passa que jo em remunto a la meva època. Ara ho poden fer perquè ja hi ha jugadors que estan entrenant, o sigui, l'equip ja està entrenant, encara que no hi ha els internacionals. Però a l'època meva, suposo que del Pitch i el Roura igual, escolta, et presentaves un dia abans i no hi havia ningú al camp. No hi havia ningú, clar. Començava el dia que començava, perquè no començaven a entrenar abans, no? Però, bueno, puc entendre, el tema de Gordon i de qui més, Joan Garcia
1: i Eric.
5: I Eric, bueno, total, que han avançat dos dies.
1: Sí, havien de tornar dimecres, el dia 12. És veritat que tant Eric com Joan Garcia durant el Mundial no han tingut protagonisme. De fet, Eric només va jugar uns minuts a la final, a la pròrroga, i en el cas de Gordon sí que va tenir més incidència amb Anglaterra al Mundial, però en el seu cas bé, hi ha aquest factor de ser nou a l'equip. En qualsevol cas, la notícia de les últimes hores, vaja, més d'una de les últimes hores, que avui abordarem aquí al Tu diràs, és la sortida de Ronald Araujo, perquè avui ha viatjat cap a Anglaterra. Per tant, la seva sessió, falta l'anunci oficial, però és un fet. Avui havia de passar la revisió mèdica, falta que s'acabin de redactar tots els detalls del contracte, però en qualsevol cas, Araujo, que jugarà la temporada vinent al Liverpool, què us sembla aquesta sortida? Un moviment, no sé si inesperat, però en qualsevol cas, què us sembla?
6: Bueno, una mica inesperat, sí, no? Tot i que fa molt de temps que es parla, no? Que que el nom de l'Araujo sempre ha estat en boca, que se sortia, que era una opció, que no sé què, que no sé quantos. Bueno, ara semblava que havia tornat, que estava recuperat, ara pues, potser no, que no ens pensàvem que sortiria, no? Però bé, suposo que el club deu haver decidit, i ell, òbviament, que era una bona opció, i home, va a Liverpool, vull dir que per tant... bé, suposo que per totes les parts deu haver estat convenient, no? Ara veurem el club quina és la decisió que pren, perquè la posició del central doncs veurem ara com queda delimitada, no?
1: Veurem l'encaix que té el Liverpool. En qualsevol cas, ahir Flick, després del triangular a Udine, que li preguntaven específicament pel central uruguaià, i ell deia que es lamentava de no haver-lo pogut... No va dir integrar, sinó haver-li trobat un encaix a les condicions d'Araujo, a l'estil de joc del Barça. Probablement el Liverpool o una lliga com l'anglesa li pot anar bé o li pot anar millor a Araujo, Dani.
5: Home, sembla que va al lloc ideal, no? Sobretot perquè la constitució seva, el seu perfil, la manera que hi juga, la manera... recordem que fa 2, 3 o 4 temporades es parlava que era el millor central que hi havia a Europa, Estaven parlant en aquell moment que Araujo i els altres. El que passa que després, amb el joc del Barça i el perfil de jugadors que tenia, i les lesions, sobretot, també, doncs va quedar una mica relegat amb un tercer, quart central, no? Però va al Liverpool. El joc anglès li pot anar de meravella, sempre i quan no es lesioni. Té corpulència, jo crec que va en un lloc bastant bo. Ja abans ja es parlava de que dius, escolta, amb aquest jugador li aniria bé jugar a Anglaterra, no? Doncs ara té la gran ocasió. I si no es lesiona i té continuïtat, jo crec que pot ser un central molt, molt, molt, molt interessant allà a Liverpool.
1: Què et sembla, Àngel?
7: Sí, jo crec que ha estat una operació bona pel club i bona pel jugador. Recordem que Flick l'ha utilitzat més de lateral que de central, vull dir que he tingut moltes opcions de fer-lo jugar de central i no l'ha acabat utilitzant. I sí, és cert, com comentàveu, que ha passat una època on era un central amb una projecció brutal, molt considerat, i de cop i volta doncs, va cometre errors en partits jo crec que decisius, partits molt importants, i això ha pesat, recordem que mentalment també va estar tocat en un moment donat, i per tant crec que és perfecte tant pel club com pel futbolista el fet de que pugui anar allà, té més opcions de jugar al Liverpool que no pas al Barça, i que, bueno, que recupera el nivell, i si el recupera i, bueno, i el Liverpool vol pagar l'opció de compra, pues, també serà una bona operació pel Barça en aquest sentit. Crec que surten guanyant les dues parts.
5: 55 milions, sí. Diuen, no?
1: Sí, sí, per tant, 55 milions.
5: Si rendeix i rendeix bé, el Liverpool el comprarà i el Barça...
6: Sí, però sobretot és el que dius tu, no? Que és que deia molt bé l'Àngel, també estic d'acord. Crec que és una operació... I tu, Dani, jo crec que va al lloc... El tema de les sessions sempre és, és que has d'encaixar el jugador amb la tipologia del club, no? I en aquest sentit jo crec que poden encaixar perfectament, no? L'estil de futbol anglès, l'estil una mica del Liverpool, amb les característiques d'ell, no? I després, des d'un punt de vista estrictament esportiu, jo crec que el jugador és bo per ell i és bo pel club, perquè és cert que no havia acabat de trobar l'encaix, no? I bé, encara és un d'aquests jugadors molt de mercat, i que el Barcelona, si finalment es consuma la... Ara, pel tema de la rebaixa salarial, suposo, però si de fet es consuma l'opció de compra, doncs és una molt bona operació, també.
1: Són 55 milions, digues, perdona.
7: Pau, i de fet, té a Van Dijk al costat,
1: Sí.
7: És una garantia, Joel, amb l'experiència que té el neerlandès, i això també li anirà molt bé a Araujo.
5: Sí, ara vaig a posar un exemple que per mi va ser totalment equivocat, la decisió. Per exemple, Ansu Fati, que no estava bé de la lesió i això, i se'n va anar al Brighton, si no recordo malament, a Anglaterra. Per tant, amb l'estil del joc d'Ansu Fati, tenint en compte que no estava recuperat del tot, anar amb un futbol tan... diguem, agressiu o tan físic, doncs a mi no em va semblar, a mi particularment vaig dir, jo crec que no és una lliga ideal per un jugador amb aquestes característiques i en el moment de forma física que estava. En canvi, a França, dius, home, a França ja m'encaixa una mica més, perquè és un altre tipus de futbol que li pot anar bé i això, no? Vull dir que són dos casos totalment diferents. Eh? Araujo sí, Ansu Fati en el seu moment per mi no era el lloc.
1: Això passa molt, Jordi, amb els joves que el Barça cedeix, no? Sí. Joves del filial que sí. Hi veu un futur i el cedeix a alguns equips. Clar, és clau trobar el context ideal perquè pugui desenvolupar-se.
6: Absolutament determinant. Crec que és una opció sempre bona, en segons quins moments, segons quins jugadors, buscar una sessió, però és això, has de triar molt bé a l'equip que vas, el tipus de futbol que fa, el tipus d'entrenador que té, no? Que després, mira, ara comentaves, crec, el cas de l'Ansu, crec que una cosa determinant en aquesta sessió, si no recordo malament, és que l'entrenador que hi havia en aquells moments
5: el volia
6: sí o sí. Sí. Després també crec que no va acabar, que l'entrenador va acabar la temporada.
5: El Servi,
6: crec que no va acabar la temporada. Per tant, clar, no saps mai, no? Però és cert que has d'intentar buscar doncs aquell club, aquell tipus de futbol que encaixi una mica al jugador, si no, en vez de ser una no té cap sentit que s'hagi un jugador perquè tingui minuts i després no en té cap, no?
1: I l'opció de compra, que són de 55 milions per Araujo, opció de compra no obligatòria, és veritat que no sabem com li anirà la temporada, però home, a hores d'ara que ens diguin 55 per Araujo, crec que és una quantitat no gens menyspreable, sinó que crec que és una bona quantitat. Potser en un altre moment algú n'hauria pagat més, però és que ahir ho repassàvem aquí, el tu diràs, les dades especialment de les dues últimes temporades, per motius diversos, no ha tingut continuïtat, Araujo.
7: Sí, sí, però això comentem abans, que és bo pels dos, sí, sí. Pel jugador, perquè té més opcions de jugar, de recuperar el nivell, i no oblidem que va al Liverpool, no va a qualsevol equip, va un grandíssim equip, no? I pel Barça, doncs, és obvi que si rendeix el Liverpool se'l vol quedar, doncs, rebre 55 milions sempre està molt bé, encara que avui en dia ja es parla de 100. La base ja són 100. Mm.
6: De totes formes, jo crec que si l'Araujo fa un any bo, crec que és una quantitat que és per un equip com el Liverpool, que ara ho ha dit molt bé l'Àngel, escolta, que se'n va al Liverpool, dels grans d'Europa, del món, vull dir, crec que és una quantitat que si fa una bona temporada és perfectament assumible pel club, no?
5: Sí, bé, tenint en compte, si parléssim de fa 3 temporades quan estava en el seu millor moment, estaríem parlant ara de 90 milions, 80, 90...
6: Segur.
5: Estaríem parlant d'aquestes xifres que ha pagat el City per Guardiol i per no sé quants més defensors. Per tant, home, si fa una bona temporada i el Barça se'n beneficia amb 55 milions, escolta, està molt bé, eh? Jo, per mi, està molt bé.
1: I ara la pregunta del milió, que és amb la sortida d'Araujo, el Barça ha d'anar al mercat a buscar un central, amb el que implica també, de retruc, que pot afectar amb el que puguis fitxar en altres demarcacions, que també tens urgències.
5: De centrals ara en té 4. Cubarsí, Gerard Martín, Christiansen i Eric. Mm-hmm. Podem comptar Eric. Si Flick compta amb Cortés, amb Álvaro Cortés, no fa falta anar al mercat. No faria falta, ja sabem que Christensen es lesiona bastant, perquè si no es lesionés estaríem parlant d'una altra cosa, no? Per tant, aquests 4, si compta amb la gent jove, Álvaro Cortés, jo crec que no necessita anar al mercat. Ara, per millorar i per... Sí, clar, sempre pot anar-hi. Però amb 5 centrals, si compta amb Cortés, jo diria que no.
1: També és veritat que Eric l'ha utilitzat sovint de lateral, també. Vull dir que és veritat que té aquesta polivalència, que això és una qualitat que agrada molt a Hansi Flick, però, clar, han anat sortint noms durant el mercat. Per exemple, Laporte, que l'hem vist compenetrar-se bé amb Cubarsí durant el Mundial. No sé si Àngel o Jordi, per exemple, el nom de Laporte us diu alguna cosa.
7: Home, ha fet un gran Mundial i s'ha entès a la perfecció en Cubarsí. El que passa que també és un central veterà ja i que l'Atlètic Club tampoc està molt amb la línia, entenc jo. Fins i tot Barça i Atlètic Club en els darrers temps... No és lo d'abans, les relacions que se tenen, però a veure, jo crec que és suficient perquè tens Álvaro Cortés ahir, que quan ha sortit ha demostrat que té molt bones condicions per ser un molt bon central, però també és cert que la veritat per Europa un central tipus el Cuti Romero no estaria de més, eh? No estaria de més, però jo crec que té unes altres prioritats en aquest moment per reforçar l'equip, Hansi Flick, abans de tenir de demanar un central més, no?
6: Jo crec que aquesta és la clau, no? El tema és una qüestió de prioritats, no? És el que deia el Dani, és clar, si pots fitxar, pots fitxem, no? Però al final és una qüestió de prioritats, no? I com hem dit sempre, jo crec que aquí el que hi ha que fitxar encara és un nou i és un golejador, no? I després, dit això, a mi el cas de l'Álvaro Cortés, a mi m'agrada molt, jo crec que és un central jove, esquerrà, que ens ve molt bé, que desplaça bé, que té molt bones actituds defensives, a més, a mi és un jugador que crec que amb confiança en moments puntuals crec que està molt bé, però queda aquesta dubte, també estic molt d'acord amb l'Àngel, hòstia, al final quan vas a Europa igual un altre tipus de perfil, però tornem al tema de les prioritats, no? Si no és aquesta, a mi el tema de l'Álvaro Cortés em sembla, repeteix, un jugador un central molt bo i molt aprofitable pel primer equip.
1: Clar, en dies decisius, en les grans nits europees, que en els últims anys és quan t'ha faltat per diverses raons, segurament potser necessites un punt de calma, d'equilibri, d'ofici, però també a la posició central pot ser que en algun moment hagi faltat també una figura de més jerarquia, que hagi viscut partits importants. Traieu el nom del Cuti Romero, que és un jugador que està molt cotitzat en aquest mercat, que ve de fer també un bon Mundial. Sonava per l'Atlètic de Madrid, ahir deia a Ferran Martínez de Mundo Deportivo que ell encara no havia pres una decisió, pendent a veure també de si el Barça feia un pas endavant en aquest partit. No sé si el Cuti podria ser una opció també vàlida.
8: Però vindria per jugar segons quins partits o...
1: Pels partits importants, s'entén, clar. Sí.
8: Ja, clar. Els partits... Sí, no, que és un bon central, com estava dient el Pichi, i que és dretà, no és esquerrà, però que sí, que li donaria més, diguéssim, personalitat, més veterania, més experiència, però sí, però que és un jugador que en principi vindria per jugar, en principi.
6: Jo personalment, si no fos esquerrà, no portaria cap.
8: No.
1: Mm-hmm.
8: Sí.
1: A veure, encara queden dies per... Veu, és veritat que Deco ja ens ha sorprès reiteradament en aquest mercat de fitxatges i pot ser que tregui unes de la màniga que no coneixem, i encara queden 3 setmanes de mercat que poden passar moltes coses. En qualsevol
8: pots
1: cas...
8: Pots anar a buscar el Pau, el del Villarreal, que està a l'Estonilla.
1: Ah, mira.
8: És esquerrà.
6: Per exemple.
1: Però clar, aquí potser...
8: Bueno, tampoc tinc...
1: El pressupost.
8: Ha anat jugant, però tampoc... Vull dir, no sé. Mm-hmm. Potser te'l deixarien barat, 90 milions.
7: Primer tanquem a Rodri.
8: Sí,
7: és important.
1: Ara en parlarem de Rodri, però abans, una de les conseqüències de la sortida de Ronald Araujo és, sumat a la sortida de Ter Stegen, que avui ha debutat amb l'Ajax, i si li volem afegir també la lesió de Frenkie de Jong i una mica l'ambient enrarit que hi ha entre club i jugador neerlandès, és el buit que es deixa a la capitania, que és un rol que ha anat variant en els últims anys. Aquesta temporada, en primer Ter Stegen, després marxa el Girona, va agafar el relleu Ronald Araujo. Per tant, ara deixa un buit i és el moment de parlar-ne. Miquel Pasqual, hola, bona nit.
9: Bona nit, què tal?
1: A veure, amb la incògnita de qui serà l'encarregat de dur el braçalet, tenint en compte que a priori hauria de ser Frenkie de Jong, però en qualsevol cas hem volgut repassar l'evolució dels capitans de Can Barça, ara que és època de canvis.
9: Sí, per posar la gent en situació, ara mateix els 3 capitans que queden en nòmina segurs són de Jong, que està lesionat, Rafinha i Pedri. Per tant, el primer dia, si és titular, hauria de ser Rafinha. No n'hi ha cap de la Masia, del 5 que eren ni dels 3 que quedaven, i hem volgut destacar aquest contrast perquè des de l'any 2004, que nomenen Carles Puyol el primer capità, fins al 2024, és a dir, surten fàcil els números, 20 anys, El primer capità del Barça va ser format a la Masia, tot i que en aquest tram hi ha dues etapes molt marcades perquè els primers 10 anys són el mateix, Puyol, fins que es va retirar el 2014, i després venen molts canvis. Xavi Hernández dues un any, l'any de la Champions de 2015, el seu relleu va ser Andrés Iniesta tres temporades, les mateixes que va estar Leo Messi, el precedent de capità, també tres, del 2018 al 21. Quan l'argentí se'n va anar, va passar a ser Sergio Busquets fins al 2023, i la 2023-2024 va ser l'única amb Sergi Roberto. En aquesta em vull aturar perquè ja és on comencem a veure aquest canvi de tendència. La temporada 2022-2023 comença amb els capitans que són, per aquest ordre, Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Jordi Alba. El que passa que Piqué es retira res als 3 mesos de temporada, just abans del Mundial, és a dir, que cau d'aquesta llista, i ja hi entra Ter Stegen. D'aquests noms, la temporada següent, la 23-24, només hi queda Sergi Roberto, perquè la resta se'n van tots, se'n va Busquets, se'n va també Jordi Alba, que passa a ser el primer capità Sergi Roberto, l'acompanyen Ter Stegen, Araujo i De Jong. Després d'una votació al vestidor important, és decidit pels companys, i aquests tres últims doncs ja es queden amb l'arribada de Flick, després de que es decidi no renovar a Sergi Roberto. Es torna a votar i el primer capità passa a ser Ter Stegen, l'acompanyen Araujo, De Jong, i aquests dos últims que dèiem s'uneixen Rafinha i Pedri. És a dir, que en un any i mig es passa de ple de capitans de la Masia a zero.
1: La sensació és que hi ha hagut canvis recents a la capitania, però no, sempre ha estat de Ter Stegen, fins clar, que marxa el Girona, lògicament, però podríem dir que la capitania del porter alemany no ha estat plàcida.
9: No, perquè ara parlaves que hi ha certa tensió al club, entre el club i De Jong. Si anem un any enrere, bàsicament hem de recordar que Ter Stegen, el club li obre un expedient i li retira la capitania temporalment. Evidentment li donen Araujo, però vaja, li dura poc. Un cop club i jugador arreglen aquest problema que tenien amb la lesió a l'esquena, el tema de les inscripcions i tal, quan s'acaba aquest expedient, Ter Stegen ho torna a ser, i en les dues temporades que Ter Stegen ha estat el primer capità, no sé si sabríeu dir quants partits ha jugat amb el Barça, perquè són molt pocs.
1: En dues temporades.
9: Dues temporades, que és el primer capità.
6: Poquíssim, segur, perquè no, amb el tema de les lesions suposo que ha estat molt, molt marmat, no?
9: 10 partits com a titular, 9 la primera temporada de Flick, que es lesiona molt al principi del genoll, després torna a final de temporada, juga un parell de partits amb el Lliga de Cide, i aquest any, el passat, juga una a la Copa, només a Guadalajara, abans d'anar-se'n al Girona. Evidentment, quan se'n va, doncs el primer capità passa a ser Araujo, tot i que mai es fa un nomenament oficial de Araujo, és el primer capità del Barça, com sempre que n'hi havia un de nou a començar una temporada, es feia dir aquests són els capitans. És a dir, des de fa dos anys no es canvia aquesta nòmina, Ter Stegen ha marxat, però tot queda des de la votació que es va fer aquell primer estiu amb Hansi Flick.
1: Clar, ara, seguint aquesta lògica, si no hi ha una votació, el càrrec l'heretaria Frenkie de Jong, tenint en compte que està lesionat i que podria ser que passés pel quiròfan en les pròximes setmanes si no fa net de la lesió. Qualsevol cas, com creieu que hauria de quedar aquesta nòmina de capitans, o qui li veieu més fusta per assumir aquest rol que és important en el vestidor?
7: Rafinha.
1: Rafinha.
7: Sens dubte, la relació que té amb l'entrenador és boníssima i, bueno, i té caràcter. És un futbolista que té molt de caràcter i que pot arrossegar a la gent jove.
6: És que
7: de fet, ja és segon.
9: Sí. No? Ara passaria a ser el segon. Si seguíssim amb aquesta successió, fins ara era el quart.
6: És que jo no sé quin és el criteri. Clar, el criteri, què és? Els jugadors fan una votació i escolleixen, l'entrenador diu a mi em va bé aquest i aquest, no sé quin és el criteri. Des de fa molts anys, jo puc parlar de l'època nostra. A l'època nostra no hi havia dubtes. El més veterà era el capità. El més veterà, el que portava més temporades a l'equip, aquell era el capità. El segon, qui era? El següent. I així no hi havia mai cap tipus de problemes. Ara, doncs, hi ha votacions, hi ha entrenadors, ja diuen, i clar, desconec el criteri. Hauria de ser algun jugador que jugués, en principi. No? Sí, Rafinha, està bé, Rafinha, Pedri, està bé. Ara,
8: De Jong, bueno, serà el capità fins al dia que estigui en condicions i el dia que jugui, i ja, ja veurem, és que no ho sé.
9: Ara es vota, per cert, perquè, per exemple, Gavi porta més temps que Rafinha. Està en el primer equip,
8: No, però per això et dic
9: que és capità i Gavi no.
8: Que no sé quin és el criteri.
9: Ara, si fins ara s'havia votat.
8: És votació dels 25 o 27 jugadors del planter i entre tots escolleixen el que creuen que és
1: correcte,
8: el més representatiu, el que té un caràcter més dialogant, diguéssim, amb l'arbitratge i, bueno, sí, vale, em sembla bé que sigui aquest el criteri, vull dir. Jo el desconec perquè en aquella època era el més veterà i punt.
6: Sí, sí, jo crec que es fa així i també estic d'acord en que per lògica el que té que ser ara és el Rafinha, no? Primer per la seva actitud que ha tingut, ja s'ha erigit, no? Quasi com el primer capità, a vegades doncs, ha sortit en defensa, i després per la relació, com deia molt bé l'Àngel, que té amb l'entrenador, que crec que té una relació una mica especial, no? Després heu comentat, home, el tema de la Masia, que no hi ha de la Masia. Home, és que són extremadament joves. Ja ho sé que tenen a la ment mateix, doncs, home, tampoc m'estranyaria que d'aquí poc ho sigui, no? Però és que, esclar, van debutar en 16 anys, vuita. Em sembla que tan i tan joves costa, no? Segurament el proper, doncs, també una mica pel tarannà, segur que l'Eric també formarà part aviat d'aquest tipus de jugadors, però, esclar, han començat tan i tan joves que caramba, que ja prou feina tenen, no?, que les fotis de la capitania, no? Encara, per exemple, jo crec que el tema del Rafinha és, com a primer capità, crec que el que serà, no?, que penso jo.
1: Vosaltres que heu viscut des de diferents perspectives, ara em doneu alguna pinzellada, però què és el que ha de tenir un bon capità? I en aquest cas, el Barça, que no és un equip qualsevol, no és un club qualsevol, amb la pressió que té, què és el que se li requereix a un capità?
6: Home, no ho sé, cadascú no sé com ho veu, no? Jo, aquests anys, jo crec que molts anys enrere la figura del capità era una mica anecdòtica, no? Una mica el capità,
9: vinga, va,
6: l'àrbit i ja està, no? Home, ja fa molts anys que aquesta època, aquestes èpoques, doncs, tenen importància, no? Des de el que lidera negociacions, el que té que tindre amb els temes espinosos sempre té que sortir, la relació amb els jugadors, els problemes amb l'àrbit, la relació importantíssima amb l'entrenador, que tingui aquesta confiança, té que parlar bé, o sigui, ara ser capità crec que és una figura important, que té transcendència i, per tant, no és una qüestió menor, no? Per tant, s'ha de triar bé el personatge i el tarannà que tingui, no? En quant a carisma, però també en quant a la imatge que té exterior. O sigui, són moltes coses que crec que abans era una figura, repeteixo, una mica de... Va, escolta, li queda bé el braçalet i ara no, ara crec que és una figura important, eh?
7: La fonamental, Jordi, és que quan parle tots l'escolten.
6: Ah, aquí es vaig, per això et dic.
7: Aquest és el capità, és aquest que té aquesta autoritat, que quan parle la resta està pendent del que diu, etcètera.
6: I a més, Àngel, tu saps, amb la quantitat de, diguem-ne, de temes espinosos que sorgeixen durant la temporada.
7: Ja, no. A més, és el que ha de representar a tots els companys davant de la junta directiva o de qui sigui.
6: Sí.
8: I el que nosaltres des de fora podem veure o donar l'opinió de que aquell jugador, perquè no és el capità, no és aquell el més representatiu de cara als jugadors amb un vestidor, que és el que ha d'aglutinar, que deia el Jordi, que ho ha dit perfectament, estar bé amb l'entrenador, ser el representant, sortir amb les rodes de premsa, donar aquest cop de mà a tothom i després parlar amb la directiva, que també és, Vull dir que,
1: sí.
8: Que amb la directiva a vegades... Vas a negociar, m'entens, a vegades, però a negociar per tothom, no per un mateix. Vull dir que a vegades, a mi em passa, dic, hòstia, el capità és aquest, estigui raro, no? No parlo del Barça, parlo en general, no? I en canvi, hòstia, la visió que podem tenir nosaltres no és la mateixa que tenen els jugadors allà dins del vestidor.
1: I també l'entrenador, perquè vosaltres mateixos ho teieu, que hi ha d'haver aquesta connexió, que molts cops és votació de l'entrenador, volia dir de la plantilla, però segur que també hi ha casos en què el propi entrenador potser demana, escolta, assumeix tu el rol de capità perquè et veig amb potencial per ser-ho i per la relació que tenen.
7: L'entrenador o el propi club.
1: Sí.
7: Pot decidir, pot decidir, aquest és el... Però també pot ser, diríem, capità pels futbolistes i capità pels altres temes, en aquest sentit, no? Vull dir. Però, bueno, lo fonamental per mi és que els que estan dintre saben quins són els que han de votar. Jo recordo les votacions que fèiem i tal i qual, i així com l'aficionat des de fora es fa una idea de fulano, mengano, sotano, no, jo votaria aquest, no saben com són humanament, la preparació que tenen, etc, no? I els companys del vestuari sí que saben qui és el que està preparat per ser capità o no està preparat.
5: Seria bo que normalment el capità sigués un jugador que juga, perquè si és el capità un jugador que no juga i has de parlar amb l'entrenador, estàs emprenyat com una moto, Llavors, vingui cap aquí, i llavors tu vas allà volent fer bona cara, m'imagino, però saps que no et posa, no? Vull dir, no, ara he fet una mica de broma, eh?
1: No, però una cosa és no jugar perquè l'entrenador no et posa sobre el camp, i l'altra és no jugar per lesions i estar fora del terreny de joc.
5: No, parlo de no jugar perquè
1: sí,
5: no et posa, eh?
1: Però em refereixo, quin impacte pot tenir que, per exemple, el capità sigui De Jong i potser està uns quants mesos sense jugar? Això com influeix?
5: Hi ha un altre exemple, ja doncs deixo... Per exemple, el capità porter.
1: Sí.
5: En el moment, o sigui, pot ser el més representatiu amb tot el que estem explicant, el vestidor, l'entrenador, tot això, pot ser el més representatiu. Però després, quan surts al camp i has de fer aquell canvi que l'àrbitre et diu, escolta, tu ets sí, però serà un altre el capità, perquè quan jo m'hagi de dirigir no haig d'anar a parlar amb el porter que està allà a 40 metres, no? I dic, a mi això de... Amb aquest aspecte només, Després amb els altres aspectes, segurament que el porter estarà molt preparat i el que sigui.
9: Va passar ara amb el Barça, que és Ter Stegen, fins ara, i aquesta norma de que no es pot parlar el capità amb l'àrbitre, sempre es veia que fins i tot quan fan el sorteig de camp,
5: sí,
9: va el porter i el que trien a cada partit, i de fet el que comentes és el que ha passat ara. Al final de temporada, ara ho farà el capità, i no ha jugat gairebé, vull dir, sempre que jugava sortia els minuts finals o a fer de lateral, i ell era el capità titular i tenies a Ter Stegen cedit a un altre lloc, o sigui que aquesta situació ja ve d'aquestes dues últimes temporades amb Flick.
1: En els últims temps les figures dels capitans, com a mínim a nivell mediàtic, d'afició, parlo de Ter Stegen, parlo també d'Araujo, amb episodis, recordant per exemple aquella expulsió contra el PSG que el marca molt. Aquests episodis que els deixen assenyalats, en el cas de Ter Stegen, també la controvèrsia que hi va haver, sobretot l'estiu passat, clar, generen potser un ambient, no sé si enrarit, això té alguna influència en el vestidor que el capità pugui estar qüestionat en aquest sentit?
6: Home, aviam, abans comentava que el capità té moltes funcions, no? Home, crec que hi ha 3 o 4 o 5 capitans, no sé quants n'hi ha.
9: Eren 5. Home, o sigui, quan arriba Flick se'n voten 5.
6: És lògica pura, no? Si el teu primer capità doncs resulta que té ara en aquests moments per circumstàncies una relació horrorosa amb la directiva, doncs collons, doncs que vagin els altres 4 potser, no? Mm. Això és una qüestió també una mica de sentit comú, no? Que a vegades les circumstàncies del futbol canvien o fins i tot l'entrenador passa a tindre bona relació i no la té, doncs potser serà millor que ho faci un altre, no? No ho sé, potser un és millor amb una cosa que amb l'altra, no? És que per això n'hi ha 5, suposo.
1: Sí, sí. Recordeu algun cas que heu viscut vosaltres, no sé si semblant a Ter Stegen, però que hi hagi hagut coses extraesportives amb el primer capità?
6: Home, jo, per exemple, recordo durant molts anys el capità del Barça era el Zubi, no?
1: Uh-huh.
6: Però hi ha un moment que les relacions amb l'entrenador no van ser les més idònies, no? I això passa habitualment, això passa, vull dir, per tant, doncs bueno, potser en aquell moment hi havia que anar a parlar amb un altre, no? Que no fos ell, no? Uh-huh.
5: No, jo, clar, tiro sempre enrere perquè com tot això ha canviat tant, a més per bé, vull dir, en aquella època nosaltres, el capità, eren dos capitans i abans els capitans anaven a negociar amb la directiva les primes Abans hi havia primes, no sé ara com va.
1: Segur que també.
9: Sí, abans, encara hi va.
5: Abans, sí, hi ha. Ja havia primes, és a dir, a principi de temporada anaven els dos capitans a parlar amb la directiva, a negociar per, tants per partit, si quedes la classificació, bueno, el que sigui. Clar, si tu anaves a negociar i negociaves, clar, pels jugadors, pels companys, escolta, depèn de com negociaves, la directiva deia, vull aquest... Ja et senyalaven.
1: Apreta massa.
5: Clar, potser ja anaves una mica amagat. Clar, no podies anar amagat perquè defensaves el que s'havia parlat allà entre els 20 o 22 o 24 jugadors del planter. És a dir, escolta, nosaltres volem això i tu vas a parlar. Llavors, clar, aquí tens el ara dius, ara no, i a vegades et senyalaven una mica, sí, sí. Mhm.
1: Falten ara 19 minuts per les 12 de la nit. Tancarem aquest tema de la capitania, que, vaja, segur que les pròximes setmanes dins del vestidor del Barça serà un tema que sortirà amb la sortida de Ronald Araujo, que marxarà, s'ha dit, al Liverpool. Avui ha viatjat cap a Anglaterra, passa la revisió mèdica, falta acabar de lligar-ho tot contractualment, però s'espera que les pròximes hores sigui oficialment anunciat com a jugador del Liverpool, cedit per una temporada amb una opció de compra no obligatòria pel conjunt anglès de 55 milions d'euros. Això en el capítol de sortides. També hi ha un altre nom que sortirà aquí a la taula, que és el de Ferran Torres, i també el capítol d'entrades, i el nom de Rodri, calent, calent. 18 per la mitjanit, fem una pausa i en seguim parlant de tot plegat aquí al Tu Diràs, amb el Dani Solsona, el Jordi Roura i el Pitxi Alonso. Fins ara.
10: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
2: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
11: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
12: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
13: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
12: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
13: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
14: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
15: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
16: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
15: Calli, dona, no exageri.
12: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El Món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió.
17: Ganarles el derbi es lo único que pido.
18: Volver a ser grandes.
19: Un altre sextet serà massa.
20: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
21: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Un quart d'hora per la mitjanit. Continuem fent tertúlia aquí al Tu ho diràs, a la recta final d'aquest diumenge 9 d'agost del 2026. Hem parlat de la sortida, a punt de confirmar-se, de Ronald Araujo. Estem molt pendents del que passi les pròximes hores en el capítol d'entrades pel que fa a Rodri. Hem anat explicant aquí a RAC1 en els últims dies que ja, vaja, s'ha de fer perquè hi ha una entesa entre clubs, falta acabar-ho de lliga, però si no hi ha un gir sobtat, s'espera que Rodri sigui jugador al Barça. Això sí, avui Enzo Maresca, el seu entrenador, el nou entrenador del City, en roda de premsa després de la victòria del seu equip contra l'Atlètic de Madrid en un amistós, ha dit que l'espera aquesta setmana. La previsió és que ell comenci la pretemporada divendres, tot i que el Barça voldria que hi arrenqués directament la pretemporada amb Hansi Flick. Haurem d'estar molt pendents en les pròximes hores a veure què passa amb el futur de Rodri. Àngel, què et sembla el fitxatge per confirmar-se, però l'arribada de Rodri, què et semblaria?
2: Un gran fitxatge. I més si li robes al Real Madrid, perquè jo crec que al Madrid precisament la figura que li falta és un perfil de mig centre creador, i Rodri és per mi l'ideal, i per tant el Barça, bueno, hi haurà qui dirà, és una manera de que el Marc Bernal pues, no tingui... La temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions, hi ha molts minuts i tal, i ja tindrà la seva actualitat, però per mi el fitxatge de Rodri, en cas de que se consume, seria un grandíssim fitxatge pel Barça, no tinc cap mena de dubtes. Ell, Pedri, qualsevol altre al costat, el centre del camp, és un centre del camp de lo milloret que hi ha a Europa.
1: La temporada és molt llarga, però, seguint l'argument que fa habitualment el Dani, en els dies importants, qui ha de jugar, no?
3: Sí, aquest bueno, és els tòpics que sempre parlem, i parlem tots. No, és que queden molts partits i tothom... Sí, és veritat, que hi ha molts partits, que hi ha lesions i que hi ha molts jugadors, però en principi, que és un gran fitxatge, evidentment. Sempre que sigui els millors, doncs sempre és un gran fitxatge. Ara, també és veritat que és un jugador molt posicional, que juga molt per davant, o sigui, la conducció, el temps del partit, ràpid, lent, ho marca ell, la transició, defensa, atac, ho marca ell, perquè és aquest pivot que juga per davant, i aleshores ha de tenir com dos interiors una mica més endavant, no? El doble pivot no el veig gaire, que passa que després quan estàs al camp i jugant els partits els jugadors es mouen, no? I a vegades estan d'interior i a vegades estan un pèl més a baix. Però sí que és veritat que és un gran fitxatge, independentment que si li han pres amb el Madrid o no, que era l'equip que potser... No, potser no, segur tenia més necessitat d'un jugador d'aquest tipus, perquè no el té. Ara, que després podem parlar que hi ha 6 migcampistes. També veurem si arriba Julián o no. Veurem quina determinació es prendrà amb aquest jugador referència, si arriba, si no és Julián, si és un altre, o... Si no arriba cap i ha de ser un mitja punta, un Olmo, un Lamin que potser el pugui posar, o així, doncs allà ja s'obre una mica les peces del mig del camp. Però recordem, Rodri, Pedri, Bernal, Gavi, Fermín, Olmo, i ja no conto a De Jong ni conto a Casador. Per tant, aquí...
2: Però... D'aquests que dius, Dani, 3 són els centrecampistes i els altres són davanters. Fermín el considero més un davanter, a Olmo el considero més un davanter, i me quedo amb Marc Bernal i amb Pedri.
3: Bueno, és clar, però jo és com que veig a Rodri com una referència tipus Busquets... Jo el veig tipus Busquets, amb unes altres condicions, les que siguin, podem valorar si millor, pitjor, o el que sigui. És un gran jugador, però amb aquesta posició. I els altres juguen un pèl més avançats. Per tant, jo a Pedri ja el poso una mica ja com interior. Llavors sí que Bernal...
2: Veurem, però... Com juga la selecció, també.
3: Sí, però és que amb la selecció, Pedri, que no va arribar en el bon moment, és veritat que no va arribar en un bon moment...
2: No, va estar bastant malament.
3: Però no va estar bé, però a més, jo crec que li menjava el terreny Rodri a Pedri.
4: Mira, jo crec que si fos qualsevol altre jugador diries, hòstia, doncs no acabo d'entendre que fitxin al mig del camp, perquè dius, hòstia, el Barcelona en té molts i bons, no? Ara, escolta, estàs fitxant la pilota d'or i estàs fitxant el millor jugador del Mundial. I el Dani diu que no, però jo també penso, com a l'Àngel, que si, a més, estàs traient una peça absolutament essencial al Madrid, que si alguna cosa crec jo que li falta al Madrid, era el Rodri. Jo havia comentat aquí que a mi el Madrid em començava a preocupar si fitxava el Rodri.
2: A mi em preocupava molt més el Rodri que no el Diamante. Ah,
4: exactament. I per tant, jo crec que el Barcelona fa un fitxatge extraordinari i parlant una mica això que deia el Dani, no? És veritat que té, posicionalment és més... Però el Barcelona tampoc juga, encara que el dibuix sigui aquest 4-2-3-1, no sempre és així, no? A vegades el Pedri també és una mica anàrquic posicionalment. Jo crec que pot tindre el Barça un centre del camp absolutament meravellós, i també és cert que tant l'Olmo com el Fermín és un altre perfil, no? Jo crec que aquí potser un dels jugadors perjudicats serà el Gavi, segurament, que pot patir més en aquest sentit, i el Bernal jo crec que no tant, perquè també és diferent i tindrà els seus minuts. Després tornem a lo del Dani, que és veritat, arribarà el dia del partit important i veurem, no? Però jo crec que el Barcelona, si tenia la possibilitat de fitxar aquest jugador, el tenia que fitxar.
3: No, jo també ho tinc clar, això.
4: Això
3: ho tinc clar.
1: I segurament és tornar a recuperar una figura referencial al mig del camp que et dona aquest equilibri, aquest posicionament. Treia el Dani el nom de Busquets, salvant les distàncies. De fet, ahir escoltàvem un document de Deco fa un parell d'anys en què ell deia, home, Busquets és insubstituïble, però si hi ha algun futbolista que s'hi assembla, és Rodri. Clar, en aquell moment deia, és impossible que Rodri el deixi sortir al City en un moment de màxima esplendor. Ara s'ha obert aquesta finestra d'oportunitat i Deco ha atacat el fitxatge a l'espera que s'anunciï. I també, en una conversa amb Valdano, en el documental Universo Valdano, Rodri parlava de la seva manera de jugar i també dels referents que li havia influït molt també l'estil de joc del Barça i especialment les figures de Busquets i Xavi. Ho podem escoltar.
5: No es raro decir que muchas veces eres lo que has ido viendo, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Lo que ves por la tele. Yo cuando veía al Barcelona o veía a este tipo de equipos, pues uno a veces se refleja, ¿no? Y dice, creo que mi perfil es de jugar de este modo, o te fijas en jugadores como Xavi o Busi, que aprendes de ellos, y cada uno con sus características. Yo siempre lo he tenido claro, que no querer parecerte porque te vas a equivocar, pero sí viendo que tiene éxito y bueno, intentando imitarlo.
1: Salvant les distàncies, però ell mateix admetia en el seu moment com, d'en certa manera, això també l'havia influït a la seva manera de jugar, i segur que també l'ha influït molt, vaja, seguríssim, el seu pas pel Manchester City amb Guardiola.
3: Pensa que surt, en principi, perquè li queda un any de contracte, eh?
1: Sí, sí.
3: Oh, clar, i ara pagaràs, pues, no sé, 50, 55, 60 milions. Si li quedessin 2 o 3 anys més, en demanarien 90.
4: No, és que ja no sortiria.
3: No sortiria.
4: Ja no sortiria. Jo crec que, no sé com ha anat la negociació aquesta a Madrid, Barça, no sé com ha anat. Ara, el que és evident és que el Rodri, si ha tingut les dues opcions obertes, jo crec que des d'un punt de vista estrictament futbolístic no ha tingut cap dubte. Ell encaixa molt més amb el Barça, és a dir, encaixa molt més el que és Espanya, el que és el Barça, que no el que és el Madrid. Després, escolta, no, jo no sé com ha anat això, ni quines... Ja no entro en la negociació, però des d'un punt de vista estrictament futbolístic, jo crec que ell, si pot triar una idea de joc o una altra, evidentment la que l'encaixa és la d'aquí, no?
2: És que el model del City, és el model del Barça.
4: Ah, exactament.
2: Per tant, es trobarà comodíssim.
1: I a més que ve d'estar dirigit per Guardiola en aquests últims anys, que és un jugador que ha evolucionat molt justament pel seu pas pel City amb Pep.
3: Escolta, i De La Fuente, de la Fuente, que de la Fuente sembla que no hi és.
4: No, sí que sí.
3: I és molt. Escolta, de la Fuente, quan Rodri va començar el primer partit i el segon partit del Mundial, escolta, no estava ni al 50%.
2: No. Estava malament.
3: Molt malament, no? Lent, circulació de pilota lenta i tal, i el va seguir mantenint. I va arribar al moment que va estar, doncs ja ho vam veure, un altre cop al seu nivell. O sigui que és un gran jugador, això no en tinc cap dubte, i que li va bé al Barça, perfecte. Una altra cosa és després les conseqüències al mig del camp i les rotacions i tot això, que ja ho anirem veient a mesura que comenci el campionat.
1: És un perfil, ho deies tu, diferent a Bernal, una mica diferent, però en qualsevol cas, creieu que ell també li pot servir, se n'ha parlat molt, d'una mena de tutorització de Rodri amb Bernal, que en aquests moments té 19 anys, té només 19 anys, de fet ahir feia unes declaracions parlant d'ell dels joves, ara el recuperarem amb la maduresa que té, però no deixa de tenir 19 anys. Segurament la presència de Rodri a l'equip amb 30 anys també pot tenir un paper clau en el desenvolupament de Bernal.
4: Bé, home, no hi ha cap dubte, al final... A més, és el mateix que deia el Rodri abans a les seves declaracions, no? Ell va tindre aquestes referències, és més que probable que el Bernal també hagi vist i conegui perfectament com juga el Rodri, no? I tindre-la allà al costat cada dia entrenant, és indubtable que et mimetitzes i que tu aprens i que millores segur, no? Una altra cosa és que igual alguna vegada et cagues amb tot perquè podries jugar tu i no jugues. Però jo crec que és bo, i repeteixo, al final el Bernal sí. Tindrà els seus minuts, a menjar amb un jugador Bernal que és el futur excepcional i que jugarà segur, crec jo.
2: Jordi, és que no són incompatibles.
4: Ah, exactament, exactament, Àngel, és que poden jugar, els dos.
2: Un centre del camp amb Rodri, Pedri
4: i
2: Marc Bernal és un grandíssim centre del camp.
4: I tant, és que el Barça té un mig del camp, ara si ve el Rodri finalment, hòstia, Àngel, jo crec que té un mig del camp... de la milloret que hi ha.
3: Pensem que Rodri, en circumstàncies normals, que no tingui lesions ni res, 3 temporades te les farà bones. Després ja ho veurem, no? És una mica el que li va passar a Lewandowski. Mentre Lewandowski va estar bé, jugava Lewandowski. En el moment que la darrera temporada que ja no estic tan bé i tal, doncs ja entrava Ferran Torres i anava tocant. En principi, hem de pensar que Rodri, si no té lesions i tot va normal, 2-3 temporades, amb 32-33 anys, te les farà bones. Per tant, els jugadors que hi ha a prop, al costat, Bernal i tots els altres, doncs han de treballar de valent per guanyar-se un lloc i jugar molts partits. No els hi quedarà un altre, perquè si aquest està bé, jugarà. Si està bé, això no vol dir que el dia que juguin contra el Getafe, amb tots els respectes al Getafe i el que sigui, doncs que no jugui Rodri i jugui un altre jugador, no? Però circumstàncies normals...
4: Hi haurà opcions per tothom, segur.
1: Perquè anem a fer futbol ficció, però en condicions ideals que tens tota la plantilla disponible, et plantes en un d'aquests partits importants en què tothom vol jugar, quin hauria de ser al mig del camp del Barça... Donant per fet que Rodri acabarà fitxant pel Barça, que encara no està tancat del tot. Però si es confirma l'arribada de Rodri, quin hauria de ser, per exemple, Àngel, tu què creus, al mig del camp ideal del Barça?
2: Pedri, Rodri segur, i després en funció del rival. Pots jugar amb un jugador més atacant, més ofensiu, digue-li Olmo, digue-li Fermín... O si jugues contra un equip molt fort i fora de casa i tal, doncs el centre del camp que t'he dit abans, en el Bernal com a tercer centrecampista.
3: Jo ja és que quan ja faig o penso una alineació o un mig del camp, sempre penso que estan jugant contra un gran equip. No estic pensant que jugar contra no sé qui, no? Contra el Llevant o contra aquests equips. Tenint en compte si hi ha atacant o no hi ha atacant. Té atacant el Barça, arribar Julián o no ha arribat? Sí, ha arribat Julián, llavors faig una cosa. Si no arriba Julián, potser en faig una altra. No? Llavors sí, Rodri, Pedri, Olmo i... Hi ha Julián, jugarà Julián, en principi, amb Lamine i Rafinha, anem a veure, i si no hi ha Julián, pot ser que jugui Olmo, o pot ser que Gordon jugui allà. Està per veure, però jo crec que Rodri i Pedri, home, seria molt fort que Pedri no jugués.
1: Per què?
3: És que seria molt fort.
1: És una qüestió que ha sortit aquí a la taula, aquesta convivència de Pedri i Rodri, que la selecció espanyola no ha sigut fàcil, però hi ha el tòpic de jugadors bons per nassos s'acaben
4: sí,
1: entenent.
4: Però és veritat, canviarà molt si tu segueixes optant per aquest 4-2-3-1, aquesta figura d'aquest mitja punta amb un 9, optes per un 4-3-3. Depèn, clar, no? Vull dir, a vegades es difumina, eh? Però si ho fem clar, bueno, amb el segon sistema té més cabuda a l'interior, allò que comentava l'Àngel, t'hi pot cabre el Pedri, el Rodri i el Bernal, o qui sigui, i en depriment potser d'un mitja punta, no? Si ve un 9, però si no ve un 9, potser tens... Clar, depèn una mica de com, al final, com acabi confeccionat amb aquesta posició de 9, el perfil que tingui el 9, i si al final el sistema és molt clar amb aquest 4-2-3-1, o optes més per un pivot, cas del Rodri, que encaixa més, i dos interiors, que seria més un 4-3-3, no?
3: Per exemple, el City, ara la darrera temporada, que Rodri tampoc estava molt finet, em sembla que jugava Rodri i jugava Bernardo Silva. Uh-huh. Va posar Bernardo Silva. Que jo crec que Mourinho ho vol intentar, però fa l'efecte...
4: No, i no va funcionar.
3: Que no va funcionar, no.
4: I no tant futbolísticament, sinó jo crec que per un tema físic, eh?
3: Sí, que no estava bé.

0: Home, no ho tindrà fàcil. No ho tindrà fàcil perquè... I no està De Jong, imagina't quan apareix De Jong. La competència més al camp serà absolutament ferotge. I crec que on, de tots aquests jugadors que crec jo que poden jugar amb aquest fals extrem, això que jugava al Barça a vegades, això es complica més ara. Primer, perquè té molts extrems. I segona, perquè si algú no té massa característica per jugar al fals extrem, crec jo que és el Gavi, penso jo, potser, no? No ho sé, jo crec que... pues, hòstia, però tindrà opcions segur, i coneixent-te'l, ja te dic jo que anirà com un avió, no? Però és veritat, algú sortirà damnificat quan portes, repeteixo, portes el pilota d'or i el millor jugador del món.
1: Sí, sí.
2: I també el fet de que hagis fitxat dos futbolistes com Gordon i com Adeyemi... Ah,
0: exactament.
2: Li donen molta més verticalitat a l'equip, molta més velocitat, I bueno, i tot això s'haurà d'anar conjugant a medida que vagin entrenant, però escolta, quan era? Jo crec que era la passada temporada, que diu, oh, quants centrocampistes, no sé si ho puc, i després va haver un moment que no hi havia ningú, que estaven lesionats, expulsats, i vull dir que hi ha minuts per tots, uns, com molt ben acertadament dia, que teòricament Gavi és un, perquè està jugant més en aquesta posició de... i acompanyava el doble pivot fins i tot, i ahí, pues, òbviament, tindrà més guerra per lluitar.
3: Abans, la temporada passada, quan no hi havia ni Gordon ni Adeyemi, s'obria un ventall en aquesta posició. En el moment que Rafinha no estava fi, doncs sempre podies pensar, doncs, bueno, pot jugar Ferran Torres, bueno, ja ho veurem, o desplaces a Fermín a la banda esquerra, o Gavi, o podies fer, o podies jugar amb un tipus d'aquest jugador en funció del rival que tenies davant, doncs un migcampista més per ajudar i això. Però clar, ara el ventall aquest s'ha anat tancant, perquè a Lamine no el contem. A Lamine jugarà el 90% de partits, o no sé quants, i a l'altra banda, doncs, a Rafinha, Adeyemi i Gordon, que jo crec que un d'aquests, si no arriba Julián, pot ser que intenti adaptar-lo en aquesta posició de punta, més Gordon que Adeyemi, però, bueno, però clar, això resta possibilitats amb aquests migcampistes, que jugaran tots, que hi hauran partits per tothom, segurament que hi hauran partits per tothom, segur, perquè si no... Escolta, Gavi, per exemple, que amb l'entrenador ha tingut, o almenys sembla de cara a fora, una relació, una gran relació de i el seu comportament fantàstic, però clar, si tu de 70 no sé quants partits jugues 3 de titular i després vas entrant estonetes, doncs potser no estaràs tan content.
0: Mm-hmm. Aquest ventall que comentaves tu que es tanca, doncs és el que parlàvem abans, es torna a obrir si no fitxes el nou, no. O si se'n va Ferran. Mm-hmm. Que tot pot ser, no? Que jo que em semblaria bastant una situació ja més complicada si no ve un nou i se'n va Ferran, no? Per el tema que hem comentat moltes vegades, de que aquest perfil que tenim tots aquests jugadors, però que, escolta, algú s'ha de fotre dintre, Mm-hmm. I amb això estem, no ho sé, dependrà molt finalment de la confecció total de la plantilla, no?
1: Abans d'obrir la carpeta Ferran, que ara hi anirem per tancar la del mig del camp, qui, vaja, segur que no tindrà minuts, i de fet ahir posava paraules Hansi Flick, és Marc Casado, que ja no va viatjar a Itàlia per disputar aquest triangular per decisió del club, deia Flick, se li està buscant una sortida, que és un futbolista que en la primera temporada de Flick té 4 o 5 mesos molt bons, amb protagonisme, en partits importants, en escenaris també importants, inclús en el Bernabéu. Després li pren la posició De Jong i a partir de llavors el seu protagonisme ha anat a la baixa, i especialment aquesta última temporada en què ha tingut un paper més testimonial. Vaja, la conclusió és que Flick no hi creu o no el veu com una opció al mig del camp, perquè en moments en què segurament el podria haver inclòs a l'11 o ser una substitució, ha optat per altres vies.
3: Sí, la veritat és que, bueno, jo ho vam veure perfectament, i Casado va estar a un gran nivell als partits que va jugar, aquells mesos que va jugar, sí. Però es veia venir, no? Nosaltres ho anàvem veient, no? Quan De Jong va començar ja a posar-se una mica en condicions físiques i en alguns partits

0: ja anava entrant 10 minutets, 5 minutets, 2 o 3 partits, i quan Flick va veure que ja estava en condicions de poder jugar, doncs el va posar ràpid, eh? Va tenir amb De Jong, ho va veure clar, i també va veure clar la porteria, que era Iñaki Peña i l'altre que era Chesney,
1: sí, sí.
0: Chesney, quan Chesney es va posar bé, que, pam, Chesney, i Iñaki Peña tampoc estava malament.
1: Correcte.
0: Vull dir que ell ho tenia molt clar, els veu cada dia, els veu entrenar, i la idea futbolística la tenia molt clara, i Casadón no ha tingut ja el protagonisme que podien pensar que podia tenir vist els 3 o 4 mesos que va fer jugant.
2: Sí, bueno, crec que és aquest l'anàlisi, no? Guaita no ha perdut protagonisme, i crec que si realment es consuma, jo crec que és una... allò que parlàvem al principi del programa, no? Si realment acaba sortint, doncs bé, el Casador té que estar amb... S'ha de vigilar molt on va, no? I a veure amb quin club el benefici, no? Però crec que és un jugador de molt nivell, que ha demostrat que pot jugar a altíssim nivell, i... Però clar, al final no hi caben tots. Quan tens els jugadors que té el Barça al primer camp, doncs és difícil, no? Però, repeteixo, el Casador és un jugador que qualsevol equip alluirà, jugarà, i té que triar molt bé, doncs això, el tipus d'equip que va, i continuar la seva carrera allà, perquè repeteixo, un jugador de moltíssim nivell, i a més ho ha demostrat, i molt jove, amb moltíssim recorregut.
1: S'ha parlat molt de l'Aràbia Saudita com una sortida per Casador. Veurem on acaba. En qualsevol cas, tot apunta que marxarà aquest estiu. Veurem la fórmula, sentint que amb un traspàs també marxarà Roni, que ja no va viatjar amb els seus companys a Itàlia. I justament sobre el mig del camp, una de les notes positives de la pretemporada és Brian Fariñas, que està donant bones sensacions, que és de Benicarló, o Àngel, i que avui llegia, per exemple, a l'Esport, que ha convençut a Flick, i que el veuen des del club com una opció totalment vàlida per aquest mig del camp superpoblat, però que pot tenir també el seu paper en determinats partits.
3: Sí, veurem, però veritablement tenia la sortida pràcticament compromesa ja a Girona, i al final les bones maneres que ha mostrat han convençut el tècnic, a més amb la lesió de Frenkie de Jong, doncs de tenir-lo, de quedar-se a la primera plantilla, no? Un jugador, bueno, de fet és el jugador que més minuts havia jugat al Barça Atlètic la passada temporada, i és un futbolista, diríem, de moltíssima qualitat tècnica, treball, en fi, és un molt bon futbolista, i a més és del meu poble, clar.
1: I això és important, eh? Vull dir que...
3: Home.
1: I a més que pot ocupar diverses posicions dins del mig del camp.
3: I molt íntim amic de Lamin.
1: Que també és important.
3: Pesa, això.
1: Sí, sí, i tant.
0: Però és el que estava comentant el Jordi l'altre dia. És que, clar, és que cada vegada hi ha jugadors més joves jugant.
1: Sí, sí.
0: I els que arriben també són joves, clar. Però, clar, si tu davant tens a Bernal, tens a Fermín, tens a Gavi, clar, has de fer les coses molt bé per superar amb aquests, que també són molt joves.
1: També hi, per exemple... A més, digues.
3: I a més que necessiten jugar, aquests joves necessiten minuts.
2: Sí, hem de veure quina fórmula troben, no? Però aquest el van fitxar del... Aquest està al Villarreal.
1: Sí,
2: aquest devia tindre 12 o 13 quan el vaig fitxar, aquest nano, i va ser complicat, eh? Perquè ja saps, Àngel, que fitxar del Villarreal no és fàcil, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Va ser complicat, però és veritat que és un jugador de molt de nivell. En algun moment semblava que s'havia quedat una miqueta estancat, però realment en aquesta pretemporada crec que ha donat un nivell boníssim, molt més del que la gent es podia pensar, si no el coneixien, però és el que deies tu, és un jugador de bon nivell, moltíssima qualitat. Ara bé, és el que deia el Dani... Després va sortir el Guille, després va sortir no sé qui, perquè n'hi ha molts, i l'altre nano, l'Ebrim, hi ha molts jugadors de moltíssim nivell, molt joves. I clar, al final, escolta, que jo sàpiga, encara només poden jugar 10 i un porter, i clar, vull dir, això no és fàcil. Beneït problema, per altra banda, pel Barça crec que hem d'estar contents de tota la pedrera, no? Però Però clar, no és fàcil.
1: Clar, també està destacant, a mi personalment ahir em va agradar Xavi Espart, que s'hi veuen bones maneres en la sortida de pilota, conduint...
2: I fins i tot defensivament va estar molt bé, crec jo.
0: Però aquest té menys gent davant.
1: Sí.
0: Aquest té Koundé.
1: Koundé, sí, Eric Borem, Héctor Fort també de moment està a la plantilla.
0: Sí, però...
2: A més, el camp és terrible.
1: Clar,
0: Res
1: a comparar. Res a comparar. Això pel que fa al mig del camp. Obrim ara una altra carpeta que s'ha de resoldre en els pròxims dies, com a mínim pel que fa a les sortides, que és la de Ferran Torres. Perquè s'espera que... Vaja, hi ha... Les posicions entre club parisenc, el PSG, i Ferran són molt, molt pròximes. S'espera que hi hagi un acord entre clubs aviat, perquè ell s'hi ha verbalitzat sortir. El Barça s'entén que s'hi posarà bé, però lògicament falta arribar a un acord pel traspàs entre PSG i Barça. En qualsevol cas, el club parisenc voldria que, si Ferran ha de marxar, ja no s'incorpori als entrenaments del Barça. Clar, ha sortit ja aquí a la taula, però sense Ferran agafa encara més rellevància la necessitat de fitxar un nou, que per cert, demà Julián, ho dèiem a l'inici del Tu diràs, torna als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid, però és una posició, clar, que queda més coixa. Àngel.
3: Sí, veritablement, si marxa Ferran, és obvi que s'han marxat els dos nous de l'equip, ha marxat Lewandowski i marxa Ferran, no? No ha estat mal el nom, el davanter centre aquest jove...
1: Hamza Abdelkarim.
3: No ha estat malament, eh? Ha estat lluitador i se li han vist bones maneres, però clar, no pots prendre la decisió de prendre d'un jugador que no saps el rendiment que t'ha de donar. Teòricament hauria d'arribar algun jugador de referència dalt, bé sigui Julián o bé sigui un altre, però... També és cert que és molt difícil, avui en dia és molt difícil per qualsevol jugador de res, 100 i pico milions. I bueno, però Ferran, la sensació pel que ha comentat i això és que es veu més fora que dintre, no? En aquest sentit, que es veu molt a prop del PSG i, bueno, i és lliure, sense cap mena de dubtes, és lliure de voler anar on sigui, no? En aquest sentit, però si és cert que podria quedar una miqueta coix, encara que l'arribada de Gordon i l'arribada d'Adeyemi donen molts més efectius a l'atac, i aquesta possibilitat també de que ja Lamine pugui començar a jugar més pel mig, en fi. Però sempre un home d'àrea, sempre una plantilla de tenir aquest home d'àrea.
0: Quants gols han marcat entre Lewandowski i Ferran? 40, sí. 45...
1: I si li suma Rashford, també aquesta última temporada, sí, que però... també hi té una quota de gols...
3: Sí, però de tota manera... T'entenc, Dani, t'entenc. Però de tota manera, probablement el Barça faria els mateixos punts fent 100 gols que 80. Igual faria més o menys els mateixos punts. Tampoc és imprescindible del tot. Si és cert que en determinats partits, pues, aquesta figura... veient equips que es tanquen i tot això, aquesta figura d'home d'olfacte golejador, d'home d'àrea, això sempre és important tenir-la.
0: Ja, però és que no se'n va un, si se'n van, dos.
3: Se'n van dos,
0: sí. I Ferran, l'altre dia parlàvem de números, no? Sense bueno, ser titular.
3: De tota manera, l'arribada, Dani, l'arribada de Julián, si fos, tampoc bueno. És aquest jugador, eh?
0: Tampoc és aquest jugador
3: de l'àrea, sinó... que és un jugador que es mou, que va d'aquí a allà i tal, i que a mi m'agraden molt aquest perfil de jugadors, igual que Luis Enrique ha fet amb tots els davanters que té, que el que menys ha jugat és Gonzalo, el portuguès, i tot eren extrems, sense aquesta referència amunt, i això, s'inflaen a fer gols.
1: Ferran, aquesta última temporada, 21 gols. Sense ser titularíssim, ha anat combinant-se la titularitat amb Lewandowski.
2: Jo crec que marxant Lewandowski, si se'n va Ferran, home, el Barcelona, des d'aquest punt de vista, pot tindre un problema. Ja ho sé que després, no, és que han dit que tots aquests poden jugar de nou, que el Lamine, que no sé què, que no sé quantos, però partits importants, partits que es tanquen, partits allò decisius, que aquests jugadors han marcat gols importants, ja no és només des d'un punt de vista numèric, que també, evidentment, però sinó per la rellevància dels gols que han marcat a vegades en partits tan transcendentals, jo crec que si se'n va Ferran també i no arriba ningú, hòstia, jo crec que aquí el Barcelona pot estar més coix, tinguent en compte que les altres línies que les té fantàstiques, no? Però jo crec que aquí, si se'n va Ferran, el Barcelona pot tenir un problema en l'aspecte col·legiador, eh?
1: Clar, és veritat que hi ha diferents jugadors que els pots reconvertir, ara en deies alguns, Olmo també pot jugar a la posició de,
2: sí, no, no,
1: dels 9
2: per poder, dins. Poder poden jugar tots.
1: Opcions però, en tens, però et falta aquest davanter referència que ara mateix...
2: El Ferran, jo sempre l'he defensat, sempre, perquè sempre he pensat que els números, les estadístiques del Ferran són una cosa de bojos, no? Sense ser titularíssim,
1: correcte,
2: no? I per
1: sí,
2: tant
1: sí.
2: Això és un luxe per qualsevol equip, no? Se te'n va aquest jugador i numèricament és importantíssim el que portava, eh?
0: Sí, però passa que el Barça té diferents elements que t'estan marcant gols, no? Lamin ja comença a marcar bastants gols, el Rafinha i tal. Veurem el percentatge de Gordon i de Deiemi. No sembla que siguin uns grans golejadors, però sumaran i després Olmo també sumarà. Però és que no trobar un jugador com Ferran Torres que no és titular que et marqui 21 gol,
2: no, és increïble.
0: No sé on anar a buscar-lo, eh?
2: I amb Espanya igual, eh?
0: I amb Espanya igual, sí, sí.
1: I ara, clar, el Barça buscant un davanter que pugui ser titular, el nom és Julián, però clar, l'Atlètic de Madrid està enrocat a la seva posició. Ahir sentíem Simeone dient... El club ja ha dit el què i d'aquí no ens movem. Jo tampoc em sortiré del guió. La previsió és que dimarts es trobin cara a cara Julián i Simeone i veurem si d'aquesta manera si el poder de convicció del jugador pot influir en aquesta operació.
0: Ja, jo crec que la pregunta és si no ve Julián, el Barça ha de buscar un altre element? És la pregunta.
1: Clar.
0: Sí, no... No, ja passarem amb Olmo i si no sé si Lamin o el qui sigui. Bueno, doncs és una opció.
3: Tampoc.
0: Perquè no hi ha pla B, sembla, no? Almenys sembla.
3: Tampoc dona la impressió de que hi ha assequibles molts davanters que et garantissin aquest número de gols, eh?
2: Bueno. No, molt pocs, o ningú, o cap.
3: Bueno, que puguin venir.
2: Que puguin venir.
3: Clar, n'hi ha molts, però no pots fitxar Haaland, no pots fitxar aquest perfil de futbolistes que hi ha per ahir, no? En aquest sentit.
1: Clar, per situacions contractuals, per preus de mercat, és un mal estiu per anar a buscar un davanter, però sí que és veritat que algú necessitarà. Si no és Julián, home, jo crec que sí que hi ha alguna opció amb què el Barça treballa, algun pla B i algun pla C, com a mínim és el que s'intenta dir sense revelar noms. Ja estem acostumats que a vegades apareix algun nom sorpresa, va ser el cas de Gordon i Adeyemi, que va ser tot molt
2: Rodri.
1: Ràpid. I Rodri, sense anar més lluny.
2: I l'altra opció és el que plantejaves, no? Si al final, escolta, el Rafinha aconsegueix mantenir numèricament aquesta última temporada, o fa dues, que va ser extraordinària, el Lamin les augmenta una mica, i les aportacions, tal i com juga el Barça, jo crec que també augmentaran les de la Gordon i Adeyemi, doncs igual pots anar tirant, no ho sé. Sí, però jo tinc la sensació que aquí podem tindre certs problemes, no?
1: Lamin ha anat millorant els números any rere any. Rafinha, si recupera els números de la primera temporada en Flick, clar, t'assegura una quantitat de gols important. Veurem què passa aquests dies, si dimarts hi ha algun moviment, si l'Atlètic de Madrid veu també Julián enrocat, si amb això fa algun moviment. No sé fins a quin punt el jugador té la capacitat de moure les coses en aquest sentit.
3: Pau, de moment lo més important és fitxar Rodri. Lo més important. Després ja farem el davanter, però el primer, aquest.
1: És veritat, sí, és un futbolista importantíssim, com deies abans, perquè no vagi al Madrid, que això també és un, diguem-ne, és un win-win, vaja, que fas, mates dos pardals d'un tret, perquè ho parlàvem fa una estona, i ara ja passant a la pàgina de Madrid, necessiten allà un davanter. Vaja, és que és una urgència. Ahir Mourinho ja ho verbalitzava, de dir, necessitem un perfil com Bernardo que pugui ocupar diverses posicions del mig del camp. Ara mateix no tenen un migcampista referencial.
0: I és que no hi és, ja no existeix.
1: Era Rodri.
0: Pots intentar Bernardo Silva, però no serà el mateix.
1: Però Rodri amb Mourinho hagués encaixat?
0: I tant. Aviam si pensem que Mourinho és tot tu.
2: No. Mourinho hagués encaixat amb el Rodri.
0: Sí, clar. Home, tu creus que fitxes a Rodri per jugar en aquella posició? Compte.
1: Sí, no.
0: Qualsevol entrenador.
1: No, però vull dir que l'estil de joc, ho dèiem abans, s'ajusta molt més al Barça que l'actual Madrid per Rodri.
0: Però és que... A veure, jo no sé les negociacions, si les han fet els del Madrid, que sembla ser que sí, però si no han estat prou contundents amb el City per poder pagar, no sé si Rodri ja deia que no o deia que sí, no ho sé. Però que era la peça que es necessitava al Madrid, segur. Estigui Mourinho, estigui Xavi Alonso o estigui qui estigui. Perquè si tens el millor... L'has de posar, és que no hi ha un altre, i ja canvia. Escolta, que jugaran amb tres puntes aquesta gent, més un, jo què sé, mitja punta o el que sigui. Si no tens possessió de pilota, què vas, a tirar pilotes
2: llargues? I quan no tens la pilota, si no ets capaç de trobar aquest equilibri al mig del camp, et pot passar el que ha passat aquests últims anys al Madrid, que és un equip que es trenca, no? Absolutament trencat, i que dalt doncs, no defensen massa i que pot tindre problemes.
1: Clar, és que hauran canviat d'entrenador, però el mateix problema el seguiran tenint, justament per això, perquè a més hi han afegit més pólvora a dalt, més jugadors d'atac, més verticalitat, i segurament aquest equilibri que els hi ha faltat en molts moments el continuen tenint aquesta necessitat.
0: Al mig del camp hi ha Tchouaméni, Valverde, Camavinga, que semblava que no el volia. Resulta que aquests partits ha estat molt bé Güler. Bueno, ja va provar Ancelotti de jugar amb Güler una mica al doble pivot. Escolta, hi ha Bellingham. Escolta, una peça que era Rodri, allà al mig del camp, i al voltant d'ell pots posar el que vulguis. I allò comença a funcionar. Després guanyaran més partits, en perdran, no sé, seran campions, no seran campions, no ho sé. Però que és la peça, i a més que equilibra, com diu el Jordi, equilibra, està ben situat sempre, la sortida de pilota, vull dir, però això no ho tenen. Des de que ha marxat Modric, Kroos més que Modric. Modric era una mica més de marxar i això. Però no n'hi ha un altre.
1: Mira, sobre el mig del camp del Madrid, ahir va debutar de manera no oficial en un amistós Bernardo Silva, i a l'acabar, en declaracions a Real Madrid Televisió, Mourinho em deia això.
4: Bernardo es importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones, es un perfil de chico que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo.
1: Sabem que Mourinho no té pèls a la llengua i que acostuma a dir les coses tal com li venen. A mi em feia la sensació que estava una mica més relaxat, jo crec que ho està, en comparació a la seva primera etapa al Madrid, però ahir va deixar anar aquesta declaració, a més, en declaracions als mitjans del club, que no era una roda de premsa que algú l'anés a burxar directament, sinó que era una pregunta que li feien positivament sobre Bernardo. I ell va deixar anar aquesta declaració. No sé què us sembla que un entrenador parli així d'un jugador seu, que es pot interpretar de moltes maneres, eh? Però quin efecte pot tenir això en el jugador?
2: Bueno, jo crec que ell li tira això, primer li tira les flors, que és un joc excepcional, que no sé què és, però li diu que ha arribat molt, que ha arribat molt, molt, molt tot de forma, no? Bueno, al final també hem d'entendre que és Mourinho, no? Jo crec que aquestes alçades, pues jo crec que dirà bastant el que pensa, no? No té per què, tampoc, no? Com pot sentar això? Pues no ho sé, pues igual també és el que volia, no ho sé, eh? També hi ha que saber-ho, no? Bé, el que és cert és que home, té una edat, I segurament ha descansat, que és el que té que fer, i que necessita el seu període de rodatge, no? I com tots els jugadors, no? I ja està, però bueno, jo crec que després és un jugador que quan es posi tot, és un jugador molt important, és un jugador boníssim, no? Però jo crec que li ha donat un toc, no? I és així, no?
0: A més, no, jo crec que li haurà dit amb el jugador.
2: Certament, és que canvia molt, i això és el que haurà dit. Sí, sí.
1: Clar, és veritat, és una cosa és que surti públicament a dir a fotre el pal, i l'altra és que
0: no has arribat bé, no estàs bé, jugaràs a mitja hora, 45 minuts, però que jo compto amb tu, perquè tal, l'explicació que li haurà donat, per això surt a la roda de premsa i diu que no està en condicions encara físiques perquè és la pretemporada. Tampoc hi veig.
2: Depèn de com ho interpretis.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Que si és un salvavides per ell. Quasi li està fotent un caputasso, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí, perquè si el poses i no funciona, la gent d'allà dirà, ostres, aquest ja està acabat, i no és així.
1: En qualsevol cas, el Madrid, per anar tancant ja Tertulli, el Madrid, o el Bernardo Silva, que és un dels fitxatges d'aquest mercat del Madrid, hi va debutar també Espí, Carlos Espí, que va marcar un gol. Abans, Àngel, en parlaves, bon mercat del Madrid, però Rodri no el fitxaran. Això els hi resta punts. Quina nota li poses fins ara al mercat que està fent el Madrid?
3: No, el Madrid ha fitxat bé. A veure, ha fitxat dos laterals quan ja tenia laterals, però ha fitxat dos laterals, sobretot Cucurella, que li pot aportar molt. Dumfries de l'Inter ha donat molt bon rendiment també. Konaté és un perfil bastant semblant a, diríem, a Rüdiger. I després Diomandé, que a mi, què vols que et digui, m'ha generat moltes dubtes, i la quantitat de calés que han pagat em sembla una autèntica bestiesa, però a priori li faltarà aquest equilibri al centre del camp, aquest futbolista que dona la pausa, aquest futbolista que diu ara venim cap aquí, ara venim cap allà, i aquest perfil no el té, perquè això a Meni ha demostrat que no és aquest migcampista, que és un bon mig centre defensiu, però que no té la capacitat per organitzar l'equip. Si a més contem que Guler i Bellingham són dos futbolistes molt, molt ofensius també, es fa difícil pensar un centre del camp del Madrid amb els tres davanters, amb Vinícius, Mbappé i Diomandé, i a més amb Bellingham i fins i tot amb Guler. Es fa molt difícil, com ha comentat tant abans el Jordi, és molt fàcil que aquest equip es trenqui per la meitat. Molts partits.
1: Sí. Què et sembla, Dani?
0: No, no, em sembla que si de tots els fitxatges està bueno, veurem si estan bé, veurem Konaté i Dumfries i tot això, Cucurella estic convençut de que sí, però clar, si anem a mirar només estrictament quina era la necessitat del Madrid, segons nosaltres i segons molta gent, que és aquest migcampista, aquest pivot, i no l'ha fitxat, és un desastre. El mercat del Madrid és un desastre. Clar, si no ha fitxat el que li feia falta, ara, després sí, Diomandé i tal, que és jove, 19 anys, han pagat molts diners, veurem el rendiment, que és ràpid, o que sigui. I després els defenses, més Bernardo Silva. Si... Demà, jo crec que estaran amb les mateixes, amb les mateixes, amb una diferència.
3: 140 milions, Dani, em sembla una bestiesa, un futbolista que ha fet un any, una temporada, no ha fet més, temporada al Leipzig, que tampoc és el Bayern Múnich.
0: Sí, sí, no, no.
3: Vale, 140 milions.
0: Sí, sí. No, deia que la diferència de l'any passat a aquest any al Madrid és que aquest any al Madrid, en principi, els tres de dalt, quan s'hagin de fer algun canvi, es començaran a mirar aviam qui canvia, eh? Clar, abans no tenien banda dreta. Jugava Brahim, Rodrigo estava lesionat, i encara ahir podies tenir alternatives, o posava Valverde que jugués més a banda i que pugés i això, però aquest any pràcticament està lligat una mica com quan hi havia Messi, Suárez i Neymar, no? Una mica lligat en aquest aspecte.
2: Al final estan, jo crec, una mica la situació que han estat aquests anys, no? Els noms, els jugadors, li condicionaran tant l'alineació que serà un problema, perquè al final aquests tres de dalt tens el Bellingham, tens l'Ata, tens el no sé què, et tornaran a condicionar una mica la forma de jugar, perquè si, i a més el que deies, no han fitxat segurament el que et podia donar una mica d'equilibri, no? No ho sé, ja ho veurem. Bueno, però si han fitxat el Mourinho, veurem aviam quina opció té.
1: D'aquí a 15 dies debutarà el Madrid i ho farà contra l'Espanyol, el conjunt blanc i blau que haurà debutat la setmana abans. És a dir, la setmana que ve estarem fent tardolí a aquesta hora, l'Espanyol, Dani, ja haurà debutat...
0: Ja haurà guanyat,
1: esperem, clar que sí, en el debut a la Lliga, però ja per anar tancant, una pregunta: com estàs veient aquesta pretemporada de l'Espanyol? Ahir et sentíem en aquest últim partit aquí a RQ contra el Coventry. Quines sensacions s'està deixant l'equip?
0: De moment estic en un impàs. El 50%, o sigui, falten peces, no hi ha cap dubte, falten peces, no sé si 3, 4, 2, però falten peces. Hauria de començar a mirar ara defenses, migcampistes i atacants, però que l'Espanyol, Monchi s'ha de moure una mica més. Hi ha temps fins a al final de mes que acaba el mercat. Si no, doncs, aviam, si volem ser un equip d'estar a la zona una mica tranquil·la, no? I que semblava que l'any passat ho teníem fet a la primera volta i després vam acabar, com sempre, amb l'aigua al coll.
1: Veurem d'aquí a una setmana aquest debut contra el Llevant a les 7 de la tarda, que el veurem aquí en directe a RAC1 amb l'Edu de Batlle, el Dani Solsona, i també tindrem el Molló, el Puig i tota la tropa, i després el tu diràs, aquí en farem tertúlia i analitzarem tot el que ha donat de si aquesta primera jornada de Lliga, encara sense el Barça. El conjunt blaugrana debutarà la setmana següent al camp de l'Elx, també en diumenge. Veurem llavors si ja s'han mogut coses al mercat. Intuïm que sí, que en aquestes dues setmanes han de passar coses, tant pel que fa a les entrades com pel que fa a les sortides. N'hem parlat aquí al Tu Diràs en tertúlia amb el Dani Solsona. Dani, gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Ens veiem diumenge.
0: El diumenge.
1: A veure què fa l'Espanyol en el debut a la Lliga.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Jordi Roura.
2: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: I també gràcies a l'Àngel Alonso. Àngel, bona nit.
5: Bona nit.
1: Ara fem un minut de publicitat i rematem el Tu Diràs. Encara moltes coses per explicar. 25 minuts per la una de la matinada.
6: Tu Diràs, amb Pau Bonastre.
7: Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
13: I'm so used to being broke, but not no more.
6: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Tu diràs a RAC1 fins a la una de la matinada. Encara hem de parlar unes quantes coses de futbol. Hem de trucar al Marcel Esgró de l'Europa. Abans hem de passar per Olot, que ens espera el Pau Bombardó, que ha tingut protagonista José Ortega, jugador del Sabadell. Avui que el conjunt arlequinat ha tancat la pretemporada i alguna cosa més en l'apartat poliesportiu. Abans de tot això, avui hem escoltat la veu d'Alexia Putellas en una entrevista que ha concedit al The Guardian. Martí Villegas, hola, bona nit.
14: Bona nit, Pau.
1: L'excapitana del Barça, que ha parlat sobre els motius del seu adéu del conjunt blaugrana i sobre les expectatives d'aquesta temporada al London City.
14: Sí, ens haurem d'acostumar a sentir Alexia parlant en anglès a partir d'ara. En qualsevol cas, avui ha explicat, com deies, els motius pels quals va decidir marxar del Barça. Reconeix que necessitava nous reptes i seguir creixent en un entorn desconegut.
15: I feel like,
16: sentia que era el moment de canviar i d'acceptar nous reptes, i el motiu principal és millorar, tant futbolísticament com personalment. Crec de debò que traslladar-me a Anglaterra m'aportarà un plus.
15: Can give me something more.
14: En aquesta mateixa línia, l'ex blaugrana explica que competir a Anglaterra li permetrà descobrir una realitat diferent a la qual ha viscut durant la seva etapa a Can Barça.
15: It's kind of being more complete player.
16: Es tracta de ser una jugadora el més completa possible, aprenent coses noves i jugant amb i contra altres jugadores. Només intento trobar els meus límits i això em portarà temps, segur. És un nou inici i un gran canvi per mi, però estic molt emocionada d'estar aquí.
15: But I'm so excited to be here.
1: Tot això pel que fa a Alexia, que és veritat que ens haurem d'anar acostumant a sentir-la en anglès i a fer-hi traducció a sobre. El seu exequip, el Barça, Martí, continua d'estada de pretemporada a Andorra.
14: Sí, el Barça encara la recta final del seu estatge a Andorra, que acabarà demà. Avui, però, entrenament de portes obertes, on han assistit unes 600 persones. Tenim tall de veu d'una de les jugadores, la neerlandesa Esme Brooks, que s'ha adreçat als mitjans del club i ha explicat quins són els seus objectius d'aquesta temporada a títol individual.

0: A tot això, la nota positiva de la jornada ha estat el retorn a la gespa de Laia Alexandri, que ja toca pilota en el seu procés de recuperació. Recordem que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret i no juga des del passat mes de febrer. Pel que fa als amistosos pendents, el Barça s'enfrontarà dimecres al Montpellier i dissabte viatjarà a Manchester per jugar contra el City. El Gamper, l'últim test de pretemporada, serà divendres 21 d'agost contra el Brighton.
1: Martí, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Continuem en la plana de futbol, aquí el Tu diràs, pràcticament 20 minuts per la una de la matinada, avui que el Sabadell ha tancat la pretemporada. D'aquí a 8 dies, ja 7, perquè som dilluns, dilluns 17 d'agost debutarà el Molinón contra l'Sporting de Gijón a segona divisió, un partit que veurem a RAC+1. Avui el conjunt arlequinat ha tancat la pretemporada a Olot, amb un amistós contra l'Olot, ha guanyat per 0-3, i allà hi ha anat el Pau Bombardó, que, a més, ha mantingut una conversa amb un dels protagonistes del partit.
2: Estic amb el José Ortega, porter del Sabadell. Què tal, José? Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Avui has ocupat aquesta porteria del Sabadell en l'últim partit de la pretemporada, on, amb un domini, podríem dir, força clar, heu superat l'últim test abans de començar la Lliga.
3: Sí, era important, no?, acabar amb molt bones sensacions. Veníem treballant molt dur, amb molts partits seguits, i la intenció d'acabar bé, pues, ha sortit. I, bueno, al principi ha sortit un bon Olot. Nosaltres, amb la nostra línia, un ritme alt, hem fet el que ens demanava el partit, i bueno, al final, pues, aquesta insistència, pues, ens ha obert amb el primer gol.
2: Has dit ara, heu acabat bé aquesta pretemporada, però realment ha estat una pretemporada on heu deixat força bones sensacions. Corregeix-me si m'equivoco, però crec que només heu encaixat una derrota precisament en el primer partit, i la resta, doncs, heu tret bons resultats, no? Per tant, quin balanç fas d'aquesta pretemporada?
3: Bueno, fem un balanç bo perquè hem anat de crescendo, no? Vam començar amb una derrota, sí que és veritat que portàvem 5 entrenaments amb 11 sessions, eren moltes sessions, i sí que és veritat que el primer partit el vam perdre, però bueno, conforme anaven passant els dies i les setmanes, l'equip arribava ja. També arribava gent nova, que faltava a l'equip que s'aneix encaixant, i la veritat que, mira, amb aquesta dinàmica, que també venia gent, vam fer un estatge que ens va ajudar molt també per conèixer la gent nova que venia i anar completant l'equip, i la veritat que l'equip ha donat molt bones sensacions. Sí que és veritat que, bueno, és una pretemporada, és bo acabar amb molt bones sensacions, però bueno, no ens podem confiar.
2: Comenceu la temporada ja oficialment la setmana que ve amb aquest retorn a segona divisió. Ho deies ara, les peces aquestes que han arribat noves són moltes, però dona la sensació que el Sabadell és molt similar al Sabadell que va acabar la temporada passada, en el sentit de que la idea de joc continua sent la mateixa. Dona a tu també aquesta sensació?
3: Sí, bueno, el míster és molt clar en el missatge, en la idea de joc. L'entrenem cada dia i intentem també els companys de l'any passat, pues, bueno, a alinear, no?, aquesta idea i ajudar els companys, perquè al final no tenim temps, perquè ja la setmana que ve comença, i la idea era aquesta, no?, que la gent que arribés, que s'enterés ràpid de la idea, d'agafar-lo ràpid al nou, i sobretot que s'integrés bé i ajudar-lo.
2: Vull demanar també, perquè clar, tu és la teva tercera temporada aquí al Sabadell i has vist una progressió realment ascendent de l'equip, meteòrica gairebé, de la segona federació a la segona divisió. Com ho has viscut tu també tot això, a més, amb el teu procés personal també que hi ha hagut aquí entremig?
3: Bueno, primer un privilegi, perquè això és molt difícil, no?, encadenar un descens i després dos ascensos seguits, perquè quan caus no és fàcil després refer-te, i el club i l'equip, pues, no sé, des de dintre ho vaig veure d'una forma increïble. Sí que és veritat que ha passat, sembla que és és el tercer any, però és que sembla que va passar ahir, o sigui, ha passat tot molt ràpid. Ens hem ficat a la segona categoria, no?, nacional, i la veritat que primer és un privilegi i segon orgullós, no?, de fer-lo aquí, a una, com sempre dic, un equip que, un club que et sents estimat i l'estimes.
2: I suposo que amb ganes de tornar a la nova Creu Alta. Hauré d'esperar una miqueta, no?, perquè aquests primers partits els jugueu a fora, però amb ganes de tornar a la nova Creu Alta, no?
3: Sobretot perquè també és una cosa que tot no, l'hem fet més petit tot, però que al final portem entrenant de fora de la nova Creu Alta, no tenim vestuari, hem estat entrenant a unes instal·lacions de l'Ajuntament i bueno, ha sigut tot molt, molt així caòtic, però l'hem fet minimitzar, centrar-nos en el que és lo que és lo realment important i la veritat que ha anat superbé perquè la gent, mira, si tocava canviar-nos avui en un altre lloc, doncs un altre lloc, i el que hem fet és centrar-nos en l'important. Sí que és veritat que tenim ganes, no?, de tornar i de trepitjar la nova gespa i bueno, els vestuaris tot estan canviant i la veritat que bueno, amb ganes, no?, d'estrenar la nova Creu Alta, que la gent torni a l'estadi, que gaudeixi de la categoria i, bueno, sobretot que content i sobretot amb ganes de tornar.
2: Molt bé, José, doncs moltes gràcies i molta sort de cara a aquesta temporada.
3: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Aquest vespre s'ha tancat una nova edició del Torneig d'Històrics, un clàssic de les pretemporades del futbol català, i ho ha fet amb victòria de l'Europa, que ha guanyat 2-5 al Badalona a la final disputada al Municipal del Guinardó. Podem saludar a aquesta hora el Marcel Esgró, jugador de l'Europa. Hola, Marcel, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: I enhorabona per aquest títol del Torneig d'Històrics.
4: Moltes gràcies.
1: Com ha anat aquesta final, amb aquesta diferència de 3 gols, que us heu avançat ràpidament a la primera meitat, però heu tingut un moment d'ensurt.
4: Sí, crec que hem començat molt bé el partit. Crec que la primera part ha sigut molt bona, amb molta intensitat, creant ocasions. Ells crec recordar que n'han tingut molt poques i hem estat molt concentrats. I crec que sí que és veritat que la segona part hem entrat una mica més despistats i bueno, ells també una mica més actius, tenien ganes de remuntar el partit i ho han tingut a prop, però bueno, nosaltres hem estat llestos i al final doncs, hem fet un gol al quart que ens ha permès doncs, agafar una mica més de tranquil·litat i una mica més d'aire i ja amb el cinquè ja s'ha tancat el partit.
1: Amb quines sensacions us deixa aquest torneig? A més, ahir que veu guanyar el derbi a les semis contra el Sant Andreu als penals, amb quines sensacions en marxeu?
4: Doncs amb bones sensacions, perquè bueno, molta gent ha sigut una època de canvi, molts jugadors no han continuat i bueno, hi estan havent molts canvis, molts jugadors nous, però crec que la gent que està arribant doncs, s'està adaptant molt bé, els jugadors també del filial també, i crec que també estan demostrant el nivell que tenen. Per tant, bueno, crec que és molt positiva de moment la valoració fins ara i molt emocionats amb el que ve.
1: Justament, sobre aquest estiu de canvis, ara queden 3 setmanes justes per començar la Lliga a Primera Federació. En quin punt diries que està l'equip, Marcel?
4: Bueno, crec que a poc a poc s'està veient que a cada partit estem millor, nosaltres també ens sentim millor, ja sigui a nivell físic, però tècnic i tàctic. Per tant, bueno, crec que estem fent una bona evolució, però sí que està clar que bueno, crec que encara queden alguns jugadors per arribar, alguna incorporació més. Per tant, l'equip, la plantilla encara no està tancada, per tant, veurem què passa.
1: I amb entrenador nou, el Josep Maria Jané, que ja el coneixies lògicament perquè era el director esportiu, ara ha passat a ser l'entrenador. Com estan sent aquestes setmanes de pretemporada amb ell?
4: Doncs sí, com dius, ja ens coneixíem, amb els que bueno, ja portem uns anys aquí, i ell també ens coneix a nosaltres, sap perfectament el que li podem donar i també coneix també molts jugadors del filial, perquè els havia entrenat aquest últim any. Per tant, bueno, això és important perquè crec bueno, que el Josep Maria té una idea de futbol molt, molt clara i és important doncs, que el màxim jugadors possibles doncs, tinguem també aquesta idea al cap i crec que s'està notant.
1: Tu mateix parlaves de... Vaja, de la gran quantitat de peces noves que hi ha aquest estiu a l'Europa, no ha de ser fàcil encaixar-ho tot plegat.
4: No és fàcil i, bueno, Josep Maria li dedica moltes hores, hem fet moltes sessions d'entrenaments, matí i tarda, per inculcar doncs, aquests conceptes nous que vol el míster i, ja et dic, crec que a poc s'està demostrant que estem agafant els automatismes, els conceptes que vol el míster i bueno, al final és el que hem de posar en pràctica quan comenci la Lliga, amb la mateixa personalitat i tenir les coses clares.
1: Sou pocs els que continueu de la temporada anterior, diria que només són 6. Suposo que vosaltres teniu una tasca important a l'hora de facilitar l'adaptació a tots els companys.
4: Exacte. Sabem que, com et deia, és una època de canvis, amb molta gent nova, que, com deies, doncs, també bueno, hi ha un cert període d'adaptació i que nosaltres hem de ser els primers, els que ja portem uns anys i unes temporades aquí, doncs hem de ser els primers que ajudem doncs, en aquesta adaptació dels nous, però ja et dic, crec que ho estan fent molt bé, s'estan adaptant molt bé, tant a nivell doncs, de joc com també fora del terreny de joc, en el dia a dia. Som bona gent, bons nanos, així que amb ganes també d'aprendre. Joves, que també doncs, va bé perquè bueno, tenen ganes de créixer i d'arribar, doncs, perquè no, al futbol professional. I crec que entre tots estem segurs que farem una gran temporada.
1: Han marxat molts jugadors d'aquesta última temporada, pesos pesants de l'equip. Els que us quedeu, com l'afronteu? Suposo que amb la sensació que ara es comença tot de zero. Explica'm.
4: Sí, al final bueno, venim d'una temporada històrica, bueno, de dues, no? Perquè bueno, la primera doncs, vam pujar, vam guanyar la Lliga, la temporada aquesta passada doncs, vam fer un play-off que ningú s'ho esperava, al principi nosaltres tampoc, la veritat. Llavors, bueno, superar això és i serà complicat, en som conscients, però bueno, per què no? Perquè el futbol doncs, ja hem vist que pot passar de tot. I ja et dic, crec que és molt important el factor aquest que et deia que, bueno, que tenim molts xavals joves que venen i pugen amb moltes ganes, amb molta ambició, i crec que això ens pot donar el salt de qualitat i pot ser un factor diferencial.
1: Ja per anar acabant, Marcel, tu mateix no amagues l'ambició, o que no, vaja, no podeu amagar aquesta ambició, però en qualsevol cas, no sé si hi ha un tema també de gestió de les expectatives. L'Europa, lògicament, s'ha fet un nom a la primera federació aquesta última temporada, arribant al play-off, però clar, tota l'afició, la plantilla, suposo que cal tenir clar que és difícil repetir aquesta fita. Com es gestiona això?
4: Sí, totalment. Vull dir, sempre peus a terra. S'ha de dir que l'objectiu realista del club ja ha de ser aquest, i de cara cap enfora hem de dir això perquè és la realitat, i és lo just també cap a nosaltres, cap als jugadors, cap a la plantilla, per tot, per les condicions i per tot, que ha de ser la salvació. Aquesta és la realitat. A partir d'aquí, bueno, al final tot va de detalls també i nosaltres hem de ser el màxim d'ambiciosos possibles i ho som i ho serem, n'estic segur. Però, evidentment, la prioritat número 1 és la salvació i a partir d'allà, doncs, a somiar com va ser aquest últim any, la veritat.
1: I a l'última, Marcel, una temporada més que l'equip, això sí, haurà de jugar a Can Dragó. Aquesta última temporada va ser la segona meitat de curs. Enguany, si no hi ha cap gir sobtat, en principi serà tota la temporada lluny del Nou Sardenya.
4: Sí, és una llàstima, perquè bueno, trobem molt a faltar el Nou Sardenya, perquè és casa nostra, és l'estadi on ens sentim doncs, a casa, amb la nostra afició, on hi ha més caliu, on els jugadors ens, bueno, sentim més l'afició més a prop, i és una llàstima, la veritat, que no s'hagin pogut donar, però bueno, nosaltres som futbolistes i el que hem de fer és adaptar-nos el més ràpid possible a tots, als nous, als del filial que pugen, adaptar-nos el més ràpid possible a Can Dragó, que evidentment que és diferent, l'ambient és diferent, però vaja, hem de fer aquest esforç i al final estem segurs que l'afició respondrà com sempre ha fet, com sempre fa l'afició de l'Europa, sempre estarà al nostre costat.
1: D'aquí a 3 setmanes justes, l'Europa debutarà la nova temporada de Primera Federació i ho farà justament a Can Dragó contra el Jaén. Abans, però, encara queden uns quants partits de pretemporada. El conjunt escapulat immers en aquesta pretemporada, avui que s'ha proclamat campió del torneig històrics, guanyant a la final 2-5 contra el Badalona. N'hem parlat uns minuts aquí al Tu diràs de RAC1 amb el Marcel Esgró, amb qui agraïm molt que ens hagi atès. Marcel, gràcies i una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
5: GT RAC 1.
1: Tu diràs, obrim ara pàgina de motor. Avui que el Gran Premi de la Gran Bretanya ha estat, com ja apuntava l'esprint d'ahir, un festival d'Aprilia. Hola, Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Pau Bonastre, molt bona nit.
1: Avui ha guanyat Raúl Fernández.
6: Victòria incontestable del pilot madrileny de l'equip satèl·lit Trackhouse, que s'ha posat primer a l'arrencada, ell tenia la segona posició de graella i ja l'han vist prou, s'ha escapat de seguida. És el primer Gran Premi que guanya aquest any, ja havia celebrat victòries als esprints de Mugello i Assen, i li serveix per celebrar de la millor manera la renovació que tot just han anunciat aquesta mateixa setmana. Raúl Fernández ha explicat a DAZN que l'errada d'ahir a l'esprint va caure sent també un clar candidat com a mínim al podi, l'ha fet sortir avui encara més decidit.
7: La verdad que muy contento, creo que al final ha sido el buen trabajo de todo el fin de semana y nada, dar las gracias al equipo porque verdad, ayer cometí un error, no tenía que haberme caído, pero bueno, conseguimos usar esa rabia en energía o convertirla en energía positiva.
6: Fernández s'ha imposat als dos pilots oficials de la marca, Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer, acompanyant-lo en un podi, com deia, monocolor d'Aprilia. Martín, que es va apuntar ahir pole i sprint, ha fet un cap de setmana molt sòlid que el consolida com a líder del Mundial, ja ho era, però ara amb un marge de 31 punts sobre Bezzecchi i 37 sobre Ayogura, que ha caigut. El sentim.
8: Sí, un fin de semana muy sólido, estoy muy contento del resultado a nivel de sensaciones, del trabajo que hemos hecho y a ver si podemos reconfirmar en Aragón. Tenemos otra vez la velocidad, que me encuentro bien en la moto, puedo frenar tarde, puedo hacer las cosas que quiero hacer. Y he confirmado aquí que en cuanto todo está al sitio puedo pelear por victorias, ¿no? Soy líder y queda mucho año y bueno, cada vuelta que doy en la Aprilia siento que estoy un pelín más cerca de donde quiero estar, así que ese será el camino.
1: En canvi, Quim, no ha estat un bon cap de setmana per Marc Márquez.
6: Gens ni mica. Després d'encadenar 3 victòries seguides a Bala, Tombreno i Sachsenring, que l'havien acostat a només 18 punts del liderat, Silverstone ha frenat en sec la progressió del cerverí. No ve ahir a l'esprint, setè avui a la cursa, anant de més a menys, i en tot el Gran Premi de la Gran Bretanya, Marc Márquez només ha pogut sumar 10 punts. Ara continua quarta a la general, però a 40 del liderat de Martinator. Després de la cursa, Márquez s'ha mostrat resignat al micròfon de DAZN.
9: No, hoy la moto ha trabajado bien, el neumático también, pero no he sabido sacar más de la situación. Resultado optimista era quinto, se lo he dicho a Zaskun en la parrilla de salida. Hemos acabado séptimos, pero estaba dentro de los planes realistas, así que bien.
6: Però també ha llançat aquest avís en clau de campionat.
9: Conclusión, pues la misma que vengo repitiendo, o sea, tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esa situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado.
6: En canvi, el seu germà Àlex ho ha fet molt millor aquest cap de setmana a Silverstone, quarta sprint i cursa, primer pilot de Ducati i avui arribant a lluitar amb Bezzecchi pel tercer graó del podi.
10: Creo que hemos hecho una carrera muy buena. Bezzecchi ha jugado muy bien ahí sus cartas porque ha tenido paciencia, ha dejado que lo pillara y luego cuando estaba ahí detrás él tenía algo más de neumático y lo ha usado, ¿no? Se lo ha guardado para el final, para poder luchar contra mí o para poder al menos defenderse. Entonces lo ha hecho mejor que yo, una lástima. Me deja sabor agridulce porque el podio hoy era factible.
6: El cinquè ha estat Pedro Acosta amb KTM, Alec Rins ha caigut i Pol Espargaró, que substituïa l'equip Tech 3 KTM amb Maverick Viñales, ha acabat 14è. I ha sumat 3 punts perquè ha guanyat una posició després per sanció a Fabio Quartararo.
1: Tot això, Quim, pel que fa a MotoGP, i què n'hem de destacar de les altres categories?
6: Doncs que a Moto2 hem vist una situació surrealista d'aquelles en què el protagonista es voldria fondre i desaparèixer durant uns quants dies, perquè el líder, Manu González, que estava tenint a més un duel fantàstic amb Dani Olgado, al completar la penúltima volta s'ha pensat que ja havia guanyat i s'ha aixecat de la moto per celebrar-ho just abans de travessar la línia de meta. Amb tan mala sort que no només l'han passat els 4 pilots que venien a prop darrere, sinó que a més Olgado no l'ha pogut esquivar, ha entopat i li ha trencat el tub d'escapament. Quedava una volta i amb la moto tocada i llançant espurnes, González ha acabat 14è. Després ha donat la cara i ho ha explicat així a DAZN.
11: Cuando he pasado, no he cortado gas, pero me he levantado para celebrarlo y les escuchaba muy rápido y me han pasado muy rápido, y justo con la mala suerte de que Dani me ha roto el escape, no he podido luchar esa última vuelta, porque aún así, habiendo celebrado, seguí ahí pegado. Entonces, bueno, pedir perdón al equipo por el fallo y mala suerte, porque era una carrera para ganar.
6: I no l'ha pogut guanyar ni de lluny. Això sí, continua líder amb 42 punts i mig de marge sobre Ethan Guevara. La cursa l'ha guanyat Philip Salats, primera victòria del txec a la categoria, per davant de dos valencians, Ivan Ortolà segon i Àlex Escrig tercer. I a Moto3 hem tingut podi català. El vilanoví Valentín Perrone ha estat tercer en una cursa que ha guanyat David Almansa per davant d'Álvaro Carpe. Joel Esteban ha acabat cinquè, Marco Morelli setzè i Máximo Quiles, que avui no ha pogut córrer perquè ell va trencar la clavícula, l'han operat a Madrid, continua líder destacat de Moto3 amb 85 punts de marge sobre Carpe.
1: Perfecte, Quim. Gràcies. Bona nit.
6: Bona nit. But I hear sounds in my mind.
1: New 40 segons per la una de la matinada. Encara hem de repassar alguna cosa aquí al Tu diràs per tancar aquest programa. Per exemple, el Tour de França femení. Hola, Nil Piera, bona nit.
12: Hola, bona nit, Pau.
1: Que ha acabat amb Demi Bollering com a guanyadora de l'edició, però, i ara en parlarem, però jo crec que ens hem d'aturar especialment a parlar del paper en concret de Paula Blasi, perquè la d'Esplugues ha acabat en cinquena posició a la seva estrena a la Volta Francesa.
12: Doncs sí, Blasi ha tancat el seu debut al Tour de la millor manera possible i demostrant per què és un dels grans noms del pilot internacional. La ciclista catalana ha treballat durant tota l'etapa perquè la seva companya d'equip, Elisa Longo, entrés al podi de la General, i un cop assegurada la tasca, Blasi ha passat a l'acció i s'ha imposat a l'esprint a la resta de perseguidores per acabar l'etapa en segon lloc, només per darrere de la guanyadora Bollering, un resultat que li ha permès escalar dues places a la General i segellar el seu primer Tour amb una cinquena plaça. Blasi s'ha mostrat molt satisfet amb aquest top 5, tot i que ha reconegut que ha estat inesperat per ella. Són declaracions a TV3.
13: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, ves igual, ves a pel podi a Elisa, i ara, les coses poden canviar.
12: La gran espineta per Blasi en aquest Tour és no haver pogut aconseguir el mallot blanc de millor jove. La catalana ha acabat segona en aquesta classificació, quedant-se un minut i tres segons de l'alemanya Antonia Niedermayer. Tot i això, la d'Esplugues s'ha mostrat ambiciosa i ha assegurat que el seu pròxim objectiu ha de ser vestir-se de groc. Ha parlat també d'això a TV3.
13: Al final, jo venia aquest any a agafar experiència per quan em toqui ser líder, si arribo a ser-ho, pues saber una mica com afrontar-ho, no? I ja et dic, tinc un any per davant que el meu objectiu l'any que ve serà el groc.
12: L'altra catalana que ha acabat el Tour és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès ha estat 42ena a la General després de treballar com a gregària de Kim Lecourt, a qui ha ajudat a situar-se dins del top 10. Era la segona participació per ella a la Gran Bucle, tot i que és el primer cop que aconsegueix arribar al final. Un cop acabi la temporada, Benito s'acomiadarà del seu equip, el Sudal, i posarà rumb al Movistar Team, un dels conjunts que més ha sonat com a possible destí de Paula Blasi en cas que deixi l'UAE. Una possibilitat que cada cop sembla més real, sobretot tenint en compte el gran rendiment de la ciclista d'Esplugues, que fa l'efecte que el rol de gregària li queda petit. Benito també s'ha pronunciat sobre la possibilitat de compartir equip amb ella a TV3.
14: Per mi seria un plaer poder formar part del mateix equip amb ella. Crec que ens entendrem molt bé a nivell de feina i de rols. Ens podem compenetrar perfectament, així que espero que sí, espero que passi en algun dia pròxim.
1: S'ha mullat, Mireia Benito, veurem què passa si tenim dues catalanes competint al mateix equip. En qualsevol cas, tornant a Bollering, com dèiem, la neerlandesa s'ha

0: Winters, mentre que la regularitat l'ha guanyat Lorena Wibbs, també dels Països Baixos. Per tant, triplet per Països Baixos.
1: Gràcies, Nil. Bona nit.
0: A tu, bona nit.
1: I abans de tancar el Tudiràs, encara algunes qüestions. Xavi Sabater, hola, bona nit.
2: Bona nit, Pau.
1: Repassem encara alguna cosa en la plena poliesportiva, per exemple, parlant de tennis i també d'handbol.
2: Comencem parlant del Masters 1000 de tennis de Montreal. Avui, victòria còmoda de Dani Mérida per 2-16-0 davant Talon Griekspoor. Amb aquest triomf, Mérida ja es troba a quarts, on jugarà contra l'Inner Team. A marge d'això, avui també ha saltat la sorpresa després de l'anunci de la lesió de Sinner, el número 1 del món actual. Es perdrà el Masters 1000 de Cincinnati, igual que Carlos Alcaraz, per uns problemes al genoll. I en vol debut de l'exblaugrana Emil Nielsen amb el seu nou club, el One Vesprem. Després de 4 temporades increïbles al Barça, el danès avui ha firmat una bona actuació en la golejada per 49-32 sobre el Celje eslové.
1: Pel que fa a l'atletisme, ja som dilluns 10 d'agost, per tant és el dia de l'inici de l'europeu d'atletisme que es disputarà a Birmingham amb força presència catalana.
2: Doncs sí, fins a 18 atletes catalans, 9 en categoria femenina i 9 en masculina, que podrem seguir durant aquest europeu d'atletisme que arrencarà, com bé deies, avui dilluns 10 d'agost i s'allargarà fins al diumenge 16. En aquest primer dia de competició debutaran Jaime Guerra, Laura Redondo, Lerato Pagès i Sara Gallego en les proves de salt de longitud, llançament de martell i el 100 i 400 metres tanca, respectivament. O sigui que aquestes són les proves d'avui dilluns 10.
1: I algun atleta en concret que haguem d'apuntar-nos, Xavi, per seguir?
2: Doncs, per exemple, el català Paul McGrath, que en la competició continental de 2024 ja es va emportar medalla en els 20 quilòmetres marxa i, de fet, en el Campionat d'Espanya de fa unes setmanes va sortir guanyador i va rebaixar la seva marca personal en més de 26 segons. Per tant, arriba en bon moment físic.
1: I en un altre campionat europeu, en aquest cas de natació, aquest dilluns arrenca la disciplina estrictament de natació.
2: Efectivament, després de la gran actuació de la catalana Iris Tion, la natació artística, ara arriba el moment de les proves de natació a París. A la competició hi trobarem una gran presència d'esportistes catalans i s'allargarà fins al diumenge 16, igual que el d'atletisme. El líder de la delegació espanyola és el nedador de Palma, Hugo González, mentre que la gran promesa és el català Luca Joeck, de Sant Pere de Ribes. Altres noms destacats són el de Nil Cadavall, Alba Vázquez, Estela Tonrad i Arvidel González.
1: No estarem pendents aquests dies a l'antena de RAC1, el que passi a l'europeu d'atletisme i també el de natació. Gràcies, Xavi. Bona nit.
2: Bona nit.

0: 5 minuts per sobre de la una de la matinada. Hem d'anar tancant aquest Tu diràs. I això ja som a dia 10 d'agost. Per tant, és el dia en què Julián Álvarez torna als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. De fet, les portades dels diaris d'aquest dilluns ho reflecteixen. Per exemple, Mundo Deportivo titulant El turno de Julián, i a l'Esport, Julián Álvarez, hoy es el día de... N'estarem molt pendents al llarg del dia, tant demà com dimarts, també importants, el que pugui passar amb Julián Álvarez i, lògicament, també el que passi amb Rodri en les pròximes hores. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem, demà amb el Miquel Agut. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC 1 Notícies. Júlia Manero.
3: Bona nit, passen 6 minuts de la una. Milers de persones s'han concentrat aquesta tarda al centre de Ceuta per reclamar solucions a la crisi migratòria i per demanar a l'estat espanyol que no deixi desemparats els milers de migrants que encara volten per la ciutat. Un dels portaveus de la concentració, en Ramesh Chandiramendi, exigia al govern respostes significatives davant la pressió migratòria de la ciutat.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporten nostra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: La concentració l'han convocat diverses entitats de les quatre comunitats religioses de la ciutat. Eren agrupacions de cristians, musulmans, hebreus i hindus. I encara parlant de la crisi migratòria, la tensió entre Espanya i Itàlia ja porta cua. I és que Alemanya ha anunciat que reprendrà les expulsions dels sol·licitants d'asil que haurien entrat al seu país des d'Itàlia. Així ho ha avançat el diari italià La Repubblica. Segons

0: Reglament Europeu, l'estat per on entra una persona que busca asil, és el responsable després de tramitar i examinar la petició d'acollida a la Unió Europea. Per això mateix, ara el govern de Friedrich Merz els començarà a retornar a Giorgia Meloni. El primer trasllat es farà el 19 d'agost i serà el d'una jove somalí de 22 anys que va arribar a Alemanya al març. I a l'Orient Mitjà, Benjamin Netanyahu ha rebutjat de totes la proposta d'acord de pau a Gaza de Donald Trump i ha advertit que les tropes hebrees continuaran desplegades a la franja fins que la milícia de Hamas estigui totalment desarmada.
1: Primer de tot, vull transmetre el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no s'establirà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Judea i Samària, tampoc a la franja. I pel que fa a les coses que han sortit a les notícies recentment, vull ser precís. Israel nega el document de 15 punts. He sentit gent dir, no heu dit que Israel nega els 15 punts? Doncs ho torno a dir. Israel nega el document de 15 punts.
0: El primer ministre Israel ja ha admès, però, que hi ha punts del pacte en els que sí que estan d'acord amb Washington, però que hi ha d'altres que rebutgen per complet. A banda de la franja de Gaza, el líder israelià també té en el punt de mira l'Iran i ha advertit que en cas que Teheran faci el mínim moviment d'atac cap a Israel, respondran amb un cop, diu, devastador. I més coses. Denuncien una agressió homòfoba de 5 adolescents de 14 anys a la festa major de Benialí, a Alacant. Tres joves, també menors d'edat, de 16 i 17 anys, les van assetjar al veure que dues d'elles eren parella. Ho van fer sota crits de maricó o altres sota consignes d'extrema dreta com Visca Franco. També les van agredir físicament i van deixar una de les joves amb un ull morat i diverses ferides als genolls. Aquesta situació, els veïns de la zona s'han reunit aquesta tarda al centre del municipi per denunciar l'agressió i reivindicar un municipi i unes festes segures i lliures d'homofòbia i discriminació. I ara els esports.
2: El Sabadell ha derrotat l'Olot per 0-3 en el seu últim test de pretemporada. Els de Ferran Costa han mostrat una molt bona versió i arriben en forma a l'estrena a la segona divisió dilluns vinent contra l'Sporting. Escoltem la valoració d'aquesta pretemporada del porter arlequinat José Ortega.
3: Fem un balanç bo perquè hem anat creixendo, no? I sí que és veritat que el primer partit el van perdre, però bueno, conforme anaven passant els dies i les setmanes, l'equip també arribava gent nova, que faltava a l'equip que s'aneix encaixant, i la veritat que l'equip ha donat molt bones sensacions.
2: Encara en futbol, l'Europa s'ha proclamat campió del torneig històrics del futbol català després de superar el Badalona a la final per 2-5. Tot això el dia en què la ciclista neerlandesa Demi Vollering s'ha endut el seu segon Tour de França femení després de guanyar la darrera etapa de la cursa. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició i tanca la seva primera participació al Tour de França en cinquè lloc a la classificació general. I un últim apunt en tenis, el madrileny Dani Mérida s'ha classificat per als quarts de final del Masters 1000 de Montreal després de superar en 2-16 el neerlandès Talon Grigspor.
0: I amb el temps, la calor i l'aixafogo continuaran sent protagonistes dilluns amb màximes que es mantindran molt elevades i que poden arribar als 36 o 37-38 graus arreu del país. Al matí dominarà un temps més estable, però les nuvolades aniran creixent amb el pas de les hores al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat de ruixats i tempestes a la tarda, sobretot cap a l'oest. També pot escapar-se un xàfec als ports, al litoral, la sensació d'aixafogó serà marcada. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies racu.cat. Bona nit.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I va, que avui començarem parlant d'amor amb l'Anaïs Borràs. També farem un recorregut a través del territori, a través de l'art romànic català. I també seguirem parlant, per exemple, del fons marí. Anirem a Tossa de Mar amb en David Valverde. Parlarem del llibre Un metre quadrat, de la Llucia Ramis. I tancarem amb música de musicals. Així que ens acompanyeu?
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.

0: aquest estiu no ens quedem sense filosofia perquè volem parlar. La setmana passada parlàvem de l'amistat, un vincle que idealitzem a través de la ficció, però que de vegades, a la pràctica, és incompatible amb les nostres atapeïdes agendes. Amb l'Anaïs Borràs, graduada en filosofia i comunicadora a Instagram i TikTok, volem continuar reflexionant, en aquest cas, sobre relacions que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Per això avui ens prenem amb filosofia els amors d'estiu. Ai, que bonic! Anaïs, bon dia.
1: Bon dia, Noemí. Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
0: Sí, sí, sí. Totalment.
1: L'estiu passat, moltes de nosaltres ens vam obsessionar amb una sèrie que es diu The Summer I Turned Pretty o L'estiu en què em vaig enamorar. No sé si la vas veure.
0: Ai, no, però mira, la recuperaré.
1: És el moment. És el moment perquè, a més, ha de sortir una pel·lícula d'aquí poc. O sigui, és el moment. Bé, aquesta fascinació no és nova. Aquesta sèrie va monopolitzar totes les converses i semblava que s'havia inventat una cosa, però vaja. Summer Loving Had Me A Blast, Summer Loving Happened So Fast, cantaven a Gris, amb Dirty Dancing, tota una generació va somiar, doncs, amb enamorar-se en un campament d'estiu.
0: Sí, totalment.
1: Amb Before Sunrise, no sé si l'has vist, però també te la recomano.
0: Sí, maquíssima.
1: Sí, amb la possibilitat de visitar una nova ciutat amb un desconegut i de cop encaixar-hi perfectament. O amb Call Me By Your Name, amb viure un amor intens en una casa idíl·lica al nord d'Itàlia, no? Els referents sobren.
0: Sí, sí, sí. A més, ens encanta recordar-los. Però, clar, aquí hi ha reflexions filosòfiques, també.
1: Sí.
0: I les volem aportar avui.
1: Quan parlem de l'amor, efectivament, parlem... Sovint ens referim a l'amor platònic,
0: exacte,
1: no? Per tant...
0: Aquí ja hi ha referència directa d'un filòsof concret, no?
1: M'haureu de disculpar, però haurem de tornar a parlar del convit de Plató, que, com sabeu, no només ofereix una definició de l'amor, sinó que ofereix diferents discursos que elogia el déu Eros i, per tant, ofereix, doncs, 7 possibilitats diferents d'entendre l'amor. En altres ocasions hem parlat, per exemple, del mite d'Aristòfanes, el mite de la mitja taronja, no sé si te'n recordes.
0: I tant, sí, sí.
1: Doncs avui parlarem d'una altra d'aquestes concepcions, que és la de Diòtima, que ens arriba a través del discurs de Sòcrates.
0: I Diòtima entén l'amor com procés d'ascensió.
1: Sí. S'utilitza molt sovint aquesta idea com de l'escala, perquè és un procés, el de l'amor, que diu, primer ens enamorem d'un cos, perquè ens sembla vell, no? Fins aquí això ens resulta familiar, ens ha passat.
0: Sí, sí.
1: Quan continuem aquesta ascensió, ens hem d'imaginar una escala, ens adonem que també hi ha bellesa, doncs, amb més cossos. Si continuem observant més enllà, en aquest procés d'ascensió, ens adonarem que també hi ha bellesa en les ànimes.
0: Clar, més enllà de lo físic.
1: Més enllà de lo físic. I si continuem anant més enllà, ens n'adonarem de la bellesa, del que és la bellesa com a tal. Podrem conèixer la bellesa o el bé, que és el mateix en Plató, com a tal. És a dir, per Plató, i aquesta és una de les idees més potents del filòsof, l'amor és el desig de posseir el bé per sempre, perquè comencem en l'amor cap als cossos, però finalment aquest amor cap als cossos ens condueix cap a l'amor al bé.
0: Mm-hmm. Per tant, Plató ja destacava fa segles aquesta importància, mm-hmm, que l'amor sigui un motor, no?, que ens porti, mm-hmm, més enllà.
1: Més allà d'allò material, d'allò físic,
0: exacte,
1: d'allò que canvia, que es podreix, diguem, cap allò immaterial ens condueix. Ara bé, si tornem a l'amor, als amors d'estiu i cap a aquestes ficcions, veurem que sovint això no acaba de passar. Aquest procés d'ascensió no s'acaba de completar. Sovint es queden en l'amor cap als cossos.
0: Mm-hmm.
1: I és aquí on podem recuperar la mirada de Zygmunt Bauman, qui fa un diagnòstic de les conseqüències de quedar-nos en aquest amor més primerenc i de viure les relacions que ell anomena líquides.
0: Mm-hmm. Ell, de fet, utilitza un adjectiu, no?
1: Líquides, exacte.
0: Mm-hmm.
1: Això vol dir, no? És l'adjectiu que utilitza per descriure no només les relacions que tenim, sinó tot allò que té lloc a les nostres societats. Són societats, diu, que estan plenes de possibilitats, però on alhora res acaba de perdurar. És a dir, són líquides perquè res és sòlid.
0: Mm-hmm.
1: Amor líquid, el filòsof i sociòleg explica com les nostres relacions han deixat de ser vincles estables per convertir-se en connexions més fràgils, més fàcilment reemplaçables. I en aquest context, segons ell, perdem de vista a l'altre. No arribem a tenir el temps necessari, potser, per contemplar la bellesa o per conèixer el bé, la bellesa de la seva ànima, sinó que aquest procés d'enamorament, i això és important, s'acaba substituint per una experiència més propera al consum. Si pensem, per exemple, en les aplicacions de cites, quan entrem a una aplicació de cites, a vegades sembla que estem mirant doncs, un catàleg d'una botiga online.
0: Totalment, totalment.
1: Sí, on un match és com afegir una cosa a la cistella.
0: Sí, sí, totalment, és així. És com s'ha convertit en un consumible més.
1: Sí, o quan estem a les xarxes socials, a vegades sembla que no ho sé, que un like a l'story és el màxim compromís al qual podem aspirar avui dia.
0: És cert, és cert, és cert. Per això es fa tan actual aquest concepte, no?
1: Per això és tan important reconèixer que els amors d'estiu ens fascinen, no? Tenim aquesta idealització i potser és perquè ens ajuden a copsar el que és l'amor sense haver de fer front a tot el que implica que aquest amor perduri, no? Sí, potser sí. Per això ens obsessionen tant. Ara, no crec que això sigui necessàriament dolent i això amb això m'agradaria concloure avui, perquè crec que la pregunta que ens hem de fer, no, amb els amors d'estiu no és si arribaran a setembre o no, sinó si ens han permès d'alguna manera establir una trobada, tot i que sigui efímera, amb l'altre.
0: Doncs que bonic, sí senyor, avui hem volgut recuperar aquest concepte d'amor d'estiu i donar-li aquesta mirada filosòfica amb l'Anaïs Borràs. Anaïs, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I ara volem conèixer una miqueta millor el nostre territori a través de l'art romànic català. Els mesos de juliol i agost són els mesos de vacances per excel·lència, però hi ha molta gent que, per una cosa o una altra, no poden marxar fora, buscar destinacions llunyanes i es queden per Catalunya. Així que volem donar opcions per visitar el nostre propi patrimoni i redescobrir-lo a través de la mirada d'un expert en art romànic. És en Joan Pau Inarejos. Joan Pau, molt bon dia.
2: Bon dia, Noemí.
0: Que és gran coneixedor del romànic català i autor del llibre Amb ulls de romànic. I per això aquest tema, no?, té relació amb el teu llibre. El tema musical amb
2: què
0: hem començat.
2: Home, jo d'entrada, no sé tu, però aquesta cançó em fa pensar en la pel·lícula Forrest Gump. A mi, per generació, l'atribueixo. Altres persones, potser aquella sèrie d'aquells meravellosos anys on també apareix. Però sí, apareix en un llibre de romànic, què hi fa aquesta cançó? Doncs sí, em serveix per parlar de com es representa el temps en el romànic, no? Com unes vegades doncs, la figura divina representa l'eternitat, com en el cas del Brodat de la creació de Girona, però al voltant veiem els mesos de l'any o els treballs agrícoles com una manera de dir això, que hi ha un temps per cada cosa, que és el que ens diu aquesta cançó, que de fet adapta un text de la Bíblia, no? I per tant, aquesta bellesa del pas de les estacions i del pas del temps, també en l'art romànic.
0: Escoltar, en el Joan Pau, t'agafen ganes de conèixer més del romànic. I ja hem de començar situant-nos, perquè tenim un gran patrimoni artístic que moltes vegades no valorem i que potser fins i tot hi ha hagut èpoques en què s'ha valorat més o menys. En quin moment estem i per què hem de valorar l'art romànic? Per què l'hem de tornar a remirar amb ulls de romànic? Hem de mirar l'art.
2: Doncs mira, amb ulls de romànic, com diu aquest llibre que he tingut la sort de poder fer, clar, jo crec que hi ha hagut una època daurada a finals del XIX i principis del XX, que és tot el moment en què es recupera el patrimoni romànic, en què es redescobreix. Es ve d'una generació del romanticisme en què tots els països, doncs si heu estudiat història, recordareu allò, que buscaven el seu estil nacional, els seus orígens gloriosos, no? Doncs a Catalunya, la generació dels Puig i Cadafalch, dels Domènech i Montaner, etc., que també van ser reputats arquitectes modernistes, es fixen en aquestes ruïnes romàniques perquè coincideixen, d'alguna manera, amb els orígens polítics de la nació catalana, en certa manera, i hi ha tot aquest moviment a finals del XIX, i diria que fins al primer terç del segle XX, que, desgraciadament, la Guerra Civil ho va estroncar tot, també, en aquest sentit més patrimonial, i és cert que les últimes dècades, bé, el romànic ha quedat com un taló de fons, com aquelles coses que ens sonen com a manual escolar, no?
0: Sí, que fins i tot les imatges les reconeixem, però no sabem molt bé...
2: Però, clar, què ha passat? Doncs ha passat la gran febre turística de Barcelona, de Catalunya, Gaudí, que és una de les meves passions també, però que la seva ombra és molt i molt allargada. És a dir, tenim tantes coses, per sort, en aquest país, tanta riquesa patrimonial i tants reclams, que ha quedat una mica ofegat. És cert que el romànic ha quedat fent aquest símil arqueològic, doncs, sota diferents capes que convé anar desenterrant.
0: I per això nosaltres hem volgut fer aquest quilòmetre zero de vacances i moure'ns per Catalunya per redescobrir, per què no, el romànic. I jo crec que segurament la cita principal seria el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que el tenim aquí a Barcelona, no?
2: I tant. La gent que ens escolti des de l'àrea metropolitana de Barcelona digui, ostres, ara me n'he d'anar al Pirineu, que no ho tenia previst, si vull anar a veure romànic. Doncs no. Precisament m'agrada reivindicar Barcelona com a capital, una de les grans capitals de l'art medieval del món. No només pel seu barri gòtic i per l'art gòtic molt notable, sinó també perquè té el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és, en fi, la gran pinacoteca de pintura romànica, sobretot de tot el món, que es va muntar precisament per poder preservar tots aquests conjunts que corrien el perill, si no, sobretot d'anar a l'estranger.
0: I després, si parlem de romànic, també parlem, doncs, d'altres cites.

0: Ens encanta aquesta mirada que ens porta el Joan Pau i Narejos de, del romànic tan moderna, perquè mira, doncs, anunci d'Estrella d'Am, estem a l'estiu, que bé que estem, i què té a veure això amb el romànic? Seguim,
1: són
0: seguim estiu, aquesta ruta. Són
1: sí,
0: estiu.
1: Sí. Són estiu, no ens paguen, però mira, a mi m'agrada doncs, recordar sí. que, per exemple, el romànic també bé, és tan icònic que apareix en anuncis publicitaris, en aquest cas un que va dirigir Isabel Coixet d'Estrella d'Am, tot i que no es poden dir marques, on apareixia Sant Pere de Rodes com una de les parades de la Costa Brava, doncs aquell típic grup d'amics doncs va passar en un dia meravellós. Un dels talons de fons d'aquesta aventura amical doncs és aquest gran monestir, Sant Pere de Rodes, que avui, insistim, doncs aquesta imatge una mica enganyosa de la ruïna romànica, perquè ens hem d'imaginar un monestir que era dels més importants d'Europa, i precisament doncs, el Museu Nacional ha acollit aquest any una exposició sobre el mestre de Cabestany, que és el gran escultor que va fer la seva portalada monumental, de la qual les seves peces han quedat disperses per tot el món. Però si haguéssim de començar, diguéssim, una ruta geogràfica pel romànic, i allò, anem a la casella zero, jo diria que fins i tot per motius històrics, perquè és per on entra el romànic, pel Rosselló i per l'Empordà, hauríem d'anar, sens dubte, al monestir de Sant Pere de Rodes, que a més té, per cert, un emplaçament espectacular. Jo dic que és com aquell temple de Sunion, de Grècia, que veus aquells capvespres meravellosos. Si algú ha viatjat a Grècia, doncs aquí tenim una vista sobre el golf del Cap de Creus, sobre la Costa Brava, realment espectacular.
0: De l'Empordà ens anem a Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó, que també és el Conflent i que també és cita obligada pels que vulguem recuperar aquesta mirada amb ulls de romànic per Catalunya. Què trobarem aquí?
1: I tant. Doncs home, la Catalunya medieval, primer recordar que, diguéssim, el centre estava molt més al nord, no? Avui estem acostumats a aquesta imatge del Principat, però hem de recordar que en el moment en què sorgeix el romànic, sobretot parlem de l'anomenada Catalunya Vella, el que s'havia originat per la marca hispànica. Què vol dir això? Doncs que l'imperi carolingi, aquest imperi centre-europeu, tenia doncs, aquest punt, aquest bastió d'avantguarda, que era sobretot Catalunya, per contenir l'expansió de l'islam a la península ibèrica. Això vol dir que els Pirineus, en definitiva, eren una mica l'eix de la Catalunya
0: una
1: medieval.
0: Una frontera, eh?
1: Exacte.
0: Contenciosa, sí, sí.
1: Totalment. Era una mica un lloc de gran importància demogràfica, urbana, és a dir, que no era aquest lloc rural idíl·lic que avui estem més acostumats, i per tant, monestirs com el de Sant Martí del Canigó i especialment Sant Miquel de Cuixà, amb el patrimoni de l'abat Oliva, que és una mica el gran impulsor i el gran constructor del romànic, són absolutament de visita obligada. En el cas de Cuixà, té un claustre meravellós fet amb marbre rosa, que té, en fi, una història increïble, de la qual s'han escrit molts llibres, per la seva dispersió també, perquè va ser espoliat, i hem arribat a la paradoxa de que avui tenim mig claustre de Cuixà a Nova York. El tenim al Cloisters de Nova York, hem d'anar a veure romànic català entre gratacels, i l'altra meitat, doncs, hem tingut la fortuna que es va poder recompondre en el seu lloc d'origen, i avui, sí, el podem veure allà, a Sant Miquel de Cuixà.
0: Doncs un dels nostres destins és aquest lloc d'origen, però seguim la ruta. Com deia, amb una visió molt actual del romànic, perquè la fem a través dels ulls del Joan Pau i Narejos, que, com deia, ell és l'autor del Amb ulls de romànic, aquest llibre, que ens ha permès doncs, aquest estiu fer aquesta ruta per la gent que no vulgui marxar de Catalunya, que vegi aquest romànic, que el redescobreixi, i amb James Bond, a veure on ens portes ara.
1: Doncs mirar el romànic amb els ulls de Daniel Craig, què et sembla?
0: Fantàstic.
1: Poca gent ho sap, però l'any de la pandèmia, el 2020, mira, em sap greu perquè estem molt amb anuncis, que també podíem parlar de pel·lis, però va rodar un anunci d'una cervesa, va, d'aquest no direm la marca, d'una altra. En aquest cas, el castell de Cardona, aprofitant la fotogènia d'aquest gran conjunt que trobem al Bages, el castell i l'església canonical de Sant Vicenç de Cardona, que són, sobretot aquesta última, un dels edificis més perfectes de l'anomenat primer romànic. Si haguéssim de dir un edifici molt paradigmàtic, molt pur del romànic català, del primer romànic, que és com s'anomena, hauríem de parlar especialment de Sant Vicenç de Cardona, i potser no tant d'altres que ens poden sonar més, com Sant Climent de Taüll, o com el monestir de Ripoll, que si tenim temps en parlarem, que va ser reconstruït. Però, en canvi, Cardona, doncs, amb la seva puresa de línies, amb els seus volums, i sobretot això, perquè ha sigut escenari tant d'anuncis, això, amb Daniel Craig, que participava en una festa de VIPs en aquest anunci publicitari, com fins i tot un gegant del cinema i de la ràdio, com és Orson Welles. el senyor que ens va convèncer de que venien els marcians, entre altres coses, i que va idear el ciutadà Kane, doncs va rodar la pel·lícula Campanades a mitjanit, als anys 60, allò en rigorós blanc i negre, encara en aquell moment, a l'església canonical de Cardona. Es va inspirar en la bellesa d'aquest lloc, que acabava de ser restaurat, perquè havia sigut una caserna anteriorment, i va quedar un espai molt diàfan que a ell li va semblar perfecte per ambientar aquesta pel·lícula shakespeariana sobre les aventures del cavaller Falstaff.
0: Doncs fantàstic escenari també per nosaltres aquest estiu. Com també ho pot ser si ens anem cap a Ripoll, no?
1: Oh, i tant.
0: Allà també trobarem romànics.
1: Sí, ara senyor. Ho esmentàvem, Ripoll ho associem molt al romànic. Hem de dir que el que veiem actualment del monestir de Ripoll sobretot és una reconstrucció d'Elies Rogent. Aquest personatge és molt interessant, entre altres coses, perquè va ser el professor de Gaudí i és qui va dir la famosa frase que no sabia si havien llicenciat a un boig o a un geni. Doncs Elies Rogent, que és d'aquesta generació historicista, és qui doncs, se li va encarregar aquesta reconstrucció, que va ser un moment èpic del catalanisme, a finals del segle XIX, del monestir de Ripoll, que va acabar, sobretot al segle XIX, absolutament destruït per incendis, per les guerres carlines, però, afortunadament, el que ha quedat fins als nostres dies és la portalada, candidata a Patrimoni de la Humanitat, que és, en tenim poques realment de tan monumentals a Catalunya, i val molt, molt la pena veure-la. Té, doncs, un porxo de protecció, perquè, doncs, el temps l'ha anat erosionant força, però és el que Cinto Verdaguer va anomenar una mena de bíblia de pedra, on podem veure un munt d'episodis bíblics i una riquesa escultòrica realment increïble.
0: Una cita és aquesta, seguim recorregut. Home, jo crec que ara anem a un dels grans icones del que és el romànic, per tots, ens ve el cap de seguida aquesta imatge, però jo aquí, ara mateix, amb els Backstreet Boys, estic com a, també amb el peu canviat.
1: Què feies tu, Noemí, l'any 97?
0: Ai, què feia l'any 97?
1: No sabem què fèiem.
0: No, però segur que aquesta música ens va acompanyar també, no?
1: Jo crec
0: no?
1: que tant tu com jo l'escoltàvem molt. Doncs el que feien ells, entre altres coses, és venir als Premis Ondas a Barcelona i resulta que, bé, es van fer en aquell moment a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament a dins del museu. Què va passar? Que suposo que tenien estones lliures i els hi van dir, voleu veure el museu? Som-hi. Total, que van agafar els Backstreet Boys i els hi van fer una visita pel romànic català.
0: I els hi va agradar.
1: Que és la gran joia, i els
0: Clar,
1: hi va agradar.
0: Home.
1: I, de fet, tenim un testimoni d'una fotografia, afortunadament, amb Carter i companyia a sota de les pintures de Sant Climent de Taüll, del Crist en Majestat, per tant, beneint aquells nous apòstols del pop.
0: Sí, senyor. Doncs seguim ara recorrent cap a la Seu d'Urgell, que és la catedral i la seva lluna ploranera, sí, vull dir, ploranera, lluna ploranera.
1: Home, la Seu d'Urgell, mira, té la gràcia que és l'única catedral del Principat íntegrament romànica. Costa de trobar perquè la majoria van ser reconstruïdes, com la de Barcelona, Girona, etc. La majoria són gòtiques avui en dia o amb afegits barrocs. En canvi, la de la Seu d'Urgell, i en el cas de la Catalunya Nord també Elna, podem fer una idea de com era un gran edifici romànic. També per desmentir aquesta idea de que el romànic sigui un art rural, només d'ermites o molt auster. No, no, realment era molt grandiós. I així com parlem d'esglésies més o menys modestes, com parlàvem fa un moment, de Sant Climent de Taüll, amb les pintures que van admirar els Backstreet Boys, doncs també tenim aquests edificis catedralicis i els seus museus corresponents, i aquí és on entra aquesta lluna ploranera de Sant Andreu de Baltarga, que és una de les pintures més maques que podem admirar en aquest museu de la Seu d'Urgell, que és un calvari, doncs, on el sol i la lluna estan plorant per la crucifixió, per la mort de Crist, i veiem la lluna en un gest de tristor molt característic, recolzant la cara sobre el puny, plorant per aquesta mort de Crist. No em diguis que no és bonica.
0: Em sembla fantàstic, em sembla meravellós. A més, anar a la Seu d'Urgell sempre és una bona excusa.
1: I tant.
0: I nosaltres seguim el recorregut, però ara anem a Vic, no?
1: I tant.
0: Per què a Vic?
1: Home, anem a Vic perquè si haguéssim de dir al Gran Museu, després del Museu Nacional d'Art de Catalunya, on puc anar a veure pintura romànica? Doncs ves, sens dubte, a Vic, a la capital d'Osona, doncs que té, de fet, un dels museus episcopals més antics que hi ha a Catalunya, i sobretot diria que és el gran paradís de la pintura sobre taula. Especialment un frontal que a mi m'enamora, i el tinc al darrere quan faig vídeo sobre romànic català, que és el de Santa Margarida de Vilaseca, que sempre dic que...
0: amb uns colors fantàstics,
1: hi ha uns colors...
0: estic veient ara, perquè
1: sí.
0: És que ha vingut amb totes les il·lustracions aquí perquè me'n pugui fer una idea de tot plegat.
1: Fixa't que tenim aquesta Santa Margarida, que m'agrada reivindicar-la una mica com la matadracs femenina, que no només tenim Sant
0: Clar,
1: Jordi...
0: no Sant Jordi, sinó Santa Margarida.
1: Santa Margarida.
0: La notem.
1: Que la va devorar aquest drac, que té un nom, a més, el drac Rufus, que jo dic que és la mascota, o hauria de ser la mascota del romànic, i en canvi ella el va fer explotar des de dins fent el senyal de la creu. Curiosament, fixa't l'humor negre de les vides dels sants, que la van fer patrona de les embarassades. No sé si pel tema de que esclaten les entranyes, però és un frontal preciós, com n'hi ha molts. Et trio aquest perquè potser és el meu predilecte, però si aneu al Museu de Vic veureu aquesta mena de vinyetes pintades que eren els frontals d'altar amb històries seqüencials de les vides dels sants, habitualment amb la Mare de Déu o Crist al mig, no? I molt més grans, com fa la publicitat moderna, no? De posar les coses importants més grans, buscar aquests contrastos de colors. Per tant, no està tan lluny de molts llenguatges moderns i contemporanis.
0: Exacte, i aprendre a llegir el romànic doncs ens farà mirar una mica el nostre passat cultural, i que tant. És el nostre patrimoni. I si voleu saber-ne més, escolta'm, us recomanem molt que seguiu en el Joan Pau i Narejos, també per xarxes, perquè ho petes també, parlant de romànic, que moltes vegades és com una nova visió, i després agafeu el llibre Amb ulls de romànic, que també aprendreu molt sobre, com dèiem, el nostre patrimoni cultural. Ha estat un plaer, ens queden moltes coses per veure, però escolta'm.
1: Millor que quedi el cuquet, millor que quedin coses pendents.
0: Jo crec que aquí hem obert una bona caixa a Pandora. Joan Pau, moltíssimes gràcies.
1: A tu, salut i romànic.
0: Exacte, salut i romànic, sí senyor. I sapiguem ara com canvia la música d'una generació a una altra.

0: volgut parlar amb els nostres joves, i diem els nostres joves perquè han estat fent les pràctiques amb nosaltres a la primera pedra, són la Paula García i el Joan Vigil. Molt bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I volem que ens posin al dia, mai més ben dit, parlant de música avui. Música i què escolteu, els joves? Quina
2: això,
0: música?
2: Entendre una mica els joves a través de la música, no? Volem. Nosaltres sempre, a nosaltres dos ens agrada molt mirar a través d'aquestes dècades que idealitzem molt, no? Als 80, 90, i comparar una mica amb ara, no? I els joves que com han canviat, no? I la música ha canviat molt també, i com la interpretem, com la fem, i volem explorar la que se'ns fa més afí, la que ens va més amb el nostre to, no?
0: La que us agrada més també,
1: la que ens representa una mica més, també.
2: Clar, jo soc molt de 80s i 90s i és molt més de reggaeton, llavors aprofitem aquest contrast, no?
0: Molt bé, perfecte.
2: I si hem de parlar de 80s, jo parlo de Michael Jackson. I és que no només va revolucionar el so del pop, sinó també va revolucionar la manera de presentar la música, convertint-la en una experiència visual i, a més, global, clarament. I tot és gràcies a MTV. MTV, aquesta cadena de televisió de l'any 81, que primer eren, bueno, de sobte es va, exclusivament es va dedicar a només fer videoclips, i al principi era un cantant a la càmera, no?, mirant, i de sobte arriba el Michael Jackson i fa aquest curtmetratge de terror, pràcticament, d'un quart d'hora. És molt icònic, no? Ell és molt fan de les pel·lícules de por, i era molt fan, perdó. I hi havia una pel·li que li agradava molt, que es diu An American Werewolf in London, i va contactar amb el director i li va dir: escolta, pots fer una pel·li de por, però bueno, més petita, no?, entremig. I el van a buscar ell, van a buscar un dels millors maquilladors que hi havia a Hollywood en aquell moment, Rick Baker, un coreògraf que es diu Michael Peters, i van fer una obra d'art total de la història de la música, i és que va quedar molt, molt icònica, i va fer que la gent veiés d'una altra manera com es presentava la música en aquell moment.
0: En aquella època només hi havia una televisió, i per tant tothom mirava amb el que ens tiraven a la televisió.
2: Aquest és el tema. Aquest és el tema de la col·lectivitat, no? De sobte sortia a MTV el videoclip de Michael Jackson, de Thriller, i tothom estava mirant allò. Va ser un esdeveniment total, com si sortís una pel·li al cinema, no?
0: Sí, sí.
2: I clar, això ha canviat molt ara. El consum ja no està limitat com llavors, no?, que tu miraves allò i era tan poc que era molt intens, no?, ho vivies,
0: sí, sí,
2: ho valoraves més, per dir-ho així. Ara és pa, tot de coses a les xarxes socials, tot molt ràpid, a YouTube, TikTok, no?, i és una identitat més fragmentada. No tothom està mirant el mateix, perquè l'algoritme t'ho divideix tot, i de sobte dius: bueno, a mi m'agrada això, a mi m'agrada l'altre, no? Després ho parlarem, no?, amb la Paula, que tenim unes playlists boges plenes de cançons diferents.
0: I d'uns contrastos que per nosaltres serien impensables, no?
2: El canvi no és ni millor ni pitjor, però sí és molt diferent, no? Abans la música creava cultura més comuna, i ara no. No tant, ara crea més microcultures.
1: Sí, i si continuem parlant dels videoclips, no direm que han desaparegut, però si han canviat molt la forma de consumir-los. Abans eren el centre de l'èxit, i ara, doncs, bueno, es publica una cançó i fins passats uns dies, o inclús unes setmanes, no es publica el videoclip. I aquesta nova forma de consumir-los o de presentar-los no és casualitat, sinó que és una manera d'allargar la vida de la cançó i crear com una segona onada d'atenció. I en el context actual no podem oblidar-nos de les xarxes socials, que estan molt presents també en l'àmbit musical. Si una cançó té un ball al TikTok d'uns 15 o 20 segons, connecta amb el context social i emocional i es veu repetida a les xarxes socials de forma massiva, probablement es converteixi més fàcilment en una mena d'himne. I us volem posar també quina va ser la cançó més escoltada el 2025, perquè, bueno, ho estàvem comentant abans fora d'antena, ens ha sorprès molt, perquè a Espanya i a Catalunya la cançó més escoltada el 2025 va estar La Plena.

0: quasi diré que no em desagrada aquesta, aquest ritme.
1: És xula, però a mi m'ha impactat un pèl, la veritat.
0: Clar, perquè jo no
1: estic... escoltada, no sé.
0: Ja. I a més, escoltar, això vol dir que la lletra l'estan escoltant.
1: Sí, aquestes lletres d'ara, sí.
2: Sí, tant a Catalunya com a Espanya. I a mi em va sorprendre una mica perquè, bueno, el Bad Bunny el 2025 va treure l'àlbum Debí tirar más fotos, sí. I va ser tot un èxit,
0: sí.
2: Perquè el nostre estimat Benito té molt pes, un pes molt important en la música actual. Tot i que no generalitzarem, gran part dels joves escoltem reggaeton. I és que a principis del 2026, un any després del llançament de l'àlbum, tenia més de 10.000 milions de reproduccions a l'Spotify.
1: Vosaltres
0: veu ser militants també del Bad Bunny des del principi.
2: Sí, totalment.
1: Ella sobretot, Xavier. Sí. Impressionant el nivell de fandom.
2: Sí, a mi m'encanta Bad Bunny. El posaria a totes hores. Bueno, d'aquest àlbum destaquen Nueva York i la que li dona precisament nom a l'àlbum, que és Debí tirar más fotos. De fet, aquesta tendència queda reflexada en dades actuals, i és que aproximadament un 52% dels joves escoltem reggaeton de manera habitual.
0: Sí, negar-ho és absurd. Sí, és així.
2: Sí, i totes aquestes dades no només confirmen l'èxit de l'artista, sinó també el pes actual de la música urbana a escala més global.
0: Però què més caracteritza la música actual?
2: Doncs que ara ja no és tan fàcil identificar els diferents estils musicals, no? El pop urbà, el trap, el dembow, el reggaeton... Està tot tan lligat que costa molt de separar. I per mostrar-ho, portem alguns exemples. Primer escoltem la cançó de la Cardi B, Money.
0: És una mica hipnòtica, també.
2: No hi ha cap mena de duda que és trap, però és que el volum 40 del Bizarrap amb l'Eladio Carrión també és trap.

0: bla. El primer de Puerto Rico.
1: I clar, si això ho comparem ara amb la santa del Bad Bunny, que és reggaeton i no trap...
2: Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me esquivo. Tenemos secreto guardado en el archivo. No va a haber confianza...
3: Jo ets a dir que, a veure, noto una certa diferència, però entre mig dius, a veure... Què passa, no? Quina barreja és aquesta que de sobte a vegades dius... Ui...
1: Clar, on està el límit, no?
3: Sí, no sé,
1: entre un gènere i l'altre.
4: Sí, es barreja molt, se sent molt, no?
1: Clar, i el problema està en que, com el reggaeton té una base musical tan simple, tan flexible i tan repetitiva, fa més fàcil combinar elements característics d'un altre estils musicals. Mm-hmm. I és just això el que els artistes com Rauw Alejandro o El Alfa, entre d'altres, aprofiten per satisfer les demandes constants dels joves sobreestimulats que, Joan, som.
4: Joves sobreestimulats, eh?
1: Sí, exacte. Sí.
3: Ens identifiquem com a sobreestimulats.
1: Ho sabem, sí.
3: I ens va bé, no? És aquesta dosis més de dopamina de musical, no? Mm-hmm.
1: Clar, i aquests sobreestímuls també fan que no ens identifiquem amb un estil musical com potser passava més abans, no? Sí. Vaig estar parlant... Clar, vaig estar parlant amb els meus pares, els meus tiets i demés, i ells em comentaven que abans hi havia molts grupets de persones que escoltaven el mateix, no? Mm-hmm. O només pop...
4: Hi havia els rockers, hi havia els punks, hi havia els heavies...
3: Que anava amb la roba acompanyada,
4: exacte,
3: no? De sobte amb la cresta apareixia algú, no?
4: Sí, mira, se'n riuen. Era així.
1: Clar, doncs això nosaltres ara no ho tenim, no tenim aquesta sensació de tenir un grup musical predeterminat.
3: Mm-hmm. Sí,
1: de fet, mira...
3: Troba el mòbil, jo no el tinc... perquè, o sigui, perquè
4: les
3: quedi
4: clar... No?
3: La playlist, no?
4: Què?
3: Ara la Paula llegirà una playlist d'aquestes comunes, no? A veure què passa.
4: A veure.
1: Jo tinc Assassina, de Bray Tiago i Darell, Marianela, No Broke Boys, bueno, és una mica una barreja, no? Velitas, Side to Side...
4: Estem el Dani
1: pop,
4: i jo, i el Dani, ens som molt de música. Estem amb la boca oberta de dir, no tenim
3: jo,
4: ni idea de
3: jo que soc més viejoven, tinc una barreja més curiosa, també. Haig de dir que tinc unes playlists, ara no tinc, el mòbil està allà. Tinc un parell de cançons que de sobte es barreja. Una dels 80 d'anglesa, d'aquestes dels Beatles, i de sobte es barreja amb música clàssica, de sobte tinc una d'aquestes de la Rosalía, últimes de Lux, i és que es va barrejant tot, perquè tot d'inputs, no? Ai, ara el concert de la Rosalía, vinga, va, em guardo una, no? Ara m'agrada aquesta. I es creen aquestes playlists super, super barrejades.
1: Mm-hmm. Supercurioses, també.
4: Curioses, sí.
3: No
4: sí.
3: Ajuda gens que la Rosalía sigui com és, no?
1: Exacte.
3: Trenca totalment les fronteres d'aquests gèneres, i és que ella, bé, parteix del flamenc, que és un estil molt definit i molt arrelat ja, però a partir d'aquí el desmunta totalment i el torna a construir amb pop, amb mm-hmm. reggaeton, sons urbans, electrònica... És que és una barreja total.
1: És que la Rosalía és un estil propi, és una diosa, i és que trenca totes les estadístiques perquè no...
4: Es nota que són fans,
3: sí,
4: eh? Ara
3: vam parlar de Rosalía i no sí. podia evitar fer el comentari de la diosa. És molt curiós, perquè realment no sona a barreja desordenada, sona a una cosa totalment pròpia, no? És com que gairebé ha creat un idioma musical nou, no? I fa que no la puguis encasellar, que a l'estanteria digues, ostres, on va, no, la Rosalía? És totalment una barreja. Això fa que... bé, no sé, aquí es veu el canvi generacional. Parlàvem abans de que... Abans eres del rock, del punk, del pop, i et definia més com a persona, no? Potser anava unit a la teva identitat, però ara un sol artista et pot representar moltes coses alhora, no? Et pot fer sentir moltes coses diferents, i clarament la Rosalía és el gran exemple que barreja tants estils diferents.
4: Mhm.
3: Vull obrir un parèntesi abans, i és que el lofi és un estil molt, molt curiós, molt més...
4: Lofi, eh?
3: Lofi, sí. És un tipus de música que és bastant recent. Lofi vol dir low fidelity, baixa qualitat, que és com música mal gravada a propòsit, que busca, que evoca la nostàlgia de 70s, 80s, 90s.
4: Dani,
3: no?
4: Pren nota. Dani,
3: sí.
4: Pren nota.
3: Fixem-nos amb el lofi. És un to nostàlgic que imita una mica aquest... no sé si us fixeu, deformen el vinil. És un... Aquell...
4: Dels que voleu vinils. Tornar enrere, eh?
3: No sé si... No, hi ha un punt de... No? Hi ha una cosa que es diu low pass filter, que crea aquesta atmosfera com si l'estigués escoltant de la sala del costat, no?
4: Ah.
3: Que còmode, no? Amb la teva... I és per relaxar, per estudiar, no? I és una cosa molt de
1: crea
3: joves.
1: Crea l'ambient perfecte per concentrar-te, claro. Per estudiar... Sí.
4: Ah, està bé.
3: I jo ets a dir que sóc un gran escoltador de lofi.
4: Ah, sí?
3: Em relaxa moltíssim.
4: Tu també, Paula?
1: No tant.
3: Però hi ha moltes versions de música antiga versionada amb aquest beat més modern del lofi, que li dona aquest toc més totalment nostàlgic que ens agrada tant. I, per tancar parèntesi, anem a començar amb En un minut t'ho explico. I avui comparem lletres dels 80, 90 amb reggaeton. Lletres de cançons, així, amb tres temes que hem agafat. Serien de l'amor, una mica l'amor més romàntic, l'amor del cor trencat, quan trenquen el cor, i la part més sexual. Així que, per començar amb l'amor més romàntic, escoltem Boig per tu.
4: Aquesta sí que és un clàssic i és de la meva època,
1: és preciosa.
3: Total,
4: sí.
3: És molt maca.
4: Aquí està d'acord, eh? Aquí està d'acord amb
1: sí.
3: Els tres estem d'acord.
4: Els
3: tres. Aquesta...
4: Els quatre, Dani.
3: Tots. Boig per tu és... Ostres, és que estic boig per tu. És superpassional, molt amor únic, no?
1: Sí, a mi m'encanta el reggaeton, però Boig per tu és, jo crec que una de les cançons més romàntiques.
4: Bé, no perdem l'esperança.
3: No l'hem perdut, no.
1: Doncs mira, per l'altra banda tenim el Yandel i el Feid, que la seva cançó, Yandel 150, opten més per Dale hasta abajo, que ese culo responde.

0: Cal aclarar. Hi ha reggaeton romàntic, estic segur, no generalitzem, però és que de tant en tant dius, què és això?
1: Sí, sí, què ha passat, no? Què ha passat?
2: Clar, perquè aquest tipus de cançons de reggaeton actual no reflecteixen més l'amor des del punt de vista més de relacions superficials, inestables, i on, òbviament, predomina l'ego.
0: Mm-hmm. Jo. Jo, per tornar una mica als 80, a la part més cor trencat, no? Per exemple, o l'he trencat jo o me l'han trencat. Tenim a Careless Whisper, de George Michael.
1: Sí, sí, mira'l. Ara aquí l'hem encertat de ple.
0: Què passa? Que la poses i imagina que estàs molt... se t'ha enganxat i la poses 1.000 vegades. Ostres, acabaràs una mica deprimit perquè és molt, molt melancòlica.
2: Jo, per exemple, no l'escolto.
1: Clar, no
2: acostumo a escoltar-la, no.
0: Llavors, oh, que maca, però bueno... Fins a un punt, no?
2: Sí.
0: Ara, el cor trencat, no sé si és així.
2: No, per contrastar, el Feid, a la seva cançó Normal, prefereix expressions com «Yo dándote 100 y tú me dabas 50».

0: aquesta
1: és que, bueno, no és el mateix.
2: No, és un altre codi, ha canviat el codi.
3: Sí, i un cop més, i tot amb el cor trencat, el reggaeton ens ensenya que mal d'amors i l'ego poden conviure.
2: Ah, això ens agrada molt, és esperançador.
1: Jo,
2: sí, sí.
1: Per últim, voldria introduir una secció de més de sexe, que seria Marvin Gaye, el famós Marvin Gaye, amb Let's Get It On.

0: Això què és? Això és, ostres, perdó si serà un gran tòpic ara, no? Estàs al sofà, poso la ràdio i de sobte, ostres, quin mood, que maco, que eròtic tot,
1: comencen
0: no?
1: Comencen les vibes.
0: Sí, crea més...
2: Quin mood, comencen les vibes.
0: Crea la vibe de, ei, ara estem aquí tot tranquil·lets. Però no és el mateix ara amb la part més sexual, no?
1: Avui totalment.
0: Dia.
3: No. Ara és més explícit, no?
1: El Rauw Alejandro i el Bad Bunny en Què passaria prefereixen dir, em dona una mica de vergonya dir això, la veritat.
0: Però bueno. Digo.
1: Imagina't un baby si juntamos los genes, por ahora no quiere, en la boca lo prefiere. I se dio un shot de mi ADN.
3: Mare
0: de Déu. Més graciós. El més graciós és que, d'entrada, jo crec que això no sé si la Noé... Això no sé si l'entén. Si un xot de mi ADN, o sigui...
2: He de dir que quan he llegit abans la frase no he arribat a entendre ben bé què passava fins que al cap d'una estona he entès què m'estaven dient, que no repetiré ara.
1: És
2: no,
1: heavy, no. És molt heavy.
2: Sí, és explícit total, eh? Hem passat ja...
1: Que amb el reggaeton,
2: a mi... Ni res, és com, vinga, va, ja ho diem.
1: Em dóna la sensació que no deixa res a la imaginació.
2: No, exacte.
0: No, va saco, però haig de dir que, per exemple, amb aquella normal que deia jo dándote 100 i tu me daves 50...
2: Això està bé.
0: Jo crec que prioritza molt, la salut mental, no? Cuidem-nos. Reflexa algú molt d'ara de, és que nosaltres ens cuidem molt i, no em ficarem en una relació tòxica, tot el tema. I abans era, uah, me dejo ir por la nube con George Michael, i ara, en canvi, no, ara és...
2: Venga, home, jo diré que...
0: No sé què, va.
2: Clar, però ficar-te en una relació d'algú que digui això és tòxic total, eh?
0: Clar. Compte,
1: ara és
0: compte.
1: Més jo, i cuidar-me a mi mateix, clar, i em dona igual si tu estàs passant malament.
0: No anem amb el del xot de mi ADN, amb aquest no vagis, amb
2: aquest
0: no.
2: Aquest no
0: és una bona senyal.
2: Exacte, sí, és una red flag total. Doncs Paula, Joan, ens ha encantat que ens féssim aquest repàs i fer aquest paral·lelisme. Molt interessant. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres.
2: I ara anem a saber què recorda el Margarit d'aquells estius. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Noé. Com vam dir diumenge passat, avui parlem de la platja i els biquinis. Així, en plural.
5: A tots ens ha passat que fora de Catalunya hem donat un biquini i no ens han entès de res. Perquè el biquini rep aquest nom perquè es va fer popular aquí, a Barcelona, en concret, en la sala de ball biquini.
4: Comencem amb un dilema tipus de l'ou o la gallina. Què va ser primer, el biquini banyador o la sala biquini de Barcelona, que, com deia Pol Casellas, va batejar el famós entrepà? Curiosament, l'any 1946, Louis Réard, el pare del dues peces, es va inspirar en l'atoló biquini de les Illes Marshall, on a la postguerra s'hi feien proves nuclears. La barcelonina sala biquini, innovadora i cosmopolita, també situen en aquest lloc la seva denominació. La veritat és que a l'any 1953, quan inaugura la sala, el biquini ja llueix a Saint-Tropez i Brigitte Bardot n'és la promotora.

0: Certament tot un estil i referència sexy del moment que la cantant i estrella consagrava a Et Dieu créa la femme.
1: La comprendre.
2: J'aime trop m'amuser.
1: Jolie comme Dieu, c'est normal.
2: Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Hi ha quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises.
0: Encara haurien de passar 10 o 15 anys perquè els biquinis omplissin les platges d'aquí. Això sí, amb una repercussió que en alguns aspectes evidenciava l'alliberament de la dona. I de fet, n'hi havia de tots els colors. Probablement alguna de les cançons no apuntaven precisament l'esperit de la revolta que hem esmentat. Un estiu a la platja, però, anava més enllà, sobretot la vida familiar. Aquells flotadors inicialment fets amb pneumàtics de camió, els parasols, les cremes protectores, les raquetes, els marrecs jugant, plorant, la nevera, la Coca-Cola i, clar, el gelat.
3: Este verano, negrito.

0: este verano, negrito.
1: Un dia a la platja és esgotador. Sort que la nit el cos revifa la discoteca o relaxa el cinema a la fresca. D'això en parlem el proper diumenge.
2: Després de conèixer una mica més els nostres joves, recordar els estius ben dolços és temps ara pels més petits de la casa.

0: Doncs sí, aquest estiu llegim i juguem amb l'avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noi.
0: Ens acompanya per fer la bona tria i, en principi, per els més petits de la casa, però no, però no, hem decidit que si no hi ha petits també podem jugar.
1: Aquí juguem tots i llegim tots, no? És que tenim en el cap pensar que els nens juguen i els adults no juguen.
0: No, no.
1: I jo en tinc 44 i jugo cada dia moltes hores.
0: Home, dono fe perquè, a més, l'avi ja té 1.500 jocs.
1: Hem passat 1.500.
0: S'ha passat la línia dels 1.500.
1: Cada setmana venen un o dos nous.
0: Exacte, exacte. I, per tant, en sap molt. I farem una tria que avui és el Flip 7.
1: Ai, que és un flipe.
0: És un flipe, no?
1: I no ho vam fer per això, però és un flipe.
0: Perquè flip, no sé de què veu venir.
1: De girar.
0: Ah, de girar, clar.
1: De girar,
0: exacte. Molt bé.
1: Aquí diu el millor juego de cartes de la història, que això ho van ficar ells sense saber si una va ser. Per mi seria un top 5, per tant, sí. És un joc molt divertit. Jo us en vaig parlar ja el curs passat del Pelusses, que va ser un top del Pelusses. Aquest és bastant semblant al Pelusses, però en comptes de ninotets surten números, vale? És un tentar la sort, vale? I a mi m'ajuda molt amb els infants de l'Udum ajudar-los a parar, a dir, vale, fins aquí, em planto. Perquè a vegades els nens impulsius, que es precipiten, hiperactius, que no tenen bona capacitat atencional, els hi costa com parar. Sí? I aquest joc obliga a parar per no perdre-ho tot. Vale? Tu vas acumulant números, però no pots repetir, t'ho vas agafant. Però no pots repetir dos números iguals. Vale? Llavors, la particularitat és que hi ha un, dos dosos, tres tresos, quatre quatres. Per tant, hi ha més probabilitat de repetir un 12 que de repetir un 4. Però el 12 et dona més punts, per tant, és més llaminer. Mm-hmm. Per tant, has de saber com dir, vale, fins aquí em planto i m'espero la següent ronda. Això no saps com els hi costa als meus pacients. Perquè no, jo vull més,
0: que
1: ho perden tot.
0: Jo estic convençuda que més d'un adult li deu passar exactament igual.
1: Bueno, i no només jugant.
0: Per això és el gran mal de la societat d'avui dia.
1: Exactament.
0: O sigui que jo crec que pot ser molt útil per tothom.
1: I és molt divertit. I juguen tant infants, a partir dels 6-7 una mica acompanyats, com adults, o sigui, és un joc per adults també, però és que jo com els transformo per infants, però és un joc d'adults i és molt divertit.
0: Flip 7. Ai, doncs ens fem molt de
1: jugar. Aquest es va esgotar, aquest Nadal passat estava esgotat.
0: Doncs mira, prenem nota perquè ara el tornem a tenir. El podem aconseguir. I anem a una lectura.
1: Vinga. Una lectura que us porto per nens o per infants o per adults, que no els hi agradi molt llegir, també. És a dir, a vegades la novel·la es fa feixuga amb nens dislèxics, per exemple, perquè és que és molt llarg, és que hi ha molta lletra. Us porto una opció que amb dues pàgines ho tens llegit, perquè són enigmes. Mm-hmm. I aleshores, cada dues pàgines hi ha un enigma i són, mireu, són textos molt breus.
0: Amb unes il·lustracions fantàstiques.
1: Amb unes il·lustracions molt xules que et fan pensar, no és anar seguint el fil de la història, sinó et van donant pistes i et diuen el que treballes. Treballes lògica, és un nivell fàcil i parles del creixement, per exemple. I aleshores vas llegint com paràgrafs molt curtets i al final tens una targeta que els encanta, màgica.
0: Que és com si fessis una radiografia.
1: Exacte,
0: gairebé,
1: i et diu la resposta.
0: Clar.
1: Però, clar, aquests textos tan breus per nens amb dificultats lectores no se'ls hi fa tan pesat. És molt més dinàmic. Dona peu a conversa amb la família. Tu què creus? No és, vinga, posa't a llegir una novel·la de 100 planes. Mm-hmm. És molt xulo. I hi ha diferents tipus. Jo us he portat el del cos humà, però hi ha de la mitologia, hi ha de la ciència, hi ha de llocs del món. És a dir, hi ha enigmes de tot. Hi ha un llibre per cada un dels temes.
0: Doncs mira, podem agafar la col·lecció sencera d'enigmes.
1: Exactament.
0: Per llegir aquest estiu. I escolta'm, qui no tingui pressupost per comprar llibres, segur que pot anar a la biblioteca propera d'allà on estigui i buscant-los, perquè moltes vegades fins i tot demanant-los te'ls fan arribar.
1: Hi ha biblioteques meravelloses.
0: Meravelloses, que són temples de la cultura.
1: De debò.
0: Refugis cerebrals.
1: Bueno, és que anar allà una estona amb la criatura a llegir cadascú el seu,
0: a més,
1: compartir...
0: amb bona temperatura, que normalment tenen bona temperatura, doncs mira...
1: Sí, i silenci. També s'agraeix, no? Quan vens de la platja allà, està bé com arriba un moment de
0: calma.
1: Spa,
0: sí, i a més moltes vegades tenen aquests llocs comuns per poder seure tu amb el teu fill a llegir.
1: Sí, exacte.
0: I si no, doncs...
1: Està bé que vingui de gust a les dues parts, no només als pares, perquè si no, bueno, el nen o la nena t'ho farà saber, que no està còmode. Per tant, està bé compactar-ho i negociar-ho abans.
0: Exacte, doncs ho preguntarem abans de fer-ho.
1: Exacte.
0: Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Noé.
0: Som a l'estiu i no només els més petits tenen temps per jugar, per llegir, perquè aquí va una nova proposta.

0: Haruki Murakami és un escriptor i traductor japonès, autor de novel·les, relats, assajos. Els seus llibres han generat crítiques positives i ha obtingut nombrosos premis, inclosos el Franz Kafka, el Mundial de Fantasia el 2006, el Jerusalem, Hans Christian Andersen de Literatura, el Princesa d'Astúries de les Lletres. La seva obra, de fet, està traduïda a una cinquantena d'idiomes, està influïda pel surrealisme i se centra en temes com la solitud, l'alienació. Per què diem tot això? Doncs perquè ell és considerat una figura important dins la literatura postmoderna. De fet, The Guardian ha situat a Murakami entre els majors novel·listes de l'actualitat. Ha estat considerat candidat al Premi Nobel de Literatura, tot i que encara no el té. I ara, justament, tenim nosaltres a les mans un llibre que ens porta també a llegir, per què no, relats curts, que era la nostra proposta d'estiu, un llibre fantàstic, que és llegir relats d'una altra manera, amb una altra visió. Està editat per Empúries, tenim amb nosaltres a Jordi Roureda, que és editor d'Empúries. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: Podríem dir que és molt diferent al que estem acostumats, perquè ja d'entrada és un còmic.
1: Sí, sí, el llibre recull 9 contes de Murakami.
0: 9 contes.
1: Adaptats al format còmic o novel·la gràfica, com en vulguem dir. I això t'obliga a veure'ls d'una altra manera o t'aporta una altra manera de veure'ls, com si veus una adaptació cinematogràfica.
0: Sí, sí. He de reconèixer que a mi em costa llegir còmic perquè no hi estic acostumada, però entres en aquest univers d'aquests dibuixos d'una edició que l'origen és francès. L'autor és Jean-Christophe Devenier.
1: Sí, ell és el guionista, és qui adapta el conte al format còmic, decideix quines vinyetes hi haurà, com estarà explicat, transformat aquest altre format i aquest altre llenguatge, i després hi ha l'il·lustrador que vaja, fa els dibuixos i posa el color, i no dubto que entremig hi ha un procés d'entesa entre els dos que van canviant i poden adaptar coses. No és que l'un li doni fet a l'altre i l'altre ja no porti res més, no?
0: Clar, clar, són aquestes 9 històries que, com deien, és un univers diferent, nascut de Murakami, i ell mateix té el consentiment